0: provocava, clar, tot el dia d'ensembles, tot el dia de...
1: L'any passat, menys perquè va ser en un lloc més centralitzat on estaven dalt, tenien per a ficar les fundes dels instruments i tot, i clar, la gent com estava en el mateix edifici, anaven, pujaven, baixaven, entraven, així, en els xiquets. Enguany, en el Carmen Tour, el que és el teatre, molt millor, sí. Però clar, la infraestructura era que estaven al voltant, hi havia edificis on deixaven els estutxes, i clar, molta gent va vindre en cotxe, sobretot des de la província de Castelló, i el que fan és això, toquen i se'n van. I estàvem precisament comentant això abans de fer algo, no sé si paral·lel o algo, per a que la gent es quede tot el dia.
0: Claro, que sí, perquè sols és un dia, tampoc sí. És...
2: La forma d'enganxar-los, sí, que, perquè el novedós dels sincronitzats és que quan acaben totes les concerts dels instruments toquen el cercavilsax, que és una melodia de sincronitzax, cantant i tot pel carrer, fan un passacarrer tots els saxos fins a la plaça on s'interpreta sincronitzax tots junts, els 368, que diu Miguel, l'any passat és 400. Entonces, la idea és que tots els que venen al llarg del dia es queden per al tancament, toquem sincronitzax tots junts.
0: És a dir, que en el sincronitzax començàreu a les 10 del matí, crec que va ser, i anàveu passant tots els ensembles, no? Sí. I al final, dinàreu i tot, i al final, el final és tots en passacarrer...
2: Fem passacarrer, que tenien...
0: Fes la plaça.
2: Com es tenien que posar tots, saps? Perquè sí. Li vaig passar la plantilla a Miguel com tenia que situar el barit, no sé què, per a desfilar.
0: Escolteu-me, això tingueu que gravar-ho. Per a passar-me.
2: Hi ha un vídeo.
3: Està gravat, està gravat.
4: Ho veuràs.
2: Sí. Però és un espectacle. Jo puc dir que sóc el director que ha desfilat amb més músics darrere en Llíria.
0: Seguim escoltant conservatoris i ara escoltem el conservatori Melchor Gómez d'Ontinyent, dirigit per Gabriel Valera, i fa una peça Deriva a l'aventura.
4: De Javier Grits.
0: Javier
4: Grits.

0: Javier Grich.
1: Grich.
0: És que no el tenia ficat.
1: Rodríguez
0: no sé
1: García,
0: per què em posa a escriure i de vegades. Javier Grich. Què és el més complicat d'organitzar un festival com sincronitzar? Què és el més complicat? Tot. Perquè ja sabeu que... Perquè ja sabeu que gent aneu a tindre. Sí. Que això és el més complicat, és a dir...
2: Hem de comprendre que tot aquest festival és una feina logística enorme a tots els nivells. Saps? Abans de la cafeteria estàvem parlant de, clar, coses a millorar, de idees pa... No, senyor Miguel Castillo ja té el cap que se li inicien les idees per l'any que ve. Però, clar, nosaltres partim d'un festival...
0: Tu de vegades en quan te'l relaxes?
3: Sí, tu
2: un massatget en els peus.
3: Sempre que veig Miguel, sempre que veig el telèfon de Miguel, jo m'assuste.
2: Però hem de comprendre que al final és un projecte que, encara que duca molts anys de recorregut, sols du dues edicions. I cada edició suposa uns reptes.
0: Sí.
2: I van sabrà al meu costat que és molt complicat el parlar en compositors, parlar en l'administració, conèixer el local en el que vas a saber després els propis reptes que vas a tindre a l'hora d'organitzar. Això és ara mateix que m'està dient que, clar, l'any passat van eixir unes coses bé, han eixit altres, perquè ara coneguem, no?, aquestes coses enfrontant-se a aquests espais en els que nosaltres hem pogut fer el festival. I l'any que ve coneguem altres coses, tenim un altre espai, tindrem altres reptes, tindrem altres dificultats, i a poc a poc anirem adaptant-se i coneguem-les per fer-ho millor. Més i millor, com sempre.
0: I és que el bonic de la vida és... que vulguin controlar tot i no es pot controlar tot i sempre apareixen aquestes sorpreses que ens ensenyen i aprenem.
1: Clar, en un festival he après tots els anys.
3: Exacte, i ha sigut molt complexa i sí que volia agrair perquè vam fer un grup de treball que partia del Centre Instructiu d'Art i Cultura, que anirem, al final se'n van apuntar, perquè s'apunten a tot, se'n van apuntar uns 20, crec que va ser, i entre tots ens vam organitzar i vam durar a terme tot. Igual que agrair per deixar-nos la percussió, també, és molt complex.
1: I n'hi ha foto d'això.
3: I n'hi ha foto d'això a les 8 del matí, em penso que Miguel ja estava per allí, també.

0: Anirà molt bé si era real.
1: Sí.
0: Tinc que dir una cosa. Enguany el festival has començat en hora?
1: Sí.
0: I acabat en hora. És una cosa que m'han pres enguany. De l'any passat no poguérem.
1: No.
0: I enguany ho hem clavat, però a la perfecció.
1: Ara, quan acabem d'escoltar este ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló de la Plana, em digueu quin va ser el moment més emotiu de tot el dia. Quin moment? Escoltem un poquet.

0: és Marcha Mudéjar. També l'hem escoltat en el concert. Quin va ser el moment més emotiu per a vosaltres? Quan va eixir el vostre ensemble del conservatori? Quan es vau veure dinant tots junts? Quan es vau fer la foto del principi? O quan vau tocar el sincronisacre al final? Quin és el moment que vau dir és que això no tinguem que acabar-ho?
1: La cervesa de les 10 de la nit.
2: És de veres, sí.
1: Que fon allí.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, a les 8 entrin en el local i a les 10 de la nit me digueren vés-te'n d'ací, que no te volem.
2: Me van tirar
1: i va venir la moda, la meva filla, per mi, va dormir pa que a casa perquè no. No hi
0: va dir, ja ho tens bé.
1: Ja n'hi ha prou, home, mou d'ací.
0: Ja ho tens bé.
1: De veres, perquè si aquest moment no és el que toca este, el que toca aquell, perquè tens una confiança en tots els companys, de tots els ensembles, de que està treballant tot el que han pogut per a fer obres d'estrena, sí, que està el compositor sentat. Que sols va haver uno que no va poder vindre, que va vindre a la presentació, que és Juan Carlos Nava.
0: Sí.
1: Bueno, Soño de Quijano, que l'hem escoltat antes, que no va poder estar per motius professionals, però va vindre a la presentació, però l'escolta no. I tu tens aquesta confiança, no?, de que es van a tocar, no va haver ninguna muntona, no van a caure trastos ni làmpares ni coses d'això. I tu aquesta confiança la tens.
0: Sí.
1: Però vols que isca tot perfecte, que no sigui ningú xique mal, que estiguin tots atesos, que no se perga ningú.
0: Estic pensant en tant de xiquet i xiqueta, que si són celíacos, claro, que si són... Sí. Si
1: això és una altra alguna... cosa, això és una altra cosa. Sí. Però això que vas a tocar i te diuen, i és una mare i te diu, mi hijo no està ahí.
3: Ai.
0: Ui.
1: Que està en el públic, en el teatre, també, i va buscant a Carlos.
2: Anècdotes.
1: ¿Dónde está? Claro. Carlos corrient, claro, per alrededor. Estava enxuant en un rincón.
0: Quina anècdota, Isla?
4: Els coordinadors se trobarem en la situació de que de repente estan tocant l'ensemble de Can de Túria, aplega una mare i fa... Tal, és que estic mirant, el meu fill ahir dalt no està.
0: Ui, hauria
4: d'estar. Clar, els coordinadors que estàvem allí, controlant l'hora, que van fer un treball espectacular. Des de Sismane, una salutació i l'enhorabona per la seva feina.
0: Però que susto, eh?
4: I clar, i nosaltres recorreguem tot el barri buscant-los, i resulta que el que poden fer els xiquets de Windiano, que ells havien entret, xuant en el mòbil, no s'havien adonat, ni que els seus companys se n'havien anat, ni que... Però, clar...
2: El susto.
1: És que en el sembre érem 60, en l'ensemble de Camp de Túria.
0: Perquè... Tan gran és el teatre d'allí?
3: Sí, el Carmen Túria és...
1: Està molt bé.
0: Jo no he anat, està molt bé. A l'Auditori sí, però al teatre...
3: I l'han reformat.
2: Ara està acabat de reformar. Sí. Falta una fase, crec, encara, de reforma, però està molt bé.
1: Està molt assegat.
0: Doncs seguim escoltant Mi Després, on dirigis tu, Pilar.
3: Sí.
0: I l'ensemble de saxos del Conservatori Professional Francesc Penyarroja de la Vall d'Uixó. Mi Després. Mi Després.

0: Penseu. Quin objectiu voleu aconseguir de cara a l'any que ve, que sabeu que enguany no l'heu aconseguit? Alguna cosa que diu, això es va quedar curt i no volem caure l'altra volta ahí. Perquè manejar tanta gent és complicat.
1: És que n'hi ha molts.
2: Te ho dic jo.
0: Miguel.
2: Jo m'ha marcat una meta l'any que ve.
0: Vale, va.
2: I l'any que ve vull que n'hi hagin 8 compositores.
0: Uau, això sí que m'agradaria. Tu saps que jo he tingut així en el programa, però no eren espanyoles. Eren sud-americanes. N'ha tingut 9. I anàvem passant-se el
2: micro.
0: Ja me'n
2: sobra una.
0: I anàvem passant-se el micro. Sí que n'hi han, eh?
2: Sí.
0: I n'hi ha que ho fan molt bé, també.
2: Cal. Esta setmana ha estat...
0: Eixa frase sobra, borrem-la, eh?
2: Esta setmana ha estat en Maria José Berenguer, que tu la coneixes.
0: Sí.
2: El mestre en estrena.
0: Ella, és que sempre el diuen, no sé si és de Nules, és d'Onda.
3: És d'Onda. Que és amiga de la Madonna.
0: Sí.
2: I bueno,
0: doncs és molt bonic això el que estàs dient, eh?
2: Sí. I ja la meva meta penguany.
0: Doncs...
2: Perquè esta obra és d'un...
0: Xicàs. És important, eh? Per a ensemble de saxos.
2: Sí, bueno, parleu amb mi. Miguel Castillo. Mundo, conocido en
0: guany,
2: el mundo.
0: Enguany teníeu a Raquel, crec que estava Raquel,
2: sí.
0: Teníeu una peça
2: sí,
0: de Raquel.
2: Sí, enguany no teníem obra de ninguna compositora.
0: Ah.
2: I entonces vaig rescatar una obra de sí. Raquel Sánchez, que és del meu poble.
0: Sí.
2: És una música que la vull molt.
0: Sí, l'entenc de ser.
2: I va composar esta obra per un projecte que tenia en Llíria,
0: uh-huh.
2: Que era música i sí. Monuments.
0: Ah.
2: I tradicions.
0: Doncs, és que vull que acabar tots de què sonen els que jo tinc. Mira, la idea que m'has dit és espectacular, però anem a escoltar una altra peça que toca el Conservatori Superior de València, Joaquín Rodrigo.
2: Enrique Cárcer.
0: Correcte, Enrique Cárcer. Sax Oberture. Jo sí ho tinc tot junt, eh? Sax Oberture.
2: És així.
0: Sax Oberture. Abans d'acabar, perquè passa el temps molt ràpid,
2: ja.
0: Podeu dir-me on serà l'any que ve o està encara bullint-se i coent-se?
2: En Alacant.
1: En Alacant.
0: Capital?
2: No.
1: No.
2: Tu m'has jo no te vaig a dir lloc exacte.
0: Està, en un centre, de, en un poble...
2: Està elaborant, s'està elaborant.
0: Està elaborant sí. Allà en Alacant. Mira que n'hi ha llocs bonics, eh?
1: Està al forn.
2: Hi ha que concretar coses i detalls. No podem adelantar.
0: Sí, perquè l'any passat va ser a Llíria, ara estic pensant.
2: Claro.
0: Va ser a Llíria,
2: pues
0: en Guanya, Castelló, la Vall
2: d'Uxó. La idea és que província, cada vegada una província.
0: Doncs ara càncera. Així que...
2: Sí. Esperem que sí, que no passa res.
0: Bé, i per acabar i despedir-vos, però no se n'aneu perquè tinc que parlar ara en Ivan, eh?
2: Ah.
0: Anem a escoltar una peça de Rubén Bustos, que és esta que escoltareu ara, Reminiscence of the Dreams. Que bé parli.

0: Doncs moltes gràcies. Que bé parle és en el sentit de que estic en l'anglès. A tots els oients es demane disculpes. Estic en ello. I quan la cosa m'eix un poc més fluida... Pues...
1: Si fa el que pot, no està obligat a més, Imma.
0: No, n'hi ha que intentar. N'hi ha que... Te respete, n'hi ha que intentar.
2: Si no, te dus a Carlos.
0: Sí. La veritat que sí. Bé, moltes gràcies, Omar. Moltes gràcies, Pilar. Moltes gràcies, Miguel.
3: Abans d'anar-me, jo vaig a convidar-te a participar en l'any que ve en Sincronisacs.
0: Jo agafo el saxo, eh?
3: En el moment semblet és lloc.
0: Doncs ja està, això està fet. Això està fet.
3: A l'any que ve a la casa.
0: Així no tarda 5 anys més a agafar el saxo.
3: Correcte.
0: Doncs, moltes gràcies per l'invitació. Bueno, moltes gràcies, Miguel, moltes gràcies també, Ivan. Bueno, Ivan, no te'n vagis, eh? No. Que ara anem a parlar amb tu. Moltes gràcies, Carlos. I moltes gràcies per el que feu, per Sincronisacs.
2: Moltes gràcies.
0: I Didàctic Sacs.
1: Moltes gràcies, Imma, per obrir-nos aquest
0: ventall. Espera, que seguim, obrim barreres i seguim endavant.
2: Com diu Juan Bautista Meseguer, que no pare la música.
0: Que no pare la música, així és.

0: Iván, Ecos del Palancia. ¿Quan la vas compondre? Simplement per al sincronisax o ja la tenies?
1: No, esta peça va néixer en un altre festival de saxos, sí, que es fa al Palancia, el Sax Up.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: va sorgir l'any passat, en el 2025. Sí. Me van fer l'encàrrec, que jo estava molt il·lusionat perquè, a més de que se fan festivals de saxos, que s'encarreguen obres per a ensemble i per a saxo. I em feia especial il·lusió també perquè, com a director de Navajas, que fora en el Palancia, pues, tenia un... Li tinc una estima...
0: Ixa cosa és la que volia saber.
1: Li tinc una estima especial, perquè el Palancia té un entorn meravellós.
0: Sí.
1: I la gent és meravellosa i em feia molta il·lusió escriure esta peça.
0: Aleshores, vas fer com un homenatge, no? Ecos del Palancia, és
1: exacte,
0: a tota la
1: sí,
0: comarca, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I estàs de director en Navajas, en la
1: he
0: banda.
1: He estat fins al desembre. Vaig acabar en... No, sí, fins al desembre. Sí, fins al desembre, sí.
0: Van estar allí.
1: Un procés de... Sí.
0: Ja. Tot sí, comença i tot acaba.
1: Sí, vam culminar en el certamen, en sí, l'edició sí, passada, sí, i s'acaba l'etapa. I... Però bé, jo me quedé en el cor ple d'estima del Palancia i de Navajas, també, per suposat.
0: Quan... La veritat que sempre tens un sentiment d'enyorança quan es sí, poden recordar, sí, no? Exacte. Suposo que vos passa a tots això,
1: sí,
0: d'altres jocs. L'ensemble és per a tots els saxos, és a dir, quina és l'orquestració que tens feta en esta peça?
1: Sí, és per a tota la família de saxos. A més, no sol és soprano, alt, tenor, baríton, sinó pensant en tots els nivells que puguen tocar, des del que parlava Miguel, no? Que puguen participar des dels més menuts fins als més professionals, que hi hagi lloc per a tots, no? I serà l'objectiu també d'esta peça. Que en el festival participen saxofonistes de tots els estils, de tots, era un poc abarcar a tot el món.
0: Així, en el Sincronisax, el van tocar l'ensemble de l'Alt Palancia.
1: Sí, van baixar des del Palancia, sí, sí, sí. I ells es feia il·lusió també tocar
0: I la, quan la vas peça. Estrenar, i quan la vas estrenar,
1: sí,
0: qui tocava? És a dir, quan la vas fer l'any passat,
1: sí,
0: quan la vas estrenar, eren els saxos de la banda de Navajas o eren...?
1: No, eren en el mateix festival del Sax Up, que
0: sí,
1: es fa
0: sí,
1: en juliol.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Era un encàrrec i com a culminació del festival es feia un poc l'estrena d'esta peça. Que enguany ja estan, me consta que ja estan obertes les inscripcions, aprofite per fer-los un poc de propaganda. I enguany la peça que han encarregat me consta que és d'Enrique Càrcel. Per tant... Oh. N'hi ha continuïtat, que a mi
0: sí, sí, sí, sí,
1: és meravellós.
0: Sí, sí. I... A quina època es fa aquest festival?
1: Es fa en juliol, crec que la setmana del 20 del juliol, o no, no recorde, però sí.
2: Sí. Són les 18, una cosa així.
1: Sí, una cosa així.
2: El 14 al 18, és sí, sí, 3 o 4 dies.
0: Sí, sempre esteu en moviment, eh?
2: Bueno,
1: sí,
0: sempre
1: sí,
0: esteu
1: sí,
0: en moviment. I era la primera obra que composaves sí, per a saxos? Per a ensemble de saxos?
1: No, que composava jo no, però del festival que s'encarregava, sí. Era la primera de saxos, crec que... Bueno, me porto ja unes quantes.
0: Ja he perdut. Home, saxos,
1: és que és curiós perquè jo per a saxos no he escrit... He tardat molt en escriure. A lo millor si porten la composició 10, sí, 15 anys o 20... fa 5 anys que m'he ficat a escriure per a saxo. Perquè li he tingut molt de respecte, o sigui, com a saxofonista.
0: Normalment sol passar així,
1: sí,
0: eh?
1: Sempre m'ha donat un poc de...
0: L'instrument que més estudis sí, és el que més respecte li tens, de dir...
2: I quan te diuen que siga fàcil...
1: Ahí ja te trenquen.
2: Que
1: siga fàcil... I no, però la veritat que content.
0: Però jo ara mateix estic pensant en la frase que has dit, que siga fàcil. Vosaltres sabeu el saxo, totes les possibilitats que té.
1: Sí.
2: Tu pregunta-li igual.
0: I complicar. Això
1: ho dic perquè és molt difícil escriure fàcil.
2: És el més difícil.
1: Molt difícil. Per això ho diu. I...
2: Tu di-li-ho a teu Aparicio Barberà, n'hi veràs.
0: Sí, sí, sí.
2: Ja ho digué l'any passat en Llíria.
0: Sí, perquè és que és de veres, és un instrument que jo crec que l'heu fet ja molt complicat. A l'hora de tocar, no?
1: Jo crec és que és un instrument molt dinàmic.
0: Sí.
1: Que dona, té moltes possibilitats i
0: d'explorar i així,
1: sí, sí, sí,
0: i ara i...
1: Clar, i com a compositor dius, ostres, si el saxo pot fer això perquè no vaig a explorar per així, no? I vaig a provar coses i els saxofonistes estan en tots en una mala cara. Però sí, sí, sí, sí.

0: Pilar, si em convides no em fiques la cosa complicada, eh?
1: Ah, no, no, no. Jo encarregaré una obra fàcil, que siga fàcil.
2: Ensaio i concert.
0: Home, clar. Ivan, i és molt complicada, esta peça. És a dir, la vas fer per a que pogueren tocar tot tipus de sí. gent, de nivell, diguem.
3: Sí, jo vaig pensar en això, en que pogueren participar tot tipus de gent, perquè en el Saxap, igual que en tots els festivals, lo xulo, o sea, és que participen tots i no deixar a ningú fora, no? Per tant, sempre penses en fer pues, esta part que puguem tocar tots, esta altra part més difícil per a que el professional també se senca, no? Una part d'improvisació que sempre fique jo sí. per a que puguen improvisar i crear en el mateix moment és...
0: Sí.
3: Sempre pense un poc.
0: I una cosa que no hem parlat abans.
2: Ui.
0: Ho tens editat? No hem parlat de les editorials, perquè, claro, s'ha d'editar. Les peces, si volem que es toquen, s'han d'editar. Esta la tens editada?
3: Sí, no la tinc editada.
0: Doncs ja sabes que tens que editar-la per a que la gent la toqui.
3: Sí. Exacte. N'hi ha que editar-les.
2: Estem en ello.
0: Tinc que editar, això... Que si no es faren com els músics, que toquem i després diguem...
2: Estem en ello.
0: Això què? Ai, això... Val?
2: Sí. Una de les... La llista B.
3: Està en la llista B.
0: Doncs...
3: Però sí, és necessari, també.
0: Doncs, Ivan, anem a deixar sonar Ecos del Palància, que sona Sofia, i escoltant este ensemble de saxos de la comarca de l'Alt Palància, interpretant l'obra Ecos del Palància del compositor Ivan Romero, dirigit per... Ivan Romero, vas dirigir tu?
3: Sí, me va liar també, sí.
0: Passarem al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Ecos del Palància.

0: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A.Punt Ràdio.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
12: Sí.
8: A.Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut?
15: Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
17: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
18: De tu a tu.
19: Presentem l'únic programa multiformat a la ràdio valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
20: Comença el dia en A.Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A.Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: I després de parlar del Festival Sincronisax, que m'ho ha passat molt bé en els companys de Saxo, vaig a dir-vos que tenia moltes ganes d'entrevistar a la persona que tinc ací a la meva dreta, que és Maria Rubio Navarro, que ella va començar els seus estudis de trompa a la Societat Musical d'Alboraia i completar la seva formació al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València, així com a Facebook i amb Javier Bonet, per exemple, que també va estudiar. Al llarg de la seva trajectòria ha estat guardonada amb importants reconeixements internacionals, entre ells el Premi del Concurs Internacional Chita de Porcia i una beca de la Fundació Alexander von Humboldt. Ha actuat com a solista i col·laborat amb destacades formacions europees, mantenint una estreta relació artística amb l'Orquestra Filarmònica a la Berlín Philharmonic. Des de 2002 és trompa solista de l'Orquestra de València i compagina la seva activitat interpretativa amb la docència i la música de cambra, formant part del quintet de vent Cuesta, que este any complix 45 anys de la seva formació. I la tinc així al meu costat. La veritat que tindria que haver-li posat una catifa roja, perquè l'ocasió s'ho mereix. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, és que de veres tenia ganes de parlar amb tu, de conèixer personalment, perquè eres un referent. Eres un referent, no per dona, sinó com a trompista. Eres tot un referent. Tota la gent que toca la trompa parla de Maria Rubio.
1: Bé, suposo que és pues, per una qüestió també d'on ha arribat i el que ha aconseguit.
0: Correcte.
1: Però no és...
0: Que és molt, eh?
1: Que no, no
0: és molt, és molt, és molt.
1: Mai m'ho haver imaginat.
0: Ja ho crec. Quan vas a començar en tot este viatge, segur que mai se pensa un on acabarà, no? Però bueno, estem parlant del quintet Cuesta. Complís 45 anys, tu no?
1: No.
0: De la formació.
1: No soc tan precoç.
0: No, tu no, evidentment, però quants anys fa que estàs en el quintet Cuesta?
1: En el quintet Cuesta porta 22 anys.
0: I vau fer un concert ara en maig?

0: no sé si era a principis de maig.
1: Sí, sí, n'hi hagué un concert commemoratiu del 45 aniversari del Quintet. Sí.
0: Correcte. I la veritat que també som molt arribar a 45 anys un Quintet.
1: Sí, i sobretot en un grup de música de cambra. Això és el més estrany, no? El més llamatiu.
0: I difícil, difícil de la continuïtat.
1: Molt
0: perquè
1: difícil.
0: N'hi ha que programar concerts, és molt complicat.
1: Negociar. Suport.
0: Apoyar, és a dir, apoyar la cultura no musical, sí, la música de cambra, sobretot la música de cambra.
1: Tens que fer també molts favors per tal de després poder obtindre algo mitjanament bé, tens que tragar molts sapos, no?
0: Sí, habitualment.
1: I com tu has dit, pues la trajectòria no pot ser sempre igual, no? 45 anys donen per a molt.
0: Per a
1: canvis també des del Quintet, de membres, moments de crisis financeres, que també els que primers s'afectaren siguin precisament als grups menuts. Mm. Inclús hasta...
0: Sempre som afectats. És a dir, la música, l'art, sempre és la més afectada quan hi ha canvis econòmics.
1: En general, la cultura.
0: Sí, és així, és així. Doncs, anem a començar pel principi, Maria. I jo vull que escoltes un pas doble.

0: i s'anomena Daniel Lorchater. Saps quina banda està sonant?
1: Home, la meva banda. La banda Societat Musical d'Alboraia. I, de fet, jo estic tocant en aquesta gravació.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I qui? Daniel Lorchater, qui és?
1: Daniel Lorchater va ser, considerem, el pioner en donar a conèixer un dels nostres tresors, no?, que tenim a Alboraia, que és l'Orxata.
0: Sí, sí.
1: Diguem que el seu pare, és perquè este passodoble està dedicat al fill.
0: Sí.
1: El seu pare va ser el que començà comercialitzant l'orxata en l'Ateneo Alboraier. Perquè antes l'orxata era algo que es feia a casa.
0: Sí.
1: I ell començà a fer l'orxata allà en l'Ateneo. I entonces, pues, anava allà la gent i podia prendre l'orxata en l'Ateneo. Després ja vingué a muntar l'orxateria, la famosa orxateria que tots coneixem.
0: Sí, sí, sí.
1: Que allà hem fet concerts, la banda d'Alboraia. Perquè Daniel Lorchater, el fill, a qui està dedicat este pas doble,
0: sí,
1: sigue músic també de la
0: banda.
1: De la banda, quan era molt, molt jovenet, sigue músic. I així està dirigint don Francisco Ramos Rioja, sigue director de la banda d'Alboraia, durant molts anys, i va ser l'època d'esplendor de la banda, va ser amb ell. A banda de gravar este passadoble, van gravar més coses, van participar al certamen. Va ser una època molt bonica i de la que vam eixir molts, molts dels músics professionals que som ara d'Alboraia.
0: Entre ells, tu?
1: Sí, entre ells jo.
0: Tu, quan comences a estudiar? És a dir, quan tu dius, jo vull anar a la banda a estudiar? Tu ves de família de tradició musical?
1: Mos pares no, però els meus germans sí, som 5 germans i tots tenien que passar pel musical. Jo sóc conseqüència de... Jo no vaig dir, jo vull que estudiar música. Els teus germans van a solfeo, doncs tu també.
0: Ja tu està. Vas dir, jo també vull fer això.
1: Bueno, sí, era el que n'hi havia.
0: Sí.
1: No era com avui en dia. Ara avui en dia n'hi ha moltes activitats extraescolars per als xiquets. Abans, en els pobles, perquè Alboraia no deixa de ser un poble, ara ja molt més gran, pues que estava, pues la tradició era, pues el xiquet, pues que vaig a música, que vaig a la banda, no? O que vaig al futbol i poquet més. I entonces ja que començava, que anava en anglès i tot, no? Pues anàvem, pues quasi tots els xiquets, no? Molts anàvem a la banda. Començava el meu germà major, però també per una qüestió de proximitat. Nosaltres vivim al mateix carrer que està el musical. Entonces, ma mare diu, pa estar jugant en el carrer, pues te'n vas i ha de prens algo. I comença el meu germà major i d'ahir el 5.
0: I tu volies... Tu vas triar la trompa, és a dir, tu vas dir, jo vull aquest instrument que està en caragola.
1: Que va. Jo volia tocar la flauta.
0: Home!
1: Jo volia tocar la flauta i sempre ho he dit, a mi la trompa me la imposaren. Perquè
0: també faltaria trompes.
1: Exacte. No, era perquè no n'hi havia flautes. Abans

0: quan tu començaves a estudiar música, quan ja tenies un xicotet nivell de solfeig, de llenguatge musical, sí, deien, bueno, ara ja te toca triar instrument.
1: Correcte.
0: I anaves al musical i te diuen, ah, xiquet, quin instrument vols tocar? O anaven altres que te diuen, tu, tens morros de no sé què, no? Això, aquestes històries hem sentit antes.
1: Sí, sí, sí, sí. I aquestes històries dels morros és increïble.
0: Increïbles.
1: Tu tens els labios massa gordos, tu no toques la trompeta.
0: O el xiquet groset, tu la tuba, no? Els sí, rols sí, sí, i això que n'hi havien creat.
1: Sí.
0: Entonces, pues, lo típic, no? Pues jo volia tocar la flauta i arriba a setembre, arriba el musical, bueno, xiqueta, aquí no se m'ho tocar, i la flauta, i fa, no n'hi ha flautes este any, no en queden. No, pues era la disponibilitat d'instruments que tenien les bandes en aquella època. I jo, tot un sofoco, torné a casa, que no n'hi ha flautes, i ma mare, ai, pues, veges, i el meu germà, el tercer, fa, va, t'acompanya, anem a parlar amb el professor de flauta, a veure si n'hi hagués alguna flauta velleta per ahir. Arribem allí, estava donant classe el professor de flauta, mira, és que la meva germaneta vol tocar la flauta, a veure... I el professor de flauta, una simpatia impressionant, a veure si li ve les condicions a la xiqueta, i fa, mira, l'únic que hi ha aquí és esto està medio roto. I bueno, pues si tu li ve les condicions a la xiqueta, i fa, jo no soy adivino. I clar, jo me torno un sofoco a casa... I després, pues, el clarinet, ma mare, ni el clarinet ni el saxo, que valen massa diners les canyes. Aixina. Pues la trompeta, ja la toca el teu germà. I entonces me diuen, la trompa, què és el que queda? I això què és? I ja està. Casualment, ixe magnífic professor de flauta, tan sí, simpàtic d'aquella sí, època, és el meu company de quintet, José María Sáez Ferriz.
1: Ah, Ferriz!
0: Que quan jo es comencí el quintet i faig... Tu no t'acordes de mi, ¿verdad?
1: Anda.
0: Fa, pues no. Dice, pues yo sí que me acuerdo de ti.
1: Home, claro.
0: Me dijiste, me creaste un trauma infantil. Le feia jo aixina de broma. I fa, pero acerté, ¿eh?
1: A veure, hauria sigut igual de bona en la flauta. Estic convençuda.
0: No ho sé.
1: Però l'univers va dir la trompa.
0: No, i la veritat és que jo es comencí la trompa i la idea de, pues mira, te diuen... Pues prova la trompa i si l'any que venien flautes pues te canvies a la flauta. I es començava amb una amiga jo amb la trompa, però vaig tindre la gran sort de tindre un molt, molt bon professor.
1: Ara parlarem d'ell. Però primer anem a escoltar-te ja tocar la trompa en una sonata de Bon Cor.

0: Maria, estaves parlant de professors. Jo, a mi em passa, com em faig més majoreta, te'n recordes molt dels primers professors que van tindre, que generalment són els que et fan, molts d'ells, estimar molt el que fas.
1: Sí, jo sempre ho he dit. Jo he tingut molta sort en els professors que he tingut. Moltíssima sort. I sempre ho he dit, Gabriel Diago, que és la persona que m'ha ensenyat a tocar la trompa i el que continuï tota la carrera també, és molt més que un professor, és un educador. I moltes vegades tenim la idea de que el professor és el que ensenya coneixements, i no és només això. En els nostres instruments, en el que l'atenció és individualitzar, perquè les classes d'instruments són individualitzades, és el professor i tu, les primeres etapes són les que marquen l'aprenentatge d'estratègies, d'actituds, no? Uh-huh. I quan tens un professor que te mostra això, no només el coneixement, sinó el com estudiar, l'autoexigència des del punt de vista positiu, sempre.
0: Sí.
1: El amar el que estàs fent, el que fomenta en tu que vulguis fer-ho millor, això espera tota la vida. Això, els primers professors, els que realment són bons, són els que tenen vocació.
0: Sí,
1: i els que tenen
0: sí.
1: vocació van a fer això en els alumnes. Se van a desviure en els alumnes. Per això és tan important. Després, els alumnes, quan arriben als graus superiors de conservatori i demés, si no n'hi ha una base feta i està això, no és possible treballar bé.
0: Correcte.
1: Per això tan important és...
0: Els inicis.
1: Els inicis. Persones en vocació. Que vagin molt més allà de lo que és impartir el coneixement i treballar les habilitats i les estratègies.
0: I que t'ajuden a estimar, no?, el que estàs fent, a voler.

0: Totalment, que estàs fent.
1: Totalment, no? És...
0: I Maria, quin és aquest moment que tu descobrisses totes les possibilitats de la trompa i dius, això és una meravella d'instruments?
1: Pues... No n'hi hagué un moment, és que, a veure, així en València tenim la sort de que comencem això en la banda.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. És una gran sort.
1: És una gran sort, i el pas a professional, el que te dones compte, estàs. Estic ahí, no? Perquè jo mai m'havia plantejat ser músic d'orquestra. Això a mi no... Això, quins anys, no?
0: Sí.
1: Entonces, tu comences en l'instrument, després vas a la banda i dius, ostres, que guai, mira, perquè toques obres xules, tal, prepares obres, ostres, i dius, uau, això mola més que les lliços que toque jo en classe, no? I poquet a poquet, després vas al conservatori, et diuen, ai, mira, prova a fer la prova d'accés al conservatori, i el que te dones compte, t'estàs acabant la carrera de música, i dius, bueno, pues...
0: I ara què faig?
1: Fas el selectiu i, bueno, pues me deixo la nota ahí aparcar i acabé la carrera de música, total, un any que me queda, i el que tens compte, pues estàs en Alemanya i aproves una oposició a Madrid. No és, ara vull dedicar-me professionalment a l'instrument, és que no sigui així en el meu cas, mai ha sigut així.
0: És a dir, tu no t'has fet aixes perspectives que dius,
1: mai.
0: Jo vull...
1: Mai, i això és una cosa que m'ha beneficiat molt i que jo sempre insistís, que els objectius tenen que ser a curt i mig plaç. O sea, no a mi quan me venen pares que te diuen, mira, mi hijo, tu le ves possibilitats perquè ell quiere tocar en orquestra, i dius, espera un poquet, és un xiquet. Com sempre.
0: Sí.
1: I el tema de la professionalització en la música és molt difícil. I n'hi ha que anar poquet a poquet, i poquet a poquet és quan aconsegueixes objectius realistes.
0: Sí.
1: Els objectius tenen que ser realistes. Pues l'objectiu principal, quan jo començava a tocar la trompa, era pues, que les notes no se me tallaren. I quan tu aconsegueixes, que guai, ho he aconseguit, sí, les notes sí, no se me tallen. Sí. O no pifiar-les, no? Que diem,
0: sí, pifiar-les.
1: I això és xicoteig. O ara poder tocar esta lliçó sense parar-me. O ara tocar... I són aquests objectius, aquests xicoteig... això... Sí, projectes que... tan menuts... són els que te van fer autoexigint-te més i a la vegada disfrutar-ho.
0: I possiblement això t'ajude mentalment, perquè de vegades mos fem unes píroles en el cap perquè vols aconseguir uns reptes que
1: no són realistes. O sea, n'hi ha que ser realista. Realista és el que tens pròximament.
0: Sí, tu seguisses estudiant, te'n vas al Conservatori Superior de València i decidisses marxar fora d'Espanya. Quin és el primer lloc on te'n vas a estudiar?
1: Val, no vaig decidir. O sigui, vaig decidir, sí, perquè se m'oferí la possibilitat d'anar-me a estudiar fora. Vaig conèixer el meu professor, a Bruno Schneider, en un curs. Pues, quan estàs al conservatori vols conèixer el professor, o per exemple, en el cas d'este home era... jo tenia gravacions seues i vaig veure que feia un curs en Tarragona i pues, allí que m'anien a conèixer-lo, no? I dius, ostres, pues... a conèixer-lo i a veure com donar classe, perquè són ídols, no?
0: Les gravacions.
1: Que tens en aquella època. I a l'acabar el curs, l'últim dia de curs, les persones que organitzaven el curs, un d'ells és company meu de l'orquestra de València, me diuen, mira, que vol parlar amb tu, tal, i una altra persona, i ja és que veig que tens moltes possibilitats i crec que hauries d'anar a estudiar a Alemanya.
0: Sí.
1: I diu, en qui vulguis? Jo parlo en el professor que vulguis. Com que el professor que vulguis? Diu, sí, o sea, que pots vindre amb mi, però pots vindre en qui vulguis. Si vols anar a Noineca, parlo en Noineca, és Maria Luis Noineca, una professora molt famosa. I no, si a mi m'agrada, quan dones classe tu? Diu, pues, tal dia són les proves d'accés, feu la inscripció per les proves d'accés, i dius, bueno, pues, vale, vaig a fer les proves d'accés, t'admetixen, i dius... mamà, m'han admitit, estic allí en Alemanya, m'han admitit, ara què? Diu, pues si no n'hi ha diners no te'n pots anar. I entonces, pues, demanes la beca a conselleria i hasta que no te donen la beca a conselleria, diu, pues vale.
0: Si això diners, és pues... la realitat que passa a moltes famílies.
1: És que és la realitat.
0: No,
1: és la realitat, i és si no n'hi ha diners no te'n pots anar.
0: Correcte.
1: Així n'ha de clar, i no n'hi ha més. O sea, ma mare era viuda i treballant del camp, i és el que n'hi ha. És que no n'hi ha més, i gràcies a que vaig tindre una ajuda de conselleria em vaig poder anar. I me recordo que ma mare, ai, entonces la universitat, perquè clar, jo m'havia guardat el... Jo anava a la universitat i bueno...
0: Quina carrera volies estudiar?
1: A mi m'agradava psicopedagogia. En aquella època m'agradava tot el tema de l'ensenyança.
0: Sí, de l'ensenyament.

0: I de fet després estudiar psicologia també.
1: Sí, sí, sí,
0: però
1: sí.
0: En aquella època jo anava a enfocar a algo que poguera estar relacionat amb la música i m'agradava molt donar classes de música.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I jo me veia més de professora de conservatori, professora de primària de música, entonces jo anava cap ahí. I bueno, pues mira, vaig a provar un any, a veure en esta beca, a veure què tal, en este mestre, no per res,
1: no?
0: Els diners i a partir d'ahí va ser això.
1: I a partir d'ahí. I a partir d'ahí hi arriba un moment que tots no ho poden dir, que això són alguns els que poden dir que han tocat en l'orquestra de Berlín, la Filarmònica de Berlín, i escoltem esta obra de Wagner, Siegfried.

0: Estem parlant de Maria Rubio, trompa solista de l'Orquestra de València. I vaig a dir encara més. És un referent de l'instrument de la trompa, no a nivell estatal, sinó a nivell mundial, Maria. Això ho has aconseguit i estàs parlant de si ho vulguin dir. Jo no m'ha fet metes així, i possiblement això és la manera de aconseguir les coses, perquè és un objectiu proper, no? Però jo te vaig a fer aquesta pregunta. Tu quan te sentes per primera vegada en aquesta orquestra que estem escoltant, que tots tinguem en casa discos de la Filarmònica de Berlín, sobretot dirigit per Karajan, que n'hi ha molts, quan tu el primer moment te sentes en aquest seient i estàs en companyia d'altres companys teus tocant la trompa, aquest primer moment, tu què pensaves?
1: Què faig així?
2: Aixina directament. Aixina, és, de repent, és... Claro, arribes al primer assaig, això, per exemple, és un dels concerts que vaig fer, en Daniel Legati. Arribes al primer assaig del primer projecte que me guardaren i te sentes i, de repent, el primer que veig és la carpeta de trompa que fica ahí Horn, sí. El trompa primer, no?, en alemà, venint a Filharmoniken, i dic, ostres, pues és de veres, què faig així? Sí. Saps? O sea, és la mítica carpeta, ixa imatge, i el primer que vaig fer va ser una foto, la veia amb els meus amics, i vas dir, és de veres, no? Ostres, és un poc impressionant. I després, una sensació molt estranya, perquè, clar, jo m'he girat cap als costats,
0: clar,
2: i dic, és que estic dins d'una pel·lícula, perquè al final les cares que estava veient als meus costats són les cares que jo, que qualsevol de nosaltres veiem al Digital Concert Hall, no? Quan veus els concerts d'això. I dic, ostres, estic dins d'una pel·lícula, no? Esto són el que hi ha a la tele.
0: Clar.
2: Va ser, és un poc irreal, no? Perquè a vegades s'ho veiem tan junt i després estàs ahí i dius, ah, pues és real, no? És... Però al final són músics.
0: Sí, ja. Al final són músics. Ja ho sé que vols tirar-ho a terra, no? A la gent. Però són músics, diguem, d'èlit. Són músics que tots no poden aconseguir això. I tu encara tens relació, no?, en l'orquestra i de vegades en quan vas? Quan
2: sí,
0: el Quidro?
2: Bueno, quan a vegades, l'última vegada, l'any passat me quedaren i vaig, mira, no puc anar, estic en Canadà. És que ara ja és molt més complicat, no? La vida canvia i sí, és molt més complicat. Sí. També jo estic en una època, o sea, la raó per la que jo aní, que això n'hi ha que explicar-ho, és perquè jo vaig fer unes proves per trompa solista i arribi a la final de trompa solista, ¿vale? O sea, a mi no m'han quedat perquè me coneixien, a mi no me coneixien. Vaig tocar, els vaig agradar, la plaça no se cobria, feia molts anys que no se cobria i per això em van convidar.
0: Sí, vale? Aixina,
2: perquè me van escoltar i els vaig agradar. Aixina que ixa plaça ja s'ha cobert, després han fet

0: ha un trompista xinès, alumne del meu mestre, també.
1: Sí.
0: I entonces pues ja no tenen ni la necessitat, però precisament l'any passat m'enviaré un missatge a Estefan i dius, com ho tens, va, tal? I faig, no puc. Entonces pues no passa res, no? Al final no és... La vida és molt més...
1: Però vas estar molt de temps allí, és a dir, perquè jo sé que les proves són dures.
0: No són tan dures. Al final és el mateix. Al final toques el mateix concert i els mateixos solos, el que siga, que en altres llocs. El que passa, que així les proves sí que és de veres, que tu eixes a l'escenari principal a tocar, amb el piano, i en el pati de butaques tens a tota l'orquestra i el director, i tots voten. O sigui, tu estàs tocant per a tota l'orquestra, no és un tribunal... de fet, jo vaig fer dos proves, hi ha una prova prèvia, que si te la fan si no te coneixen, que només estan tota la secció de trompes, i ells decideixen si ja passes a la final, que la final és convidats, pues, trompistes d'altres orquestres, que solistes d'altres orquestres, això. Entonces, jo vaig tindre que fer la prova prèvia, perquè no me coneixien, encara que jo ja estava així de solista molts anys, i vaig passar a la final, i la final, pues, claro, tu vixes ahí a la sala de la Filharmonia, la sala gran, i de repente gires i dius, ostres, i el pati butaques està... està Ratel i està tota l'orquestra, no?
1: Dius, però és que tu has nascut per a la trompa, perquè tens que tindre un temple, que dic jo, per estar ahí i dir, jo vaig a tocar tranquil·lament, vaig a disfrutar del que faig,
0: no,
1: i ja està.
0: No se diu temple, se diu supervivència.
1: Aixina, supervivència?
0: Sí, no? És supervivència. O sigui, al final... Tots, i qui ho negue, jo crec que està mentint, tots tenim ansietat escènica. I jo, en el seu dia, quan entri a l'Orquestra de València, estigui anant a un psicòleg per a tractar l'ansietat escènica, precisament per a intentar gestionar-ho de la millor forma possible. I cada un té les seues estratègies. I al final la meva estratègia és, estàs així, tens que aixir a tocar, tens dues opcions, tria. O passar-ho mal o intentar disfrutar-ho, ja que estàs així. I pues, sempre intenté triar la segon, intentar disfrutar-ho i aïllar-me i disfrutar, i ja està. Per això et dic que és una estratègia de supervivència. O sigui, de cada un maneja com vol. Ni aquí se creix, ni aquí quan més pressió se creix més. Jo intenté pues, fer-me el meu món i dic, tocar per a disfrutar-ho jo, que al final és del que se tracta.
1: Estem parlant amb Maria Rubio i la seva part humana, és a dir, la mesa humana és la que estàs dient, el realment que totes les persones pateixen a l'hora d'eixir, i això és veritat, a l'hora d'eixir a tocar, i cadascú té unes estratègies, com tu has dit. Jo tenia un mestre de direcció que em deia, Ima, no estàs operant a ningú a vida o mort.
0: Exacte.
1: Vas a eixir a fer un concert. Simplement per llevar-li aquesta càrrega que potser es fiquem, no? Que potser es fiquem. Bé, d'ahir vas estar, perquè anem a seguir el teu camí, en l'orquestra de la Comunitat de Madrid, en la del Teatre Real, era?
0: No, la Sinfònica de Madrid.
1: La Sinfònica de Madrid.
0: Això va ser la Sinfònica de Madrid. Molt abans de Berlín. Això va
1: ser. Sí? Abans va ser això?
0: Clar, jo a Berlín he anat ja quan ja era molt major.
1: Ostres!
0: No, jo, estant estudiant en Alemanya, vaig aprovar la meva primera oposició, vaig guanyar la meva primera plaça en la Sinfònica de Madrid, que és l'orquestra titular del Teatre Real. I allí vaig estar 2 anys. Comencí amb 20 anys allí.
1: I ahir vas estar 2 anys i d'ahir vas passar a l'Orquestra de València.
0: Vaig fer les oposicions i vaig guanyar a l'Orquestra de València.
1: Que ja fa 20 anys que estàs.
0: Un poc més.
1: Com passa el temps?
0: 24 anys.
1: La peça que anem a escoltar ara és una peça que la podeu escoltar en el concert que ja hem escoltat avui, i és la Sinfonia Concertante, una de tantes sinfonies concertantes que té Mozart. Escoltem-la un poquetet.

0: Maria, te'n recordes d'esta sinfonia concertante?
1: Sí, això és la introducció de l'orquestra.
2: Sí, ah, ara en seguida entrarem els solistes, els meus companys de l'orquestra.
1: Una sinfonia, com tu ho has dit, la sinfonia concertant per a vents de Mozart.
0: De Mozart. Oboe, trompa, clarinet i fagot. I fagot. I tots són companys teus de l'Orquestra de València, que fa 20 i pico d'anys.
1: 24.
0: Molts. Una pregunta que sé des de la ignorància meua, que no sou trompista. Tots els que toqueu la trompa també estudieu a banda la trompa natural?
1: No. No.
0: Però tu sí que l'has estudiat.
1: Sí. A veure, ara, en els nous plans d'estudis, sí que se contempla, si no m'equivoque, que estiga com a instrument complementari, com a instrument afí, el coneixement de la trompa natural. Quan jo estudiava, no, la trompa natural era algo... Pues això, un instrument vell, bàsicament.
0: Sí, un instrument vell, molt ben explicat.
1: Però clar, per a poder afrontar els concerts de Mozart has de saber per a l'instrument que va escriure, no? Que és la trompa natural. Entonces, per al tema d'interpretació de tot el que és període clàssic, i romanticisme, i necessites conèixer com funcionava l'instrument, per a què estava escrit. Per això vaig decidir també formar-me en trompa natural amb un dels majors exponents de la trompa natural en el món, que és Javier Bonet, el nostre trompista de Vila-real. Que és una sort tindre una persona amb aquesta formació i amb aquest currículum.
0: I ja ho crec que sí. Jo el que vull posar en valor així en el programa és els grans instrumentistes que tinguem. Perquè de trompa en tinguem alguns.
1: Sí.
0: Ah, sí, a la Comunitat Valenciana. En tenim alguns.
1: Som exportadors.
0: Sí, som exportadors, però tinguem que donar-li el valor que n'hi ha a la cultura, al món de la música, que tinguem en la vena, i n'hi ha que donar-li tot aquest valor, Maria. Maria, encara n'hi ha algun concert que t'emociones quan el recordes? En tens molts, però n'hi ha algun... Què dius?
1: Sobretot concerts que han significat reptes. Quan uno se coneix, i te coneixes molt bé i coneixes les teues limitacions com a instrumentista, sempre dius, ostres, m'agradaria tocar este concert, però sé que per a poder tocar aquest concert no tinc la tècnica que és suficient, o inclús dius, mai podré tocar aquest concert. Entonces, n'hi ha concerts que sí que han sigut reptes i directament, pues això, segon d'Strauss que toqui l'Orquestra de València, que era algo que jo no m'esperava que podria tocar en la vida, me vaig dir, pues ho he de tocar, i ho vaig aconseguir. I fa apenes 2 o 3 anys la Senata de Britten, que és una de les obres més complicades. I aquests dos són possiblement de les obres més complicades.
0: Ixe no el tinc, però el segon...
1: No, és que no dona temps a penjar-ho.
0: No, el segon de Strauss és el que està sonant.
1: Sí.
0: Jo crec que és un repte per a tots els trompistes. Escoltem.

0: Els pèls de punta tinc en estos moments, Maria. Com arribes... Com pot fer un músic... Perquè la disciplina és molt important en un músic, la disciplina. I tindre talent. Però és que a banda d'això està la part emocional que té la música. Arribar, com pot arribar un músic des de que comença... Perquè jo crec que això s'ha de fer des de que comença un músic. Un xiquet, una xiqueta. Com deguem ensenyar per a que ixa coseta que té un xiquet no es perga, Maria?
1: Sí, és el que t'he comentat abans, no? La importància dels primers mestres. Moltes vegades els xiquets, això que dius, bueno, ostres, que expressivitat, sí que és de veres, l'expressivitat tocant i el meu so és algo que sempre m'ho han dit, no? Una de les meves característiques principals, no? I el que també llama l'atenció en l'estranger, no? La personalitat que tinc tocant. Vale. Però això no és...
0: És que no em pifies cap, eh?
1: Sí que em pifié, però per
0: no,
1: això
0: que
1: estudi.
0: Jo m'ho he escoltat, eh?
1: Sí, al ser una gravació en directe llama l'atenció d'un segon d'Strauss.
0: Sí,
1: en molts poques errors, però perquè n'hi ha un treball darrere. O sigui, les coses no són miracles, així n'ha de clar. Com te dia, l'autoexigència. Tu ho saps molt bé, no? Els mestres, quan comences en els xiquets, lo primer, les escales, les intervalos, vale. Això que es pot sonar algo tan mecànic, no? Sí. De fet, entrem la tècnica com algo mecànic. Jo recorde que a mi, el meu mestre, me deia, vale, sí, l'escala, ara anem a tocar la més bonica. Buah. O sea, tocar una escala, una simple escala de do major, que és la primera escala que toquem tots en la nostra vida, jo crec que... El no conformar-te a tocar les notes, sinó tocar les boniques. Començar-la i acabar-la bé, amb qualitat. Això, sí. Ixa autoexigència, ixa exigència, que sí. T'han ficat de xicotet, és l'autoexigència que tu vas a tindre de forma natural el rest de la teva vida. Que no te conformes en tocar les notes, sinó que la música és allò que n'hi ha, com se diu, no?, la típica frase, no?, entre les notes, allò que transcendís sí. L'escriptura musical. I jo recordo les lliçons, les primeres lliçons de trompa, me recordo tocar l'himno a l'alegria,
0: sí.
1: La primera audició de trompa que vaig fer, me recordo, a més, com si siguera ara, eixir allí, en els meus mètodes, a tocar l'himno a l'alegria, a la voreta a la mà, i això. I me recordo que estava tot escrit on tenia que tocar més fort, així més piano, perquè sí. Mira, així acaba la frase, tal. Estem parlant del primer any o el segon any que tocava la trompa. Però ja n'hi havia una funció que era la d'expressar. Que m'ho estaven ensenyant una melodia tan fàcil com és l'himno a l'alegria o a la voreta a la mar. Ja està.
0: I sense dir-te-ho de manera tens que fer això, tens que fer
1: això. No, explicant-te-ho i mira, a què sona millor aixina, a què tal. I això també és el que jo com a professora intente que els alumnes tinguin l'esperit autocrític de intenta sí. Buscar, sí. Tocar allò que a tu t'agradaria escoltar.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: a mi
0: sí,
1: m'ho han ensenyat de xicoteta.
0: Doncs Maria, si seguim en la teva carrera, que no la puguem fer així molt, molt ampla perquè no tinguem tant de temps, arriba un moment que graves un CD, que el CD té el nom d'esta peça, que això era la paraula que dia el que feia abandones pobles. Tu te recordes del que feia abandones pobles? Ara parlarem.

0: La dic en castellà, però vaig a dir-la en valencià, que la reconeixereu. El disc s'anomena Se hace saber. Abans anava la trompeteta, jo me'n recordo de mi, la trompeta, però es fa saber, que tan, tan, tan, tan, tan, tan, no? Per què el nom de Se hace saber? Què és el que volies fer? Que saberen? I per què vas elegir música més contemporània?
1: A veure, la idea d'aquest disc, com tot, la pandèmia tingui les seues coses males, malíssimes, i com tot, també tingui les seues coses bones, i se fa fomentar molt la creativitat, no? I sobretot és que som artistes, que som músics, i estàs en casa, no puc tocar, i... I entonces hi havia una cosa que me rondava ja molt per el cap, que era, ostres, m'han fet peces per a mi, en concret Boro García.
0: Sí, Boro, ara l'escoltarem també.
1: Havia estrenat una peça per a trompa i orquestra que m'havia fet ell, havia fet la versió per a trompa soles, i costa, és una llàstima que les estrenes, però clar, després això no transcendís més allà si no se grava, perquè avui en dia, si no estàs en Spotify, no existeix.
0: Correcte.
1: Ni tu ni la peça. I llavors va ser...

0: La idea eixa de fer un disc i comentant-ho amb Boro, clar, tenia unes quantes peces, però em faltava completar aquestes peces, no? Em faltava completar el disc, no n'hi havia prou minutatge. I ahir va sorgir la idea d'encomanar peces. I també aconsellar per Boro, diu, contacta amb Elena Mendoza, Premi Nacional de Música. De fet, hi ha diversos Premis Nacionals de Música en aquest disc, compositors. I a veure què te diu. I vaig contactar en Elena, que és catedràtica de composició en UDK Berlín. És una estupenda compositora. I clar, em digué pues, que sí, que per supost, però que em volta de trompa soles, que se li havia ocorrit trompa i percussió. I jo, pues bueno, per sort tinc un company fantàstic a l'orquestra, Josep Furió, que li dic, t'atreviries? I diu, jo sé, aquell també és prou insensato com
1: sí,
0: jo.
1: Sí, sí.
0: I ella me digué, diu, mira, diu, la meva idea és agafar la trompa com a l'instrument original, no? El que, perquè, com tu has dit, era una trompeteta, la trompa de correus, la funcionalitat que tenia el nostre instrument al llarg de la història, no? Entonces, diu, la frase se hace saber per això, perquè fa referència a la funcionalitat de l'instrument. I, de fet, en el disc n'hi ha més obres, per exemple, la de Jaume Grané, que es diu Apel, que és llamada, no?
1: Sí.
0: I que també fan molta referència d'això. Per exemple, en Boro també utilitza recursos de la trompa natural, la trompa de casa, i és música contemporània, però està basada en tècniques pues, que han
1: allà
0: de la història.
1: És que la reflexió que estàs dient és veritat. La trompa era un instrument que servia per a comunicar.
0: Exacte.
1: Comunicar les trompes, per exemple, jo me recorde els dibuixos de Vicky el Vikingo.
0: Sí, sí, és així.
1: I és així. Escoltem esta, mira, has nombrat a Boro García, i esta és Emprentes Líquides.

0: Música contemporània. Tens en ment un altre disc?
1: Home, en ment sempre n'hi ha un altre disc. Altra cosa és el temps i els diners. Parlen sí, clar.
0: Perquè el temps... tu no pares. Tu estàs ací, tu estàs allà, tu estàs sí, a l'orquestra de
1: València. De fet, després d'aquest disc he estrenat més obres sí. I dius, ostres, m'agradaria gravar-les, però no m'he donat.
0: I no, està la teva vessant de docència, que l'has nombrat moltes vegades. I n'hi ha un festival, el Ciguat, que vas anar, crec que va 2 o 3 anys.
1: No,
0: no sé si el 22, 23.
1: Va. Parte ja 5 anys, des que es començà. Jo
0: sí, estic
1: fixa allí, o sea, Manolo me té ahí a una.
0: I en el Ciguat, esta gravació no sé si fa 2 o 3 anys, que toques en Angelo, este con Divertimento, Opus 59, per a 2 trompes.
1: Ah, això és d'Itàlia. Festival en Itàlia.
0: Ah, no és d'allí?
1: No. Això és en Itàlia, en Sicília. Un festival i està és l'orquestra de l'òpera del teatre d'allí, no recordo
0: ho tenia jo equivocat.
1: Això és un festival i Angelo és un dels trompes de l'orquestra i és el que organitza este festival, és a dir, com a professora, i normalment quan vas a un festival així vas com a professor i com a docent.
0: I què seguís emocionant-li a Maria Rubio quan puja a l'escenari, quan tu puges a fer un concert? Què siguis encara motivant perquè tu no pares?
1: A veure, el que més motiva un músic és tocar allò el que disfrutes. Ja està, ja siga contemporània, ja siga clàssica. N'hi ha moments, perquè no tot, com la frase que diuen, no tot són glòries, no?
0: Sí.
1: L'orquestra, pues, dius, bueno, te toca fer coses que dius, bueno, va, te toca fer-ho i ja està. Però per això són professionals, encara
0: clar.
1: Que no t'agrade, has de donar el millor de tu, però el que sí que t'emociona és les coses ben fetes.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, o sea, no cal tindre no sé, el millor director del món,
0: sí.
1: Ni cal tocar la millor obra del món, la qüestió és fer-ho bé.
0: Sí.
1: I això és una cosa que a vegades pues, se descuida. Quan fas música de cambra, ahí, pues, quan t'ajuntes en un grup en el que n'hi ha complicitat i en el que tots van a una, pues, disfrutes. Però jo crec que per a tots els músics, la música de cambra és on més
0: sí,
1: disfrutem.
0: Sí, no? Més, és veritat, això és així. Què té la trompa, que no té ningú instrument? I acabem.
1: El primer que té és el registre. El registre és el registre més ampli dins dels instruments de metall.
0: Sí.
1: Val? És un registre enorme, per això pifiem tant, així no és. Un
0: trompes, bueno, tu no.
1: Pifiem... Bueno, n'hi ha que estudiar. Entonces, el primer que res és el registre que té. I això ens fa pues, molt més versàtils. Després, una frase molt famosa, no? De la trompa és un instrument de metall amb cor de fusta, no?
0: Sí.
1: En l'orquestra nosaltres no parem. Igual estem tocant les fustes que estem tocant el metall. Això és la versatilitat ixa que tens,
0: sí.
1: Que estàs en ensembles de corda...
0: És que empastes molt bé en tots.
1: Sí, i empastres també. A vegades empastres també un poquet. Però sí, és la versatilitat que
0: sí.
1: Tenim. Després, una altra cosa, el tema dels diferents sons que podem produir, no?
0: Sí.
1: Perquè amb les diferents tècniques podem recórrer a sons metàl·lics, a sons amb la tècnica de la mà dreta. Entonces, per això la nostra versatilitat a l'hora d'encaixar en qualsevol grup. Això doncs... sí que és de Guadassuar.
0: Bé, ja m'havia equivocat. Per això l'he ficat, dic, serà una de les dues.
1: Sí.
0: Me pensava que era l'altra, la del Ciguat. La Ciguat
1: sí.
0: Que sempre es fa en Nadal.
1: Sí,
0: la setmaneta
1: sí,
0: de
1: Nadal. Sí, és en els millors ahí dies.
0: Ahí estem,
1: per descansar.
0: Ahí està Manolo. Doncs la veritat que donar-te gràcies per haver vingut, per conèixer, per la teua humilitat. La veritat, Maria, la teua humilitat. La teua part humana, és a dir, per a que sàpiguen tots lo gran que eres, a part de tocar com un gran músic, la teua humanitat, la teua... Eixe punt, diguem, d'humilitat, que la veritat que t'ho agraeix molt.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me i ha sigut un plaer.
0: Bueno, moltes gràcies. Hem parlat amb Maria Rubio, trompa solista de l'Orquestra de València.
2: L'agenda en Fem Banda.

0: I tot comença i tot acaba. Així que entrem en l'última part del programa, l'agenda. I vaig a dir algunes dates que tinguem d'avui, de concerts d'avui. Avui, per exemple, dins de la campanya Activitats Comarcals, tercer encontre de bandes joves de la comarca de la Marina Baixa. Començarà tot a partir de les 11:30 a la Vila Joiosa. Avui també, dins de la campanya, la vuitena del cicle d'orquestes CaixaBank 2025-2026, concert de l'Orquestra de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva, a les 12 a la Casa de la Cultura de Xàtiva. I seguim avui també dins de la campanya d'activitats comarcals Sona l'Alcantí, avui al poble de Torre de les Maçanes. Tot el dia allí sona l'Alcantí. I seguim en les activitats comarcals, concert didàctic de la banda jove de la Federació de la Comarca de la Ribera Alta, avui a les 7 de la vesprada al Gran Teatre d'Alzira. I acabem esta agenda parlant d'un concert que es farà a l'Auditori Josep Maria Bru d'Agullent, concert de saxo i piano a càrrec de Natàlia, de la jove saxofonista Natàlia Revert Ferrero, que la tinc a l'altra part del fil telefònic. Natàlia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Natàlia? És que jo encantada de parlar amb tu, la veritat, perquè es vas conèixer menuda, donant-te classe de cor. I mira si han passat anys. Em fas recordar, Natàlia.
1: Ja,
0: molt clar. A veure, Natàlia, avui tens un concert en el poble de ton pare, Agullent.
1: Sí, sí, sí.
0: Estàs nervioseta? És a dir, ja tens aquest cuquet ahí a la boca de l'estómac?
1: Sempre estàs nerviós, no?, antes del concert. Jo sol posar-me un poc nerviosa, sobretot antes de tocar, però ja després, quan és que estic més tranquil·la.
0: Quan xafes l'escenari, tu xafes el peu ahí i dius ja... Ja està. Natàlia, és un concert exigent el que vas a fer avui? És a dir, què vas a interpretar?
1: La veritat que sí. He agafat obres, jo, quan estava atenent el pianista, en Adolfo, que m'acompanya, Adolfo García.
0: Sí, Adolfo García.
1: Jo ho parlava i he dit, mare, igual és molt exigent, però...

0: clàssica, el concertino de càmera de Jacques Ibert, una obra que qualsevol saxofonista ha de tocar una vegada en la seva vida. Després, Introducció i Rondo Capritxoso, de Camille Saint-Saëns, que originalment és per a violí, però jo la interpretaré amb el saxofon soprano. Pulse, de Vincent David. Vincent David és un compositor i saxofonista amb molt de renom, perquè és un gran virtuós, i les seues obres destaquen per ser tècnicament molt, molt demandants per al saxofonista, i combina tots els elements contemporanis que tenim els saxofonistes. I ja per últim, Fats Ibert, a veure si ho dic bé perquè és un compositor japonès, Takashi Yoshimatsu.
1: Tu tranquil·la, que jo així, així clave la gamba moltes vegades en els nombres, així no, que tranquil·la.
0: Perfecte.
1: Sí, mira, estem escoltant, tu has nombrat el Rondo Capriccioso, de Camille Saint-Saëns, i és la que escoltem, estem escoltant-te tocar a tu. El concert, en el concert, durant tot el concert, quins tipus de saxos utilitzes? És a dir, passes per tots o te n'agafes dos? El alt, el soprano, el tenor, el soprano, el quins?
0: Agafaré el alt, estaré quasi tot el concert tocant el alt, i únicament agafaré el soprano per a tocar aquesta transcripció, que com la majoria de transcripcions les toquem, que originalment són de violí, doncs habitualment el violí i el soprano són els timbres més pareguts.
1: Més pareguts,
0: no?
1: Sí. És la primera vegada que fas un concert a Agullent?
0: Sí, la veritat que sí, i em fa molta il·lusió perquè jo fa uns anys, antes d'anar-me a estudiar fora, a Brussel·les, vaig donar classes a Agullent, i sí que vaig anar a l'auditori a escoltar els meus alumnes tocar, i em fa molta il·lusió ara poder estar tocant allí, donant un concert en el poble de mon pare, que també tinc...
1: Home, que també tindràs allí tota la família de la part de ton pare.
0: Claro.
1: Clar que sí. Mira, te vaig a dir una coseta. Hem començat el programa d'avui, els primers que hem tingut així, parlant de sincronisax, és a dir, comencem i acabem el programa parlant de saxos. És casualitat.
0: Ah, que bé.
1: I hem ficat ahir alguna de les peces dirigida per ton pare. El conservatori crec que és de Castelló, i dirigida per ton pare, per Carlos Revert.
0: Sí.
1: I mira per on, coincidència, avui acabem escoltant-te en esta peça, i el concert, parlem del concert, serà esta vesprada mateix. A quina hora és? Que no sé si és a les 7.
0: A les 7:30.
1: A les 7:30. I l'entrada és lliure?
0: Sí.
1: És a dir, tota la gent està convidada perquè vagin a escoltar a Natàlia Revert Ferrero, acompanyada d'Adolfo García al piano.
0: Sí.
1: M'escoltes, Natàlia?
0: Sí. Tu m'escoltes?
1: Sí. És a dir, allí esperem a tots. És així, Natàlia. I també esperem que tu vingues ací per a parlar de tu i de tota la teva família. Perquè és extensa i molta música. No, tens que vindre. Això ja ho tinc jo ací present. Natàlia, moltes gràcies per parlar amb tu, per saber de tu i per a que seguisques i neixes ganes de tocar i fer música. Moltes gràcies. Una beseta ben gran. Natàlia, vinga, es vegem. Adéu. Uau! Quina meravella de concert. De trompa. Que tenim justament la sort de tindre ací a la terra a una de les millors trompistes que hi ha a nivell mundial, Maria Rubio, que acabem d'entrevistar, i és la que està sonant. Estem escoltant el segon concert d'Strauss, interpretat per Maria Rubio a la trompa i acompanyat per l'Orquestra de València. Doncs, fins ací el programa d'avui. N'hi ha una cançó que m'ha vingut ara a la ment, que era en els dibuixos que feia "Lástima que termino el festival de hoy". I al final de la cançó dia: "Però mañana más". Pues així. Nosaltres tornarem demà amb més música. Que passeu un molt bon dissabte. Que sigueu feliços i que gaudiu de la música. Moltes gràcies i fins demà. Es vegem.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
5: Tira-li, enxufa-li.
6: Ho fas molt bé.
7: Ole tu, ole tu.
4: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
8: Estava desitjant-ho.
4: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
9: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
4: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
10: Queda clar, sí?
11: Senyor, sí, senyor!
10: Sí, tothom.
4: Si vos esteu avorrint i badalleu...
8: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
4: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
8: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
4: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta!
1: A punt ràdio.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
13: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots, en definitiva, al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Quin elenc de col·laboradors més templats i salats que tenim avui, dissabte 30 de maig, últim dissabte del mes de maig de 2026. Jota González, ¿cómo estás?
14: Pues muy bien, Donís. Muchísimas gracias por el cumplido. Iba todo por mí, ¿verdad?
13: Tot per tu. Pues tot per tu i per tu tot.
14: Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí un sábado más con todos vosotros.
13: Per tu i per Dani Teruel.
15: Muy
13: bien.
15: Muy bien.
13: Diré que fa molt de temps que no venies.
15: Hacía ya un tiempo que no venía, ¿eh?
13: I tenim ahí les redes socials i les tendències i les coses que...
15: Han pasado muchas cosas, ¿eh?
13: Sí, sí, sí. I mos les vas a contar avui.
15: I te las voy a contar avui.
13: Gràcies, Dani Teruel. Alfredo Esteve, ¿cómo estás?
16: Molt bé, molt fresquet. Així molt fresquet, però al carrer molta calor.
13: Molt fresquet, com que la gent comença a anar en bermudes, no?
16: Pareix que sí, pareix. Ara parlarem d'això.
13: Molt bé, perfecte. Pablo Fernández, ¿cómo estás?
17: Molt bé, així estem. I aquesta mitjoreta que hem tingut abans per esmorzar i xerrar, doncs ens dona això complit, Donís. Què tal?
13: Efectivament.
17: I hem tingut temps per a poder xerrar un ratet.
13: De partir. Pablo, avui és un dia d'efemèrides.
17: Sí, avui és un dia d'efemèrides musical. Anem a parlar d'un tema molt important de Beatles. Serà una part important de la primera hora d'aquest espai.
13: Molt bé. Amics, sumari i comencem. Efectivament, i tal com comentava en Pablo Fernández, els 60 anys de Yellow Submarine, un dels increïbles èxits d'aquest grup de... pèls de mocho, els dic, no?
17: Sí, han tingut molts qualificatius, però sí, tots sempre bons.
13: Entre altres. Els pèls de mocho. Sí, estem parlant d'un grup de quatre xicones de Liverpool que marcaren un abans i un després en la música, els Beatles. 60 anys es complixen d'aquest Yellow Submarine. Nova estratègia de creadors de contingut d'internet i, en particular, tendències.
15: Deia que han passat des de 2026.
13: Molt bé, gràcies, Dani Teruel. Ara parlarem d'això. Tenim el segon aniversari de Listen to Inspire. Atenció, perquè el nostre amic Rockstar, que estiguem nosaltres, fa poc així, en Fora de Cobertura, dona una conferència en Vila-real, a les 4 de l'espre. Parlarem en l'organització per a saber què és el que va passar allí, en Vila-real, Castelló. Parlem de moda i de l'illa de les Bermudes, Alfredo Esteve.
16: És correcte. La gent se va sorprendre el que és la Bermuda, perquè és una isla. I d'ahí és que tota la gent, l'uniforme, van... Lo més això xocant és que si no es veure, però van en americana, en corbata i en bermudes, calcetí i el mocassin clàssic.
13: Acabarem la primera hora del Fora de Cobertura d'avui en el plat valencià del dia en Carlina Quilis, per supost. Continuarem després de l'informatiu en David Puerto. Atenció, tenim entrevista en el nostre convidat especial del dia, Rei Hortolà, i parlem en Andoni Ferreño i en Patricia Campos per aquest partit benèfic que es celebra també la setmana que ve en la localitat d'Onda. Tot això i més en Fora de Cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al Punt a Punt en aquest equip de col·laboradors i en Adolfo Pascual al control tècnic i publicitari.
12: Fora de Cobertura, Donís Salvador. In the

0: pot ser una de les cançons més absurdes de les Beatles i una de les més exitoses.
1: Pot ser, està el Yellow Submarine i el Tractor Amarillo en Espanya, però anem a parlar en este cas utilitzant un color, el mateix color de Yellow Submarine. 26 de maig de l'any 66.
0: Quasi res porta el diari.
1: Van gravar Yellow Submarine, una de les cançons, com bé has dit, absurdes, més singulars de tota la seva carrera dels Beatles. I també una de les més enganyoses, perquè durant dècades molta gent la va reduir a poc més que una broma simpàtica cantada per Ringo Starr, però el problema és que fins i tot les bromes dels Beatles en aquella època estaven redefinint el límit de la música popular.
0: Si inclús arriba a parlar d'això, has comentat ja que va ser cançó de Ringo Starr, efectivament. Molt curiós, perquè Ringo Starr ha cantat aquesta cançó i una altra.
1: Correcte, però pareix que està, en un principi no estava definit per a ell, estava per a Paul McCartney, però ell tenia la veu més... o més infantil, o més...
0: Més Yellow Submarine.
1: Més grogueta, més groga, més groga.
0: Parlarem inclús que, bueno, no només en esta cançó, sinó en moltes altres, començaven a relacionar-les en que tenien un doble sentit, anem a dir, relacionat amb substàncies espirituoses.
1: També, però no sols la cançó, és cert que la gravació, l'espai on gravaven, també era molt singular, perquè recordem, pues, i se pareixia pues, com un garatge ple de trastos vells, no? I la cançó al final sí que tenia un sentit i un significat, i és que estaven redefinint, transformant en esta cançó, i així ho han qualificat els experts, estaven transformant el llenguatge pop dels anys 60, de finals dels 60.
0: Un abans i un després, com hem comentat. Però d'aquest Yellow Submarine pareixia que alguna tendència social comentava que parlaven d'un submarí com si estiguessin fumant coses indegudes. Obre, no és degut fumar qualsevol cosa, però almenys coses il·legals, m'hi referís.
1: Recordem el que rodeja els Beatles, tot el que rodeja els Beatles, sí. és un sinònim d'estudi i també un sinònim espiritual.
0: Espirituós, diria. Diria jo. Però també passen altres cançons, com per exemple Lucy in the Sky with Diamonds. Les inicials són LSD. I la gent començava també a lucubrar altra volta. Pues no, ho han fet per això, ho han dit per això. Però bé, la bona qüestió. Avui parlem del Yellow Submarine i no té res que veure en qualsevol d'aquestes coses que hem comentat.
1: Res, mira, per entendre el que significava Yellow Submarine cal situar-se exactament en aquell moment. Estaven vivint els Beatles una transformació artística vertiginosa. Apenes uns mesos abans havien publicat Rubber Soul, un disc que començava ja a trencar clarament amb el pop juvenil dels seus primers anys i les lletres. Començaven ja a tornar-se donis més introspectives, les estructures més complexes, i l'estudi, que és el que hem comentat, l'estudi on gravaven, començava ja a funcionar com un espai creatiu. Ja no era sols un lloc on gravar, sinó que tot l'estudi formava part de la cançó. A més, el grup començava a cansar-se profundament de les gires. I és que els concerts s'havien convertit en un caos histèric, on apenes podien escoltar-se entre si mateixos pel crit del públic.
0: Ha dit histèric, no històric.
1: Histèric i històric. I aquesta frustració va acabar espantant-los cada vegada més a l'experimentació. I és que Yellow Submarine va ser un experiment i un estudi de la música. Com ben comentat, la va composar principalment Paul McCartney, encara que l'acredita Lennon, i finalment... per la seva veu infantil moment, i psicodèlica de Ringo Starr.
0: Hi ha un moment a partir del qual tant Paul McCartney i John Lennon començaren a filmar conjuntament totes les cançons que escrivien, perquè hi havia com ese pique de a veure qui dels dos era millor compositor o a veure si posem la teua cançó o la meua en este disc. Per aquest moment, per aquest cas, començaren a filmar els dos junts i d'aquesta forma deixaven d'alguna manera la competitivitat per veure qui s'emportava els drets d'autor en el següent tema.
1: Mira, una de les curiositats que te contaré, anem a parlar de Michael Jackson, Paul McCartney, recorda'm.

0: Bueno.
1: Recordes, ¿no?
0: Saps que estiguen en amistats, ¿no?
1: Ahí va. Després t'ho contaré. El verdader cor de Yellow Submarine està en la gravació. Els Beatles van transformar l'estudi en un xicotet teatre experimental, van utilitzar efectes sonors improvisats, objectes quotidians, cantis col·lectius i tècniques de gravació molt poc habituals en el pop comercial de l'època. Part del personal de Hype Rod va acabar participant en els cors i els efectes, creant una atmosfera de caos i acuradament organitzat. I és que mentre altres bandes continuaven gravant cançons pensant principalment en com reproduir-les en directe, els Beatles començaven a entendre l'estudi com un espai il·limitat d'imaginació sonora, i ahí està l'exemple de Yellow Submarine.
0: Me pareix molt curiós, vaig a contar-te un paral·lelisme, no és el mateix cas, però resulta que David Civera, resulta que el seu baterista té els... estiguin parlant amb ell, Lucas Jiménez, estigui de convidat especial, i té els estudis en Catarroja, on també ensaya la Tokyo Band, l'orquestra Tokyo Band. Molt bé. Per a gravar uns coros de David Civera, com estava la Tokyo ensayant, i passar Lucas Jiménez a parlar en els músics de Tokyo per a veure si els cantants podien fer els coros de David Civera, d'aixes gravacions que estaven fent, i anaren un parell de cantants de la Tokyo Band a fer els coros de David Civera, i ahí estan gravats.
1: En l'estudi.
0: Efectivament.
1: Important. I Catarroja.
0: Catarroja.
1: Oi, Catarroja.
0: Catarroja descoberta,
1: Catarroja descoberta.
0: Alfredo està pensant, però en Meliana fan un espai de fetge de bou.
2: En Meliana, no, però en Alboraia n'hi ha també un estudi de gravació.
0: N'hi ha molts en València, Alfredo.
2: I en Follos, saps?
1: Sí, però el de Catarroja és el de Catarroja.
0: I en el Càcer i en tal, sí.
1: Però el de Catarroja és el de Catarroja.
0: Home, el Catarroja és un d'ells. Però estem parlant de Lucas Jiménez, que no parlem de qualsevol puesto.
1: Seguim, anem a parlar de que esta cançó té vida pròpia, Donís, molt més allà de la música. I és que la pel·lícula animada, recordem que era una pel·lícula animada de Yellow Submarine, que es va projectar l'any 68, va convertir definitivament la cançó en un icono visual de la psicodèlia pop. Aquells colors saturats, recordem, personatges surrealistes i paisatges impossibles, pues van ajudar a consolidar una imatge dels Beatles molt més lligada a la fantasia i l'experimentació cultural dels finals de 60. I és que la cançó resumeix molt bé una qualitat essencial del grup: la capacitat que tenien els Beatles per a convertir idees aparentment simples en experiències culturals enormes. I un exemple és la cançó que avui estem tratant.
0: Eren referents i guies espirituals, eren els Beatles.
1: Claro,
0: podien ficar qualsevol cosa de tendència en un moment donat.
2: Esta tendència era lo d'ells.
1: I és que tenien, ells lo que feien era capturar un instant molt concret en el qual començaven a descobrir que el pop podia contindre literalment qualsevol cosa. El pop dels Beatles, els experts el califiquen de fantasia, soroll, teatre, psicodèlia i, en este cas, en Yellow Submarine, amb humor, experimentació sonora.
0: Hombre, dels Beatles, d'aquest estil, d'aquest canvi de paradigma musical de l'època, que marcava una mansió després, com ja hem comentat, han passat en altres persones també. Passa en Elvis, passa en els Beatles, podríem dir que passa inclús en Michael Jackson.
2: I en els Rollins.
0: En el Rolling, sí, però bueno...
2: Una tendència tingueren també.
0: Sí, home, per supost, marcaren sí, també... Tenen una època molt marcada, però jo crec que ese canvi revolucionari va vindre més en les vides que en
2: total,
0: el Rolling.
2: Total.
1: Jo crec que és el grup revelació, no?, a l'hora de transformar el pop, i ahí està, de que ja no sols que les seues cançons es puguen escoltar, sinó que ells mateixos són una marca registrada. I els Beatles, pues, és un exemple de aconseguir allò des de lo simple.
0: I en aquesta direcció, i parlant de marques i de drets i de tal, resulta que hi ha un moment en què un senyor, que diuen Miquel...
1: Mickey pels amics.
0: Mickey pels amics, Michael, per als angloparlants, comença a comprar tots els drets de les cançons dels Beatles i té eixa pugna i eixa enemistat en Paul McCartney, perquè també volia adquirir-los, perquè en part eren seus, no?
1: Així va ser. Després de gravar just la cançó 666, Paul McCartney i Michael Jackson es van convertir en bons amics. Durant eixa època, Paul estava intentant recuperar els drets dels Beatles, que estaven en mans de la productora musical ATV Music, per un preu de 40 milions de dòlars. En una d'aquestes converses, Pau li va contar al xicoter de Jackson com havia aconseguit els drets d'algunes de les cançons dels seus artistes favorits i com estava intentant recuperar els drets de les seues pròpies cançons. Al poc temps,

0: Michael, Mickey, Michael. A partir d'ahir segur que Paul li dia un altre nom que no sabrem quin era. Va comprar els drets de Beatles per 47 milions i mig de dòlar, un acte que Paul va definir com una traïció. A partir d'ahir no li va dir Michael Jackson.
1: Li va dir d'una altra manera.
0: Una altra manera.
1: Que no anem a reproduir.
0: I saps un poc l'enemistat que comentem, però n'hi ha moltes curiositats.
1: Tu saps si han fet les paus abans de que faltarà Miquel?
0: Jo pense que es quedarà en una
2: llet. Es faran allà dalt. Les faran allà dalt.
1: Home, Pol encara està així.
2: Però jo dic que les faran.
0: Llegenda urbana. Anem a deixar-ho en llegenda. Anem a deixar-ho que la gent crega el que pensa. Han fet les paus o no? Ja veurem. En pau de moment està Pol.
1: Que lo curen.
0: En pau de moment està Michael Jackson. Ell sí que està en pau.
1: En pau descansa.
0: Vols conèixer algunes curiositats?
1: Per favor, sempre.
0: Passió pels escalestris. El xoc de carrers de cotxes en miniatura és, sens dubte, el passatemps favorit dels Beatles. Abans de cada concert, el grup de rock alliberava tensió amb l'escalestri, un xoc que va aconseguir arribar a nous públics gràcies a ells. I anem a parlar d'olor. Sabem que els concerts de rock es pot fer olor de tot més de roses. Però en els concerts dels Beatles això anava més enllà. No han sigut poques les persones que han confirmat que en els concerts dels Liverpool feia olor d'orina, i és que la sobreexcitació i l'emoció dels majors fan que no coneixia límits. I anem a parlar també d'altra curiositat. A final dels anys 60 els Beatles van plantejar comprar-se una illa grega i anar-se'n a viure al costat allí, a Grècia, amb les seues famílies, impulsats per la idea i l'entusiasme de John Lennon, el Beatle, com coneguem, més carismàtic del grup. Tenia la intenció de viure una vida utòpica i lliure a Grècia, amb tots els seus familiars. I parlem de les banyes, els cuernos.
1: Sí, sí.
0: I ese símbol, no?, de la música rock venen d'ells. Vull dir, en la seua portada, en concret, en la portada del disc de Yellow Submarine, Lennon apareix en la il·lustració mostrant les famoses banyeres rockeres.
1: Saps que quan te separen, te conté una curiositat, quan te separen els Beatles, hi ha un moment en què riñen Paul McCartney i John Lennon. En el primer disc de Paul McCartney, primer, segon, no recordé, un dels primers discos de Paul McCartney, apareix Paul McCartney agarrant-li les banyes a una cabra. Les redes socials d'aquella època eren pràcticament això, no? Les portades de discos. Què passa? Que John Lennon pensava que ho feia per ell, per Yoko Ono, la llibertat de l'amor, etc. Què passa? Que en el següent disc de John Lennon, és John Lennon agarrant-li les orelles a un cerdo. És molt bo.
0: La comparativa. Imagina si això passara en una portada de disc.
1: Bueno, ha passat, no fa molt, en una cançó de Shakira.
0: Entonces, això seria com el meme de l'època, no?
1: Sí, absolutament.
0: No, seria això que estàs comentant, és el meme de l'època.
1: Absolutament, això és... vaig a pujar una història, no? Grave un disc que va tindre milions i milions de còpies venudes i, bueno, envia el missatge per a aquest canal. Però lo cert és que ens ha passat una cançó de Shakira a Piqué no fa molts anys. Vull dir que s'ha utilitzat la música per
0: a Piqué se va picar, eh? Vull dir que normal, la lletra anava molt directa.
1: Claramente.
0: Estem sembrats. Anem, si te pareix, a l'última, no? A una de les curiositats. El famós pas de zebra. Recordem aquesta portada. En Abbey Road, la mítica portada dels Beatles en el pas de zebra que hi havia al costat del seu estudi de gravació, anava a dir-se en un principi Everest. De fet, s'havia programat un viatge a l'Himalaya per a realitzar una sessió de fotos per a aquest disc. Finalment, aquesta idea es va eliminar per la necessitat que tenia el grup d'acabar com més prompte millor el disc, i es va substituir per una altra molt més econòmica que ha transcendit en la història. En la història de la música, perquè després diguen que el més car sempre és el millor. En aquest cas, parlem de la simplicitat d'un pas de zebra i que és una imatge icònica, no, dels Beatles.
1: Absolutament. Pues
0: anava a ser l'Everest.
2: O sea, yo solo os volía decir que la primera vez que aní a Londres, aní a Dredd per Boreos.
1: Pero la foto es...
2: Y que tinc tots els discos, tota la col·lecció de discos de vinilo d'ells. Tota sencera, dels Beatles.
1: En muchas más de algunes primeres edicions,
2: la tinc tota, i en el camp també tinc diverses biografies d'ells. I tinc la coincidència també d'estar a Nova York treballant i vas veure en el Tel Park, o sigui, vas veure a Yoko Ono.
1: Home,
2: això és baixa casualitat.
1: Si me dieres que has vist a Paul McCartney, pues te diria que guai.
2: No, ja...

0: que era actualment...
1: I la veu era de Lola Flores. O sigui, tu escoltaves a Lola Flores, no escoltaves a Lolita.
0: No, correcte. Tu escoltaves a Lola Flores, però sí que és cert que Lolita col·laborava ficant el que és l'argument de l'espot, però la veu de Lolita la transformaven en la veu de sa mare.
1: Efectivament.
0: Era ixe la línia. I era, era per no perdre l'accent espanyol.
1: Ese deepfake en un futur pot causar molts mals de cap.
2: Lo he buscado rápidamente. No sé si conoces un influencer que se llama Kavilab, que eran situaciones corrientes, que por ejemplo para abrir una botella, pues a lo mejor le pegaba una patada y él cogía la botella, la abría con la mano y hacía... O sea, es fácil.
1: Sí.
2: Pues esa persona...
1: Hombre, un momento, es que ya, pero es que...
2: Claro, aquí...
1: Fent això al micro, no, la gent de
2: casa... Aquí no se ve, pero...
1: No, efectivament.
2: No sé cómo lo expresaría.
1: Feia una cosa y en les mans la señalaba con diguente... Es fàcil, ¿no? Y lo señalaba en les dos mans, en les mans abiertas, en dirección al objecte que volia...
2: Pues ese creador de contenido ha sido trascendente a nivel mundial. Y hace poco salió la noticia que vendió su imagen para que se pudiera hacer lo que quisiera con su imagen y con sus, bueno, con sus derechos por 975 millones de euros.
3: Wow.
1: Si algú vol comprar la meva imatge, que m'ho diga.
3: Qué barbaridad, por favor.
1: Sí, que, portem, que posem un preu, eh? Igual per 975 milions no, però a partir de 1000 l'escolta ofertes. No?
2: Que al final...
1: Vendríeu la vostra imatge? Anem a entrar en terreno pantanoso. Vendríeu la vostra imatge?
0: Per quina quantitat?
1: Pues no sé.
2: Depende para qué fin, a lo mejor, ¿no?
0: Sí, depende el fin, porque
2: claro.
0: No, sí.
2: Porque si es para anunciar juguetes, pues a lo mejor sí, pero...
0: Si es para anunciar, si es para anunciar frutas, pues igual no.
2: Only France, a lo mejor no.
0: Los frutis. Somos blancos, somos verdes, somos negros.
1: ¿Recuerdo
0: la canción?
1: Muy
0: bien.
1: Sí, pero... a lo mejor estén parando de vendre... una imatge...
0: Depèn de la teua vida. Al final, cap, la imatge és la teua vida. Vens tot en la teua imatge.
1: No. Bueno...
0: Vens tot.
1: A veure, depèn. Però,
0: i per a sempre.
1: A veure, estàs venent que puguen fer vídeos en la teua imatge. No estàs venent que el que tu facis en la teua vida privada puga transcendir i siga propietat intel·lectual.
0: Sí, però la IA te'l pot transformar de forma que siga algo referent a la teua vida privada.
1: La IA pot... confondre algú,
0: però confondre, la IA el que fa un poc és un efecte espí, no? El que fa és confondre la realitat en la part virtual. I jo crec que un dels reptes de la IA és així, aconseguir, vaig a dir-ho entre comilles, no? Enganyar, no? A la persona de que això és de veres sense ser realitat.
4: Ahí está el perill. Para mí está el perill. Jo no la vendria perquè hi veig el perill.
1: Vale, però no penseu que per aquí fer aquest tipus de coses... ¿Es posible que no le quiera rentable deteriorar la imagen del seu avatar?
0: Claro. Y si es el, yo creo que si es el
4: es el perill, claro.
1: Ara, igual económicamente también, arribat a certes cotes, que ese avatar o esa persona, entre cometes, fera determinats actes o accions, pues podria reportar-li molts diners. És complicat.
0: Home, hi haurien moltes clàusules tancades, també. N'hi haurien també límits.
1: Abordem un altre dia.
2: També és verdad que està restringida a la hora de una persona pública. Tú no puedes coger directamente en ChatGPT o Géminis hacerle que ponerlo en una imagen haciendo X cosa. Eso sí que te lo capa. Sí que es verdad que si tienes un poco más de conocimiento puedes saltarte esas barreras. Pero bueno, al menos para la gente de a pie puede estar tranquila que no pueden hacer lo que quieran con la imagen de cada persona.
1: Dani Teruel, gracias. Siempre.
2: A ti.
1: Seguimos fuera de cobertura y se n'anem fins a Villarreal.
5: Estás escoltando Fuera de Cobertura. Donís Salvador.
1: A l'altre costat del fil telefònic, Maria Calvo. Què tal, Maria? Com estàs?
6: Com estàs?
7: Hola, buenos días.
1: Ah, tenim a Roque? Tenim a Roque o tenim a Maria?
6: Com estàs?
1: Tenim a Roque, però bueno, però Roque Star, benvingut de nou a ta casa, fora de cobertura, amic.
6: Què tal, com estàs? Tot bé?
1: Muy bien, Roque, muy bien. El motiu de la nostra crida... I pensàvem que anem a parlar en ta mare, però al final els dos vingueu a l'estudi, així, a punt ràdio, i fora de cobertura és vostra casa i som benvinguts els dos quan vulgueu, presencial o telefònicament. I Roque, en el dia d'avui estem en el segon aniversari de Listen to Inspire i algú que tu i jo coneguem, que tu coneixes molt bé, va fer una ponència, no? Una conferència en Villarreal, esta vesprà.
6: Así es. Y, ojo, que tu colega lo va a cerrar.
3: tu colega va

0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: I parlem de les Illes Bermudes. Alfredo, està bé. Què ganes tenies d'abordar aquest tema, eh? No, sí, sí.
2: Anem a abordar aquest tema perquè s'ha fet mundialment famós. És que per on vagis, la gent va en Bermudes.
1: La gent va en Bermudes.
2: Però la gent no sap d'on ve les Bermudes.
1: A veure, la gent sap que hi ha una illa que es diu l'illa de les Bermudes.
2: Però molta poca gent.
3: El triàngulo de les Bermudes.
1: Clar,
2: sí, però...
1: Mundialment famós.
2: Sí, mundialment famós. Però mira, les Bermudes es començaren en el segle XVI. No es comencem d'ahir. O sigui, no és una tendència d'ara.
1: O sigui, el pantaló curt?
2: El pantaló curt, molt bé. M'agrada, jo anava a dir això, el pantaló curt, que diguem així, en valencià va ser el pantaló curt i tallat. A mi m'agrada també molt que ara diu el xic, que xiques, homes i dones, xiquets i xiquetes, tots van en el denim, que és el vaquero, quan jo t'ho explique, tallat en tisora, sense cosit, desfilarxat.
1: Quan te queda curtella, doncs te veus quatre tallades ahí.
2: Això ho he fet jo moltes vegades.
1: Te fas un dobladillo.
2: I ja... No, sense dobladillo.
1: T'assegura que jo també ho he fet,
2: sí,
1: eh?
2: Sense dobladillo. Te'l deixes així de caure i ja està. Bueno, el tema de les Bermudes és el... I ara és una cosa que n'hi ha que comentar igual la gent perquè ho sàpia. L'origen de la Bermuda ve del 1816. O sigui, quan es comença ja oficialment, es comença a dur ja el Bermudes en l'exèrcit, inclús l'exèrcit britànic, que no s'adaptava al calor d'allí. Entonces, per adaptar-se al calor d'allí, anaven tots en jaqueta, pantaló llarg, corbata, els mocassins i els calcetins. Entonces, para suportar el calor és quan vingué la idea de tallar els pantalons. L'exèrcit britànic... Allí en les Illes del Triàngulo de les Bermudes.
1: Lo que pasa es que eso no es muy funcional, ¿no?, a la hora de la batalla.
2: Bueno, allí ahora es un uniforme oficial. En las Bermudes,
1: sí,
2: totes...
1: Sí, pero no es funcional en la batalla.
2: No, en la batalla no. En sentido que un poco ya es el look que se diu ara, d'anar per el carrer, el dia a dia, en els despatxos, en tal, la gent va en la seva acrobata, la seva blazer típica, els calcetins i de fils, per suport, sempre. Sí. I les Bermudes, que allí s'usen oficialment, no són el denim, el vaquero, són de lino o de cotó. O sigui, totes superplanxades, superplanxades, hi ha un reportatge que m'encantava, van superplanxats. O sigui, a més, és algo que és natural, com nosaltres guardem el pantaló llarg, o sigui, que m'encantava, a tot tipus d'oficis, eh?
1: També sí. Veus així, algú que va aixina, no és habitual?
2: Sí, bueno, aquest estiu va ser tendència, serà molt la tendència, d'alguna manera, de que tota la gent no anem, jo també vaig, a vegades, en els vaqueros tallats, sinó que la Bermuda s'ha convertit ja en una peça ja, igual en home, que en dona, i està adaptant molt la dona també en una peça ja d'altre tipus de teles, de lino, de cotó, d'altre tipus de teixits, que ja no sigui el típic que duguem el vaquero a la camiseta. O sigui, li estan donant ja un altre ús, que a mi m'agrada. O sigui, inclús la dona, per exemple, està usant molt

0: la bermuda en el chupetí de home, que és el xaleco.
1: Però això, per a, clar, per això és...
0: Estem parlant d'així ara, eh? Sí, que sí.
1: I d'un ambient informal, no, Alfredo?
0: D'un ambient informal, però a mi m'agrada. A mi veure una xica en una bermuda d'un teixit bé, que no sigui el denim, i un xaleco d'home, se m'encanta. És un look que m'encanta.
1: Això, com per eixir un dissabte per l'esprada, no?
0: Sí, sí, un això, tardeo. Això és un tardeo.
1: El diu, tardeo... Lo que es diu arreglado pero informal, no?
0: Exacto, o sea, el tardeo. Bueno, el tema també de les tendències és un poc, o sea, això ho va descobrir un espanyol que seria Juan Bermúdez. Per això també, veig el que va descobrir les isles. Per això ve també tot per ahí, un poc lligat per ahí.
1: Que serà família de Núria Bermúdez?
0: Pues algo així no pot ser. I si va ser Juan Bermúdez, el que en el siglo XVI descubrió les isles, i és el que d'una manera, els que estàvem comentant, o sea, va imposar, també va forçar, igual que els inglesos, el dur la bermuda. Però que tinguin en compte que va ser un espanyol. Per d'allí ve el nom de les Isles de les Bermudes, però ja era Juan Bermúdez. O sea, entonces, l'altra història també és que és la inspiració, els habitants locals tots van en Bermúdez, és una com normal. O sea, jo és que m'agrada molt, el reportatge que vaig veure me va encantar. O sea, i el que me va agradar moltíssim és el colorit que porten, que te poden dur una blazer roja, una blazer blava, una blazer blanca, en combinar els Bermúdez. Se ho combina molt bé la gamma dels colors en això.
1: Sou de Bermúdez, Pablo?
2: Cada setmana. Cada setmana, sí. I de fet...
1: Per al tardeig, no?
2: Clar, i m'agrada... Una cosa que m'agrada molt anar... bueno, el Bermúdez també arregla etes, no? El Bermúdez estes de calaveres ni coses, vull dir que tinguen també un estil, no?
0: Sí.
2: El Bermúdez és en un color blavet, alguna ratlleta roxeta, un estil...
1: En sobrietat, no?
2: Sí, m'agrada molt anar a comprar en Bermúdez. En estiu, m'agrada molt... Sí, sí, a veure, no és el meu hobby, no estic pensant que plegui el cada setmana per anar a comprar en Bermúdez, però és cert que a l'hora d'anar a comprar... cap de setmana, sobretot, m'agrada molt anar a comprar molt còmode, crec que compres molt millor quan vas còmode, molt millor, i m'agrada molt anar a comprar en pantaló curtet.
1: I tu, Dani, ets de Bermúdez? No.
3: No.
0: No, és que lo que Dani, n'hi ha gent que no li agrada, no sé per què n'hi ha gent...
3: Però sí que n'hi ha amics meus que el porten i va a la moda, però jo no soc molt de Bermúdez.
0: Però així la Bermuda l'hem adaptat a anar, com ell diu, còmodes de cap de setmana, sí, o de compres, sí, sí.
2: I d'anar
0: en zapatilles o en xancles. Ells no, ells ho porten en mocassins.
2: I de fet, Alfredo, no sé si m'enganyo, un estil també és anar molt còmode, pues, unes sabates nàutiques, unes bermudes i una camisa de manega llarga junta a les bermudes arremangada, no? Vull dir, sí, dona un estil molt informal.
1: O en un polo, i també és un estil molt concret, molt sobrio, i que inclús podries encasillar en un perfil, no? Però vaig a obrir un meló. Vaig a obrir un meló. Per a on tenen que arribar les bermudes?
0: Les bermudes tenen que arribar...
1: No, ojo, cuidado, eh? Ojo, cuidado, perquè les bermudes a mitat, jo què sé, a mitat cuixa, pel xenoll, per dalt del xenoll, per baix del xenoll, a mitat xenoll...
0: Quan diguem bermuda, la bermuda té que ser tapant el xenoll o a mitat xenoll. Això és la bermuda. En el cavant, si ho veus en homes i en dones, n'hi ha que les porten, vamos, o sea, hasta allà dalt. És que això ja no és bermuda. Això ja és justo. Això és un short o un pantaló curt, com tu vulguis dir-li.
1: Però immediatament per dalt del xenoll seria bermuda o seria un pantaló curt?
0: No, seria la bermuda, que és com un pantaló curt, que diguem així, té que cobrir-te mig xenoll. I si és una tela de lino o de fil, té que ser en doble. Que diguem el que diguem,
1: el
0: dobladillo, que se diu així, és un poc així. Això és el que te queda, això és el que és, la imatge de la bermuda perfecta és això, el mocassín bàsic en tons blaus, els calcetins combinats en els colors, la blazer, camisa de ratlles o llisa, corbata...
1: Però en els calcetins combinats en els colors de la bermuda?
0: Intenta, si vols fer un estilisme que te quedes, és buscar un poc la gamma de colors. No pots fer un destarifo de gamma de colors. Si tu a mi la veres i el blau marino, a millor te queda molt bé que tu el mocassin blau marino i a la millor el calcetí que el pots dur o bé en marino també, o un color més claret, un tono més blau, la gamma dels blaus. Ells treballen molt de la gamma dels colors, però treballen molt la imatge. Això és una cosa que em va agradar moltíssim quan vaig veure el reportatge de la gent per al carrer. O sigui, el típic executiu que el veies i dic que se'l treballen. O sigui, és una cosa que per això és el que crida l'atenció, per això és la paraula bermuda. Lo demés que tu me preguntaves és el que s'ha... O sigui, si ho hem adaptat en plan còmodo, el que estava dient, en plan còmodo, en plan el cap de setmana me posa la bermudeta, les sneakers i tal. Ells no les duen en sneakers, les porten sempre en mocassins, perquè és l'uniforme de l'isla i és el que es dona l'orgull de ser l'isla de les Bermudes.
1: Però l'uniforme de l'isla, o sigui, oficial no serà, no? No serà l'uniforme de l'illa com tal.
0: Sí. Sí que sí que oficial, sí, se van declarar oficial, o sea, que
1: no pots obligar a la ciutadania a vestir d'una forma.
0: Tu no pots obligar, però en certs actes oficials, sí, exacte,
1: o sea,
0: sí, exacte, sí que entonces sí que te obliguen, bueno, así nos obliguen a dir un acto pues de traje oscuro, las mujeres de cóctel tal, pues así un poco allí
2: se diuen en bermudes.
0: Es en bermudes, que es que para ells es el traje nostre blau marino. Uh-huh. Es que así sabeu que así nosotros som de blaus, el blau marino para les comunions, para les bodes i para toda la història.
1: Pues marca un color oficial ese protocolo?
0: No marca un color oficial, marca o sea, que tens que anar a Xina i no entra el teixit del denim, el vaquero. Això sí que t'ho marquen, perquè estiguin mirant tot. Lo que no ells accepten que tu en un acte oficial que te diguen que te fiques el denim. S'ha descartat, perquè el denim és una prenda vaquera, una prenda més còmoda, més diferent. Jo dic vaquero perquè la gent entenga el que és el denim.
2: I sense xancles, no?
0: Sí, no, no, xancles per a nada, ells no els agrada gens.
2: Les bermudes.
0: No els agrada.
2: Unes bermudes, jo crec que unes bermudes li dona més qualitat, unes nàutiques, i en el moment que te fes unes xancles, la bermuda perd el seu estil.
0: Sí, però el que estic
1: dient... Però si te'n vas a la platja...
0: Però és que així ho hem agarrat com a còmodo, i allí ho hem agarrat com a... Allí ho tenen com a algo oficial. I això és la gran diferència que n'hi ha. És com així també ara, per exemple, molta la gent va a eventos que jo observe, van en traje blanc marino sense corbata, en camisa sense corbata. I és algo que jo no acabe d'entendre a vegades. Perquè si tu estàs dient que dugues el tres coses, o sigui, que traje escur, camisa blanca, no, jo aixequis que dugues corbata.
2: De fet, una tendència, si no m'enganya Alfredo, jo ara que he tingut un xiquet que ha pres la comunió, que ara en els trajes de comunió hi ha una tendència també de bermuda, no? En el traje de comunió. És una tendència últimament.
1: Cert, cert.
2: Pues el lino...
0: Sí, ja fa temps.
2: Sí, però últimament sí que n'hi ha molta tendència del pantaló curter de lino en el traje de comunió, que pot ser antigament, no?
0: No, no. Això ha vingut un poc després que hem estat en forma... Després de que... Perdó. S'ha potenciat tant la bermuda, que hasta allí se m'ha arribat el que tu... La imatge del xiquet de comunió, com tu acabes de dir, és la que en realitat dones compte que és la que està en la sila de les Bermudes, que va en el mocassín blau marino, en el calcetí, en el pantaló en volta...
1: I veure, n'hi ha debat, eh? Ojo, n'hi ha lío.
0: Bueno,
1: n'hi ha lío perquè diuen... És que al fil de l'informació que donaves, Alfredo, he entrat per allà buscant un poc a internet, i diu que tenen una medida oficial. La bermuda clàssica ha d'acabar aproximadament entre 2 i 5 centímetres per damunt del genoll. Si és molt més curta, es considera un pantaló curt. I clar, si baixa clarament del genoll, ja entra en altres categories. Però ha de ser per dalt del genoll, de 2 a 5 centímetres.
0: Jo t'he dit que estan les dues versions. Està per baix del genoll, cobrint el genoll. O sigui, una. L'altra és la que te cobrix meitat del genoll i en acabant, quan ja puges més amunt, ja no és bermuda, ja és pantaló curt. És el que jo t'he dit, és així.
1: A veure, les bermudes, els habitants de les bermudes són en la bermuda com els valencians en la palla?
0: Bueno, pues, vull dir,
1: és que, no. És que a veure si te fiques una bermuda que dius, això no és bermuda.
0: No, perquè la paella...
2: Això no és arròs.
0: No, és arròs.
1: Pantalón corto con cosas no és bermuda.
0: No, pues exacte, pues així no seria. O sea, diguem que nosaltres els valencians, a mi m'agrada tots els dies la paella, m'encanta l'arròs, m'encanta tots els dies, i no compare. És una altra cosa completament diferent.
1: No, ja, però és que...
0: Lo que passa que...
1: A veure, és que això, vull dir, este debat està, és dir...
0: Sí, és el que t'anava a dir.
1: Al final, se sol agarrar un model d'una cosa i a qualsevol cosa pareguda se li sol posar aquest nom, com per exemple a la salsa bolognesa.
0: Sí, total.
1: Si tu fas una salsa bolognesa així, que és pràcticament tomata i atún, bueno,
0: però,
2: segurament... O a la carbonara, el tema de la nata, que també és un debat, és nata o no nata, que no s'ha de ficar nata.
0: Però
2: en
0: si tu
2: cas.
0: Veus reportatges de qualsevol isla griega o qualsevol isla en Ibiza, o sea, tu, que també vas igual que allí, la bermuda s'ha adaptat a tot, però bermuda, però és pantaló curt.
1: Sí, clar, ahí està, per això ho dia.
0: És la diferència, si ja tu veus un reportatge, estan desbordats de turisme, estan desbordats en qualsevol, sobretot les illes griegues, no? Veus el que tu dius, les xancletes, el pantaló curt, igual xica, i la típica camiseta. I ja està, això és la imatge que vegem. Ells no, ells volen trencar aquesta imatge. Que de veure aquesta imatge de les xancletes, de la bermuda i la camiseta, a veure una blazer, una camisa, una corbata, una bona, un bon teixit de lino o de fil, un bon mocassin, això, mira si canvia el look. És totalment diferent, o sea, per això és oficial el que te deia Donís. I això ho poden, com tu dius, això poden gastar-ho tot l'any. És un poc el que, diguem, i així la gent, molta gent, jo que també he parlat d'això, se posen a començar a dir el pantaló curtia ara ja i fins a octubre el duen. No n'hi ha una fetge concreta per la bermuda.
2: I, i ara des d'abril.
0: Exacte, ara des d'abril fins a octubre la gent ja veus per el carrer que van en pantalons curts. No, o sigui, que és intemporal.
1: I segons d'on vingues, millor en gener o febrer, si vas preparant-se pel centre, també te trobes algú. En...
0: Donis, tu també agafes molt avió. Saps? Antes en l'avió tu no podies pujar en bermuda.
1: No ho sabia.
0: Curta. Pues,

0: titia en una peça habitual.
1: Sobre les Bermudes, acabem de parlar sobre ese pantaló curt, o ixa, sí, ixa prenda que és probablement l'únic pantaló curt del món que pot considerar-se oficialment roba d'oficina.
0: Sí.
1: Seguim en Fora de Cobertura i estrenarem a Pinedo, a Casa Borràs, Pinedo, València, on està Cardina Quilis.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Cardina Quilis, què tal, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia. Així estem.
1: Molt bon dia. Sí, tu veuràs a molta gent entrant en Bermudes, no?
3: I més de deberes. I més en el calor que està fent tots els dies, Donís.
1: Efectivament.
3: Que ja pareix que estiguem en ple estiu. No sé, en agost, com anem estant?
1: Tots els anys diguem això, eh? Tots els anys diguem això.
3: Més de deberes. Molt bé. Doncs mira, ja que estem ja hem arribat la... Bueno, ja ha arribat la calor.
1: Sí.
3: Ara hem de fer un plat, doncs, això, d'estiu. Fresquet, de la mar, de la platja, pues, i avui havia pensat en fer un arròs roig en roixos, en carabineros.
1: Olé.
3: És un plat que avui en dia se pot dir que forma part ja de la cuina valenciana, no tradicional, perquè no és tradicional, però sí, els ingredients que porta són de la terreta, que dic jo, són de la mar, i tot el voltant de la comunitat rosa en lo que és la costa.
1: Sí que s'ha convertit en un plat d'aixòs que no, bueno, fa alguns anys, no molts, però ja fa alguns anys, han sigut innovacions sobre la paella.
3: Exacte.
1: Perquè al final parlem d'un arròs a banda, no, Cardina?
3: No té res a veure. No té res a veure un arròs a banda.
1: A veure, parlem d'un arròs de marisc, on també va tot pelat, i, no? De banda, perdó. No. De banda no, de senyoret, volia dir. Perdona.
3: No, què va? No. I te vaig a dir, sobre portar totes les paelles o els ingredients que porta marisc, cada marisc, el que és gambes, cigales, roixos, boaband, bueno, llamàntol, langosta, cada un té les seues característiques, tenen sabors molt diferents.
1: Però l'arròs roig en roixos...
3: És en carabineros.
1: Efectivament.
3: Sí.
1: Claro, vull dir, parlem, seria... Pràcticament, entre cometes, seria un arròs del senyoret canviant pocs ingredients. No? O m'equivoque, igual m'equivoque.
3: Sí, Donís, sí, no té res a veure.
1: Saps què passa? És que jo sé... Cardina, sé minxar-me-lo, però no sé fer-lo, per això te ho pregunte, val?
3: Vale, mira, pues mira, te vas explicar que és senzill. Mira, l'arròs roig en roixos porta lo que és, porta en comú en el senyor i en la banda, és la sèpia o calamar trossejat i la tomata. Tot el més canvia el sabor. Bueno, lo que és la forma, el fumet de l'arròs roig.
1: Sí.
3: Se fa en l'espai del roig,
1: sí,
3: del carabinero, quan se pela.
1: En les corfes.
3: Exacte, en les corfes se fa el fumet. I d'ahí és el que se trau per a fer l'arrosset. O sea, i no porta res de caldo de peix.
1: Anda!
3: Claro, per això te dic, és que és molt diferent. I sí que de veres que se va posar el carabinero pelaet, però de normal jo el pose sencer. Però sí que se trau la consistència dels caps, que tenen molt de substància, i el que són les cortes.
1: Cardina, se n'anem. Gràcies. Cardina Quilis, Casa Borràs, Pinedo, València.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer.
3: Un beset.
1: Amics de Fora de Cobertura, anem al boletí informatiu i tornem ràpidament en la segona hora de Fora de Cobertura. Fins ara.
4: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu. Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I sobretot...
5: Cantarem un muntó de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
4: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en Apunt.
6: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
7: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
8: De tu a tu

0: Descansa la vista.
1: Què és la inspiració per a tu?
2: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
3: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
0: Obri la ment. Eres creient?
4: Depèn de l'estació de l'any.
5: Com les carxofes.
0: Sí. A.podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
4: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
5: Ara sí que me l'espera.
6: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
7: I tu i jo.
6: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Son las 11 y 6 minutos, seguimos en Apun Radio, en Fora de Cobertura. Continuamos nosotros, Jota González. ¿Cómo estás, Jota?
1: Buen día, aquí seguimos.
0: Dani Teruel, seguimos.
2: Aquí seguimos.
0: Alfredo Esteve.
3: Asistem.
0: Continuem en este programa i atenció perquè arriba a l'estudi número 1 de Punt Radio un home que, bueno, un artista que ha aconseguit posar música a emocions molt difícils d'explicar en paraules. Cantautor valencià, mestre de professió i músic per vocació. El seu nom es va fer especialment conegut gràcies a Veus de València, Voces de València. Una cançó que va néixer des de la solidaritat i acabar convertint-se en un himne per a moltes persones en la fatídica dana que va patir la província de València. Però darrere d'aquest tema hi ha molta més sensibilitat, compromís en la seva terra i una forma molt personal d'entendre la música. Rebem en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio al senyor Rei Hortolà.
4: Què tal?
1: Bravo.
4: Bon dia, moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Com estàs, Rei?
4: Molt bé, molt agraït d'estar ací, de començar el cap de setmana ací, és una meravella i un regal.
0: Home, clar, estava pensant jo, ara que ho ha dit, ha sigut quan m'ha vingut al cap. Hi ha molta gent que diu, oye, vine per casi rei, vine per casi rei.
4: Sí,
0: a tu diuen rei i pareix que sigui una cosa...
4: Sí, a vegades fem la broma sempre, estic en un restaurant o ve un camarer, un cambrer i me diu, gràcies rei, i jo dic, m'ha conegut. No m'ha conegut. De broma total, però sí me passa, sí me passa. Que no sé si t'estan cridant pel teu nom o és un algo cariñós.
0: Un apel·latiu, efectivament. Efectivament, diem, parlem de Voces de València, no? Mm-hmm. Quin moment, quina atmosfera i quina cançó de rei.
4: Sí, va ser un moment, una cosa que vaig dir del cor directament i sense pensar les conseqüències que anava a tindre, sobretot emocionar-se en la gent.
0: Anem a escoltar esta cançó per a posar-nos en situació. En context, i ara parlem d'ella.

0: acaba la cançó en una sensibilitat extrema. Rei, que n'hi ha que tindre per a compondre, però a més en un uco en la gola, no? Quan recordem les circumstàncies que la voltaven.
1: Sí, totalment, jo que vegada que l'escolte torne a aquests moments. I el que tu dius, un nuc ahí en la gola sempre. Veuen moltíssims records i tu has dit... per a composar això, realment jo penses que jo no tinc la sensació d'haver composat la cançó, que és com que vaig ser d'una manera totalment natural, com una explosió de sentiments, i no crec que siga habilitat meua de composició. No sé si m'explique.
0: Home, la mateixa cançó sempre s'ha dit que no sona igual cantar per una persona que cantar per una altra persona. O sigui, la sensibilitat ja que tindrà. Però per altra banda, és que en aquest moment en què es va fer palesa la unió, la solidaritat, l'amistat, la comunitat, no? Quan parla de comunitat no parla només de la comunitat valenciana, sinó una unió de persones, no? Perquè a València vingué gent de tots els racons d'Espanya, inclús de fora d'Espanya. Però aquest moment en què al final de la cançó fas un cluc a l'himne de València és lo que faltava per a coronar el tema.
1: Clar, a més és el que tu has dit, no? tota la gent que venia i l'himne té aquesta oració que germans vingau, que ja ho diu l'himne, i és que era com... I això va ser en el mateix estudi que es mos va córrer i diu, anem a ficar l'himne.
0: És que acabes citant a la Mare de Déu dels Desemparats, que és marca València, i en acabant, aquestes notes de l'himne, no? És que és una cosa increïble, de veritat. Enhorabona per aquest treball.
1: Gràcies. El que passa és que jo sempre pensé, quan me donen l'enhorabona d'aquesta cançó, és com que la cançó ha deixat de ser meua, és de tot el món ja. No considere... Te puc parlar de projecte, de les meves cançons que van a part, però aquesta és com que ja és de València.
0: Bueno, pues en aquest cas, si no vols que l'enhorabona, te donen les gràcies, no? Per regalar-nos esta cançó, que la veritat és que veu en ells. Efectivament, Rei Hortolà es dona a conèixer de forma massiva en aquest moment. Eixa cançó te porta moltes alegries, també. A veure, valga un poquet el contrast, no? Evidentment, la cançó no parla d'alegries, ni molt manco, però sí que te dona a conèixer, te fa popular, fa que molta gent tinga eixe tema per a recordar coses que no han de tornar a passar i per a recordar els seus també.
1: Sí, totalment. Bueno, aquests dies que quan vaig dir la cançó, moltíssima gent mos contava les emocions que li provocava la cançó. Sent que no havia pogut plorar encara fins que va escoltar la cançó, per tant ara ha passat un any i pico, quasi dos anys para en uns mesos, i clar, la gent a l'escoltar la cançó torna a aquests moments. És una cosa que té la música, no? que te transporta al lloc on tu has sentit més aquesta cançó.
0: Què ha sigut per a tu Voces de València?
1: Per a mi és una pregunta molt, molt complicada. És veritat que a nivell musical ha corroborat el que jo vull fer en la música, que és transmetre el que duc dins. Jo me passe la vida observant al meu voltant, sentint tot el que tinc al voltant, i les emocions que jo sent se transformen en cançons, que és el que he fet en el disc d'ara, en totes les cançons que he fet, i ahí me vas donar compte del poder que té una emoció transformada en cançó, i és el que vull fer.
0: Per cert, Rei Hortolà, d'on naix ese rei?
1: Sí, jo em dic Ramon, el més meu nom, i els meus amics començaren en l'institut Raymond, i al final se va cortar a Rei, i me diuen Rei.
0: Ah, que bo!
1: Entonces, els meus amics, és com l'abreviatura de Raymond, no sé si és algo que algú més ha fet aquesta abreviatura, però així va ser.
0: Que bo, i al final s'ha quedat en Rei, que queda molt aristocràtic, no?
1: Clar, sobretot en València o en Galícia, la paraula rei en llatina també fa menció a rei del rei, de la realeza, que no és el meu cas. Jo no soc rei de ningú puesto ni de ma casa, soc del rei.
0: Bueno, del Corral i del Carrer, no? Que cantaven les mares, no?
1: Sí.
0: Que han transmès aquesta cultura valenciana de generació en generació. Però bé, Voces de València va arribar a molta gent, però no és l'única música de Rei Hortolà. Mm. Ara, de fet, has portat en vinil,
1: sí,
0: el disc.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Terra, el teu nou treball.
1: Terra, es diu, sí.
0: Conta-mos això, el Terra, perquè a veure, cara A, 5 cançons, cara B, 5 cançons.
1: Sí, són 10 cançons. Les hem ficat també a la portada, totes les baldosetes. Un poquet hem volgut fer referència a les baldoses típiques de Manises, de ceràmica, en aquest color blau, Manises. El dissenyador, la veritat és que ha fet un treball excel·lent, és una meravella. Cada cançó és una de les baldosetes. I com que a ma casa, en casa dels meus pares, en Gíria, tenim un lloc que està fora, que és com per a sopar, no? I té les baldosetes i ses.
0: Una porxadeta.
1: Com?
0: Una porxadeta?
1: Sí, una porxadeta, exactament. I ahí estan totes les baldosetes. Aleshores ha sigut una cosa que jo he vist tota la meva vida i que he volgut plasmar així, perquè al final la terra també... El concepte de terra del disc no solament és la terra com a tal del lloc on vius, no? És on tu pots créixer, no? La terra fa que les llavors creixen. I jo puc trobar aquesta terra en llocs molt llunyans a la meva terra, que és València. Mm. També la puc trobar dins meua, també la puc trobar en ma casa dels meus pares. Parla de molts tipus de terra. És un recorregut, també.
0: En terra, efectivament, trobem 10 cançons, però de les 10 cançons, t'he dit que podríem escoltar Rincones d'esta tierra, per exemple.
1: Sí, de manera meravellosa.

0: Així tenim la veu d'Idoia, una col·laboració que està cantant en euskera.
1: Efectivament. Hem mesclat ahí...
0: Ara mateix en castellà.
1: Després canviem, sí.
0: Sí, doncs. Efectivament. Qui és Idoia?
1: Idoia és una excel·lent artista del País Basc. Jo la vaig conèixer al Teatre Real. Quan fèrem mos va cridar Fernando Velázquez, el compositor. Bueno, si el conegu ha fet bandes sonores meravelloses com la de la pel·lícula Lo Impossible, per exemple, ha treballat en projectes increïbles. I mos va cridar per a fer un arreglo orquestal de la cançó de Voces de València. I ahí vaig conèixer perquè hi havia més artistes increïbles. Estava Rosalén, Nil Moliner, Passión Vega, moltíssims artistes increïbles. I ahí també estava Idoia, que també anava a fer, tenia una part en l'espectacle. I en el camerino jo vaig escoltar-la, estava efectivament com en aquesta cançó cantant en euskera, i jo vaig en el piano del camerino i vaig escoltar i vaig dir, mare meva, com me puc emocionar si no estic cantant res? I ja vaig parlar amb ella, perquè vam anar a crear una connexió ahí increïble.
0: Imagina't, tens el concepte basc d'un tio tallant troncs, i sí. Dius, però com pot ser tan dolç, no?, per a cantar una bala?
1: Ella té una delicadesa per a cantar i per a transmetre lo que diu en les seues cançons, i en aquesta ha tratat de la cançó d'una manera, una delicadesa increïble, és una meravella.
0: Rei Hortolà, estem... escoltant ese single de Terra, Rincones de esta Tierra. Fem un parèntesis i tornem amb tu ràpidament.
1: Molt bé.
0: Tenim altra costa del fil telefònic. Un senyor que ha guanyat una immensa popularitat en els últims anys,

0: Gràcies per triar Fora de Cobertura, gràcies per triar a Punt Ràdio. I aprofita per recordar a tot el món que el pròxim dissabte 6 de juny a les 10 del matí estarem en directe en la Fira de la Tomata del Perelló, fent el programa en directe i fluint d'aquesta meravellosa fira en la que podrem disfrutar de música, podrem disfrutar de la bona tomata valenciana del Perelló, tomata rosa, una meravella. L'any passat ja estiguem, i enguany repetim i recomanem a tot el món que es passe per allí. Arribem a la fi del nostre programa d'avui, tornem demà a les 10 i convidem a tot el món a continuar en sintonia en esta casa, en Punt a Punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies, Jota González.
1: Gràcies, Donís.
0: Gràcies, Dani Teruel.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Alfredo Esteve.
3: Hasta la pròxima.
0: I Rei Ortolà, gràcies per este disc que mos has portat. Enhorabona per la teua llavor dins de la música i que Terra sona molt i molt fort.
3: Moltíssimes gràcies per la invitació. He estat així a gustíssim. Gràcies.
0: Torna-ho a esta casa. Amics, adeu. Fins demà.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
0: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A Punt Ràdio.
8: Presentador de la Safor.
9: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
8: Gemma Juan. Animal de companyia.
9: La ràdio.
10: Vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
11: La vesprada de punt, on tot pot passar.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
12: De tu a tu.
13: Descansa la vista.
14: Què és la inspiració per a tu?
15: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
16: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
13: Obri la ment. Eres creient?
17: Depèn de l'estació de l'any.
18: Con les carxofes.
13: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
19: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
20: Ara sí que me l'espera.
5: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia, l'edició i producció del programa, i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que des de fa unes setmanes, divendres i dissabtes, es farem companyia, nosaltres dos, des de les 11 i fins les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la seva plana web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X, arroba 90 minuts, en el 90 en xifra, Instagram, 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok, arroba 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, perquè també podeu participar enviant àudios al WhatsApp del 90 minuts, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, i ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, sobre el que vulgueu realment, i també sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals. Avui hem deixat la pregunta un poquet més tard de l'habitual, coses del guió, però la pregunta és: què creus que passarà amb Javi Guerra este estiu i què faries tu? Que no és el mateix, segurament, el que creus que puga passar amb Javi Guerra i el que faries tu com a oient, com a valencianista, com a aficionat del València Club de Futbol. La pregunta és ixa, és: què creus que passarà amb Javi Guerra este estiu i què faries tu? Un Javi Guerra que avui, ara després ho ampliem, però ha ficat rumba a Madrid, a les Rozas, per a ixa concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial. Està inclòs en ixa llista de nou jugadors que ajudaran els entrenaments i que tindran opcions de tindre minuts en el partit amistós davant Irak a Riazor. I, bueno, pues este estiu és una... novament, una altra vegada, un dels noms que està en la terna del mercat, de les ofertes i, evidentment, de lo que anem a estar parlant en aquestes setmanes, que és de futur i de moviments. Ell ha dit, avui, en els companys, crec que de Copa i del Chiringuito, en eixa estació de l'AVE, que té contracte i que va a renovar perquè es vol quedar. Per lo tant, bueno, pues sembla que si no arriba una superoferta que el València convide a Javi Guerra a eixir, la intenció de Javi Guerra és continuar al València. Avui anem a començar el programa parlant de l'ascens del València Club de Futbol Femení. L'hem contat en esta sintonia, en la del Punt a Punt. Anava a dir victòria, però és l'empat realment del València Femení que li ha valgut per a ser equip de primera divisió la pròxima temporada. Un València Femení que va empatar a 0 en el partit d'anada davant el Villarreal i que ja venien dient esta setmana que un dels dos equips, València o Villarreal, un equip valencià, anava a representar a la comunitat valenciana a la Lliga EFA després de el comiat, no?, del Llevant femení, de la, del descens de l'equip femení del Club Granota, i per lo tant o València o Villarreal anava a ser un dels dos equips que pujava, pues el València, gràcies a l'empat a 1 en un partit frenètic, ara escoltarem fragments que ens ha deixat d'aquest encontre, pues, en aquest empat li valia per a en el global, en un 1-1, i gràcies a ser un equip que, bueno, pues ha estat millor classificat durant la temporada en la fase regular de la Lliga, pues no ha necessitat dels penals, ha anat a la pròrroga, però en l'empat en la pròrroga és equip de primera divisió. Així que l'enhorabona al València Club de Futbol Femení per tornar a la primera divisió, l'enhorabona també a les xiques, a la plantilla i al tècnic Miquel Crespo, que ara després també l'escoltarem. Demà també és un partit clau per a València Bàsquet en els seus interessos de cara al play-off. València Bàsquet demà juga davant el Futbol Club Barcelona en aquest partit de jornada que tenia pendent de la Lliga ACB, i si guanya, València Bàsquet seria segon classificat, el que li facilitaria el camí, a més d'aquest factor canxa,
per als play-offs de la Lliga CB. Avui també ha estat la final de la Champions, una final en la que s'enfrontaven dos tècnics espanyols, com és el cas de Luis Enrique i de Mikel Arteta, on hi havia ex-jugadors del València Club de Futbol, com és el cas de Kang In-Lee, i d'un Cristian Mosquera que ha estat titular i que avui no ha tingut un bon dia, anem a dir una bona primera meitat,

0: Però una segona meitat en la que ha estat l'autor del penal que li ha permès al Paris Saint-Germain forçar ixe empat i la pròrroga, i finalment anar als penals on l'equip de Mikel Arteta ha caigut i ha guanyat el Paris Saint-Germain. Així que és el que anem recollint de cara a este programa, estes últims 90 minuts del Punt a Punt, i ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, per tant anem a fer una pausa per a la publi i s'endinsem ja mateix en temps de tertúlia, d'anàlisi, també de les prèvies i cròniques de lo que n'hi ha durant el cap de setmana. Així que són les 11 i 12 minuts i així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: Punt a Punt, els últims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 11 i quart de la nit, continuem en directe en este últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts, on tenim que ficar el focus en el que ha estat passant durant el dia, en aquestes prèvies i cròniques, en sobretot la final d'ascens a la Lliga F, on ha pujat a primera divisió el València Club de Futbol Femení després d'un empat a un en un partit boig on fins al 99 anava perdent, en 90 més 9, anava perdent el València davant el Villarreal 0-1, era el Villarreal el que anava a pujar a la primera divisió, i en el minut 100 ha marcat Leire Monente. Així que això ha desatat la botxeria en Antonio Puigades i bueno, pues anem a escoltar diferents fragments. Primer, com ha estat aquesta narració que ha tingut jo la fortuna i la sort de poder contar, però com ha estat aquest tram final, aquest final de partit en l'Antonio Puigades, on el València femení certificava la seva tornada a la Lliga F.
1: És l'última jugada, Rebeca Elo, té que anar-se cap a dins, cap a fora, regateja Rebeca Elo, que vol xafar ària del València, xafaria Rebeca Elo, però és Rebeca contra el món, se'n va al cantó i serà córner per al València. Se va acabar així el partit. Córner per al València. Xiula la col·legiada i s'acaba. No deixa el córner. Final del partit. Se acaba el partit. Acaba l'encontre en la ciutat esportiva de Paterna.

0: creo que nos lo merecíamos después de toda la temporada que hemos hecho. Y qué mejor que en el último minuto, con la prórroga sufriendo todo el equipo, como lo hemos hecho toda esta temporada, y al final pues ha conseguido el objetivo.
1: Ha sido una temporada larga y complicada. En muchos momentos incluso daba la sensación de que el objetivo se podía complicar. Ha sido a través de un playoff en el que realmente se ha llegado en un momento de... bueno, vamos a ver, después de esa eliminatoria con el Albacete, el 0-0 de la ida. Ha sido un guión absolutamente rocambolesco, pero a su vez perfecto.
0: Sí, al fin y al cabo siempre se dice que es bonito ascender directo, pero bueno, nosotros hemos cogido el camino largo, pero al fin y al cabo ha merecido la pena, ¿no? Una vez que te pones en playoff, es vida o muerte, es partido de ida y vuelta. Y sabíamos que el empate nos valía, pero si nos metían un gol nos íbamos al puchero, ¿no? Entonces, con nuestra fuerza, nuestra actitud, creer, hemos creído hasta el último momento y nunca mejor dicho, y así ha sido, ¿no?
1: Te pregunto para terminar por el gol, por cómo lo has vivido, por cómo se te ha pasado por la cabeza empalmarla en ese momento, ¿no? Es decir, era casi una cuestión de fe, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo teníamos que creer, porque si no creíamos no lo íbamos a sacar. Me ha llegado el balón al borde del área, la he controlado y me he inventado ese derechazo, ¿no? Al fin y al cabo ha entrado, lo hemos celebrado, estamos en Primera División, estamos en Liga F.
1: Enhorabuena y a disfrutar.
0: Muchas gracias.
1: Pues la alegría de la protagonista Leire Monente después del golaç, el per a la gent que no ja ha pogut veure ese gol, que el busqui en xarxes, perquè és una barbaritat el gol de Leire Monente, en el minut 100, en el 10 d'afegit en la segona part. Així que, bueno, pues l'enhorabona, com dèiem, a tot el València femení. Parlant de finals i d'ascensos, demà és la última jornada de la segona divisió. A les 6:30 s'enfronten el Club Esportiu Castelló davant l'Eibar, en un partit en el que pues, es decidirà per part del Castelló si està en playoff o no està en playoff per a tractar de pujar a Primera Divisió. La prèvia, com sempre i com cada nit, ens la acosta el nostre company José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: ¿Qué tal? Bona nit. Pues el Castelló totalment concentrat a la espera de esa gran final que va a disputar demà mateix des de les 6:30 a l'Sky Fai Castalia davant la Societat Deportiva Eibar. Un partit en el que tots dos equips, evidentment, es juguen esa possibilitat de participar, de prendre part en el playoff d'ascens cap a la Primera Divisió, i per tant, segurament, és el partit més equilibrat, més igualat de la jornada, en el que fa referència als equips que lluiten per dalt. Perquè, per a fer honor a aquest nom de Lliga Hipertensió, la segona divisió presenta una darrera jornada en horari unificat des de les 6:30 en equips, des del tercer classificat fins al 8è, que és la Societat Esportiva Eibar, que tenen opcions de clavar-se dins del playoff. Així que va ser molt interessant. Veurem en primer lloc si el Castelló és capaç de guanyar aquest partit davant del conjunt armer. D'aquesta manera, oblidant-se de resultats, estaria sí o sí dins del playoff. Després veuríem en quina classificació, en quina posició, però inclús l'empat li podria valdre als homes de Pablo Hernández, sempre i quan pues, perguen els seus partits. Bé, la Unió Deportiva Las Palmas, que juga a Riazor davant del Deportivo de la Coruña, o del mateix Màlaga, que ho fa en este cas davant del ja descendit a Primera Federació, Reial Saragossa. Tampoc té el playoff assegurat l'Almeria, que té un partit a priori assequible al seu estadi davant del Valladolid, i el Burgos, per la seva banda, que està empatat a punts amb el Castelló i és el que obliga a guanyar com a mínim ese partit, sempre que ho faci a l'equip de Ramis. Com dic, el conjunt castellà rep en el plantió la visita de l'Andorra. I sí que jornada emocionant en el plano esportiu. N'hi ha que dir que tots els jugadors, excepte Mabil, que es troba ja amb la selecció d'Austràlia, estan a les ordres de Pablo Hernández, inclús Brian Zipenga, que s'espera a este partit, i després ja estarà també la selecció de la República Democràtica del Congo en la pròxima Copa del Món. Però ja dic, tots en condicions, tots esperant que arribi l'hora del partit en un Castalla que té que estar ple de gom a gom, i que dues hores abans del partit rebrà ese autocar amb els components de la expedició albinegra. Serà una vesprada molt intensa, esperem que un dia històric per al Castelló, i ahí estarem, com sempre, en el punt a punt per a contar-ho en Apunt Ràdio.
1: Demà estarem molt pendents d'aquest partit del Castelló, que ens el portarà, com sempre, la veu de José Luis Gual, i també està en xoc, bueno, en este cas és l'ascens a Primera Divisió, pues l'ascens a la Segona Divisió, a la Lliga Hypermotion, on en les semifinals el Villarreal B s'enfrontarà demà a les 8:30 al Zamora, i també estan en pendents pendents d'aquest partit en el punt a punt de demà diumenge. En poliesportiu, en bàsquet, Lliga ACB, el partit a jornada de València Bàsquet

0: aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: 7:32, comencem el temps de tertúlia, d'opinió, d'anàlisi de tot el que tenim per davant i de, bueno, pues lo que ha estat passant també durant la setmana i de lo que pues pensem que pot anar passant també durant les pròximes setmanes. I ja tenim per ací Carlos Urrutia, que porta tota la vesprada també.
1: Igual que tu, tot el dia estem ací.
0: Correcte, que està també en esta taula i s'afegeixen avui des d'Agència EFE. Carlos Rosique, què tal, com estàs?
2: Què tal, bona nit, molt bé.
0: Acabes d'arribar pràcticament a València,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Directe des de Madrid.
2: Quasi, quasi, amb el tren amb el partit de la final de la Champions, que jo crec que millor haguera sigut vermells, però bueno.
0: També està per així des de Plaza Deportiva Vicente Fuster. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Salva, bona nit.
0: Tu també has estat pendent de la final de la Champions?
3: Sí, l'he visto, l'he visto. Me parece una final más igualada de lo que yo creía, La verdad, es cierto que muy defensivo el Arsenal, pero pensaba que iba a estar más decantada a favor del París.
0: Què vos ha paregut? Comencem per ahir, la final. S'ha complit el vostre desig? Teníeu algun favorit?
3: Bé, jo preferia que ganara l'Arsenal, la verdad.
0: Jo també.
3: No perquè tuviera un gran cariño a ninguno de los dos, però sí que es cierto que dentro de lo que es la élite europea, no soy yo muy de los clubes estado. No soy muy del Paris Saint-Germain, no soy muy del City. No suelen ser mis equipos...
2: Del Madrid tampoco, ¿no?
3: Tampoco. La verdad que no. Pero en este caso el Arsenal, que creo que llevaba muchos años, creo que eran 20 y pico, sin estar en una final, que yo crecí con ese super Arsenal de Highbury, con Henry y demás, me apetecía que ganara. Lo que pasa es que creía que era muy inferior. Me parece que el Paris Saint-Germain es más equipo. Y pese a que se le ha puesto el partido de cara, luego pues creo que por fruto de una jugada donde creo que Mosquera se ha precipitado, le ha perdido ahí la ventaja que tenía, y el partido, yo creo que el Paris ha tenido más oportunidades para llevárselo. Aunque creo que ha habido un momento en el... Creo que ha sido el inicio de la prórroga donde yo he visto al Arsenal, para mí, un poquito más fresco físicamente que el París, pero no ha sabido aprovechar. Para mí, ofensivamente, no ha tenido mucha presencia. Y luego, pues los penaltis, yo solo diré una cosa de la tanda de penaltis. Uh-huh. Lo digo porque como vamos a ir a un Mundial, ¿vale? Y puede haber una tanda, por favor, cero danzas antes de hacer un penalti. La gente que hace dancitas generalmente suele ser la que falla los penaltis.
1: Danza la de Shakira, ya está, ¿no?
0: O la Kuduro, ¿no?
3: Los dos jugadores que han hecho algo raro antes de lanzar son los dos que han fallado en la tanda del Arsenal. Y sobre todo, no te quiero contar, el primero que ha fallado.
2: Es que yo no sé cuántas cosas he intentado hacer en 5 segundos.
3: Estaba más pendiente de que saliera bien la carrerita que el golpeo, ¿sabes?
1: Ese es el tema.
2: Totalmente, totalmente. Sí, jo també anava a l'Arsenal, més o menys amb l'opinió de Fusta. O sigui, no per res més, simplement, pues bueno, crec que és un equip que ho mereixia, un club que, ostres, com quan va arribar el València o com l'Atlètic, que també s'ho ha merescut aquesta darrera dècada, no? Però bueno, més enllà d'això, crec que ha sigut un partit prou avorrit. No, o sigui, i això és la realitat. O sigui,
0: si esperàveu passa com el del Bayern...
1: No, com la final de l'any passat.
2: Sí.
1: És que era el mateix Paris Saint-Germain, però no n'hi havia ni 4-0, ni 5-0, ni el Bayern.
2: Això és. Però bueno, efectivament, l'Arsenal no ha tingut quasi atac. Per a mi, Saka no ha fet res. Trossard no m'ha agradat. No prenia les decisions que crec que tocaven. S'ha trobat amb el gol de Havertz, que li ha eixit bé. O sigui, jo he entès prou bé el plantejament d'Arteta de

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
4: Vols dir?
3: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
5: No m'esperava això.
3: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són l'atac i la coda.
4: Clar que sí.
3: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
6: Missatge rebut.
3: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
5: Que susto.
3: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
5: Vale o no vale?
6: Ah, vale.
3: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
6: Efectivament.
3: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
7: Això què vol dir?
3: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
8: Ah, ara ho he entès.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu.

0: Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
1: Molt bon dia en este diumenge tan bonic. Tornem a estar ací a Fem Banda, programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès des d'ací, des d'A Punt Ràdio, la ràdio pública. Comencem un nou programa amb moltes ganes de posar un toc de música a les vostres vides. Sabeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busca reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques que les dones. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, feta aquesta puntualització, comencem fent banda, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxius Sonor. Superxulo este concert. Després continuarem en el rebost de la banda i parlarem d'un duo molt especial anomenat Duo d'Arpa i Soprano, que ens contaran moltes cosetes. Tot seguit, seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9, rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicente Ortiz Gimeno, dins la secció Avui amb qui parlem. I serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que comencem fent banda, escoltant un concert, com he dit abans, molt xulo.

Anem a donar pas al concert d'avui i anem a escoltar 6 obres interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. En la primera part del concert anem a escoltar 4 cançons interpretades per el duo de soprano i arpa, format per la soprano Quitèria Muñoz i l'arpista Úrsula Segarra. La primera peça que van interpretar és la cançó Cuco, de Benjamin Britten. Benjamin Britten va ser un dels compositors britànics més importants del segle XX i va escriure moltes obres pensades per a xiquets i cors escolars. Una de les seues cançons més conegudes és Cuco, que forma part del recull Friday Afternoon, Opus 7. Aquesta obra va ser composta entre els anys 1933 i 1935 per alumnes d'una escola on treballava el seu germà. Britten volia crear música que fos senzilla de cantar, però que al mateix temps siguera artística i expressiva. La lletra de la cançó està basada en un poema de Jane Taylor i parla del cucut, un ocell molt relacionat amb la primavera, el temps que estem. El text descriu com el cucut canta durant els mesos d'abril, maig i juny i després desapareix quan arriba l'estiu. La cançó transmet una sensació de natura, tranquil·litat i pas del temps. Musicalment, Britten imita el cant del cucut amb notes repetides i intervals que recorden el so real de l'ocell. Crec que és una cançó molt acertada per començar el concert d'avui. I a més, estem a maig, mes de l'any on podem escoltar cantar el cucu. Escoltem ja la cançó Cuco per el duo soprano i arpa.

Esta cançó que acabem d'escoltar està molt valorada dins del repertori coral infantil perquè combina simplicitat i qualitat musical. Encara avui es canta a escoles i cors d'arreu del món i és un bon exemple de la capacitat de Benjamin Britten per crear música expressiva i educativa al mateix temps. I seguim escoltant el duo soprano i arpa. I van a interpretar la cançó francesa Je te veux. Je te veux és un famós vals francès compost pel músic francès Eric Satie, amb lletra de Henri Pacori. El títol significa Et vull. Esta obra va ser escrita probablement cap a l'any 1897 i publicada al 1902. És coneguda com un vals chanté, és a dir, un vals cantat. La cançó va ser creada per la cantant Paulette Darty, amb qui Satie treballava com a pianista a cabarets de París. La primera interpretació es va fer l'any 1903 al Teatre de l'Escala de París. La música té un estil elegant, romàntic i sentimental, molt característic de la música de saló francesa de principis del segle XX. Musicalment, Je te veux és un vals lent en compàs de 6x8 i destaca per la seva melodia dolça i expressiva. La peça transmet sentiments d'amor, desig i nostàlgia. Tot i ser una obra aparentment senzilla, mostra la gran sensibilitat musical d'Eric Satie i la seva capacitat de crear atmosferes delicades i emotives. Escoltem ja la cançó Je te veux del compositor Eric Satie, però interpretada pel duo soprano i arpa.

La veritat que a aquestes hores del matí s'agraeix escoltar esta peça, Je te veux. Amb el pas dels anys, la cançó Je te veux s'ha convertit en una de les obres més populars de Satie. Ha estat interpretada per molts cantants i pianistes d'arreu del món i encara avui és molt apreciada tant en concerts de música clàssica com en adaptacions modernes. I seguim escoltant este duo soprano i arpa i van interpretar una altra peça d'un altre compositor francès, com ell, Cézanne. I anem a escoltar la dansa macabra, que va ser composta l'any 1874 i és un poema simfònic per orquestra. L'obra està inspirada en una antiga llegenda francesa i en un poema de Henri Casalis que parla de la dansa de la mort. La música descriu una escena fantàstica i misteriosa. A mitjanit, la mort apareix en un cementeri i toca el violí perquè els esquelets isquen de les tombes i ballen fins a l'alba. Quan canta el gall, anunciant el matí, els esquelets tornen a les seues tombes i tot queda en silenci. Una altra característica important d'esta peça és l'ús del tritó, conegut antigament com el diable música, que dona una sensació inquietant i misteriosa. La peça combina moments elegants de vals amb passatges intensos i dramàtics, creant una atmosfera molt visual i teatral. Doncs anem a escoltar la versió de la dansa macabra feta per el duo soprano i arpa.

tot i que la seua, en la seua estrena d'esta peça de la dansa macabra, el públic es va quedar sorprès i un poc escandalitzat, amb el temps s'ha convertit en una de les obres més famoses del mestre Camille Saint-Saëns. Actualment és molt popular en concerts, pel·lícules i programes de televisió, especialment en contextos relacionats amb el misteri o en Halloween. I seguim escoltant este duo i anem a escoltar l'última cançó interpretada pel duo soprano i arpa, que van interpretar la cançó preciosa que du per títol Jo m'enamorí d'un aire. Jo m'enamorí d'un aire és una cançó tradicional sefardita, escrita en llengua ladina, la llengua que parlaven els jueus sefardites, descendents dels expulsats de la península ibèrica al segle XV. Esta cançó ha estat interpretada per molts artistes al llarg del temps. La lletra parla d'un amor idealitzat i un poquet enganyós. El protagonista explica que es va enamorar d'un aire, és a dir, d'una aparença o d'una il·lusió. La història explica que l'amor va néixer durant la nit i que la llum de la lluna el va confondre. Després reflexiona que, si hagués vist aquella persona a plena llum del dia, potser no se n'hauria enamorat. Això dona a la cançó un to poètic i melancòlic. Musicalment, la peça és molt suau i delicada. Té una melodia tranquil·la i repetitiva que crea una atmosfera íntima i emocional. Les interpretacions solen combinar veu i instruments acústics, especialment l'arpa, fet que reforça el caràcter antic i tradicional de la música sefardita. Anem a escoltar ja, per el duo soprano i arpa, la cançó Jo m'enamorí d'un aire, la la la la la la.

Està si vinguem-me al cap una dita que diu per la nit tots els gats són pardos, perquè la cançó diu que es va enamorar per la nit, no per el dia. És una frase...

que m'ha vingut al cap. Esta cançó, per exemple, és un exemple important del patrimoni musical sefardita, perquè conserva la llengua i les tradicions dels jueus espanyols. Es posaix fase

és una obra que forma part del seu treball discogràfic que porta el nom d'Inici en Vivo, publicat el 2025. L'obra Gloop Droop Drit destaca pel seu títol original i imaginatiu, inspirat en un indret fantàstic que apareix en la novel·la Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Musicalment, la peça combina moments descriptius, efectes sonors i una gran riquesa orquestral, creant una atmosfera misteriosa i aventurera. La música transmet sensacions de fantasia i moviment, en contrast entre passatges intensos i d'altres més delicats. Com en moltes obres de Vicent Ortiz Gimeno, es pot apreciar la influència del cinema i de la música simfònica moderna. Anem a escoltar ja l'obra Gloop Doop Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno.

Qué chula es esta obra. El título es complicado, ¿eh? En esta obra el compositor utilitza harmonies expressives, canvis de dinàmica i colors instrumentals molt variats per crear una experiència molt visual i narrativa. Això fa que la peça siga molt atractiva tant per als músics com per al públic. Acabem d'escoltar l'obra Gloop Doop Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra del mateix compositor. Anem a escoltar la seva primera sinfonia, Urban Light. La primera sinfonia, Urban Light, és una obra sinfònica i esta peça és una de les seues composicions més importants dins del repertori per a banda sinfònica i mostra clarament la influència de la música cinematogràfica en el seu estil. El títol, Urban Light, significa llum urbana i suggereix una inspiració relacionada amb la vida moderna, les ciutats i el moviment constant de l'entorn urbà. La música crea una atmosfera molt visual i descriptiva, com si expliqués una història sense paraules. Esta característica és habitual en les obres de Vicent Ortiz Gimeno, ja que el compositor també treballa en bandes sonores per al cinema i la televisió. Musicalment, la sinfonia combina moments molt intensos i espectaculars amb passatges més tranquils i emocionals. El compositor utilitza una gran varietat de timbres i efectes instrumentals per donar color i profunditat a l'obra. També hi apareix melodies amples, harmonies modernes i contrast de dinàmica que mantenen l'atenció de l'oient durant tota la peça. Jo crec que ja és hora d'escoltar Urban Light, interpretada per la banda sinfònica Ateneu Musical de l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó, dirigida pel director Rafa Grau.

0: La sinfonia número 1 del mestre del compositor Vicent Ortiz, Urban Line, que acabem d'escoltar, és un clar exemple de la seva capacitat per unir la tradició sinfònica amb un llenguatge modern i emocional. I fins així, el concert d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com jo. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida, eh? No se'n vagin.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i moltes gràcies per estar ahí cada diumenge. Tornem a estar així, a Fem Banda. Donem la benvinguda a la gent que s'incorpora ara. Fem Banda és un programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana. I retransmès per ací, per A Punt Ràdio, la pública. Vos dic una anotació, una puntualització. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busquem reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, festa aquesta puntualització, seguim així en Fent Banda. I com sabeu, acabem d'escoltar el concert del diumenge. Jo vos el recomano. Quan acabi el programa, punxeu Fent Banda, que és un concert que vos encantarà. A partir d'ara, continuem en el rebost de la banda i anem a parlar d'un duo molt especial anomenat Duo de Soprano i Arpa, que està celebrant el seu desè aniversari, amb l'estrena d'un nou espectacle que ara es contaran, perquè jo tinc així a una ja de les seues membres, a Úrsula la tinc així. Tot seguit seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicent Ortiz Gimeno, dins la secció Avui amb qui parlem, i serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que Sofia, dona-li veu, puja la veu, que seguim fent

0: El duet valencià de soprano i arpa commemora més d'una dècada de trajectòria amb l'estrena a Barcelona, que ja l'han feta, del seu nou espectacle, d'Arpa Cadabra. De soprano i arpa és un duet format per Quitèria Muñoz i Úrsula Segarra, que aposta per una manera diferent d'entendre i apropar la música clàssica al públic a través de la combinació de veu i arpa. El duet crea experiències musicals delicades i originals que transiten entre la música clàssica, la tradició popular i la creació contemporània. Des de la seva creació l'any 2015, han actuat en auditoris, festivals i espais culturals d'arreu del territori, així com en entorns alternatius i projectes de proximitat, amb l'objectiu de portar la música a públics diversos i a espais no convencionals. La seva trajectòria destaca també pel treball pedagògic i familiar, amb espectacles i tallers dirigits a la primera infància, així com per la creació de propostes escèniques que integren música, moviment i tradició des d'una mirada actual i femenina. I tinc així al meu costat, ja vos ho he dit abans, a Úrsula Segarra. Bon dia, Úrsula.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de que estigues així.
1: Gràcies.
0: Però també tinguem a Kitty, la tenim a l'altra part del fil telefònic. Kitty, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així i donar-vos l'enhorabona, perquè sé que vau estrenar a Barcelona el divendres el nou espectacle Arpa Cadabra. Tot fantàstic, veritat que sí?
1: Sí, va ser un èxit.
0: Un èxit total. I també ahir vau actuar en el Palau. I avui torneu a les 11:30, pot ser?
1: Sí.
0: A la sala Rodrigo, és?
1: No, és en la sala Lucrecia Bori.
0: Ah, en la sala. A les 11:30, altra vegada.
1: Sí.
0: No pareu, Kitty, no pareu.
2: No, la verdad que está siendo unos meses de mucha actividad, ¿no? Cuando viene el buen tiempo.
0: Sí, sí, sí.
2: Pues
0: sí,
2: empiezan, sí, los conciertos, sobre todo ahora en esta etapa para niños, para público infantil y familia.
0: Doncs anem a rebre-vos com cal, perquè compliu 10 anys i hi ha que cantar l'aniversari feliç.

0: Vau estrenar el nou espectacle, Arpa Cadabra, i què representa este nou espectacle dins del camí de soprano i arpa? Com resumeix aquesta evolució que heu fet durant tots aquests anys? Que són més de 10, perquè hi ha que contar que està la pandèmia sempre és un parèntesi. Però com, Úrsula?
1: Va ser un projecte molt, molt curiós, com realment tot el que ens passa a Kitty i a mi, que són una sèrie de casualitats que són meravelloses. I el Festival Calidoscopi de Barcelona ens va contactar per demanar-nos un projecte específic d'òpera familiar. Mm-hmm. Clar, en ixe repte ficarem en marxa les rotatives i Kitty i jo començarem a pensar, junt amb Sònia, què podíem fer per a que fora divulgatiu, per a fer-ho de la forma que treballem nosaltres, que ens ensenyen totes les vessants de l'òpera, des de la figura de l'apuntadora, des de la figura del vestuari, de totes les vessants, persones, no?, que formen part d'un muntatge d'òpera. I en això, evidentment, en un recorregut per tota la història de l'òpera, en les seues àries i en la seua instrumentació, ho ficarem tot en la coctelera, començarem a veure com podíem fer-ho i han fet, diguem, una volta per el temps junt en una explicació de l'escenografia. O sigui que crec que ens ha quedat un projecte molt compacte, molt visual per a públic familiar. Clar, és que era l'encàrrec era molt, molt complicat per això, perquè tenien que explicar-ho tot. I, per tant, a la figura de la veu i de l'arpa.
0: Clar.
1: O sigui que ha sigut curiós.
0: I Kitty, ha canviat molt aquest espectacle dels inicis quan vau començar?
2: Sí, sí. Bueno, és que hemos cambiado nosotras también, hemos evolucionado. La ilusión es la misma, lo bien que nos llevamos, cómo entendemos las dos este trabajo, cómo tenemos este interés por transmitir el mundo de la música clásica, popular, tradicional, a los demás, en este caso a los niños, que es algo que nos apasiona. Sí. Y bueno, con el paso del tiempo es verdad pues que hemos ido aprendiendo mucho qué es lo que les interesa a los niños, dónde pueden ellos encontrar el interés para captar su atención, qué les hace reír, porque eso es algo que en escena no tiene precio, ¿no? Sí. Cuando tú estás haciendo una actuación y de repente hay una carcajada de un niño, es que ya solo por eso ya vale la pena. Entonces, digamos que hemos aprendido un poco a afinar, a perfilar estas cosas, ¿no? Y creo que nos ha quedado un espectáculo que... Yo se lo decía ayer a Úrsula, digo, es que a mí de niña me hubiera encantado ver algo parecido.
0: Y a mí también. Porque yo siempre di que el... Ese sonriure de un chiqueto, de una chiqueta, i això és la gent, no? La gent que va, que són xiquets i xiquetes, i te ho agraeixen, com ells no ho agraeix ningú.
1: Sí, és un públic absolutament transparent.
0: Sí.
1: Per lo bueno i per lo malo.
0: Sí, sí, sí. Però... si té que dir-te algo mal, també te'l diu,
1: eh? Sí, directament. I de fet, això, el rol que agafen cadascuna en l'espectacle està molt definit, perquè, clar, al fi i al cap tenim peques des de 2 anys, 3 anys, fins als iaios que els acompanyen, que tenen 80, 90. Per tant, els peques, si te tenen que dir que no ho fas bé o que deixa estar a quiteria, a mi m'ho diuen. Sí, deixa-la en paz. Sí. I jo dic, però espera. O sigui, que és un públic supertransparent. Supertransparent.
0: Sí, sí, sí. He de dir als oients que a les 11:30, aquest espectacle d'Arpa Cadabra el podem veure... És a les 11:30 o m'he equivocat?
1: Sí, però al Palau de la Música estem fent música per a nadons, és bebesón.
0: És un altre espectacle, sí. És que en tenen molts. Ja clava jo la pata.
1: No.
0: És que en tenen molts. Però bueno, pots dir este d'Arpa Cadabra on serà el primer lloc a la Comunitat Valenciana que el farem?
1: No tenim data.
0: No teniu data. Sigut... Pues, escolteu als ajuntaments i a tots que és un espectacle únic, que ho dic jo, que jo la primera vegada que vos vaig veure em vaig quedar ahí sorpresa.
1: Pues ara al Palau estem fent Bebesol, per a bebès de 0 a 18 mesos.
0: Bebesol. És que ara anirem parlant de tots els espectacles que tenen. Però voleu sentir-les tocar i cantar? Doncs anem a escoltar. No vull que s'adormiu, perquè és una nana, però no s'adormiu, sinó desperteu-se.

0: Jo ja tinc espans de punta d'escoltar a Kitty cantar acompanyada a l'arpa per Úrsula. Des de quan ens coneguem?
1: Ens coneguem des de... no sé, Kitty. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos?
0: ¿Tú has pensado alguna vez, Kitty?
2: Pues, sí, sí. Yo creo que 2014-2015.
0: Sí. ¿Pero vau coincidir en el conservatorio o en algún lloc?
1: No, conegueren a un proyecto molt chulo a Cau d'Orella, un Cordedones.
0: Sí, a Cau d'Orella, sí.
1: Y
0: sí, sí.
1: Había un programa que colaboraba yo amb ellas en ARPA.
0: Sí.
1: Y tal cual Kitty iba a hacer un asalto al...
2: Porque yo cantaba en el coro con sí. ellas y a Úrsula y de repente todo sí. encajó.
1: Sí, sí,
2: fue
1: sí.
2: algo y hace poco me salió que Úrsula te lo tengo que enseñar. Hace poco me salió el email.
1: ¡Ostras!
2: Primero que le escribí a Úrsula, que apenas la conocía, proponiéndole un posible proyecto que se me había ocurrido, que creo que tal vez podría funcionar. I hasta hoy.
1: Sí.
0: I ja ho crec que va funcionar.
1: Sí, sí, sí. Va ser
0: tan És a dir, amor a primera vista.
1: Sí.
0: Ahí es produeix una màgia, sí, una química, sí, que dius, això pot funcionar.
1: Clar, perquè és molt important. Vull dir, tenir una mateixa línia de feina, no estar d'acord sempre.
0: És sí, que és, sí, sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: decidir que sí, decidir que no,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: I això ha passat sempre.
0: Sí, sí. Estàs tu... Au parlar de Sònia. Qui és Sònia?
1: Buah, Sònia és la tercera. Som tres.
0: És que jo no la nombrava i això no m'agrada. M'agrada nombrar. Qui és la tercera?
1: Sònia Gil és la tercera membre del grup, sí, perquè realment som tres. Cares visibles són dos, però Sònia és tot. És ajuda creativa, és logística, és amiga, és tot.
0: Sí, sí, sí, sí. I de les tres, aleshores, quan tingueu que muntar un espectacle... Qui és la més creativa de totes? A qui li s'ocorrixen aquestes coses de dir, anem per així? Per exemple, el que acabeu ara d'estrenar, no? Com comença a coure tot això?
1: En estos casos que hem tingut nosaltres, quasi tot és una bomba en forma d'encàrrec o d'idea loca.
0: Sí.
1: Pues podríeu, i se podríeu, de repente se valiant, sí, i ja està, i tens un espectacle.
0: I tots aquests arranjaments que adapteu?
1: Aquesta part és meua. Vull sí. dir, la part de com portar-ho tot a l'ARPA.
0: Sí.
1: I Kitty em diu quines tonalitats necessita,
0: clar,
1: i tot el tema. I a partir d'ahí la part d'arranjament, perquè clar, per desgràcia, descartem molt. Però les parts que triem perquè estem d'acord les dos i perquè funciona, són autèntiques joies que estan...
0: Jo crec que sí, i anirem escoltant durant l'entrevista. Anirem escoltant. Jo vos tinc que fer una pregunta. El nom. Era un dia que no volíeu dir quin nom anem a ficar, no anem a calfar-nos el cap. Soprano i arpa. De soprano i arpa.
2: A ver, bueno, pues... Es que se da la circunstancia de que tenemos unos nombres peculiares, Úrsula y Kitty. Nos pasamos la vida justificando por qué nos llamamos así.
0: ¿Ah,
2: las
0: sí?
2: dos llevamos los nombres, las dos llevamos los nombres de nuestras mamás. Y sí. encima las dos fallecieron y los llevamos con mucho, mucho orgullo.
0: Sí,
2: pero claro. Es verdad que el tema del nombre es algo que nos ha acompañado toda la vida. Porque es verdad que Úrsula es más común, pero no hay apenas Úrsulas. Y Quiteria, bueno, ya ni te cuento. Entonces, el nombre del grupo vino un poco como... La gente siempre decía, hemos visto un concierto de una soprano y un arpa. Hemos visto, sí, había una soprano y una... Siempre de la coletilla esa. Y nos parecía, estaba un poco gracioso, no decir, sí, pues nada, pues mira, un concierto de soprano y arpa. Y tampoco fue provisional. Al principio no iba a ser fijo, era una cosa así, pero con los nombres con tanta personalidad que tenemos, mira, dijimos, pues el nombre del grupo que sea al menos sencillo.
0: Senzill, pero que queda, ¿eh? No espergueu que no, que sí que queda, de claro, soprano y arpa. I ja sabem quan nombrem de soprano i arpa. A veure, una pregunta. El vostre projecte va començar i teniu un objectiu, portar la música a tots els espais.
1: Sí.
0: Quin és el lloc més complicat on heu portat? Perquè jo sé que agafeu l'arpa com si fos una guitarra, que no és. Agafeu l'arpa I quin és el lloc on més raro ho he anat a tocar o a gravar?
2: Que vamos a estar de acuerdo.
1: Sí, no, yo creo que también. Bueno, ya, yo tengo dos candidatas. El primero va a ser un after.
0: Sí.
1: Anarem a tocar un after i, clar, jo dic jo que faig així. O sea, que va ser espectacular perquè després és un públic que jamás haguerem pogut accedir a d'ell com a músic de clàssic.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser electropura.
2: I tenemos unas fotos con una il·luminació d'aquell dia espectacular.
0: Sí, sí.
1: I això va ser que clar, després, el format que això ho conta sempre Kitty, que el format cançó és antiquíssim. I, sí, clar, el fet de traslladar aquesta música a un lloc com és un after,
0: sí,
1: està ben al·lucinant. I, clar, te dient, però que guapo lo que feis. I, clar, nosaltres diem, sí, clar. O sea, vull dir, la sensibilitat és algo que està, per sort, en el...
0: Menys mal, clar, que està.
1: I l'altre va ser un porteo de 2 quilòmetres, Kitty, per a les coves del Forcall. No, no, tipo Xerpa. En el Arpa, perquè hi havia un festival, bueno, superxulo, a les coves del Forcall, que es gastava l'entorn natural per a fer música allí. Tenia una acústica meravellosa, però, clar...
2: Des del pueblo, como si de una procesión se tratara, fuimos con el Arpa así en horizontal, entre 2, 3, 4 persones...
1: I després,
2: subiendo por la montaña.
0: Si fuera que esta que era un fent una processó.
1: Tal qual. I de fet era molt xulo, perquè clar, el públic del festival també va a peu. Fa senderisme i arriba al concert a peu. Sí. I clar, després, quan ja has fet 2.000 metres, has de pujar un muret, que és l'escenari. Sí. En fi. I clar, era molt graciós canviar-nos a mig del monte.
0: Sí, així també vau vindre, farà 3 o 4 anys, perquè el temps passa ràpid, i també vau portar

0: cucu. Per anar despertant-se, cucu. Canvia la manera de connectar en el públic segons en el lloc que esteu?
1: Sí, sempre. Sempre, sempre. Quan arribem ja sabem... Primer hi ha un... Bueno, depèn també de l'espectacle que fem, però sempre hi ha un moment de toma de contacte del públic. Perquè, clar, tenen uns clichés o una manera de pensar que és diferent al que després nosaltres fem, perquè realment som nosaltres a l'escenari. O sigui, Quiteria és Quiteria i Úrsula és Úrsula.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I quan toquem és molt curiós veure com ja van personalitzant, es van relaxant i estan en absoluta confiança en nosaltres. O sigui, que es passa per tots els...
0: Jo la primera vegada que vos vaig veure, ingenu en l'as, crec que era... clar, es poseu tant en el paper que jo em pensava que tu estaves enfadada de veritat.
1: No, no.
0: Perquè...
1: Mi cara és així.
0: Estava... I va ser genial, sí. Veureu-vos. La veritat és que sí, és que sí. Esta cançó que acaben d'escoltar, el Cuco, de Britten, pertany a algunes dels espectacles que teniu?
1: Sí. El Cuco de Britten el fem a Pequesol, sí. I a Bebesol.
0: I a Bebesol. És a dir, esta pot ser que la canteu ara després?
1: Sí.
0: I aneu a... Jo els tinc tots apuntats, però teniu molts espectacles fets. Quiteria, tu te'n recordes de tots els que teniu? Infantils, per exemple, en teniu? Uf. I després Pirgin...
2: Bueno,
0: dime.
2: Sí. No, tenemos... así un poco como por orden de edad. Tenemos, sí. Bebesol, Pequesol. Después vamos a Pirgin, que es un espectáculo basado en la obra de Grieg, que va con bailarina. Y audiovisuales, es un montaje más grande. Y después de Pergim, pues ya pasamos, tenemos este nuevo de Arpa Cadabra, tenemos... Úrsula, ayúdame.
1: El Arpa
2: tenemos
1: Furtiva.
0: Sí, el Arpa Furtiva. Dus Melodie, Melodie, francés.
1: Sí.
0: Exacto. Uno que vull saber què és, Anemocoria.
1: Anemocoria és un projecte molt interessant també, una altra bomba que es varen llançar. En Anemocoria es varen convidar a Quiteria i a mi a fer una gira per Praga, que fuimos a Praga,
2: Polònia.
1: Exacte. I anàvem a conèixer a supervivents de l'Holocausto. En música sefardí, que era la que clar, teníem el projecte i va ser un projecte fet de cançó sefardí. I era espectacular veure com es sabien les cançons. Les cantaven en nosaltres.
0: En compañía de vosaltres, sí.
1: Sí, sí, això que te un poc contar.
2: Son canciones tradicionales que han pasado de generación en generación. Nosotras hicimos un trabajo, la verdad, muy duro de recopilación, de musicológico, por así decirlo. Sí. Cogimos las más representativas y la sorpresa fue que esas canciones, cuando llegamos a estos lugares, la gente las sabía por sus familias, por sus abuelos. Y fue muy, muy emocionante. Entonces, Anemocoria recoge eso, recoge canciones populares tradicionales sefardíes, pues estamos hablando del siglo XV.
0: Como esta que escolté, Mara, que para mí es una maravilla. Y la canta es divina, ¿eh?

0: que sí, també sí, forma sí, part d'este projecte.
1: Sempre conteu en la mateixa gent.
2: Con un nombre.
1: Dime, dime.
3: Otro con el nombre.
0: Exacte.
1: Es busqueu aposta.
0: No, venen. Tenim una enfermedad que ens atrau.
1: És mal que acabo de dir. A veure, però qui més? Soleu, sempre vos acompanyen els mateixos músics, la mateixa gent? No. Perquè a vegades també teniu ballarins, ballarines... Clar. Segons l'espectacle.
0: Clar, depèn de... Per exemple, per al PIR, sí, Paula era meravellosa. A més, ja és equip. O sea, Paula forma part de les nostres vides. D'ací ens feia pensar en que era interessant la figura de la percussió, perquè sí, també en el treball que fem musicològic treballava moltíssim en percussió.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I Onofres, que també forma part de l'equip i ha viscut mil aventures. I este espectacle també el tenim en format quartet en Matt Baker.
1: Ah,
0: que en el, entonces tenim diguem les mateixes cançons pures a veu i arpa en la percu i en mat.
1: En què teniu més d'espectacles? Teniu la Galana i el Faraig? És a dir, teniu pràcticament un espectacle per any?
0: Sí.
1: Pràcticament. És a dir, no us ha contat, ara aniré contant, però crec que en teniu almenys 10, que 10 o 11 en teniu, que ja és. I de tots aquests espectacles, n'hi ha algun element en comú que sempre teniu perquè vulgueu remarcar això? La representació, per exemple, escènica, el mensatge que voleu transmetre?
2: Sí, yo creo que somos lo común es que siempre somos nosotras mismas.
1: Sí.
2: Y queremos realmente creemos en la transmisión de esta música, que muchas veces la gente la desconoce. Nos apasiona la idea de poder mostrarla a los demás, quitarle un poco este halo que siempre acompaña a la música clásica, de inalcanzable, de elitista, ¿no? De explicar a la gente pues un poco que son canciones de ayer y de siempre.
1: Y de siempre.
2: Y esta idea un poco de cercanía. Yo creo que todos los espectáculos tienen eso en común.
1: Jo crec que ho aconseguiu molt bé, perquè la gent, clar, quan arribeu, per exemple, a un lloc, una arpa i una soprano, igual pensen, a veurem, no? Mm. I quan es poseu en marxa, l'efecte sorpresa el teniu tant que enamoreu, com diu la cançó que acabem d'escoltar. És així.
0: Sí, perquè a més a nivell divulgatiu és superimportant. Vull dir, volem sempre que estiguin els auditoris plens de públic, que tot el món aspirem a això, evidentment, que continuï la cultura, però clar, nosaltres dos ho fem d'una altra manera, que és Isint al carrer i que la gent la descobrisca per a que després els peques, per exemple, les famílies, tinguin un hàbit o tinguin una manera de fer, de sentir música en directe.
1: I Úrsula, una cosa que fas tu, que un instrument com l'arpa, que és complicat de transportar...
0: Pues és que la vida és així.
1: El fas tan senzill, ixe transport, és a dir, que te quedes sorpresa perquè dius, és que la portat així, a este lloc, o dalt d'una serra,
0: sí,
1: no? I un instrument complicat del transport.
0: Clar, és que per a mi és natural.
1: I
0: ahí està la grandesa d'este mal.
1: Que I la fas
0: gent...
1: fàcil.
0: Sí.
1: Ixa proximitat, no?
0: Clar, perquè quan la porte jo ho veig supernatural. O sigui, quan, de fet, Quiti i jo alguna volta quedem a algun concert i ens prenem algú en alguna terrassa i jo no tinc... Evidentment, no la vaig deixar en un cotxe.
1: No.
0: I la fico al costat. I clar, per a mi és supernatural. I Quiti ja també crec que ja ho té assimilat. Però clar, la gent mos mira...
2: No la he visto quejarse en la vida. O sea, para ella es como un elemento, una extremidad más de su cuerpo.
1: Sí.
2: Y es divertido porque a veces alguien nos manda un mensajito y dice, oye, os he visto por la Gran Vía de Valencia, he visto a vosotras dos y al arpa.
1: Y al arpa.
2: Y al arpa como una más del grupo.
1: Sí, sí.
2: ¿Sabes?
1: Sí, sí.
2: Es divertido.
1: Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, cuando yo veo una banda, un arpa a la banda... Tu saps el problema? Cuidao en el transport, perquè...
0: Ja, veure,
1: és molt problemàtic, però tu la fas tant com si fos una guitarra, que te la poses baix del... Que ho he dit abans, baix del braç, i la portes cap ací, cap allà. Tan propera al públic, que és, això és el que s'ha de fer, és aproximar un instrument que, diguem, més elitista, no? al públic.
0: Clar, i és una manera també de fer divulgació i de que coneguen instrument. Tot el món l'ha vist, tot el món sap, sí. De fet, tot el món sap que és una arpa. Però clar, tan propet no... I també intentem, quan tenim temps i el públic ven que està receptiu, a explicar un poc també el funcionament i la història, i Kitty també explica el funcionament i la, o sigui, i la veu, que això és superimportant.
1: Importantíssim. Això, importantíssim, Kitty, això tindríem que fer-ho totes les dies per la importància que és la veu que està dins del cos de nosaltres i cuidar-lo.
2: És així.
1: De tots aquests espectacles, teniu algun... Ahí podeu cadascuna tindre diferent. N'hi ha algun que per a vosaltres és més especial? De tots, o tots són igual d'especials? És com els fills, no? Uno té tres o quatre fills o dos fills. Sí.
2: Bueno, yo creo que como son tan nuestros y los hemos hecho tan nosotras, pues todos tienen algo que nos apasiona. Pero sí que es verdad que los de los niños tienen algo especial. No sé, las dos somos ahora mamás. Yo creo que nos ha cambiado bastante, bueno, yo más reciente, pero lo de nos gusta todos los espectáculos, pero es verdad que lo de los niños no nos alimenta el alma, por así decirlo, ¿no? Fuente de alegría, la verdad.
1: Y aleshores este tema que anem a escoltar ara, esta cançó que anem a escoltar ara, ¿de quin espectacle és?

0: Jo me enamorí d'un aire. Està en aquest espectacle?
1: Sí.
0: Perquè és una cançó sefardita.
1: Sí. I a més tenim la col·laboració d'Onofre, sí. Que és el percussionista... Sí, sí.

0: Estem escoltant un tema que du per nom Durme, durme, escolteu, a Quitèria Muñoz, soprano, que està cantant acompanyada per Úrsula Segarra a l'arpa. De soprano i arpa és el duet. És una meravella. Es podeu veure, les podeu veure a les 11:30 al Palau de la Música. No se ho podeu perdre. Vos ho dic, que són una meravella. Este pertaneix a algun espectacle, el Durme, durme?
1: Durme, durme és una nana sefardita. I la tenim al projecte de Nemocòria, sí, perquè realment és una nana meravellosa. Sí. I també el fem a Bebesol.
0: I de tots aquests espectacles que teniu, que heu fet tants de concerts, n'hi ha algun espectacle que el recordeu amb molt de carinyo, que va dir... Fuah!
1: Sí, jo recordo un pir, a l'inici de pir. Sí. Clar, pir ha crescut, ha evolucionat i clar, perquè són molts anys en el projecte. Recordo una funció, perquè era públic molt pequeñ, tenien 2 anyets, eren molt xiconinos. I hi havia un xiquet que acabava de ser adoptat així, i tenia 2 anys, i tenia terror. Vull dir, estava plorant, les profes, les educadores estaven en ell molt de mimo, però clar, estava absolutament desconcertat, i ens comentaren, digueren, tenim un peque que no és personal, o sigui, que està tot el dia, va arribar ahir, estava recent arribat. I Pir no té text, Pir no té lletra. Només és els bons moments en què Sol veig, canta, que sí que te veu la música. I va començar l'obra, va entrar en la dinàmica de Paula i nostra, i va parar. Perquè, clar, no hi ha llengua. Sí, ni hi ha un llenguatge visual, ni hi ha una imatge, i va ser espectacular. I quan va acabar la funció, el xiquet va tornar l'altra volta.
0: A plorar,
1: perquè clar, en ixe lloc estava, era un ambient amic, estàvem nosaltres, reconeixia tot el que estava passant, reconeixia la llengua, vull dir, estava, entenia tot el que passava. I en quan va acabar l'espectacle i ja s'entenen que anar, i va ser impressionant. O sigui, jo, clar, estàvem al·lucinant. Sí. Perquè clar, és que no hi ha llengua, o sigui, és l'art, és això.
0: Va produir aquesta màgia, és que això és el que fa la música. Tu quin tens, Kitty? Tens algun?
2: La verdad es que hemos hecho tantos que sería, es casi imposible, pero por ejemplo estos que hicimos para supervivientes, ¿no? Del holocausto, esto fue maravilloso, eran ancianos ya que bueno, ya deben haber fallecido, ¿no? Y

0: Este crec que pertenés al Deus Melody i teniu un altre que és Bebesol, que és el projecte que aneu a fer ara, en Res, i en Nemocòria.
1: També.
0: Quan esteu en espectacle, és que m'ha vingut tant al cap. En l'espectacle, per exemple, Bebesol, agafeu els nadons i es poseu en l'escenari.
2: Sí, no, som nosaltres els que baixem on estan els nadons.
0: Clar, però sí que estan allí.
2: Sí, sí, i de fet venen perquè tenim... El meu instrument, és que a mi també me fascina l'arpa,
0: sí.
2: I té un poder d'atracció impressionant. Vull dir, té un efecte envolvent,
0: sí.
2: I en directe és més exponencial l'efecte que té. I de repente veuen com algo molt gran, perquè ells estan en terra, clar, són nadons, i tenen un poder d'atracció i acaben venint, cada un com pot, reptant, o per terra, o si estan caminant, pegant passeig, cauen i tornen,
0: sí.
2: I acaben tots al redor de l'arpa. I també, com Kitty també té un poder d'atracció impressionant, sí, en escena...
0: I la seva veu també la té.
2: La busquen també. Entonces digan que tenemos dos equipos, el equipo arpa y el equipo soprano.
0: I també feu així, a veure qui guanya en este espectacle, una espècie de tira.
2: No, però és molt curiós, i Niaki està absolutament al·lucinat, sí. I està tot l'espectacle, perquè ahí sí que venen en mares o en pares o en iaios,
0: sí,
2: i estan absolutament ensimismats mirant. Perquè no, se queden atrapats. Entonces és un projecte super xulo, perquè ja veus cada un ante atracció i acaben arribant. Acaben, wow, arribant.
0: Esteu sentint, eh? És a dir, ja podeu anar ahí, pràcticament nadons, a un espectacle de soprano i arpa. A les 11:30 en el Palau, recordeu-se. Però... A banda d'avui, jo crec que teniu un altre en Massarrojos, el 22 de juny, per exemple. Teniu un altre espectacle, és que no ho sé, eh?
2: Crec que sí.
3: Este es que últimamente estamos haciendo muchos espectáculos en Escolete.
0: Ah.
3: Y a veces es más fácil que vayamos nosotras,
0: sí,
3: que vengan que venga, los chiquets, sí, a un teatro.
0: Sí, perquè moure els chiquets d'un centre... educativo, sí, sí, sí, es complicado.
3: Y entonces estamos haciendo una pequeña gira por centros públicos de nuestra ciudad y de pueblos de aquí cerca.
0: Sí, porque Úrsula es de la Veducció, ¿y tú de dónde eres?
3: A ver, mi familia toda es aragonesa. Es aragonesa, pero... y yo estoy un poco de prestada, valenciana prestada.
0: De prestada. Pero tú vives aquí en Malendia, ¿no? Sí.
3: Sí. Bueno, en Benifarat.
0: En Benifarat.
3: Aquí al lado.
0: Sí. Molt bé. I a banda, una i l'altra, feu altres coses. És a dir, a banda del duet, també teniu projectes cadascuna per... Mm. Perquè, Úrsula, tu, per exemple, quins projectes tens per davant?
2: Pues, a veure, ja a part de ser... freelance, autònom i, sí, i mil aventures també. Sí. Ara estic fent un projecte que es diu Danzas y Nocturnos, que és en arpa, és un recital d'arpa,
0: sí,
2: però acompanyat de dansa també. Molt creatiu. Estrenem el dia 3 de juliol al Festival de les Nits al Castell.
0: Ah,
2: d'Alaquàs. Sí, i estrenen en Paula Romero,
0: sí,
2: en també la ballarina, i és un projecte molt mimat i molt especial, basat sobre la dansa i el nocturno.
0: I, Kitty, tu també no pares mai d'anar d'ací cap allà, d'allà cap ací. No sé si cantaves en el cor de la Generalitat o encara cantes o has anat alguna vegada o algo d'això, sí que ho sé.
3: Bueno, estoy de refuerzo,
0: sí,
3: y cuando puedo pues voy, pero es verdad que últimamente ni siquiera, porque mañana, por ejemplo, tengo concierto... En Almería,
0: sí,
3: tenemos muchos conciertos en muchos sitios y con otros grupos, entonces sí, el dúo con Úrsula es verdad que tiene prioridad porque es nuestro proyecto, pero tenemos siempre un montón de cosas alrededor.
0: Claro que sí. Seguimos escoltant el dúo en una danza que, mira, per on no sabía que tenía lletra y la he descubierto ahora.

0: Kitty, la veritat que no sabia que tenia lletra. Esta dansa macabra de Cézanne, jo no sabia que tenia lletra.
1: Y además es muy divertida.
0: La veritat és que és, no sabia, per a mi ha sigut tot un descobriment. Jo, bueno, dir recordar a la gent que a les 11:30 teniu ahí en el Palau de la Música la representació de Bebesol, que tots els papàs i mamàs amb nadons estan convidats a anar. I moltes gràcies per atendre's, no queda res més. Sempre és un plaer tindre-vos així, parlar amb vosaltres. I que seguiu així, canviant, perquè la música canvia.
2: Moltes gràcies.
0: Kitty, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Però anem a acabar en un tema, Kitty, que a mi m'encanta, que és d'Eric Satie. La tenia reservada. I a més la poden escoltar els nostres oients sencera, completa en el concert d'esta matí quan acabi el programa. GTV, jo et vull, jo t'estime, com vulgueu dir-li. GTV, gràcies, de soprano i arpa, a les dues. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I abans de les notícies de les 9 anem a dir alguns dels concerts que es fan avui. Per exemple, avui la Unió Musical d'Algímia fa un concert extraordinari per celebrar el primer premi i menció d'honor que van guanyar en la tercera secció en el 45è certamen de bandes de música de la Comunitat Valenciana. Serà avui a les 12 a l'Auditori d'Algímia. Avui també celebra el 33 Festival de Bandes del Marítim que este any organitza la Societat Musical Unió de Pescadors El Cabanyal. Este any va dedicat al mestre Vicent Ortiz Gimeno, que en res el tindrem ací per explicar tot el festival. Avui també, i dins de la 23 campanya d'intercanvis musicals, concert de l'agrupació musical Societat Cultural Deportiva Carolines i de la Societat Musical Lilla de Benidorm. Serà avui a les 12 a l'Auditori del Centre Cultural de Benidorm. I avui a Teulada n'hi ha una cita molt important perquè es converteix en un gran escenari compartit per celebrar la cinquena edició del Dia de la Música, la Cultura Popular i la Convivència ompliran places, carrers i racons del poble de Teulada. Durant tot el dia, el poble serà vida, emoció i festa. I tot començarà res a partir de les 10 del matí. Però per explicar este Dia de la Música, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Maite Serrat, que és gerent i directora de l'Auditori de Teulada Moraira. Bon dia, Maite.
2: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, encantada de parlar amb tu, perquè d'ací res, Teulada esclata en música. És a dir, ja queda així res. Una horeta.
2: Així és, estem ja preparats. Estan ja fent ganes, perquè ara en no res, en uns minuts, sí, comencem sí. amb un esmorzar per prendre un esmorzar popular, per sí. prendre força des de si l'Auditori, que és des de on començarà aquesta jornada musical, festiva i plena d'emoció, conforme has avançat al principi.
1: Correcte. Es celebra la cinquena edició, però com naix este dia de commemorar un dia? Enguany és el dia 31 de maig, no sé si coincidís sempre en algun cap de setmana, però com naix este dia de commemorar el Dia de la Música?
2: Pues bueno, això naix de la idea, naix en l'any 2014. El director que havia en aquell moment, Rafael Pascual Alfonso, al cap de la agrupació musical cultural de Teulada, de la banda de música, va proposar aquesta idea a totes les societats musicals que havien en el municipi i a l'Auditori i a l'Ajuntament, evidentment, i es va acollir aquesta idea de celebració, d'agermanament, un dia social per al nostre municipi, i a partir d'entonces aquesta idea va anar caminant. Aquest any va funcionar molt bé, aleshores es va decidir que tindria un caràcter bianual i que sempre seria a l'últim diumenge del mes de maig.
1: Que enguany és el dia 31 de maig, coincidís en l'últim dia del mes, i es farà sempre bianual i l'últim diumenge de maig.
2: I en els anys pars, els anys que siguen pars.
1: Sempre pars. I qui participa, és a dir, qui pot participar en este dia? Qui organitza tot este Dia de la Música i a Teulada?
2: Pues bueno, aquest dia és una jornada que està oberta a tots aquells grups que tinguen a veure amb la música i que vulguin participar. Però aquest any en concret i en totes les edicions també han participat i també els mateixos grups són els que estan al cap de l'organització, podem parlar de la colla del Falsó de Teulada, que la colla de Xirimiters i Tabalaters, del Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer, del Cant Jove Teulada, la Coral Teuladina, el grup de danses Font Santa de Teulada, el cor La Senieta de Moraira, la banda juvenil de l'Agrupació Musical Cultural de Teulada, la pròpia banda Agrupació Musical Cultural de Teulada, l'Auditori Teulada Moraira i l'Ajuntament de Teulada.
1: És a dir, tot el poble.
2: Pues sí, la veritat és que és un
1: evento
2: de... Sí, així no és. Així no és perquè en cada grup dels que participen està composat per moltíssima gent i aquest dia estaran actuant en les places i els carrers i aquest dia, no? Este diumenge 31 de març estaran actuant en els carrers i les places de Teulada pues més de 150 persones.
1: Uf. I enguany va, té un fil conductor que és el 150 aniversari del mestre Manuel de Falla. Heu volgut fer un fil conductor?
2: Sí, cada any té un caràcter i avui pues, ja concloem, no?, aquest dia de la música amb aquest homenatge al 150 aniversari a Manuel de Falla i a més hem volgut titular-ho Manuel de Falla incombustible, al igual que el compositor, no?, que era un personatge incombustible i que la seva música al llarg del temps és, no?, i continuarà sent per sempre incombustible, per a cada un dels grups que interpretarà avui pels carrers i les places la música, no?, des dels cas corals, des de les interpretacions instrumentals, des de el ball, no?, de la dansa, pues també entenem que la música per a Teulada és incombustible.
1: Ja ho crec que sí, la música és incombustible.
2: I manté la flama viva, no?, de la nostra societat.
1: Sí, sí, sí. I Maite, abans d'acabar, explica què és això del passaport del Dia de la Música. Quin passaport és ixe?
2: Pues mira, això sí que és una novetat d'aquest any, perquè en este viatge que ara anem a encetar en breu, en una horeta, la gent... hi ha un circuit marcat en totes les infografies que s'han fet i tota la promoció que s'ha fet per aquest dia, on la gent pot recollir el seu passaport ací, al primer punt d'encontre, que és a l'Auditori Teulada Moraira. I després, si passa per totes les estacions on hi haurà una actuació, aniran segellant-li, posant-li el segell d'aquesta actuació en el seu passaport. A la fi de que a les 10:30, que és el concert de Cloenda d'aquest dia de la música, si té, passa pel control, i té totes les actuacions segellades, entrarà en un sorteig de dues entrades per al musical Sonrises i Làgrimes i dues entrades per a l'òpera La flauta màgica, que tindran lloc en el mes de novembre i el mes d'octubre a l'Auditori Teulada Moraira.
1: Ah, doncs aleshores deuen d'anar i que posen el segell en eixe passaport. M'ho has recordat com si fos molt...
2: A més, també, és que és un document que ha quedat molt bonic, perquè ahir n'hi ha un breu text de cada una de les dels col·lectius i associacions que participaran, on definís molt bé, no?, l'ànima de cada un d'aquests col·lectius. I també és un bon record tindreu i sobretot poder gaudir des de l'inici fins al final. Passar tota una jornada social, musical i en bona companyia.
1: Doncs segur que serà un dia espectacular, perquè també fa un dia espectacular, a Teulada, i que, Maite, moltes gràcies per explicar tot aquest Dia de la Música que aneu a celebrar ja, a partir de ja, pràcticament, i que passeu un molt bon dia. Moltes gràcies, Maite.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Està tota la gent convidada
2: a
1: anar...
2: Sí,
1: que la música no
2: pare. Convidar a tota la gent, i efectivament, que la música no pare, i moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-se ressò d'aquesta notícia i d'aquest dia tan important per al nostre municipi.
1: Doncs moltes gràcies, i aneu a Teulada, que és un lloc meravellós. Moltes gràcies, Maite.
2: Gràcies.

i escoltant este duo de soprano i arpa que acaben de parlar en elles, esta cançó d'Erik Satie, Jo te ve, jo et buic, et buic. Jo vos buic després que esteu així, perquè ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Però tornem de seguida, no se'n vagin, que vos buic.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
3: Toque la teua pell, l'electrocuta i castanyoles a les 6.
4: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Són les 9.
6: A Punt. Notícies.
5: 417 persones detingudes les últimes hores a França en els aldarulls d'esta matinada. De la celebració per la victòria del Paris Saint-Germain a París en la Lliga de Champions s'ha passat al darulx en una quinzena de ciutats franceses, la majoria a París. L'any passat, quan el PSG va guanyar la primera Copa Orelluda, hi va haver també disturbis amb dues persones mortes. I en el pla purament esportiu, el Paris Saint-Germain, com diem, va aconseguir reeditar el títol. El partit va acabar amb empat a un a la conclusió dels 90 minuts i també després del temps extra en els penals, l'Arsenal no va tindre el mateix encert que el Paris Saint-Germain. L'equip de Luis Enrique torna a ser campió amb un estil molt definit. A més, en el partit de tornada de l'ascens a la màxima categoria de futbol femení disputat al Puigades, empat a un entre el València i el Villarreal. En l'anada quedaren 0-0, però en la millor classificació del València en Lliga són els de Miquel Crespo, que les tornen a la Lliga F. I esta vesprada, més futbol, última jornada en segona, el Castelló rep l'Eibar a Castàlia i depèn de si mateix per a disputar el play-off d'ascens a primera. A casa nostra, nova reunió avui, diumenge, entre els representants sindicals del personal docent no universitari en vaga indefinida i la Conselleria d'Educació. Tot i la divergència de posicions, segons la consulta oberta pels sindicats STEP, Comissions Obreres i UGT, perquè els professors i professores opinaren sobre si hi ha que signar o no els acords proposats per la Generalitat. Un resultat que va donar que un 91% dels docents que votaren rebutjaren l'oferta de la Generalitat i 8 de cada 10 es manifesta a favor de mantindre la vaga, encara que amb actes de protesta més puntuals. En tot, els sindicats consideren que s'ha avançat, diuen que tenen la voluntat d'arribar esta vesprada a un acord i demanen flexibilitat a la conselleria. Escoltem el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
7: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considera insuficient. No? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? de tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. Mm-hmm. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
5: Recordem que esta vesprada es parlarà sobre una proposta diferent a la que es va votar perquè la conselleria en va emetre una posterior a la consulta sindical. I més coses, a València s'ha fet una altra manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Este dissabte han tornat a exigir que l'expresident Carles Mazón entregui l'acta de diputat. Elisabet Martínez, Mariló Gradoli i Toni García són víctimes i portaveus de les associacions que estaven presents.
8: Una burla a la ciudadanía que este señor continúe estando en el puesto que está. Obras de emergencia, no de reconstrucción.
9: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población.
10: Después de 19 meses seguimos sin saber la verdad, seguimos buscando justicia, seguimos con la reparación.
5: A hores d'ara, encara que han baixat les mínimes en alguns punts, encetem el dia amb bàsquet i temps assolellat de matí. Javi Miró, bon dia.
11: Bon dia, despertem de nou a temperatures mínimes prou elevades, sobretot en punts de litoral. En molts casos no s'ha baixat dels 20 graus, inclús localitats que han quedat entre els 22 i els 23 graus de mínima, amb sensació de basca, perquè la humitat és elevada, sobretot en punts de litoral, i per tant ja iniciem aquest període de temperatures mínimes més altes, sobretot al litoral, a causa de que esta situació anticiclònica ha fet que la temperatura del mar hagi assolit temperatures mai vistes per al mes de maig, i ja passem dels 23 graus a la superfície del mar. Això té conseqüències, i és que les temperatures mínimes, sobretot en punts de litoral, no poden baixar. Avui serà una jornada caracteritzada per l'ambient assolellat, amb pas de núvols mitjans i alts des de l'interior cap al litoral durant el matí, i de vesprada de nou creixeran aquestes nuvolades, com ahir cap a l'interior central de la zona de Castelló, inclús l'interior nord de València, i parlarem de precipitacions que puntualment podran ser fortes, sobretot comarques com l'Alt Millars, l'Alt Palància, l'Alt Maestrat, els Serrans o inclús el Racó d'Ademús. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos nivell groc, perquè aquestes precipitacions podrien ser puntualment fortes. Les màximes, això sí, no seran tan altes com en jornades anteriors, i si ahir encara vam parlar de màximes de 37,7 graus cap a l'interior de València, 37 a Jalance, 37 també cap a la zona de la vall del Comtat, doncs avui les temperatures màximes baixen ahir, així que no serà una jornada tan calorosa en general, amb màximes més suportables.
5: Moltes gràcies, Javi. Nosaltres tornem d'ací una hora i estem de nou amb Fem Banda amb Imma Mateu.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa.

0: pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.

0: Ja vos havia dit que era un ratet molt curtet, escoltar les últimes notícies de les 9 i seguir el programa. I anem a seguir el programa, si abans hem parlat en Úrsula i en Quitèria, que Úrsula és de la Vall d'Uxó, resulta que el protagonista d'ara, de la secció d'ara, d'avui en qui parlem, tenim el compositor Vicent Ortiz Gimeno, que el tinc així al meu costat, i també és de la Vall d'Uxó. És que la màgia és la màgia i no n'hi ha més. I tinc el plaer de conversar, que ara conversarem amb Vicent Ortiz Gimeno, que és compositor, orquestrador i director valencià, amb una destacada trajectòria tant en el món audiovisual com en la música sinfònica, format entre el Conservatori Superior de Castelló i la Berklee College of Music de Boston, on es va graduar amb honors. Actualment és professor associat al campus de la Berklee a València. Al llarg de la seva carrera ha participat en més de 50 produccions per a cinema i televisió, component música per a plataformes com Netflix, Prime Video, Televisió Espanyola o Movistar Plus. Ha treballat en títols com Los Farad, La Línia Invisible, Llenos de Gràcia o El Casoplón. I també ha col·laborat com a orquestador en grans produccions internacionals. A més, la seva obra per a banda i orquestra ha sigut reconeguda amb diversos premis nacionals i internacionals, consolidant-se com una de les veus valencianes més destacades en la música per a imatge i la creació sinfònica actual. I avui, diumenge, té una cita molt important en el 33 Festival de Bandes del Marítim, on totes les bandes que participen, les 5 bandes, societats musicals que participen, toquen obres seues. I ha fet el favor de vindre més prompte, perquè d'ací se'n va allí, de vindre així a punt a Ràdio Pública. Bon dia, Vicent.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de tindre't així.
1: No res, un plaer.
0: Home, perquè avui tens un dia així, com es diu, de bòlit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, dia així llarg. Vas,
0: dia llarg. I què suposa per a tu que 5 bandes en el Festival de les Marítim, el coneixies, no?
1: Sí, sí, clar.
0: El Festival del Marítim, que enguany te facin un homenatge a tu, és a dir, a Vicent Ortiz.
1: Bueno, al final, per a un compositor sempre lo que mos encanta és que se toque la música, i en un cas com este, pues, que tot el programa està integrat per música meua, pues és encara és un honor que hagin triat la meua música i per supòs serà un plaer disfrutar-ho.
0: I tu quan es vas entenar d'això? És a dir, quan es van quedar o enviar un correu? Perquè enguany ho organitza la Societat Unió Musical de Pescadors del Cabanyal. Però a tu què et va quedar i van dir és que enguany vulguem que sigues tu?
1: Pues va ser precisament la Societat de Unió Musical dels Pescadors, a través de Miquel Madrigal,
0: sí.
1: que és trompista i director i va ser company meu fa molts anys en el conservatori quan estudiàvem en Castelló. Suposo que haurien decidit que anava a ser la meva música i que anaven a dedicar el programa a mi, i va ser ell el que me va donar la notícia fa uns mesos i evidentment que vaig acceptar i tractar de col·laborar en tot lo possible per a que isca tot fantàstic.
0: A veure, el dia jo sé que fan passacarrers, n'hi ha fan paelles, això ho sé, però el concert a quina hora és?
1: El concert és a les 10:30.
0: És a dir, ja, pràcticament.
1: Enseguida.
0: Enseguida, ja. No sé si tindràs temps d'arribar ahir, és a dir, ves preparant-te el cotxe rapidet o un taxi que arribi pronte, perquè no sé com ho tindràs. Però bueno, és culpa meua, perdoneu les bandes del Marítim, que és culpa meua si no arribi

0: Sofía me acaba de decir que tiene la voz muy la voz muy radiofónica y es veritat, porque yo cuando te he escoltat, no sé si te habrán dit mai.
1: No, la veritat és que no tampoc.
0: Tu i jo no es coneixíem.
1: No, però quan s'escolta la veu la sent distorsionada i diferent.
0: Quan tu has entrat i mos han saludat, i han saludat ahí fora, el primer que m'ha vingut al cap té la veu radiofònica. És veritat, Vicent.
1: Pot ser, gràcies, ho agarre com un complet.
0: Sí. Sí que la tens. Bé, estem escoltant un pas doble que jo crec que li tindràs carinyo.
1: Sí, és un paso doble molt especial. És el paso doble que vaig escriure per a la meva banda, la banda en la que vaig començar, la Teneu Música a l'Escola Cantorum, de la Vall d'Uixó, i crec que esta és una versió en la que la vam estrenar en el certament provincial de bandes de Castelló,
0: sí.
1: Fa uns quants anys ja. Per això és un paso doble especial, perquè bueno, el vam estrenar en els companys de la banda i es va estrenar en un event molt, molt bonic.
0: Tu ho has dit molt ben dit, Escola Cantorum, perquè jo també dic Escola Cantorum, però hi digueu l'Escola.
1: En la Vall diem la Xola. És la manera de referir-se, però fora de la Vall n'hi hauria que
0: dir-ho. I Úrsula també és de la Xola.
1: De la Xola, claro que sí.
0: Sí que és veritat, sí que és veritat. A veure, tu suposa que començaries a estudiar música en l'Escola Cantorum, suposa, però bueno, o vas començar amb ton pare, és que no ho sé, és a dir, com van ser aquests inicis?
1: Jo l'inici real no sé on està l'inici real, perquè com ha hagut sempre música en ma casa a través de mon pare, que també és músic professional, ja ha jubilat i ja està disfrutant d'aquesta etapa, però sempre en ma casa n'havia música. Mon pare en aquella època dirigia bandes també,
0: sí.
1: Entonces al estar sempre en contacte amb la música, jo no sé delimitar quin és realment l'inici. Però sí que és de veres que bueno, pues, no només eixes classes o eixes conversacions en casa eren suficients i vaig començar el conservatori, vaig començar també en la Xola, que és on estaven també els companys de l'escola, de l'escola de primària,
0: sí.
1: I molts amics que se van fent des d'aquella etapa.
0: I quin instrument vas agafar?
1: El mateix que mon pare, el clarinet.
0: El clarinet igual?
1: Clar, clar.
0: Sí. Encara el toques?
1: No tant com deuria o com m'agradaria, però sí. Bueno, vaig a la banda i sí que...
0: A tu no el passa que de vegades l'instrument te'n recordes d'ell i l'enyores, dius, m'agradaria tocar més vegades, el que passa que no puc. I és una enyorança, un sentiment d'enyorança.
1: Bueno, jo crec que en la gent que hem decidit canviar un poc de professió, sí. És com una relació d'amor-odi en la que tens un bon record de quan estudiaves i de lo que eres capaç de fer tècnicament, no? per eixa constància i eixe estudi, i que ara, pues, a lo millor en una etapa de més maduresa musical, ixe nivell tècnic no està, i entonces també crea ixa frustració, no? de dir, això me podia eixir quan estudiava.
0: I ara que els compositors omplim de notes i de notes i de notes i de notes i n'hi ha que estudiar cada vegada més, pues la veritat que sí.
1: Sí, i m'ha passat també en l'atril d'estar tocant música meva i dir, això no ho tindria que haver escrit aixina.
0: Jo crec que sí. Jo tinc companys clarinetistes que diuen, és que estos ho carreguen molt. És veritat. Bé, suposa que ton pare seria tot un referent. És tot un referent per a tu.
1: Evidentment, sempre des de l'inici fins a qualsevol projecte que
0: un dia tindreu que vindre així els dos, no?
1: Bueno, també caldria afegir a l'equació el meu germà,
0: el
1: que també
0: germà
1: és músic professional.
0: Correcte.
1: i que s'ha criat de la mateixa manera que jo en casa.
0: Aleshores, això tinguem que fer. Això està fet. Bé, tu estudies en el Conservatori Superior de Castelló,
1: uh-huh.
0: Però quan arriba aquest moment que dius, és que me'n vull anar a la Berkeley, a Boston?
1: Pues és una sèrie de caramboles, suposo, o de coincidències. Per a mi, el moment en el que jo estudiava en Castelló, la composició era més com un hobby, com un entreteniment o algo que feia en el temps lliure. I la prioritat absoluta era el clarinet.
0: El clarinet.
1: Però a poc a poc va ser com que eixa afició, eixe divertiment agarrava més pes. I el fet d'anar a estudiar a Boston va ser a través d'una convocatòria de beques que va publicar SGAE.

0: I jo me vaig presentar en tota la il·lusió, però en tota la por i en tot el respecte perquè n'hi havia molta gent i sabia que era molt competitiu. I la beca lo que cobria era estudiar una carrera en Boston que estiguera relacionada amb l'escriptura. O sigui, no podia estudiar interpretació i estava limitat a algo que fora composició de música de cine, escriptura de cançons modernes, una carrera d'este estil.
1: Igual que Amparo Edo. És a dir, més o menys va ser igual, perquè ella també va ser una beca que van...
0: Jo vaig ser l'any següent d'Amparo.
1: I com va ser aquesta etapa de viure allí? Com la recordes?
0: L'etapa de Berkeley? Sí. Pues és una etapa d'estudiant molt bonica perquè els programes de el que jo vaig cursar està dissenyat per a gent de, per això, de 18 a 22 anys. Jo vaig anar una miqueta més major en un, ja en algo més d'experiència en el títol superior de clarinet. Sí, entonces crec que vaig aprofitar molt ixos estudis per aprendre molt més, per a ficar-ho en pràctica. Al mateix temps que pues això, viure en una cultura diferent, estar rodejat de gent d'un perfil absolutament diferent al que estem acostumats.
1: Es va costar molt acostumbrar-te al principi? És a dir, va ser un camí molt gran o no?
0: No, ara quan ho veig en perspectiva no, perquè jo em vaig anar inicialment per a 3 anys als Estats Units per a fer els estudis en Berkeley i vaig acabar estant 7 en Estats Units. O sigui que al final va ser una etapa molt xula que se va allargar i que va servir per aprendre.
1: Que vas estar molt bé. Aleshores, tu acabes els estudis de clarinet, el superior de clarinet. Tu te recordes la primera peça que tu vas compondre? És a dir, de totes la primera que vas començar el coquetixe de dir, vaig a fer algo, com tu dius, jugar, sempre tindrien que estar jugant,
0: Exacte.
1: Sempre tindrien que estar jugant. Mentre fem música, sempre tindrien que estar jugant per a divertir-se. Però te'n recordes?
0: Evidentment. A més, això no se pot oblidar. Va ser un pas doble que va ser també per iniciativa i per mon pare, perquè va començar a escriure i volia dedicar-li un passo doble al seu mestre, a don Miguel de la Fuente. Uh-huh. I jo també començava a jugar i a investigar en l'ordenador. Entonces, entre el interès en fer música, el aprofitar ixos apunts, ixes notes de mon pare, i el voler també millorar en tot el que era l'escriptura de música en l'ordenador, és com va eixir a través de jugar.
1: I si fas doble, com el nom del...
0: És Don Miguel de la Fuente.
1: No tinc ixe pas doble així, ja t'ho dic, però sí que tinc una obra teua que serà interpretada per l'Ateneu Musical del Port, que és esta.

0: Un deber d'amor. Quin és aquest deber d'amor? És que tinc curiositat. Quin és el deber d'amor? Està en un... Tu tens, crec que, dos CDs
1: sí,
0: que vas llançar, que has fet. Este està en uno que es diu En Vivo. Uh-huh. Quin és aquest deure?
1: Bueno, és una cita de Pablo Neruda.
0: Sí.
1: Que la cita diu que recordar a Miguel Hernández és un deber d'Espanya, un deber d'amor.
0: Uh-huh.
1: I l'obra la vaig escriure per a participar a un concurs de composició que es va fer per a l'aniversari de Miguel Hernández en Castuera, en Extremadura.
0: Sí.
1: I que l'obra tenia que estar dedicada o versar sobre la figura de Miguel Hernández. I ve d'ahí,
0: és la cita de Neruda. La tocarà a l'Ateneu Musical del Port. No sé, estic ara pensant, perquè és que no ho sé, igual m'equivoque i no vull que ninguna societat musical del Marítim. Jo crec que el pas doble de l'Ateneu Musical l'Escola Cantorum, perdó, crec que també és l'Ateneu del Port, crec que sí. Bé, estem parlant amb Vicent Ortiz Gimeno, que és compositor, un gran compositor. I estem parlant l'etapa que vas estar a Berkeley. Tu alguna vegada has comptabilitzat totes les obres que tens escrites? En tens moltes, eh?
1: És difícil de comptabilitzar perquè... Per una banda estan les obres sinfòniques, que això sí que seria molt fàcil de comptar i no passaria de 20 i algo, sense comptar els pasdobles. I el que fa complicat comptabilitzar-ho és la quantitat de música per a cine.

0: i per altres projectes.
1: Clar, perquè t'has quedat dividit.
0: Clar, al millor en una pel·lícula poden haver 50 peces d'un minut o de 3 minuts. Entonces, contar-ho tot és complicat.

0: en aquest concepte de jugar, per això. Quin moment és això que tu vas dir? És que a mi el que m'agrada és el que estic fent ara.
1: Bueno, el fet de composar m'agradava abans d'anar a Boston. El composar per a imatges és algo que vaig estudiar allí, que me llamava l'atenció pues, evidentment compositors com John Williams, Jerry Goldsmith, no? que han sigut referents per a quasi tots i que ens han criat en aquestes bandes sonores. Però al estudiar-ho allí et dones compte que el composar per a cine no és només que sona John Williams, n'hi ha tota una indústria realment darrere, tota una red de professionals, de molts processos per a arribar a entregar un projecte d'aquestes característiques. I sí que al final el que fem en la música també és contar una història, és contar o ajudar a que una història s'entenga millor. I això és estudiant-ho a través de composar per a escenes curtes, de projectes que eren molt manejables, no? dels deures d'escola, és quan vaig notar que sí que podia aportar o que sí que podia sentir-me realitzat també fent aquest tipus de feina, que és divertit el procés d'escriure-ho i que també és molt, molt gratificant després veure un projecte acabat en el que la teva música està ajudant a que un públic entenga millor quina és la visió del director de la pel·lícula, del guionista, no? De que aquesta història arribi millor al públic.
0: Com estàs parlant d'històries, jo vull que me contes la història de, no sé si seran les coves de Sant Josep d'allí, que no ho sé, d'esta peça, La cova de les meravelles.

0: La cova de les meravelles. És les coves de Sant Josep d'allí?
1: No, no.
0: No té res que veure en les
1: coves? No té res que veure. No, no, no.
0: Tindré que tornar a anar, perquè jo des de que tenia 11 o 12 anys ja no ha tornat. Imagina't.
1: Sí,
0: això no
1: sí.
0: està ben pues, fet. Això no
1: tornar,
0: està ben fet.
1: N'hi ha que tornar, que està, estan espectaculars, en una il·luminació nova.
0: Tinc que tornar a anar.
1: I és un lloc màgic, sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. És una meravella que tenim. Quina és esta cova?
1: La cova de les meravelles està a la llegenda del Tombatossals.
0: Sí.
1: És una cova que existeix en Castelló i que la vaig agarrar com a fil conductor o com a títol per a una obra que és un concert per a Dolçaina i Banda.
0: Sí,
1: que,
0: correcte.
1: Que era la primera vegada també que escrivia per a Dolçaina.
0: Per a Dolçaina.
1: I que me va servir per aprendre molt de l'instrument, de les limitacions que té l'instrument, sobretot al juntar-lo en la banda, per les tonalitats, els timbres i els volums, no? que al juntar-lo en la banda pues, va ser un repte. I també me va servir pues, per això, per a presentar-me un concurs que es feia en Castelló, un concurs de composició per a Dolçaina i Banda, i va ser este va ser el resultat.
0: Quants premis tens? En tens alguns, eh?
1: Tampoc, no ho sé. Jo crec que tots els compositors tenim més, més situacions en les que hem sigut rebutjats dels premis que premis guanyats. El que passa és que al final els que fan ruïdos són els que
0: eixen. I quan parlem sempre contem les victòries, però és important quan tinguem un fracàs, diguem, no? I alçar-se d'eixe fracàs, perquè és el que més t'ensenya.
1: Evidentment, sobretot si se pot fer una autocrítica i com se pot millorar per al següent.
0: Clar que sí. A veure, Vicent, estem parlant de la Cova de les Meravelles, que estem escoltant, però estaves dient de les bandes sonores. A veure, tu quan t'encomanen fer una banda sonora d'una sèrie, d'una pel·lícula, com comences aquesta inspiració? O és més problemàtic això, el començar, o quedar, a veure, de quina manera tu quedes en el director, perquè té que estar tot molt coordinat. És a dir, que una peça agradi a un director també és una història. És a dir, això com ho jueu? Perquè és complicat.
1: És un sudoku a molts nivells. Però bueno, si ho comparem, per exemple, en la música de banda o en la música sinfònica, el procés d'escriptura és molt més lliure, perquè el compositor és lliure de elegir quina és la forma, quina és la temàtica, quina és la instrumentació. És tot absolutament lliure, és un canvas en blanc absolutament. En el cine ja n'hi ha una forma preestablida, ja n'hi ha unes duracions de les escenes.

0: més, n'hi ha uns punts climàtics que la pròpia història ho dona. Després, el com arribar a aquests punts o com unir aquests punts és també la visió creativa del director. I és molt important una reunió prèvia, que nosaltres diem spotting session, perquè sí, identifiquem els punts on ha d'anar la música i com ha de ser aquesta música. I el director trasllada a tot l'equip creatiu, no només al compositor, quina és la visió artística o quina és la visió estètica, creativa, de com contar aquesta història.
1: I aleshores, és que la gent no sap tota la feina que n'hi ha darrere ahí. Abans de posar la primera nota, el que farà serà llegir el guió, no? O no? En què comences? O cada vegada és una cosa?
0: Realment, en la meva experiència, cada vegada ha sigut d'una manera, perquè sí que han hagut pel·lícules o projectes en els que he llegit la novel·la, inclús, antes, després el guió, i després ja he vist imatges rodades. En altres projectes m'ha arribat, a lo millor, un capítol d'una sèrie de televisió en el que no n'hi ha absolutament res de música i que és un treball de construir des de zero. En altres projectes arriba música de referència, que gasten música ja composada per a altres projectes o música sinfònica inclús, que està editada en la pel·lícula per a veure quin és l'efecte o quina és l'estètica que se busca. N'hi ha que adaptar-se també a cada manera de treballar, perquè cada director ho vol fer d'una manera, inclús cada productora o cada distribuïdora, sobretot si parlem de plataformes.
1: Mira, i tot el que tinc avui no són bandes sonores, encara que podrien ser. Tinc música de banda sinfònica. Tot el que tinguem és música de banda sinfònica. Vicent, com esta obra que anem a escoltar, Gloop, Doop, Drip.

0: Gloop Doop Drip. Déu-n'hi-s'hi sa paraoleta.
1: També forma part del joc de buscar un títol que causarà un poc de treballengües i que farà algo de diferència, però bueno, no és invenció meua, és invenció de Jonathan Swift, dels llibres de Gulliver. Sí. És una de les illes on passa la història,
0: home, els viatges de Gulliver. A veure, com combines a l'hora de compondre, com combines ixe món simfònic amb el cinema? És a dir, quan tu escrius, n'hi ha molta diferència entre fer una peça simfònica per a banda o per a orquestra que una banda sonora?
1: Per a mi sí, per a mi sí, i la música per a banda per a mi és més complicada d'escriure. És molt més difícil de gestionar el discurs narratiu o el discurs musical, perquè té que estar tot creat des de zero. És el que parlàvem abans, que en una pel·lícula ja n'hi ha una història, ja n'hi ha una narració, ja n'hi ha un ritme marcat per com està dita la pel·lícula, per com està actuar. Entonces, la música té que integrar-se en aquests elements que ja estan fets en la música sinfònica, n'hi ha que crear-ho tot de zero. I també és un treball molt més intens i també molt més... Bueno, no sé si molt més, però també se pot disfrutar i també pot ser molt agraït.
0: I per exemple, tots aquests efectes de tecnologia que apareixen en una banda sonora, tu intentes també un poc lligar-ho o compaginar-ho en el món simfònic? Utilitzes algun recurs d'eixos?
1: A nivell sonor, la veritat és que no he fet res mai electroacústic ni d'esta estètica per a banda. Quan he escrit per a banda sempre he tractat de que siga els instruments en la manera més tradicional possible. I sí que és cert que en el cine l'estètica i els requeriments de tant de producció com de direcció cap a on va és cap a una textura més híbrida d'instruments acústics amb elements electrònics.
0: Doncs fins ara hem escoltat el pas doble que serà interpretat en el festival d'avui, també la segona, que el Deber d'amor, que també s'escoltarà, i ara esta peça que escoltarem ara, esta obra que escoltarem teua, Germanies, la interpretarà Santa Cecília del Grau, la podran escoltar, és esta peça que escoltem.

0: Germanies. Què és Germanies? Quan vas compondre Germanies? Que avui serà interpretada per la Santa Cecília del Grau.
1: Bueno, crec que tot el món coneix l'episodi històric, sí. Que també és el punt de partida, i per això també un poc aquesta sonoritat un poquet més medieval o més pel·liculera, no?, que se sol dir.
0: Més històrica.
1: I bueno, la vaig escriure estant en Boston, també com a un exercici per a mi de composar en un programa, en una Digital Audio Workstation, en el meu cas en Digital Performer, en lloc d'escriure en paper o escriure en un programa de notació com la majoria dels compositors,
0: com el Sibelius,
1: Finale. Això sí que en aquell moment crec que ho tenia controlat, però necessitava practicar i necessitava gastar el seqüenciador millor. Entonces, que millor que escriure música per a practicar-ho i per a aprendre.
0: I ja que estàs dient, has treballat en plataformes com Netflix, Prime Video, Movistar Plus. Ha canviat molt este món audiovisual que cada vegada va més enllà en els últims anys.
1: A veure, tampoc és que la meva carrera siga tan llarga com per a notar un canvi molt gran,
0: molt gran,
1: perquè jo fa realment 4 dies que estic en el món audiovisual. La primera pel·lícula la vaig fer fa 10 anys. Però jo crec que la gent, o per lo menos quan escoltes a productors, a directors, que sí que tenen una trajectòria molt més llarga, parlen d'uns canvis molt més significatius, tant a nivell estètic com a nivell dels manuals d'estil, de la manera que n'hi ha d'abordar totes aquestes produccions.
0: I ara, si jo te pregunte per una temàtica un poc complicada, com és la intel·ligència artificial...
1: L'altre dia vaig escoltar una frase que crec que té molt de sentit en professions creatives com la nostra, que és que si es gasta la intel·ligència artificial per a ser millors, la intel·ligència artificial ens substituirà. I crec que té sentit, crec que el treball humà, el treball artesà d'un músic, d'un compositor, és molt difícil que es pugui substituir. Però sí que tenim que ser coneixedors i utilitzar totes aquestes ferramentes noves en el nostre propi benefici.
0: És així, Vicent. El que passa és que la gent de vegades sigui molt atrevida i una feina tan artesanal com és la d'un compositor, que sempre esteu estudiant, que és una carrera llarga fins que uno acaba en esta vida, no? Moltes vegades la gent és molt atrevida, com he dit abans, i la pot utilitzar mal utilitzada i tindre el nom de compositor, quan realment saben el que és ser un compositor o compositora.
1: Ahí esperem que es regule d'alguna manera per a que estiga ben catalogat des de l'inici, i per una altra banda, jo crec que també el públic, no? El consumidor té que decidir quin tipus de contingut o quin tipus de producte preferix. És a dir, ja s'està gastant la IA per a generar logotips o per a generar cartells informatius de events o de festivals, de lo que siga. Això no significa que la faena dels dissenyadors vagi a morir.
0: Sí.
1: Perquè una marca o un producte que realment vulgui aquesta identitat no va a utilitzar la IA. Va a contratar a un artesà, a un artista, clar, per a fer aquest producte. Jo espero que en la música, en el cine, en tots aquests processos artístics, sigui de la mateixa manera.
0: Jo també espero aquestes coses, perquè per a mi un compositor o una compositora és una... Jo vos tinc molt de respecte, perquè realment esteu creant. Del res creeu. I per a mi això és una meravella. I sigueu creatius i és un art, no? Un art que sempre esteu treballant. Sempre esteu treballant. Aleshores, té que tindre la importància que té que tindre. No puguen llevar-li aquesta importància, per l'amor de Déu, que és així. Ho pense realment. És així. Bé, estem escoltant Germanies. Germanies. I anem a escoltar un altre pas doble que du per nom Jimena Moliner. Qui era Jimena, o qui és Jimena Moliner?

0: Qui és Ximena Moliner?
1: Ximena Moliner és una músic de l'Ateneu Musical Escola Cantorum, de la Xola, clarinetista, però també és la filla de Daniel Moliner,
0: sí.
1: Que també és músic de la Xola, director de la banda de Vilabella, i que van decidir encarregar-me el pasdoble per a commemorar o per a celebrar que la filla, que Ximena, va ser festera de les festes de Sant Vicent, que són com les festes grans del poble. També.
0: Del poble. Avui no s'interpreta ixe, s'interpreta Maria Moliner, la interpreta el Centre Música i Dansa de Nazaret. Escoltarem Maria Moliner. És cosina, és germana? És...
1: No tenen res que veure, i Maria Moliner tampoc és la del diccionari.
0: Ah! És... Jo no m'havia pensat, eh?
1: Sí, sí. No, és Maria Moliner va ser fallera major de Sagunt,
0: sí.
1: I el Pas Doble és un encàrrec també de la Junta Central Fallera
0: de Sagunt
1: per al Pas Doble.
0: Doncs jo vull que tornem altra vegada al món del cinema, perquè has treballat en director, en molts directors de cinema, no? I has fet músiques o has col·laborat en bandes sonores com Los Farad o La Línia Invisible o El Casoplón o La Tribu, és que jo crec que les he vist totes, saps? O La Vida Padre. Que, a veure, jo igual t'ha dit estos i tu resulta que en tens una altra. Però de tots estos treballs, n'hi ha algun que guardes amb molt de carinyo? Que per a tu va ser un repte, per exemple?
1: A veure, sempre jo crec que el primer...
0: Quina va ser el primer?
1: La primera pel·lícula, que va ser Cuerpo d'Élite.
0: Cuerpo d'Élite.
1: Cuerpo d'Élite de
0: però la pel·lícula, no la sèrie.
1: Jo vaig fer les dues, perquè
0: sí.
1: la sèrie va eixir després de la pel·lícula. Però bueno, jo crec que la pel·lícula de Cuerpo d'Élite va ser super especial perquè era la primera vegada que treballava en Espanya com a compositor,
0: sí,
1: ja no
0: sí,
1: com a orquestador,
0: sí,
1: com a assistent.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno, i va ser també l'inici d'una relació molt xula en el director d'aquesta pel·lícula de Cuerpo d'Élite, que és Joaquín Mazón,
0: sí.
1: Que moltes de les que has nomenat després estan dirigides també per ell, que ha treballat molt en el mateix director i en la mateixa productora. Entonces, jo crec que la més especial serà ixa per ser l'inici, no? d'este canvi de carrera.
0: I algun moment que recordes, per exemple, que tu quan montes, no? Composes la banda sonora i tu vas a l'estudi, en l'orquestra, allí a dirigir i a gravar, no? Algun moment que recordes de totes aquestes que dius és que este moment m'ho vaig passar genial, va ser màgic.
1: Però és el que he dit abans, que el procés de composició i de producció, perquè no hi ha que oblidar que junten la composició, també és molt important tindre controlats tots els aspectes de la producció, des de la primera nota que s'escriu hasta l'entrega final. La gravació és com la festa, és com el moment en el que el compositor és de la cova, no? Que estàs dos, tres mesos escrivint en soledat, només parlant per e-mail en el director, en el productor, per a que accepten la música, no? per a trobar ese punt d'equilibri entre el que el compositor proposa i el que la pel·lícula necessita. Però després la gravació és com el moment en el que arriben més sers humans al projecte, tota la creativitat d'un grup de 50-60 persones va ajudar a la pel·lícula també a contar la història millor, i és també un moment de compartir la música, no? Perquè el fet d'escriure en casa és molt solitari, i poder-ho interpretar, poder-ho gravar en junta amb els músics és sempre molt gratificant.
0: I t'ha passat alguna vegada, Vicent, que tu estàs allí composant, no? I tu escoltes en una màquina, però a l'hora de passar als músics, t'ha passat alguna vegada que dius això tinc que canviar-ho perquè el resultat ha sigut diferent que en la màquina, en l'ordenador, en este cas?
1: En certs, dins d'uns límits, per supost,
0: sí.
1: Perquè sobretot al principi de començar a gravar, evidentment el que escrius en la màquina ho toca tot, però després els sers humans tenen uns límits idiomàtics per a cada un dels seus instruments, i bueno, n'hi ha que adaptar-ho, i també te pots donar compte que has escrit algo que se pot resoldre narrativament o musicalment d'una manera més fàcil o més agraïda també per a l'instrumentista.
0: Doncs seguim escoltant obres teues i anem a escoltar una que s'anomena Divertimento, perquè estem divertint-se així escoltant al compositor Vicent Ortiz Gimeno.

0: En què estàs treballant? Pots avançar-nos en què estàs treballant ara?
1: Ara mateix no estic treballant en res, que és el primer moment en els últims dos anys que és
0: que
1: així.
0: Que no estàs creant
1: que
0: res.
1: No estic, ara mateix no tinc res damunt de la taula, que també és un moment de...
0: Home, que s'ha d'agrair.
1: Sí, sí, és necessari. És necessari. Una parada tècnica.
0: Però sí que estàs a la Berkeley, així, en València.
1: Bueno, és que en Berkeley hem acabat el curs...
0: Pràcticament, això també és veritat.
1: Les classes col·lectives les hem acabat. Ara estic només dirigint els projectes finals de màster, perquè se n'anem la setmana que ve, que graven els alumnes en Londres. En l'estudi es graven els projectes finals de màster.
0: És a dir, els projectes se n'aneu a Londres a gravar?
1: El projecte final de màster, els alumnes, el graven en l'estudi en una orquestra del... formada per gent que grava per a Hans Zimmer, per a tota aquesta gent...
0: Esteu escoltant-ho bé, és a dir, aquells que vulgueu dedicar-se a la composició, esteu escoltant bé el que estan fent a la Berkeley, així a València, no a Boston. Ahir, el Palau de les Arts, d'enfront. És així, és així. Bé, esta peça es diu Divertimento. Esta, quan la vas compondre, esta?
1: També quan era alumne de Berkeley, perquè n'hi havia una convocatòria d'un concurs de composició dins per a alumnes de Berkeley, en la que tenia que ser una obra que farà tribut a George Gershwin.
0: Sí.
1: Entonces, per a mi tot el jazz, tot lo de les harmonies aquestes modernes era molt nou, però ho estava estudiant en aquest moment. Entonces vaig decidir també presentar-me per a practicar-ho i per a millorar en aquest aspecte.
0: Doncs, esta tampoc s'interpreta, avui, esta no s'interpreta, el Divertimento no, però això de Balanfo, esta sí, també és un concert. Escolta un moment. Esta la interpreta també Nazaret. És un concert per a marimba.
1: Per a marimba i banda.
0: Per a marimba, quan el vas compondre? Quan?
1: El vaig compondre l'any 2011, 2010, no recordo,
0: potser
1: 2010. També per a participar en el concurs de composició de Llíria. Haureu vist que és una cosa recurrent. Però també per a mi en aquell moment era molt important tindre dates límit en les que el concurs tanca per obligar-me a mi a escriure una obra. I me va servir moltíssim per a començar a crear repertori i bueno, en el cas dels concursos que van anar bé i que va haver algun premi, doncs encara millor.
0: Què és Balanfo?
1: Balanfo és un concert per a marimba dedicat al meu... Balanfo. És en un idioma àfrica, significa tocar el balan, que el balan és l'antecedent històric de la marimba. I el coneixem també com a balafon.
0: Ja sé, una coseta més.
1: Per este joc de paraules.
0: Balanfo. Bueno, esta la interpreta Nazaret. I tornant al festival, perquè ja t'entes que anar pràcticament... No t'entes que anar encara, perquè has d'explicar una obra molt important. Però tornant... es fan el teatre, és que no me recordo com es diu el teatre, és un teatre,
1: teatre o
0: és
1: el musical?
0: El musical. Es fa en el musical i comença a les 10:30 i en ixe festival que estem parlant del Marítim també n'hi ha una altra peça, perquè n'hem posat moltes, algunes se'n tenen que tocar, que la banda Poblaix Marítims interpreta, que és el 8 de febrer. I ara em diràs què va passar ixe 8 de febrer, què és el 8 de febrer, de quin any el 8 de febrer. Escoltem un poquet. El començar és espectacular. No és dramàtic, però no, dramàtic.
1: No és tan dramàtic la resta de l'obra. De fet, ara s'aclareix un poquet, en un acord major.
0: Què va passar aquest 8 de febrer?
1: El 8 de febrer de l'any 86 és quan es van casar els meus pares.
0: Entonces, cosa més bonica.
1: Esta obra és un regal, és una obra que vaig escriure per celebrar el 25 aniversari de bodes dels meus pares.
0: Uau! Tot un detall, que cosa també més bonica.
1: Hi ha una curiositat també d'esta obra, que la versió per a orquestra la vam estrenar en Boston, en l'orquestra de la Universitat de Berkeley.
0: És versió orquestra?
1: Sí. I durant els assajos, clar, la gent es preguntava què significava 8 de febrer i buscant-ho en Google, no hi havia IA per a veure aquestes coses, però buscant-ho en Google...
0: A mi no m'he avorrit, eh?
1: va haver un company que se va donar compte que era també l'aniversari, la data de naixement de John Williams, i es pensaven que era un homenatge a John Williams d'alguna manera, però no és una casualitat que evidentment,
0: bueno,
1: la raó
0: no hi ha
1: principal,
0: res casualitat, és a dir,
1: la raó principal és
0: l'aniversari de ton pare i ta mare quan es van casar.
1: Exacte.
0: A mi no se m'ha ocorrit buscar que n'hi havia el 8 de febrer, però jo no me n'anava per ahir, saps? Em pareix superbonic el detall que estàs dient, perquè jo me n'anava, sempre pensem en catàstrofes, que va passar el 8 de febrer d'algun any. Jo pensava, dic, a veurem què va passar el 8 de febrer. Doncs enhorabona per això. Bé, gràcies per contar-nos totes les teues... algo de les teues vivències, no totes, sinó algo de les teues vivències, però no vull, perquè així queda, escoltar una peça teua que és molt important i que jo no l'he nombrat, que és aquesta primera sinfonia teua, ¿vale? Però això anem a fer-ho en el suggeriment de la setmana, doncs tanquem una secció per obrir una altra, però tu, Vicent, no te'n vagis, eh? No te'n vagis encara al festival. Ara de seguida te n'aniràs.

0: Vicent, la teua primera simfonia. Després me diràs si ja tens en ment la segona, però jo t'ho preguntaré després. Urban Light. Quan la vas... Per què la vas fer? Per què la vas compondre? Per a què?
1: A veure, el que és el procés de composició real va començar en l'any 20... finals de 23, jo crec, per a participar al certamen de... al certamen de... Internacional de València, en la meva banda, en l'Ateneu Musical Escola Cantorum, després de la insistència i del... i de, la,
0: de Rafa?
1: De l'encàrrec de la societat.
0: Ah,
1: i per supost
0: de
1: Rafa.
0: I per supost
1: de Rafa Grau. Que bueno, que va ser una experiència xulíssima de poder composar per a també, per a companys i per a la banda en la que me vaig criar.
0: I el títol? Com te sorgís fer Urban Light? És a dir... Llum urbana, quan, a veure, la Meduxó és un poble gran, però jo crec que no n'hi haurà molta massificació i coses d'aquestes.
1: No té molt que veure en la vall. L'obra és lo que deia de que vaig començar a composar ja en sí. Serio per al certamen. És perquè els primers apunts d'una obra d'aquestes característiques i en este títol i en este discurs musical jo ho vaig començar molt abans. Ho vaig començar en l'any 17, que és quan encara vivia en Los Angeles.
0: Sí.
1: I Urban Light és una instal·lació artística de Chris Barden que està a l'entrada del LACMA, del Museu d'Art Contemporani de Los Angeles. Entonces, l'obra és un discurs musical en quatre moments del dia de contemplació, no? de veure eixa instal·lació artística i de també de com jo ho vaig rebre quan vivia allí, no? de tot el contrast que eixa ciutat té i de la densitat de viure allí i de sobreviure també en la ciutat.
0: Té molta llum?
1: Los Ángeles.
0: Perquè nosaltres en tenim, eh?
1: Bueno, és una llum un poquet rara, un poquet diferent, perquè n'hi ha moltíssima contaminació, n'hi ha una boina de contaminació per dalt de tota la ciutat que és increïble per la quantitat de cotxes i de tot això. I també una de les coses que a mi me va llamar molt l'atenció era la posta del sol, que és en la mar.
0: Sí.
1: Que nosaltres estem acostumbrats
0: a
1: l'eixida del sol des de la mar i allí se...
0: És el contrari.
1: Està a l'oest, clar. Però, bueno, per mi suposo que la gent que viu en les illes o a l'oest d'Espanya no és un contrast important, però per mi sí que se fera de nit d'aquesta manera era curiós.
0: En la ressenya parla que la música que volies transmetre, és a dir, és molt visual, sí, volies fer algo més cinematogràfic, no? Però a l'hora d'estar tu allà composant, no? Es venien imatges al cap, sobretot eixa posta de sol.
1: Més que imatges, és les sensacions. Per a mi a vegades és complicat escriure música pensant només en una imatge o només en algo estàtic. És més i en este cas, en esta obra, que també vas tractar de que fora algo un poquet més personal i més profund, per dir-ho d'alguna manera, era més de les sensacions.
0: I volies transmetre, per exemple, com és la vida moderna actual, és a dir, que n'hi ha moments molt intensos i altres, per exemple,
1: molt més íntims.
0: Més íntim, més emocionals.
1: Exacte. Com és en el tercer temps, el tercer moviment és molt més íntim, és molt més delicat, més introspectiu.
0: Sí.
1: El primer moviment és tota la llum i tot l'impacte d'arribar a la ciutat i d'eixa activitat frenètica. O el final també, no? Que és el moment que musicalment està tot molt, molt, molt, molt més trencat, en ritmes irregulars.
0: Estem escoltant, a Vicent, però esteu escoltant a la banda de la Societat Musical Escola Cantorum de la Vall d'Uxó. No us penseu que és una banda americana ni res, és una banda d'ací de la Terreta. Sona molt bé.
1: Va sonar molt bé. Es va fer un treball fantàstic per al certamen. La gravació va ser uns dies abans de l'actuació al Palau. També aquesta gravació li tinc molt de carinyo. Va ser una experiència molt xula, perquè a més els músics no sabien que estava gravant-se, estàvem simplement assajant per al certamen i va anar fantàstic.
0: La veritat que sí. I n'hi ha algun fragment d'esta sinfonia, d'esta teua primera sinfonia, que per a tu és personal i li tens més, o va costar més fer?
1: Va costar d'acabar. Va costar d'acabar, sobretot d'acabar a temps. D'acabar a temps perquè clar, tenia que estar suficient antelació per a arribar a la banda ben preparar el certamen, també entregar la partitura a l'organització del certamen. I va ser complicat gestionar escriure una obra d'aquestes característiques junt amb una sèrie que estava treballant en aquell moment. Les classes en Berkeley va ser moment de
0: feina a tope.
1: Sí,
0: de molta. Per això ara vols descans, és normal. La instrumentació. Per exemple, té el nivell, esta peça és d'un nivell de dificultat important, més que res per la instrumentació, perquè utilitzes una instrumentació molt extensa de banda, uh-huh. No? Aleshores, pot estar a l'abast d'una banda, per exemple, de 60 músics?
1: No ho sé com funcionaria. Suposo que si és una banda professional, que tots els instruments, sobretot totes les veus, estan cobertes, sí que pot funcionar. Però la intenció de l'obra, o la manera en la que estava pensant, era per una banda que tinguera dificultat, perquè estava pensant per anar a la secció d'honor del certamen internacional.
0: És com un traje a mida, vas fer, no?
1: Exacte, claro, també la gràcia, no? De uh-huh. compositor de casa fent una obra per a la gent de la sí. banda. Tenia que tenir també la dificultat tècnica, la duració que marca l'obra lliure de les bases del certamen. I bueno, és una instrumentació molt densa, té tots els instruments auxiliars possibles, moltes veus duplicades, triplicades.
0: I si, per exemple, la gent està escoltant i li agrada algun director o algun membre d'una societat musical, si la vol trobar, on la pot aconseguir?
1: Està,
0: la tens editada?
1: Sí, està editada en la meva web. Està disponible per a comprar en versió digital només.
0: Doncs ja ho sabeu, estem escoltant la primera sinfonia de Vicent Ortiz Gimeno, Urban Light. Una passada de sinfonia. Tens en ment la segona? Tinc que fer-te la pregunta.
1: De moment no.
0: No tens. De moment no.
1: No, no.
0: Però en qualsevol moment pot acabar-se.
1: Bueno, veurem cap on va totes aquestes aventures.
0: De moment se n'aneu cap a Londres a gravar. Això és el...
1: Primer el concert de Marítim, ara en un moment.
0: Ah, això és veritat. Ja no t'entretinc més perquè sé que tens que anar. Tens mitja horeta curta per arribar al Marítim. Sabeu que és el 33 Festival de Bandes de Música del Marítim. I avui totes les obres que interpretaran en el concert, les 5 bandes, són del compositor Vicent Ortiz Gimeno. Jo només em queda... donar-te les gràcies per estar ací, per haver vingut un dia tan especial com és el d'avui.
1: No res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Conèixer la teva obra.
1: Moltes gràcies, de veres, un plaer.
0: I conèixer els músics que tinguem ací a la terra, en la Comunitat Valenciana, els músics que tingueu. Soc molt pesada, però me dona igual, ho tinc que insistir. Tinc que insistir que n'hi ha gent molt bona ací en la terra. I ahir em vaig posar a cantar Làstima que termino el Festival d'Or. Làstima que termino. Avui acabem. I escoltant esta primera sinfonia Urban Light del compositor Vicent Ortiz Gimeno, posarem el punt i final al programa d'avui. Jo m'ho he passat superbé. Espero que vosaltres també, a l'equip tècnic, com sempre, Sofia Álvarez, en producció Lorena Alegre, i a les xarxes Ima Santana. Que passeu un molt bon diumenge, que gaudiu del sol, però amb precaució, perquè ara ja pica, eh? Moltes gràcies, Vicent, per haver vingut. I ves corrent cap al Festival del Marítim, que t'esperen. Nosaltres tornarem la setmana que ve, sense falta. Que passeu una bona setmana i fins el dissabte. Ciao, ciao, adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Compte enrere en el sector educatiu. La primera raó, la reunió d'avui entre sindicats i educació per a intentar posar fi a la vaga indefinida dels docents no universitaris. Després de la consulta d'ahir sobre un document anterior a l'última proposta de la conselleria, el 80% vol continuar la vaga encara que amb accions més puntuals de les fetes les últimes 3 setmanes. Però en el terreny negociador escoltem Marc Candela, del sindicat STEP.
2: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considerem insuficient, no? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? De tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
0: Recordem, la reunió és esta vesprada a les 6. I d'altra banda, els estudiants ja estan en capella abans dels exàmens de la Pau que comencen dimarts i que els donaran accés a la universitat. Bona alimentació, esport i descans són els consells clau per als dies previs als exàmens, ho explica Manuel Campo, doctor en psicologia i director de l'IBASAM.
3: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
0: I compte també de comentar amb altres companys com ens sentim.
3: Muestran su inseguridad, genera una cascada de inseguridades en el compañero que se refleja en mí, por tanto comenzamos a reforzarnos mutuamente ese nivel de inseguridad.
0: A València ha tingut lloc una altra manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Este dissabte han tornat a exigir que l'expresident Carlos Mazón entregui l'acta de diputat. Escoltem Elisabet Martínez, Mariló Gradolí i Toñi García, víctimes i portaveus de les associacions que han assistit.
4: Una burla a la ciudadanía que este señor continúe estando en el puesto que está. Obras de emergencia, no de reconstrucción.
5: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de

0: población número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población.
1: Después de 19 meses seguimos sin saber la verdad, seguimos buscando justicia, seguimos con la reparación.
2: Del món, Colòmbia tria avui el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerres de la història del país. Encara que es presenten 12 candidats, només 3 tenen opcions. Iván Cepeda representa la línia continuista de Petro. Entre els conservadors, 2 noms, Abelardo de la Espirella i Paloma València del partit de l'expresident Álvaro Uribe. Els 2 lluitaran per passar a una segona volta, que les enquestes donen per fet que s'haurà de celebrar el pròxim 21 de juny. I de la cultura, el Festival Internacional de Cine d'Alacant ja té pel·lícula guanyadora després d'una setmana d'una ciutat volcada amb el Sèptim Art. Laura López ha seguit la gala de Cloenda.
3: Ja tenim llargmetratge guanyador de la tercera d'or de la 23a edició del Festival de Cine d'Alacant. Es tracta de Que vienen los perros, l'òpera prima dels directors Iván Sánchez i David Tembleque. El llargmetratge s'ha fet també amb els guardons, les teseles de plata als millors directors, a la millor actriu per a Olivia Baglivi i a la millor fotografia per a Iván Sánchez. Ha donat a conèixer també el premi al millor curtmetratge de ficció, un premi puntuable per als Goya que han anat a parar a 21 d'octubre de Jota Cànovas.
2: I als esports, el Paris Saint-Germain va aconseguir anir a reeditar el títol de la Champions League que ja havia aconseguit en el 2025. Poc després... ...417 persones detingudes les últimes hores a França en els aldarulls d'esta matinada de la celebració de la victòria del Paris Saint-Germain de la Lliga de Champions. Ha passat a Issos aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. L'any passat ja, quan el PSG va guanyar la primera Copa Orelluda, hi va haver també disturbis amb 2 persones mortes. Tot després que en el terreny esportiu el partit acabara amb empat a 1 a la conclusió dels 90 minuts i també després del temps extra. En els penals, l'Arsenal no va tindre el mateix encert que el Paris Saint-Germain. L'equip de Luis Enrique torna a ser campió amb un estil molt definit. En altres aspectes esportius, i així a la Comunitat Valenciana, partit de tornada de l'ascens a la màxima categoria del futbol femení disputat al Puigades, empat a 1 entre el València i el Villarreal. En l'anada quedaren 0-0, però la millor classificació del València en Lliga són les de Miquel Crespo, que les tornen a la Lliga F. I esta vesprada, més futbol, última jornada en segona. El Castelló rep l'Eibar a Castalia i depèn de si mateix per disputar el play-off d'ascens a primera. Amb això acabem este temps de notícies. Els deixem ara amb el programa Fora de Cobertura amb Doni Salvador i els seus convidats.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 102.5.
5: De tu a tu.
9: Estàs a punt de quedar-te Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Ràdio, benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Dissabte i... perdó, diumenge i últim dia del mes de maig, 31 de maig, jo crec que hi ha més en temperatures de mes de juny, però, a veure, que estem fregant el llindany i les coses són com són. Els nostres col·laboradors habituals ja preparats en l'estudi número 1 de Punt Radio. Jota González, com estàs?
1: Bon dia, Donís, i bon diumenge per a tots.
0: Molt bon dia, senyor. Com estàs, Fernando Pena?
2: Pues ya casi preparando las vacaciones, que se están ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
0: Rubén Mayols, com està?
3: Tranquilet.
0: Aixina,
3: sí,
0: tranquil·let i...
3: acaba la setmana tranquil·lets. Pues ja en tinc prou.
0: Criant i tranquil·let...
3: També. Sí. Això se fa complicat ara.
0: Molt bé. Esther Beixauli, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar així i en ganes d'exposar el tema d'avui.
0: De categoria internacional. Avui, a veure, ganes de fer aquesta exposició i ganes també d'estirar-li algú de les orelles, no?
4: Totalment.
0: Molt bé. Ara parlem d'això i de pressupost, de la crema solar, faltaria més. Salvador Casanova, com estàs?
5: Encantat de tornar a estar així.
0: Cavaller, estem a punt de... fregant juny. Jo crec que a partir de juliol ja podem començar a buscar la loteria de Nadal.
5: Aixina és, a puntet estem de rebre-la.
0: Però bé, ara parlarem d'això molt a fondo, de moltes coses. Dames i cavallers, Adolfo Pascual, el control tècnic i publicitari. Sumari, comencem. D'estàtica i salut, i en particular d'unes punxoses declaracions del futbolista Marcos Llorente, que acaben d'aparèixer en mitjans de comunicació, i en particular en un prime time nacional, i que ha fet, la veritat, que molt soroll. Veritat, Esther Beixauli?
4: Totalment.
0: Sí, no? I des d'aquest moment, Esther Beixauli està estirant-se del moño, que no pot suportar el no manifestar-se al respecte.
4: Que me lleva la son a mi ese día.
0: Molt bé, parlarem d'això. De loteries, com ja he dit, en Salva Casanova, i de loteries de Nadal en particular, però moltes altres coses. Intel·ligència artificial, IA i ment, Rubén Mayols.
3: Sí, anem a tocar un pla més enllà de lo físic. Ui.
0: D'hipocòndria, parlem, com no, en Fernando Pena, i acabarem la primera hora parlant del plat valencià del dia en Carolina Quilis. Atenció, perquè la segona hora, en acabant de l'informatiu, ve també carregadeta en Toni River, que presenta Cabaret. El Consell d'Experts estarà, per supost, en l'entrevista del senyor Javier Botia, campió del món de mentalisme, que estarà avui en fora de cobertura. I l'última convidada serà Elena Farga, que presentarà el seu nou single Buscando Ánimo. Totes són fora de cobertura fins a les 12 en el dia d'avui.
6: Fora de cobertura, Donís Salvador.
0: Esther Beixauli, arriba Marcos Llorente i diu que no creu en això de que el sol perjudique la pell. Negacionisme de l'acció del sol, no?
4: Totalment. Aixina, tan tranquil. En prime time, en un programa superconegut que veu milers de persones i en la repercussió que pot tindre un futbolista, dient que és una opinió. I ningú li diu que... una opinió no té res que veure en una evidència científica.
0: De totes formes, a veure, anem al tema.
4: Al tema.
0: Junt de qui li ha dit o qui no li ha dit o què li tenen que haver dit o què no li tenen que haver dit, anem a l'assumpte. Ell és negacionista de que el sol perjudica la pell si no se prenen medides, no?
4: Ell és negacionista. Ell diu que n'hi ha que exposar-se al sol poc a poc i va fent com una barrera a la pell de forma natural i ja estaria. Vull dir, és com l'altre dia un científic va eixir, era farmacèutic, crec, no sé si era farmacèutic o metge, crec que era farmacèutic, però era científic, no?, que ha estudiat dues dècades estudiant el problema del sol.
0: En la pell?
4: En la pell, i va eixir dient que ell recomanava a partir de ser jovenets, és començar a beure uns traguets d'alcohol per a que el fetge se anara acostumbrant, ¿vale?, a reproduir defenses contra l'alcohol i que vagi treballant el seu sistema linfàtic. I que
0: això... qui li digui aquí això?
4: No, això ho digui el científic, és que en les seues redes socials, diguent-ho, i clar, la gent s'agrava les mans al cap i al final del vídeo dia

0: pues no os hago agarrarles más al cap a lo que ha dit Llorente.
1: Ahí va.
2: Claro.
0: Claro, digo, o sea, si yo te di que poquet a poquet...
1: Estaba pensando, pero ¿cómo algú pot dir això?
3: Claro.
0: Claro, pues a la gent això li va súper mega estranyar, però que se va aixecar la gent poc a poc al sol quan ja és més que una evidència científica que està més que demostrat que és algo que te va perjudicar sí o sí, se puga dir i n'hi ha que milers de seguidors que hagin decidit no ficar-se protecció solar en guany.
1: Bueno, això, però com el terraplanisme i aquestes coses, no?
0: Sí, sol, és que el terraplanisme no juga en la salut de la gent.
1: Evidentment, evidentment.
0: Clar, i així
1: bueno, estem parlant d'algo perillós. Bueno, si arribes al final sí, i te caus, bueno...
0: Sí, sí, bueno, pues que se li han tirat amunt, òbviament. O sea, n'hi ha milers de persones, jo entre elles, que estan indignades. En que algo así no pudo pasar, incluso se ha comentado en la farmacia esta última semana gente que ha vingut e incluso me ha demandado factor de protección más baixeta para anar
3: claro,
0: esposándose poco a poco. Y yo le preguntaría el porqué y me que no has visto la televisión.
1: Ay, señor. Ay, señor.
3: Qué fuerte.
1: Bé, anem a marcar les pautes correctes.
0: Anem a marcar-les. Per
1: l'exposició al sol, este estiu, com tenim que actuar?
0: Pues per a l'exposició al sol n'hi ha que posar-se la crema antes de ir de casa, uns 30 minuts antes, això de manera diària. I si anem a la... Vale, pues 30 minuts antes, tots els dies. Vull dir, estava parlant en Jota conforme he arribat
1: sí.
0: I m'ha dit, no, jo me fique protecció solar quan m'expose al sol. I jo l'he mirat i li he dit, crec que no.
1: Perdona, tu no t'has enterat encara des que estàs així, eh?
3: Sí, jo lo siento, Esther, però...
0: I me diu, jo vaig a la platja i em poso crema. I ja, i he pensat, no li ho he preguntat, però he pensat, segur que és de les persones que se fica la crema en la platja.
4: Jo sóc un obvio.
3: No al salir de casa, no?
0: Clar.
1: A veure un moment, Rubén Mayol, tu te fiques crema quan vas a la platja?
5: Jo és que no sol anar molt a la platja,
1: sí.
5: Però com sóc tan blanquet, no n'hi ha manera de ficar-me... Ni en crema, ni sense crema, ni res. O sea, directament no vaig a la platja.
1: No vas a la platja. Per tant, no te fiques protecció solar.
5: No, perquè entonces no estic exposat al sol. No,
1: ah,
5: sí, sí.
1: Ara, lo que
5: sí, sí, sí, sí, sí, sí. De vegades en quan sí. Sobretot quan vaig aixir en certes hores, que és quan més pega, pues sí que intento a diari.
1: T'has ficat
5: avui
1: no. Protecció solar? No.
5: Avui no.
0: I se nota.
1: Claro, claro. Home, que se nota. Míralo, de casa sí, la pell feta pols.
5: Què li passa? M'ha robat o algo?
0: No.
1: No, però, a veure, bromes a banda, que és important posar-se crema en qualsevol moment, que jo tampoc m'he posat, no vaig a dir... Però...
0: Tots els dies, per anar a treballar, per agarrar el cotxe i anar a l'oficina del treball, vull dir-te, estàs exposant al sol, el filtro, el vidre del cotxe... deixa passar la llum ultravioleta.
1: Vale, però tinc una pregunta. I és, les cremes no tenen elements perjudicials que també van a castigar el fetge quan aquesta crema drene, vaig a la sang i el fetge tinga que depurar-la?
0: Seria injust dir que no. Òbviament...
1: O sigui, la resposta és sí.
0: És sí, segons la crema, també te diré, perquè n'hi ha crema en filtros químics i n'hi ha crema en filtros físics. Per tant, òbviament, els físics són els que menys te van a perjudicar, ¿vale? Però també són les cremes que menys li agrada a la gent cosmèticament, perquè són les cremes que sempre, és que mos ficaven les mares quan érem xicotets, que sempre mos deixava més blanc.
1: Sí,
3: les que deixen capa, no?
0: Clar,
3: que t'has posat crema.
0: I això és més superficial, per tant, a la gent li agrada menys, perquè no és transparent.
1: Clar, no busques una cosa que no sigui pel·liculable perquè...
0: Exacte, sí que és de veres, té químics. I negar-ho és veure algo que no és...
1: No voler veure-ho.
0: Però, sí, exacte, però a la contra és molt pitjor. És com quan prens certa medicació. N'hi ha certa medicació que té moltíssimes contraindicacions, pràcticament tota té contraindicacions, però, per exemple, la del colesterol és una... Totes les pastilles del colesterol tenen moltíssimes contraindicacions, però no prendre-se-les és prou pitjor que les contraindicacions que te pot fer el mateix medicament. Pues això és igual. O sea, no posar-te aquesta protecció solar quan vas a exposar-te al sol és molt pitjor que les conseqüències que pugues tindre per haver-te aplicat aquesta crema.
1: Alternatives. la crema solar o altres tipus de protecció?
0: Per supost, mira, alternatives. Dur mànega llarga i pantaló llarg, i els peus també en calcetí. Gorra, sí, pues n'hi ha molta gent que ho fa, inclús les camisetes estes de banyar-se sí, però, de mànega llarga.
1: Però, les,
0: però
1: mans,
0: clar, les mans...
1: El dors de la mà, o inclús, encara que vagis en gorra...
0: Ulleres.
1: Rebota, sí, però vull dir, rebota
0: en l'arena.
1: En l'arena, el sol,
0: exacte,
1: i te cremes igual.
0: Al final, vull dir, estem anant, si estem parlant d'anar a la platja, òbviament, pues, tindria que ser això, sombrilla, gorro... O
1: si
0: no?
1: Vas a la piscina, el mateix, no, rebota, no. Rebota en l'aigua, també.
0: O anar per carrer. Vull dir, clar, la solució seria física.
1: Seria,
0: la
1: passa, solució... seria passar muntanyes i ulleres de sol.
0: Seria
1: possible. En agost no és molt factible.
0: Realment hi ha molta gent que ho fa. O sea, si te vas a països on fa molt de sol, no així, òbviament. Però a països on fa molt de sol, quasi sempre es veuràs en mànega llarga i pantaló llarg, intentant fugir del sol el màxim possible, perquè per ells són els 365 dies de l'any, tots els dies. I no estan tan familiaritzats en la protecció solar, o igual, sí, inclús no se ho poden costejar. Però la solució o l'alternativa seria no exposar-se gens al sol. Està difícil.
3: I incluso hay países que tienen pantallas por las calles con los niveles de radiación.
0: Exacto.
3: Que aquí están en la Patacona y yo lo he visto en muy pocos sitios más. Pero
0: yo no lo había ni visto aquí.
3: En la Patacona está en la playa, pero en Australia cada dos calles, en Melbourne, por ejemplo, que es donde he estado, y en Perth, tienen pantallas con nivel de radiación de hoy, ¿no? Y te dice pues si es bajo, medio, extremo.
0: Sí.
3: Y en función de eso, pues tienes un recordatorio de decir, caramba, hay un nivel extremo y no me he echado crema solar. Aunque haya nivel bajo, también te tienes que echar crema solar. Pero si ves una pantalla con una alarma y tú dices, no me he echado protector solar, digo, es que algo falla, ¿no?
0: Totalmente. Creo que, obviamente, cada vez la gente está más concienciada de posarse la protección solar, però està molt més consciència en quant a productes o fer-se certes coses de medicina estètica que de tindre aquesta protecció solar que faria que després no te fes aquests arreglos d'estètica.
1: Sí, la gent està consciència excepte Marcos Llorente.
0: Exacte.
1: Gràcies, Esther Baixaul, i seguim fora de cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Ahir, de nou, el Roig Arena va viure una nit d'aixes grans cites que es recorden i es recordaran durant molt de temps. Perquè va vindre Pablo Alborán. Va arribar a València dins de la seva xira Global Tour, quilòmetre zero, i va oferir més de 2 hores de música, emoció i una connexió absoluta en un públic entregat des del primer minut. Des de l'inici del concert, el malagueny va demostrar per què continua sent una de les grans referències del pop espanyol. La seva veu, pràcticament impecable durant tota la nit, va anar alternant els temes del seu nou treball en cançons que ja formen part de la banda sonora de moltes generacions. No faltaran himnes com Solamente tú, Saturno, Quién o Dónde está el amor, rebudes com autèntics clàssics per un públic que va cantar pràcticament cada estrofa. El repertori també va donar protagonisme al seu nou univers musical, evidentment, més maur, personal, que està marcant cada nova etapa en la seva carrera. La posa en escena, elegant, com ell és, sense excessos, va deixar que el protagonisme recaigués en les cançons i en la capacitat d'Alborán per a emocionar. L'emoció va ser constant, permanent i diríem que una part imprescindible en cada lletra, en cada nota que eixia dels seus instruments. El resultat va ser una d'aquestes nits que van molt més enllà d'un concert. Una troba entre artista i públic que les cançons feren no només les delícies dels presents, sinó que, a més, diria J. González, que mos toca la fibra. Per què? Perquè va manifestar que una de les seues cançons, en particular Planta 7, i parem música per a parlar d'això, perquè Planta 7 és una cançó que dedica a la planta 7 de l'Hospital La Fe. En la planta 7 de l'Hospital La Fe, la planta d'oncologia, Pablo Alborán tingué una persona molt pròxima en que, bueno, que li va canviar la vida. Va agrair al personal de la planta 7, a qui a més va convidar al concert, va demanar a tots els presents, 20.000 persones en el Roig Arena, va pensar-se el sold out, i es va demanar

llagrimeta inclosa. I és que si alguna cosa va quedar clara anit en el Roig Arena és que Pablo Alborán continua tenint un do molt poc habitual. Convertir cada actuació en una experiència íntima encara que hi hagi milers de persones davant d'ella. Seguim.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Ahir, Salva Casanova, trobar una entrada per al Roig Arena era pràcticament una loteria. Saps? I te ho dic així. Què sabràs tu, no, d'això de les entrades?
2: Poquet. D'entrades no, d'entrades poquet.
1: D'entrades poquet.
2: De loteria un poc més.
1: Te dic que era una loteria, eh? Era una loteria. Es va pensar el sold out. 20.000 persones van anar a rotar el Roig Arena i va ser una cita increïble. En pista, tot el món de peu, cantant, votant, en les grades, inclús cantant, votant, tot el món el mateix, però sentats de quan en quan.
2: Això vol dir que estigueres.
3: Aprovechamos para...
1: Efectivamente, allí vaig estar.
3: Aprovechamos para felicitar el cumpleaños de Pablo Alborán, que precisamente es hoy.
1: Mira.
3: 37...
1: Bueno, que digue ya, que el celebrair, ¿eh? El celebrair.
3: Sí, sí, sí. 37 añitos cumple.
1: Felicitats per molts anys, Pablo Alborán, i que continues venint a València. Però al principi, a més, va fer aquest moment per a recordar lo dins que porta València i digué, no és tan... no sempre és per lo que una ciutat és, pels seus carrers, pels seus edificis, monuments, o per la seva atmosfera, sinó que a voltes una ciutat te diu molt, o te recorda molt, o és molt important per a tu, per tot allò que te fa sentir i per lo que te fa donar-te compte de lo que és la vida, no? I en esta direcció comença a parlar de la planta set del Hospital La Fe. Anem a manar un fort abraç també a tots els professionals d'aquesta planta. Salva Casanova, loteries, que ja estem així en la loteria de Nadal pràcticament a la volta del cantó, no?
2: Ja queda molt poquet. Sí que te veres que està tot el món ja alterat, tot el món buscant loteria de Nadal,
3: ja,
2: i tot el món preguntant. Totes les setmanes tinc 3 o 4 persones que a través de la web de la salsera.es me fan preguntes de on està un número, de que en tal administració ja s'estaven en la loteria de Nadal. És totalment fals. Tots els anys passa el mateix. La loteria de Nadal se recibeix per totes les administracions al mateix temps i se posa a la venda el mateix dia. Enguany creguem que serà el 29 de juny. Hasta el 29 de juny ninguna administració pot vendre loteria de Nadal perquè no la té. Ho dic per a tot el món que pregunta.
1: 29 de juny.
2: 29 de juny.
1: Val, 29 de juny. Què passa si una moviment, una falla, una associació vol tindre un número concret de loteria de Nadal?
2: Si és un número concret, perquè se li ha ocorrit, hasta el 29 de juny no se pot ni saber on està ni preguntar per ell.
1: Però saber on està és perquè ja té un lloc assignat.
2: Igual sí, igual no. N'hi ha números que cada administració té abonats. Entonces, esos números sí que vaig a rebre. Jo, per exemple, en estos moments, lo que estic fent són reserves de números. Tu vols un número en concret que jo tinc, que jo sé que vaig a rebre, entonces te'l puc reservar. Me fas una consulta per la web i jo te'l guarde al teu nom, te fas el pedido, però no puc vendre-lo efectivament perquè encara no el tinc físicament.
1: Vale, però si, jo com a associació m'ho estic inventant un cas
2: vols un número en concret?
1: Vull un número en concret, vull el moviment, vale. El 56.185, per exemple.
2: Els números, n'hi ha números que estan assignats a administració de loteria fijos, jo tinc uns números abonats, n'hi ha altres números que no estan abonats per ninguna administració de loteries. Si el número el té tot abonat una administració de loteries, n'hi ha que anar a morir a aquesta administració. Sí que de veres que entre administracions se canvien números, igual jo no el venc tot i el canvia un company perquè li fa falta aquest número.
1: Jo estic parlant que una associació, no vull que un dècim, vull tindre la loteria per als meus
2: socis. Si aquest número no està assignat en ninguna administració, sí que se pot demanar, les administracions poden demanar-lo i com se l'envien.
1: Com se pot fer la consulta?
2: A través de la meva web, la salsera.es.
1: Se podria preguntar qualsevol, sí, qualsevol número.
2: Sí, jo estic rebent ara moltes consultes per això, perquè volen saber el número on està. Algunes se ho puc averiguar ja, algunes se tenen que esperar, però en el meu email, info@lasalsera.es, podeu consultar el que vulgueu.
4: ¿Están todos los números?
2: Están todos los números, ¿qué te refieres?
1: Okay. Del

0: joves de col·legis i parròquies viatjaran amb la diòcesi, però també hi ha grups i famílies que han tancat el desplaçament a Machàncies per a poder viure de prop la cita amb el pontífex. Sergio Pelarda és director de Turisme Catòlic de Llevant d'una agència de viatges a València.
1: Anirem a la vigília, dormirem en Madrid en un col·legi i finalment el diumenge anirem de matí a l'Eucaristia. Després de Madrid vindrem per poder arribar a la processó de València.
0: Núria García i Emma Prat són dos joves del col·legi Claret de Xàtiva que viatjaran a Madrid per a veure el pontífex.
2: Anem a estar prou del papa i conviure aquesta experiència junts amb moltes persones que estan allà.
3: A més, estem tots molt emocionats, amb moltes ganes de saber com va ser l'experiència, el que anem a viure.
0: I en els esports, d'ací a uns minuts, tenim en joc un títol de pilota. Raül Pina, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Rosa. El trinquet del Roveller de Dénia es decideix el campió de la 13a edició de la Copa Diputació d'Alacant en la modalitat d'escala i corda. Pel títol lluitarà la parella representant d'Ondara, Salva Palau i Álvaro Jimeno, contra el trio de Giner, Jesús i Carlos, representants de Pedreguer. La partida comença d'ací a uns minuts i es pot seguir en la televisió d'apuntar més en futbol. Dos apunts breus. En segona, el Castelló se la juga a Castellà amb l'Eibar. Depèn d'ell mateix per a disputar el play-off d'ascens a primera. Serà a les 6:30 en l'última jornada de la competició. Pablo Hernández sap que està davant d'una final.
5: Hay mucho en juego y al final esto sí que se puede considerar como una final. Después de esto ya no hay nada, ¿no? De lo que hagas este partido, de lo que depende, ¿no? El futuro. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, ayudar a los jugadores a controlar, ¿no? Esas emociones, esos nervios, transformar todo eso en cosas positivas, conectar con la afición desde el minuto uno, lograr los tres puntos, que es lo que sabemos que nos vale.
4: I a les 8:30 comença el camí del Villarreal B cap a segona. Avui, partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Ciutat Deportiva, en aquest cas play-off d'ascens a segona. Serà la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, duel contra el Zamora d'Òscar Cano. David Albelda també és coneixedor de que este partit, començar-lo bé, és clau per a l'eliminatòria.
6: Dentro del respeto que le tenemos al Zamora, pues en hacer nuestro partido en casa, como si fuera un partido de liga, intentar ganarlo para poder cambiar un poco la dinámica de ir a Zamora teniendo esa pequeña ventaja del resultado.
4: La tornada serà diumenge que ve a les 6:30 al Ruta de la Plata.
0: Gràcies, Raül. Pendents estarem, per tant. És tot per la nostra part. Gràcies per la seva atenció. Tornem a les 12.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu a
8: tu. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2. De tu a tu. What good is sitting alone in
10: your room? Oh, come hear the music play. Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Seguim en fort de cobertura, són les 11 i 7 minuts d'este diumenge 31 de maig de 2026 i estem escoltant aquest cabaret que torna a València, perquè el Palau de les Arts es convertirà en el Kit Kat Club, en funcions especials de cabaret, el musical de la mà de Toni River, a qui tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Toni, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé.
1: I vosaltres?
0: Molt bé, benvingut a fort de cobertura a Punt Ràdio. Quin desafiament

0: ¿Podem frenar acabant?
1: Sí.
0: Mira, no, no, però... No, no.
1: El pollastre?
0: Ara després... No, ara, és que m'ho crec. Vull dir, és que crec en la hipnosi, crec en aquestes coses de les que està parlant.
2: I hombre, a veure, si no lo crees... O sea, hay científicos, está demostrado. O sea, la hipnosi es ericksoniana. Bueno, hay una amplia literatura sobre ella.
0: L'altre dia Marcos Llorente aparegué en El Hormiguero dient que no creia en que el sol te pugui cremar la pell. Jo què sé. Vull dir, són coses que són més evidents.
2: ¿Sabes
0: lo
2: más maravilloso de todo, Donís? Que nuestras creencias son absolutamente irrelevantes. Porque creamos o no creamos, las cosas son o dejan de ser, independientemente de nuestro concepto.
0: Factos, factos. Bueno, un aplaudiment per al Consell d'Experts de Fora de Cobertura.
1: Sí, sí,
0: s'han portat molt bé.
2: ¿Sabes que dicen que los niños siempre dicen la verdad, no? Por eso está muy bien que sean niños. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Yo huiría de un niño borracho.
3: Por si acaso.
0: Seguim en Fora de Cobertura i anem a fer-ho en la previsió meteorològica. Javi Miró, com estàs? Espera un moment, que no... Tu estàs bé, però el micro no. A veure, ara...
4: Hola, hola.
0: Ara sí.
4: Molt bé, bona tarda.
0: Estava hipnotitzat el micro. Sí. No... Javi Miró, què va passar esta setmana? Va ploure, no va ploure?
4: Està una miqueta ahí rebolicat per a la setmana que ve. Per al cap de setmana podríem parlar de precipitacions, però fins aleshores... Calor i calor a manta, eh?
0: Però això de fins al 40 de maio no te quites el sallo s'aplica, no?
4: Bueno, de cara a divendres, dissabte que ve, sí que podrien baixar les temperatures una miqueta més, no? Per tant...
0: Ahir plogué un poquet, eh?
4: Una miqueta, aquí no res. Sí. Una quatre gotes. Però el cap de setmana sí que podríem parlar de pluges més de llevant, de més aixina temporal, de pluja potser d'un dia sencer, aixina caient pluja. Veurem com evoluciona la situació, eh? Però de moment el que tenim és fins a divendres assegurada la calor, però tindrem dies de més calor i de menys. Molt probablement el dia que més serà dimarts, a l'extrem sud, on Orihuela, per exemple, podria marcar una màxima de 42 graus. Quasi res.
0: Quasi res porta el diari.
4: I de cara a dijous, la calor es traslladaria així, al litoral peritoral central, perquè bufaria una miqueta el vent de ponent. Molt paregut al que van tindre el divendres, no? Un dia calorós, perquè les brises no serien tan fortes. Així que dilluns tindríem brises i no faria tanta calor. Dimarts pujarien les temperatures a l'extrem sud, a la resta sense canvis. Calor, però no calor d'estar espectacular. Dimecres baixarien les temperatures, dijous pujarien al litoral central, divendres baixarien les temperatures i dissabte ja més fresqueta.
0: Jo sé que als meteoròlegs no vos agrada que la predicció siga més allà d'uns X dies. Mm. I això de dir ja estem en estiu, pues bueno, és un poquet aventurat, no? Encara que la situació convida.
4: Bé, en 12 hores i 24 minuts comença l'estiu climatològic, el dia 1 de juny.
1: Ja estarem.
4: Així que, bé, ara sí que s'inicia ja este horatge més estable, no? Ja ens abandona com la variabilitat primaveral que tenim fins ara. Però enguany la primavera ha sigut prou descafeïnada, no? Ha sigut molt ahí, ha sigut prou... no han tingut tempestes de primavera com aquelles que coneixem habitualment, no? Doncs esta setmana les temperatures, com he comentat, seran altes en general i sobretot, a mi el que més em preocupa és esta setmana d'estabilitat ha fet que la temperatura del mar hagi pujat molt. I això té influència en la nostra vida diària perquè fa una... La principal conseqüència és que de nit al litoral no baixen les temperatures. Avui la mínima a València ja ha sigut de més de 20 graus, de nou. A Castelló també, a Alacant també. I això molt difícilment ho abandonarem fins a setembre. I la segona conseqüència, que no la tenim tan concebuda, no, com eixes nits tropicals, és que les brises que es formen a partir de migdia es formen per la diferència de temperatures entre la terra i el mar. Però si el mar està calent, no s'estableix aquesta diferència de temperatures i tampoc tenim règim de brises. Que el règim de brises és el que a nosaltres al Mediterrani ens salvava d'aixa calor d'estiu mortal que tenim a l'interior.
0: Sí.
4: I això, amb el calfament de la mar, que l'any passat ja ho vam notar a juny, l'any passat el mar es va calfar moltíssim en juny. Enguany s'ha calfat en maig. Així que bé, molt probablement juny ja tocarà patir nits tropicals i poc refrigerament diurn amb les brises.
0: Vaig a quedar-me en el concepte d'estiu climatològic, que entre l'1 de juny, el solstici d'estiu és el 21, no?
4: Sí.
0: Que són conceptes distints.
4: 21 o 22, jo no ho he mirat, sí, mai ho sé.
0: Bueno, ja avisarem.
4: Ja parlarem.
0: Ja avisarem les grans superfícies. Gràcies, Javi Miró.
4: Vaig a molt bé, adeu.
0: Plaer sempre. Amics de Fora de Cobertura, tenim rànquing. Rànquing.

0: La pista número uno, el destinatari té molt mala memòria, probablement ja de mi t'has olvidado. La segona és original de Juan Gabriel, però altre grup, Lila de Maná.
1: Sí, no, sí, és esa. Las he pillado todas. Lo que pasa es que no me acuerdo de la canción y la he puesto mil veces.
0: Y probablemente la sabrías, probablemente la sabrías.
2: Probablemente.
0: Tenim una crida telefònica, perquè parlem, atenció, anem a presentar un nou single, fora del rànquing musical, Javier, val? I en acabant anem a venir a...
1: Sí, és una demostració explicando com funciona la mente tuya.
0: A l'altre costat...
1: Digo, perquè és molt interessant, va ser algo digno d'estudio.
0: Moltes gràcies. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Elena Farga, que ens presenta el seu nou single, Buscando a Nemo. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, molt bé, molt bé, molt emocionada.
0: Molt bon dia, molt emocionada. Emocionada si estem nosaltres de rebre't, per favor. Faltaria més. Mos adelantes Buscando a Nemo i li poses també data a Excuses.
3: Sí, per fi, després de moltíssim de temps sense treure música, per fi ja pues, se m'han donat l'oportunitat i... Y es que no quepo en mí. Bueno, la felicidad, la verdad.
0: Este Buscando a Nemo té algo que vore també la mala memòria que parlàvem abans?
3: Sí, perquè realment quan van començar a fer la cançó no tenia títol. Teníem el concepte que era ese moment en el que vols oblidar algú però no pots, perquè a mi m'ha passat moltes vegades que potser n'hi ha cançons, per exemple, que mai m'ha recordat a ningú i de repente és com tens desamor i te recordes tota aquesta persona. I de jo sempre m'ha agradat el personatge de Dory perquè és com que és en la major part de la pel·lícula però mai res té a veure en ella, com que tot té a veure en Nemo i és un poc el que sentim quan ens enamorem, jo crec, no? Com que de repent moltes vegades ens deixem en un segon plano i només pensem en l'altra persona.
0: Però és un personatge molt important, és fonamental en la pel·lícula, també la cançó.
3: Sí, la veritat és que sí, la de... A mi és que sempre m'agrada la cançó de Sigue nadando, la que canta Dory en la pel·li. De fet, quan vam fer la cançó, intentarem ficar d'alguna manera alguna part de la pel·lícula, com intentarem agafar la seva veu, i la deixarem com de fondo, molt de fondo, i sa cançó, però el que passa és que no s'aprecia l'oït.
0: I pront arriba Excuses.
3: Sí, la veritat, tinc moltíssimes ganes de treure el meu pròxim EP, que es diu Excuses. Fa molt de temps que no trac música, perquè ja tinc molts canvis a la meva carrera, i per fi ja podrà tot el món escoltar-ho.
0: Estem pendents, Elena. De moment anem a escoltar Buscando Nemo i moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en la Punt Ràdio.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. A les portes d'iniciar la quarta setmana de vaga indefinida del professorat, conselleria i sindicats tornen a reunir-se avui diumenge de vesprada de manera extraordinària per a tractar de desencallar les negociacions. Educació posarà damunt la taula un nou document, però, com s'ha evidenciat en l'última consulta als docents, les postures es mantenen encara allunyades. Escoltem Marc Candela per la part negociadora del sindicat STPB.
2: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considera insuficient. No? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? de tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. Mm-hmm. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
0: Mentrestant, els estudiants ja estan en capella abans dels exàmens de la Pau, que comencen dimarts i que es donaran accés a la universitat. Un total de 300.000 alumnes es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat. Bona alimentació, esport i descans són els consells claus per als dies previs als exàmens. Ho explica Manuel Camino, que és doctor en psicologia i director de l'IBASAM.
3: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
0: Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per a evitar que els alumnes utilitzin la intel·ligència artificial per a fer trampes. De fet, algunes universitats fins i tot han instal·lat detectors de radiofreqüències. Estan prohibits els telèfons mòbils i també els rellotges intel·ligents. En clau econòmica, el govern comença a desactivar el pla anticrisi de Madi dilluns per tal d'afrontar les conseqüències del conflicte al Pròxim Orient. Per tant, des de demà, dia 1 de juny, l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà al tipus general del 21%, després d'un mes i mig que ha estat reduït al 10%. També finalitza la rebaixa de l'impost especial de la llum. Passarà del 0,5% al 5% habitual, unes mesures que implicaran pagar les factures de la llum i del gas més cares i que, com expliquen les veus expertes, afectarà les famílies més vulnerables. Felipe Sánchez és professor d'Economia en EDM.
4: Davant d'una situació de fragilitat, pujades com, per exemple, la de l'IVA, fastidia més a les famílies que menys tenen perquè tenen que destinar la seva renda disponible a compres que no poden aplaçar. No poden deixar de no comprar electricitat i així són les famílies que més afectades.
0: Els carburants, en canvi, mantindran les bonificacions perquè la inflació d'abril es va mantindre per damunt del sostre fixat pel govern. I a l'exterior, Colòmbia tria avui el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres de la història del país. Encara que es presenten 12 candidats, només tenen 3 opcions. Iván Cepeda representa la línia continuista de Petro. Entre els conservadors, 2 noms: Abelardo de la Espriella i Paloma Valencia, del partit de l'expresident Álvaro

0: o Uribe. Els dos lluitaran per a passar una segona volta en les enquestes que donen per fet que s'hauran de celebrar el pròxim 21 de juny. I en els esports, el bàsquet avui té dos escenaris importants per als nostres. Raúl Pina, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Rosa. La temporada regular acaba en la CEU i per a València Bàsquet, amb el partit d'ajornat de la jornada 33, jugarà a les 7 al Palau amb el Barça. Si guanya, serà segon i tindrà factor pista a favor. En este cas, el camí del playoff pel títol arrencaria dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra Bilbao. Si cau, València Bàsquet seria quinta en la classificació i ja no tindria el factor pista a favor. El seu rival seria Baskonia i dimarts jugaria al Bues Arena i el segon duel de la sèrie seria el dijous al Roig Arena. En estos quarts de final, el primer que arribi a dos victòries accedeix a les semifinals. Amb Pedro Martínez, els taronja eixiran a competir per a ser segons.
2: Sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno, intentar estar centrados en ese partido, no pensar más adelante y a ver si podemos jugar un buen partido y ganar.
1: Més bàsquet, des del migdia està en joc el partit de tornada entre Amics Castelló i Albacete al pavelló Ciutat de Castelló. Amics està obligat a guanyar de més de 6 punts, que és la renda dels manxecs en l'anada per tal de retornar a la primera FEB, a la segona categoria del bàsquet nacional. I un apunt ràpid de pilota, el títol de raspall femení està en joc a hores d'ara al Trinquet de Llosa de Ranes, batalla final pel títol de l'individual de raspall femení, una partida entre Victòria i Anna, les dues grans favorites.
0: Gràcies, Raúl, i és tot per la nostra part. Gràcies per la seva atenció. Ja saben, les notícies tornen a les 3 de la vesprada en les notícies del cap de setmana. Ara es deixem amb el programa Punt a Punt.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Són les 12 i 5 del matí i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
4: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
3: El Punt a Punt d'avui diumenge, entrem ja en el mes de juny, de seguida ho farem demà dilluns, però encara hi ha coses en joc i anem a contar-les com estem fent al llarg de tota la temporada en esta sintonia, la vostra, la del Punt a Punt. Durant este tram matinal d'avui es juguen tres finals i esta vesprada, en la segona franja del programa, també hi haurà corbes, també hi haurà emoció. Com és habitual, per a tancar este macroprograma, aplegarà esta nit a les 12 i mitja els últims 90 minuts que dissabtes i diumenges passa a anomenar-se Punt a Punt els últims 90 minuts, que són, pues, efectivament, els últims 90 minuts d'este contenidor esportiu de Punt Ràdio que te porta tots els caps de setmana i entre setmana, sempre que hi ha activitat esportiva d'elit, tots els compromisos dels equips valencians en competició. Obrim la porta a una jornada altra vegada carregada d'electricitat. El menú d'este matí de diumenge fins a arribar a les 3 de la vesprada en este tram matinal, que és el primer del dia, ens porta ja a la pilota valenciana perquè anem a contar-vos la final del campionat individual de raspall femení des del Trinquet de la Llosa de Ranes. Una cita que torna a posar cara a cara a Victòria Díez i Ana Puertes en el gran escenari del mà a mà. Un duel ja convertit en clàssic, amb la campiona buscant allargar el seu domini i Ana intentant trencar una hegemonia que fa anys que marca esta competició. Pilota valenciana, com sempre, en esta sintonia.
5: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
3: Pilota valenciana en esta sintonia i, com sempre, de la mà de Matías Oliver, a Llosa de Ranes. Està Matías Oliver. Hola, Matías, bon dia.
6: Molt bon dia, Salva. Doncs ara mateix se cau el Trinquet de la Llosa de Ranes perquè Ana Puertes ha aconseguit el 15 que la fica per davant en la partida. El 15 que significa el primer xoc al res, el 15 que significa que es fique 15 perdeus per davant de Victòria en un duel on Victòria pareixia que tenia aquesta sensació guanyadora, com deies bé tu, és la campiona, són 8 individuals que té la jugadora de València, la jugadora del Club de Pilota Valenciana de Bicorp, i ara mateix Anna, que ha estat patint perquè li buscava a l'esquerra Victòria tota l'estona en estos 4 primers xocs, aconseguís aquest avantatge. Per què? Perquè surt balla, perquè després de cometre un parell d'errades en els primers xocs, ara està sabent aguantar, està sabent treballar cada 15 i al final trobant el premi, buscant la galeria, alçant la pilota, i en definitiva, ara mateix té ella l'avantatge. Si guanya tots els xocs del Dau, seria la campiona, recuperant el títol que va guanyar tant en 2016 com en 2018, i que també va viure com en altre cas Victòria li guanyava en un total de 5 ocasions, és la 6ª final entre les dues jugadores, i així el Trinque de la Llosa de Ranes està vivint una autèntica festa de la pilota femenina. Recordem, Anna Fuertes 15, Victòria 10, 10.
3: De moment amb 19 minuts la durada del joc, com acaba de contar-vos Matías Oliver, i des de les 11:30 està jugant-se el partit d'anada de l'eliminatòria final d'ascens de Lliga Comunitat a Tercera Federació entre l'Sporting Club Torrevieja i el Club de Futbol Benidorm. El pròxim cap de setmana Benidorm es jugarà la tornada i un dels dos ascendirà. En este playoff sí que poden haver penals en el partit de tornada, no es té en compte la classificació de Lliga. Al estadi Nelson Mandela de Torrevieja està Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bon dia.
7: Molt bon dia, Salva, molt bon dia, amics del Punt a Punt. Atenció, perquè n'hi ha més de 1.000 persones així en el Nelson Mandela de Torrevieja per a gaudir esta eliminatòria final d'ascens a tercera. I atenció, que el resultat ja és favorable al Torrevieja en el gol de Galvez en el minut 26-1-0. I a més, el Benidorm s'acaba de quedar en un futbolista menys per expulsió per doble targeta de Matías Orozco. Ha vist la segona targeta groga per una colzada a un rival, una decisió molt protestada. Atenció, ara que el Benidorm estava a punt de fer el gol de l'empat, una treta de cantó. Anem a repassar alineacions inicials dels dos equips per part del conjunt local, del conjunt del Torrevieja, de Diego Piquero i Sam Diz en porteria, en defensa Morales, Conesa, Àlex i Caleb, en el mig del camp Ampucho, Abadía, Pérez, Bandes, Mati, Breno, Dalt, Gálvez y el pichichi de la categoría, Ismael, per par del venidor de Javier Vidales, Arcana en portería, protagonista de grans parades en el que portem de partit, Pato, J, Cuesta i Ronnie en defensa, en el mig del camp Matías Orozco, ja no, expulsat, ja no forma part del partit, amb Hugo García, per les bandes Héctor Cario i Alvarito, Dalt, el comandant Ángel Cobo i Héctor Juan. Portem ara 39 minuts de xoc així. El camp està de gom a gom, més de 1.000 aficionats en Torrevieja, en este municipal. Nelson Mandela guanya el Torrevieja, Sporting Club Torrevieja 1, Club de Futbol Benidorm 0.
3: I a les 12 ha començat en bàsquet també altre partit elèctric. L'amic Castelló afronta en el seu pavelló, el Ciutat de Castelló, el partit més important de la temporada. El conjunt castellonenc rep el Bueno Arenas Albacete Bàsquet en la tornada de la final del playoff d'ascens a Primera FEB, amb l'objectiu de remuntar els 6 punts de desavantatge de l'anada i culminar el retorn a la categoria un any després de perdre-la. El Ciutat de Castelló està salva Gómez en la narración y Saúl Viciano en los comentarios. Hola, Salva, ¿qué tal? Buen día.
8: ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Pues así en el pabellón Ciutat de Castelló, con Dios, en un partido que ya comienza hace unos minutos y que de momento está en un 12-7 a favor de amics del bàsquet Castelló. 5 puntos de diferencia, li fan falta 6 para tornar a la Primera FEB en un partido en el que hoy el ambiente es espectacular, en convidats de luxe y en autoridades también, como es el director de Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, la consejera de Esport de Castelló, Maica Hurtado, y la presidenta de les Corts Valencianes, Janos Massó. Així que en este marcador de momento 12-8, porque está en tirs lliures Albacete Bàsquet, ha començat el partit així en Castelló.
3: En els comentaris va acompanyar-nos Saúl Viciano durant 10 anys, membre de la estructura del club. Hola, Saúl, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Bé, pues més emoció impossible, eh?
9: Bueno, un partit que segur serà emocionant hasta el final, eh? I bueno, la veritat és que un ambientas, pues bueno, el millor... La millor entrada de l'any, com no podia ser d'una altra manera, i bueno, de moment ahí estan, els 6 punts, 14-8, i bueno, però això serà un partit molt llarg. Serà un partit molt llarg.
3: A diferència del que va ocórrer en el partit d'anada, Gómez, hi ha més ambient, per lo que jo aprecio pels vostres micros, Y a más ambiente en este pabellón que no en el Ciudad Albacete de la semana pasada, ¿eh?
8: Es espectacular el ambiente y la rebuda de la afición de este...

0: Amics del bàsquet Castelló, avui, a més, el lema, no?, i la crida d'esta setmana era que cal vindre de verd, no? I jo, mira, quasi sense adonar-me compte, m'ha ficat una camiseta també verda, així que estem recolzant l'Amics del bàsquet Castelló per a que torne, tant de bo, siga així, a la segona categoria del bàsquet espanyol.
1: Ara després me contes, què t'ha passat en la gola esta nit. Tenim, per tant, directe, en protagonisme valencià, en pilota valenciana, en futbol, també en bàsquet, i repassarem els marcadors dels nostres equips en competició durant el matí d'avui. Una vegada hem situat els camps on anem a estar presents en el punt a punt, és moment de conèixer també el nostre equip inicial per al matí d'avui. Són les 12:14. Benvinguts i benvingudes al punt a punt de Punt Ràdio.

L'alineació de professionals del punt a punt d'este matí la componen Maite Freitas, Adolfo Pascual i Manolo Palomar en el control de so, Chente Oliver en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Salva Gómez i Saúl Viciano en bàsquet, ascensa, primera a FEB, Matías Oliver en el campionat individual de raspall femení, en pilota valenciana, Carlos Gallardo en el duel entre l'Sporting Club Torrevieja i el Club de Futbol Benidorm d'ascens en futbol a tercera federació. Clara Alcover en xarxes socials i un servidor, Salva Folgado, conduint este programa.

0: Són les 12 i 16, la sintonia esportiva del Punt a Punt, a Punt Ràdio, que va acompanyar-vos fins les 3 de la vesprada en este primer tram, el del matí. A les 3 arribaran els companys dels serveis informatius d'esta casa i tornarem a les 4 en la conducció de Luis Urrutia, pràcticament fins a enllaçar amb les 11 de la nit, moment on entrarà, com sempre, el 90 minuts, que dissabte i diumenge es passa a anomenar-se els últims 90 minuts del Punt a Punt. 12 i 16, hi ha una final en joc en el Ciutat de Castelló. Salva Gomis.
1: Perquè acaba de notar un triplàs espectacular Kobe Newton per a ficar el 17 a 12. Un amic del Castelló que així té el quintet format per Joan Faner, per César Russell, Pedro García, Ignacio Rosa i Eric Stutz, però que evidentment ja en el pas dels minuts ha canviat i ara el llançament de 3 no és bo per part del Albacete Bàsquet. Resten 40 segons, 17 a 12, és més 5 per al equip de Castelló. I ara la falta clara, la personal, que li cau ahí a Silvano Merlo, que Saúl, sense cap dubte, és el millor jugador des del Albacete.
2: Sí, que és el jugador que hi ha que tindre en compte i que bueno, és el que fa un poc que juga l'equip. La veritat és que porta més de 6 assistències per partit i és un base alt, molt de cos i segur que és el que li ha donat mal de cap al Castelló, a l'Amics, però bueno, de moment un bon inici d'Amics i pues, esperava un partit amb molt de ritme i moltes defenses també, no? Però bueno, si ja està, ara a veure si Stutz...
1: A la línia de tirs lliures, Eric Stutz.
0: Hi ha més ritme que en el partit d'anada, o me sembla a mi molt més ritme, de veritat.
1: Sense cap dubte.
0: És un bàsquet diferent,
1: El partit frenètic i jo crec que jugant a lo que vol que jugue l'amics del Bàsquet Castelló,
2: Sí, perquè és la marca de la casa, no? De Pichell, de l'entrenador, i és un poc tot lo que ha jugat l'amics, no? Correr, transicions ràpides, bones defenses...
1: Anota Stutz el segon tir lliure i torna ara el xoc per a Albacete, però la defensa és boníssima per part de Mix del Bàsquet Castelló i està furtant la pilota per a creuar la separadora. La pilota per a la safata. Increïble lo que acaba de transformar Roger Fàbrega.
2: Ojo a este jugador perquè té una progressió.
1: I trau petroli,
2: brutal, brutal.
1: Trau petroli perquè trau la falta el 2-1. Y en este marcador, Saúl, estaríem en primera fe.
2: Árbitro a la hora, ¿no? Ese día.
1: Encara queda molt.
0: Encara queda, cuidado.
2: Encara queda.
1: Sí. És un més 8, 20-12 i en tirs lliures per a Amics Castelló. Anirà Roger Fàbrega. Està en Madreta, nota. 21-12, resten 13,2. I ara li cau la personal i, per tant, ja en bonus els tirs lliures per a Albacete.
2: Pichell està demanant cap jugador perquè...
1: A Newton, no?
2: Sí, perquè és una personal que li acaba de regalar dos tirs lliures sense ningú sentit, no? A l'equip rival, Albacete, en 11 segons per jugar-se. La veritat és que...
1: És de veres que pot afavorir que l'última posició siga per a, no? Per a l'equip de Castelló, però anota. Ahí el primer llançament de l'equip d'Albacete que avui va de blanqui... Rayetes així, no? Com si fos un panal de velles, no? De negre.
2: Blanc i negre.
1: I l'Albacete en el seu clàssic verd. Anota els dos tirs lliures. Chuso González, l'escorta espanyol d'este Albacete per a fer el 21-14 i restaran 11,8 per acabar el primer quart.
2: Pichell que trau a Joan Faner, va tindre un altre tirador.
1: Albacete també.
2: 11 segons.
1: Un dels capitans d'este... Amics Castelló, la pilota per Stutz, el llançament forçat de 3, no entra, el rebot és per a d'ells, encara restarà més segonet, el llançament no entra, des del mig de la pista per part de Albacete Bàsquet, s'acaba el primer quart, 21-14. Avantatge per als nostres, així en el pavelló Ciutat de Castelló.
0: Tornem al futbol, tornem al Nelson Mandela de Torrevieja, Carlos Gallardo.
3: Sí, ja estem en el minut 48 en contra. No, el delegat no ha mostrat el temps que ha afegit, però suposo que no tardarà molt més perquè només s'ha produït el temps del cooling break. En este encontre molt elèctric, el gran protagonista continua siguent Fernando Arcana, el porter del Benidorm, un dels millors porters de la categoria, que ha salvat fins a tres jugades molt clares de gol per part del Torrevieja, que ha pogut inclús anar-se'n en un millor resultat al temps de descans que està a punt d'arribar. Atenció, Cobo, el comandant Ángel Cobo, que lluita i que se'n va pel baló amb el Benidorm, xiula falta l'àrbitre i ara demana targeta Ángel Cobo, és targeta groga per a Caleb, per al lateral esquerra del conjunt del Torrevieja, en un partit que té més de, comentàvem que són més de uns 2.000 espectadors, els que ja sí l'agradaria absolutament plena, d'enfronte que li pega el sol també, i espectadors de luxe, perquè tenim un jugador de primera, Oso, el jugador del Sevilla,
0: Macha, sí.
3: Que és de Torrevieja.
0: Que és de Torrevieja, correcte, sí senyor.
3: Sí, i que estava per així, l'he perdut, però estava per així en amics veient el partit, i també a un dels millors entrenadors en segut de la temporada, que és Claudio Barragán, que estava amb Juan Andrés Jiménez. Ara intentarem parlar amb ell. El míster del filial, els dos han aconseguit l'ascens, un a segona divisió i altre a tercera, l'històric ascens del filial a tercera, que
0: Macha,
3: també
0: que
3: han comptat
0: sí.
3: En el punt
0: sí,
3: a punt.
0: Sí.
3: Atenció, que ara té la bona oportunitat, a punt d'arribar al temps de descans el Benidorm per aconseguir el gol de l'empat. Es prepara ahí un dels seus jugadors, que pot ser Pato, qui vaig a realitzar ese llançament en un cantó de l'àrea gran. Falta lateral que va a llançar el conjunt de Javier Vidales. El Club de Futbol Benidorm, que busca el gol de l'empat. Llançament de cara a porteria, Héctor Pizana, que trau espunx, el baló que cau en la zona per davant de l'àrea gran, i ara mateix sí que J. Bernabéu, l'àrbitre de l'encontre, xiula al final de la primera part, aplaudiments de la grada local, que veu com el seu equip, el Sporting Club Torrevieja, va guanyant en ese gol de Gálvez en el minut 26. A més, recordar que el Benidorm s'ha quedat en un futbolista menys o poc després per l'expulsió de Matías Orozco, que ha vist la doble targeta groga. Ahí sí que de moment de cara a l'eliminatòria, però queda molt per davant el Benidorm, que en els últims minuts també ha tingut una altra, alguna ocasió per a intentar buscar ese gol de l'empat. Ahí sí que 1-0 per al conjunt local, però encara sí n'hi ha molt que decidir, tant en el partit d'avui de l'anada com la tornada el pròxim diumenge.
0: Carlos, estàs molt pendent del futbol més nostre, que és la secció que, bueno, que portes així en esta sintonia al llarg de tota la temporada, i Vicente Blanco Tito és nou director esportiu del Intercity.
3: Correcte. Un Vicente Blanco que l'he vist molt aquesta temporada, perquè el seu fill Alex Blanco està jugant en el Crevillente Deportivo. Està jugant en la tercera. I ara, bueno, un nou càrrec. Quique Hernández, qui era el director esportiu i que en el tram final de la temporada

0: la volta al projecte esportiu per intentar tornar a lluitar de veres per l'ascens.
1: Vicente Blanco, Tito, nou director esportiu del Club de Futbol Intercity, vos ho conta Carlos Gallardo, así, en la sintonia del Punta a Punta en Apunte Ràdio. Temps de descans al Nelson Mandela de Torrevieja, guanya l'equip local contra un Benidorm que a més està jugant en inferioritat numèrica. A veure que oposició pot presentar en tots aquests handicaps el conjunt benidormí en la segona part. 12:24, tornem al bàsquet i al pavelló Ciutat de Castelló. Gomis.
2: Mira, parlant de Tito Blanco, l'altre dia me vas cruzar ahí en València de sopar en el seu fill i no sabia que estava en el Crevillente, el que va jugar en la pedrera del València, Àlex Blanco. Però així en el Ciutat de Castelló comença el segon quart, 23-16, 8 minuts, 30 segons per arribar al temps de descans i continua per davant l'equip de Castelló en César Russell, l'anglès. Tractant de trobar l'espai ahí, el llançament a mitja distància, no entra, però vaya per l'anella i el rebot espera d'ells. En falta també de Russell, que està començant a activar-se, Saúl.
3: Sí, sí, bueno, la veritat és que Russell és un gran jugador i si s'activa i...
2: Té que ser diferencial el dia d'avui.
3: I té la mà, i té el dia bo de mà, pues, bueno, ja porta 6 punts. La veritat és que si agarre una bona ratxa pot ser decisiu per a poder guanyar el partit i treure aquests més de 6 punts de referència.
2: De moment és un més 7, així que continuï aquesta diferència.
3: La veritat és que ha començat un poc el mateix guió de partit que el primer quart. Defenses intenses, bueno, el Albacete està intentant canviar els bloquejos directes de l'amics, també per l'altura del base, no?
2: Ahí está la joya en marcha. Vol trobar Bramble a Merlo i la safata que se n'ix de l'argentí. I ara la personal claríssima quan s'escapava la carrera. Joan Farer, el té que parar el rus del Albacete Bàsquet. Ahí está la falta per a Bononin. La primera personal per a el jugador rus de Albacete Bàsquet i valor per amics del Castelló des de la seva pista perquè encara no havia creuat la separadora.
3: Ja és que els àrbits estan deixant jugar
2: sí.
3: Prou, perquè la intensitat que hi ha defensiva només suporten dos faltes.
2: Estan repartint, ahí està Russell, la pilota per dins per Astuc, xix cap a fora, llançament de 3 de Tamayo, no entra, el rebot espera el rus Bononin, que rep la falta de Joan Faner. Era Merlo finalment el que trau a terra. I ara tenen que entrar a netejar ahí la suor. Si passen per així també poden netejar.
1: Fa calor, no? Vols dir que fa calor, no?
2: Està caigant una interessant així en el pavelló, sí.
1: Saúl, t'agrada el que estàs veient de moment en l'equip local?
3: Sí, jo crec que sí, perquè, bueno, la veritat és que l'equip està jugant a lo que vol, no? Que és defendre, transicions ràpides. Falta un poquet més d'encert en el tir con les jugades, però bueno, estos partits són la intensitat que tenen, baixen molt els percentatges de tir, però bueno, un poquet més de tir de 3 de percentatge pues estaria bé, però bueno, bé. De moment jo crec que el partit el porta prou controlat.
2: El llançament de 3 de Bramble, aigua, no n'hi havia sort de l'inici, llançament d'Albacete i per tant d'Escorn per a que ataque a més Castelló per fora, i està en García tractant de trobar espai, fer-se gran i traure la falta, però no val la cistella de Pedro García, que també està tirant del carro.
3: Sí, Pedro, la veritat és que és un portento físic.
2: Sí, i està
3: quan,
2: fort,
3: està molt fort, i quan rep ahí prop de cara a la cistella, bueno, és molt difícil parar-lo.
2: Pues lo que ha tret és la falta i per tant serà tirs lliures per a l'amic Castelló. 7 minuts 26 segons per arribar al temps de descans en este partit de tornada en la final per l'ascens.
3: Se traurà de banda.
2: No, pues pensava que anava a xular continuïtat perquè ja estava pràcticament en l'airance, però no. Efectivament, com diu Saúl, és valor a la banda per a l'amic Castelló. Xiulen en el partit Alejandro Pellitero i Elías Calvillo, són els àrbits principals d'aquest encontre. I en marxa la pilota per a Amis Castelló. 7 segons de possessió, se la jugarà Russell. Ahí està, arrenca la moto Russell i lo que trau és la personal

0: en esa penetración. Está en ganes, ¿eh?
1: Sí, sí, Russell té ganes. Ja vaig ser prou cabrejat el dia del Córdoba, perquè en una canasta decisiva ahí va caure, va parar i va caure, i quan anàvem el 28 dalt, que se podia haver ja apropat en el marcador, vaig ser els 31 que tenien que fer els amics per guanyar aquesta...
2: Minut i marcador, Gomis, que li torna la pilota.
0: Són tirs lliures per a més Castelló, 7 minuts 15 segons, 23-16, guanya Castelló.
2: I en pilota valenciana, la Llosa de Ranes ha conclòs la final del campionat individual de raspall femení. Matías.
3: Gonzalva, tenim nova campiona, Ana Fuertes ha aconseguit el que mai havia pogut fer, guanyar-li a Victòria en una final, i torna a ser campiona de l'individual després de l'any 2016, després de l'any 2018, després de 5 subcampionats. La de Beniparrey aconseguís el títol que tant li faltava, el títol que li va faltar l'any passat per a completar el pòquer, on va ser campiona de la Lliga, de la Copa, del Mestres, i precisament caïa en l'individual contra Victòria. I ara sí, pot dir-ho, Ana Fuertes és la nova campiona del campionat individual de raspall femení. Ha actuat amb molta confiança i després d'aquest xoc al res, després de topar 5 pals de Victòria, ha agafat la confiança màxima, això es transmetia en el xoc, es transmetia també en la pilota que li estava dient, estava buscant-li tot el rato fer mal en una treta, buscant les muralles, marejant a Victòria, i això també ha generat un poquet de desconfiança en Victòria, i Anna ha guanyat no només el seu xoc en el Dau, després de remuntar un 30%, ha guanyat després en el rest, i al final han sigut 4 xocs consecutius per a situar el definitiu. Anna, 25, Victòria, 10, que la situa com a campiona de l'individual de raspall femení.
2: Gràcies, Matías. Ara de seguida escoltarem protagonistes des del trinquet de la Llosa de Ranes, des d'eixa finalíssima del campionat individual de raspall femení. 12:31 minuts. Tornem a la ciutat de Castelló i al bàsquet, Gomis.
0: En tirs lliures ara per a l'Albacete Bàsquet. Anota el primer Silvano Merlo, que ja enceta el seu marcador en quant a punts. Ahí està, també anotant el segon. I per tant, 24-21 és el marcador, a 6 minuts 25 segons per arribar al temps de descans. Ataca l'equip de Vestig Verd, els locals. Ahí està Mís Castelló, combinant amb Mukendi, novament en Joan Faner. Joan Faner que vol trobar en el cantó Eric Estuig, el llançament de 3, no entra el triple i el rebot és per a d'ells. Ahí nuevamente el balón espera Albacete, creuante líneas, ahí está Merlo, le fica en el tap, pero es falta. El tap de Mukendi que acaba en falta personal, Saúl, pero arrancaba la moto ya Merlo, ¿eh?
1: Sí, Merlo, bueno, ya vi que era el millón jugador de ace y ya lo está demostrando.
0: No había notado en el primer cuarto, pero ya aporta dos puntos en esos tres libres y acaba de estar en Petroli también esa zafata que acababa en un tap espectacular, eso sí, de Mukendi.
1: Està jugant més d'escolta en aquests moments, en una altra base. I això està alliberant un poquet més de valor.
0: Erra. El tir lliure és Silvano Merlo, més mal, Saúl.
1: Menys mal, a veure... 24-21. Bueno, la veritat és que les errades en el tir...
0: Anota el segon.
1: La mitja està condenant un poquet este segon quart.
0: Anota el segon, Merlo.
1: A veure si trobem una altra vegada Aro. I ara hi és Fàbrega.
0: Ahí està, els canvis, sí.
1: A pista.
0: Per part de Pichel. I ataca Amis Castelló per fora. Ahí està en Roger Fàbrega. Li ajuda en el bloqueig Mukendi. Fa ahí el pick and roll, però no el Gitch. Per a la safata, finalment, perquè trobava la solució Pedro García.
1: Una altra vegada Pedro. Una altra Pedro en el seu físic, entrant hasta la cistella i deixant aquests dos punts.
0: Ara es fan per Albacete, fa volar ahí en la transició a Miel, a Mukendi, acaba en cistella per a Bernat Vanaclocha. Un Mukendi que estava mirant que és de Sant Vicente, però no del raspeig.
1: No del raspeig, no.
0: De la illa de Sant Vicente, i està Mukendi a mitja distància, en suspensió, no entra, i el rebot espera novament Mukendi, que obri per a Joan Ferrer, que li vol ficar la calma, la pausa, dic, tranquils.
1: El capi fica pausa.
0: No, per a Roger Fàbrega, no, per a Ferrer de 3, a tabler no entra. I el rebot és per a Merlo. La illa de Sant Vicent, que està per ahí, per Martinica, Granada, no? És la illa sí, sí. Xicoteta. Sí.
1: Segurament serà el més alt de la illa, no?
0: El balón per al Bacete Bàsquet de 3, bueno, ni el rus en nota.
1: I que hem dit que va...
0: Bueno, el triple que...
1: Va vindre a mitjana temporada per les lesions també que han patit els dos cinc, no?, de la Missi, que és una pena perquè, bueno, ahí és el que més està patint en este final de tram, no?, en el xoc interior.
2: Minut i marcador, minut i marcador, Gomis, que tenim protagonista en Torrevieja.
0: Al Bacete Bàsquet, 4 minuts 40 segons, a Amics Castelló 26, Albacete Bàsquet 27.
2: Des de Torrevieja demana pas Carlos Gallardo. Carlos.
4: Sí, perquè estem en dos místers d'ascensos esta temporada. Els místers ascensos, en Claudio Barragán i en Juan Andrés Jiménez, el míster del Club Esportiu Eldense esta temporada, ascens a segona divisió, el míster del Eldense B, ascens històric a tercera. Claudio, de vacances, però en el futbol enganxat encara, eh?
5: Sí, la verdad es que sí. Ya de vacaciones y viendo fútbol, da igual la categoría que sea, ¿no? Es... Bueno, son equipos que nos enfrentamos a ellos al principio, sobre todo al Benidorm, y me llamó Juan ayer y digo, pues venga, vamos a pasar la mañana, a pasar frío.
4: Comentabas porque fueron tus rivales, porque tú comenzaste en el filial, hay que recordar sí, que sí, comenzaste sí, en el filial la temporada.
5: Y el Benidorm, sí, luego ya el Torrevieja fue un poquito más tarde, ya cuando ya subí al primer equipo, pero bueno, pues disfrutando del ambiente, hay un buen ambiente, hay gente y... Eso es lo bonito, ¿no? Aunque sea liga comunitaria, sea primera, lo que sea. Lo importante es ver fútbol y estar conectado con él.
4: Y Juan Andrés, míster de ese filial que finalmente ha conseguido el ascenso, viendo también a uno de ellos, ¿será tu quizá posible rival en tercera?
6: Sí, al final estamos viendo dos de los mejores equipos de la categoría, por eso han hecho playoff y un auténtico partidazo.
4: Así parlàvem, li comentava Juan Andrés a Claudio que en el punt a punt, en a punt ràdio, li diguem al xamán, a Claudio Barragán, ahí se n'ha va a ficar Paco Polit. ¿Te gusta lo del xamán?
5: No, me llama la atención, me hace gracia, simplemente. No, me lo dijo mi mujer también, que me decían el chamán, digo, no, pues sé. Pues nada, a ver, voy a jugar a la primitiva, a ver si...
4: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y la última, también viene un poco desconectar ahora en vacaciones, ¿no? Escuchábamos a Eder Sarabia de Elche, cómo se anunciaba sí. Su marcha, porque es que los entrenadores tenéis una presión tremenda durante la temporada. Sí. Este verano y un momento de desconexión también viene muy bien un poco para desconectar un poco.
5: En teoría sí, pero al final estás, de una manera o de otra, estás conectado. Es imposible desconectar, ¿no? Porque, pues bueno, ayer estás viendo los partidos de playoff, estás viendo también la final de la Champions, o sea, al final... Sea la categoría que sea, siempre estás pendiente.
4: Y Juan Andrés, partit, ¿cómo le estás veient? De moment pareix que és superior el conjunt de Torrevieja i més en l'expulsió anem a veure què passa a la segona part.
6: Sí, la verdad que creo que en esta primera parte el Torrevieja está siendo superior, está haciendo las cosas bien, se está atreviendo y nada, me parece pues eso, que el Torrevieja está mejor.
4: Moltes gràcies a Juan Andrés, a Claudio Barragán. Estarem molt pendents les pròximes setmanes. Esperem que continueu ahí en aquest gran treball que esteu fent en el Dense.
5: A ver si es verdad.
4: Moltes gràcies a tots que ens ha deixat així en el punt a punt en a punt ràdio. Al xamán Claudio Barragán, com li diguem, i a Juan Andrés Jiménez, que em comentaven que les seues situacions encara no hi ha novetats, que encara tenen que acabar de parlar en el club, tant per a continuar en el primer equip Claudio Barragán com Juan Andrés Jiménez en el filial, en tercera.
2: Bueno, pues esperem que no hi hagi problema després del fantàstic treball que han fet tots dos tècnics esta temporada. De seguida començarà, veritat, el Nelson Mandela de Torrevieja a la segona part, veritat, Carlos?
4: Ara mateix estan eixint els jugadors, també veig l'àrbit que està eixint també per la zona de vestuaris, i sinó que en res començarà la segona part.
2: Pues ara me dones el començament i tornem a Torrevieja, mentre tant que ocorre al Ciutat de Castelló, Gomis.
0: Pues que estem en temps mort, en este segon quart al que li resten 4 minuts i 3 segons, el marcador no s'ha manejat, 26-27, ha pegat un tironet a l'Albacete de bàsquet i Saúl, de moment, es complica el partit per Amics Castelló.
1: Sí, es complica perquè en 6 minuts només han fet 5 punts, tampoc percentatges molt baixos en el que és l'atac, en el tir, i Albacete que ha pujat un pelet i ser nivell defensiu, en moltes ajudes defensives, i els està costant pues, manejar molt el baló a l'Amics.
0: Tornen els jugadors a la pista i reanudarà el joc al Bacete. jugant per fora, ahí en Nick Reid. Obrim cap a l'argentí Silvano Merlo, que troba en el cantó alliberat el llançament de Amiel de 3, no entra el triple i el valor serà per a Amis Castelló des de l'ània de fons. Ja organitzant el xoc, el seu base Roger Fàbrega.
4: Arranca la segona part.
0: En 3 minuts 40 segons per davant. Esta Fàbrega, obrim cap a Tamayo. Tamayo li torna la pilota a Fàbrega. Fàbrega que fa la finta enllaçada de 3, però el que s'atreveix és Tamayo. Aigua, ni se triple. No està encertat Tamayo avui, eh?
1: No està encertat. És un jugador que és més defensiu que ofensiu i necessita a vegades i sa seguretat de fer la primera, no?
0: Però és un jugador exterior que hauria de tindre alguna cosa més d'encert. Ahí estar a la safata per a deixar-lo a caure dins. Francisco Amiel, el portuguès.
1: Crec que li falta un paquet de seguretat.
0: Que se'n vaya de 3 punts de diferència, 26 a 29, a 3 minuts 10 segons per arribar al temps de descans.
2: Pues se n'anem a veure com comença la segona part a Torrevieja, Carlos Gallardo.
4: Este el balón Torrevieja es Morales, el capital, que parlarem ahí en el Fútbol Més Nostre. Intenta circular en esfera i recupera el Benidorm, es Alvarito. I té el balón, està en just davant de Javier Vidales, del tècnic del Benidorm. I ara falta favorable al conjunt de Benidorm. És Alvarito, que va tindre esa falta en un dels cantons, molt proper de la banqueta de Javier Vidales del Benidorm. I s'han marxat els jugadors del Benidorm, queixant-se molt a l'àrbitre, perquè abans d'aquesta expulsió i la doble targeta groga que ha vist un futbolista del Benidorm, han reclamat un penal que no ha assenyalat l'àrbitre. I anem a veure aquesta oportunitat que té al seu favor el conjunt de visitant. És Héctor Juan, el dorsal número 10, que es prepara ja el jugador d'Ibi per a dur a terme este llançament.
2: Hi ha hagut canvis, Carlos?
4: No hi ha hagut canvis. Recordem que el Benidorm juga un futbolista menys en l'expulsió de Matías Orozco, sobre el minut 32 de partit, i ja es prepara Héctor Juan per a llançar. Ahí va el dorsal número 10, en un baló en el cantó de l'àrea gran. Llança el baló a la porteria, el rebutja a la defensa del Torrevieja i va ser finalment fora de xoc. Estem en el minut 46, minut i mig de la segona part. 1-0 guanya el Torrevieja.
2: Tornem a Castelló, últims compassos de la primera part, Gomis.
0: Últims 2 minuts i 28 segons per arribar al temps de descans. 26 a 31, s'ha ficat per davant l'equip avui visitant del Albacete Basket, que és el que té la posició. Aguilar, defensat ahir, les manetes molt bé de Newton, i apareix també providencial per a tallar i se valor Ignacio Rosa i enviar-lo fora per a que continuï el següent possessió, i en 12 segons per davant per a Albacete. Ahí està Aguilar, fica la marxa per a Banacloch. Aguilar que fa la finta enllaçant de 3, pressionant per Newton, arriba el valor és més del portuguès Amiel. Ahí està la penetració, mitja distància, le furten, i el valor serà per Albacete. L'últim en tocar, diuen que és Joan Fàbrega. Perdó, Roger Fàbrega.
1: Dos segons que li queda Albacete per jugar esta possessió, que és important que recupere.
0: Defensar bé, no deixar llançar, espera que troben l'espai, i d'esquenes volia llançar, impossible això, Saúl.
1: Llavors, sí, això era un xurro, que diríem, no? O sigui, l'entrada que ha sigut un xurro, però bueno.
0: Russell, en la zona del perímetre per a tractar d'amenaçar el llançament de 3, troba per dins ahí la solució en Ignacio Rosa, que vol girar-se, i el que trau és la falta clara de Nick Reid de l'aler nord-americà d'Albacete Bàsquet, i per lo tant serà falta a favor, la personal és per a Nick Reid, i falta a favor de Amics Castelló. Estan en 4 ja, els dos equips.
1: Dos equips en 4 i molt repartides les faltes en els dos equips.
0: Sí, tan sols Hierrefeolo i Aguilar porten 2 en Albacete, i Mukendi i Ignacio Rosa porten 2 en Amics Castelló.
2: Saúl, per què ha capgirat el marcador Albacete?
1: Pues bàsicament perquè, bueno, només porten 5 punts l'Amics en este segon quart. L'Albacete ha pujat el nivell defensiu i l'encert de l'Amics des de fora de la línia de 3 tampoc ha sigut el que desitjàvem. No?
0: Com ara aquesta acció de penetració de Russell, que ha estat a punt de fer-li mal, no, li ha fet molt de mal a una dona que estava ahí en la primera fila de la graderia, perquè l'ha caigut damunt de Russell i això té que fer mal. Ataca l'Albacete, ara el palmeig és bo i anota Alan García. Uf. 26.
1: No se'n pot anar del partit de l'Amics, és important.
0: A 33.
1: Que mentalment seguisquen dins, encara que...
0: És un meset, per a...
1: Sí, és un meset.
0: Albacete, i demana temps mort José Luis Pichel, Para tratar de frenar esta inercia del equipo de Albacete a

0: minut 25 segons, 26-33, guanya Albacete.
1: Aprofitem el temps en Morten Basque per a tornar al futbol Gallardo.
2: Ha tingut una molt bona ocasió el Torrevieja, eh? Ismael, el màxim golejador de la categoria, des de banda dreta ha buscat el xut i ha fet una bona parada, ha estat molt atent ahir Fernando Arcana per part del Benidorm. Mala la té el capità del conjunt local, és Morales, preparat per a traure de banda al costat de fins a sis jugadors del Benidorm que estan realitzant exercicis de calfament per a eixir en esta segona part. Fa moltíssima calor avui, així uns 30 graus, però sensació de molt més. La té Matías per el mig del camp, és el jugador del Torrevieja que avança posicions. El Torrevieja voldrà ampliar la seva distància aprofitant-se de tindre un jugador més sobre el terreny de xoc. A mi s'expulsió la primera part del Benidorm, penja el baló en l'àrea, atenció, el remat d'Ismael, ha tingut que eixir Jota a rebutjar i s'esferi que l'àrea xicoteta per al Benidorm. El Torrevieja que continua protagonitzant accions molt perilloses buscant el segon gol del partit, encara que ara la té el jugador del Benidorm, Héctor Cario, que cau sobre la xespa i la recupera con esa que avança per banda dreta. El baló espera Matías, no s'antena amb el seu davanter, amb el seu extrem dret, i el baló és finalment per al porter Fernando Arcana. Per cert, no sé si sabeu que així el camp que s'està jugant és el Nelson Mandela.
1: Sí.
2: Este és un camp que es va crear pensat dins de la ciutat esportiva per a jugar a rugby. Lo que passa que el camp que està anexe així, que és el Vicente García, és el camp històric on va jugar el desaparegut Torrevieja Club de Futbol, pues va haver un moment que les instal·lacions, sobretot la graderia, estava en una situació molt, molt preocupant, es va derrumbar perquè n'hi havia luminosis, i aleshores, quan es va crear este club, que és un club molt jove, el 2019, vas començar jugant un altre camp i quan va ja a pujar de categories vas començar a jugar així. Uh-huh. Però es diu Nelson Mandela perquè este camp anava a ser per a jugar a rugby i ja sabeu la relació, no?, que hi ha en Nelson Mandela en el rugby, que va aprofitar i lluitar per a lluitar contra el racisme.
1: Pues me cridava l'atenció, no?, però acabes de donar-me ja la resposta.
2: Ui, ui, ui, cuidao, cuidao, quina ocasió ha tingut Quim a l'àrea, ha ficat el Torrevieja a punt d'estar d'arribar al rematisme, i li ha ficat el peu Pato, i ese valor que ha intentat rebutjar ha sigut molt perillós i ha tingut ahí que estar molt atent Fernando Arcana per evitar el gol. Però sí, la veritat és que la ciutat esportiva així és espectacular, de Torrevieja.
1: Dona un minut de xoc i marcador perquè va acabar la primera part en bàsquet.
2: Pues estem en el minut 51 d'encontre, 1-0, guanya el Torrevieja, Torrevieja 1, Benidorm 0.
1: Tornem a Ciutat de Castelló, Comís.
0: Sí, perquè anota a Mís Castelló, per fi, Saúl, per fi, entra una cistella. I dam un trau petroli, el dorsal 42, Eric Estuig.
3: Eric Estuig, que no havia estat el pivot molt actiu, i té que ser un home dels importants.
0: Que trau el 2-1 i que li feia a Silvano Merlo, levanta.
3: Sí, perquè s'ha tirat.
0: Ha caigut a terra l'Argentí.
3: S'ha jugat la tècnica, s'ha jugat la tècnica.
0: Sí, perquè no pots dirigir-te així. Al més punt estil Sergio Ramos, no? Quan li feia, sí, levanta-te. I l'acabava de rebentar en terra, però li deia, no, levanta-te. Ara és torn per a Albacete, 29-35, més 6 per a l'equip visitant. Ahí va Silvano Merlo, Joan Berfora, en el perímetre, llança de 3 i no anota. Més mal, perquè no, semblava que en segona instància podia entrar el triple, però no. El rebot espera els nostres, ahí està.
3: La última possessió,
0: 15 segons.
3: Sencera, no? Jo crec que la jugarem sencera fins al final.
0: Sí, pràcticament. La van apurar. Organitza la jugada Joan Faner. Vinga, 5 segons. Se la va jugar Faner. El baló espera Russell. Russell que vol trobar la penetració. Ahí està Russell. No entra i s'acaba. S'acaba el segon quart. Anem al temps de descans. I de moment no són bones notícies, perquè guanya Albacete de 6, Amics Castelló 29, Albacete Bàsquet 35.
1: Pues aprofite per a que me doneu el vostre resum de la primera part. Comença per tu, Saúl.
3: Pues mira, dos parts molt diferenciades, no? La primera, que l'Amics ha portat la batuta, ha dominat i, bueno, ha jugat a lo que volia, ràpid, en possessions clares, en les idees clares en atac. I una segona part, que el físic d'Albacete està per damunt de l'Amics, i la veritat és que ho han notat en la part ofensiva, no? L'Amics, que no ha sigut capaç de trencar aquesta barrera física de l'Albacete, que ha pujat el nivell defensiu també, i els jugadors, pues, bueno, molts són físicament superiors en alguns, no? Alguns jugadors de l'Amics ens ha costat molt pues, anotar, entrar i tirar, no? I ahir l'Albacete ha tret a tenir renta, perquè com que s'ha anat un poc del partit a l'Amics en el segon quart.
1: Què ha de fer l'Amics en la segona part, Saúl, per a, bueno, pues, tractar de pegar-li la volta al marcador?
3: Que tornar a la tranquil·litat, saber que el partit és llarg, i buscar lo seu, no? És seguir defendent com quan està fent al principi la primera part, intentar jugar transicions ràpides i en atac en estàtic, pues bueno, intentar traure pues, més clar, obrir més el camp i aprofitar més pues, el físic de Pedro, la rapidesa de les bases també i bueno, i un poc el tir exterior dels jugadors que són claves, no? I bueno, jo crec que aparega Estuz i que aparega Joan Faner, que són el capità i els jugadors en experiència en tot està l'Eporo i els jugadors un poc franquícia de l'amic, jo crec que és imprescindible. I també Rosa, que és un altre dels jugadors diferencials, que tampoc està tenint molta aportació, només dos punts, dos personals, i la veritat és que aquests jugadors, aquest trident de jugadors, de que apareixen també.
1: La teua visió de la primera part, Gomis?
0: Bueno, jo pense que al amics del Castelló se li ha tancat la aixeta a nivell anotador, és el problema, perquè 21 punts en el primer quart, tan sols 8 en este segon quart, no és l'habitual en este equip, ho varen veure també en el partit d'anada, i és de veres que a nivell de percentatges en tirs de 3 són 3 de 17, no? Que és un percentatge molt, molt baixet per a lo que tindria que ser un guió de partit en el que tu vols portar la iniciativa, no? És de veres que en este sentit, bueno, pues semblava que anava a ser un camí diferent després del primer quart, en ese 21-14 de parcial, però ha capgirat el marcador també en 21 punts l'Albacete en este segon quart i tan sols 8 punts a mi em preocupa. Espera que siga una situació passatgera o puntual en l'equip de José Luis Pichel, però com t'he dit, estem en temps de descans, en un dia en el que Castelló vol celebrar coses. I Castelló vol celebrar així, en el ciutat de Castelló, l'ascens de l'Amics del Bàsquet, i també Castelló, pues, esta vesprada vol celebrar coses a l'Skyfire Castalia. De fet, avui l'ambient és increïble en la ciutat, es nota moltíssim. Hi ha hagut una fanzone abans de començar el partit a les 10 en castells inflables, en pintacares, taller de xapes, en xaranga... Bueno, l'ambient és l'idone.
2: Gol! Le cuesta gol per al Benidorm! Ven una treta de canto, ha arribat el altíssim defensa per a De Cap ficar el 1-1 en el marcador en el minut 56. Fica el gol de l'empat el conjunt de Javier Vidales en el municipal Nelson Mandela. Sporting Club Torrevieja 1, Cuesta Benidorm 1.
1: Acaba de veure, Carlos, el gol. És una acció assajada on sorprèn el futbolista del Benidorm que entra i bueno, s'anticipa a tots els seus marcadors. A més, davant del porter, inclús.
2: Sí. Sí, sí, ja en els últims minuts havia millorat, havia fet canvis, havia entrat Emilio de Teresa i Marcos Guillem, s'havien marxat Héctor Cario i Cobo per part del Benidorm, i havia millorat i s'estava aproximant més el conjunt del Benidorm, que en la jugada d'abans s'havia reclamat un penal en una acció ahí entre que el porter Héctor Pizana i un dels seus atacants havien lluitat per un baló llarg a l'esquena que l'havia pillat a la defensa del Torrevieja, i estaven molt enfadats des de la banqueta del Benidorm en esa acció que no havia xulat l'àrbitre el penal en l'acció anterior, i en esta treta de cantó pues, ha arribat este gol de l'empat, que té mèrit perquè recordem que el Benidorm està jugant en un futbolista menys.
1: Sí, sí, sí. He vist el Vall, que s'ha pegat també l'autor del gol ahí, en esa grada on estan els seguidors del Benidorm.
2: Sí, on està grada del Benidorm, sí, gent, una pancarta gegant gran, que en Javier Vidales, és el seu míster, és idolatrat, és molt volgut des que va arribar a Benidorm, és un pare, me diuen, per a jugadors, i he vist ahí una pancarta que tenen el rostre de Javier Vidales, el seu míster, ahí els aficionats del Benidorm.
1: No l'he vist jo encara, però bueno, per la retransmissió on estic seguint el partit, però vaig aquí. Bueno, ara sí que la veig, sí. La veig de juny i és el míster,
2: sí,
1: no?
2: Sí, s'han marxat a celebrar, sí, que sempre porta una boina.
1: Sí.
2: És un míster que ha treballat en el Sporting, en la Unió Esportiva Las Palmas, en l'Eti Madrid, també en la Pedrera, molt de Pedrera, perquè s'està fent un gran treball de Pedrera, sobretot a Benidorm, també el primer equip, però sobretot fent una estructura molt important de formació de jugadors. I ahí, que tenien esa pancarta de cara al míster, que és com Luis Enrique, que feia directes en les xarxes socials, també fa directes, de quan en quan.
1: Què dius?
2: Bueno, directes. A puja vídeos gravats més que directes, on per exemple esta setmana explicava que més de 220 sessions i parlava del seu cos tècnic, del que aporta cada membre del cos tècnic. La veritat és que és un míster molt, molt especial, també en els discursos, me diuen els futbolistes, que els llança, que va més allà del futbolístic, sempre va també molt en aspecte personal per a motivar-los. Aixina que Javier Vidales està deixant d'impremta, de moment 1-1, que torna a deixar molt oberta l'eliminatòria quan estem en el minut 59 d'encontres en el municipal Nelson Mandela.
1: Pues ahí ens quedem, Carlos.
2: pues juga Morales per part del Torrevieja. Anem a veure la reacció del conjunt de Diego Piquero ara, després de rebre este gol de l'empat. Diego Morales, que avança, baló per a Gálvez, per a un dels jugadors més perillosos, el jugador de banda dreta, intenta marxar-se, però Pato, el capità, el Benidorm, fica el peu per evitar-ho, i ara apareix Jota, el defensa, el veteraníssim defensa del Benidorm, que defensa l'esfèrica davant la pressió de Morales. Continua ahí Jota, que finalment intenta llançar el baló cap amunt, però fica Morales el peu. Va ser treta de banda en zona defensiva per al conjunt de la capital turística. I dos substitucions que ha fet el conjunt del Benidorm. De moment cap el Torrevieja. I sí que ve que Calfar, alguns jugadors en un dels laterals. Ahí observem a Diego Piquero, dels davanters, que va ser davanter, per exemple, d'Intercity, davanter de diversos clubs, i que fa poques temporades va passar a les banquetes. Ara ho intenta per banda esquerra el conjunt del Benidorm. Fica el peu ahí. Con esa per part del Torrevieja, i va ser esfèric per al conjunt de Javier Vidales, que ara aprofita per a dir unes paraules a Héctor. Héctor Juan, el dorsal número 10, un dels jugadors referents del conjunt de Benidorm, i és Pato, que ja té l'esfèric en treta de banda amb el braçalet de capità, que es prepara per a ficar en xoc aquest baló. Connecta amb Héctor, Héctor li torna a Pato. Pato retrasa per a Héctor en el mig del camp, jugant del Benidorm. Estem en esta lluita, la lluita final, en la eliminatòria final per aconseguir l'última sense tercera després d'aconseguir-ho l'Eldense B i el Club Esportiu Acero. El té el baló Héctor Juan en el mig del camp, ja avançant posicions, però recupera, apareix el Torrevieja. No, el baló és per a Jota. Llança amunt buscant a un dels seus davanters, però diu l'àrbitre que hi ha hagut falta sobre Héctor. Aixina, que va ser quasi en el semicercle del mig del camp. Baló per al conjunt del Benidorm. Està Héctor, estès en terra, ara ja apareix que poc a poc s'alça, està protestant ahí Pato a l'àrbitre. Ha comentat que en este partit han sigut moltes protestes per part dels jugadors del Benidorm a l'àrbitre per diverses accions que no ha assenyalat l'àrbitre penal, i aprofitant també alguns jugadors en esta falta per aproximar-se a la banqueta i a veure aigua, que fa moltíssima calor. La segona part m'han dit que va hi haure cooling break en les dues parts. Ara es prepara ja, sí, llança en curt. Héctor, Héctor, baló per Alvarito, i a l'àrea intenta connectar Alvarito. Se li ha escapat el baló entre els peus i va ser treta de porteria per a Héctor Pizana. Per al porter, que va passar per el València, i recorda que li van tindre el futbol més nostre. I Paco Polit es va dir que el coneixia l'etapa al València, que sempre ha tingut barba. Ja des de 18 anys, de 9 anys. Un porter sempre en la seva barba, i un porter que ha jugat en la tercera, la segona vez, moltíssima experiència, i que ja porta unes temporades així en el club de Torrevieja. Ho intenta el conjunt local per banda dreta, Morales, no, recupera Pato per al Benidorm. Jan Samunt ara agafa el baló en defensa con esa del Torrevieja. A la banda dreta per a Pucho. Pucho és cap a la dreta per a Morales, intenta avançar però li tanca bé el camí Héctor. Una altra volta el baló per a Pucho, intenta marxar-se de Héctor, però Héctor recupera el baló per al Benidorm, que intenta avançar posicions. Directe el baló per a Emilio de Teresa, que va intentar agafar el baló davant la pressió i el seguís de ben de prop Calé, però pareix que se'n va Emilio de Teresa, es torna a dar la volta. Un Emilio de Teresa que va fer el gol en Tavernes, en ese 0-1 de la eliminatòria de semifinal. Serà cau sobre la xespa, i els jugadors del Benidorm que reclamen tarjeta per al futbolista del Torrevieja. L'àrbitre parla amb el jugador del Torrevieja, en Caleb, però diu que no hi ha tarjeta, que sí que ja es falta, que ja es prepara per a agafar el baló dels jugadors del Benidorm. Va ser finalment Héctor, l'orsal 10, que està parlant ara amb el línier, i qui agafa el baló per a ficar-lo en xoc.
1: El bombo que s'escolta és de l'afició del Benidorm o de l'afició del Torrevieja, Carlos?
2: Del Torrevieja. És que els dos tenen uns aficionats i uns suporters molt, molt nombrosos. De fet, han rebut al Torrevieja amb una bandera gegant en colors blanc i blau, els colors del Torrevieja, i amb un cartell gran que ficava Torrevieja. I ara observe un dels assistents que ha avisat a l'àrbitre, i ara estan parlant amb el delegat. No sé què estarà passant, però el partit s'ha aturat ara mateix. L'àrbitre, que ha anat a la zona de banquetes, està parlant amb el delegat, i no sé si tenen algú en la mà, si hauran llançat algo, però tenen per ells, no sé, una llanda d'una beguda, i no sé si és que l'han llançat a lo millor per la zona on estava el línier, però ara l'àrbitre suposa, mira, han anat al delegat, i el delegat està pujant on està la megafonia. Suposa que aniran a dir algun missatge per a que la gent no llanci.
1: No hi ha subjectes.
2: O anem a veure. Sí. Sí, mira, l'àrbitre ara està aproximant-se a la banqueta del Benidorm per explicar la situació. Anem a estar atents. També està l'altre línier parlant de la banqueta del Torrevieja per explicar el que van a fer. Suposo que això... Mira, l'escoltem ara, la megafonia. A veure què diu.
4: Pedimos el favor de manera especial a la gente que está al frente de esta grada. Le están lanzando botes.
2: Sí, ese es un llançament de llandes, de botes de beguda, que portava uno la mal delegat i se veu que ha llançat un pot que habitualment, de veritat, si la gent en got de plàstic, habitualment no te donen la llanda, sinó te plenen el got de plàstic. Sí, sí.

0: i se veu que algú ha entrat en un gol de llanda i l'ha llançat, perquè també estava tancat i estava ple. I sinó que ara mateix per la megafonia està dient al públic que no llance res a la xespa i ja es prepara per a tornar a reprendre el xoc. Estan dos jugadors hechos serve per ací a Toro, per part del Torrevieja, i el dorsal número 16, crec que és Manresa, preparat per a eixir al terreny de xoc. Va ser les primeres substitucions per part del conjunt de Diego Piquero, però atenció perquè va llançar la falta Isa Héctor per al Benidorm, la fica a l'àrea, el pot arribar el remat de Jota, però està, el baló se li ha quedat d'esquenes i cau sobre la xespa, reclama penal el Benidorm, diu l'àrbitre que no hi ha res, continua el xoc i ara atenció perquè va apuntar la contra el conjunt del Torrevieja per banda esquerra, Breno, però ràpidament s'ha replegat molt bé el Benidorm i és esfèric per a Pucho. Él es jugador y es capitán del Crevillente, porque esta temporada ha agafat 3-4 jugadores del que era en el Crevillente Deportivo en las últimas temporadas el Torrevieja. Jugadores con experiencia ya en Arsens, que es una balúa muy importante cuando arriben estos partidos tan decisivos y con tantas emociones en choc. Ahora Morales per banda dreta, intenta ficar balón en el área, el pencha, balón muy llarg, buscando a Ismael, al seu golechador, pero rebucha el jugador Roni del Benidorm y recupera Caleb per al Torrevieja, intenta ficarla, intenta conectar en Gálvez, pero talla bé la conexió Emilio de Teresa per part del Benidorm, que obre a banda esquerra per a un dels jugadors que hi ha per a Marcos Guillem, se li escapa el baló i va a ser esfèric per al Sporting Club Torrevieja i ara reclama el jugador de Torrevieja que Emilio li ha fet que el baló s'anara més cap a lluny, més lluny per a retrasar aquesta treta de banda. I ara aprofita Diego Piquero per a fer les primeres substitucions. Com dèiem, Toro és un dels jugadors que va eixir al terreny de xoc. L'altre que és Manresa, està aproximant-se a veure si Morales, el capità, dorsal número 2, que va deixar el seu lloc al dorsal 16, Manresa. I ara veurem l'altre perquè també ha entrat Toro. I anem a veure, i Pucho se n'ha anat. El mig centre, el que deia l'ex del Crevillent, s'ha anat també, s'ha eixit del terreny de xoc per donar entrada a Toro. Dos substitucions per part dels dos equips.
1: Dona minut i marcador des de Torrevieja. Carlos.
0: Estem en el Nelson Mandela, estem en el minut 66, Sporting Club Torrevieja, un club de futbol Benidorm, un.
1: La una i un minut, un alto en el camí, una pausa per a la publi, tornem de seguida en la sintonia esportiva del Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
1: Tornarem al 4-4-2.
6: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Al mando.
1: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
8: De tu a tu.

0: La 1:13 hem de tornar a Llosa de Ranes i a Matías Oliver amb el ressò de la final que ha viscut este matí, que vos hem contat en la sintonia esportiva del Punta a Punta, Punt Ràdio, Matías.
1: Sí, un matí quasi perfecte, perquè no només hem tingut la final, sinó que abans d'aquesta final teníem una partida entre Marc Jiménez i Amparo, que s'ha decantat per 25-5 per a la primera peda, que significava el tercer lloc d'este campionat individual. A continuació hem tingut aquesta victòria d'Anna Puertes, 25-10, contra Victòria, després de patir en el tercer xoc, i a partir d'ahir li ha començat a pegar la volta i s'ha imposat la de Beniparrell, que suma així el seu tercer títol en el individual, i un diumenge de pilota que no conclou així, perquè a les 7:15 a Vilamarxant tindrem la segona semifinal del campionat individual d'escala de corda, en aquest cas s'enfrontarà el vigent campió Marc,

0: contra Salva Palau i el que guanya jugarà la final del diumenge que ve al Trinquet de Pelayo contra Xiner, que es va classificar el passat divendres contra José Salvador. I en Rafael Masculí, ahir descobrirem l'últim semifinalista, que era Marraí, que s'enfrontarà a Tonet. Fet un joc en la final, l'altra semifinal serà Ivan contra Moixenet, però encara no sabem quina partida se jugarà a Cinquet d'Oliva i Llosa de Ranes, perquè demà dilluns serà el sorteig on se decidiran les seus d'aquestes semifinals. Així que el campionat individual, el campionat més emblemàtic, ja va prenent forma, ja hem descobert la primera campiona, i ara només ens queda l'escala i corda i el espai masculí.
1: Gràcies, Matías. Ara escoltarem de seguida. Ara de seguida escoltarem protagonistes.
0: Fins ara, adeu.
2: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
1: Expulsió a Torrevieja, Carlos.
3: Sí, expulsió, però una forta entrada de Pato que ha vist la targeta groga i a partir d'ahir s'ha produït una tangana on Abadía ha golpejat a un dels jugadors del Torrevieja, així ho ha entès l'àrbitre, hi ha una tangana, hi ha molts jugadors, i el jugador del Torrevieja que ha sigut expulsat en roja directa. Així que ara mateix hi ha igualtat en els jugadors, 10-10 per cada un dels dos equips. Atenció, el remat l'ha tingut Emilio de Teresa per part del Benidorm per a fer el 1-2 i el baló que va ser treta de canto per al conjunt de Benidorm, però això, expulsió del jugador de Torrevieja en una jugada que iniciava una falta molt forta per part del jugador del Benidorm.
1: Bé, pues minut i marcador, Carlos.
3: Estem en el minut 71 d'encontre, empat a un gol, Sporting Club Torrevieja 1, Club de Futbol Benidorm 1.
1: La 1:06, comença la segona part, Gomis a Castelló.
4: Sí, arranca la segona meitat d'este tercer quart, en el que ja portem un minut i en el que retalla distàncies Saúl, amics Castelló 31-35.
5: Sí, sí, la veritat és que s'ha començat ja amb molta intensitat, hem recuperat aquesta primera possessió i, bueno, i molt bé el xoc interior en rosa que ha forçat aquesta 2-1, que, bueno, també una pena que no va ser que entrat, no? El tir lliure.
4: El tir lliure, sí, ahí estava atacant Albacete, és ala, li fiquen el dato, tancat. Està tancat, diu Estuts. Alan García li ficava el tap. Ja completa una bona defensa, troba el corredor. Li fiquen ara el tap a Joan Faner. Però encara serà valor per a Amics Castelló. 8 minuts, 33 segons.
5: Ara cada atac és or, eh? Cada atac és or.
4: 3 de
5: Estuts.
4: Triple de Amics Castelló.
5: Este es el Estuts que necessita el Amics.
4: 34-35, Saúl.
5: Ja ho tenim ahí una altra vegada.
1: S'acosta.
5: És important, és important. És important empatar el partit, que estar en partit, però bueno.
4: S'ha fet mal el portugués, Francisco Amiel, el jugador de el base de Albacete. Ha caigut a terra, estira la mà el Xenoi.
5: El partit està sent molt intens, molt sí. Físic també. I
4: molt de contacte.
5: Molt de contacte, estem veient moltes jugades de contacte, moltes caigudes. Sí. Però bueno, és el que mereix, no? Una final de...
4: I en un ambient espectacular, així en el pavelló Ciutat de Castelló, en el que està en xoc l'ascens a esta primera FEB i en el que, en el quadre, que no ho han comentat, per l'altre costat, puja el Sevilla Caja 87, després d'eliminar el Sant Antoni d'Eivissa, va guanyar en molt d'avantatge, en 91-72 en el partit d'anada, i va perdre 56-71 en el partit de tornada, en un global de 147-143 per 4 punts. Puig a Sevilla i ara nota novament Amics Castelló.
5: Una altra vegada Rosa, una altra vegada Rosa, diem que tenia que aparèixer, jugadors com Rosa, Estuf, i ho estan fent, no?
4: Ara el triple de Merlo no entra, el rebot espera per a Deis, en Manaclotxa, però no val perquè ha tocat el tauler per la part de baix. 36-35, està per davant ja Amics Castelló, Fàbrega, combinant en Rosa, jugant per fora Amics Castelló, ahí ve Pedro García, vol per Estuf, Estuf que vol xafar pintura, vol avançar metres, Estuf que es gira, es fa fort i té que tornar a combinar en Fàbrega, que tira de 3, aigua.
5: Llàstima.
4: Aigua en el triple, Saúl.
5: Llàstima, llàstima, perquè hauria sigut un bon triple. Va seguir ficant el pavelló calent, calent com està, que estem Ahí está el speaker animando.
4: Sí, sí.
5: Juanjo, que no para, no para.
4: Pero la gente está entregadísima, ¿eh?
5: Hombre, hoy es un día muy especial, ¿eh? La verdad es que tenemos un día en Castelló con 10 avances.
4: Sí,
5: brutal. No apto para cardíacos.
1: Sí, sí, sí, un día brutal, sí.
5: Ahora esta defensa.
4: Presión altísima, ¿eh?
5: Sí, sí.
4: A mí es Castelló, pero no dejar respirar Albacete. Ahí está el Vano Merlo.
5: De hecho, van en dos bases también Albacete.
4: Sí.
5: En dos bases.
4: Y en Aguilar y en Merlo.
5: Y a la mix también, ¿no? En Fábregas y Faner.
4: Ahí está Merlo.
5: Se busca el control de partido en estos equipos.
4: Ahí está la pelota, a ver a Vanaclocha. Vanaclocha que es Volchirar, pero muy buena defensa
5: de Pedro, sí señor.
4: Muy buenas mans de Pedro García. Y ahí va Fábrega, brinca para el cantón. Nuevamente Pedro García de tres. El triple no entra, que ya estima.
5: Una pena, una pena.
4: Y el balón esperadéis, ahí va Merlo. La falta clara de Joan Fanel y Merlo, que se enganchaba ahí en Pedro García.
5: Sí, sí.
4: El Archentí traguen la vena ahí de...
5: Esa, ya estás. Ya estás con Son, ¿no?
4: Es Archentí, el lluitador,
5: de competitivo.
4: Sí,
5: sí.
4: Y Pedro García le dice, tranquilo, calma, que no te tires en cara.
5: Cara falte mol, en cara falte mol.
4: Claro. 36-35, llanza de 3, Alan García no entra, el triple de Albacete y el rebote espera a los altres, ahí está. A mig Castelló, 36-35, 6 minuts i mig per a la fi del tercer quart. Ataca l'equip que avui vestit de verd per fora. El llançament de 3 no fa la finta. Pedro García en el cantó, novent per a Faner. Un extrapàs per a Eric Estuig, que vol xafar pintura. Eric Estuig a una cama, llançament no entra i el rebot espera d'ells. El rebot espera Vanaclocha, ja creu a la separadora Aguilar. En el terreny de Xavi de Castelló.
5: Los tiros són difícils, eh?
4: Sí, sempre.
5: Sempre el defensor damunt, molt de contacte.
4: Ara un poquet de flopping ahí de Aguilar, que ve a fer un poquet de cuento. Vinga, va, que no te fa res. Continua el xoc, Aguilar, defensat per Faner. Li fa el bloqueig i el llançament de 3.
5: No,
4: no entra. Rebot per a nosaltres. Estan preparats Russell i Mukendi. Ara Storm per el llançament de 3 en aigua. No està seleccionant bé avui, eh?
5: No estem, no. No està seleccionant bé el tir.
4: Era un tir alliberat, però...
5: Sí, sí, però bueno, jo crec que ahí...
4: No ha tocat ni tan sols l'anella, ni el tauler.
5: Passa ràpid, ahí tenia temps de pensar un poquet més. Rosa, que té un bon tir ahí, és molt especialista en el triple.
4: Ara Salvacete, Aguilar, mitja distància, molt bona mà de Lluís Estuig.
5: Senyor.
4: Per a bloquejar ahí, Estuig.
5: Ara sí, Joan, ara sí.
4: No entra el triple. El rebot espera d'ells.
5: Això és la seua, això és la seua.
4: 5 minuts, 20 segons, ataca Albacete. Troba ahí el corredor Aguilar per dins per a passejar-se per baix del tauler. I 5 cap a fora novament l'equip d'Albacete. El llançament de 3, molt forçat i no entra.
5: Una pena, perquè portem ja 4 atacs seguits que podíem haver obert una bretxa una altra vegada.
4: No entra el llançament d'Albacete i ataca novament a mig Castelló. Ahí està en el bloqueig a Joan d'Estuig. La pelota per a Rosa.
5: Que
4: troba un company, troba Pedro García. Pedro García que li demana a Estuig que se passa cap a dins. I anota Eric Estuig.
5: Ben treballat, sí senyor.
4: I restaven dos com a...
5: Estan buscant sempre la superioritat. Ells canvien en el base perquè és alt. Però estem buscant la superioritat ahí dins en Rosa i
4: restaven
5: i en Eric.
4: Més de 3 segons de posició. Ha jugat molt bé esta acció a més Castelló per a ficar-se per davant. 38-35, és un més 3 a 4 minuts 50 segons per a la fi del tercer quart i ho té que parar David Varela, el tècnic d'Albacete Bàsquet.
1: Aprofitem el temps mort i tornem a Torrevieja, Carlos Gallardo.
3: Partit ara mateix igualadíssim, molt competit. Ara Javi Berenguer que intenta anar per un baló, però defensa Jota. Han eixit en els últims minuts dos jugadors amb moltíssima experiència. Javi Berenguer, el dorsal número 7 del Torrevieja, i Carmona. Carmona, que és jugador que ha jugat molts anys en segona B, en tercera, i que és d'ací de Torrevieja. I de fet va jugar en el Club Deportiu Torrevieja, que va desaparèixer fa més de 10 anys. Ara té el baló Jota per part del conjunt de Benidorm. La passa a Cuesta, el que ha fet el gol de l'empat per part del conjunt de Javier Vidales. Ara també es nota ja que els jugadors estan cansats, fa molta calor avui, porten tota la temporada a l'esquena i saben que després hi ha un partit de tornada el pròxim diumenge a les 12 en el Guillermo Amor, que no és un partit de 90 minuts, que són de 180 minuts més si fa falta pròrroga i penals. Però atenció, que ara Gálvez ho intenta per el Torrevieja, està en la frontal de l'àrea, però tenia un mur de jugadors del Benidorm davant, deixina que retrasa l'esfèric per a Caleb. Caleb en banda dreta, troba Pablo Manresa, que intenta avançar. Ara el baló se li ha quedat un poquet enrere. Es troba a Caleb en el centre, però torna a trobar-se un mur de jugadors del Benidorm defensant bé. Ara maneja Carmona el baló cap a l'esquerra, per ahí ho va intentar el conjunt de Torrevieja, però se ho pensa. Finalment és Breno. Breno una altra volta a l'esquerra, el baló al punt de penal. Buscava el remat Javi Berenguer, però apareix un jugador del Benidorm. Es cuesta per a rebutjar i s'esfèric, que es va perdre per la línia de banda. Estem en el minut 79, a punt d'entrar als últims 10 minuts en el municipal Nelson Mandela, ple d'aficionats, pràcticament uns 2.000 aficionats que s'han donat cita, sí, també molts aficionats amb les samarretes del Benidorm, donant i se suporta al seu equip en un dia tan especial en esta eliminatòria final per l'ascens. Es prepara per a dur a terme ese llançament des de treta de banda molt pròxima al córner, aixina que és un mini córner, però hi ha un jugador del Benidorm que està en terra. Crec que és Héctor Juan, no és Pato, és el capità Pato, però pareix que ja és alça i ha anat l'àrbitre a preocupar-se per la seva situació. I res, ja es va dur a terme ese llançament des de treta de banda, com deia, molt pròxim al cantó, al córner. Així que va penjar el futbolista el baló en l'àrea per a buscar rematador. Ahí ho intenta el remat, finalment l'esfèric li arriba a Gálvez, xuta a Gálvez, no, és un xut centre que va cap a l'altre costat i el baló és l'esfèric que finalment és Alvarito que intenta aixir en el baló i li fan falta, aixina que va ser esfèric, baló per al conjunt del Benidorm.
1: Te queda en Torrevieja, Carlos?
3: Estem ara mateix en el minut 80-10 per al final, amb este empat a un Sporting Club Torrevieja, un Benidorm, un.
1: Partit igualadíssim entre Torrevieja i Benidorm, el Nelson Mandela. També està la cosa igualada a Castelló, Gomis.
4: Sí, perquè 38-35 reanuda el joc després del desmordi. Torna per a amics Castelló després d'una molt bona defensa de Russell, ahí provocant la falta en atac i ara passes de Russell. Jo crec que ha xafat i ha esbarat, per això ha tingut que fer un pas de més. Ahí està el tap ara espectacular de Pedro García en defensa per a evitar la cistella del Albacete. Quin partida s'està fent Pedro García.
5: Sí, sí, Pedro García, la veritat és que està, bueno, ajudant en tot, en defensa, aportant en atac, la veritat és que està molt actiu, i bueno, és important, que jugadors físics com ell, jugadors que són interiors, exteriors, no? Que estiguen molt, molt actius, perquè la veritat és que ajuden molt al rebot i ajuden molt en defensa, això és molt important.
4: El baló per al Bacete, ahí tractant de trobar l'espai, trobaven a Clotxa obert per al llançament de 3, però el rebot és per aquí.
5: Per a Pedro García una altra vegada.
4: El de sempre.
5: Llavors, si ara anotem, que portem ja un ratet sense anotar, ells també.
4: Està escoltant Russell, que diu que...
5: Russell, ara ahí, sí senyor.
4: La safata de Russell, per a dir-li a Saúl, calma, tranquil. Portem molt de temps, però així estic jo, i ara Merlo fica la resposta. 40-37.
5: Sí, sí, havia sigut un parcial inicial de 9-0, de l'amics, i bueno, ja que sí, en esta línia.
4: 40-37, tot que Castelló per fora, ahí està la pilota per a la penetració, i existe jo.
5: Podria ser un falta, no?
4: Fàbrega. Podria ser 2-1, però no el xiulen.
5: I aquesta defensa ara.
4: El Bamerlo trobava l'espai, però les mans molt bé de l'argentí Maxi Andreata, que no ha tingut molts minuts, de moment, Andreata.
5: No, de moment no ha tingut molts minuts. Ha preferit pitjar i jugar de vegades en els dos ala pivots, no? Com són Rosa i Estruf. I quan hi havia que fer un canvi traia a Mukendi. Però bueno, ara també és el seu moment i jo tinc que aprofitar, no?
4: 42-37, Storm per a que ataque Albacete, està Silvano Merlo, traguen la màgia i traguen també la possessió, perquè l'últim en tocar eren les manetes ahí de Roger Fàbrega.
5: 6 segons que les tiren de possessió.
4: Una bona defensa i cal defensar millor encara, són 6 segons i per a que troben l'espai, quina llàstima, però la safata no és bona i se queda llarga i es baló per a més Castelló. Quina errada de Chuso González.
5: Sí, sí, estava sol, eh?
4: Ara és Fàbrega de 3, el 36 de dins, que llàstima. Perquè era un colp molt important en este moment de partit. Resten 2 minuts, 15 segons, 42-37. Ataca la Fete. Corre camino, San Anaes. Nick Reid.
5: Americà.
4: Clar, és el problema, eh? Estan acostumats a...
5: Agafar la recorre.
4: Clar, a jugar a rugby, pràcticament, no?
5: Canvis ara.
4: Sí, torna a pista Kobe Newton. Demana ahí, mira com alça els braços Roger Fàbrega, el més pur estil.
5: Sí que no pa Fàbrega, i a veure Newton. Si en la llei està, la llei de la gravetat. pues fa que un dels seus exhibicions de triples, no? Que este xic, quan ha fet molts partits, ha fet molts triples.
4: Eva Russell, Joan Veracovi, Newton.

0: Nuevamente en rase, línea falta personal de Chuso González, falta que patix Kobe Newton, será palo, pero a mí es Castelló.
1: Creo que el servis no vole nada, que se le embacha el partido de los manos.
0: Sí, van a frenar un poquito, ¿no? Ese ritmo de contactes y a penalizar más. Son cuatro faltas para Albacete, tres para Mis Castelló, a una falta del bonus el equipo visitante. Ficará desde la banda, en marcha ya Mis Castelló, balón para Rosa. Ahí se acosta Russell para Rebre, Russell en la finta para el lanzamiento de tres, es Andreata de tres, a igual el triple y será balón para Albacete. Está patín muy bien.
1: No era la mejor opción, no era la mejor opción, ni el...
0: Y el mejor lanzador tampoco.
1: El mejor lanzador.
0: Chuso, González, ataca, Albacete, perfora ahí, tratando de percutir Nick Reid, pero buena defensa ahora de Andreata, Peratauré y Samá, y provocar que siga posesión desde la línea de fondo, espera Albacete, pero demandaba Nick Reid la falta, y el service dijo que no. Torna a pista Mukendi.
1: Muy activo también, Reid. Sí, sí. Muy activo en Albacete en estos momentos.
0: Está apretando.
1: Todos los balones van a ir a hacer un choque interior y ahora pues, también apretarán a Rosa, seguro.
0: 42-37, es un Messing, pero a Mis Castelló. Ahí está la pelota y la penetración, pero la transformación de Juan Hierrezuelo. 42-39, un minuto 25 segundos. Ataca a Mis Castelló en las manos de Joan Faner. Soferisco a Newton, nuevamente en Faner. Ahí para el cambio Faner. Se la mincha Faner, que a Miscom se le feia de nit, sí. Porque le han a ficar el tap ya decidit.
1: No tenía.
0: Que mejor que no le fiquen el tap.
1: No tenía esa opción. No ha continuado el pivot, que podía haber continuado y buscar ahí el pase, pero. Quan s'ha donat contra el Joan, estava més a soles que la una ahí.
0: Es clavava en la boca del Llop, eh? Ahí, ara la falta, li fica el tap, Mukendi.
1: Quarta de Rosa, problemes.
0: I és la falta personal, era una bona acció defensiva de Mukendi, però arriba, com diu Saúl, la quarta per a Ignacio Rosa, per a l'ala pivot espanyol d'este Amis Castelló. I és la quarta per a ell, també la quarta. Per a Mis Castelló, en este tercer quarta, 57,7 segons, encara que estan ahí raonant
2: el
0: servei.
2: Has fet el més difícil, el més complicat, Saúl? Pegar-li la volta a un segon quart, una seta massa encertat, i estàs ja a meitat camí del que necessites.
1: Pues sí, estem així, ja... És important anar per davant, però bueno, això és el que passa en el bàsquet, no? En aquests nivells, sempre se diu que hi ha molts partits dins d'un partit,
2: sí.
1: I sol passar, no? Entonces, això ho hem de tindre clar. Els jugadors també, no? I el cos tècnic per a tindre aquest temple, i aquest temple per a no vindre, per no anar-te'n avall, no? Quan reps ahí un parcial, no? I ara el que és important és ara sempre intentar estar ahí i anar per davant, per pegar a veure al final l'últim arreu. Així el que se trata és de guanyar de set en l'últim segon, eh?
0: Sí, correcte. Home, si pot ser abans, millor, eh?
1: Sí,
0: però...
1: també, però...
0: Jo entre el gol en el descompte d'ahir, del València femení, que preguntava Folgado què me passava en la veu, pues que me la vaig deixar en el partit del València femení. Què me va passar?
2: Però i per què no has contactat amb Toni Galindo?
0: Aquí?
2: Amb Toni Galindo.
0: Ah, no. Jo porto caramels i xiclets de...
2: No, però no és el mateix.
0: No és el mateix.
2: Jo que l'hoquei pren, no és el mateix.
0: El jengibre el duc mal, eh? O sigui, vull dir, el xiclet bé, però això de amorredó, el jengibre... No confie en que pugui tragar.
1: Està l'ambient calentet ara, en el ciutat.
0: Sí, també, perquè, es nota la tensió, ja estem arribant al tram final d'este tercer quart, 42-40. I xiulen en el pavelló del ciutat.
2: Complicat trencar el marcador, Saúl?
1: Bueno, és important trencar-lo, però és complicat.
2: És complicat,
1: no va ser fàcil,
2: sí.
1: No va ser fàcil. Els partits, les finals, no són fàcils de guanyar per avantatges molt grans, perquè bueno, tot el món està molt ficat, molta tensió, molt de per els dos equips, i la veritat és que tot el món està molt, molt en partit. Va ser difícil.
2: Què s'està revisant ara, Salva?
0: Estava revisant-se l'acció de falta, estaven raonant els àrbits, finalment decideixen que són tirs lliures per a Albacete, en ese tir extra que transforma Nick Reid i que per tant col·loca a un punt Albacete, 42-41. S'acosta al marcador l'equip visitant.
1: Important este últim minut.
0: Anotar, eh?
1: anotar ara
0: i defendre bé.
1: I una bona defensa, seria molt important acabar este tercer quart.
0: Ataca a més Castelló, Joan Faner per a Russell, li ajuda en el bloqueig Pedro García i en el pick and roll.

0: entregat el baló al travesser. Aixina que ha tingut l'oportunitat, la gran ocasió el Torrevieja per a obtindre este gol de la victòria. Justament quan arribem al minut 90, estic observant a veure si fa alguna indicació l'àrbitre de cara a les banquetes. En el test que s'afegís, de moment no ho fa. Acabem això de superar el minut 90, amb empat a un en el marcador entre el Sporting Club Torrevieja i el Club de Futbol Benidorm. Ara mateix, mira, observa l'àrbitre, no. Està mirant el lance, però no fa cap indicació. Així que, de moment, no sabem quant de temps va afegir.
1: Bueno, pues ara m'ho comptes i viurem aquest tram final del partit a Torrevieja amb empat a un al marcador. Si anem al bàsquet i a Castelló Gomis.
2: En una acció en la que li acaben de xular passes, encara que sembla que ha acabat en decisió de falta, no?
3: Això de passos, eh?
2: Això de passes. Són claríssims.
3: Claríssims, jo crec que en passos claríssims.
2: Però han xulat la falta, eh?
3: Han xulat la falta, han xulat la falta. Jo crec que han xulat la falta anterior, diria jo, no?
2: Em sembla que sí, però ahí està Eric Estuig demanant-li explicacions a Alejandro Pellitero, l'àrbit.
3: Llàstima.
2: Està en bonus i per tant són tirs lliures.
3: Llàstima, els dos tirs lliures.
1: Que acabes d'errar. Sí, sí, sí.
3: Pedro.
2: Ah. I anota Chuso González, que empata el partit, 42-42. I encara tindran un tir lliure per a ficar per davant Albacete. Ahí està, Chuso anota. 42-43, 28 segons, vinga. Ataca a Mís Castelló. Té que acabar en cistella esta acció. Fàbrega per fora, combinant en John Faner. Novament en Fàbrega. Fàbrega que rep l'ajuda i el bloqueig de Russell. Però el baló acaba en les mans d'Eric Estuig. Ahí està en la pintura. Eric Estuig que se li fa de nit i erra.
3: Força massa la situació.
2: I atacarà Albacete. Juga per fora Merlo. Corredor central, entra Soles i es fica per davant. Albacete ara des de sa casa, a punt d'entrar el llançament de 3 de Amis Castelló, però no entra el triple, molt llunyà de Fàbrega, s'acaba el tercer quart, 42 Amis Castelló, 45 Albacete Bàsquet.
1: Bé, Saúl, pues ara entres en l'hora de la veritat i vas per davall en el marcador, eh?
3: Tocarà remar l'últim quart, perquè bueno, la veritat és que no s'ha jugat bones opcions ara. Entre els dos tirs lliures errats i l'última opció que no s'ha jugat de la millor manera, la veritat. S'ha forçat massa el tir d'ahir per ell, que és tu. I bueno, pues ara toca centrar-se i intentar buscar ara les solucions en aquest últim quart.
1: I aprofitar sobretot, Saúl, com?
3: I no se sent. Ah, i això que hi ha uns quants també, d'Albacete.
2: Sí. De fet, en Albacete, en el seu pavelló, en el parque, han col·locat una pantalla gegant per a viure este partit.
3: O sigui que s'està vivint en les dues ciutats.
2: Sí, de manera intensa, eh?
3: De manera molt intensa, la veritat. Home, és que és un ascens molt, molt desitjat, eh? Els dos equips han estat en primera FEB i volen tornar, no? Especialment pues, l'amic, no? Que ha estat 10 anys, 10 temporades en primera FEB i, bueno, i tornar el primer any que baixes sempre és molt important, que després és molt difícil, eh? És molt difícil.
2: Tornar sempre és difícil. Ara en este temps mort que ha demanat José Luis Pichel.
1: Mira, pues aprofita aquest temps mort per a veure com van les coses a Torrevieja, Carlos.
0: Estem en el minut ja pràcticament 93, preparant una nova substitució el Benidorm. I no
1: quan han donat Carlos d'afegit?
0: Ho està preguntant a un membre del cos tècnic des de la distància i no m'ho dia que no ho sabia. Esto es que no sé si li ho han dit bé o no ho han dit clarament, però l'àrbit no
1: s'ha mostrat.
0: El delegat no s'alça de la banqueta, de la seva caïra. Ara ho intenta Javi Berenguer per banda dreta, intenció que intenta ficar el baló en l'àrea, continua Javi Berenguer, va xutar, el baló que li cau al seu company en l'àrea, però apareix Jota per a rebutjar per part del Benidorm. Estem en el 93 i 20 segons, així en el Nelson Mandela, Sporting Club Torrevieja 1, Club de Futbol Benidorm 1.
1: Tornem a Castelló Gomis.
2: On està per a jugar ara ja Amis Castelló, 42-45. La ficarà en marxa des de la banda Faner. Vinga.
3: I Pichel que fica tot, en el camp, eh?
2: I un quintet inicial, jugant-se-la inclús en rosa, que porta 4 faltes, Eric Estudia 3, no entra el triple, el rebot espera d'Eix, es van a clotxar jugant a Albacete, la transició i rei, la nota en segona instància, Chuso González.
3: Llàstima.
2: 42-47, més 5.
3: Havia fallat l'americà.
2: Per Albacete. I ahí va Castelló. Faner per a Pedro García, que li demana l'ajuda a Rosa, que juga per dins i l'últim a tocar és en el peu, eh? És en el peu.
3: Sí, estava fora. Quan ha tocat el baló estava fora.
2: I és clarament el baló per a Castelló.

0: Molt bé. Tots parlant els àrbits, eh? Molt de comentari.
1: Sí, sí, mira,
0: molt nervis, molt nervis en la pista.
1: Mira Varela com està, torrant-li l'orella a l'àrbit. Cau a terra Eric Stutz. Espera, espera, espera, que així n'hi ha lío, eh? Eric Stutz en Merlo, s'encaren, li espenta. Stutz i Merlo, que ja havien tingut els... seus més i menys abans.
0: Sí, sí, a veure.
1: I ara...
0: Stutz també és...
1: xocava en pit en pit.
0: És molt com... visceral, eh? És molt visceral, el que té... Tenen que estar tranquil, perquè una tècnica te pot també fastidiar, eh?
2: Ara me contes, bueno, pues... Gómez, com acaba la cosa, però final a Torrevieja, Gallardo.
3: Final a Torrevieja, empata un gol en el partit nada de la eliminatòria final. O ve el Sporting Club Torrevieja, o ve el Benidorm Club de Futbol. El pròxim cap de setmana, a les 12, en el Guillermo Amor, aconseguirà l'ascensa tercera. Empata un gol amb els gols en la primera part de Gálvez per part del Torrevieja. En la segona, en el 51, Cuesta fer el gol per al Benidorm. Amb un expulsat per a cada un dels dos equips, Matías i Abadía. Finalitza l'encontre amb pràcticament uns 2.000 espectadors en la graderia, sin el Nelson Mandela, en esta primera part de la gran final per la sense tercera, Torrevieja 1, Benidorm 1.
2: És marcador just per al que has vist este matí, Carlos?
3: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. La primera part ha estat més millor el Torrevieja, però curiosament, quan s'ha quedat en un futbolista més, és quan després millor ha estat el Benidorm, i al final també el Benidorm ha tingut les seves ocasions. Sí que per nombre d'ocasions ha sigut superior el Torrevieja, però les sensacions molt, molt, molt igualades. Un partit molt, molt competit per part dels dos.
2: Gràcies, Carlos. Després tornem per escoltar protagonistes.
3: Perfecte.
2: Carlos Gallardo, des de Torrevieja, en aquest partit que ha conclòs amb empat a un al marcador i que vos està contant al llarg de tot el matí la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio, eliminatòria final d'ascens de Lliga Comunitat a Tercera Federació, partit d'anada. Altra final és la que tenim en marxa al Pavelló Ciutat de Castelló Gomis.
1: Sí, i la festa ha acabat en tècnica, eh?
0: Sí, sí, la veritat és que... Ha caigut en la provocació. Estuts,
1: Estuts.
0: I l'ampita tècnica.
1: I el tir lliure el transforma Chuso González.
0: I ara es traurà
1: pues, per ampliar a 6 la renda, és a dir, a 12. Oh. La renda per a Albacete Bàsquet a 9 minuts 24 segons per acabar el partit. El balón espera Castelló, Fàbrega. Ja en pista d'Albacete, li ajuda ahí en el bloqueig rosa, però troba oberta Eric Stutz, el llançament, no, fa la finta i troba ara sí el llançament de 3, però estava molt forçat i el rebot espera d'ells. El rebot espera d'ells, no encerta Joan Faner.
0: El problema és que no tenim confiança, perquè tenia millor tir ara Eric Stutz, però havia fallat en l'altre atac, hi ha un triple i no ha tirat, l'ha passat a Joan Faner.
1: I ara diu Silvano Merlo que alguna cosa li passa a la pilota.
0: Segur que el calor, no? Estarà...
1: banyada o...?
0: Estarà banyada, sí, el calor, el suor, els suors... No, la humitat, la humitat, no? Que fa,
1: pues... Calor ne fa.
0: Així, va, que...
1: No hi va poner el valor per Albacete, ja es torna
0: i de paso, a jugar. I de paso, pues, si para un poquet el partit...
1: Ah, clar. L'altre bàsquet, ahí. El balón para Albacete es Merlo, jugante en Bononín, es el Rey del que trae ahora la... ¡Oy, voy, voy, voy, voy! Le tiraste la pelota a la cara, le ha tirado la pelota a Nick Rey a la cara a Ignacio Rosa, que se pota ahora al carrer porque porta 4 y esta sería la cinquena falta y la expulsión.
0: Le ha forzado muy bien ahí la falta.
1: Pero desde terra, Nick Rey le ha tirado la pelota a la cara a Ignacio Rosa. Mira, mira, mira, ahora Nick Rey diría, no, estaba tirando a canasta.
0: Sí, sí, ha sido...
1: Estaba tirando a canasta y...
0: Estabas tú en medio.
1: Y el teu cap estaba en mig.
0: Sí. Ya.
1: Y se va expulsado Ignacio Rosa, ¿eh?
0: Sí, sí, sin faltes. Pero es muy difícil aguantar, ¿eh? El nivel que está el partido.
1: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, cómo ahora se calfa, dame Fàbrega.
0: No pueden caure en esa...
1: Tiene que venir Russell a separar a Chuso González, dame a Merlo, está calfándose el partido. Y es temps mort. Per a tractar de baixar pulsacions, té que vindre a separar Russell, perquè també apareix per ahí Víctor Aguilar per a dir-li de tot. Crec que a Fàbrega està calfant-se molt l'ambient en la pista.
0: És mort que ha demanat Pichell, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És important que no caigui en el xoc, de... perquè bueno, tot això afavoreix a l'Albacete, no?
2: Sí, sí, sí.
0: En aquests moments.
2: Sí, sí, sí.
1: Té que remuntar fins a 12 punts, ara mateix, en aquests moments, en este 42-48, a 8 minuts 47 segons per acabar el partit. Ja tenia...

0: Tenía que remontar un mes 6, ahora en este mes 6, pues mes 12 a favor de Albacete.
1: Doña Res imposible. Pero, bueno, habrá que estar molt encertat. Y sobre todo, molt centrats en el partido, ¿no? Y si es del partido, seguir...
0: Concentrarse en el choque.
1: Concentrats y buscar buenas opciones en ataque.
0: Es lo que
1: seguir confiant en... El
0: desmateixen,
1: el tir...
0: I... Sí, lo que està demanant també José Luis Pichel. Ara els seus jugadors, ahí en la banqueta, rebent indicacions, i també el tècnic de l'Albacete, David Varela, per als seus que, evidentment, pues, estan en un moment dolç, no?, en este partit, en el que saben que tenen una renda important. Sobretot la diferència ha estat en el segon quart.
1: Sí, totalment, no? No. O se podia haver trencat el partit, possiblement, no? Si l'amic s'hagués sigut en la mateixa tònica, però no és així, no? I la veritat és que els percentatges de triples...
0: Sí, una llàstima.
1: Estan sent horribles en els dos equips, eh?
0: Sí, però
1: l'amic, que és
0: el que ens interessa...
1: L'amic viu molt del triple,
0: claro.
1: I si no entren, pues, és complicat.
0: Bueno, pues,
2: el primer que cal, Saúl, és tranquil·litzar-se, eh?
1: Totalment.
2: Que és el més complicat.
1: Sí, perquè, bueno, Albacete està jugant molt bé les seues armes en este...
0: Ahí carrega el rei, la pilota, el llançament a mitja distància, el rebot esperadeix. Estos són els rebots que no poden escapar-se, Raúl.
1: Sí, perquè és altra opció, el temps va passant, i bueno, i el marcador, pues...
0: Merlo per a Chuso, Chuso troba el corredor i en la xuda, però el rebota la sis per a Pedro García.
1: Vinga, Bore.
0: Ataca Castelló, ahí va Fàbrega, que vol trobar, lo que troba és la personal abans de la penetració i per lo tant és falta a favor de Amés Castelló, li cau la personal a Makar Boronin.
1: Han afat de la samarreta a Fàbrega.
0: La segon falta. La segon falta en este últim quart ja per a... Albacete, Fàbrega que trau per a Pedro García que li la torna novament a Roger Fàbrega. Esquit, troba solucions ara en les mans de Russell que en la mirada, ai quina llàstima, s'ha botat en el peu, perd la pilota i recupera Albacete, ve al contracolp, ahí està Chuso, trobant a Bronin, bueno, que arriba en les mans de Yerrezuelo, novament en Merlo, se va a minxar la pilota i trau en última instància una posició més perquè toca Fàbrega. Serà treta de banda per Albacete.
1: Personal. La pita personal de Russell.
0: Ah, abans, a Merlo.
1: A Russell, sí.
0: Sí, però la falta a Merlo.
1: Sí, abans, sí.
0: Bueno, pues trau des de l'any de fons en comptes de banda. I és una falta més per a Miss Castelló. Està Chuso, perseguit per Russell. S'oferís Merlo. Chuso decidís que no, que se la juga. En un step back de llançament de 3 i el triple.
1: Vaya.
0: El triple ara
1: de Chuso.
0: Albacete que fica les coses molt complicades per a Miss Castelló. Russell de 3 des de sa casa, no entra el triple i el rebot espera per a Gum, és mal per a que el recupere, molt bé a Miss Castelló, novament el triple de Russell no entra i el rebot espera la falta en atac.
1: Crec que hi ha que tranquil·litzar més els atacs, crec que són molt precipitats, no?
0: Clar, és que no feia falta estos dos llançaments de 3 tan seguits i tan... Jo crec que no ha alliberat, no?
1: Molt precipitat, sense rebot... Sí. Bueno.
2: Ja tens mort, Salva?
1: Encara queda molt de temps. Són 7 minuts i mig, això és molt de temps en bàsquet.
0: És falta en atac d'Amís Castelló.
2: Bueno, doncs aprofitem, fem un alto en el camí i de seguida tornem en este emocionant partit que ens espera que estem vivint al llarg d'este matí des de la ciutat de Castelló, la sintonia esportiva del Punt a Punt de Punt Ràdio.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som... Apo. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu.

0: Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
2: De tu a tu.
3: Tot l'esport a Punt a Punt.
4: 20 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Resten vora 7 minuts per a que conclou el partit de bàsquet a Castelló Gomis.
5: 7 minuts i mig. És el que resta per a la fi de l'encontre. 42-51. Té que passar un miracle, Saúl.
6: Pues té que passar coses diferents de lo que hem vist fins ara, no?
5: Sí, un guió absolutament distint.
6: Perquè si tot segueix igual, serà molt, molt difícil.
5: Ataca Albacete en Merlo, per fora, troba les mans de Chuso. Elia Chuso ara en la recepció, novament per entregar a Merlo. Que pausa l'atac d'Albacete. Perseguit per Kobe Newton, ahí està Merlo, novament desactiva. No té pressa, eh? Vol consumir segons, Merlo. El llançament des de sa casa i el triple. El triplàs de Silvano Merlo, que ho celebra en ràbia. I que se'n va ja a una diferència molt gran.
6: I això és el guió que ara ficarà...
5: Triple! Triple de Amés Castelló, vinga!
6: Per fi!
5: Respon en la mateixa mesura Andreata.
6: Andreata.
5: Més el llançament de 3, ara pressiona moltíssim. Sense fer falta, Amés Castelló.
6: Ells van apurar totes les possessions. Clar,
5: per gastar tot el temps possible. Ara troben el cantó, sí, novament, el llançament de 3, molt bona defensa. Fàbrega, que li diu no, no, s'alça i li diu no, no. I ara la falta de Merlo a Kobe Newton. La falta de Merlo a Kobe Newton.
6: Demana el pavelló antiesportiva.
5: És que està calfant-se el partit i Merlo també.
6: Merlo és el protagonista de tot. Està sent el protagonista de tot.
5: És la quarta de Merlo,
6: Pues seria...
5: Però guanya de nou encara Albacete. I pelotant de 15.
6: I Merlo que a poc ha anat ficant-se en partit.
5: Sí, ja ho diem, Bueno, la fica en marxa ja Amés Castelló. Des de l'any de fons, ahí està Andreata. Andreata que se la volia jugar de 3. Està a punt de menjar-la. Ahí està Rasel. Rasel per dins per Andreata. No la pot salvar Andreata i la perd. Perd el valor Amés Castelló.
6: No està Rasel prenent les millors decisions, en este partit.
5: I és moment per a no errar. Ahí va Merlo, novament, pressionat per Russell. No el deixa girar-se. Merlo pressionat, Russell, que la rincona. El porta pràcticament cap al seu camp.
6: No ha que defendre perquè les faltes tampoc afavoreixen.
5: Merlo
6: ja
5: de 3, no entra el triple. El rebot és per a Russell, vinga. Cal anotar en esta jugada. Russell, avança a metre, Russell. Per a transformar, no? I el rebot és per a Deixen. Falta la de Andreata. Falta de Andreata a Merlo. Entre argentins, bona cosa. I el valor serà per Albacete.
6: Tenia ara un passe clar, jo crec. Andreata, Russell. Se ha jugat ell la canasta. Que no ha entrat.
5: Està volent tirar-se l'equip a l'esquena i hi ha dies que no deixen les coses.
6: Correcte. Hi ha que jugar un poquet més en equip. I ara el que no es pot fer són pisos personals.
5: Clar, perquè és bonus i ja va els tirs lliures Merlo.
6: Correcte. Està regalant dos tirs lliures. Molt gratuïts ara.
5: Merlo, que erra el primer.
4: Bueno.
5: 45-54. Més 9 per Albacete Bàsquet.
6: Apreta el pavelló, apreta el pavelló.
5: 5 minuts, 41 segons. Merlo en el segon tir lliure. Es queda curt, erra, i el rebot espera que l'últim en tocar siga. El baló que no veis recupera com a Newton. L'últim en tocar Albacete. El llançament de 3 de Newton. Se n'eix de dins el llançament de 3. Ja ataca Albacete. La pilota és massa llarga. Recuperarà Castelló. No han gestionat bé este atac. Més mal.
6: No és mal perquè també... Bueno, crec que estem precipitant massa en atac. Queden molt de temps. Si n'hi ha que buscar... Seguir anotant.
5: Novament Pedro García, pràcticament una Liópol, bé. Pedro García, baix de la cistella per anotar. 46-54, vinga, té que començar la reacció. 5 minuts per a la fi. Ataca Albacete, ho fan Chuso González.

0: González, perseguit per Andreata, no el deixa girar. Chuso, les mans de Faner, llançament ara fa la finta. Pierrezuelo, té que trobar novament de Chuso per fora, perseguit per Andreata, se la va menjar, llançament de 3, a punt d'entrar un triplàs, però no entra, i el rebat és per a nosaltres. Vinga, ahí va Russell, creua la separadora, arranca la moto Russell, la Russell, falta. Dos tirs lliures per a Russell en aquesta penetració.
1: Ha sigut fàcil, 2-1.
2: 2-1.
1: Sí. Llàstima, llàstima.
0: Però no ha entrat.
1: Però no ha entrat.
0: I la falta que li cau a Nick Reid.
1: Bueno, hi ha que seguir sumant, hi ha que seguir sumant.
0: És la segona de Nick Reid que està repartint estopa i que només porta dos faltes. Senta a Merlo,
1: Sí, jo crec que Merlo està cansat, també.
0: Senta a Merlo.
1: Oxigen. Buscar oxigen també.
0: I també a Boronin. I tornen a pista Alan García.
1: El que aguanta és a Chuso, que sí. Està també tirant del carro de l'equip.
0: I erra el primer Russell.
2: No.
0: Erra el primer tir. César Russell. Va a veure el segon, vinga.
1: Vinga.
0: Ahí va Russell el llançament dins. 48-54. 4-42 per a la fi.
1: Vinga, que encara queda molt.
0: Hay que echar en cap,
1: Sí, perquè ara tot és...
0: I ells tirs que es van a forçar faltes, evidentment.
1: Bien. Tots aquests tirs que hem tirat, sí. Pues bueno, o sigui, ràpid, sense...
0: Ui, no corredor per a Chuso, troba l'en García, quin tap d'Eric Estuig, deixa el contravolt. Amis Castelló, que se frena ara en Faner, troba Estuig per dins, a punt del 2-1, la falta i els tirs lliures seran per a Eric Estuig. Pues bueno, tirs lliures per a Eric Estuig. Però és això el que n'hi ha que trobar, aquestes transicions ràpides.
1: Correcte. És avantatge física, no? En aquests canvis que fan defensius. I molt bé, no? Molt
0: I
1: bé,
0: ara no errar. Ara no errar.
1: I ara no errar, evidentment.
0: No deixar-se cap punt. Si anotes dos tirs lliures, Eric Estuig es col·loca a 4. Castelló, perquè està en 48-54 el marcador. Estuig, el primer dins. 49-54.
1: Vinga, el segon i mos fiquem a 4 puntets.
0: Que més 6 serien 10. Encara de diferència és tu. Se n'eix el segon i el rebot espera Albacete.
1: Que pena, que pena.
0: Albacete que atacarà en este moment ahí en el Nick Reid en pista. Ja rebenta en un moment Víctor Aguilar. Que aguanta
1: en la pressió de Fàbrega hasta el final.
0: Sense fer falta, vol consumir 5 segons li resta en el llançament de 3 i el triple.
1: Això sí que no pot ser.
0: El triple de Alan García. 49-57. El valor ara bé, Estuig, per anotar baix del tauler i la falta de Roger Fàbrega anirà als tirs lliures Víctor Aguilar.
1: Un moment ara d'intercanvi. La veritat és que no ens afavorir gens, no? Aquests triples ahí, jo crec que hi ha que defendre un poquet més. Hi ha que arriscar, ara no hi ha altra.
0: 51-57 i tirs lliures per Albacete. A 3 minuts 51 segons per acabar el partit.
2: Ha de errar-los,
0: Tant de bo. Bueno, Aguilar no encerte.
1: A veure la pressió del pavelló.
0: Pensava que se deixia, però entra el primer. Entra el primer d'Aguilar. 5-1-5-8. Aguilar, tir lliure, i entra també el segon. 51-59, més 7.
1: Vinga, va.
0: Més 8, perdó, per a Albacete. Kobe Newton de 3.
1: Vamos, Newton.
0: 3. De Kobe Newton.
1: Que apareixer també aquest jugador.
0: Ara en defensa Eric Estuig i fa la falta l'en García. Seran tirs lliures i és antiesportiva. Antiesportiva per Eric Estuig. Eric Estuig diu que toca baló.
1: Sí, però bueno.
0: Però jo crec que de la manera en la que va per darrere també.
1: Sí, s'ha tirat a per tot, no?
0: I és antiesportiva.
1: Sí, tipo placaje de rugby.
0: 54-59. I antiesportiva a favor d'Albacete. El tir lliure, Alan García.
1: Van ser molt llargs. jo crec que aquests 3 minuts

0: 36 que queden. Ara a la taula el comissari Cordial.
1: Algo del crono, principal. Supose, no?
2: Porte molt de retard, jo en... Però n'estic seguint el partit. No us puc ajudar massa, eh?
1: Jo penso que és el... Té que ser el crono, és lo que... L'únic que imagina, perquè... La resta està tot clar, és... Antiesportiva. I ahí està, torna a pista l'àrbit. Fa una, un roglet, una pinya ahí l'Albacete. I serà... Alan García, l'encarregat de llançar el tir lliure. I anava Kobe Newton al rebot i li diu l'àrbit, no, no, fora, que n'és que no se pot. Ahí va Alan García.
0: Però és que ja està tot clar en la taula, però en l'hoquei.
1: Alan García, el llançament, fora. Fora el tir lliure d'Alan García i diu l'àrbit que restarà un altre tir.
0: El segon.
1: Alan García, el segon, fora també. I serà possessió per Albacete. Però la primera part ja està. Era errar els dos tirs lliures.
0: Ara és important la defensa.
2: A veure.
0: I no fer tampoc faltes.
1: La fica en marxa allà. Merlo per Aguilar. Aguilar que dribla, perseguit. Per Joan Faner, per la fin del llançament de 3 estava Alan García, se li queda la pilota darrere, recupera Castellano, és el llançament sobre la botxina, no entra, s'acaba la posició i el rebot espera Pedro. Pedro García, ataca Castelló, ahí està, el baló per a Roger Fàbrega, la pilota que toca en el peu de Merlo, i serà baló encara per a Amis Castelló. Se masca la tensió.
0: Pedro García, que està sent el màxim rebotejador del partit.
1: Quants porta?
0: De l'amics, 8.
1: Una barbaritat de rebots de Pedro García. El següent important tenir les tasques defensives del Amis Castelló.
2: Que queda Gomis, perquè jo, a mi me queda encara 3:36.
1: 10 segons. 3, 5 segons. I ataca Castelló. Ho fa l'acció en la que volia treure Petroli, però el que treu és la falta i els tirs lliures. Per a Roger Fàbrega.
0: N'hi ha que anotar.
1: Que tindrà que anotar estos dos tirs per a col·locar-se propet ja del marcador 54-59. I tirs lliures per a més Castelló. La segon falta de Chuso González. Vinga, Roger. Vinga, Fàbrega. Mà dreta. Fàbrega es queda curt. Erra el primer.
0: Que portem 7 tirs lliures fallats.
1: Que... 8 tirs lliures fallats. En ixos estaries per davant, eh?
2: Ahí perds la part de l'eliminatòria, eh?
0: Vinga, Fàbrega. Sobretot en este tramo final.
2: Exacte.
1: Fàbrega entra el segon.
0: Vinga,
1: 55-59, més 4. Per Albacete, que en el més 6 de la nada és un més 10.
0: Ja que seguir a la defensa.
1: El baló per Albacete. Ahí està Chuso, que vol... Traure la falta, Aguilar, la penetració i les mans de Russell diuen que és falta. A mi no em semblava falta, però diu l'àrbit que sí. Seran tirs lliures per a Víctor Aguilar.
0: Era dubtosa, perquè...
1: A mi em pareix molt dubtosa.
0: Ha tocat el baló. Però bueno, Russell tampoc ha...
1: Vinga, que erre.
0: Tampoc ha protestat.
1: Víctor Aguilar. El primer de Aguilar. Fora, vinga.
0: Vinga, ese pabelló.
1: Intentant despistar-li en el flash.
0: Newton demanant a la gent que cribe.
1: I Newton demana ahí que
0: cribe.
1: Aguilar el segon dins. El segon dins.
0: Temps mort.
1: I temps mort de Pichel.
0: Que demana Pichel.
1: José Luis Pichel, el tècnic de Amis Castelló, que para el partit 55-60 a 2:57 per acabar el partit.
0: Ja, pues, podrà preparar una jugada per anotar. No errar.
2: Hi ha temps, Saúl, per a somniar amb la victòria. Hi ha temps.
0: De 2:57. Hi ha temps. Temps sempre hi ha en un bàsquet. Però sí, perquè... depèn un poquet també del...
1: Poden ser molt llargs, estos 2:57, sí, però clar.

0: tenía que anotar. Lo importante ahora del equipo es anotar en ataque.
1: Anotar y defender, anotar y defender.
0: Es el mateix.
1: Y no errar los tiros lliures.
0: Correcte. Tindre molt bé centrat el cap, no fer faltes tontes. No?
1: Té que fer més de 11 punts per a guanyar el partit.
0: Correcte. Té que fer 11 per a empatar, que se jugaria a pròrroga. Correcte. Més de 11 per a guanyar l'eliminatòria. Així que, bueno, un repte per a estos dos 57 minuts que queden. Però, bueno, tot és possible, no? Moltes coses. En bàsquet hem viscut moltes coses. Però, bueno, a priori és difícil, per supost.
1: Pues ahí están las indicaciones de José Luis Pichel y David Varela para que tornen a pista. Triats per a Miss Castelló, Roger Fàbregas, Esan Russell, Joan Faner, Pedro García y Kobe Newton. Traurà de línea de fondo a Miss Castelló. Venga, ya está en marcha. 2.55. Bueno,
0: pues cuatro tiradores.
2: Pabelló continua creguent, eh?
0: Quatre tiradors.
1: Russell de 3.
0: Triple!
1: De César Russell.
0: Apareix quan ho necessitava.
1: 58-60. Estica 2.
0: Ha de defendre, ha de defendre.
1: Apreta el pabelló. Merlo. Juan per fora. No té pressa Albacete. Ahí està Chuso González. Perseguit per César Russell.
0: Important és esta defensa.
1: 2:25. Ahí va Chuso. Li fica el tap Pedro García. Li fica el tap Pedro García. Al contragol Castelló. Kobe Newton de 3. No entra el triple. En molt de suspens. El baló se va per darrere del tauler i serà baló per Albacete. S'ha precipitat Kobe Newton.
2: Que llàstima.
0: Triple en carrera és un poc el que els triples que hi fa, però bueno, s'ha d'incidir de dins, però bueno.
1: Anava bé.
0: A veure, bona defensa.
1: Vinga, ara la pilota per Albacete. No li deixa creuar la separadora. Castelló, Aguilar, que vol clavar-se per dins, però no vol entrar dins la pintura. Troba el tir exterior, no entra el triple. No entra el triple. Baló per a Castelló, vinga.
2: Vale, vinga.
1: Té que ser és el moment ara. Per a Russell. Russell. Té que trobar cistella. Ahí està Russell. La penetració, la safata dins.
0: Vinga, vinga, vinga.
1: Empata el partit. Empata el partit. I ho té que parar David Varela.
0: Dos triples, això són dos triples, eh?
1: Està a 6 punts d'empatar l'eliminatòria. 60-60. 1:51.
2: Els temps sí, ja, segur, eh? I ara sí que hi ha temps, eh?
0: Això sí, sí, així hi ha temps. 1:51. Són 6 punts, són dos triples o tres canastes, però és important la defensa, és molt important.
1: Si se
0: ara
1: puede.
0: No rebre, ara no rebre.
1: Si se puede, canta el pabelló. Apareix en el marcador, si se puede, i la gent s'agafa.
2: És que ara sí es pot, eh?
1: Bota sí, sí. D'esquenes la marea verde i aquest fons d'animació de la Miss Castelló. Botant d'esquenes.
0: Sobretot psicològicament és important per l'equip, eh? Arribar al final en possibilitats, perquè si veus que estàs tirant i no arribes, però ja moren en un empat en el marcador, ja és una història.
1: Ja la pregunta que habitualment li faig a Nacho Rodilla en el València Bàsquet i que li vaig a fer a Saúl és: estem vius?
0: Estem vius, estem vius. Molt vius, molt vius. En 1:51 poden passar moltes coses, eh? Això són quasi 6 possessions, quasi 5 possessions de partit.
1: Que caldrà gestionar bé.
0: Que cal gestionar molt bé, no? I supongo que Albacete pues apurarà fins al final, cosa que no ha fet l'última jugada, i jo crec que no han jugat bé, perquè si queda entre 16 segons ha tirat un triple que ha fallat, bé, se lo podia haver menjat, no?
1: Tornen a pista els jugadors per part d'amics, que en Pedro García, en Faner, en Fàbrega, Newton i Russell, els mateixos.
0: Ai, ai, ai, quasi la robem, Joan Faner.
1: La pilota per
0: la especialitat.
1: A punt de perdre, ahí està recuperant encara Aguilar. En Nick Reid pressiona bé tot el pas, Rebelló defensant, li donen metres a Merlo, que s'acosta per a llançar de 3, no fa la finta Aguilar, per dins, defensa bé, Amis Castelló, la defensa, anota Albacete.
0: Oh. Que pena.
1: Anota Albacete. Teníem. Pràcticament a la remanguille i estan per a Amis Castelló. Ahí va la penetració de Faner. Faner que trobarà Russell per fora. Russell de 3.
0: Ahí està.
2: Sí.
0: Ahí està Russell. Russell.
1: Triple.
0: Una altra vegada, aquesta maneta.
1: 63-62.
0: Necessitem el millor Russell en esta.

0: Sí, se puede.
1: Un minut que quede. Vinga, la defensa ara.
0: El balón per a Merlo. Defensa Albacete. Defensa.
1: El pavelló que apreta, el pavelló apreta.
0: El mig Castelló ataca Albacete. Nick Reid. Les mans de Russell. Ahí va Reid tractant de penetrar. Es falta en atac, no la xiule. I el rebot espera a nosaltres.
1: El rebot. El rebot. Fàbrega.
0: Vinga, Fàbrega. Balón cantó per a Faner. Fa volar el seu parell. N'hi ha que gestionar bé, n'hi ha que anotar. Com Newton de 3. No entra el triple, no. Rebot espera a Faner.
1: Gran rebot de Joan.
0: Vinga.
1: Vinga, el capi.
0: 38 segons, 63-62.
1: Russell, té que buscar.
0: Fàbrega, valor per a Newton. Newton, step back, serà xova de 3. Són 3 tirs. Són 3 tirs o no?
1: No va xutar, no.
0: Diuen que no.
1: Oh, i tècnica.
0: Increïble.
1: I tècnica.
0: Increïble, perquè era una claríssima acció de 3 tirs.
1: I com pita tècnica al banquillo ara, l'àrbit. Al banquillo de l'amics, tècnica. Quina decisió ara de l'àrbit, eh?
0: Increïble. Era claríssima l'acció de 3 tirs lliures per a Kobe Newton.
1: I com canvia el partit, de 3 lliures per a Kobe Newton.
0: Clar. Es torna boig Pichel, eh?
1: A una tècnica per, el,
2: per la banqueta.
1: Que pita a l'amics. Bueno, pot, ahí pot estar el partit, eh?
0: Es ahí torna boig Pichel. Mira, mira, mira, com és Tamayo també. Van a per els dos àrbits, eh? Per a Alejandro Pellitero i per a Elías Calvillo. Aquí està caigent i està xiulada.
1: Sí, perquè bueno, són partits d'intensitat i saps que els banquillos alçaran perquè és un partit de molta intensitat i crec que decidir aixinar un partit no és lo més correcte, no? en una final d'este tipus, jo crec.
0: I estan els jugadors en les banquetes. Molta tensió. En el pavelló 63-62. 31,2 segons és el que resta per a la fi de l'encontre. Si afegim els 6 punts a Albacete seria 63-68.
1: Per forçar la pròrroga.
0: La pressió màxima ara per als àrbits també per part del pavelló.
2: Xavier, què necessites per a forçar la pròrroga, Salva?
0: Necessites, estàs un per davant, 5 punts.
2: 5 punts.
1: El que passa que va tirar ara tir lliure de la tècnica, Albacete.
0: Va Nick Reid a la línia de tir lliures. Per la tècnica que li han xiblat a Mís Castelló. Quan insistim, era claríssima la falta de 3 tir lliures per a Kobe Newton. Apreta el pavelló. Nick Reid, el llançament, fora.
1: Fora, fora, fora, fora, fora, fora.
0: I el baló serà per a Mís Castelló.
1: Fora de banda.
0: En camp d'Albacete, que és important.
1: La pissarra que ens haurà preparat Pichel. Per anotar.
0: 63-62, 31,2 segons. La ficarà en marxa Faner, el capi. Ahí está, Faner per a Russell, la pilota se le escapa y per la pilota.
2: No.
0: Per la pilota ahí ve Albacete. Quina errada, no pot ser. Reid, que trau, té que traure la falta i li fan la falta, però així no pot ser. Així no pot ser. 24,5.
1: No
0: i tirs lliures per Albacete.
1: No se pot perdre i se valor si vols guanyar la línia.
0: Estava ahí, eh?
1: Estava. I teníem ahí per un triple. Volíem buscar a Russell, que ha sigut difícil encontrar-lo els últims. L'últim atac.
0: Apreta i anota Reid. 63-63. Restaran 24,5.
1: Necessitem un miracle com Saragossa, eh?
0: Més que un miracle. Perquè anota Reid el segon. 63-64.
1: Ja que anota rapidíssim.
0: Ataca el llançament de 3 i el triple.
1: Triple de Fàbrega.
0: El triple de Fàbrega, vinga.
1: Bueno.
0: 66.
1: Si l'altre se l'ha perdut, ells també poden.
0: 66-64, ataca Albacete, el baló, tenen que fallar, cal fer la falta. Troben en el cantó, 14 segons.
1: Hi ha que fer una falta, ràpid.
0: Fan la falta, Reid. La falta de Fàbrega, Reid. 11,5. 66-64. I els tirs lliures, Nick Reid.
1: Mare meva, quin final.
0: Mira, Fàbrega.
1: Fàbrega, dient-li, vas a fallar-les, no? Sí, estarà dient-li. Sí.
0: Està dient algo així com la de eres muy malo, no?
1: Vinga, pavelló.
0: Apreta el pavelló.

0: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: Arribem al final d'este tram del matí, la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Venim acompanyant-vos des de les 12. Se n'anirem, com és habitual, com sempre, fins a arribar a les 12 i mitja, moment on tancarem tota la edició d'esport del cap de setmana, dissabtes i diumenges, des de les 12 i fins a les 12 i mitja, amb els últims 90 minuts. Des d'hores d'ara i fins a arribar a les 3, anem a començar una nova secció des del programa, des del Punt a Punt, que la conduirà setmanalment Carlos Urrutia i que s'ocuparà del Mundial, que arrencarà el pròxim 11 de juny, que conclourà en la gran final el 9 de juliol. És una històrica edició, serà la 23 del torneig de futbol més important del planeta i anem a visitar-la a sovint en esta sintonia des de l'òptica valenciana. Així que Carlos xerrarà amb futbolistes que han militat en els equips valencians i que han participat en algun moment en alguna edició de les edicions anteriors del Mundial. Avui s'estrena esta edició en companyia de Carlos Urrutia, que ja tenim per ací, i l'estrena amb Curro Torres. Així que, Carlos Urrutia, com vulguis, de seguida comencem esta edició del Mundial des del Punt a Punt en companyia avui del primer protagonista, que és Curro Torres. Carlos.
2: El primer dels protagonistes d'este espai dedicat a valencians, valencianistes que han jugat un Mundial, és Curro Torres. Hola, Curro, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Buenas tardes.
2: Bueno, s'han fet majors perquè han passat molts anys. Tu participares en el Mundial de Japó, Corea 2002. Ha plogut un poquet, però t'ha dit una cosa. Estem ja superats els 50, però estem espectaculars. Curro, estem impecables, això és veritat.
3: Sí, no nos podemos quejar, no podemos quejar.
2: Això és la veritat. Tu eres més jove que jo, tu eres del 76 i... una de les coses que jo sempre li demane a Déu, Curro, és mai no perdre la memòria per a recordar-se de moment feliços i inolvidables, com per exemple tu, futbolista professional, vas ganar lligues, vas ganar títols en el València, però un Mundial és cosa diferent.
3: Sí, bueno, yo creo que tienes razón. Al final...

0: A la Conselleria d'Educació, on hi ha la reunió entre professors en vaga i la Generalitat, està Anna Moure.
1: A les 6 de la vesprada d'avui diumenge ha convocat la Conselleria la nova reunió amb els sindicats, la que fa 9 després que STEP, UGT i Comissions Obreres sol·licitaren no esperar a dilluns a continuar amb les negociacions. Una mostra de bona voluntat per part de la Conselleria que presentarà una nova proposta per tractar d'arribar a un acord.
0: Mentrestant, arriba l'hora de posar-se en situació per als milers d'estudiants que volen el passaport a la universitat. Dimarts, primers exàmens de la Pau. Verònica Marc.
2: Avui, diumenge, també hi ha biblioteques que no tanquen, com la del barri de Sant Marcelí, ubicada al Centre Cultural de la Rambleta, que està oberta a les 24 hores perquè l'estudiantat tinga un lloc on concentrar-se. De fet, molts joves estan passant avui per ací, sols queda un dia per als exàmens, així que cal fer els repassos d'última hora, però també calmar els nervis.
0: I parant atenció a esta xifra, 9 de cada 10 alumnes preparen els exàmens amb l'ajuda de la intel·ligència artificial.
3: A mi m'ajuda molt perquè és com tindre un professor a casa.
4: Els problemes que no sabem resolver, també les dudes.
0: De seguida els contem quins són els consells dels experts respecte a com afrontar els moments previs als exàmens. Per als 25.000 persones s'examinaran a la Comunitat Valenciana. I el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit avui que manté el seu full de ruta.
5: Ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
0: Ha sigut en el seu primer acte públic per primera vegada després de les accions judicials a Zapatero i l'entrada de Luco a la seu del PSOE. I en els esports, portada amb apunts de bàsquet i de futbol. Raül Pina, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Imma. Mix Castelló no ha pogut encara l'ascens a primera FEB. Ha perdut de 66-68 amb l'Albacete. I en l'ACB, el València Bàsquet s'enfronta al Barça al Palau a les 7 en joc, el segon lloc de la temporada regular, i saber el rival en els quarts de... en els quarts del playoff pel títol. I a més, recordem la victòria als penals del PSG a l'Arsenal en la Champions. És la segona consecutiva per a Luis Enrique i també per a l'equip francès, i també el retorn del València femení a la Lliga F després de l'empat a un amb el Villarreal. Acabem amb el menú futbolístic de la vesprada, Imma. En segona, el Castelló depèn de si mateix per a disputar el playoff d'ascens a primera, última jornada, i rep a les 6:30 l'Eibar, un rival directe, i també tenim playoff d'ascens a segona. En este cas, a les 8:30, partida anada a casa entre el Villarreal B i el Zamora.
0: Gràcies, Raül. Després ens ho contes. I també després d'un matí assolellat, vesprada amb possibilitats de tronades en alguns punts. Javi Miró, bona vesprada.
7: Bona vesprada, nova jornada d'inestabilitat, present sobretot cap a la zona interior on es preveuen precipitacions que podrien ser més fortes que les que vam tindre ahir. Ahir no van passar dels 3, dels 5 litres per metre quadrat, i avui, de forma puntual, ja podrien passar dels 10 o dels 15, inclús. Alguna localitat podria passar dels 20 litres per metre quadrat en una hora, i és per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat els avisos nivell groc a tot l'interior de Castelló i l'interior nord de València per precipitacions que durant aquestes pròximes hores podrien ser puntualment fortes i anar acompanyades de granís i de ratxes fortes de vent. Avui les temperatures han baixat, sobretot cap a la zona interior, l'interior central, l'interior de les comarques centrals, el Ter Sud, que era precisament on ahir no havien baixat les temperatures i es registraven els valors més alts de la jornada. Doncs avui hi ha valors una miqueta més baixos en general a tot arreu, amb temperatures actuals que queden entre els 32 i els 33 graus, on més puja el termòmetre, que és sobretot cap a la zona interior. Per tant, vesprada d'inestabilitat, de núvolos perquè el cel quedarà cobert pràcticament a tot el territori, a pesar d'haver tingut el matí tan assolellat i amb el cel tan blau com el que hem tingut. Demà torna l'estabilitat, podríem dir. De matí és l'assolellat, de vesprada creixement de núvols cap a l'interior, però sense precipitacions i màximes que es mantindrien sense canvis. Dimarts farà més calor, dimecres baixaran les temperatures i de nou dijous serà una jornada molt calorosa al litoral i prelitoral central amb temperatures de més de 35 graus.
0: Els parla Inma de la Concepción, acompanyada d'Helena Herrera, en el control del so. Quan són les 3:05 de la vesprada, entrem en matí.

0: matèria.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Les notícies del cap de setmana.
4: A l'esport és d'iniciar la que seria la quarta setmana de vaga indefinida del professorat. Conselleria i sindicats tornen a reunir-se avui diumenge de vesprada de manera extraordinària per a tractar de desencallar les negociacions. Educació posarà damunt la taula un nou document, però com s'ha evidenciat en l'última consulta als docents, les postures es mantenen encara allunyades. Anna Moure.
5: A punt d'entrar en la quarta setmana de vaga educativa, Conselleria i sindicats avancen avui diumenge una nova reunió per a tractar d'acostar postures encara prou allunyades. Maica Martínez, de la UGT.
6: Hem forçat la negociació, volíem ja, avui, demà, i ara han aconseguit diumenge de vesprada.
5: Una reunió que arriba després que la majoria del professorat hagi votat a favor de continuar amb les parades, encara que pot ser pel cansament després de més de 20 dies de protestes, més del 50% opten per rebaixar la intensitat de les mobilitzacions. Això després d'una última setmana que va començar amb el trencament de la unitat sindical, quan CESIF i AMPE firmaren dilluns a acceptar la proposta de pujada progressiva dels salaris a un màxim de 200 euros. Una proposta que rebutgen els tres sindicats majoritaris, STEP, Comissions Obreres i UGT i el 94% dels docents consultats. Daniel Maquivo, secretari autonòmic d'Educació.
7: Falta pues ese pequeño ajuste final para poder llegar a un documento que nos satisfaga a todos.
5: La tensió de les protestes va anar creixent durant la setmana fins al punt que divendres els sindicats es plantaren a la conselleria per a forçar la reunió d'avui diumenge.
4: Gràcies, Anna. I mentrestant, un total de 300.000 alumnes a tot Espanya es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat, més de 25.000 a la Comunitat Valenciana. Les proves es faran a partir de dimarts, dimecres i dijous. Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per evitar que els alumnes utilitzin la intel·ligència artificial per a fer trampes. De fet, algunes universitats fins i tot han instal·lat detectors de radiofreqüències. Estan prohibits els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents. I quin és l'ambient a les biblioteques d'estudi, Verònica Marc?
8: Nervis i repassos d'última hora, i és que només queda un dia perquè comencen les proves d'accés a la universitat i per això, encara que avui és diumenge, no hi ha descans entre l'alumnat. Biblioteques com esta del barri de Sant Marcelí, ubicada al Centre Cultural de la Rambleta, estaran obertes avui tot el dia perquè l'estudiantat tinga un lloc on concentrar-se. De fet, durant tot el matí molts joves han passat per ací per a estudiar. L'ambient de concentració es nota perquè la majoria sent que s'està jugant el seu futur més immediat.
4: Com dius, és normal que l'ansietat aparega, Verònica. Bona alimentació, esport i descans són els consells clau per als dies previs als exàmens que es donaran accés a aquesta universitat. Seguir les rutines habituals i evitar un excés d'estudi a última hora també es pot ajudar. Manuel Camino és doctor en psicologia i director de l'IVASAM.
9: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
10: Ejercicio físico, mantenerse activo y, si es posible, descansar.
4: Cal parar atenció també a l'alimentació. Felipe Bayer és tresorer del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes.
10: Fiquem molta cafeïna en el cos, estem nerviosos, estem incrementant el que seria els nivells d'ansietat i acabem amb problemes intestinals, prioritzem aliments que siguin d'origen vegetal i evitem tot el que serien els ultraprocessats.
4: Compte també amb comentar amb altres companys com sentim. El paper de la família és clau, Manuel Camino.
9: Muestran su inseguridad, genera una cascada de inseguridades en el compañero que se refleja en mí. Por tanto, comenzamos a reforzarnos mutuamente ese nivel de inseguridad. Separar la identidad de la persona con el resultado. Vamos a confiar en ti, no importa el resultado. Antes, problemas que puedan surgir, soluciones, no te preocupes. No existe una única vía para salir de aquí.
4: I una última por a la qual fer front, quedar-se en blanc en veure les preguntes. Escoltem de nou a Manuel Camino.
9: Déjalo para más tarde, vete a una pregunta que sí que tengas control sobre ella, para luego más adelante, cuando te encuentres un poquito más seguro, puedas volver.
4: I paren atenció a esa xifra, 9 de cada 10 alumnes preparen els exàmens amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Podríem dir que aquest mecanisme trau un excel·lent a l'hora de resoldre dubtes i comparar informació. Això sí, quan es tracta de creativitat, li vaig justet per aprovar. Sònia Silvestre s'ho conta.
0: L'alumnat pregunta i la IA els contesta.
11: A mi m'ajuda molt perquè és com tindre un professor a casa.
12: Els problemes que no sabem resolver, també les dudes.
11: Quan no entiendo un tema de biologia o algo, me lo explica un poco más de tot, d'exercicis, d'exàmens.
0: Una gran ajuda i una gran temptació que és millor evitar.
12: És mejor probar primero a hacer los problemas por tu cuenta y luego revisar si los tienes bien o si has cometido un error, porque si no, hace que te acostumbres a no pensar y preguntar las cosas directamente.
0: Pensar permet fer les preguntes adequades, com explica J. Navarro, catedràtic de Treball Social de la Universitat de València.
13: De si és, lo que poden afavorir és a no pensar. El treball que estàs fent és el treball que tu formules a la IA. Per això és tan important la pregunta, no tant la resposta.
0: Però estos dies són de buscar respostes i ràpides.
14: És com que t'estalvia temps.
15: És més fàcil i més efectiu demanar-li una cosa a l'intel·ligència artificial que a Google.
0: La IA és més ràpida, però encara li guanyem en creativitat.
16: A mi no m'agrada per a fer textos.
17: A l'hora de ser creatiu no és suficient.
0: Dimarts arranca la pau, caldrà deixar de banda la intel·ligència artificial i traure la de tota la vida.
3: A punt. Les notícies del cap de setmana.
4: De la política, el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat avui l'oposició d'actuar de mala fe i ha dit que manté el seu full de ruta.
18: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
4: Ha sigut en el primer acte públic després de les accions judicials contra Zapatero i de l'entrada de Luco en la seu del PSOE. Sánchez ha promès contundència davant el que considera calúmnies de l'oposició. Mentrestant, des de Parla en la Comunitat de Madrid, la vicesecretària de Coordinació Sectorial del Partit Popular, Alma Ezcurra, insta els socis de govern a posicionar-se davant la presumpta corrupció dels socialistes.
19: Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro. Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo. Yo entiendo que si dijera casi todo, hubiera una pregunta sobre y qué sí y qué no, pero cuando dice todo, es todo.
4: Canvien de tema. Avui és l'últim dia de la rebaixa de l'IVA per a la llum i el gas. A partir de demà 1 de juny desapareix la reducció del 10% i es recupera l'IVA del 21%. A més, l'impost especial sobre l'electricitat torna també al nivell habitual. Passa del 0,5 al 5%. Magda Nicolau en té els detalls.
20: El govern desactiva parcialment el pla anticrisi davant del conflicte al Pròxim Orient i ho fa perquè el preu de subministraments com l'electricitat i el gas s'ha contingut durant el mes d'abril. Ho explica Felip Sánchez, professor d'Economia i Finances a l'Escola de Negocis EDEM.
21: La situació s'ha estabilitzat i el que està passant és que les famílies que estan molt apretades ja ara veuran que coses que tenen que seguir comprant van a veure una pujada de l'IVA, va passar del 10 al 21%.
20: Una pujada que arriba en plena onada de calor que incrementa l'ús de l'aire condicionat, que ja s'ha convertit en un producte de primera necessitat. Veus expertes, com les del centre d'anàlisis Funcas, revisen les previsions i alerten d'una pujada de la inflació fins al 4% durant els mesos d'estiu. Felip Sánchez opina com afectarà a la renda de les famílies.
21: Perquè tenen que destinar la seva renda disponible a compres que no poden aplaçar.
20: On es manté la rebaixa de l'IVA és en els carburants, que segueixen a l'alça. També continuen les bonificacions per agricultors i transportistes.
4: Gràcies, Magda. I les treballadores del Servici d'Assistència a Domicili han protestat este matí a València per a denunciar condicions precàries de treball, recursos insuficients i falta de suport de l'administració. El SAD ha organitzat concentracions a tot Espanya i no descarta anar una vaga indefinida. Tornem amb tu, Sònia Silvestre.
0: El SAT ha reclamat que el sector que atén la dependència siga 100% públic i que no se subcontracten empreses privades. Amparo Faus i Charo Navarre.
1: A dia d'avui és un servei totalment externalitzat, un servei pagat per diners públics, i el que demanem és que nosaltres tinguem un treball digne.
2: Personas abandonadas que desde que vas a su casa y te vas, en 36 horas no aparece nadie. Cuando tú vuelves, ¿cómo está la cama? Cuando tú vuelves, ¿cómo está esa persona? Infección de orina, o sea, es todo, es un trabajo que no se ve. Todos vamos a hacernos mayores, todos en algún momento nos van a tener que cuidar.
0: La diputada de Compromís, Natalie Torres, els ha fet costat.
22: Hem presentat precisament una iniciativa a les Corts amb totes les reclamacions tan justes i necessàries que avui estan fent públiques i compartint amb la resta de la ciutadania, que passa per tindre una homologació salarial, que passa per tindre unes millors condicions de treball.
0: La protesta coincideix amb altres que s'han organitzat a tot Espanya.
4: Gràcies, Sònia. I a la Comunitat Valenciana hi ha prou de 1.700 famílies d'acollida. I avui també, que és el Dia Mundial de l'Acolliment, volem destacar la funció vital i social que en fan. També les famílies es compten com d'enriquidores són les experiències que s'emporten. Verònica Marc ha parlat amb elles.
23: A més de dos filles biològiques, Sara i Palop, té a casa 6 menors d'acolliment.
24: Nosotros llevamos siendo familia de acogida desde hace muchísimo tiempo y en todo este tiempo lo único que hemos tenido son alegrías.
25: Yo en el momento en el que entran en casa ya se convierten en mis hermanos para toda la vida. Te llevas más tú de lo que das a ellos en realidad.
23: Famílies com la de Miguel Ángel i Alba expliquen com és el tràmit per poder acollir i com de gratificant és.
26: Nos dieron la idoneidad hace 5 años y han pasado por casa 10 bebés.
27: Lo primero que hay que hacer es ir a una charla informativa en consellería, que todos los meses imparten una, y después de esa charla informativa ya hay que rellenar un montón de papeleos, como es normal, pues hay entrevista tanto con la psicóloga, trabajador social. Después de todo eso se reúnen para ver si te dan la idoneidad. Yo lo recomiendo siempre y a todo el mundo, porque dar amor siempre es bueno.
23: Elena Marquina té a casa un bebé i un adolescent.
28: Es un sentimiento de que estás ayudando, ¿no?, a unos niños que están, pues vienen muy perdidos. Los hemos tenido que volver a educar. Vienen y los quieres como si fueran tus hijos.
23: A més, en este dia les famílies celebren la millora que suposa la modificació del decret d'acolliment aprovat el mes passat, pel qual es reconeix el dret a que la família acollidora siga valorada de forma prioritària per a l'adopció del menor.
3: A punt, les notícies del cap de setmana.
4: Quan només falta una setmana per a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, els autocars valencians ja tenen hora d'eixida. Joves de col·legis i parròquies viatjaran amb la diòcesi, però també hi ha grups i famílies que han tancat el desplaçament amb agències per a poder viure de prop la cita amb el pontífex a Madrid. Sergio Plaza és director de Turisme Catòlic de Llevant, d'una agència de viatges a València.
29: Anirem a la vigília, dormirem a Madrid en un col·legi i finalment el diumenge anirem de matí a l'Eucaristia. Després de Madrid vindrem per poder arribar a la processó de València.
4: Escolten també Núria García i Emma Prat, dos joves del Col·legi Claret de Xàtiva.
30: Anem a estar prou del Papa i conviure aquesta experiència junts amb moltes persones que estan allà.
31: A més, estem tots molt emocionats, amb moltes ganes de saber com va ser l'experiència, el que anem a viure.
4: Canviant d'assumpte, avui se celebra el Dia Mundial Sense Tabac i a la Comunitat Valenciana pot presumir de liderar el rànquing estatal de platges sense fum. En una d'elles està Sònia González.
32: El Serradal de Castelló de la Plana és un dels 140 arenals de la Comunitat Valenciana adherits a la xarxa de platges sense fum. Parlem d'uns 115 quilòmetres de costa protegits del tabac i els vapejadors, el 40% del nostre litoral. Són espais delimitats i senyalitzats amb informadors que expliquen que allà no es pot fumar. Per adherir-se al programa, els ajuntaments només ho han de demanar i delimitar la zona on s'aplicaria. A les comarques del nord hi ha una cinquantena d'espais adherits amb municipis com Vinaròs, amb 24 platges, o Moncofa, amb 5. La iniciativa continúa creciendo y tiene buena aceptación entre los bañistas.
33: Una iniciativa muy buena y que se haga amplia a todos los restaurantes.
34: Si me fuman al lado un poquito más retirado, a mí no me importa, a mí personalmente.
35: Pues porque hay veces que vas andando y te encuentras las colillas por el suelo y eso es una cochinada.
36: Somos chiquets y pues bueno, ni hay que pensar en el que tens al costat, que a tot el món li agrada tindre algú al costat fumant.
4: Juny guanya terreny com a mes de vacances, les temperatures lleugerament més suaus, l'absència d'aglomeracions i els preus més assequibles estan darrere d'una opció que, això sí, no és apta per a famílies amb xiquets en edat escolar, segons compta Laura López.
5: De mitjana fa menys calor i és més barat que viatjar al juliol o l'agost. Agafar les vacances al juny és cada vegada més habitual. Això sí, no és una opció per a la gran majoria. Ángela Aquiles, directora de la agencia de viajes Nuestro Pequeño Mundo.
6: Gente que ya se ha jubilado o gente, sobre todo, a partir de 40 o 50, que los hijos ya son mayores o no tienen hijos.
5: Quant a les destinacions internacionals més demanades...
6: Circuitos por Escocia y también Irlanda, la gente se está yendo mucho hacia esa zona, y cruceros.
5: Creix també la demanda a destinacions espanyoles. Molts hotels de la Costa Blanca confien penjar el cartell de complet un any més, este mes de juny. Ángel Resmilla es el director del hotel NH Alacant.
7: Si nos vamos a niveles del año pasado, todo el mes de junio lo terminamos en un 95% y en hogueras concretamente es el 100%.
5: Més ocupació turística i preus en augment.
7: Aumentamos en ocupación y también aumentamos en precio medio. Nuestro aumento de ocupación está en torno a un 5% con respecto al año pasado, pero el precio medio es continuamente batiendo récords.
5: Juny com a avançada d'un estiu cada vegada més llarg i més rendible per al sector turístic.
4: La colònia colombiana, la Comunitat Valenciana, està avui mobilitzada per a les votacions presidencials al seu país d'origen. A València s'han habilitat diversos centres de votació perquè puguen exercir el seu dret. I des de primera hora la participació ha sigut incessant, ho ha comprovat Lola Oliver.
8: 160.000 colombians viuen a la Comunitat Valenciana i milers d'ells voten avui ací perquè poden decidir qui és el substitut de l'actual president d'Esquerres, Gustavo Petro. Hem pulsat quina és la realitat que volen aconseguir els colombians que viuen a València i això és el que ens han dit.
9: Tenemos un buen gobernante en estos momentos y queremos continuar, al menos yo quiero continuar.
10: Salir de todo lo que está pasando. El tema de la seguridad, de la economía.
11: ¿Cómo nos va con él? En Abelardo de la Espriella.
12: Estamos hoy por el progresismo, hoy, Iván Cepeda.
4: Continuem al món perquè els Estats Units han atacat una embarcació que navegava per l'estret d'Hormuz i intentava trencar el bloqueig imposat per Washington als ports iranians. Segons el comandament central dels Estats Units, el petrolier va ignorar les advertències i tot mentre les negociacions de pau amb l'Iran estan en els límits. Teheran assegura que no acceptarà cap acord sense resultats tangibles, diu, que garantisquen els drets dels seus ciutadans. Després, Kair Donald Trump afirmarà que no té pressa en firmar un bon acord. Temps d'esport per ampliar els continguts de la portada. Raúl Pina, hola de nou.
13: Hola, bona vesprada de nou, Imma. Luis Enrique ha fet campió de la Champions del PSG per segona temporada consecutiva. Va ser als penals contra l'Arsenal d'Arteta després d'arribar a la conclusió dels 90 minuts i també de la pròrroga amb empat a 1. Luis Enrique té la sort de cara.
14: Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
13: La victòria del conjunt parisenc ha comportat també incidents durant tota la matinada a França. 780 arrestats, un mort i 57 policies ferits. Parlem de la selecció. Este matí, primer entrenament a les Rozas per a preparar el Mundial. La sessió ha sigut oberta al públic. I ahir han estat Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que han fet part del treball amb el grup, però, això sí, abans de retirar-se al gimnàs. Rodri envia este missatge.
15: Muy ilusionado de, pues, de este reto tan bonito que tenemos por delante, de jugar un Mundial y de ir a por todas, de ir a ganarlo.
13: En segona, a les 6:30, Castalia, última jornada amb el Castelló Eibar. Els albinegres depenen de si mateixos per a disputar el període d'ascens a primera. Pablo Hernández sap que és una final.
16: Hay mucho en juego y al final... Esto sí que se puede considerar como una final. Después de esto ya no hay nada, ¿no? De lo que hagas este partido, de lo que depende, ¿no? El futuro. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos.
13: En primera federació, les 8:30, comença el camí cap a segona del Villarreal B. Anada de les semifinals del play-off d'ascens a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza contra el Zamora. Esta es la visió del Belda en la prèvia.
17: Intentar ganarlo para poder cambiar un poco la dinámica de ir a Zamora teniendo esa pequeña ventaja del resultado.
13: Futbol femení ahir empat a un entre el València i Villarreal en la tornada per accedir a la Lliga F. En l'anada quedaren 0-0, però la millor classificació en la Lliga va significar l'ascens del València. Les dos cares del partit són els testimonis de Leire Monente i Luna Fígols, respectivament.
18: Hemos cogido el camino largo, pero al final todo ha merecido la pena. Lo hemos tenido muy cerca, pero ellas también lo han merecido y creo que el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde.
13: Canvi de balón en l'ACB. El València Bàsquet s'enfronta al Barça al Palau a les 7 de la vesprada en joc, el segon lloc de la temporada regular. I saber el rival en els quarts del play-off pel títol. Si guanya, València Bàsquet serà segon i tindrà el factor pista a favor. En este cas, el camí del play-off pel títol arrencaria dimecres a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra Bilbao. Si cau, València Bàsquet seria

quinta en la classificació ja no tindria el factor pista a favor. El seu rival seria Baskonia i dimarts jugaria el Boca Arena i el segon duel de la sèrie quedaria per dijous al Roig Arena. En estos quarts de final, el primer que arriba

0: San Antonio va guanyar 103-111 a la pista dels Standards. Ara el títol de l'NBA se le jugaran els Knicks i els Spurs. Ciclisme, darrera etapa del Giro a Roma. Vingegaard serà el guanyador. Ja tenia el danès una volta i dos tours. Suma l'última de les tres grans rondes que li faltava al palmarès. Tenis, està en marxa el duel d'octaus de Roland Garros entre Rafa Jodar i Pablo Carreño per un lloc als quarts. Carreño domina per ara 6-4 en el primer i 6-4 també en el segon. Motociclisme, fa uns minuts ha acabat la carrera de MotoGP al Gran Premi d'Itàlia Mugello. Victòria per a Bezzecchi, líder mundial, per davant de Jorge Martín i de Pecco Bagnaia. En Moto2, tercer lloc al Calaix, per Dani Holgado, el pilot a la cantí de Sant Vicent del Raspeig.
1: Raül Pina, moltíssimes gràcies. Bona vesprada.
0: Bona vesprada, Imma.
1: De la cultura, Sagunt i el Port de Sagunt han celebrat l'onzena edició del Festival d'Art Urbà Més que Murs. Els dos nuclis urbans tornen a omplir-se el color. Rafa Tortajada forma part del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt.
2: És com una iniciativa del Departament de Joventut, prenent l'iniciativa dels joves que volen expressar-se al carrer, volen fer art en el carrer, en els murs de la ciutat. Hem fet una convocatòria per a tirar artistes i són els que estan ara pintant durant aquesta setmana els murs de la ciutat. És impressionant veure una persona treballant en un mur grandíssim.
1: Caldrà veure-ho amb el lema El demà que ja vam ser. L'edició d'enguany se centra en la memòria col·lectiva, la comunitat i la construcció de futurs compartits.
2: És una ciutat que ha de conservar la seva memòria, la memòria industrial, sobretot, i de la memòria de la lluita industrial.
1: L'objectiu, interessant, convertir els espais públics en llocs de creació artística i participació ciutadana, connectant la història industrial i obrera. Ara ja poden conèixer estos murals als carrers de Sagunt i el Port del Sagunt. Ivan Ferrero ha celebrat 35 anys de carrera i ho ha fet a les nits de Vivers a València. El gallec ha presentat la seva gira Hoy por ayer amb un concert on repassa tota la seva trajectòria amb cançons dels seus inicis a la banda, Los Piratas. L'artista ha fet balanç d'una carrera que inclou 12 discs d'estudi i centenars de concerts.

Ho coneixem, és la cançó de Camilo VI, El meu cor és d'Alcoi, i dimarts 2 de juny a les 4 de la vesprada es posaran a la venda, atenció, les entrades del Museu Camilo VI. El nou espai cultural s'inaugurarà oficialment l'11 de juny amb un acte institucional previ a l'obertura al públic general. A partir de la vesprada ja ho hauran escoltat, s'obrirà al públic que podrà accedir-hi en torns de 40 persones. Segur que n'hi ha cues.

Continuem en este tram vespertí del Punt a Punt de Punt Ràdio, que ens va acompanyar de forma i manera ja ininterrompuda fins les 12:30 de la nit. Per a contar-los, entre altres coses, l'última jornada en la màxima categoria del futbol femení, en el que va suposar el comiat del Llevant Unió Esportiva, que en la jornada d'avui signarà el seu descens cap a la Primera Federació. Afortunadament, en la jornada d'ahir visquerem com un altre equip valencià, en este cas el València, l'ocuparà

0: la seva plaça en la màxima categoria del futbol espanyol. Estarem pendents de l'handbol perquè també es juga l'última jornada en la Lliga Asobal i Orneo Eon Alacant, sense dubte, la gran revelació del handbol espanyol amb la continuïtat ja garantida en la seva butxaca, jugarà davant de Bada Huesca. És exactament el mateix partit que divendres vinent viurem en els quarts de final de la Copa del Rei, que també es disputarà en el Pitiu Rochell d'Alacant. Però el nostre partit de la jornada, sense dubte, va estar en Castalia. 6:30 de la vesprada, el Club Esportiu Castelló en busca de ixe posició, ixe primer lloc entre els triats després dels equips que ja han pujat per a estar en el playoff d'ascens cap a la primera divisió. Castelló-Eibar, el partit dels partits per a que el Castelló estiga en el playoff. Després estarem en el Palau Blaugrana, en Barcelona, perquè juga l'únic partit que resta per a concloure la Lliga regular en l'ACB. Allí, Barça i València es jugaran el conjunt d'Aronja en busca de la segona plaça en la classificació i tindre uns play-offs tranquils o complicar-se la vida en cas de derrota, ser quint i tindre un camí realment difícil fins al títol. Camí d'ascens cap a la segona federació. En el camí Locano van a jugar la Nucía i el filial del Llevant. I el viurem, per suposat, en directe, com també el partit d'anada de les semifinals de l'ascens a la segona divisió A, on va estar el Villarreal de David Albelda, el filial groc davant del Zamora. Tot això després de l'empat que hem viscut este matí, partit d'anada de l'ascens des de Lliga Comunitat cap a tercera entre Torrevieja i Benidorm, 1-1 el marcador final, i la decebedora derrota en bàsquet de Amics Castelló, que ha perdut davant del Albacete 66-68 i es deixa pel camí la possibilitat d'estar en primera FEB la pròxima campanya. Així que va a continuar Rucento Massoles en la segona categoria del bàsquet espanyol. 3 de la vesprada i 33 minuts. En un instant repassem tots els horaris, tots els marcadors i totes les previsions d'este cap de setmana, però tenim que dir la comunicació amb el primer partit de la jornada. Ens esperen en la ciutat esportiva del Llevant per este comiat de temporada. Només 9 punts aconseguits en tota la temporada per al Llevant femení, que tanca la temporada davant del Llevant Badalona. En la ciutat esportiva del Llevant Unió Esportiva, Toni Galindo, Patricia Campos. Hola, Toni, què tal?
1: Hola, Urrutia, don Luis, què tal? Salutacions, molt bona vesprada des de la ciutat esportiva del Llevant. Bueno, pues Capítol a banda és qui ha decidit posar un partit com este intranscendent completament a les 4 de la vesprada d'un diumenge. A les 2:30 feia més de 30 graus de temperatura, ara sembla que s'ha tapat el sol, bufa un poquet la briseta, s'alivia un poquet la calor, però bueno, calor en fa, eh? Calor en fa, així anem a veure que quanta gent s'acosta així a la ciutat esportiva de Bunyol per a veure este partit. Este Llevant Unió Esportiva Badalona, ja ho has dit tot, no es juga absolutament res, el Llevant ja està descendit, 9 punts només en la temporada, un bagatge molt pobre, el Badalona acaba la temporada, bueno, pues en principi en el lloc 10 es troba en estos moments amb 33 punts i el Llevant, pues el fanaler roig d'esta lliga F, a la que esperem tornar a veure pronte a l'equip blaugrana. Ja ho has dit també, que el València Club de Futbol és nou equip de la primera divisió femenina, així que en la pròxima temporada esperem, Déu vulga, que el Llevant i també el Villarreal el tinguem per ací. Anem a veure si podem somiar en tindre tres equips valencians en la màxima categoria del futbol femení. Ja tenim alineacions confirmades per part del Llevant Unió Esportiva. Tenim a Tarazona en la porteria, defensa de 4, per a l'Arilla, Eva Alonso, Alma, Gabaldón. Mig del camp amb 5 jugadores, per la dreta, Ana Franco, mig del camp per a Carol, Gemma, Dolores, per l'esquerra Carrasco i com a punta d'atac Ari. Este és el 11 que ha plantejat Andrés París, que ja ha fet oficial que no seguirà la pròxima temporada en el Llevant Unió Esportiva Femení. Per part de Badalona, amb un 3-4-3, Marc Ballester ha plantejat a Maria la porteria, defensa de 3 per a esquerra dreta, per a Majarín, Anna, Pujadas, mig del camp per a Paula, Lorena, Llompart i Itzi, la màxima golejadora de l'equip, i davant el trident Vanini, Julbé i Irina com a principal jugadora en atac, amb el dorsal número 7. Així que, estos són els 22 jugadores que avui van a disputar este partit últim de la Lliga F en esta temporada, en la 25-26.
0: Este partit que, al llarg de tota la història, sempre ha tingut...

0: component, perquè era el Levante, Levante Las Planas, però l'equip català, l'equip de Badalona, ha canviat per este Futbol Club Barcelona Badalona Femení. Així que serà Llevant Badalona i ja no és ese Llevant davant de Levante Las Planas. Hola, Patricia, què tal, com estàs?
1: Hola, vesprada. Bona vesprada, Luis. Encantada de sentir-te. I a part de lo que estàs dient del Badalona, és que el grup Mercury 13 s'ha fet propietari d'este club i ara mateixa, per la seva intenció, és invertir prou diners la temporada que ve per a que estiguen el màxim possible en la categoria, preocupant pues, de dalt, no? Si pot ser jocs de Champions, con esta temporada ocupat la Real Societat. Per tant, és un equip que té un projecte sòlid, un projecte seriós i que contra la temporada que ve les millors jocs possibles que puguen arribar al seu club, al Badalona.
0: Hem volgut acompanyar el Llevant fins l'última jornada, hem estat al seu costat al llarg de tota la temporada i, per què no, també en esta última jornada, el 11 que ens ha mostrat Toni Galindo, absolutament reconeixible, no?, per al que hem vist aquesta temporada.
1: Sí, i veurem el que passa la temporada que ve, perquè n'hi ha jugadores aprofitables, no?, per a primera divisió, con Rederling Carrasco, que saps que té moltíssima profunditat, bona cama esquerra, té gol, Eva Alonso com a central també té moltíssima seguretat i xutes de dalt de la porteria, a Laria, que és una dona de club, no?, que no és d'ací, no és valenciana, és de Jaén, però veurem, no?, el paper que té la temporada que ve o com a jugadora, o dins del club, Ari Arias, que recorda que va arribar al mercat d'hivern i, bueno, la seua és una jugadora de qualitat, de formada en la cantera del Barça, que se'n va al Wolfsburgo, torna a Lliga F per a tornar a començar després d'alguns problemes de lesions. Veurem també, no?, si continua o si canvia en algun club de primera divisió. Dolores Silvia, que és una jugadora internacional per al seu país, però bueno, ja està en el final de la seva carrera. Veurem el que passa en Esteban, però ojalà, com ha fet el València, sol necessita una temporada baixar per a tornar a pujar la següent, que és molt important.
0: Però el treball que té este estiu el Llevant és molt important. Per a mi, destacable les declaracions del president Blaugrana dient que no deixa caure esta secció i que va fer un equip per a lluitar per tornar a la primera divisió.
1: Ojalá, y recuerda el año de la pandemia, que el Valencia está en lloc de descens, pero no descens ningún equipo per la pandemia, pero bueno, después cau de categoría, no, per la categoría del Valencia, y la recupera rápidamente. El Villarreal la perd el 23-24, vas a ver lo que va a pasar ahí en esa final tan emocionante, y esperen que el Llevant, como digo el presidente, no caiga, no se abandone, porque es un equipo histórico y es el primer descens de este equipo desde 1998, no importa, el equipo para mí femení más importante de la historia de la Lliga F.
2: Yo, una cosa, Luis, també crec que és important que el Llevant, el primer equip masculí, pues, continuï en primera divisió, no? Això també crec que és, bueno, pues, és molt important de cara també a les diferents seccions del club, que mantinguin un poc el nivell i el pressupost, perquè ja saps que quan baixa l'equip a segona divisió, l'equip masculí, l'equip de futbol, pues, ja caigueren, pues, les seccions de futbol sala, automàticament baixen els pressupostos, tenen que destinar més recursos al primer equip de futbol i, bueno, pues, automàticament se ressenten totes les diferents seccions, no?
0: Molt bé, pues, la comunicació oberta amb la ciutat esportiva de Buñol, des d'on en 21 minuts virem este partit. Així que anem a anar repassant el que són els marcadors que van produir-se en la jornada. Estem a 11 dies per a que comence el Mundial. Només 11 dies i tindrem així la Copa del Món. Estan jugant-se partits amistosos per als equips que les preparen. Per exemple, esta matinada hi ha hagut un Mèxic-Austràlia. Mèxic, recorden que és un dels tres països organitzadors d'este Mundial. Mèxic l'ha guanyat 1-0 a Austràlia. Corea del Sud ha guanyat 5-0 a Trinidad i Tobago. Ecuador ha superat un altre dels rivals, en este cas d'Espanya, en la primera fase del Mundial. Ecuador 2, Aràbia Saudí 1. El Japó li ha guanyat 1-0 a Islàndia i acaba de concloure el partit entre Singapur i Mongòlia. Singapur ha guanyat 4-0 a Mongòlia. Jugarà un altre dels rivals d'Espanya en la vesprada d'avui. Ho farà a les 5 de la vesprada. Cap Verd jugarà davant de Sèrbia. I a més tenim un interessant Alemanya-Finlàndia. Esta nit també hi ha un Estats Units-Senegal i conclorem a les 11:30 amb un partit entre Brasil i Panamà. Espanya, recorden, no començarà el Mundial fins el dia 15, però abans, dijous, té partit amistós en la Corunya davant d'Iraq i el dia 9, a les 4 de la matinada, jugarà a Mèxic davant del Perú. El record dels tres partits d'Espanya per al Mundial, dia 15 a les 6 de la vesprada, Espanya-Cap Verd. Dia 21, també a les 6 de la vesprada, Espanya-Aràbia Saudí. I el dia 27, a les 2 de la matinada, es jugarà el partit entre Uruguai i Espanya. La primera divisió del futbol espanyol ja va concloure el cap de setmana passat. Recorden que Barça, Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis jugaran la Champions, una Champions que viurà la seua final el dia 5 de juny del 20.

2017 en l'Estadi Metropolitano de Madrid. Per a l'Europa League, Celta i Real Societat. Per a la Conference, el Getafe. Descens per a Mallorca, Girona i Oviedo. Avui també en marxa la última jornada en la segona divisió del futbol espanyol amb tres partits ja disputats. Real Societat B1, Leonesa 1, Ceuta 1, Albacete 0 i Granada 1, Sporting de Gijón 2. Per esta vesprada, a les 6 i mitja es juguen lluita per el playoff d'ascens, Almeria-Valladolid, Deportivo de la Coruña-Las Palmas, Saragossa-Màlaga, el nostre partit de la jornada Castelló-Eibar, Burgos-Andorra i Racing de Santander-Cádiz, mentre que per a les 9 de la nit es queda el Leganés-Mirandés, un dels dos baixarà, i l'intrascendent Córdoba-Huesca amb l'equip d'Oltra ja en la primera federació. Ascens matemàtic per a Racing de Santander i Deportivo de la Coruña. Es recorda com està la lluita per l'ascens cap a la primera divisió. Tercera plaça, Almeria, 71 punts. 70 per a Màlaga i Las Palmas, 69 per a Castelló. Estos serien els quatre equips que ara mateix ja pujarien, però també està amb 69 punts el Burgos, esperant la relliscada d'algun des de l'alt, i també l'Eibar, el rival del Castelló en la jornada d'avui, que amb poques possibilitats, però alguna, amb 67, encara lluita, encara somnia també en lluitar per l'ascens a primera divisió. En l'ascens cap a segona ja s'han jugat dos partits, Real Madrid B2, Sabadell 0 i Ponferradina 0, Atlètic de Madrid 0. Per a les 4 i quart està previst l'Europa Celta de Vigo B, a les 8 i mitja amb la cobertura punta a punt d'encontre de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, que enfronta a Villarreal B i Zamora. L'ascens cap a la segona federació també viurà el capítol final en contra d'anada en la vesprada d'avui. A les 7 i mitja en el Camino Caro, el partit entre la Nucía i Llevant B, mentre que l'ascens cap a la tercera federació, partit d'anada jugat este matí, Torrevieja 1, Benidorm 1, la tornada diumenge vinent a les 12 en Benidorm. Futbol femení, última jornada de la temporada. Marcadors ja definitius. Eibar 2, Dux Logroño 1. Real Madrid 2, Granada 0. Real Societat 2, Atlètic de Madrid 0. I Costa Adeje Tenerife 2, Deportivo de la Coruña 0. 4 victòries locals en els partits ja disputats. Per a les 4 de la vesprada, els altres 4 partits pendents. Atlètic Club Alhama, Espanyol Sevilla, Llevant Badalona i Madrid Club de Futbol Femení Barcelona. Campió el Barça, 28 victòries en 29 partits. Segon, Real Madrid. Tercer, Real Societat, seran els equips que disputen la Champions. El Barça, al quart, li ha tret 33 punts, que és el Costa Adeje Tenerife. Per la part baixa, descens per a Alhama i amb només 9 punts per al Llevant femení. Ahir va posar el punt i final en handbol la Lliga Guerrera Ciberdrola. En la fase final, play-down amb derrotes intrascendents per als equips valencians. Morvedre va caure 25-22 davant de Lanzarote, mentre que Elda Prestigio també pergué davant de Caja Rural Aula Valladolid. Tot i això, l'equip pucerà Valladolid baixa cap a la divisió d'honor or. Continuarem tenint Elx, Morvedre i Elda en la màxima categoria de l'handbol femení. En handbol masculí, un partit jugat de l'última jornada que es disputa avui. Ahir, Villa d'Aranda 35, Ademar de Lleó 33. Per avui, unificació d'horaris tots a les 6 de la vesprada. Valladolid, Nava, Ciudad de Logroño, Barcelona, Ciudad Encantada, Bidasoa, Irún, Frigoríficos del Morrazo, Puente Genil, Granollers, Caserío, Ciutat Real, Orneo, Eón, Alacant, Bada, Huesca i Torre la Vega, Guadalajara. La classificació encapçalada pel Barça, 29 partits, 29 victòries, 58 punts. Segona plaça per a Ciudad de Logroño. Tercera per a Granollers. Orneo Eón Alacant en la novena plaça, encara que les mirades en la jornada d'avui posats en els partits de Puente Genil i de Nava, perquè Agustinos Alacant espera qui serà el 14è classificat de la Lliga Sobal per a disputar el cap de setmana vinent l'eliminatòria d'ascens cap a la Lliga Sobal. Lliga CB, només resta un partit per a concloure després de l'última jornada disputat divendres vinent, el Barça-València de les 7 de la vesprada.
que també tindrà cobertura punta a punt. València Bàsquet, si guanya, serà segon i començarà el playoff dimecres en el Roig Arena davant de Bilbao. En este cas, les altres rondes, les altres eliminatòries, els altres emparellaments de playoff serien el Murcia-Barça, el Madrid-Tenerife i el Baskonia-Juventut. Però, en cas de derrota de València Bàsquet avui en el Palau davant del Barça, conclourà la Lliga en la quinta plaça, començarà primera ronda contra Baskonia, factor camp en contra. En cas de victòria per a les semis, el Madrid, factor camp en contra, si el Madrid supera a la Laguna. En fi, el camí no serà senzill. En cas de derrota, ja dic, començarà dimarts. En victòria davant de Baskonia, el Madrid-Tenerife es manté inalterat i les altres dos eliminatòries serien Murcia-Bilbao i Barça-Joventut de Badalona. Qui no aconsegueix l'ascens és el Amics de Castelló, que este matí ha tornat a perdre davant de l'Albacete. Serà l'equip manxec qui puja a primera FEB, mentre que l'equip castellonenc va a continuar una temporada més en la tercera categoria del bàsquet espanyol. Per cert, que esta matinada hem conegut ja els equips que jugaran la final de la NBA. Seran els New York Knicks i el San Antonio Spurs. Primer partit dijous, 2:30 de la vesprada en San Antonio. Tenis, estem pendents de Roland Garros. En marxa el primer partit d'octaus de final en la jornada d'avui. Duel espanyol entre Rafa Jódar i Pablo Carreño. El jugador asturià Carreño, que ha guanyat els dos primers sets, 6-4, 6-4, però Jódar està a un punt de guanyar el tercer set i col·locar el 3-1 perquè està 5-1 i 40-0 per a la gran sensació del tenis espanyol Rafa Jódar forçar la quarta mànega. Després jugaran De Jong, Zverev, Mancic, Rublev i Casper Ruud davant de Joao Fonseca, el bogí de Djokovic en este torneig. En el quadre femení ja hi ha tres marcadors definitius. L'eliminació de Iga Swiatek, que ha perdut davant de Kostiuk, també classifiquen Cirstea i Svitolina. Estan jugant ara Andreeva i Tiegman. Avui es posa punt final al Giro d'Itàlia amb la victòria de Vingegaard, que a més ha aconseguit 5 victòries en les etapes. Així que 130 quilòmetres de passeig per Roma en la jornada d'avui per l'última etapa, quan estem a només un mes de l'inici del Tour de França, que tindrà les seues primeres etapes en Barcelona. En motor, Gran Premi d'Itàlia amb victòria per a Bezzacchi, per davant de Jorge Martín, Marc Márquez setè, Bezzacchi més líder encara del Mundial. En hoquei sobre herba, victòria per al València Hockey Club en la final per l'ascens a la divisió d'honor. Després d'aconseguir l'èxit en el seu triomf divendres davant del Jolaseta, ahir va guanyar el Vallès Esportiu per 3-1, així que acompanyarà el Carpesa en la màxima categoria. Per primera volta, el hockey espanyol tindrà un equip masculí, el Carpesa, i un equip femení, el València Hockey Club, en la divisió d'honor. En futbol americà, victòria per a el València Giants en el ascens cap a la divisió d'honor del món del futbol americà. Això i més coses més. Quan Jódar guanya el tercer set i es col·loca 2-1 avall, demana afició Carreño Busta. Dàminus per a les 4, 10 per a que comence a rodar la pilota, Muñol. Duh.

0: Veurem amb quines cares les jugadores del Llevant afronten este encontre, este partit, que és el comiat a la primera divisió. I anem a veure si són capaces d'obtindre una victòria, que no sé si seria la segona o la tercera de la temporada, Toni Galindo.
1: Pues a veure, estava, mira, casualment estic repassant com a locals, només han sumat una victòria i una altra com a equip visitant. És a dir, dos victòries han sumat en les 29 jornades d'esta lliga, no? O sea, seria la tercera victòria en tota la temporada. Les xifres són pobríssimes, no, Patri? I a més, estàvem contant-ho, Luis, ara mateix, estem alçat, Patri i jo, que també he comentat en la prèvia, un partit a les 4 de vesprada, un diumenge,

0: En la calor, així en Bunyol, i què poden haver, 50 persones?
1: Bueno, així en Bunyol, o fa fred, o vent, o fa calor, mas està perfecte, però bueno, així estem sempre nosaltres en punt a punt. A veure, estem parlant que l'últim partit que guanya el Levante és el 31 de gener davant el Madrid CF 2-1, que recorda que l'elecció d'Erika González, màxima goleadora amb 5 gols de llevar, i se lesiona en gener i encara és la màxima golejadora. Jo pense que se lesiona va fer moltíssim de mal a l'equip, perquè una jugadora que té marc des de fora, que dona assistències, que tenia visió de xoc, que baixava a la base a replegar la pilota a portava tantíssimes coses, però a mi la millor d'este Levante és la mala sort, que també lesiona. Des d'ahir són 10 derrotes seguides i un empat en la passada jornada davant l'Alhama. Per tant, durant tota la temporada, com dius, dos victòries de Madrid CF i Dux Logroño, i dos empats davant l'Alhama i Badalona, com dius anteriorment.
0: Bueno, és que la temporada va començar fatal, no?, en Emili Lima, arrencar la costa ja molt mal, i ja redreçant el rumb. I jo que vaig fer els primers partits, tu també n'has fet així, Lluís, i la veritat, la imatge era desoladora, no? Era una impotència veure les jugadores que volien, però que no hi res, no podia. Al final va ser una desesperació. Arribar a Andrés París semblava que la cosa canviava, però bueno, al final la dinàmica pues ha continuat per derrotes, i bueno, pues, una temporada per oblidar acaba tenint la conseqüència que ha tingut, que és el descens, i a veure què passa, no? A veure si, com te sabes, el president no fa de caure esta secció i que recupere pronte la zona de primera divisió de la Lliga F.
2: La qüestió de l'horari és perquè a les 4 han col·locat els 4 partits de Lliga Femenina, sí. A les 6 i mitja els de l'ascens a primera divisió, els partits de l'última jornada de segona, sí. I a les 8 i mitja posen el partit d'ascens de primera federació a segona, és a dir que la Federació Espanyola també ha volgut que no coincidiren massa encontres.
1: Estos partits, sí.
2: Clar, no, que no passen coses com la d'ahir, no? Que el València-Villarreal es juga a la mateixa hora que la final de la Champions.
1: Sí, i que no es puga veure, que tingués que sentir-lo en punta a punt, sí, no? Que no es podies, sí. Jo estava mirant la final de Champions i escoltant vos a vosaltres, imagina la combinació explosiva. Sí. Però jo me quedaria en esta temporada del Llevant, esta temporada tan trista, no?, per als aficionats, perquè són 4 lligues del Llevant, 6 copes de la reina, 2 supercopes, com dia abans, per a mi el desequip més important d'esta història, que per la categoria en un partit simbòlic, no?, que és davant el Barça. Campió i referència indiscutible en estos dies, és a dir, per a mi era com un pas, s'acaba una etapa, que és la del Llevant, no?, des de 1998, i comença una nova, que es comença, crec que en 2015, la del Barça, no?, i justament ese dia perds la categoria davant de l'equip més gran del món, que és el Barça en estos moments.
0: Bueno, hem de dir també que ara s'està nuvolant, és a dir, que tenim un poc d'alívia, tenim... Una tronadeta, pues igual s'està muntant, eh? Mira, Patri, el que tinc ací dalt de vi. Mira, tinc, Lluís, una càmera en una estructura, i ell dins de l'estructura ha plantat un niu, i el tinc damunt del meu cap. Peligro en la condomina, Lluís, perquè com estic apoblat, me poden ploure coses damunt i no precisament pluja, eh?
2: Ja, en fi, aquestes coses passen. què li passa, Patricia, a la Lliga Femenina de Futbol? Per què el domini del Barça és tan aclaparador? Com un equip és capaç de treure 33 punts al quart classificat?
1: Ahir ho parlàvem amb Carlos, no, el teu germà, pues, és que has apostat molt seriosament, com dia, des de 2015. Damunt és una estructura de cantera impressionant, perquè dona compte. Jo tinc curiositat la temporada que ve, que no està Alexia, que no està Onavalle, que sí que és cert que es quede, per a mi la millor centrocampista del món, que és Patri Guijarro, Irene Paredes, i veurem, no? Jo crec que per la Lliga es donarà de sobra, i veurem en Champions, jo crec que a semifinals arribarà el Barça, però veurem a partir de semifinals, perquè quan tot és un equip, no?, com l'Espanya masculí que guanyar la Copa del Món, que es junten molts jugadors, els millors de la seva posició, en una mateixa generació, és que això fa, és molt important, perquè acaba sent el millor aquí, com està demostrat este Barça. A poc a poc les jugadores sembran tres lligues, com és la Premier, jugadores tan importants com Alexia, Onavalle, Mariona, Aitana Is de lesió, esperem que se recuperi, no li costa tant com li va costar a Alexia de recuperar-se. I veurem este Barça, però sobretot és creure en un projecte, ser seriosos, apostar per el futbol femení. Recorda, el 1998 és el Llevant, no?, que ve del Sant Vicente, que aposte per el futbol femení, s'ho creu, i a partir del 2015 és el Barça, que diu, a partir d'ara vaig a ser jo el dominador, però ja no sols en Espanya, en Europa. Espera que te passe a Toni.
0: No, Lluís, el que estava fent les indicacions a Patricia és que no és que domina la Lliga F, és que tu veus el filial, tu veus el Barça bé, que jo li he fet alguns partits de la primera federació, i és que aquestes xiquetes van com avions.
1: No, és que el Barça C també és campió.
0: És que és una barbaritat. O sigui, és que dius, no, se'n va Alexia, se'n va... Ona, no, no, lo que ve per darrere, és que, ojito, lo que ve per darrere, perquè tu agarres la primera federació i l'ascens se té que dirimir en el segon classificat, perquè el B no pot pujar.
1: Però, ojito, però estàs parlant de jugadores humanes. Jo estic parlant de jugadores extraterrestres. Ah. Les que se man són les millors del món. Les que pugen de cantera són més joves, es falta experiència i no saps el que te van a donar. El que se'n va és lo millor de lo millor. Per tant, este Barça serà pitjor, no serà millor, perquè el Barça econòmicament tampoc pot plantejar-se fitxar jugadores top com fan Real Madrid tots els anys. De fet, fitxa l'Ai Alexandri, únic fitxatge la temporada passada, es lesiona la Supercopa en Castàlia. La temporada passada fitxava Payor, que és la delantera que no tenies, màxima golejadora de la Champions, a molts segons, la única jugadora que és màxima golejadora en dos equips diferents Champions, per això dic que és un equip que encara aixina donarà prou de sí.
0: Sona l'himne del Llevant, Luis, estan aixint ja les 22 jugadores, així al terreny de joc, estem a pocs minuts perquè arranque este Llevant Badalona.
2: Mentre en tenis comença el quart set en Roland Garros, partit de vuitens de final, Carreño li guanya 2-1 a Jodar, però ha demanat físio. Sembla que el seu muscle no està en massa bones condicions. Mentre hi ha descans en partit amistós, Suïssa, que li guanya 3-0 a Jordània, acaba de marcar Xhaka en l'afegit de la primera meitat per a l'equip suís. Recorden que en els rivals d'Espanya jugarà a les 5 de la vesprada Cap Verd davant de Sèrbia, mentre que l'Aràbia Saudita ha perdut 2-1 front a l'Equador. Allà estan les jugadores i eixa pancarta de tornarem, Toni Galindo.
0: Això esperem tots, no? Que torne pronto el Llevant Unió Esportiva, que passi i senyet de transició en la primera federació, en la segona categoria del futbol femení, i que pugui tornar pronto al lloc on se mereix, al lloc on té que estar per història, per tot, per club i perquè sí. Perquè és el Llevant Unió Esportiva, és un club que és extraordinari, un, ha sigut un dels clubs importants en esta primera divisió femenina i ha de ser un any de transició. Bueno, pues, el partit estarà dirigit per Elisabet Calvo Valentín com a àrbitre principal, assistents Andrada Alomán, Maria Victòria Miralles Almagro i com a quarta àrbitra Noelia Badia González. Estan les quatre ja situades en el rogle central, les jugadores del Llevant Unió Esportiva, que ja comencen a escampar-se per la seva zona, per al seu terreny, que serà la banda dreta. Per tant, atacarà cap a l'esquerra, cap a la dreta ho farà la Badalona, que també ara ja es situen sobre el terreny de joc. M'estava dient, Patri, el canvi físic d'una jugadora.
1: No, ho estava parlant així en l'analista del Llevant, que l'exporta del Llevant Maria López, que bueno, com ha crescut, pareix que tinga més centímetres, més corpulenta, i està clar, no?, que quan te fas atleta professional les teves dimensions augmenten, no?, i que ve per ella, no?, que pugui aportar també en el d'una xora que ve del Llevant. Com també està Estefania Banini, ex del Llevant, sí, també sí. Tenim diferents xors que han passat per la Comunitat Valenciana, Berta Puigades del València, Maria i un part del Villarreal, és un partit que recorda xodes que n'està per ací.
0: Bueno, pues precisament Banini, l'exjugadora del Llevant Unió Esportiva amb el dorsal el número 10 que juga en el Badalona, és la capitana del seu equip per part del Llevant Unió Esportiva, és Alarilla. Ahí tenim el rogle de les jugadores del Llevant Unió Esportiva, estan ahí donant-se ànims, donant-se les últimes instruccions. També les jugadores del Badalona estan ahí fent-se les últimes instruccions abans de començar el partit. Anem a veure què passa, doncs hi haurà canvi de camp. Per tant, el Llevant jugarà a la banda esquerra, a la dreta ho farà el Badalona. El sorteig ha determinat això. Bueno, pues trobes algun canvi, algun avantatge per este canvi de terreny? No bufa el vent fort, no sé.
1: Bueno, en principi, ni tens el sol de cara, ni tens vent en contra, per tant, bueno, a mi lo que m'interessa és veure la posició la mateixa de Rey del i Carrasco, que la vemba que anava a far estarà de, bueno, no està de carrila perquè el Llevant juga en quatre defenses, que tu saps que a vegades alterna i sap interior, mitja punta, lateral esquerre carriler, i veus una jugadora prou interessant per a este Llevant, i també ganes de veure la mentalitat d'este Llevant quan descendís, que siguin capaços com el València, perquè és molt important estar fortament també de tornar a recuperar la categoria, per favor.
0: Bueno, pues traurà el de rogle central, serà la Badalona qui posa la pilota en funcionament. Ahí tenim a Irina i també a Vanini, que són els dos jugadors que estan per a procedir la treta. Ara arranca ja el partit, comença el partit a la Ciutat Esportiva de Bunyol, la juga el Badalona. Ahí tenim a John Park, que conduix la pilota, ahí està lluitant l'Ari en companyia de John Park, tocant el Badalona ara per la part de darrere, ahí tocant la defensa és Anna que alça cap, Anna que li dona aquí a Majarín que la canvia radicalment de posició, està d'esquerra dreta, ara la condueix Pujadas que alça el cap, ahí tenim a Dolores Silva que tracta de fer la pressió, ahí també Carrasco continua tenint la posició possessió de la pilota, el Badalona i la pressió de Dolores Silva, però conduís de... I no para de fer-ho el Badalona, ara de primera, toca Vanini, ahí de pit que la dona Itzi per a Pujadas, tocant-la sempre en territori del Badalona, el conjunt català. Ahí tenim a Anna, que la toca per a Jompart la canvia per a Majarín, que ja travessa la divisòria, valor que se m'ha en profunditat, atenció que pot arribar la Irina, ahí a les mans de Tarazona, de moment domini del Badalona, Patri.
1: No, sí, Manjarín en cama esquerra, que clava un baló darrere la defensa de Buscana a la companya i perillosa. Atenta, i està bueno, la portera del Llevant, de Maria López, per a intentar resoldre la situació, però ojo, perquè te bascule molt a la part dreta, acumule moltes jugadores, la trauen cap a l'esquerra, busquen que tingués menys número de cames rivals i a partir d'ahí es comencen a crear.
0: Ui, mira, atenció, que la Nilla acaba de perdre la pilota, atenció, que està davant de la frontal, el Badalona, ara s'ha equivocat Irina, en la passada la recupera en defensa a l'Alonso, la dona per a Tarazona, per a la portera llevantinista. La pressió d'Irina, però Tarazona se la lleva de damunt, com va, la dona per a Carrasco, Carrasco que la controla, Carrasco que se'n va, fa el passada en profunditat per a Ana Franco, que no pot arribar, ha sigut massa llarga, ha anat directament a les cames de Maria.
2: La selecció espanyola sub-17 acaba de perdre davant de Croàcia, però es classifica per a les semifinals del torneig masculí. Estava contra les cordes, però finalment ha aconseguit la classificació com a segona de grup. Dijous jugarà en semifinals davant d'Itàlia, Itàlia, França, Dinamarca o Montenegro. El marcador final de l'encontre: 2-3, Espanya 2, Croàcia 3, selecció sub-17 masculina que va a jugar les semifinals. Toni.
0: Atenció perquè ataca el Llevant, ahí tenim a Ari que dona la profunditat per a Ana Franco, atenció que pot haver rematada Ana Franco, la parada de Maria, continua Ana Franco en la pilota, anem a veure dins l'àrea de nou per segona ocasió Maria, atenció ara Ari, Maria al travesser, la rematada de Carol al travesser, però estava la jugada anul·lada, sembla que estava la jugada anul·lada, sí, ahí se veu que s'ha assenyalat fora de joc.
1: Sí, independentment d'això, Ana Franco, egoista, tenia Arias completament a soles per a passar la pilota de primeres, se la pense, la portera es queda fent l'estàtua amb ella, que tampoc no sé com no va cap a ella, sabent que estava dubtant en el que fer la pilota, i mala decisió, independentment que estigui a fora de joc, però bueno, primera del Llevant, bona assistència i d'Arias per Ana Franco.
2: Però dona la sensació que res no valia, que ja havia fora de joc en la primera.
0: Sí, bueno, pues, però bueno, havia continuat i tampoc he vist ahí que s'havia xiulat ni res, o si havia xiulat, la veritat, no ho havíem sentit.
2: No.
1: Lluís, la primera acció estava fora de xoc, sí. La primera passada d'Ària Ana Franco, sí? Vale.
2: Ixa, la primera és la que estava fora de xoc, sí.
0: Pues ahí la juga el Badalona, ahí está conduint la Pujadas que la dona per a Itzi que la refila cap a dunt. El balón fa un cir i la toca a l'Arilla que buscava la posició d'Ana Franco, però la recupera en defensa el Badalona. Ahí la conduix un par que li trenca a Dolores Silva. Ara canvia cap a la dreta, Itzi que avança, Itzi que corre per ahí, per al carril dret, ahí ja la seua trobada a Gabaldón, serà banda, ha tocat en última instància, no, serà per al Badalona, sí. Ha sigut Gabaldón qui ha tocat la pilota, l'ha tallat ixa acció de perill del Badalona, Patrick.
1: No, i ara que el Llevant ja no té res que xuar, ni que guanyar, ni que perdre, pues, està xuant un poc més bloc mitjalt, intentar robar en camp rival, i això fa que el Badalona no s'ho pensi, quan recupera la pilota intenta ja ser les contres.
0: Ahí la juga el Llevant, que torna a muntar la contra, la pilota que li arriba a Franco, ahí està pegat en la lateral esquerra de la... Uf, no s'ha aclarit, Ana Franco, mare meva. Està intentant-ho, però no li estan eixint les coses, eh? Ahí la recupera en defensa el Badalona, la pilota que se'n va per a Itzi, calça el cap, canvia radicalment la posició. Ahí toca de primeres Paula, la pilota que li arriba a Vanini així, ui, no ha pogut arribar la capitana, serà banda per al Llevant Unió Esportiva.
2: A esta hora també han començat els tres partits en esta primera divisió femenina, en la Lliga F, Athletic Club Alhama, Espanyol Sevilla i Madrid Club de Futbol Femení Barcelona.
0: Ahí tenim a l'Arilla, ahí la dorsal número 10, la capitana del Llevant, ahí ja la refila, la solta, és per a Ari, que tractava de controlar la pilota, no ho ha pogut fer, serà banda per al Badalona. Juga sense pressió, no? Jo veig, bueno, més, clar, lògicament no te jugues res, no, Patri? I les jugadores pues, estan pues, com més soltes, no?
1: cap dels dos equips es xue res, ni el Badalona, que en Jan Carle crec que són 4 o 5 derrotes consecutives. El Llevant ja saps la trajectòria que du, per tant és un partit de despedida de la primera edició per al Llevant, però està bé veure les ganes, no?, d'encara no deixar-se caure i de lluitar i donar aquesta alegria a l'afició que ha vingut així a veure xuar.
0: Bueno, que per cert, Patrick, que s'ha poblat un poc la graderia, eh? Sembla que la gent estava per i fora rodant pel bar i això, però al final sí que ha agarrat un poc més de color la grada. Bueno, atenció, perquè tenim ahí per la banda dreta el Badalona, tractava d'arribar Itzi, no, amagat i la dona cap arrere, ahí la controla Lorena que canvia per a Manjarín, així a la banda esquerra, ara de primeres la combina amb Vanini que aguanta la pilota, li entrava i Dolores Silva, però la tira cap arrere.

0: El Badalona.
1: Lorena Navarro va començar xunt el Real Madrid de lateral esquerre. Sembla Real Societat, pivó defensiu, lateral, i era totalment fent de 6 de pivó defensiu per a este Badalona.
0: Mira, mira, mira, mira, Itxe, que pot fer la centrada. Ahí pegat en la lateral, se n'ha anat fora. Serà porteria per al Llevant, no ha pogut controlar Itxi, per tant serà porteria per al Llevant Unió Esportiva. El Badalona ve de perdre per 0-4 contra el Real Madrid. També ve de que li toquen la careta.
1: Sí, són 5 partits, he dit jo, 5 o 4, són 5 partits sense guanyar del Badalona. Va canviar d'entrenador, estava de llunyent i va confiar en el seu segon, en Marc Ballester, que continuarà, segons ha dit la presidència del club, a la temporada que ve, perquè confien, perquè és un home de club.
0: Ai, mare, lo que acaba de fer ara Tarazona, que ha fet ahir la treta des de l'àrea menuda, l'ha tocat una jugadora i li l'ha deixat a la portera llevantinista, que un poc més si es complica la vida, però finalment s'han resolt bé la situació. Ai, tenim a Ani, Ani ajudant la pilota ahir davant la pressió de Majarín. Majarín, atenció ara, perquè la pilota li arriba a Dolores Silva, no ha pogut controlar l'esfèrica i serà banda per al Badalona.
1: I dius tu que venen de tocar la careta al Real Madrid, però és que en Copa de la Reina, en semifinals, van patre el Barça en sa casa 0. Ojo, que això és molt de mèrit. Sí que serien en Camp Nou, van perdre per 4-1, que va guanyar el pòquer este que té, el segon pòquer de la història que té el Barça, Lliga, Supercopa, Copa de la Reina, Champions del Barça, però que li van plantar cara. Elles, sí, la Real Societat que va guanyar en Zubieta al Barça, són les úniques que han pogut fer-li un poc de mal a este Barça.
0: Bueno, pues estem en el set de la primera part, així, la Ciutat Esportiva de Bunyol, llevant una esportiva 0, Badalona 0. Te ho estem contant així, al punt de punt ràdio. Atenció que pot muntar la contra, la llevant d'una esportiva a Baldón, que frena, a Baldón, que la tira cap arrere, la deixa de passar Eva Alonso, la deixa per a Tarazona. Ahí tenim Alma, la central llevantinista, l'esfèrica espera Eva Alonso. Eva Alonso, que la torna en horizontal per a Alma. Alma calça cap, Alma que corre, no li entra ningú, travessa la divisòria, i buscava la posició d'Ari, li l'ha filtrada, però, mare meva, jo de filtrar-li, crec que li ha refilat ahir una passada, que a veure qui arribava d'això.
2: El primer gol de la vestrada en esta lliga femenina plega en Bilbao, l'Atlètic en el minut 7, marca davant del ja descendit Alama, Atlètic 1, Alama 0.
1: I també, Lluís, ja es parla, no? Nerea Neva de l'Atlètic també se'n va del club. És un moment de la temporada de que moltes jugadors estan despedint-se, no? Com el cas de Misa Rodríguez, de Cleon Guiller del Real Madrid. És a dir, veurem com queda la reconfecció de la temporada que ven certs equips.
0: Ui, que la pilota li arriba a Vanini. Atenció, Vanini, que està a la lateral. Pot fer la centrada o pot fer la jugada individual. Ahí està Vanini, que continua a dins l'àrea. La centrada no pot arribar, la cabotada final. La tocada de Alonso, la rebutja a la defensa, però la recupera Julve per al Badalona. Ahí està la jugadora pegada per la banda esquerra, la banda dreta, perdó, ahí la filtrava per a Irina, no arriba la pilota, es creua per el mig, molt bé Eva Alonso, ahí l'està jugant el Llevant Unió Esportiva, que recupera la pilota a la balonada, travessa la divisòria, ahí està Carrasco, però qui la toca és Ana Franco. Ahí continua tenint la possessió de la pilota el Llevant. Ana Franco la deixa cap arrere. Ahí Carrasco que la controla. Fa tocada de primeres. És la per a Carol. Carol per a Ana Franco. Centra la pilota. No pot arribar Ari. La rebutja en defensa al Badalona. Però la pilota no necessita i continua tenint la possessió el Llevant Unió Esportiva. Ana Franco que pot fer la centrada. Ari que no arriba. Es creua de nou la defensa del Badalona. Però ara pot muntar la contra l'equip català. Julve. Julve la dona per a Vanini. Vanini que es frena. Vanini que retanya. Vanini calça el cap. Ahí està la pilota per era Itzi, Itzi la torna a Vanini, ha tranquil·litzat, no ha volgut muntar la contra, no anava molts efectius, però atenció, ara que sí, ara la pilota que li arriba a Irina, Irina dins l'àrea, Irina que la penja, fa la vaselina, però l'ha eixit molt per damunt, i molt alta ixa pilota, per tant, per damunt del travesser, serà porteria per al Llevant, Patrí.
2: Però avui, Patrícia, estic veient un Llevant més ofensiu, un Llevant...
1: Diferent, veritat, sí.
2: Menys poregós, un Llevant que avui ha eixit a jugar a futbol.
1: Sí, per això vos dia que aquest bloc mig-alt és diferent, no? Talvolta ja senten la pressió de que esto ja està acabat, però bé, per ell és perquè estem veient un espectacle més divertit, no? I amb més ganes de fer coses, i podríem voler les estadístiques, però pense que en cap rival el Llevant és el que té més possessió de pilota que el Badalona, que això no té res que veure, ja ho sabem, no? Però sí que veus més internades per la banda de Yedlin Carlasco, d'Anna Franco amb el tren de participar, Ari ser voluntària a l'hora de recollir la pilota dreta-esquerra, si veus certes coses que durant la lliga és una llàstima, però que no ho hem vist.
2: Recorden 6 i mitja de la vesprada la gran cita de Guia en Castalia, Castelló, Eibar, en la lluita per l'ascens cap a la primera divisió. Almeria, Màlaga, Las Palmas, Castelló, Burgos i Eibar, estos 6 equips en busca de les 2 places que donen lluita per ixa única plaça d'ascens cap a la primera divisió, després de que Racing de Santander i Deportivo de la Coruña hagin aconseguit ja el seu lloc en la primera divisió la propera temporada. Punta, punta, punt, ràdio, 4 i 11 de la vesprada. Tornem a Bunyol, allí Levanti, el Levante les planes, el Badalona, empat en 0-0.
0: Ara la recupera el Llevant, que la toca de cap, ahí la juga, aquí la juga Gemma, Gemma que la tira cap arrere per a Alonso, la tira per a cap al Don, ahí pegadeta a la banda, al carril esquerre, però ahí la talla, l'intercepta Carrasco, que la torna a la seva companya, esclava pel mig, una jugadora del Badalona, però mira, mira, mira, mira com la toca el Llevant, una esportiva, ahí tenim Carol Calçacals, que està en la lateral, fa la centrada, aneu si pot arribar, ara està Dolores en la frontal, la rematada per damunt del travesser. Ocasió molt bona per a Llevant d'una esportiva i s'arrematada de Dolores Silva, que se'n va per damunt del travesser, Patri.
1: No, no, i ses combinacions per l'esquerra entre Carol Marín, Ari Arias, Ana Franco, buscant sempre un ser una jugadora més davant de Iciar Pinillos o Elena Julves, tan Felip Prou de Mal, i a partir d'ahí les entrades, si fos un poc més precises, Toni, jo pensé que donarien millor, més perillositat, encara que Dolores la tenia prou franca per a fer la rematada.
0: Ui, mira, mira, mira, veure si pot arribar Ana Franco. Serà porteria, no ha pogut controlar aquesta pilota, no ha pogut arribar la jugadora del Llevant. Està jugant sense pressió. I això és la clau. En un partit on no te jugues res, que ja ho tens tot fet, pues, avui estan les jugadores, diuen, no, anem a divertir-se. I la veritat és que estan oferint un bon espectacle. Ahí tenim jugant allà el Badalona, la pressió de Carrasco, continua tenint la posició de la pilota l'equip català. Ahí està jugant l'equip que entrena Marc Ballester. Ahí la recupera molt bé, la Llevant, una esportiva que menja la pilota. Buscava a Ana Franco, però s'ha assegut molt llarg. Pues nova ocasió, nova aproximació de la Llevant, una esportiva que està rondant ja en moltes ocasions la porteria del Badalona. Està en camí del 13 de la primera part, empat a 0 en el marcador entre el Llevant, una esportiva, i el Badalona. Així a la ciutat esportiva de Bunyol, a la ciutat esportiva del Llevant, i te ho estem contant així al Punta Punta Punt Ràdio.
2: Quan Jodar fa break en el quart set, es col·loca 3-2 amunt i té avantatge per a guanyar esta quarta mànega i enviar este partit de vuitens de final de Roland Garros al quint i definitiu set. Recorde com està la jornada, perquè en els partits amistosos acaba de marcar la drapera Txèquia, que le guanya 1-0 a Kosovo. I a les 6 de la vesprada, Lliga Sobal, l'última jornada, les nostres mirades en el partit entre Orreo i Alacant i Bada Huesca serà, ja dic, a les 6, unificació d'horaris, però les mirades en la 14a plaça la ocuparà Villa d'Aranda, en este moment 21 punts. Frigoríficos del Morrazo té 20. Dèneu per a Puente Genil, Dèneu per a Nava. L'últim d'estos jugarà davant d'Agustinos Alacant la eliminatòria d'ascens o de descens des d'Asobal fins la primera B. 4 i 14 de la vesprada, punta, punta, punt ràdio. Tornem a la ciutat esportiva, a este Llevant 0, Badalona 0.
0: A punt d'arribar al 14 d'esta primera part, com dies, empat a 0 en el marcador. Està jugant ara, controlant-la i manejant la pilota a l'equip del Badalona, Manini. Ui, que no s'ha entès ara Manini amb Majarín. Per tant, serà banda per al Llevant, una esportiva, Ana Franco, que ja la trau. Ahí tenim Ari. Ari, que tracta d'arribar la pilota. Es creua molt bé ara per ahí la defensa del Badalona. Manini, que la controla, però es creua d'ahí Dolores Silva. Li furten la cartera, li furten la pilota i apunta la jugada Manini per al Badalona. Ahí la pilota que li arriba aquí, li arriba a John Bart, ahí la toca Itzi, atenció que pot arribar Irina, no ha pogut controlar-la. Ara ha tingut una aproximació bona el Badalona, Patri.
1: No, és que quan Estefania Vanini toca la pilota és una jugadora que té moltíssima qualitat. Com dia abans, ex de Llevant, ex d'Atlético de Madrid, recordo una final de la Copa la Reina davant el Real Madrid, perquè el Barça no va arribar, perquè va ser admiració indebuda de Salma Parayuelo, no? Per una tarjeta roja que ve entre la temporada anterior contra l'Osasuna. Xue la final, Xue una final espectacular en Butarque, i Estefania Vanini va ser la jugadora que aconseguís fer la prova per a l'Atlético de Madrid i que aconseguís fer el gol de penalti que li dona la victòria a l'Atlético de Madrid. Per l'altre, és una jugadora amb experiència que si saps que baixa a la base, ara mateix està jugant d'interior esquerre, però si baixa a base te pot aportar moltíssimes coses.
0: I jo el que estic mirant, Patri, és que l'horatge mos està canviant. Luis Tencatri la raó i així encara mos plourà perquè se pot muntar una tronada. Està canviant l'horatge, però bueno, a la carrera. Bueno, a la carrera també està el Badalona i la juga Anna, la dona per a Pujadas. Ahí conduís la dorsal número 3 del Badalona, ahí la pressió de Ari, la jugadora del Llevant, la pilota se'n va cap a la banda dreta, Itzi, ahí retalla, alça el cap, a veure qui li dona a Anna, la defensa central de l'equip català. Ai, indicacions ara de la banqueta del Badalona. tranquilizant, no té pressa en travessar la divisòria el Badalona, a la pressió de Ari. Continua jugant-la, ara és Lorena, Lorena per a Pujadas, Pujadas ara sí travessa la divisòria, la dona per a Itzi, ahí pegadeta al carril dret, és John Part que retalla davant Carol, tirant cap arrere, el Badalona, ara balonada, Anna, la dona va i busca a Itzi, no, este era Julbe, pues serà banda per al Llevant.
1: Està tancant molt bé, llevant per dins en Ana Franco, Dolores, Carol Marín, i obliguen el Badalona a anar per les bandes, utilitzant a Isiar Pinillos en la Julbe o per l'esquerra a Paula Sánchez. Està bé, no?, perquè li dones l'opció de que Vanini, que és la jugadora de més qualitat d'este Badalona, no puga arribar a la pilota i puga ser la que subministre el xoc del Badalona. Serà que molt bé, llevant en estos primers quasi 20 minuts de partit.
2: El segon gol de la vesprada plega en Madrid, el marca el campió, gol de Graham Hansen per al Barça, Madrid Club de Futbol Femení 0, Futbol Club Barcelona 1. En la Lliga CB, recorden, a les 7 serà el partit en el Palau Blaugrana, el València Bàsquet, que busca ser segon si li guanya el Barça i començar el playoff davant de Bilbao en el Roig Arena, o ser quint si perd davant del Barça i començar el playoff dimarts, després de demà ja, en el pavelló basc, en Vitoria, davant del conjunt de Baskonia. Així que superimportant l'encontre en la jornada d'avui. Mentre en Roland Garros, Jodar aconsegueix dos jocs de distància, es col·loca 4-2 amunt en el quart set i està a dos jocs només de forçar la quinta i definitiva ronda. 10 de la primera, estem en Bunyol, acompanyem el Llevant en el seu comiat a la Lliga F, Toni Galindo.
0: I de moment sense gols, estem camí del 10 de la primera part. Empat a 0, Llevant 0, Badalona 0, tenim banda a favor del Llevant, Unió Esportiva. Està ahí pegadet a la lateral dreta. Atenció, perquè li furta la cartera a Vanini. Ui, ahí entre dos jugadores del Llevant i finalment Vanini, que quasi li furta la cartera. Serà anat fora, serà porteria, però, mare meva, quin despiste.
1: Sí, per això veia ser al principi del partit que Maria Tarazona no volia promes i buscava balollar, no? Com repetint el que feia Rai al partit de l'Arsenal de la Champions, no? Sempre buscant balollar, qui s'assiga una jugada que fora per les davanteres, en este cas del Llevant, però ell és molt bé amb Vanini, amb Ana González, amb Uribe, intentant furtar la pilota a l'aixa del Llevant, que obligui vos a Tarazona a enviar-la llarg, quan hi ha 4 jugadores del Llevant, marcant la línia defensiva del Badalona, buscant la segona jugada, com te dia. Per això, si vas a tenir problemes baix, treu la pilota amb Eva Alonso, Alma Velasco, a l'Arilla, pues, millor llança-la llarg, buscant-hi la segona jugada que te vol aportar algo en camp contrari.
0: Mira, hi tenim a Ana Franco, un poquet, com tu diria, no? Un poquet, que no he vist les companyeres que té ahí al costat, eh? És un poc, Oye, atenció, ara que tenim a Carrasco, que tracta d'arribar a eixa pilota, però una bassa llarga, acaba les mans de Maria, la portera del Badalona. Ambiciosa, era la paraula que no m'eixia. Que tenia, i estava dubtant i no m'eixia la paraula, no? Que tenia companyes al costat i no soltar la pilota quan tenia que haver soltat i s'hagués pogut muntar una bona acció d'atac del Llevant Unió Esportiva. Ahí toca la defensa el Badalona, ahí tenim a Majarín, la pressió d'Anna Franco, també tenim a Ari, ara és Anna la que controla la pilota, dona per a Pujadas. I si és el trident defensiu del Badalona, és Julbe que baixa per a rebre. Atenció, perquè acaba de perdre la pilota al Badalona. La pilota que li arriba a Ana Franco. Carol li està dient que la passe. Ana Franco està empatxant-se de pilota, eh? I la té que soltar més vegades que li pot vindre molt bé al seu equip. Bueno, a Carrasco, que tractava de fer la centrada, però la talla en defensa al Badalona. Ahí està Pujadas, que controla l'esfèrica. Ara baixa per a rebre Llompart. Llompart calça el camp, no entra ninguna jugadora del Llevant. Ara canvia l'orientació, es clava cap pell a l'Arilla i serà banda a favor del Badalona. Tu no veus a Ana Franco, que té que soltar més la pilota?
1: Saps el que passa? Que quan jugues a futbol en el cap, cap a baix, no veus el que passa al teu alrededor, no? I si no tens la forma d'intentar antes de rebre, ja saber on estan situades les teves companyes, és molt difícil de quan reps la pilota saber el que deus de fer i t'emboliques, no? Perquè si xues en el cap alt antes de rebre ja saps on estan col·locades, no? Per a aquesta possible passada. I si quan tens la pilota, que és més difícil, ja xues en el cap alt, saps que tens a l'esquerra Rey de l'Incarrasco, tens a Ariàries, però no és capaç de fer-ho. També és cert que es tanque per dins molt bé el Badalona, no deixant xuar a la Franco.
0: Bueno, pues ara siula i en el Rogle Central falta a favor del Badalona, ha clavat el cos Ari. Jo crec que era una disputa legal, no? Ha clavat el cos les dos jugadores. l'altra crec que és Anna, la central del Badalona, però bueno, se juga la falta a favor del Badalona, falta de Ari, així que ja l'ha tret.
1: Ana González és la ex del Betis, i el Betis és un cas totalment diferent al València. El Betis baix la temporada passada en el València i torna a baixar de categoria. Tu imagina, de pressió que és molt important una volta baixes, l'any següent intentar pujar, perquè si no pareix que te vaig safonant o que perquè si sa força i sa força que tenies quan vas coro de primera divisió.
0: Que t'acostumes a quedar-te en una categoria i no, i tens que recuperar la posició que te toca per història i per dimensió de club. Bueno, pues es banda a favor del Badalona i la pilota que tracta d'arribar a Irina. Ahí no arriba. Arriba, talla molt bé la defensa del Llevant Esportiva i tenim Gema que la dona per a Carol. Carol que mira, alça el cap i veu demarcada a Ari, però ahir la pilota s'acaba anant fora. Banda a favor del Badalona.
2: No ho veieu perquè ho teniu d'esquenes, però la càmera que està enfront de la vostra posició en la Ciutat Esportiva ens mostra les muntanyes que hi ha, diríem, camí de Requena, en uns núvols negres que tenen una pinta, en fi, com si en qualsevol moment poguera començar a ploure. Per cert, que en tenis torna a trencar. Jodar es col·loca 5-2 i servici en el quart set, així que tot apunta que hi haurà un quinti definitiu set en este duel espanyol de vuitens de final en Roland Garros. També ha començat en el quadre masculí el partit entre Alexander Zverev, entre Sasha Zverev i De Jong, 3-3 en el primer set. Encara tenen que començar el Mensik Rublev i el partit entre Casper Ruud i Joao Fonseca. En xiques, eliminada Iga Swiatek davant de Kostiuk, també avança Cirstea. Svitolina també deixa fora de combat a Bencic. En uns minuts començarà l'últim partit de vuitens de final en el quadre femení entre Andreeva i Teichmann. Punta, punta, punt ràdio. Estrem pendents en este primer tram de la segona, de la primera divisió femenina, on tenim en marxa, a més de l'encontre de la Ciutat Esportiva, on el Llevante està empatant a 0 davant del Badalona, el partit entre Madrid Club de Futbol Femenino i Barça, 0-1 està guanyant el conjunt català. Atlètic de Bilbao a l'Ama, amb un gol de Agote, està guanyant l'equip basc per 1-0, i no hi ha gols en la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, on empaten a 0 Espanyol i Sevilla, amb tot decidit ja en esta última jornada. Hem aplegat, Patricia, sense emoció, eh? La primera divisió femenina, tot resolt.
1: Bueno, sol passar que quan comencé ja sabem el que va passar, que és el Barça serà campió de tot, no? Pensar, no? I sempre pensem, bueno, si el Real Madrid fa algun fitxatge i pot competir, però al final sempre el mateix. Però jo sempre tinc l'esperança, sobretot, que en sèrio, de cara a la temporada que ve, Lluís, jo crec que ese Barça mermat per les xores que se mal del Barça i que pujarà a xores de la pedrera, a veure què passarà. I és cert que ara se'n va Misa Rodríguez, capitana del Real Madrid. És l'última xodra que queda de quan se va fundar el Real Madrid. Se'n va Colin Weir, màxima golejadora històrica amb 64 gols del Madrid. És a dir, va perdre també moltes xodres, però entenc que Florentino pues, ne dura de més, no? Aquestes estreles que sempre duquen, mai fan equip, però que, bueno, pareix que dona la il·lusió de poder competir al Barça, i esperem que la Real Societat seguisca fent bé les coses. Ara estarà en Champions, l'Atlético de Madrid no siga tan irregular i també puga sumar ahir a ser un poc més competitiu en la part de dalt, i sobretot per al València. Jo m'alegre de tot cor que n'hi hagi un equip valencià en primera divisió. Ojalà la temporada que ve puguem pujar el Villarreal i el Llevant de nou a primera divisió i que tinguin tanta representació com tenim en el futbol masculí.
0: Bueno, que guai, eh? La cosa estava complicada en el futbol masculí.
2: L'any que ve serem 5, Toni, l'any que ve 5.
0: Jo estic desitjant de veritat, eh? Jo el Castelló el vull molt, tu ho saps, i bueno, pues espero que estigui ahí, no? 5 equips, mare meva, això seria el somni, eh?
1: Mira, jo vos dic una cosa, jo vaig néixer en Castelló, visc en Onda, perquè en Onda no n'hi ha hospital perquè és un poble, però jo vaig fer la treta d'honor del Castelló, i és una cosa, també la vaig fer per al València Femení, no? Que estic molt agraïda, però el Castelló és ma casa i per mi va ser com uau, saps, en Castàlia, tinc la camiseta a firmar, i ojalà pujarem, perquè és un equip que l'he vist jugar en primera divisió, que ha estat Mendieta, Vicente el Bosque, Fernando Gómez Colomera, ser un equip que ha tingut molta història i ojalà tornar a primera divisió.
0: A veure, jo el primer partit que vaig narrar en la meva vida com a locutor va ser per a Canal 9, i el primer partit on jo vaig debutar va ser en un Castelló Albacete quan Fernando fitxat pel Castelló, venia del Wolverhampton, així que hi hem viscut moltes històries, molts partits en Castàlia, en l'equip albinegre, i esperem que estiga en la primera divisió la pròxima temporada. Mentrestant està el Badalona, atenció, perquè ja ha tingut un parell d'aproximacions a l'àrea del Llevant Unió Esportiva, i tenim Irina, està desdoblant la Paula, anem a veure perquè la pilota és per a Vanini, Vanini que frena, Vanini que la tira cap arrere per a Majarín, Majarín que la dona per a Anna, està tranquil·litzant, està tocant i tocant el Badalona, Patrick.
1: No, i parlant del masculí, de primer això, Lluís, volia preguntar-te, estàs content en el tu València? Casi en Europa, no, casi en Europa.
2: Bueno. En fi,
1: què tens que dir?
2: Que és una casualitat, Patricia, que com ha jugat l'equip ha estat molt més a prop de baixar a segona que d'Europa.

0: Bueno, però el dia del Barça, què? Te va sorprendre?
1: Ui, atenció, atenció, que tenim ahí una jugada del Badalona dins l'àrea. Ara, molt bé, que es tanca la defensa del Llevant Unió Esportiva. Teníem ahí una acció perillosa. Era...

0: del Llevant Unió Esportiva, i com estaves dient, jo crec que, bueno, Luis, jo crec que tens tota la raó, o sigui, és un milagre, que, bueno, és impossible que com estava jugant el València que quasi es classifique per a Europa.
1: És que m'agrada punxar a Luis.
0: Bueno, pues sí. Luis és la... Luis
2: el Barça fa el segon, per cert, eh? Ara de penal, marca Graham Hansen a Travolta per al 0-2. Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 2.
0: Mira, Luis, atenció, tenim Ari. ¡Oh! La rematada de Ari se n'ha anat a un pan del travesser. No poseu la senyal de gol, no. Perquè no ha hagut gol a la Ciutat Esportiva de Llevant. La rematada creuada de Ari i se n'ha anat a un pan del pal. Mare meva, quina ocasió, la més clara que ha tingut el Llevant Unió Esportiva.
1: Era claro que sí que es ser que estaba en fuera de show, pero buena la intención de frisa pasada y buena eixida, ¿no?, de la portera del Badalona, de María López, la ex del Llevant, que tapa molta portería. Y Lluís, tornant a la teua, al teu asunto, que es el interesante, siempre que fique el coche y se enga Lluís Urrutia narrant el València, m'entra risa, porque a veure què va dir ara, a veure què verà, perquè no eres positiu. Jo sempre, quan se enga el València, pense que avui sí, que està esperada, sí.
2: No, es qüestió de no eres... jo conte el que passa.
0: És lo que hi ha.
2: Jo conte el que passa. I el que passa, partit darrere partit de temporada, és que l'equip era inferior al rival. De que travessava el mig del camp tres voltes per meitat. De que anava com cagalló per séquia. L'equip no tenia un plan. I l'equip habitualment es posava per darrere en el marcador per a en aquest moment traure cinc davanters, embogir el partit... I ahir ha aconseguit amb un to de punts en el tram final el dia del Betis, el dia del Sevilla, el dia de l'Alavés, que són els que li han donat la salvació.
1: I si haguera aconseguit més punts davant equips de la part baixa de la taula, podríem parlar que estigui en Europa, o sigui que el nivell de la Lliga Espanyola no, també ha baixat un poquet.
0: Pedre contra l'Oviedo.
2: Els dos partits. No. Contra l'Oviedo, els dos partits.
1: Per això vol dir que si haguera sumat a lo millor 6 punteis, 9 punteis, veig, estaria en Europa i estaríem parlant d'una altra cosa. Jo estic d'acord en tu de que per a la plantilla que tens no has fet un bon futbol i sobretot has sigut sempre molt reactiu, mai has dut la iniciativa de voler guanyar el partit. És quan tu t'has sentit que anaves perdent i que tenies l'ull al coll i que vaig saber a la segona divisió. És quan t'has ficat les piles i has intentat fer alguna cosa més, però sí que és una llàstima que el que tenies no és que has sigut un poc més ambiciós.
0: És que portes 10 anys, Patrí, en què la teua lliga ja no és... mirar a Europa. Portes 10 anys en què la teua lliga és de mitja taula cap avall. El problema és que el club ha caigut en una mediocritat que, per desgràcia...
2: És, pues, Toni, esperar una jugada trenada en el mig del camp, buscar una paret, buscar una rematada. Hi han hagut partits sencers on el València no ha xutat a porta. I ni un ni dos. I dius... En fi, tens la sensació que un equip com el València deu de tindre una miqueta de superioritat. És que l'Espanyol te pega un bany brutal. És que el Celta te rebenta en 10 minuts en Mestalla i te fa 4 embalaïdos.
1: El Celta embalaïdos sí que va ser... Jo recordo la imatge de Iago Aspas dient als companys, para que no trenin porter, o sea, que va ser una imatge prou lamentable. Però bueno, per altra banda tens el Llevant masculí, que tots pensàveu que ho tenia molt difícil per a mantenir la categoria, i donar compte en l'esprint final que fa en Carlos Espia, que ha estat espectacular, algo que haguera pogut copiar ahir el Llevant femení, però no li ha donat, però sí que veus diferents tendències de diferents equips valencians i el Villarreal, per exemple, que sí que és cert que en Copa del Rei i en Champions t'ha deixat un poquet disgustat, no?, perquè esperarem més en la plantilla que té, però en lligat, quedar tercer per davant de l'Atlético de Madrid és una cosa, i l'últim partit davant de l'Atlético de Madrid en la Ceràmica, que va ser espectacular, la golejada.
2: Però, Patri, tu veus el Llevant, i en qualsevol dels dos entrenadors que ha jugat aquesta temporada tenia un plan, tenia una idea de futbol, jugava a alguna cosa, perquè en Calero l'equip jugava el que jugava. No era un equip tan ben armat, tan rocós com en el tram final de la temporada, però és que el València no. El València és un equip defensiu o és un equip ofensiu? El València juga a tindre la pilota o juga al contraatac? ¿A qué juega el Val? Dime, Patrick.
0: Uy, atención, Luis, Ana Franco de Islaria por rematar. Ni furta la pilota, no. La jugada invalidada. Nova aproximación del Llevant Unió Esportiva. Se señala, cree que es fuera de joc. De nou el Llevant que es clava davant la portera del Badalona. I de nou que no acaba de fraguar la oportunitat, Patrick.
2: ¿Es un equip estilista o es un equip bronco i copero? ¿Qué es el
1: no,
2: València?
1: No, bronco i copero no es. Yo creo que...
2: Y finostilista tampoc, ¿eh?

0: No, és, jo crec que, Luis, quan tu no entens el que t'està demanant el teu entrenador, hi ha molta confusió, no? Perquè un dia te demana certes coses, un dia te demana que siguis més conservador en el centre del camp, un altre dia t'estira més a l'equip, i tu com a futbolista no saps a què atendre's, no? I al final fa una desconnexió total en la idea que té l'entrenador. Si té alguna idea clara i concisa, mareges completament a la plantilla i se desencanto de xors en l'entrenador, se plasma en el camp, no? Perquè no funcionen com un equip. Pues tens individualitat, con la de Ramazzani, la lluita d'Hugo Duro, Sergio Aos, Luis Rioja, per tant la temporada està bé, per tant no està tan bé, el porter també t'ha salvat molts partits, són individualitats que t'han fent que mantindre la categoria, però estic totalment d'acord en tu de que no saps a què jo este València.
1: Però jo més enllà de la elecció que fa l'entrenador dels futbolistes per a començar o per a acabar els partits, és no donar-li un estil a aquest equip.
0: Sí, però jo crec que no li dones aquest estil perquè tu no saps que els teus xors entenguen lo que, a lo que tu vols jugar, o a lo millor és que jo no el conec, a lo millor és que tu tampoc tens clar el que pots obtindre aquesta plantilla, perquè per a mi tens millor plantilla que molts equips que han quedat per davant, molts no, però alguns equips que han quedat per davant de tu, per lo tant, hagués pogut lluitar un poc més o dir bé les coses més clares per als teus xors, no? Que mai han entès el que tu demanaves. Veurem la temporada que ve, qui estarà, qui no estarà, però sí que és cert que, sobretot, reconsant en xos que tenen qualitat i que te poden aportar. I a partir d'ahí, tu com a entrenador o entrenadora, deus de saber les teues virtuts, els teus defectes, i saber no tornar-los a repetir temporada darrere temporada per a que les coses no tinguin que estar malament com està,
1: segur,
0: del punt de vista.
1: Qui segur estarà és Corberan.
0: No, ja, però tu mateixa, tu, cada dia tu vols ser millor professional, no, en el que fas, jo també, per tant, cada una la seva feina, deu de fer això, si esta temporada, per lo que siga, per part teua, per això, no ha sigut que t'entengueren, doncs tens que fer lo que siga per a fer que comprendre el que tu vulguis, i si no, també recolzar-te en el teu segon, en Josep Alcácer, fer diferents les coses per a donar una satisfacció a la afició del València, per favor, que, a més, una altra cosa és l'afició, que les temporades que se salve València, jo estic seguríssima que esperis mils de persones que cada jornada es claven en més talla per apoyar a l'equip.
2: Ahí la teníem, una entrada per la banda dreta de Julve, s'ha clavat ahí molt bé, tirant-se a terra de Balonso, serà banda a favor del Badalona.
0: Lluís, també t'he dit que si vols canviar-te equip i fer-te el Castelló, eres bienvenido, eh?
1: No, soc molt del Castelló.
2: Perdona, jo, Luis...
1: Tinc una veneta col·locada ahí per José Luis Gualfà molts anys que me fa ser molt del Castelló.
2: És que Castelló és un espectacle. Jo vaig estar molts anys sense fer esport i quan vaig tornar, vaig estar en Castelló, jo em vaig tornar a enamorar del futbol vivint partits en Castelló. És un espectacle, és una afició que es volca amb el seu equip. L'ambient en Castelló és tremendo. En primera federació, 12-14 mil persones. Veig a saber això que ho fa. Atenció, ara que tenim una oportunitat per al Badalona, tenim Paula, que fa l'entrada dins l'àrea, es clava l'arilla, no? Mira, l'acaba de recuperar ahí Paula, la tira cap enrere, atenció, Dolores Silva tirada d'ahí, acaba rebussant la pilota, la jugada de la llevantinista, però ahí tenim a Ana Franco que perd la pilota, ahí la recupera John Parr per al Badalona, ara li furta Ana Franco la pilota, tracta d'arribar a Ari, ja té la possessió de la pilota l'equip català, ja està jugant la jugadora, tenim Paula, que retalla davant Ana Franco, ahí frena el xoc, John Parr la tira enrere, la tira per a Majarín. Pues que estava dient jo, Luis, que Castalia és un espectacle. Castalia és un camp on es viu el futbol d'una manera molt intensa i a mi m'ha fet tornar a enamorar-me del futbol en aquest estadi i els colors albinegres, eh?
0: Home, parlant d'idea de xoc, el Castelló sí que té una idea de xoc ben definida. Home. Tal volta a vegades no saps amarrar un poquet el resultat. També és un entrenador jove sense experiència en el futbol professional. Jo crec que poquet a poquet ha anat ficant matisos que t'han fet més ser serio darrer, no? En l'època de Plat o de Raiders, saps que era... Bon. Tot l'atac, quedar-te en un central que te fes centrocampista, jo crec que Pablo li ha donat i se poso darrere, jugant quatre defenses, jugant en tres, i sobretot, Luis, que vas a Castelló, tu passes superbé, és un equip superofensiu, un equip aguerrit, un equip solidari, un equip que t'equivocaràs, no? A voltes els canvis, va entrar la teria Wilman, el xor jove del B lateral dret, la teria Douglas que ve de lesió, no entén certes coses, però bueno, són coses que tenen els entrenadors que no les entrenen, però icònic millor la seva plantilla, però sobretot vas a Castelló i tu passes superbé.
1: Però jo sí te faria una pregunta. Tu què preferixes? Perdre jugant com juga el Castelló o guanyant jugant com juga el Getafe?
0: jo sóc de guanyar, però me fas una pregunta molt complicada. Claro, però jo vull... Ah, claro, pues claro. Jo guanyar com el Getafe, sí, però jugar com el Castelló, sí, podien ser les dos. Sí. És que saps el que passa? Que a mi el que fa el Getafe, jo ho entenc, que és el que té, de Bordalàs, vamos, fa més de lo que té, però el Castelló és totalment diferent, perquè mira, són jugadors desconeguts, són jugadors que no han estat en el futbol professional mai en la vida. O sea, el mèrit que té aquest equip és espectacular, i sobretot el president que fa aquests fitxatges random de lligues desconegudes, de jugadors que ningú coneix, basat en els datos que després te dicen bé, i connectes en un entrenador que sap trasladar la idea que tu tens de club com a president. Ui, en un terreny...
2: Ui, atenció, ara que tenim el Badalona dins l'àrea, la rematada d'Irina, que és fregant el pal. La combinació de l'equip català a l'àrea llevantinista i la rematada final que s'ha anat... Fregant del pal de la porteria del Llevant Unió Esportiva. Anem a veure, Patri, perquè tenim ocasions per als dos equips, però, bueno, jo crec que... La
3: però així no marca ningú.
2: No, no, però jo anava a dir que el primer que la clave dins, jo crec que s'emporta el partit, eh?
0: Bueno, en aquest aspecte sí que estem un ida i vuelta, el que passa que falta ser efectius en les àrees, no? Tant de la del Badalona com la del Llevant, però tornar al Castelló, Luis, l'únic jugador que tu pots conèixer és el lateral dret Mellot, que ve del Tenerife, que va a ser categoria i se'n va al Castelló. Els altres jugadors, pues te poden sonar de les retransmissions, però des del porter Matis fins a Camara no s'havia sentit mai a la vida, que la trava ve de l'Atlético de Madrid, que la trava que sempre al Villarreal, és a dir, ja com sent sí que té costos millors, però és un... fitxatge que de moment no està on han resultat, però a partir d'ahí és que juguen com un equip i és superimportant. El que diem del Barça femení, no? Que quan se'n vagin les estrelles continuarà a ser un equip? Jo crec que sí. Veurem a on arribarà, però quan jugues en individualitats com el Real Madrid femení o masculí i no jugues com un equip, això te manque, perquè el Castelló tampoc té plantilla tal volta per estar en la sexta posició la mateixa, i està.
2: Però jo vaig dir una cosa, jo anava a dir-te que l'època, no ho acaba de dir abans, volia dir-ho, no ho he dit, que l'època holandesa, allò era, bueno, era molt divertit, però era un suïcidi, perquè és que era el futbol total, o sigui, atac, atac, atac, atac. Però, clar, quan tu anaves guanyant 3-0, tu ponies el guard. No, anem a veure, reforça la defensa, assegura ixe 3-0 i ja està, ja t'has endut. No, no, pues acabaves 3-3, s'han arribat a perdre partits per 3-4, això era un suïcidi, això era més que futbol. Era molt, divertit, era molt divertit, eh? Però era suïcidar-se i així anaren les coses. I jo que sí que Pablo li ha donat l'equilibri que feia falta, doncs pues ara, a veure què passa avui i a veure si se juga al play-off i tenim 5 equips l'any que ve en la primera divisió. Patrick, que xulo seria això.
1: En la jornada en esta primera divisió femenina, 4 partits en marxa a banda d'este Llevant 0, Badalona 0. Està jugant-se l'Atlètic 1 a la Mas 0. Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 2 i Espanyol 0, Sevilla 0. En Roland Garros, el quint set en marxa del duel espanyol de vuitens de final, 2-7-2 entre Jodar i Carreño, 1-1 en jocs en esta quinta i definitiva mànega. En amistosos arreu del món, en marxa el Suïssa 3, Jordània 1, ha retallat l'equip de Jordània, i Txèquia 2, Kosovo 0. Este partit està encara en la primera meitat. En 20 minuts comença el partit de Cap Verd, rival d'Espanya en la primera fase davant de Sèrbia, quan tenim la primera groga del partit en Muñol.
2: Pues yo no la he visto.
1: Pero a Gemma.
2: ¿La has visto? Pero a Gemma, pues estaba más chicharrant y yo no la he visto. Bueno, pues resta, apuntem la groga. Tu tens ahí avantatge, Luis, perquè tens planos curts. I està tronant, sí, està tronant. Estem així ja escoltant els trons que s'acosten per les muntanyes de darrere. Atenció, ara que la pilota serà penjada al punt de penal. Ha estat a punt ahí de rematar Lorena per al Badalona. La pilota que se va cap arrere i la controla Pujadas. Està jugant la Itzi per a l'equip català. La tira cap arrere per a Pujadas. Ara la combinació en curt i tracta de tallar Carol, però no arriba. Està jugant la triangulante el Badalona. La pressió de Ari. Continua jugant l'equip de Marc Ballester. La pilota penjada la toca de cap a l'Arilla. Ahí l'esfèrica aquí rebutjada. Es tira per terra Ana Franco, la tira fora, serà banda a favor del Badalona. Ahí ja es passa la pilota en marxa, la dona per aquí, la dona per a Lorena, per a la jugadora del mig del camp, per a Llompart, el valor profunditat, atenció que té oportunitat per a el Badalona, Irina que no pot arribar, la tira de taló cap arrere, la rebutja en defensa el Llevant d'Unió Esportiva, ahí se la lleva de damunt com poc, travessa la divisòria, se'n va cap a la zona de defensa del Badalona, la toca Anna per a Maria, la portera de l'equip català, li la donen curteta al Pegueta, per a Pujadas, jugades per a Anna, a ella en curt per a Lorena, Lorena que la tira així cap a l'esquerra, la dona per a Paula, Paula que la dona en profunditat per a Irina, Irina que se tira cap arrere, estava reclamant falta per a Dolores, la tira cap a la seva portera, ahí la controla el peu dret a la zona, de la zona que la dona en curt, per aquí, per a Alma, Alma que ja la conduïs, tenim a la lateral del Llevant d'Unió Esportiva, el baló que se'n va al rogle central, ahí la toca Llompart, recuperant-la per a la Badalona, però a Sana Franco qui la recupera de nou per al Llevant Unió Esportiva. Està jugant la Eva Alonso. Eva Alonso que serà en la tira cap arrere. Ahí la controla de nou la portera llevantinista que alça el cap. Encara es batallarà en Patri, eh? Estic mirant-ho. Estrons ja me... comencen a assustar-me. Bueno, pues ahí está Ana. Ahí está la defensa central del Badalona per a Maria. Així tenim a un espectador fidel que està en tots els partits de Llevant Unió Esportiva en el megàfon. I és un espectacle com anima l'equip, però per al que retransmitís, la veritat és que no és massa agradable.
1: També tenim un plànol del president, que ha volgut també acompanyar al Llevant en este últim partit de la temporada que culmina este roïn curs amb el descens.
2: Bueno, voy! Tenim gol! Tenim gol, no, atenció, atenció, que tenim gol! És gol, sí, gol! Gol del Badalona, gol de Irina, el balón profunditat, arriba per a la dorsal número 7, per a la davantera del conjunt català, esclava fins la cuina i travessa la porteria del Llevant d'Unió Esportiva. Marca el Badalona, marca Irina, Llevant 0, Badalona 1.
1: Pues es el primer gol del partit, torna a rebre en les acaballes de la primera meitat l'equip llevantinista, la errada greu, la pèrdua de pilota de Gabaldón, i això provoca l'eixida al contraatac per al Badalona i la bona definició d'Irina per a fer el 0-1 en el marcador. Estes errades que hem vist al llarg de Gabaldón, poques, però de Llevant Patria al llarg de tota la temporada.
0: I és el que estava l'analista ensenyant-me la repetició de la jugada, i és el que diem, no? La pressió que te fa les jugadors del Badalona no te deixen eixir, la perds, no? Però deciden que és important, si no tens la solidaritat de mantenir la pilota en la teva pròpia àrea o les rodalies de la teva àrea, llançar d'allí que te les lluites les tues davanteres, perquè si no la perds, i són jugadors també de moltíssima qualitat en el Badalona. Una llàstima perquè m'estava encantant la imatge en què està en aquesta primera part del Llevant.
1: Bueno, pues espai que no siga fora de joc, eh? Espai perquè la posició d'Irina és molt justeta. Així que no sé si hi haurà alguna reclamació per part de la banqueta del València. No sé si pues Eva Alonso desfeia o no el fora de joc, però...
2: De moment res, eh?
1: Sí, pues res.
2: No. Jo no veig a ningú que reclame, no se'n va cap membre de l'equip arbitral allí. O sigui, res. No, ningú ha reclamat res, així, Lluís.
1: Pues res. Seria posició correcta.
2: Pues res, se trau la pilota del Rogle, la trau Ani per al Llevant Unió Esportiva. Ahí la controla la nou del Llevant, li la donava per a Carrasco, però que no ha pogut arribar. Ara la deixa passar en defensa en la Badalona. Ahí la controla Maria, tractava de fer la pressió Ani. L'agafa ja la portera del Badalona. Estem en el 44 d'esta primera part. Està guanyant el Badalona, que ha marcat... fa uns instants ha marcat Irina per a posar el 0-1.
1: Mentre en Roland Garros Jodar trenca el servici de Pablo Carreño, es col·loca 2-1 amunt en el quint i definitiu set. Així que està a només 4 jocs d'estar en els quarts de final de Roland Garros. Així que el vamos, Rafa. Jo crec que ja té hereu, de Nadal a Jodar per a el tenista madrileny. Últim minut d'esta primera meitat en la ciutat esportiva de Bunyol. 0-1 està perdent el Llevant.
2: Atenció, ara que té una nova oportunitat el Badalona, tractava de rebatar Vanini, no ha pogut fer-ho, ha retallat en defensa el Llevant Unió Esportiva, ja se lleva la pilota damunt, però la recupera en defensa el Badalona, ahí tenim Llompart que està en el rogle central, alça el cap, tranquil·litzant la jugada, tranquil·litzant l'acció, s'afegeixen 3 minuts a esta primera part, acaben de mostrar el cartelló lluminós, ahí està tocant-la en el mig del camp el Badalona, tranquil·lament, ahí la controla aquí, la controla Itzi, Itzi que la dona per a Pujadas. Anem a veure què passa. Res, pues continua jugant el Badalona. Ara s'anuncia per megafonia als 3 minuts. Ahí està Pujadas que frena. No té pressa en absolut el Badalona. Té el xoc i el marcador a favor. Així que, bueno, pues ahí tenim una cavalcada de... Ui, la jugada se'n va de 1, se'n va de 2. Ahí està Itzi que se'n va... Bueno, va fer la jugada maradoniana. La recupera el Llevant Unió Esportiva, Dolores Silva, però torna a perdre de nou el Llevant Unió Esportiva. Ahí està jugant la Itzi. Itzi que la tira ahí cap a Julve. Julve i Itzi. Anem a veure com resol esta acció el Badalona. La tira cap arrere. És Lorena. Lorena que la canvia així a la banda esquerra per a Bajarín. Bajarín que... Què vols dir-me, Patri?
0: No, que el que estem veient durant tota la temporada al Llevant, que quan encaixa gol baixen un poc les seves prestacions, no? Es afecta més anímicament, perden balons tontos que no haurien de perdre i es costa mantenir la pilota, no? És com una falta de confiança de que estàs fent les coses, encara així aconseguís marcar-te i tu no te refàs i vas a menys, ja queda poc per a que finalitzi la primera part, però esperem que en el descans, no? Andrés París es faci una xerraeta de que continuen jugant com ha jugat la majoria de la primera part.
2: Bueno, pues sí, crec que és la tònica de la temporada, no? Que perd un poc la, pues, això, els ànims, se venen a terra, baixen els braços i ja no veuen solució, no? Sí, és un poc... A mi, molts partits del Llevant d'esta temporada m'ha causat aquesta impressió, no? Que dius, és que veies com se'n venien avall, no? I ha sigut pues, una de les tòniques del partit. Atenció, perquè tenim ahí una jugada del Llevant que ha caigut a terra en l'àrea del Badalona. No s'està reclamant res... O sea, finalment, crec que és Ari la que havia caigut, però tampoc veig ninguna reclamació, no veig res, així que, pues res, no n'hi haurà cap... Ah, pues mira, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha, s'ha reclamat per part del Llevant Unió Esportiva. Pues se'n va l'àrbitre a veure el VAR, que igual estem reclamant un penal a favor del Llevant. A veure què passa, tu, Lluís, que tens ahí la repetició, a veure, perquè jo també tinc opció de veure... Us ho estan mostrant. És fora de l'àrea, no? Estem mirant la repetició. Sembla que és fora de l'àrea,
3: Ni les mans semblen clares, ni sembla clar que estiga dins o fora de l'àrea, ni... No sé si hi ha algun plànol curt que ens ajude, però res no sembla clar,
2: En pues l'àrbitre està decidint
3: sí, ahí. Sí.
2: Estan mirant i se'n van...
0: En el zoom de l'analista del Llevant, com teus, perdona? Héctor, per dir-li, Héctor, està ficant el zoom, però no sé si és fora o dins, no sé si és clar en la càmera que està enfocant-se ara. Però de totes formes, Arieres es queixava d'un colp en la cama, no es queixava de ninguna manta, o sigui, ja nosaltres ja no sabem què ha passat exactament.
2: També te dic una cosa, que la imatge que té l'analista, m'imagino que seran les imatges de les càmeres de gravació, que és un plano únic, clar, una altra cosa, Clar, i una altra és la realització de televisió, que sí que poden...
3: No, jo crec que és la mateixa, Jo crec que en este cas
2: és la mateixa?
3: Que no hi ha una altra. No.
2: Vale.
3: En primera divisió, sí...
2: Me diuen que no, Luis. Me diu l'analista que ells tenen una càmera així i això és una... Sí, la càmera que tenim així dalt és una càmera única, és un plano màster que domina, pues, no n'hi ha aproximacions, no n'hi ha planos curts.
0: Ells estan la de allà.
2: Clar. Bueno, pues no és la mateixa càmera, m'estan dient. Bueno, pues continua l'àrbitre ahí decidint a veure què passa. Si es diu la penal a favor del Llevant Unió Esportiva, passi el que passi, pues l'última paraula, siga el plano curt o plano llarg, però l'última paraula la té l'àrbitre.
3: Però tenen que mostrar-li alguna imatge on es veja clar.
2: Clar. Elisabet Calvo, Valentín és la que té que decidir.
0: Ante la duda, penalti, perquè si no n'hi ha més emoció, no hi fomentem l'espectacle del futbol, no, Lluís? Tu com ho veus?
3: Jo és que no sé si
0: és...
3: No, és que estic mirant... No sé si és penal per mà o perquè li tiren del moño...
2: Tenen resolució. No. Diu que res. Ja, que no hi ha res.
3: Sí, perquè veig ahí un moño de la jugadora del Llevant estirat. Però si és per mà, des de luego, cap presa mostra res clar al voltant d'esta jugada i per a mi fora de l'àrea, Si hi ha mans que jo crec que no, serien fora de l'àrea.
2: Pues l'àrbitre ha dit que res de res, que ahí no n'hi ha cap infracció, sí. Així que, bueno, pues estem ja en el punt d'arribar al 50. Dels tres que s'havien afegit, pues ja han passat 2 minuts extra. És a dir, que si anem a 5 minuts des dels 45, bueno, pues ja té la pilota Maria, la portera de Badalona, està diguent-li a les seues jugadores que tiren cap amunt. Ahí està la treta que travessa la divisòria, la pilota que vol arribar a Irina, però ahí talla molt bé en defensa el Llevant Unió Esportiva, que ara el balón fa un cil, el pilota que vola, ahí buscava la posició de Carol, però tallat el Badalona, ahí la toca Itzi que envia per a Julve, ara es creua pel mig Gabaldón, serà banda a favor del Badalona. Pues res, serà banda i m'imagino que no tardarà molt més en xiular final, Patri. El tema del VAR, bueno... Arriba ja pràcticament, a 2 minuts de l'afegit. Bueno, pues ja està rodant la pilota, ja la toca el Badalona. Ahí està conduint l'equip de Marc Ballester. Ahí està Majarín que es frena. Majarín que la dona cap a Anna per a Pujadas. Ahí la persecució d'Ari, la pilota que vola cap a l'àrea del Llevant Unió Esportiva. Ahí està tractant de controlar-la Ana Franco. Ana Franco que la dona per a l'Arilla. A l'Arilla que alça el cap. Descans. Arribem al temps de descans. L'àrbitre diu que s'acaba la primera part, a la que arribem amb la derrota provisional del Llevant Unió Esportiva. Llevant 0, Badalona 1. Gol que aconseguia en el minut 42 Irina. Així que 45 minuts, Patri, perquè Andrés París es posa les piles a les jugadores i alçant els ànims.
0: Sí, a més, com comentàvem durant la primera part, que la imatge ha sigut molt millor que en altres ocasions, per la iniciativa, per intentar xuar en camp rival, per ficar-te en tres quarts i pressionar la Isida, sobretot de Berta Puigades i de Maria Llompar, no?, que intentaven tocar en perdir Sabanini, que és una jugadora que si se xire te pot fer moltíssim de mal per a llançar les contres. Les ha vist entrar per la part esquerra, amb Carol Marín, amb Gemma, buscar sempre ser tres contra dos per la part esquerra d'elles, no?, buscar-se entrades imprecises, no? Però sobretot recorda els primers minuts de la primera part, que has tingut dos o tres aproximacions claríssimes dins de l'àrea i una llàstima no refrendar-lo en gols, que és algo que patís este Llevant, que encaixa prou gols i ha sigut incapaç de fer gols, no?, quan ha tingut les ocasions que generava.
2: Jo, és el que t'estava dient, Patria. Bueno, ocasions han tingut els dos equips, això està més clar que l'aigua. Ha tingut bones el Llevant Unió Esportiva. I t'he dit que a mi, per lo que estava mirant, per la igualtat que estava veient en el partit, he dit que el primer que tinga el punt de mira més afinat se pot endur este partit, perquè està molt igualat, la veritat, eh? Ocasions molt clares per als dos. De moment, el primer que ha pegat és el Badalona. Anem a veure si el Llevant, que està tenint, però no, i també és una constant en tota la temporada, no ha tingut sort de cara a porteria. La mostra la tens en les estadístiques. O sigui, és que ha aconseguit 18 gols a favor en tota la temporada.
3: Però això no és, això no és no tindre sort, Toni, això és fer-ho malament.
2: No, està clar.
3: No ha tingut sort de cara a porteria, no, ho ha fet fatal.
2: Sí,
3: no, no és una qüestió de sort.
2: No és el matís que volia afegir jo. És a dir, si tu tens ocasions, les crees i quan tires, pues se te va un pan. Clar, lògicament, si tu no marques, és perquè has fet mal les coses. Però mateix que de cara a porteria, tens que millorar molt, no només de cara a porteria, perquè si acabes l'últim en 9 punts, han de millorar el projecte moltíssim. Però de cara a porteria, és un punt molt dèbil que té aquest equip. Avui s'està veient, has tingut 3 ocasions almenys, i una pilota s'ha anat a un pam del pal, l'altra ha pegat al travesser.
3: Ah, però això ja no valia. Estava
2: invalidada.
3: Estan en el descans tots els partits de la jornada. En la primera femenina, a més d'este, Llevant 0, Badalona 1. Pausa també per a l'Atlètic 1, Alhama 0. El Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 2. I l'Espanyol 0, Sevilla 0. Ascens des de primera federació fins la segona divisió. En la primera meitat, minut 33, en l'Europa 0. Celta Fortuna 0 a les 8 i mitja. Recorden, jugarà l'equip de David Albelda, el Villarreal B, davant del Zamora. En futbol, fase d'ascens cap a la segona federació. A les 7 i mitja, en 2 hores i mitja, començarà en el Camino Cano el La Nucía, Llevant B, mentre que este matí s'ha jugat ascens cap a tercera federació, el Torrevieja 1, Benidorm 1. En tenis, Rafa Jodar a un punt de col·locar-se 3-1 amunt en el 15 davant de Carreño, en un duel èpic entre equips, entre tenistes espanyols en París. Mentretant, en la resta d'encontres que tenim en marxa, en el partit, en la classificació o en el camí cap al Mundial, per al que falten només 11 dies, la selecció espanyola treballa en la ciutat esportiva de Las Rozas. Sembla que els tocats estan bé, que algun d'ells s'aplegarà per al segon o per al tercer partit, el cas de Nico Williams o del jugador del Barça, Lamine Yamal. Està en el descans el Txèquia 2, Kosovo 0, i en el 86 el Suïssa 1, Jordània 0. Aprofitem el descans en la ciutat esportiva de Buñol per a sentir protagonistes d'ixe encontre d'este matí entre Torrevieja i Benidorm. Empaten en el marcador. Després de l'encontre, Carlos Gallardo parlava amb Diego Piquero, tècnic del Torrevieja.
4: Estem amb Diego Piquero, amb el míster del Sporting Ostalanga Torrevieja, després d'este empat a un en la nada de la final. Diego, sensacions, anàlisis d'este primer partit de ida.
5: Pues un partido, lo primero, con unas condiciones que no se debería ni de poder jugar al fútbol, porque creo que hace demasiado calor, el campo está, no sé los grados que tendrá en la superficie, pero es insoportable, lo primero. Pero bueno, el equipo creo que ha respondido, ha hecho una primera parte muy, muy buena, o sea, hemos dominado con balón, hemos generado bastantes ocasiones, el portero de ellos ha sido el mejor durante la primera parte. Y a raíz de que nos hemos quedado con uno más, hemos seguido atacando, hemos marcado el gol y hemos tenido alguna más. Pero sí que es verdad que el segundo tiempo no hemos salido bien, ellos han dado un paso hacia adelante. Hemos tenido errores un poco tontos y nos han cogido, al final les hemos llevado a su juego, o nos han llevado ellos a su juego, que es el correr y transicionar, que lo hacen muy bien. A partir de ahí nos han empezado a incomodar. Y nos ha metido un gol a balón parado que creo que al final es lo que iguala el partido, ¿no? Al final, donde se igualan las cosas, pese a estar con uno más, es un balón parado. Ahí nos han empatado, a partir de ahí nos han expulsado a Aba y hemos vuelto a dominar, hemos vuelto a generar, hemos pegado el larguero, hemos tenido alguna, pero bueno, contento por el esfuerzo porque no es fácil, pero quizá no tan contento con la gestión del hombre más durante la segunda parte.
6: Sí, porque estas eliminatorias es de control de fútbol, pero también de control anímico, ¿no? Por esos momentos de expulsiones que habéis tenido cada uno de los equipos, por esos momentos que uno se quedaba con uno más. Esas ocasiones que teníais, pero Fernando Arcán ha estado espectacular haciendo grandes paradas. Las emociones en este tipo de partidos cuentan muchísimo.
5: Sí, no, eso lo hablaba también con algún compañero. No es un partido normal donde sí tienes superioridad y ya pasas a dominar. Son partidos muy emocionales en los que, pese a estar con uno más, uno menos, si tienes ese momento anímico bueno, de corazón, de ir, eres capaz de igualar casi cualquier cosa. El otro equipo siente como que tiene que defender un resultado y te puede perjudicar, pero bueno. Positivos, a pensar que creo que el resultado no es malo, que al final tenemos que ir ahí a ganar un partido, a jugarnos una final y ya está.
6: Después de 37 partidos, 34 de Liga más los 3 del playoff, toda una temporada, todo un sueño que se juega en 90 minutos, más quizá prórroga o penaltis. ¿Cómo afrontaréis ese partido de vuelta?
5: Pues nada, simplemente que sabemos que nosotros estamos preparados, que ya lo hemos vivido, que venimos de vivirlo, que más agónico que la última eliminatoria no va a ser, así que a por ello vamos.
6: Y la última, espectacular, la afición, hubiera sido prácticamente 2.000 personas. Está la afición de Torrevieja, de Mana, Fútbol Nacional.
5: Pues sí, lo llevo diciendo desde la pretemporada. Al final, uno de mis objetivos era volver a ilusionar a la ciudad de Torrevieja. Creo que lo hemos conseguido, creo que la gente está volcada, creo que no han parado de cantar en todo el día. Y como tú bien dices, demandan ese fútbol de categoría nacional y vamos a intentar dárselo.
6: Muchas gracias al míster del Sporting Costa Blanca Torrevieja. Gracias.
5: Gracias.
1: Continúa en directe, el punt a punt en A Punt Ràdio, 7 de la vesprada, una parada i continuem amb més protagonistes.
7: L'esport que realment t'apassiona.
8: Gol. Humo, duro, humo, duro.
9: Aleluya, aleluya, empatolets.
7: Sempre al teu costat, passe el que passe.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
13: De tu a tu.
2: Punt a punt.
1: En Roland Garros es capaz, sembla que de manera definitiva en el marcador, Rafa Jodar, 4-1 amunt en el quinti definitiu set davant de Pablo Carreño Busta.
3: En futbol acaba de donar a conèixer l'Uruguai la selecció per al Mundial i Bielsa es carrega a Luis Suárez. No estarà el veterà davanter en esta cita mundialista. El Punta Punta Punt Ràdio torna a buscar més protagonistes este matí en l'empat a un entre Torrevieja i Benidorm. Carlos Gallardo ha parlat amb Álvaro.
6: Estem en Alvarito, un dels jugadors del Club de Futbol Benidorm, que avui ha tret este empat en un partit que s'havia ficat complicat, eh, Alvarito? Hola, com estem?
14: Buenas, sí, la verdad que se ha puesto muy, muy complicado el partido. La primera parte hemos entrado bien, creo que hemos entrado bien en el partido, era un partido disputado. Hemos tenido una ocasión, bueno, personalmente me hacen un penalti claro, pero bueno, no tenemos la suerte de que nos lo piten

0: Segona part, ho fan estos instants, comença la segona part, comença el segon acte a la ciutat esportiva de Bunyol, a Mixe 0-1 a favor del Badalona, Llevant 0, Badalona 1, Patri.
1: Bueno, veurem esta segona part, el que diem, no? Que reflexi un poquet la xerrada en la mitja part d'Andrés París, de que puixen i se bloc, que agafi més confiança, que ixe 0-1 se pot transformar en un empat i tal volta una victòria, no? Si seguissin jugant com ha fet, sobretot els 35 minuts per a mi més bons de tota la competició fins ara.
2: Quan hi ha gol en l'ascens cap a la segona divisió, l'Europa que li marca el Celta Fortuna en les acaballes de la primera meitat, Europa 1, Celta B 0. 5 de la vesprada i 7 minuts, 1 hora i 23 per a que comenci el partit de la jornada. Serà en Castàlia, Club Esportiu Castelló, davant d'un dels aspirants a l'ascens, també com l'Eibar. La pregunta és, a esta hora de la vesprada, ja està l'autocar del Castelló en Castàlia? José Luis Gual, molt bona vesprada.
3: ¿Qué tal? Salutaciones, muy buena vesprada, Luis Urrutia, familia del Punta Punt. Pues sí, ya está a Castalia, el autocar del Castelló, que ha estat rebut per moltíssims aficionats del conjunt blanc i negre que l'esperaven al voltant del carrer Huesca, l'accés al que és la zona de vestidors, així, en el recinte municipal de Castelló, que presenta un estat del terreny de xoc en magnífiques condicions, que afortunadament, bueno, fa sensació de calor, però no apreta el sol. Jo diria que tindrem uns 25-26 graus de temperatura. També ha arribat fa uns momentets l'autocar de la Societat Deportiva Eibar, el rival d'avui. I, bueno, n'hi ha que recordar-ho, Luis, és un partit importantíssim. Tenim una jornada superemocionant en esta Lliga Hipertensió, en la segona divisió, on des del tercer lloc de la taula classificatòria fins al 8è, que és precisament per a la Societat Deportiva Eibar, tots els equips, evidentment, uns més, altres menys, tenen opcions de clavar-se en ese play-off ascens cap a la primera divisió. En el que pertoca al Castelló, els números estan clars. Si el Castelló guanya avui a l'Eibar, passi el que passi en els altres partits, el conjunt de Pablo Hernández estarà en el play-off ascens i coneixerà ja, evidentment, el rival per a jugar esa primera eliminatòria per l'ascens a primera divisió. Després, fent el mateix que puga fer el Burgos en ese partit que juga a casa davant de l'Andorra, també estaria en el play-off perquè té el gol haver-se guanyat particular davant del conjunt de Ramis. I a partir d'ahí hi ha moltes possibilitats. Veurem què passa en Las Palmas, que juga en Coruña, veurem què fa el Màlaga, que juga en Saragossa, ja descendit a primera federació, fins i tot l'Almeria, no? Però en este cas, com a mínim, el Castelló, per a recordar-ho, té que guanyar avui davant de l'Eibar. Després, en cas d'empat, tindrien que estar pendent ja d'altres combinacions que no guanyen el Burgos o, com a mal menor, que perguera en els seus partits tant el Màlaga com la Unió Deportiva Las Palmas, perquè també a ells dos esteu guanyats el gol a veres particular. A nivell esportiu, Luis, l'única absència és la d'Auer Mabil, que ja està concentrat amb la selecció d'Austràlia, preparat de cara a esa llista, que encara no és definitiva, dels Aussies per a la Copa del Món 2026. Zipenga juga avui el seu últim partit al vinegre, perquè a partir de demà s'incorpora ja a la convocatòria de la República Democràtica del Congo. La resta estan tots disponibles i, per cert, comença a ploure a Castalia, eh? Està plovent de valent. T'escoltava fa uns minuts quan venia cap ací que dies, no? Que ahir al fons de les muntanyes de Bunyol, del Requena, sí, se veien els núvols amenaçants. Pues ací arriba l'aigua. Està plovent. De moment s'agraeix, perquè ja dic, fa sensació de bochorno, no? En esta calor, però no pega el sol. I ara mateix s'ha plovent en Castalia. Molta gent als voltants. Encara no s'han obert les portes perquè el públic accedisca a buscar el seu seient ací a l'estadi. I recordem, 6:30, partidàs en el Punt a Punt, o contarem Castelló Eibar.
2: En un instant de contes com ha anat la setmana al voltant de l'albinegrisme, després de la sensació de que l'equip ho té a l'abast, que lo té en la seua mà per a estar en la lluita per l'ascens, per a aquests últims 4 partits de la temporada, mentre en Roland Garros tenim pilota de partit per a Jódar, i no és la primera. Carreño està lluitant per impedir que Jódar aconseguisca la seua classificació, i ahí la té. Marcador final 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, Rafa Jódar, després de remuntar un 2-0, està en els quarts de final de Roland Garros, ha deixat fora de combat a Carreño Busta. 5 de la vesprada i 11 minuts, Punta Punta Punt Ràdio torna a viatjar fins Bunyol, on el Llevant està perdent 0-1, Toni Galindo.
0: I havien tingut una ocasió, han tingut una rematada de Dolores Silva, que s'ha anat per damunt del travesser, un poquet elevada.
2: I això entra en el teu, el Llevante, mala sort a l'hora de rematar?
0: No, això ha sigut una quereguilla que ha tirat ahir, però vamos, la veritat, perquè bueno, una rematada des de la frontal i serà la veritat, pues, uns 3 o 4 metres per damunt del travesser.
2: Però l'han enviat a Bunyol, pobre.
0: Sí, no, o sigui, a la cimentera que estava allà a l'altra sí. banda. De moment ha sigut cap a aquesta zona. Bueno, doncs ja fa uns instants que estava com escoltant a José Luis Gual i, bueno, efectivament, sí, no plou a Bunyol, però sí que hem pogut veure per les muntanyes del voltant que aquesta cortina d'aigua que està marcant, que veureu, sí que estava caigant aigua. Així que, de moment, estem salvant-se d'aquesta tronada, perquè la vesprada ha començat a tenir una calor tremenda, molt de sol, cremava fins i tot, i poc a poc pues, ha anat empastrant-se la cosa i, bueno, estem així entre llum, no? entre claror i oscuritat, i la tronada mos està pegant la volta, però de moment no descarrega. Si estem en el 50 de partit, estem en el 5 a 20 del 6 de la segona part, està per tant el Llevant Unió Esportiva en el comiat d'esta temporada en la màxima categoria del futbol femení. La pròxima jugarà en la primera federació femenina. Esperem que per poc de temps hi pot ser i xanyet i punto i que torni pronte a la categoria on té que estar. Ahí està jugant el Llevant, que la tocava, serà fora, serà banda fort del Badalona. Pues de moment continua tot igual, no, Patri?
1: No, estava repassant estadístiques, com diem abans, si és que són rematades a porta, una del Badalona que ha segut el gol i zero del Llevant. Si no, la pilota no t'agafa porteria, és impossible que pogués aconseguir.
0: Mira, que tu si és Ari, que la dona per Ana Franco, que va fer la centrada a Évalo, que se'n va cap al punt de penal en l'àrea menuda. Ahí està Maria, la portera del Badalona, que estira, agafa la pilota, estira a terra. Bueno, pues tot controlat, pues molt innocent el Llevant d'aixa de cara a porteria. No només en el partit d'avui, sinó també tota la temporada. Ahí la controla l'equip català. Ahí la pilota que se'n va per a Carmona, la jugada del cantant nostre, és Vanini. Atenció, perquè la pilota se n'anava ara per pegar la banda esquerra. Troba que ha sigut Itzi. Bueno, pues serà banda a favor del Llevant. Ahí està jugant la Alma. Volies dir-me alguna cosa?
1: No, lo que comentaba Lluís de y tú no de la sort o la mala sort es que fa tres temporades el Levante estaba jugando la previa de la Champions y semis de Supercopa y Final Four de Copa, perdó, y la España campeona del món, recordar que en ese momento estaba en Chuante Onavalle, va a pasar por el Levante, Iván Andrés, Alba Redondo, Irene Guerrero, también va a estar Alexia en el momento que estaba en la selección campeona del món, Eva Navarro, Sandra Paños, o sea, poqueta a poqueta nada descapitalizándose y no es que siga mala sort, es que son jugadores que tal volta no arriben a ese nivel de primera divisió i és un equip que s'ha deixat anar, s'ha deixat caure fins ara almenys i s'han anat jugadores importantíssimes a nivell internacional. Mayra també va estar així, recorda que està a la Premier, possible fitxatge del Real Madrid i té jugadores que bueno, que mai han estat en la primera divisió espanyola.
0: Bueno, ha sigut benèvol, mala sort. Què voleu que diga? Que és una castanya? Pues ho dic i ja està. Jo intento ser, no sé, pues benèvol, no? Poc endolçar les coses, però bueno, la veritat és que sí, molt inoperant i molt fluixet, i per això està on està i ha passat el que ha passat. Bueno, atenció que tenim oportunitat del Badalona, atenció en l'àrea menuda, mare meva, com ha recuperat la defensa Carol per a la Llevant Unió Esportiva. Ahí la controla amb la cama esquerra, és Carrasco, però li furt la cartera en seguida, és Irina, l'autora del gol del Badalona, la dona per a la seva companya Vanini, ja està tocant en el Rogles, que pronta ha perdut la pilota el Llevant Unió Esportiva. Ahí està Vanini que la dona per a Majarín. Què vols, Patri?
1: No, que la perdem perquè estan que molt bé el Badalona per dins, tens a Lorena Navarro, tens a Vanini, tens jugadores que molt dinàmiques, Lorena Navarro dona compte que està fent de pivot defensiu, està fent de centre, la jugadora a la base qui vaig a recuperar la pilota, qui la trau en sentit, qui connecta amb Vanini, al Lleva li falta un poc més de dinamisme i se centra el camp, més estàtiques, desorganitzades en la pressió, però això i ser ronde que estan fent el Badalona, no? Perquè arribes tard a la pressió i facilites, no? El seu passe de continuïtat.
0: Bueno, pues ahí la juga el Badalona, atenció, ara que té una oportunitat, ahí està jugant l'equip català, entra fins la cuina, pot fer la centrada, però ahí es clava molt bé pel mig, crec que ha sigut Teo Alonso, talla aquesta progressió del Badalona, serà córner. Mare meva, quina jugada havia fet ahí la futbolista del Badalona, és que ahí en aquest moment no li entrava ningú, és que si la toquen és penal, perquè havia entrat fins la cuina, estava fent la jugada ella sola, de maradoniana, i finalment és el córner que ja s'ha dret. Ahí ja passa la pilota en funcionament del Badalona, termina la pressió d'Anna Franco, la pilota que se'n va cap arrere, la recupera el Badalona. Ahí està jugant l'equip català, ahí està jugant la Lorena la tira ahí cap a la calça, cap a la banda, al carril esquerre, la juga Llompar que la torna, ahí la controla d'esquenes el Badalona, a veure si la pot recuperar el Llevant Unió Esportiva. Dolores Silva que vol controlar l'esfèrica, la torna a perdre el Llevant Unió Esportiva, la recupera és la jugadora Julve del Badalona. Ara, què ha passat ahí? S'assenyala falta. Bueno, pues assenyar la falta a favor de l'equip català.
1: Sí, és just, perquè és la jugadora que la primera part fa aquesta maradoniana que tu deien, esta, acaba de fer una altra, no? Dins de l'àrea, no? que per poc passa alguna cosa més que un córner, però també són guanyadors de duels. Jo penso que el gol s'ha fet més mal del que deuria i en els duels amb més intensitat les jugadores de Mar Ballester perden la pilota i atenció a esta jugada.
0: Mira, mira, hi tenim Irina, que està pegat ahí a la banda lateral esquerra. Mare de Déu, Alma ha controlat la pilota, s'esvara, cau ella soles i serà córner a favor del Badalona. Això no és mala sort.
2: 10 de la segona part, te sorprèn, Patricia, que no faça canvis el llevant?
1: Minut 55, ara no. Saps el que passa? Abans estàveu parant i anava a dir-ho, però havent canviat de conversació. És que la plantilla del llevant és tan curteta que quan altres equips fan canvis en el minut 60-65 i aporten dinamisme, energia o qualitat, el Levante ara mateix tens a Rizo, que és una jugadora residual que ha participat en els últims minuts de partit, ara mateix estan preparant-se canvis per part d'Andrés París, tens a Traoré, que és el canvi que fa però un poc més d'energia i de velocitat en la punta però sense qualitat per a ser capaç d'associar-se, la banqueta del Levante tampoc t'aporta massa, t'aportarà donar descans a les que tens en el cas que estiguen fatigades, però de qualitat no la millores.
0: Atenció, Irina, que podia arribar a el piloto s'ha tirat a terra, a la zona, oportunitat per a l'equip català, per a la Badalona. Luis, vaig a dir-te una cosa. Jo, a mi em va sorprendre l'arribada d'Andrés París. El primer partit que li vaig veure va fer dos canvis en tot el partit. O sigui, la banqueta no la amenitzava.
2: Sí, però ja veus que va fer canvis. Ja
0: està. Sí, va fer ara, està preparant-se, crec que són dos o tres.
2: Sí.
0: Tres canvis va fer ara.
2: És que última jornada, ja has baixat. En fi, està clar que confia poc en la seva banqueta, però és probablement un dia per a que traga jugadores per a jugar més de 5 minuts, no? Per a que tinguin temps. Mentre marca Cap Verd, el rival d'Espanya ha marcat Pina davant de Sèrbia, Cap Verd 1, Sèrbia 0 en este partit de classificació, este partit amistós a 11 dies per a que pogueren començar el campionat del món. Compte enrere, 1 hora i 12 minuts per a que comence en Castalia el nostre partit de la jornada, el nostre Club Esportiu Castelló Eibar, i ja tenim els herois de l'equip albinegre, José Lisual.
3: Així és, tenim ja absolutament confirmat l'11 que presenta avui Pablo Hernández en esta jornada que tanca la Lliga Regular en segona divisió, en ixe objectiu que tenim tots de que el Castelló estiga en ixe play-off d'ascens cap a la primera divisió. Cap sorpresa, cap novetat, repetís Pablo Hernández, la mateixa formació de la passada setmana, de la passada jornada. Per tant, estarà sota els pals de la porta albinegra Roman Matis, el belga, línia de 4 en defensa, en un Pablo Santiago que va tindre una miqueta més de llibertat per ixe corredor dret, Alberto Jiménez, el capità, i Fabri Brignani com a centrals. Costat esquerra per a l'argentí Agus Sierra, per davant a la sala de màquines. Un dia més, el pequeño Gattuso, que era navarrent al seu costat, Diego Barri, el salmantí. La banda dreta per a Brian Cipenga, la esquerra per al danès Adam Jakobsen, la mitja punta per a Calatrava, Dal, Usman Camara. Encara no tenim l'11 de l'Eibar, però este és l'11 del Castelló.
2: L'11 del Club Esportiu Castelló, quan hi ha gol en la Lliga Femenina, marca l'Atlètic el 2-0 davant de l'Alamà. Tinc la sensació igual que avui és el dia de Cipenga, eh?
3: Pues tant de bo siga així. Jo, la veritat que no tinc preferències, Luis, sempre ho dic, eh? Que guanya el Castelló, m'és igual si marca Cipenga, si marca Jakobsen, que marquen els dos, me val fins i tot un gol en pròpia porteria. Se riu de mi, Luis Hirte, però és que és la realitat. Són estos partits en els que el futbol, certament, o la manera de jugar, importa poc. Tens que guanyar-los sí o sí. La gent està, bueno, ha, quan he arribat jo que faltaven al voltant de 2 hores així a les rodalies de Castalia, estava tot ple de cotxes. Això és una locura, una boxeria absoluta de gent pels voltants. Han vingut a la rebuda, que ha sigut, mínim hi haurien 2.000, 2.500 aficionats en els carrers de Huesca. N'hi ha molta eufòria, n'hi ha molt d'ànim, molta il·lusió. I, bueno, n'hi ha que jugar el partit, eh? Segurament l'Eibar, el Luis, és dels equips més antipàtics,
2: sí,
3: no? Per a tindre en un partit d'aquestes característiques. És molt de l'estil Burgos. I jo li preguntava divendres en la compareixença de premsa a Pablo Hernández. Està molt bé en quant al capítol anímic, no? L'empenta que te dona, no? Arribar així en el bus i veure que està tota la gent com a loca en tu, que estan animant, que estarà ple Castalia, però convé no accelerar-se, perquè segurament l'Eibar ve avui a ser Castalia en opcions de jugar play-off, però en lo futbolístic, en la idea d'aprofitar les errades que lamentablement solen haver-ne del Castelló, i moltes voltes és per acceleració, per anar massa pressa.
2: Com ha anat la setmana? Com ha preparat l'afició del Castelló este partit?
3: Bueno, pues mira, per exemple, avui han hagut un dinar també multitudinari en les penyes, s'ha reunit totes les penyes integrades ahí en la federació, també me consta, no?, que han anat també alguns aficionats que s'han desplaçat des d'Eibar, des del País Basc, que han vingut a donar suport al conjunt armer, i en molta il·lusió. La veritat que el comentari de tots és això, no?, que després d'uns 35 anys, no?, que està molt a prop la primera divisió, que és cert que primer hi ha que clavar-se en el playoff i després quedarien 4 partits i 6 2 eliminatòries, però feia molt de temps, i sobretot la gent jove, Luis, això no ho ha viscut. Gent com Emilio Echerte, gent com Alfredo, com Manchado, tots aquests legendaris, Ibeas i companyia, pues per a la gent que tenim ja més anys, evidentment que ho tenim molt fresc en el record i que tenim molta nostàlgia, no?, d'aquells temps del Castelló en primera divisió, però després per a la gent jove, que és bona part de l'afició, i això és la millor notícia, el Castelló té una afició molt jove, té molts xiquets, molts adolescents, molta gent jove que s'han identificat en el Castelló, i això és un valor que té fonamental este club, però és l'hora de pegar el passet, i jo estic d'acord amb tu, Luis, que esta oportunitat n'hi ha que tractar d'aprofitar-la, com a mínim tocar la porta de l'ascens. Després veurem com se dona el playoff, perquè ahir ja a 180 minuts poden entrar moltes coses, però crec que vista la temporada, i ojo, quina temporada de Pablo Hernández, Luis, n'hi ha que recordar-ho, Pablo Hernández agafa en la jornada 6 al Castelló en 2 punts, amenaçat del descens, i a hores del Castelló depèn de si mateixa per a jugar el playoff. I si sí, ese es el lema de Castelló, Luis, me preguntaves, pues ese es el lema, i si sí, pues a veure si és de veres.
2: Perquè Will Castelló depèn de si mateixa, sap que guanyant està entre els 4 que juguen el playoff, si empata depèn del Burgos, si no guanya el Burgos també està dins. Si perd, ja és més complicat. Ja tenen que complir-se més combinacions difícils en esta última jornada de la Lliga regular. Però, vaja, està en la seva mà. I a partir d'ahí, pues, en fi, Las Palmas, Almeria, Màlaga, 2 eliminatòries, 4 partits. Però és una selva, el tractar de fer... O no, Emili Sierte, què tal, com estàs?
4: Bona vesprada, Luis.
2: Bona vesprada. Després és tot molt, molt, molt complicat, però jo crec que el pas de Wisi, sí, no?
4: Sí, home, jo crec que... El que passa és que una cosa és el que creem que pot passar i el que ens agradaria, no? Hi ha una diferència entre una cosa i l'altra, i jo crec que serà un partit de molta tensió, de molts nervis, de molta pressió per part dels dos equips. Jo crec que l'Eibar ve convençut de que el pas dels minuts i de que el 0-0 pugui mantindre el beneficiarà, que tindrà la seva opció, i el Castelló, quan antes pugui marcar, el pot beneficiar a que un partit a la contra pugui matar-lo. Jo crec que aquestes dues opcions són les més clares, no? Del partit molt tancat, fins que un dels dos pugui obrir el partit, ojalà siguem vosaltres, i un partit pues, que se juga molt l'equip, que tot el món està conscienciat. La sobreexcitació tampoc és bona, jo crec que això tot el món ho sap. Tu imagina que han fet una setmana més o menys normal, però te pot portar el camp a Castalia a vegades a sobreexcitar-te, ja que no n'hi haguen eixes expulsions tontes, eixes entrades que no se tenen que fer.
2: Bueno, hem tingut gol anul·lat. Sí, Emili, acaba, sí.
4: I això, jo crec que va ser un partit que mos van escoltar tots en la ràdio, Luis. Jo crec que tots els equips estan pendents de vosaltres, dels resultats que diguem, ¿vale? Sí. I entonces... Hi ha que dir resultats positius perquè la gent continuï en ànimo de guanyar el partit, i crec que anem a guanyar-lo. Jo preferit jugar-me una final en casa, pot passar qualsevol cosa, però en casa molt millor que jugar-la en el camp de l'Eibar, que hauria sigut molt pitjor.
2: Efectivament. Així que anem a veure què ocorre en l'encontre. El nostre cost enrere ens diu que en 1 hora i 5 minuts va començar este partit. La comunicació és ja permanent amb el camp de Castalia, amb José Luis Gual i la llegenda albinegra Emili Sierte, un d'aquells que sí que saben què és jugar en la primera divisió amb el Club Esportiu Castelló. Què ha passat mentre a Bunyol, Toni?
0: Pues que ha marcat Ari i bueno, està revisant l'àrbitre la jugada perquè li han xiulat fora de xoc. Estava comentant jo ara en Patri i em diu que sí que és...
2: Sembla clar, assimilant-ho. Sí,
0: que ho sembla. Jo sí, és fora de xoc, així que... Pues bueno, pues era... El xiulat 3 fora de xoc de manera consecutiva. Dos ocasions bones anul·lades per fora de xoc, aquesta tercera que ha acabat en el gol d'Ari. Ha penjat la pilota per damunt de Maria, la portera del Badalona. Per tant, està revisant l'àrbitre, però tenim així l'analista del Llevantina Esportiva en el portàtil i hem pogut veure aquesta repetició. I ja no fa falta que se cal fer molt el cap l'àrbitre, Patri, perquè sembla que el fora de joc és evident. Sí.
1: Per a mi era clar, sense veure la repetició, perquè s'espera Aria rebre la passada, la passada del Ribetar, que era a l'Arilla, i està en fra de xo, però bueno, és el que torna esta jugadora, Aria, és que manté la pilota, que se'n va de dos, que l'obrís a banda, que s'ha de desmarcar, és una jugadora prou interessant per a temporada que ve.
0: Sí, de moment podríem dir que és una de les jugadores més destacades d'este llevant. Estem en el 64 de partit, estem a punt d'arribar al 20 de la segona part. S'han produït tres canvis, els s'havien deixat ahir un poc en l'aire. S'ha retirat Eva Alonso, ha entrat Teresa, s'ha retirat Dolores Silva.

Ha entrat Inés i s'ha retirat Carrasco i ha entrat Bascu. Són els tres canvis que ha fet de colp el Llevant Unió Esportiva. Així que, bueno, mentre l'àrbitre continua repassant...

0: veiem mirant cap al monitor i buscant, bueno, pues en quan prenc una decisió...
1: No, ja l'ha pres, ja l'ha pres.
0: I la decisió és...
1: Ja l'ha pres, sí, però res, que no hi ha res, no hi ha, que hi ha fora de joc. Ahí tenim l'àrbitre dient que el gol no és vàlid, ja es reprèn l'acció, l'àrbitre ha dit que res de res, així que el Badalona ja juga. La pilota està Irina, la dona cap arrere i el baló en profunditat. La filtren per a Vanini, que no pot arribar a deixar pilota. Ja la controla, ja l'ha agafada en les mans Tarazona, la portera llevantinista. La solta de primera espera Teresa. Aquesta la defensa central de la dona per a Gabaldón. Atenció a Gabaldón, que pot complicar-se la vida. Gabaldón, que te van a furtar la cartera. Ahir la dona per a Ana Franco. Ana Franco rodejada de dos jugadores. La dona de taló, li furten la pilota. La controla John Part per al Badalona. Luna, ahí está Ana Franco que recupera la esférica para la Llevantina Esportiva. Gemma cap arrere, cap a Teresa. Teresa ahí en l'àrea gran, la canvia per a l'Arilla. Atenció a l'Arilla que es creua ahí Majarín. Sí. ¿Dies algo, Luis?
0: No. Sí. ¿En qué minuto estem?
1: Estem en el 66 de partit, estem camí del 22 de la segona part, està perdent el Llevant 0, Badalona 1.
0: 0-1 en el marcador. Recordem que en 1 hora i 2 minuts comença el partit de Castalia-Castelló. Eibar amb la possibilitat de jugar el play-off a primera divisió per a l'equip albinere, que en 30 minuts afegirem també l'handbol, l'última jornada en la Lliga Sobal, des del Pitiu Rogel, Orneo, Eón, Alacant, davant del Bada Huesca, i que a les 7 estarem en el Palau Blaugrana per a viure el Barça-València de la Lliga CB amb la segona posició en joc per al conjunt valencià. Abans li piquem una ullada a les notícies, a l'actualitat en este diumenge, de la mà dels servicis informatius d'Amunt, Imma de la Concepción. Molt bona vesprada.
2: Salutacions, Lluís, quan estem pendents de la reunió extraordinària que començarà d'ací a uns minuts entre els professors en vaga amb la Conselleria d'Educació per a tractar de desbloquejar el conflicte que arrossega 3 setmanes de vaga. Anna Moure.
3: A les 6 de la vesprada d'avui diumenge ha convocat la Conselleria la nova reunió amb els sindicats, la que fa 9 després que STEP, UGT i Comissions Obreres sol·licitaren no esperar a dilluns a continuar amb les negociacions. Una mostra de bona voluntat per part de la Conselleria, que presentarà una nova proposta per tractar d'arribar a un acord.
2: I gràcies, Anna. Cal destacar que Educació posarà damunt de la taula un nou document i això podria afavorir l'acostament de posicions respecte al desacord que va mostrar la consulta de dissabte. Va donar com a resultat un 80% del professorat docent no universitari, un 80% a favor de mantindre la vaga indefinida, encara que rebaixant la intensitat de les mobilitzacions. Les postures més allunyades estan en l'increment salarial i en les ràtios per aula. I també són hores decisives per als alumnes que es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat. En són 25.666 a la Comunitat Valenciana. Les proves es faran a partir de dimarts, dia 2, dimecres i dijous. Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per evitar que s'utilitzi la intel·ligència artificial per a fer trampes. De fet, algunes universitats fins i tot han instal·lat detectors de radiofreqüències. Estan prohibits els telèfons mòbils i els rellotges intel·ligents. Avui les biblioteques estan obertes i hem vist com afronten els estudiants estos moments.
4: Estudiando a tope. L'examen ja és com un repàs, que batxillerat ja era lo més difícil.
5: Ahora pues solamente queda repasar y todo.
6: Un día, dos más de esfuerzo y ya se ha acabado.
2: I si apareix l'ansietat, bona alimentació, esport i descans són clau per als dies previs als exàmens, i seguint les rutines habituals i evitant un excés d'estudi a última hora, diuen els experts que això ens pot ajudar. Manuel Camino és doctor en psicologia i director de l'IBASAMA.
7: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
8: Ejercicio físico, mantenerse activo y, si es posible, descansar.
2: I una última por a la qual fer front, quedar-se en blanc, en vore les preguntes, Manuel Camino.
7: Déjalo para más tarde, vete a una pregunta que sí que tengas control sobre ella, para luego más adelante, cuando te encuentres un poquito más seguro, puedas volver.
2: Molta sort a elles i a ells, i mentrestant de la política, el president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat avui l'oposició d'actuar de mala fe i ha dit que manté el seu full de ruta.
9: Ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera

0: mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes. Hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
1: Ha assegut en el primer acte públic després de les accions judicials contra Zapatero i de l'entrada de Luco en la seu del PSOE. Sánchez ha promès contundència davant el que considera calumnis de l'oposició. Mentrestant, des de Parla en la Comunitat de Madrid, la vicesecretària de Coordinació Sectorial del Partit Popular, Alma Ezcurra, insta als socis del govern a posicionar-se davant la presumpta corrupció dels socialistes.
2: Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro. Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo. Yo entiendo que si dijera casi todo, hubiera una pregunta sobre y qué sí y qué no, pero cuando dice todo es todo.
1: Un apunt abans d'acabar, a partir de demà i fins al mes d'octubre, les cremes agrícoles estan totalment prohibides en terrenys forestals a la Comunitat Valenciana. Tampoc es pot fer foc a menys de 500 metres de les zones muntanyoses. És una mesura que es posa en marxa ara, en període pràcticament estival, quan augmenta el risc d'incendis forestals. Ja no obstant, excepcions als municipis que compten en un pla local de cremes. I com dèiem, una mesura condicionada per l'oratge, que ara ens en parla de les últimes dades, Javi Miró. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, ja tenim eixes tempestes actives des de migdia que avancen des de l'interior cap al litoral. De forma puntual s'han acumulat més de 15, més de 20 litres per metre quadrat en pocs minuts, acompanyats de ratxes fortes de vent. Inclús hem tingut constància que ha caigut granís, per exemple, a la zona de Requena i en general en altres tempestes, com és el cas de la comarca dels Serrans o inclús de l'Alt Millars, però han sigut coses puntuals, amb precipitacions, això en general, febles, moderades, que puntualment han descarregat amb força i s'acumulen més de 20 litres per metre quadrat, per exemple, a Xera. Les temperatures màximes avui que han baixat, sobretot cap a l'interior, que és on més va pujar la temperatura ahir, avui les màximes han quedat al voltant dels 34-35 graus, i d'esta temperatura s'han aprofitat les precipitacions, les tempestes, per a créixer. I després, durant la vesprada, aquestes precipitacions que apareixeran també cap al sud, l'interior de les comarques centrals, i avançaran cap al litoral. En cap cas esperem que arriben tan actives i tan organitzades al litoral. Per tant, sí que podrien tindre algun ruixat de forma puntual, però serà dèbil. Demà de matí despertarem amb estabilitat, cel blau, assolellat, amb núvols baixos en punts del litoral, mínimes que es mantindran sense canvis, càlides per a l'època, i màximes demà que es mantenen també sense canvis. Farà calor, però no tanta com ahir, ni molt menys com divendres. I de vesprada ja desapareix la possibilitat de tindre tempestes. Així que tendim cap a l'estabilitat amb temperatures clarament més altes de cara a dimarts.
1: Ho veurem. Moltíssimes gràcies, Javi Miró, i companys de Punt a Punt. Això és tot per ara. Fins després.
4: Gràcies, Sima de la Concepción. Servicis informatius de A Punt per este avanç informatiu de com estan les coses a aquestes hores de la vesprada. 5 minuts passen de les 5 i mitja de la vesprada. Punt a punt de Punt Ràdio. La notícia està en Castàlia, 55 per a que comence el partit. Què veus, José Luis Gual, des de la cabina?
5: Pues des de la cabina estem veient com ara sí, poquet a poquet ja, els aficionats del Castelló van entrant al recinte, van buscant el seu seient. Hi ha moltíssimes camisetes albinegres, pràcticament la totalitat. Que poquets han vingut sense la camiseta de jugar, sense l'equipació del conjunt que dirigeix Pablo Hernández, també moltíssimes banderes, molt d'ambient. I bueno, m'imagino que pels voltants encara està la gent aprofitant, no?, per a fer-se l'última cerveseta abans d'entrar a l'estadi. Estic veient també en l'herba, que estaven fins fa uns momentets els jugadors tant de l'Eibar com del Castelló, entengues que no van a participar. I ja dic que poquet a poquet agafant color l'estadi de Castelló en un dia que tindrem moltíssims VIPs. Va estar Cubillas, que va fer, per cert, la treta inicial del partit. David Cubillas, que ha estat un capità legendari en les últimes temporades al Castelló. N'hi ha altres que van estar presents, Òscar Gil, en fi, alguns dels que han estat en la passada recent. També me dia esta setmana que Dick Reder va estar també present en el partit de la zona de la Llotja. I per cert, Luis, si vols, tinc ja, és oficial, l'11 del nostre rival, de la Sociedad Deportiva Eibar.
4: Vinga, en ell.
5: Anem en ell. Pues va jugar Maguna Goiti en porteria, línia de 4 en defensa per a Cubero com a lateral dret. L'esquerrà serà el veteraníssim Arbilla. Com a centrals van a jugar l'ex del Saragossa, Jair, i al seu costat Marco Moreno. Doble migcentre col·loca el tècnic Beñat San José, que serà per a Sergio i per a Amada. I a partir d'ahí una línia de 3 mitges puntes en Juan Bernat per l'esquerra, en Corpas, que ha jugat pràcticament de tot en l'Eibar, de lateral, d'extrem, i avui sembla que de mitja punta, a Duares en banda dreta, el futbolista criat en Lezama, i en la punta Javi Martón, i se és l'11.

0: l'Eibar, que bueno, jo diria que és una miqueta més ofensiu del que és habitual, perquè està obligat l'Eibar a guanyar a Castalia si vol pensar en jugar-hi aquest playoff.
1: A l'Eibar no li val l'empat. L'Eibar o guanya, no. Li val guanyar i esperar.
0: Correcte, l'Eibar té 67 punts, marca playoff, Castelló en 69, per tant, li té que guanyar al Castelló i a partir d'ahí estaria dins sempre i quan no guanya el Burgos, perquè si guanya l'Eibar i guanya el Burgos també té els punts que té el Castelló. Per tant, l'Eibar depèn d'una carambola. També no podem oblidar, Luis, que els aficionats van estar sintonitzant el punt a punt de punt ràdio, perquè equips com el Màlaga o les Palmas te contava que no poden refiar-se. Tenen només un punt més que el Castelló. Las Palmas juga a Riazor, que bueno, m'imagino que hauran tingut una setmana de festival en festival després de l'ascens directe a primera divisió, però també hi ha una quantitat econòmica. Si eres campió de la segona divisió, no sé si va servir o no d'incentiu, però vaja, que Las Palmas juga a Riazor davant del Deportivo de la Coruña i a priori, si el Depor estiguera en ganes, no és un partit senzill per al conjunt canari. I després el Saragossa rep al Màlaga. Estos dos equips, Luis, tenen un punt més que el Castelló. És a dir, si Màlaga o Las Palmas perden el seu partit i el Castelló suma un punt, el Castelló supera en la taula classificatòria. També espere que no tinguem que pensar en aquestes coses, en aquestes caramboles, però també seria una manera de que el Castelló se clavara finalment en el playoff d'ascens.
1: Estarem pendents de l'Almeria Valladolid, del Depor Las Palmas, del Saragossa Màlaga i del Burgos Andorra, per damunt de tot del Burgos Andorra, per a conèixer quina és la classificació final d'esta segona divisió del futbol espanyol. En la Lliga Soal, ahir es va jugar el Villa de Aranda 35, Ademar de Lleó 33. La resta de partits, horari unificat per al Valladolid, Nava, Ciudad de Logroño, Barça, Ciudad Encantada de Conca, Bidasoa, Irún, Morrazo, Puente Genil, Granollers, Caserío, Ciudad Real, Torre la Vega, Guadalajara, y el partit que ens interessa, el que es repetirà divendres vinent en la Copa del Rei d'Alacant i que enfronta Orneo Eón Alacant i Bada Huesca. Des del Pitiu Rochel, Gonzalo Blanes, què tal? Molt bona vesprada.
2: Què tal, Luis? Salutacions, punt a punt, bona vesprada des del Pitiu Rochel. L'objectiu d'avui és guanyar i amagar cartes, perquè evidentment el partit d'espartís esta temporada serà divendres a la Copa. Recordem que es disputa en Alacant, que és també davant el Bada Huesca, i que si Alacant guanya divendres estarà en semifinals, és a dir, a un pas d'una final i d'Europa. Per tant, eix és el gran objectiu, però primer hi ha que tancar la lliga, dir que Bada Huesca ja ha baixat, per tant, arriba sense opció de permanència i que avui, Luis, també anem a estar atents al joc 14 de la classificació, 15 i 16 ja el tenim clar, Osca i Guadalajara, perquè el 14 juga el play-out de permanència davant Agustinos Alacant, que pot ser Nava, Puente Genil o Frigoríficos del Morrazo. Per part d'Orneo Alacant, molt bona temporada. Recordem la primera en la Lliga Sobal d'un club jove que està rememorant la millor història de l'handbol en la ciutat d'Alacant, sobretot de la mà de Roy Sánchez. L'arribada del tècnic va suposar la reacció de l'equip. Avui, l'objectiu, tancar la Lliga en victòria, que no hi hagi lesionats i arribar al 100% a la Copa, que viurem també, com no, divendres que ve, així, en la ciutat d'Alacant.
1: En aquest partit que canvia d'escenari, no es jugarà ahí on estàs tu ara, en el Pitiu Rochel, sinó que se'n va al centre de tecnificació.
2: Sí, i més mal, Luis, perquè ara estem a 32 graus dins del Pitiu Rochel.
1: Uf.
2: Esta és una instal·lació esportiva que van reformar, però no li van posar aire condicionat. I això, sincerament, en una localitat com és Alacant, no té molt de sentit. Així que més mal, que estarem al centre de tecnificació, al Pedro Ferrandiz, que òbviament té més capacitat i també crec que té millors condicions. De fet, ahir ja estaven representants de la Federació Espanyola d'Handbol veient el Pedro Ferrandiz i adequant la instal·lació per a la disputa de la Copa. Una Copa en la que, òbviament, Luis, el Barça és el gran favorit, però no està en el camí de l'Orneo Alacant. És a dir, que si guanyem el primer partit, la semifinal no serà davant el Barça i el somni, òbviament, és arribar a aquesta final en Alacant i l'any que ve jugar a Europa. Roy Sánchez, en la prèvia del partit, ha reconegut que mai havia jugat un partit com el d'avui, és a dir, davant un rival al que vas a tindre d'ací a una setmana en un encontre clau i en un partit en el que el Osca ja arriba en el descens matemàtic. L'equip va baixar en la jornada anterior. Així que avui crec que anem a veure moltes rotacions, però això sí, la intenció és acomiadar la Lliga en victòria, una temporada, sobretot com a local, molt bona del Orneo Alacant de Roy Sánchez y

0: sobretot guanyar en eixa victòria més confiança per a l'hora de la veritat, per al cap de setmana que ve, per a eixa fase final de la Copa, que es disputarà, com bé has comentat, Luis, al Pedro Fernández, així, a la ciutat d'Alacant.
1: Classificatòriament intrascendent el partit per a l'Orneo en Alacant, però pendents de Morrazo, Puente Genil o Nava. Mentre que està passant a Buñol Torí...
2: Ah, sí, passa absolutament de tot, Luis. La veritat és que hem passat en una ocasió boníssima del Badalona, on ha estat a punt d'aconseguir el 0-2. La parada de Tarazona ha evitat que la rematada d'Irina prèviament havia hagut un llançament de Joan Part a la soca del pal, i bueno, hem passat ara una ocasió boníssima per al Llevant d'Unió Esportiva, quasi que diria que dos, però bueno, una que s'ha anat fora i l'altra que ha parat ara en una palometa també lluint-se. Maria, Patri.
3: No, la tenia Rizo, que per centímetres, per pulgades, no alcança a donar-li de cap a la pilota quan la portera de l'Aix de Llevant, Maria Opi, ja estava vençuda, o sigui, ha sigut l'ou per al Llevant, però oportunitats per als dos equips, i sobretot ja, com dia Lluís, traient a Chuaures menys habitual per part de Llevant, Lucía Gonzi, i per part del Badalona, Sophie Lange, que va ser batxona el Llevant la temporada de Cediu, i recorda la danesa.
2: Pues res, estem ja en el 81, estem a punt d'arribar al 82 de partit, que mira el 37 d'esta segona part. Està guanyant el Badalona, sí, en el territori del Llevant d'Unió Esportiva. Llevant 0, Badalona 1. Estem ja en la tram final, així que tot està en marxa, tot està en el tram final, així, en la ciutat esportiva de Buñol.
1: Qui marca és la Lama, el 4-1 en el marcador. Equip ja descendit i que no se'n vol anar de la categoria sense fer almenys un gol. Mariana Díaz és qui ha marcat per a la Lama, que perd 4-1 davant del Atlètic de Bilbao, però pues per a mi, Patri, és de veres una llàstima que el Llevant no marque en este partit, no? Almenys fer un gol.
3: Sí, perquè en ta casa l'últim partit per la màxima categoria espanyola, pues, almenys dona l'eix a l'afició, i sobretot poder guanyar també, no? Perquè ha fet una primera part que físicament ha arribat, que per trams ha sigut millor, la segona sí que és cert que les energies s'han baixat un poquet, les idees també, i l'Ona sense ninguna pressa intenta fer el xutxó, mantenir la posició, treure el xor de refresc, i t'està costant un poc més, però jo crec que sí que era un partit per a guanyar en casa.
2: Almenys per empatar, Lluís.
1: Almenys fer un gol, Toni. Almenys fer un gol.
2: Sí, clar, empatar, fer un golet. Home, ha hagut una bona oportunitat en el 24. Ha hagut una triple ocasió. A l'Arilla, Carol i Anna Franco, pues, han fet ahí tres rematades. Finalment, la d'Anna Franco, pues, la que no ha entrat. Però, bueno, està tenint les seues ocasions. I, efectivament, és una llàstima acomiadar-te d'esta màxima categoria. Pues, almenys un golet, així, per a l'afició, per als incondicionals. Perquè ara es tanquen quatre gotes, així, a la ciutat esportiva. I, bueno, pues, tenim pues, mitja entradeta, així, no? Pues, gent que no es perd un partit, ha estat així animant tota la temporada en este
1: mitja entradeta tan roïna. Siguen molt generós, eh?
2: Jo soc molt generós, sí, Luis. Sí, sí. Intento sempre endolcir les coses.
3: A mi encara m'ha convidat a un cafè, lo generós que
2: és. Sí. I te convidaré tampoc. Bueno, no me pegues. això és penal, Patri, per favor.
1: 100 minuts per a que conclogui el partit. 0-1, continua guanyant el Badalona davant del Llevant femení en este comiat de l'equip blaugrana, de l'equip llevantinista, ja descendit cap a la segona divisió. Tornem a Castàlia. 45 minuts per a que comence el Castelló davant de l'Eibar, amb alineacions confirmades i de segur amb els porters ja fent exercicis de calfament en el terreny de joc de Castàlia.
4: Així és, Luis Urrutia. Està amb alguna goita el titular, amb el seu company a la banqueta ja començant a activar-se, just davant de la nostra posició de comentaristes d'Apunt Ràdio, així, en la zona de premsa de l'estadi Skyfy Castàlia, al que és el gol nord de l'estadi castellonenc. Estopeta el belga Roman Matis, que ha millorat moltíssim en el transcurs de la temporada. S'ha fet una miqueta més sobri, això necessitava l'equip, i està fent en cada partit parades de valor gol. Ahí està escalfant-se juntament en Amir Besabet, el habitual porter suplent. Moment de l'activació, i això vol dir que poquet a poquet va entrant més gent al estadi de Castàlia, i que d'ací uns minuters començarà ja l'escalfament del planter de l'equip de Pablo Hernández. Veig també a Ramon Soria, el secretari tècnic, ahí en la zona propera al que és les escaletes d'accés a l'estadi de Castàlia. Està també per ací, l'han pogut veure quan es produïa aquesta rebuda per part dels aficionats a l'equip en l'autocar al president del Castelló, Pau Bulgaris. És a dir, és el dia de Luis. Ací no falta absolutament ningú. És l'hora dels futbolistes, és l'hora de guanyar l'Eibar.
1: Si tinguérem que llevar un jugador del Eibar, a qui llevaria Emili Sierte?
5: A Corpas.
1: Per què?
5: Jo crec que és un dels homes més importants a nivell ofensiu, Luis, tot l'any, d'estos últims anys, i crec que és... A veure on juga, jo crec que li estava dient a José Luis així, que té la possibilitat de jugar en les tres posicions o les quatre posicions delanteres, però té la possibilitat també Beñat San José de jugar en defensa de tres. En lo que té al camp podria fer aquesta defensa de tres. O doble lateral en Juan Bernat, que estava jugant com a lateral, per a marcar a Cipenga segurament, per fer aquesta doble funció de fer-li un 2-1, però podria haver la possibilitat, no? Però l'home important, Marton, ve de fer dos gols, també és un home que ha fet, crec que eren 16 gols. El que va de campionat també és un home important, però Corpas, per la seva dinàmica, per la seva qualitat, té gol. Bueno, és un home important sempre en este Eibar dels últims anys.
1: Continua plovent en Castelló?
5: Ara de moment no. De moment no.
1: I se sona bona.
5: A la gent se li ha plantejat el tema d'estar a les 5:30 per fer una bufanda a l'equip quan torna a entrar dins, i la veritat és que s'està posant l'estadi i les grades cada vegada la tribuna pràcticament plena, i l'altre hi ha molta gent.
1: Sí, sí. El camp avui es plenarà pront, d'aquells partits que són deberes importants. Mentre hi ha problemes per a la portera del Llevant, Toni Galindo.
2: Estem així mirant amb preocupació perquè s'ha quedat clavada en una acció que Vanini havia llançat per damunt del travesser, i sembla que s'ha quedat ahí clavada la portera. No sabíem si era turmell, ens diuen que podia ser turmell. Mira, salsa ja... Pues semblava que era important, perquè l'alternativa era el genoll, i això ja saps que són males notícies, no? Pues sembla que és turmell, se recupera, salsa, així que Tarazona sembla que pot continuar.
1: Bueno, hi ha un...
3: Sí,
1: Pati.
3: Despedida de Vanini, de Llevant, de l'Atlético de Madrid, i bueno, se deixa el valor. I esperem que seguís actuant, ex-internacional per Argentina, perquè va ser a la selecció. I respecte a lo que deia Emili Certe, per a mi és el davanter, Marton, que du 14 gols, ojo, perquè és un xaur que té molt de gol. Tal volta a Corpa te dona més en atac, però és que Marton té gol, i és el que no vol el Castelló que li passi esta vesprada. S'ha produït un doble
2: canvi al futbol. Li han fet ahí un corredor a aquests dos jugadors que s'han retirat, que no van a continuar. Era el següent que anàvem a comentar. Pues això ha sigut a Vanini, i Anna també s'ha retirat. Ells dos ja no continuen la pròxima temporada en el Badalona, i han rebut ahí un corredor d'honor de les seues companyes quan s'han retirat del terreny de joc. Així que estem ja a punt de complir el 88 de partit, a punt d'arribar al 43 d'esta segona part. No arriba el gol del Llevant Unió Esportiva, que està perdent d'este partit. Llevant 0, Badalona 1, a punt d'arribar ja al final d'este duel, al final d'esta temporada per al Llevant Unió Esportiva en la màxima categoria del futbol femení.
1: 0-1 en el marcador, el gol aconseguit per Irina en el 42 de la primera meitat és el que li dona l'avantatge al Badalona en esta última jornada de la temporada per al Llevant Unió Esportiva, que desafortunadament perdrà la categoria i marxarà cap a la segona divisió. En bàsquet estem pendents del Barça-València. Començarà a les 7 de la vesprada, d'ací 1 hora i 10 minuts, el València-Bàsquet, que serà segon si guanya, serà quint si perd. Este matí Xasco Pera, amics de Castelló, que es queda sense la possibilitat de pujar a primera FEB. Ha caigut en el Ciutat de Castelló 66-68 davant de l'Albacete, que és l'equip que puja de categoria, mentre que en la NBA ja coneguem els equips que jugaran la final de les finals de la Lliga Professional Nord-Americana. Nova York i San Antonio, dijous a les 2:30 de la vesprada, el primer dels partits d'esta final. En la jornada, en la segona divisió, hi ha gol del Barça, que marca el quart per a el 0-4 davant del Madrid Club de Futbol Femení. En Bilbao continua el 4-1, l'Atlètic davant del descendit Alhama. En Barcelona empaten a 0 el Espanyol i el Sevilla. I en Buñol estem ja en l'últim minut del temps reglamentat. 0-1, Toni Galindo perd el cuer de la categoria.
2: I falta a favor del Llevant Unió Esportiva. El tenim en la zona de tres quarts. Anem a veure si d'esta falta pot eixir una cosa de profit. I arriba el golet de l'empat del Llevant Unió Esportiva. La pilota penjada a l'àrea. La pilota que se'n va cap a fora. Anem a veure si va recuperar l'equip blaugrana. Ahí està Teresa, que d'esquerres. Anem a veure la pilota que se'n va cap a dins de l'àrea del Badalona. Sense perill per a la portera de l'equip català. I Maria, que ja la solta, la dona per a Itzi. Itzi rep l'esfèrica. Ahí el control en la cama dreta. Avança metres, no li entra ningú. Ahí tenim a Gama, que tampoc fa res per obstaculitzar la rival. Anem a veure, 6 minuts de temps afegit 7 minuts, apuntem, i això 7 minuts de temps afegit a este partit. Així que atenció, que tenim la contra del Badalona. Atenció, que tenim Itzi, que pot arribar una acció de perill per a l'equip de Badalona. Piloto, que és retrucada. Ha tocat una jugadora del Llevant d'Unió Esportiva. Serà córner. Quin perill tenia aquesta acció, Patri?
3: Bueno, i ha sigut prou egoista, perquè tenia Irene totalment sols a la part dreta sense marcatge, que una bona passada assistència, grapu, clavar-se de l'àrea, golpejar des d'on estava i provocar una situació de més perill, però afortunadament per el llevant-se la xua i un part i es corren per al Badalona.
2: Pues anem a veure com acaba aquesta acció, perquè tenim 30 des del cantó per al Badalona. Aquest llançament des de la frontal que ha tocat en una jugadora del Llevant ha desviat la pilota cap al córner. Bueno, pues ahí tenim ja a la jugadora del Badalona, tenim a Maharin, que s'ha plantat la pilota, està així esperant-la en curt. Irina, anem a veure si penjarà la pilota a l'àrea gran o la donarà en curta a la dorsal número 7. No, la pilota se'n va llarg, la pilota penjada a l'àrea, la pilota que l'ha tocat una jugadora del Llevant d'Unió Esportiva, la pilota que se'n va cap a banda. Serà banda per al Badalona. Pues no se'n va el perill ahí de les immediacions de la porteria del Llevant d'Unió Esportiva. Ahí serà ja la jugadora que agafa la pilota. Tenim Inés per ahí propet, a veure si pot tallar a l'Arilla també, que està marcant a Irina. Bueno, toca finalment en curtet, anem a veure perquè recupera Inés per al Llevant d'Unió Esportiva. Atenció a l'Arilla, que ja dona la pilota per a Gama. A Gama que corre, a Gama que va, a Gama que no pot arribar. Carmona es creua pel mig, la recupera el Badalona. La dona per a Maria, la portera de l'equip català. La pilota que se'n va així cap a la banda dreta, està jugant a Itzi. Li entrava Gabaldón, la pilota que se'n va, com serà banda per al Llevant d'Unió Esportiva. Ahí està Gema, en curtet per a Teresa. Teresa que la dona per a la seua companya, que ja rep la pilota com si. Ahí está Teresa, no es Alma. Ahí jugant ara molt bé, combinant el Llevant d'Unió Esportiva en zona del mig del camp, avança metres. Ui, tractava de donar la pelota en profunditat per a Inés, que no ha pogut arribar. La toca en última instància una jugadora del Badalona. Serà banda per al Llevant. Anem a veure perquè s'esgota en els minuts.
1: Vaig a obrir un veló en Patricia Campos. Està jugant última jornada. Cap equip es juga res en la jornada. En el partit del Barça, afegit 0. Estic veient l'Espanyol Sevilla, afegit 2. 7 minuts d'afegit és necessari. Cal complir en el reglament.
3: Depèn. La veritat és que, com tu dius, no se juguen res cada dos equips. Mira, lo bo que d'estos minuts, Lluís, podien dir que és que ojalà el Llevant aconseguisca marcar i vem un gol així en casa, però no n'hi ha cap motiu perquè no s'està juguen res cap de ningú equip de tota la categoria. Sinó que té raó per aquesta part, però per altra banda disfrutem d'estos últims 7 minuts del Llevant en primera divisió.
2: El perill és que te vingui una lesió inesperada i li fastidies a la jugadora.
1: No és això, és dir, no es juguen res, en fi, això està resolt, anem-se'n, o cal complir en el reglament i ja fer...
3: Lluís, és un inconformista.
1: No, jo només pregunto, no? Perquè estic veient que hi ha camps on el minut 90 es jula i ja està, i en altres on es dona un afegit llarg, com és en el cas de Llevant.
3: Home, l'altre dia en primera divisió masculina, quin partit va ser que va ser el minut 90? Jo no recordo si la primera o segona estava en l'Olló i el va pitar en el 90 perquè no hi havia res més que jugar. Però, no, en el partit del Villarreal Atlético de Madrid, que va fer en punt a punt, minut 90 i se va acabar. Sé que tu dius, però ara a mi, per exemple, per interès propi, ojalà en estos 7 minuts puga marcar el Llevant.
1: No, el que no sé és per què uns àrbitres fan una cosa i altres altra.
2: Pues te ho vaig a dir, Luis, perquè les normes és la llei, i la llei el jutge la interpreta segons el seu criteri. En aquest cas, el jutge és l'àrbitre del partit. Ella interpreta que s'ha de complir el reglament, doncs se complix. Altres diuen, doncs mira, això ja és un patiment i s'acaba i ja està. Pues, la interpretació de la norma va per barris. No?
3: I jo, Lluís, afegiria també que per a mi és un plaer i un honor estar estos últims 7 minuts amb vosaltres. Sinó que gràcies per tot i per esta temporada fantàstica i enhorabona. Sinó que per mi, 7 minuts més.
1: No, tenim més per davant, que es falten més coses per contar en esta temporada. Bueno, pues encara en els últims 3 minuts i segons per a que concloga l'encontre. Final del partit en Barcelona, Espanyol 0, Sevilla 0. Final del partit, Atlètic 4, Alama 1. Final de partit, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 4.
6: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
7: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
10: De tu a tu.
11: Tot l'esport a Punt de Punt.
1: 2 minuts i estem en les 6 de la vesprada. Punt Ràdio. En 32 comença el Castelló, el seu encontre davant de l'Eibar en la lluita per l'ascens a primera divisió. Abans, últim minut en Buñol, 0-1 per el Llevant, Toni Galindo.
2: I quina parada acaba de fer de Tarazona la portera llevantinista. Bueno, espectacular, una ocasió que ha tingut el Badalona, però ja tenint córner a favor de l'equip català. Atenció a la pilota que està dins l'àrea menuda. La rebuixa en defensa del Llevant d'Unió Esportiva, la tira cap a fora a la banda. I ara, pues, qui havia tret el córner, la jugadora, que crec que és Irina, pues, ni es meneja, perquè està pràcticament al costat. Així que de nou ocasió en aquests últims instants, últims segons de partit. Ja recordem que estem, pues, res, a escassíssims segons perquè finalitzi la estància del Llevant d'Unió Esportiva en esta Lliga F. Esperem que per un període curt... Mira, final. Final de partit, derrota de la Llevant d'Unió Esportiva. Llevant 0, Badalona 1. Adeu a la Lliga F, adeu a la primera divisió del futbol femení. Que siga pronta la tornada, Patri.
3: Ojalá siga així, perquè, com diem, és un històric del futbol femení des de 1998. Copes de la Reina, supercopes, lligues, competicions europees, per tant, ojalá siga este any de recuperar-se, de refer el projecte, que sigui un projecte seriós i professional. Enhorabona al València per pujar a la màxima categoria i ara vist tant al Llevant com al Villarreal.
1: Pues un abraç, Patri. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I Toni Galindo, després tornem amb alguna protagonista d'esta derrota del Llevant. Així que esta última jornada en la Lliga F ens deixa el Eibar 2, Dux Logroño 1, Real Madrid 2, Granada 0, Real Societat 2, Atlètic de Madrid 0, Tenerife 2, Deportivo de la Coruña 0, Atlètic de Bilbao 4, Alhama 1, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona 1 i Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 4. El Barça líder i campió, 87 punts, segona plaça per al Real Madrid, prèvia de la Champions per a la Real Societat, perden la categoria el Alhama i el Llevant Unió Esportiva. Pugen a primera divisió l'Alavés i el València Club de Futbol. 6 de la vesprada, 30 minuts per a que comence en Castàlia el partit per el play-off d'ascens del Castelló. José Luis Gual.
4: I fa només un parell de minuts, ha votat ja per a començar el temps d'escalfament el conjunt de Pablo Hernández, el Castelló, els 11 escollits que estan ubicats ara mateix en ese córner, en esa zona que junta el que és la preferència alta de Castàlia. En el gol nord, ara Xulés per als àrbitres, que esperem avui no siguin protagonistes. Així a l'Skyfy Castàlia també es topeta allà, començant el seu temps d'escalfament. El 11 de la Sociedad Deportiva Eibar, cada volta entra més gent ja a l'estadi perquè falta molt poquet per a que això comence i està, diríem, pujant poquet a poquet la temperatura. Això sí, nosaltres estem, com saps, Luis, en la zona techada, en la zona de tribuna de Castàlia, però veig paraigües que estan oberts. Això vol dir que està plovent. El que passa, Emilio, que esta pluja per a jugadors almenys, que és el que importa, o ens importa a nosaltres avui en un partit d'aquestes circumstàncies, jo crec que inclús s'agraeix, no?, fent la basca que fa.
5: Sí, he fet una vesprada molt, molt calorosa en el sol que està fent estos dies i segurament per als jugadors millor, des de luego. Per la gent a la millor el tindre el paraigües en la mà i dificultat per a poder animar, però per als jugadors és, també és fantàstic.
4: Pues ja te dic, Luis, amics del Punta Punta Punt Ràdio, mitjoreta menys ja per a que comença el partit. La última jornada de la hipertensió, esperem que la tensió ens puge, però almenys tinguem ese premi de poder prendre part en el play-off i poder contar així en el punt a punt. Cada volta queda menys el partidàs que te contem d'ací només uns minuts. Castelló-Eibar.
1: El partit de la jornada en 29 minuts en el camp de Castalla, el circuit constantment obert amb el camp del Club Esportiu Castelló. Mentre comença la última jornada en la Lliga Asobal, amb tot per decidir excepte qui serà el rival d'Agustinos Alacant en la promoció de descens des de l'Asobal o descens des de la primera FEB. Ahir es va jugar el Villa de Landa 35 de Mar 33. En marxa acaben de començar el Valladolid Nava, Ciudad de Logroño Barcelona, Ciudad Encantada Vidasoa Irún, Frigoríficos del Morrazo Puente Genil, Granollers Ciudad Real, Torre la Vega Guadalajara i per suposat també bota la pilota en el Orneo Eón Bada Huesca.
0: Y ha comenzado efectivamente el partido, ha errado un penal el Bada Huesca en la primera acción ofensiva del conjunt visitant. Portem només un minut i 40 segons, poc a poc va arribant el públic, però evidentment per acomiadar la temporada, perquè recordem que el conjunt de Alacantí ja té la permanència sellada, ja està per tant en joc el partit en Alacant, entre l'Orneo Alacant i el Bada Huesca, el Huesca que avui s'acomiada de la màxima categoria perquè baixa després d'una campanya prou irregular. Dos minuts, el primer gol arriba i és per Alacant, marca Javi Borragán. Dos minuts de joc, 1-0, guanya l'Orneo Alacant, el Bada Huesca, el Pitiu Rochel.
1: La pregunta és com es prendrà l'equip alacantí el partit, perquè divendres té el partit més important de la temporada, una volta salvat el descens, que és el de la Copa del Rei, que juga a casa, no? Que juga a Alacant. Sí, per avui cal amagar alguns detalls, cap estalviar forces. Ha col·locat el habitual set el tècnic d'Orneo Eón?
0: Mira, jo pensava en la prèvia, li vaig qüestionar això a Roy Sánchez, pensava que m'iba a dir que no, que anaven a jugar un partit seriós, i me va dir que sí, que anaven a amagar tàctiques de cara al encontre de Copa, però no en la composició del set inicial, que és l'habitual, sí en els sistemes defensius. Sí que me va reconèixer que no van a fer una defensa mixta ni que van a experimentar res, que van a jugar un partit amb vol seriós, que volen acomiadar la Lliga Luis en una victòria, però que evidentment no van a donar pistes. Així que no va fugir de la qüestió Roy Sánchez, i va reconèixer que sí, que este partit és un partit amb vol en el que òbviament volen guanyar perquè és oficial, però a partir del minut 1 de l'encontre no van a dar cap pista a un rival que imagina igual el Bada Huesca, que després d'este partit se torna cap a la seva ciutat i que dilluns tornarà de nou cap a Alacant per a jugar la fase final. Així que jo crec que sí, que avui anem a veure un partit obert, un partit sense massa pressió defensiva, i el més important, Lluís, és que no hi hagi lesionats. I ara Darko Dimitrescu, un dels jugadors importants de l'Orneo Alacant, s'ha pegat un colp important, és a l'esquena, jo crec que és només el colp, però per precaució Roy Sánchez fa canvi i Dimitrescu se'n va a la banqueta. Importantíssim, per suport, que no hi ha lesionats. Dins de la convocatòria està Jorge Laredo, que és un xic del juvenil i que per primera vegada té dorsal en el primer equip com a premi per el treball que ha fet al llarg de la temporada. Estem en el minut 3 de joc de la primera part. De veres que fa moltíssima calor. Així, al Pitiu Rochel, de moment, l'Orneo Alacant, que està guanyant 1-0 al Bada Huesca.
1: També està en marxa la final de la Champions en handbol. Estan jugant el Kiel i el Melsungen. Acaba de començar, per tant, també el partit a les 6 de la vesprada, tant com en tota la jornada d'esta Lliga Asobal. 25 per a les 6 i mitja. 25, diu el rellotge que li falta per a que comence este Castelló Eibar, la lluita per estar la pròxima temporada, José Luis Wall, en primera divisió.
4: I ara està plovent, però plovent de valent, eh? Molta intensitat damunt de Castalia. Crec que és la raó per la qual molts seguidors se ho estaven repensant a l'hora d'accedir al seu seient, així a l'estadi, però ara presenta ja un ambient extraordinari. Jo no sé, falten encara cadires, les veiem, no? I esos colors blancs de les cadires de Castalia, però ja tenim molts milers de seguidors, Emili, a falta de pràcticament més de 20 minuts per a que arrenqui el partit.
5: Sí, és el que deia l'anunci que volien fer les penyes, que quan se n'anaran els jugadors cap a dins, que està el camp ple, i porta pinta d'omplir el camp i segurament esta entrada al vestuari antes de començar el partit sigue emocionant.
4: Bé, pues continua el temps d'escalfament, Luis, i m'agradaria apuntar també una altra qüestió. Té el Castelló 4 jugadors advertits de sanció, són Suero, Diego Barri, Brignani, i també Agus Sienra. Si qualsevol d'estos veu la groga, es perdria el primer partit, en cas de que es classificaren per al play-off. Qualsevol jugador que en esta jornada siga expulsat també se perdrà aquesta primera jornada del play-off, en la que hi hauria cicle de suspensió a les tres grogues. És a dir, que si ho veu groga en cada un dels partits del play-off, es perdria la finalíssima, però el Castellón té 4 d'advertits i algú d'ells molt importants. Jo diria que entre tots ells destaca Diego Barri, que segurament és un dels futbolistes que més minuts acumula en el Castelló després la lesió, sobretot, del francès

0: Jeremy Meló, tot a punt així, bon ambient, la pluja que està castigant els aficionats que han vingut sense paraigües i, lògicament, la calor que fa, també sense ningú chubasquero, però el que importa és el futbol, des de les 6 i mitja, ens juguem el playoff, que no és poca cosa, Castelló-Eibar.
1: Fa uns minuts, Emili Siart, ens contava José Luis Walke, en cas de que el Castelló avance cap al playoff, algun jugador no el jugarà perquè se'n va a disputar el Mundial.
2: Sí, ja m'ho han comentat durant l'any i durant la temporada que tindre internacionals, Luis, en segon divisió quan hi ha Eurocopa i hi ha Mundial no interessa molt. Els clubs ja ho saben abans de començar que pot passar. A mi i a vosaltres ens ha tocat que el millor col·legiador que teníem en el Córdoba, que era Florian Andone, se'n va anar a jugar l'Eurocopa, el porter Rasak se'n va anar a jugar la Copa d'Àfrica i te quedes sempre en els millors jugadors, en teoria, que se tenen que anar i no jugar en el playoff. És un problema i, des de luego, no és... L'equip anant-se'n Mabil i anant-se'n Cipenga canvia completament. Se'n van les dues bandes que han pogut jugar durant l'any i, des de luego, tindrà un problema i tindrà que buscar i modificar la forma de jugar si s'entra en el playoff.
0: Per cert, Luis, sí. Parlant d'internacionals, un altre que té el Castelló, que és Usman Camara, també està citat per a jugar un amistós preparatori per al Mundial. La seva selecció de Guinea no està en el Mundial, però sí que té que fer de sparring d'algun d'aquests equips que estan preparant-lo. I, en principi, està citat per al dia 3. El que passa que si el Castelló es clava per al playoff, ha dit Camara que no va viatjar. I ja que parlem de Camara, m'agrada molt el que estic veient d'ell. L'altre dia va tirar del carro, va fer un gol molt important per al Castelló per a continuar dependint de si mateixa. I esta setmana, Luis, ha anat al barber, s'ha fet el moño de color blanc, està en ganes de ballar, i a mi això m'encanta, que un futbolista com ell, que és el que té que fer els gols, ha anat al barber no per a l'ocasió, no? Per a voler ser protagonista. A veure si és de veres i a veure si cantem algun xicharro en el punt a punt del bo d'Usman Camara.
1: A veure si és de veres, sí, Camara pot veure porta. Tornem a l'handbol, tornem a la Lliga Sobal, perquè ha començat bé el partit per a Orneo Eón Alacant, Gonzalo Blanes.
3: Espectacular en defensa, 4-0 en el minut 7 de joc de la primera part, en dos gols de Javi Borragán i sobretot en una defensa molt bona del conjunt de Roy Sánchez, que està frenant al Bada Huesca, que de moment no està encertat, ha errat un penal, l'atac ara del conjunt aragonès i a falta el bloqueig antirreglamentari. A poc a poc continua arribant públic així al Pitiu, avui en la intenció d'acomiadar la temporada del conjunt de Roy Sánchez, que con tots els oients del punt a punt tenen clar, se queda a la Lliga Sobal. Ataca l'Osca, el llançament, i se való que serà penal. És el segon penal a favor d'Osca, el primer ha anat fora, i està buscant el primer gol el conjunt de José Francisco Nolasco. Recordem que l'any que ve estarà el Orneo Alacant, estarà el Sagunt també en la Lliga Sobal i ja veurem si Agustinos, que està esperant rival per a jugar la setmana que ve i ser playoff sempre complicat per a l'equip de segona. El llançament del penal, ara sí el gol, marca el primer gol el conjunt visitante Rodríguez Lario per a situar el 4-1, 8 minuts de joc al Pitiu Rochel. L'atac ràpid d'Alacant, bona intervenció del porter d'Osca, que envia la pilota per damunt de la porta. Bona intervenció ara de Gabor, que és el porter del Bada Osca, un equip que esta temporada se acomiada de la Lliga Sobal, prou irregular, va a baixar en la última jornada. 4-1 és el marcador al Pitiu Rochel. La pilota que la té ara el conjunt de Bada, que vol reduir diferències. La defensa avançada de Orneo Alacant, el 6-0, con siempre la batucada que la tenemos así al costado, para donarle un poco de ambiente al Pitiu Rochel. El llançamiento y el gol, 4-2, reduís diferencias. El conjunto de Bada, ahora té la pilota, Orneo Alacant, buena circulación, Iván Montoya y el gol. Marca Alacant, marca el pivot en un llançament d'esquenes, en moltíssim talent, en moltíssima qualitat, per a situar el 5-2. L'equip, en l'arribada de Roy Sánchez, ha fet d'Alacant un fortí i això pot ser clau també per a la Copa que es jugarà en Alacant. Per cert que en la prèvia ha hagut un acte que prou emocionant. Se li ha rendit homenatge a Toni Navarro, que va ser el president del conjunt d'handbol d'Alacant femení. Ataca Orneo, la contra, la transició, defensa, atac i el gol. Marca Lautaro per a situar la màxima diferència al Pitiu Rochel, 6-2. i de fet ha recuperat ràpid Orneo la pilota perquè en el llançament de Samu el baló s'ha anat fora. Partit ara amb moltíssima velocitat, 6-2 va guanyant Alacant, que vol demostrar que és superior a Osca i sobretot el més important, tancar la lliga en victòria i guanyar confiança per als quarts de final de la Copa de divendres que ve a les 8:30 de la nit. Ara sí que està fet en rotació Roy Sánchez, entra Hamza, un dels fitxatges del mercat i ver el llançament i el gol. Marca de nou Orneo, que ara sí està posant diferències al marcador, és la màxima del partit, 7-2. Al Pitiu Rochel, quan estem en el minut 10:30 de la primera part.
1: I dona la sensació de que serà Nava, el rival de Agustinos en la promoció d'ascens, perquè necessita guanyar i esperar, però és que li estan pegat una tocatina. Minut 8 de partit en Valladolid, Nava perd 6-2 en el marcador, amb la qual cosa serà l'equip de Nava, el rival d'Agustinos Alacant, si continua així la cosa.
3: Sí, efectivament. Nava és de veres que en cas de guanyar, però clar, ha començat mal, com hi ha un partit directe entre Morrazo i Puente Genil, la victòria li val i ficaria en un problema al que perga aquest partit. Però, evidentment, si Nava no guanya, serà el rival d'Agustinos. En la història, Luis, d'este play-off, sempre es queda el de Asobal. Així que toca trencar la història. És evident que els equips d'Asobal tenen un pressupost molt alt, però també Agustinos va demostrar en segon, sobretot en la semi davant Burgos, que és un equip molt competitiu. El partit d'anada es jugarà a la Catedral, que com s'anomena el pavelló d'Agustinos, així en Alacant, i la tornada, si és Nava, serà en la canxa, en Segovia, correcte, del conjunt d'Asobal, i va ser complicat, però no impossible, que en esport res és impossible, i estaria prou bé tindre tres equips de la Comunitat Valenciana l'any que ve a la màxima categoria del handbol masculí. De fet, avui Agustinos estava molt pendent, han entrenat este matí i esta vesprada anaven a estar pendents de l'streaming dels partits per a conèixer millor, no?, el possible rival que van a tindre en eixe play-off, en eixe partit d'anada i tornada, camí de la Lliga Sobal. Així la sensació, hagut temps mort per part del conjunt de Badahuesca, que evidentment no vol acomiadar-se de la Lliga en un resultat tan quidraner perquè estem en un 7-2, i només portem 11 minuts, és que anem camí d'una diferència important per al conjunt d'Alacantí, que jo crec, Luis, que està marcant el territori per a la Copa, per a deixar-li clar a Òscar que així va estar molt complicat. Marca Òscar, reduís la diferència, marca el dorsal 13, que és Fabrizio, però Alacant té una transició defensiva. Després del gol, rapidíssima, bloqueig antirreglamentari, ja tenim falta a favor d'Alacant.
1: Recorden que este matí han empatat a un Torrevieja i Benidorm en partit d'ascens, que Amics de Castelló ha perdut per 2 davant de l'Albacete, 66-68, i s'esvaeix el somni de l'ascens del conjunt castellonenc, que en la vesprada d'avui el Llevant femení ha perdut en partit de futbol davant del Llevant Badalona 0-1, que a les 7 de la vesprada es juga en bàsquet el Barça-València en busca de la segona plaça per a l'equip de Pedro Martínez, que a les 7:30 viurem des del Camilo Cano el partit d'ascens anada entre la Nucía i el Llevant B, i que a les 8:30 ens traslladarem fins a la ciutat esportiva del Villarreal per a viure el duel entre el Villarreal B i el Zamora. El punt a punt de Punt Ràdio, que torna a Castalia, només 15 minuts, José Luis Gual, per a que comence el partit del Castelló.
0: I impressionant, poquet a poquet, com està increixent l'ambient així a l'Skyfy Castalia. Estem emocionats, Emilio Isierte, un servidor, qualsevol persona del Castelló que està així sentat en qualsevol lloc de l'estadi de Castalia, com s'ha cantat, no? El jo te sigo a totes partes, com han dit adeu, no? Fins que tornen al terreny de xoc, que han anat a col·locar-se ja a l'equipació de joques futbolistes de Pablo Hernández, i ovació, per cert, també per a Dick Reder. Impressionant, Emilio, això. Si te corre la sang per les veines, t'has quixit com un bou al partit, eh?
2: Sí, molt bonic l'ambient. Tota la tribuna alçada, estem preguntant qui seria, no? I aplaudint a l'anterior entrenador, crec que se mereix, que va fer un canvi en els últims anys en el que va ser este club, i des de luego molt merescuda. No va tindre una bona despedida, jo sempre ho he criticat, que no se li feri una bona despedida a un entrenador que va pujar a l'equip i va fer el que va fer. I des de luego emocionant, jo crec que els primers minuts van a ser molt importants per a este partit, i des de luego la gent està molt preparada per animar i per a posar Castellà en flama, com ho diem moltes vegades, no?
0: Pues falten 13 minuts per a que comence el partit, excepte la zona que està acotada en la preferència, al tenir-se costat del gol nord, on estan ahir els aficionats que han vingut des d'Eibar. Diria que són una quarantena, 50 com a molt. La resta presenta un ambient magnífic. Hi ha les banderes, els que esperen i els moments previs a que arranqui el partit. Avui com és jornada unificada, m'imagine que van eixir abans d'hora. És protagonista, està en el 11 del Castelló com el 11 de la Societat Deportiva Eibar. I tenim moltes ganes, Luis, amics del punt a punt, de que roda ja el baló, de que es posa en marxa esta jornada i de veure el Castelló en el play-off d'ascens a primera.
1: Mentre en el play-off d'ascens cap a la segona divisió, a punt de concloure el partit en Barcelona, Europa 1, Celta Fortuna 0, ja són marcadors definitius, Real Madrid B 2, Sabadell 0. Com és el futbol, el Real Madrid B, que si estava fora, que si estava dins en l'última jornada, que si li tocava classificar, que si no, i mira, el classifica i viurà la tornada en la nova Creu Alta en el 2-0 a favor en el marcador. També final ahir, Ponferradina 0, Atlètic de Madrid B 0, l'equip Matalafer aguanta amb un jugador menys en el terreny de joc i a les 8 i mitja començarà el partit entre el Villarreal B i el conjunt del Zamora. Com que hi ha unificació d'horaris en esta jornada en segona divisió, com que els jugadors els tindrem en un no-res en el terreny de joc, busquem les alineacions. Esta és la formació de que el Castelló va buscar el play-off d'ascens a primera divisió.
0: Pues estos son amics del punt a punt des escollits, els 11 de Pablo Hernández per avui tractar de guanyar el partit davant de l'Eibar. Roman Matis, el belga, sota els pals de la porta albinegra. Darrere quatre homes, costa dret per a Pablo Santiago. La banda esquerra per a l'argentí Agus Sienra. Parella de centrals en l'italià Fabrizio Brignani, al seu costat el capità, el Tinerfein de l'Oliva, Alberto Jiménez. La sala de màquines, un dia més per a Diego Barri amb el 8 a l'esquena, el seu costat el de l'Ekeitio, Geren a Barrena, i a partir d'ahí el quartet ofensiu per a Brian Cipenga pel costat dret, per al danès Adam Jakobsen en l'altre, la mitja punta per a l'Escalatrava del Usman Camara per part de la Societat Deportiva Eibar. Juga Magu Nagoitia com a porter, també col·loca Benyà San José, quatre homes darrere, que seran de dreta a esquerra Sergio Cubero, Marco Moreno, Jair i Anaïs Arbilla. Per davant juguen Javier Madariaga i Sergio Álvarez en José Corpas com a mitja punta. Les bandes per a Duárez i per a Juan Bernat del Javi Martón en un partit que xula. L'aragonès Carlos Muñiz i que tindrà en el bar a un gallec, esperem que no s'equivoque, Javier Iglesias. Esperem ja protagonistes damunt l'herba, Luis, així en Castàlia.
1: Tot preparat perquè comence el partit entre el Club Esportiu Castelló i l'equip armer, l'equip del Eibar. En handbol continua l'avantatge clar per a Orneo Eon Alacant. Gonzalo?
3: S'ha reduït, ara és més 4, hem tingut més 6, és a dir que ara xicoteta reacció del conjunt del Badahuesca, 9-5. Estem en el minut 15, és a dir que anem camí d'un partit de 36 gols de l'equip local si manté la progressió. 9 gols en 15 minuts. Evidentment, defensivament els equips no estan al 1000 per 1000. Recordem que en este partit en joc simplement tancar la lliga en victòria. Jugant Badahuesca, fent ara una circulació de pilota ràpida, el llançament i el gol, bon llançament i bon gol de Arthur Parera per al conjunt de Badahuesca. I ara els àrbits que paren perquè no havia posat la pilota en moviment des del mig del camp el conjunt de Roy Sánchez, que juga per mig de Javi Borragán, un dels jugadors més importants esta temporada. Borja està avui en més minuts de l'habitual, poc a poc fent rotació en Roy Sánchez, donar minuts als menys habituals, també com a premi a una temporada de molt de treball d'este Orneo Alacant. La pilota de Borja, el canvi de joc a l'extrem, el llançament i el gol. Marca Orneo per a situar el 10-6 i per a mantindre els 4 gols de diferència. A més, marca Jorge Laredo, ovació especial perquè és el seu primer gol. És un xic de la Pedrera que avui li ha donat Roy l'oportunitat de jugar en Asobal i s'estrena com a golejador. Bon gol de Jorge Laredo. 10-6, 16-20, 14 per al descans. Badahuesca, que fa sempre l'atac més lent. La transició d'Orneo és molt més ràpida. La circulació, bloqueig antireglamentari, és gol, però ja passés, per tant, no val el llançament de Sa Amjad i, per tant, tindrem falta per al conjunt de Badahuesca.
1: En tenis, recordem Murillo. Que Rafa Jodar ha guanyat el seu partit remuntant els dos sets inicials davant de Pablo Carreño i que ja té rival per als quarts de final. Serà Sasha Zverev, que ha superat Jesper De Jong 7-6, 6-4 i 6-1. Per avui en París encara falten per jugar-se a 3-2 partits de vuitens de final. Rublev davant de Mensic i Ruud front a Fonseca, mentre que en el

0: Quadro femení, Kostiuk, Cirstea i Svitolina ja estan classificades. Andreeva acaba de guanyar-li el primer set a Jill Teichmann. Punta a punta, punt ràdio, tot preparat per a que puga començar el partit. Està absolutament a reventar Castalia, José Luis Gual.
1: Ay, sí, sí, estem veient ja com s'ha desplegat un tifo també espectacular en el gol sud baix de Castalia. Veiem ahí en el costat, no sé si té algun emblema, però sí, evidentment mostrant el suport al conjunt albinegre, que està puntet a puntet de comparèixer de nou damunt del terreny de Son Llanares.
0: Sembla un elefant, no?
1: Sí, però lo de Urellut serà, per tant, és que nosaltres el tenim just avant. L'estem veient justament ahí en panoràmica, no acabem de veure el centrat, però sí, sí, és perfectament probable que siga per això de l'Orellut. I bueno, ja pots escoltar-ho. Mitjançant el micròfon de Punt Ràdio, com està en ebullició ja Castalia, amb ganes de que rode la pilota, tant de bo siga un dia històric per al Castelló. Parlàveu adés, Lluís, de Martón, del punta de la Societat Deportiva, Eibar. Martón, en la temporada 15-16...
0: Sentim l'ambient del vestuari del Castelló.
2: Okay. Vamos.
0: El Pampa Borellú, José Luis Gual, desde el vestidor del Castelló.
1: Uah, a vore si són capaços els xavals de tot això, traduir-ho en futbol. Per què te rius, Emilio?
3: No, estic emocionat, estic content, estic vore Castalia després de tants anys i Xina, és emocionant. Ja hem disfrutat molt durant l'any, ojalà puguem continuar disfrutant i tindre aquesta possibilitat, és disfrut.
1: Pareix, Lluís, Emili és un tipo tranquil, però l'altre dia ja vas veure el nerviós que se fica, en el partit del Castelló. Me dona molta guerra, Me dona molta guerra, sí, Emili, és cert, qualsevol el frena, este tio. Però bueno, va ser un partit xulo de veres.
0: Les
1: llegendes són així, no? Poder contar-lo. Sí, sí, sí. A més, és que Emilio ha estat en manifestacions, Lluís, portant la pancarta davant de tots quan el Castelló estava un pas de la desaparició. Vull dir que Emilio, a banda d'en el camp, ha fet moltes coses per al Castelló. Mira, es tenim ja, van a comparèixer els protagonistes, sona el Pampa Morellut en Castalia.

0: Buah, impressionant. Com sona en a capella, eh? En els milers de seguidors que han acudit avui a ser a Castàlia, el nostre himne, l'himne del Pampa Morelluda, l'himne del Castelló, quan es produeix ja l'habitual passamans entre els jugadors de la Societat Deportiva Eibar, vestint en la seva equipació habitual de blau i gran és del Castelló. Continua cantant Castàlia.
1: Ens interessa tota la jornada, sobretot l'Almeria-Valladolid, el Deport Las Palmas, el Saragossa-Màlaga i el Burgos-Andorra. Qualsevol novetat en el marcador, immediatament així, per a l'afició del Castelló.
0: Bueno, pues a partir d'ara entrem ja en l'escenari del joc, en l'escenari del baló, en l'escenari dels protagonistes de veres, que són els futbolistes, són els que guanyen i perden els partits. Evidentment, Castàlia va jugar també el seu paper. Si l'equip tirava el carro, l'ambient que es viu així també empenta moltíssim als jugadors. Jugar en cap i en l'electricitat que te dona, sembla fàcil dir-ho, però no tan fàcil posar-ho en pràctica, no?
2: Sí, jo crec que els jugadors, els primers minuts, sobretot, tenen que estar nerviosos, tenen que estar tensos, hi ha que anar en cuidado, assegurar moltes coses i el partit, des de logo, el que te porta la gent és a intentar i a posar més fortes i més ganes per a poder marcar i guanyar el partit, no?
0: Bueno, i veurem quina és la idea de l'Eibar, perquè l'Eibar té l'obligació de guanyar. Tu creus que van a buscar el futbol directe per a que no puga transicionar el Castelló? Quina idea creus que posarà en marxa Benyà San José?
2: Bueno, el que ha sigut l'Eibar durant l'any, un bloc mig, baix, molts moments, buscar alguna contra, buscar el joc directe, buscar l'estratègia i estar molt ben tancats a buscar la seva oportunitat. No és un equip que vagi a buscar-te, a pressionar-te alt, imagino jo, eh? Però que està clar que l'Eibar no pot anar a deixar el Castelló que transite, que jugui a l'esquena, que donar facilitats, per això dic, un bloc mitjà baix i buscar la seva oportunitat i que passen els minuts i que se pugui posar nerviosa Castàlia i els jugadors del Castelló.
1: En l'ascens cap a la segona divisió marca el Celta Fortuna en l'última jugada del partit, Europa 1, Celta B1, amb este marcador

0: fa el segon davant de Sèrbia. Ui, ui, ui, que encara tindrem partit complicat. Cap Verd 2, Sèrbia 0. Què passa mentretant en Castàlia?
1: Pues que Cubillas s'endú l'ovació un dia més de l'estadi de Castàlia. Ha fet i s'ha tret a l'honor. Va anunciar que retirava del futbol després d'esta temporada en el Tarazona, on lamentablement no ha pogut evitar el descens de categoria del conjunt aragonès. I bueno, Cubillas molt volgut així, cubi-cubi, cridava al públic. Va començar el partit, Luis, va menetxar d'ici de Camara per al Castelló.
0: Serà l'equip al vinegre, qui posa el baló en moviment, amb Calatrava al costat de la pilota. Encara falta un minut i mig per a que aplegui l'hora, però... Com els agrada, Emili, els àrbitres, tot en el seu lloc i ahir a esperar.
2: Els àrbits, perquè estan obligats, però als jugadors i als entrenadors no els agrada res que estigués 3 minuts ahir esperant. Però, bueno, és lo normal en aquestes últimes jornades. I al final te posa un poquet més tens, no? El poder començar i estar 3 minuts aquí tocant el baló. I tot el món espera ja que comence.
1: I en este moment què poden estar pensant els jugadors, Emilio? Què passa pel cap?
2: Que comence, que tenim ganes. És que no queda altra. Estem esperant a que l'àrbit doni l'inici del partit, no pensen en altra cosa.
1: Bueno, esperem també no parlar molt de l'àrbitre, de Carlos Muñiz, l'aragonès, que ja ha xulat en alguna ocasió esta temporada al Castelló, i que, bueno, diuen que és casolà, per tant, no és mala notícia. Veurem si complís en ese paràmetre en el dia d'avui. Està preparat ja Usman Camara, allà en el roble central, per a quan l'àrbitre li diga cap avant, per a menetxar la pilota, entenc que cap arrere... Està Castàlia impressionant, no hi ha una cadira buida en la zona local, només, com diem, en el que s'anomena quesito per a l'aficionat visitant. Avui 40-50 que han vingut des d'Eibar per acompanyar el conjunt armer que dirigeix Benyat San José, que està també allà dret en l'àrea tècnica, al igual que Pablo Hernández. A sora sí que està a punt d'arrencar en directe. En Apunt Ràdio és el punt a punt que té en compte. Partit decisiu per al Castelló. Té que guanyar. Comença el partit. Ha menetxat Camarà. Ja roda la pilota en Castàlia. Baló darrere, Brignani tocant per Alberto Jiménez. De moment, aguanta tranquil·la ahí la Societat Deportiva Eibar. Ara sí, vol dividir Alberto, juga a la dreta. Pilota que ve per a Pablo Santiago. Pablo la trena en Grena Barrena. Tocava ahí per a Calatrava, que comença a obert en banda dreta. Crec que no canvia res inicialment. Jacobsen jugant per dins, almenys en este arranc de partit. En Cipenga en l'esquerra, Emilio.
2: Sí, lo que va fer la setmana passada. Una eixida en... en tres centrals i Pablo estirarà la banda dreta. Jere crec que estarà molt pendent de tafar l'esquena de Pablo. Cipenga banda esquerra i per part de l'Eibar el 4-2-3-1 que marcava l'alineació inicial.
1: Ara ha tocat Roman Matis cap a l'esquerra, per allà que corre Agustín, l'argentí, que agafa velocitat, creua la divisòria, se'n ve pel costat esquerrà. Toca la curta, baló per a Brian Cipenga, últim partit al vinegre. Cipenga tocant de nou per a Gussierra, ja es planta en camp propi l'Eibar, que això sí, avança la línia defensiva. Uns 15 metres per davant de la frontal de l'àrea. La pilota que la té Alberto Jiménez, alça el cap el canari. Toca per dins, posició d'interior per a Pablo, descarrega el tercer home per a Keren Navarrena. Possessió per part del Castelló. Vol apuntar alguna cosa, Emilio?
2: Volia rectificar, perquè l'Eibar s'ha col·locat en defensa de 5. En principi podia passar i al final jugarà en defensa de 5.
1: Anem a veure, esperem que no li escabe esa idea al tècnic visitant en el dia d'avui. Pilota per a Brignani, possessió com dic del Castelló, minut i mig de partit, 0-0 en el marcador. Es juga la darrera jornada en la Lliga Hypermotion, així en el punt a punt, en Apunt Ràdio, com durant tota la temporada. Pilota per Alberto, aixita ahí en baló. L'equip de Pablo Hernández vol dominar el partit. A veure si podem buscar ja la primera situació des de l'àrea d'un mag, una goita que vestís amb el 13 a l'esquena i completament de groc. Un altre que no supersticiós. La conducció de Calatrava. Ha aparegut ahir per a creuar-se Marco Moreno. Envia la pilota fora, però torna a recuperar ràpidament el Castelló. Baló per Alberto Jiménez. Ixen tres centrals molt juntets a més, Arbilla i Marco Moreno molt juntets de moment, de Jair tancant molt per dins, en Juan Bernat com a carriler per l'esquerra i Sergio Cubero per la dreta. Això són els homes que formen la línia de 5 defensiva del conjunt armer. Pilota per a Guerre Navarrena, toca per a Barrit, espai, gira dins del rondo de 4 futbolistes de l'Eibar, toca per dins, posició d'interior per a Calatrava, se la volia canviar de peu, finalment aconseguís el català, està en el vert des de l'àrea, obri per a Pablo, Pablo Santiago que la vol pensar, amaga Pablo Santiago, buscava el córner, serà treta de banda, aplaudís Castàlia, comença dominant la pilota al Castelló, 2 i més de partit, en el 0-0 inicial en el marcador.
0: Tots els partits en marxa d'esta jornada en segona divisió: Racing, Cádiz, Almeria, Valladolid, Saragossa, Màlaga, Deportivo de la Coruña, Las Palmas, Burgos, Andorra, tots ells amb l'empat a 0 inicial.
1: I ara té que esperar per a posar la pilota en marxa Pablo Santiago, perquè crec que s'han portat un colp, no sé si en la mà o en la zona de l'abdomen.
2: No, no, igual és una balonada, un rebot, no, en el baló quan està intentant driblar. Bueno,

0: L'ho esperat, un Eibar en bloc baix, un 5-3-1, col·locant-se ahir sense pressionar el Castelló. El Castelló tindrà tot el valor i esperar no, que no el pillen a la contra, ja que posa el valor ràpid dins.
1: Mira Pablo Cipenga! Ui! Va treure la manopla amb una goita, va ser córner! Va ser córner! La centrada era boníssima de Pablo Santiago, anem al córner! Anem a començar a tirar-li fitxetes, eh? Anem a començar a cridar a la fortuna.
0: Això és la que volia, que els primers minuts ja que posa el valor ràpid dins a l'àrea i buscar-hi això.
1: Bueno, a veure que la va col·locar Pablo Santiago. Anima Castalia, ahí sí fort el Castelló. Té ganes de posar-se per davant en el marcador i dominar el partit. 3 d'encontre, 0-0 en el marcador. La pilota que vindrà a la dreta de la porta de Maguna Goita, que ha estirat la mà perquè venia Cipenga al segon pal en la centrada. Va ser el popi Pablo Santiago, la penja, baló obert a l'àrea, rebutja Tarbilla, baló que ve precisament per a Cipenga, que estava en la zona de rebuts. Toca de cara per a Roman Matis. I, bueno, plantejament... Bueno, això, abans de dir a Luis, el que ha dit Emilio, no? El bloc baix, el 5-3-4-1, no? Ha dit, això és una barraca de tota la vida.
2: Abans es deia posar en l'autobús.
1: Claro, muntar una barraca, però important, en totes les lletres.
2: En fi,
1: esperem que no s'hi escabe.
2: Estem en el 4 de la primera meitat, 0-0 al marcador. Actualitzem el marcador en handbol, Gonzalo Blanés.
3: No acaba de trencar el partit Alacant perquè Huesca s'ha situat a 3 i ataca per a... No, ha parat el porter... 3 de diferència, a 2 minuts per al descans, Luis, 14-11 guanya Orneo Alacant.
2: A les 7 en bàsquet, el partit entre el Barça i el València i els dos partits de futbol que encara en resten. A les 7 i mitja en el Camilo Cano, la Nucía llevant bé. A les 8 i mitja en la ciutat esportiva Villarreal B, Zamora. Ben a prop d'on està José Luis Juan en Castalia, camí del 5 de la primera, 0-0 entre Castelló i Eibar.
1: I ara entreta des de la banda per a que siga Arbilla, el veteraníssim futbolista de la Societat Deportiva Eibar, que no té cap pressa per a posar la pilota en circulació. En el braçalet de capità, al seu braç esquerre, se pren el seu temps Arbilla, va jugar en Jerk, el baló en profunditat que busca Martón, fica el cos, ha pentinat ahir el punta, baló que ve en avantatge per a Alberto. Alberto que la baixa i juga de cara per a Matis. Matis buscant a Brignani, el control de l'italià, no pot adormir-se, que tenia ben a prop ahir al futbolista del Eibar. Ja es desplega per la banda dreta el Castelló. Per este costat arranca, cama canviada, Calatrava. Calatrava per a Pablo Santiago. Està jugant bé per a si el Castelló. Pablo Santiago, l'obertura per a Guere. Guere que la pot posar a la centrada de Guere. Baló obert, ha tret la pilota i Marco Moreno. El baló que el lluita Diego Barri. També ve Corpas, ha posat la cama Barri i recupera. La pilota per a Guere. Monolec, en este arran de partit del Castelló. Baló per a Cala, mira Cala, mira Cala per a Pablo. Dins de l'àrea, Pablo Santiago. Pablo Santiago per acabar. Al pal! Al pal! Al pal, Pablo Santiago. Continua el perill. Va a ser finalment córner per al Castelló.
2: Emili, que bé que juga el Castelló.
0: Està jugant fantàsticament, Luis, però l'Eibar, en aquesta manera de jugar en 5 i el mig del camp que té l'Eibar, que són pràcticament 3 jugadors, és superior el Castelló en mobilitat i en tindre jugadors i tindre el baló. Està jugant fantàsticament, però l'Eibar està donant moltes facilitats a l'hora de jugar el baló.
1: I molt bé Pablo Santiago, eh? Ha tingut la mala fortuna que ha estaviat la pilota en el pal esquerre de la porteria, nou córner, la va col·locar ara una esquerra, va ser Calatrava, per tant, el baló de fora cap a dins, ai bé Calatrava la col·loca, el segon pal, botava càmera, ha cabotejat el punta, demanava córner, però no, serà treta de porteria, ha vingut l'Eibar a entregar-li cam al Castelló, especular una miqueta, que passen els minuts, allargar el partit, però el Castelló que ha entrat molt bé en l'encontre. Eh?
2: Últim atac de la primera meitat, mentre tant tenen vol.
3: L'últim, efectivament, per a tractar de situar el més 4, però t'han escoltat, Luis, i han demanat temps mort. Para Roy Sánchez el partit per a analitzar l'última jugada. Resten 15 segons, joc parat, 15-12, 3 de ventatge per a Orneo Alacant.
2: Gol en segona divisió, marca Las Palmas en Riazor. Gol de Rodríguez, minut 7. Deportivo de la Coruña 0, Las Palmas 1. Amb este gol, Unión Deportiva Las Palmas ara mateix ja seria tercer, José Luis Gual.
1: Sí, sí, en este gol se coloca tercer el conjunt canari. És Jesse, no?, el que ha fet el gol. Pot ser?
2: Sí, Jesse Rodríguez, sí.
1: Correcte, bueno, pues sí, Las Palmas que se colocaría ahí com a tercera.
2: No, Kylian Rodríguez.
1: Ah, Kylian Rodríguez. Mm. Correcte. Való per a Jaime Entretamona. Això no afecta en res al Castelló perquè la primera variable, evidentment, és guanyar perquè el nostre primer rival és el Burgos, sense dubtes. Való per Arbilla, pressionava ahí Camará. Però bueno, matiner, el gol de Las Palmas en Riazor. Mentre tracta de... jugar des de darrere, iniciant en curt l'Eibar, que ara sí ha topetat el forat pel costat esquerrà i ve Cubero. Cubero buscant la profunditat, carrega l'àrea, la col·loca Martón, així ve Matis. La replega en les mans el porter belga del Castelló, però bueno, primera centrava lateral de l'Eibar, que és un poc el que voldrà fer avui així.

0: No?
1: Sí, jugar per fora i acabar centrant a balons a Marton, que és molt gran, i Corpas, que són els dos que busquen el remat. Per això tens jugadors per fora, per arribar ràpid i centrar a l'àrea. No?
2: Pues un instant, vivim l'última jugada de la primera meitat en Alacant. Amb vol.
3: És falta amb el reloj a zero, complicat però no impossible. Algú n'han vist dins, Hamza, que és un home molt alt. És el futbol, és el jugador, perdó, d'Egipto, que ha arribat al conjunt alacantí, el mercat d'hivern, que va llançar esta falta per a situar al descans el més 4 o el més 3. La tanca dels homes més alts del Huesca, el porter, òbviament, atent, perquè serà el llançament de la falta i ens anem camí del vestidor. Tot el primer temps, l'avantatge ha sigut 3-4 gols per a Alacant i esta és l'última. L'àrbit que diu que ja, Hamza, que amaga la pilota darrere de l'esquena per a que el porter no tenga visió, el llançament de Hamza i la pilota al travesser. Ostres. No ha entrat, però per molt poc, bon llançament de Hamza. Aplaudís el públic, descansa el Pitiu Rochel. 15-12, més 3 per al conjunt de Roy Sánchez.
2: Anotem un nou tir entre pals per al Club Esportiu Castelló, José Luis Gual.
4: Quan ara buscava la primera transició, l'Eibar, ho ha fet bé a Duarés, afortunadament ha tornat ràpidament el Castelló, però continua el Perell, balón el verd des de l'àrea, per allà volia combinar Juan Bernat, Juan Bernat que la té, caragoletxa, el tancava Alberto Jiménez, demana la falta i dona l'àrbitre treta de porteria. Treta de porteria per a Roman Matis. Sí, la rematada està per part d'Adam Jacobs en el danès. Li ha donat el baló des de la frontal a l'Escalatra. Bastant ganes el danès de demostrar el perquè d'aquesta titularitat. I, bueno, el remat de Jacobsen tampoc tenia massa dificultats per al porter Maguna Goitia.
1: Molt fàcil. El Castelló té que ajustar un poquet quan l'Eibar ix. I ara ja és la pressió que està fent massa accelerat, no? I ajustar un poquet la pressió perquè ha eixit dos vegades l'Eibar sense conseqüències, però cuidao en aquesta superioritat que està creant per fora l'Eibar, no?
4: Quan ha d'anyagut falta de Keren a Barrena davant mateix ve l'àrbitre. Falta com és a Sergio Álvarez i sobretot a Duarés, que és un jugador molt ràpid, el futbolista que comentàvem, format en la pedrera de l'Atlètic Club de Bilbao, que li ha fet una autopassada a Alberto i a partir d'allà ha generat una situació de cert perill perquè havia guanyat molt bé el carril interior, en este cas Juan Bernat. La pilota per a l'Eibar, la col·loquen ahí en la zona de mitges puntes, no ha arribat Javi Martón, baló que juga en llarg a la trava, sense encert perquè torna a recuperar l'equip armer. El baló per a Duarés. A Duarés que se la queda, demana als companys que obriguen el camp i la col·loca en la part esquerra. Ahí està Arbilla. Arbilla que té espai. Arbilla que continua en la pilota controlada. Toca per dins. El baló per a Juan Bernat cau a terra. Nova falta. Nova falta en este cas. Crec que està Calatrava. Està tractant de recuperar molt pront el Castelló. Claro, això són faltes molt clares.
1: Sí, a més, com diuen, la pressió a vegades va un poquet desordenat, no? En tantes ganes que vol anar i té que baixar un poquet i estar tranquil i ordenar-se bé a l'hora de pressionar bé.
4: Pues són 11 minuts del primer temps. Així en el Skyfy Castalia juga la darrera jornada de la Hypermotion. De moment no hi ha gols. Castelló 0, Eibar 0. Baló al pit d'Alberto Jiménez. La baixa en qualitat per a tocar de cara per al seu porter, per a Roman Matis, que la rep en àrea pròpia. Ve a pressionar-lo ahí. En este cas era Corpas. Baló que obri de nou per al Canari, per al capità. Frena, té al seu costat Brignani. I a poquet torna a replegar l'Eibar per a plantar-se en aquest bloc mitjà, però me queda molt atenció, que tracta d'avançar molt la línia defensiva ahí. Jair sembla l'amo de la línia de 5 en el dia d'avui del quadre armer. Quan ara ha perdut la pilota Pablo Santiago Perey, arranca per la banda esquerra Juan Bernat. Juan Bernat que se lleva de damunt a Pablo. I bueno, ha estat ahí fregant la groga, perquè l'ha granat, literalment, Pablo Santiago a Juan Bernat.
1: Sí, ha tingut la sort que el baló se'n va a travegar acabar la porteria de l'Eibar, però el braç li va a la cara i podia haver sigut targeta. Sí.
2: Estem en l'11 de la primera meitat en Castalia, 0-0 al marcador entre Castelló i Eibar en la jornada. En segona on només hi ha un gol, el de la Unió Deportiva Las Palmas en Riazor, 0-1 en el marcador. En estos marcadors seria precisament Las Palmas el rival del Castelló en el playoff d'ascens, s'enfrontarien Almeria i Màlaga, però encara hi ha molts més minuts per davant per jugar-se. En handbol, en la Lliga Sobal, estem pendents del partit del Nava, probable rival d'Agustinos Alacant, que ha recuperat i empata a 10 al descans davant del Atlético Valladolid. En un poc més d'un quart d'hora comença el partit de València Bàsquet en el Palau Blaugrana. En un instant estem en la prèvia d'este partit, però abans continuem en Castalia. No pot marcar el primer el Castelló.
4: I ara buscava Isiren Llarque en velocitat per a Brian Zipenga, però ha reaccionat molt bé en el tackling, enviant-la fora un futbolista molt veterà com ara Arbilla. Baló que treia des de la banda el Castelló, que se planta ja de nou en camp contrari. Circula Alberto Jiménez de la banda esquerra. Per allà apareix Agus Sienra. Obrint camp Adam Jacobsen. Ho fem pràcticament d'interior. El danès busca la trena, s'equivoca en l'entrega. Cau a terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre. Vés a seguir. Baló per a Barri. Barri Camarà, Camarà Pablo. Pablo buscava de nou a Barri, que es clavava des de l'àrea. Recupera de nou la línia de 3 de l'Eibar, que vol eixir per ell. Arranca per la banda dreta Duarés, la contra per part de l'Eibar. Sí, ha regatejat ahir a Duarés a Grenabarrena, però ha perdut un segonets que obliguen a l'Eibar a fer un atac posicional. Per tant, es planta darrere ja l'equip de Pablo Hernández. 13 minuts de partit. Ha sigut molt fort el Castelló, però ara el partit s'equilibra un poc, està on el vol l'Eibar, no? No tant de ritme.
1: Bueno, era normal eixir aixina de fort i ara pues, el partit s'ha igualat. L'Eibar està tenint un poquet més de valor, està tocant-lo bé. I des de logo, pues, bueno, era normal també que l'eixida fora molt forta i la pena és no haver pogut fer el gol que han tingut en les dues ocasions d'eixes. No?
4: I té que entrar en activació Zipenga, eh? De moment no ha aparegut i és un jugador molt important per al Castelló en aquest desequilibri que té, en aquest desborde. Després les entrades pues, bueno, no sempre tenen la precisió que ens agradaria, però sí que intimida prou el futbolista del Congo. Pilota de nou per a l'Eibar, que estructura ahí la eixida de la pilota des de darrere per la banda esquerra. Baló per a Juan Bernat. Juan Bernat tocant de nou per a Arbilla. Ara pressió tímida per part del Castelló, que tampoc pot deixar, no?, molts espais en aquestes zones de mitges puntes, perquè això és el que busca una miqueta l'equip de Beñat San José.
2: Quan hi ha gol en Santander, marca el Racing, partit per a ser campió de la categoria en el 14 de la primera, davant d'un Sardinero absolutament ple. Racing de Santander, un Cádiz 0.
4: Pues en Castalia necessitem cantar un gol, Luis, amics del punt a punt. De moment 0-0. I sobretot el que més ens col·locaria l'ansietat és si marcarà el Burgos. Hi ha que tocar fusta, que això no passa en el plantí ni se partit que juguen davant de l'Andorra. Pilota en defensa per a Marco Moreno. Marco Moreno juga ahí per a Mada, que ha pivotat, la col·locava en banda. Ha tocat Sienra, serà treta de banda per a l'Eibar. S'ha equilibrat el partit, ha començat els primers 5 minuts molt fort el Castelló. Ha tingut ahí dos o tres situacions molt clares, sobretot hi ha que destacar i se valua el pal de Pablo Santiago, però ara l'Eibar no està patint i no estem veient en acció a Maguna Goita, però bueno, serà un partit llarg. Apenes portem un quart d'hora d'encontre. 0-0. La pilota que juguen darrere els futbolistes de l'Eibar. Per a centrals, Marco Moreno, jugant Jair. Este a l'esquerra per a Arbilla. Arbilla que la té, el pressionava Calatrava, se'l lleva massa fàcil de damunt i se retalla el veterà jugador de l'Eibar. Toca per dins, la pilota ve per a Sergio Álvarez. Sergio que la gira, baló ja en el costat dret per a l'Eibar. Allà juga Cubero, Cubero encara en Zipenga, busca la trena, baló de nou per dins per a Álvarez. Álvarez a Duarés, torna de cara. Està circulant bé la pilota l'Eibar, Està circulant la pilota bé l'Eibar, demostrant que no és casualitat la gran quantitat de victòries que han sumat en esta segona volta i a domicili,
1: Sí, a base de tindre la pilota està gelant el partit. Té la eixida de baló de 3, el Castelló està apretant més en Camarà per a no deixar el mig del camp i després per fora l'Eibar també té superioritat, que és el que està fent, no?, arribant per fora.
4: Pues ara de nou arriba per fora Cubero, el carriler dret en el dia d'avui així en Castalia. Toca la pilota per a Duarés, que gira ràpid davant de Zipenga. Zipenga treballant en defensa, però a Duarés, que gira molt ràpid sobre si mateixa i descarrega per eixir de la pressió en Sergio Álvarez. Sergio Álvarez per a Cubero, la centrada que busca ara, botava Martón. Ha tocat, però molt fluixet i se valor, que se'n va lateralitzat per la línia de fons. Comença a somar l'Eibar. Hi ha que tindre paciència i Castalia té que tornar a bramar. Té que ser un partit d'animar 90 minuts.
1: Sí, i veiem a Pablo, me pareix que és de Zipenga. Els dos de fora tenen que ajudar al carril ofensiu de l'Eibar i el que li està dient, no?, que té que ajudar al banda dreta perquè al final està creant superioritat per banda dreta. No? Bueno, és partit llarg, és partit de tindre tranquil·litat, hi haurà dominis d'un i de l'altre, però hi ha que aprofitar i tindre el valor i que l'Eibar no tingui el valor perquè te canses i estàs per darrere del marcador i damunt corrents detrás del valor i te canses més.
4: El valor que el col·locarà dins de l'àrea Sienra, buscava Camarà, rebutjat Arbilla de cap, la pilota que ve ahí per a Guere tocant per a Barri busca Calatrava en la zona de mitges puntes, en la zona central de l'atac al vinegre, alça el cap, obre ja per a Brian Zipenga, vinga Zipenga, jugatela, Zipenga per a Cala, lateral de l'àrea, la col·loca baix, ha rebutjat ahí Marco Moreno, la col·loca directament. No, ho ha evitat que Esperguera per banda, però torna a recuperar molt ràpid el Castelló, encara que li dura poqueta Zipenga. El baló de nou per a Cubero, per ell, la col·loca a l'espai per a Corpas, arranca Corpas en el carril del 10, Corpas que retalla, Corpas que afortunadament veu com li furta la pilota Alberto Jiménez, que és un expert en aquestes defenses de 1 per a 1 sense ningú que hi ajude.
1: Ara Cabarrera, hasta que veu l'oportunitat i li està tancant en l'espai a Corpas, que és un home molt perillós, com diem, i ho ha fet fantàsticament Alberto, no? Ja que no hi ha que jugar tan apressa, estem perdent molts balons per poder eixir l'Eibar a la contra, ja que tiene un poc de tranquil·litat en tres quarts de valor i no perdre'l tan pronte, no? Jo crec que Cala té que tenir un poc de paciència i jugar la Ijere i el Barri, que són els tres jugadors que poden jugar-la i no perdre-la tan ràpid.
2: Estem en el 10 de la primera meitat, en el 0-0 al marcador en l'estadi de Castalia. Què està passant?
4: A punt ha estat de nou de rematar en possibilitat de fer gol. Usman Camarada internada fins la cuina de Jacobsen. Ha tret la pilota amb alguna goita, però era la bona oportunitat per a Camara. Continua el Perella, a veure si trava alguna centrada per la banda dreta. Pablo Santiago, dobla Calatrava, Calatrava el tanque en dos, trau la centrada, està ben agafant ahí a Camara, però finalment se la lleva de damunt Arbilla. Aplaudís Castalia, 18 minuts. Pues el que passa és que el Castelló vol, però de moment està ben plantada rere la Societat Deportiva Eibar. N'hi ha que tindre calma i n'hi ha que jugar amb molt de coneixement, perquè s'estan buscant clarament les transicions en homes con corpas Guado Arés. Y bueno, alguna se entraba lateral para Javi Martón, que es un jugador
2: de Las Palmas
4: perfil.
2: Fa el segon en Riazor, Deportivo de la Coruña 0, Las Palmas 2, minut 18 de la primera meitat. El Deportivo de la Coruña queda caudaval, Las Palmas que seria tercer. I en 12 minuts en el Palau Laurana, València Bàsquet necessita guanyar per a ser segon o complicar-se la vida en cas de derrota, perquè el camí en els play-offs és diametralment diferent en un cas o en l'altre. Barça-València, tot un clàssic del bàsquet espanyol per a concloure esta lliga regular. Salva Gomis, molt bona vesprada.
0: Què tal, Lluís, com estàs? Molt bona vesprada. Pues preparats, com tu dius, per a viure este partit en el que és jornada 33. Era el partit pendent que li quedava al València Bàsquet per a jugar davant el Barça en el Palau Blaugrana i, bueno, pues en tot l'alt les espases per a este, bueno, pues encontre en el que evidentment està en joc el play-off. Les càbales, quals són? Bueno, pues si guanya València Bàsquet, seria segon classificat, jugaria davant Bilbao Bàsquet el dimecres a les 7 de la vesprada en el Roig Arena. En cas de perdre avui davant del Barça, seria cinquè classificat, jugaria davant Kosner Baskonia el dimarts a les 7 de la vesprada, fora de casa.
2: ¿Cómo estás, Nacho?
5: ¿Qué tal, Luis?
2: Es complicada la vida, ¿eh? València Bàsquet sí, per avui, ¿eh?
5: Es que mires... increuamente pot tocar, i és que clar, són diametralment oposats, no? un camí o l'altre. València Bàsquet, que ha ratllat a gran alçada al llarg de tota la temporada i que ara se ho té que jugar en aquest enfrontament contra el Barça. Bueno, el camí és per a tindre tranquil·litat i somiar en coses grans en cas de victòria avui, perquè te col·locaria en aquesta segona plaça i un creuament molt més fàcil, i si no, pues a la lluita de tu a tu davant Baskonia.
2: Pues anem a veure què fa València Bàsquet en l'encontre. En 10 minuts comença. Tornem a Castalia. Tenim que marcar, José Luis Gual.
4: Acaba de tindre nou córner del Castelló. Acaba la jugada a baló para tener una rematada des de la frontal per part de Keren Navarrena. Molt amunt. Al bote pronto que se diu, i és molt complicat de precisar entre els tres pals, però hi ha que acabar les jugades. I ara trau de porteria Maguna Goiti. A tocar de cap Cubero. Cubero prolongant per a Martón. Martón que perdi ese baló amb Brignani. Baló de nou per al Castelló. Baló per a Barri. Alça el cap per Salmantí, que ve a filtrar per a Calatrava. Apareixent en la mitja punta Calatrava. Se lleva de damunt la marca de Marco Moreno. Calatrava a l'àrea. Ui, Camarano, arriba de milagre. A posar la puntera Arbilla, el justet, per a que no poguera arribar a ese baló. Camarà, que estava ja afilant el gabinet, Emilio.
1: Que pena, que llàstima. Hem tingut ja moltes ocasions, ja 5-6 ocasions claríssimes. M'està faltant el que està faltant en els altres partits, que ja com sense donar compte que en aquestes entrades té que estar en àrea. En Huesca, en Ceuta va passar el mateix i té que arribar com a segon delanter, perquè si no, en tres entrades és molt difícil.
4: Pues un altre córner més per al Castelló, el va traure a l'escalatrava a l'esquerra de la porta, que defensa Maguna Goiti, a tot l'Eibar excepte Corpas, defensa en la seva àrea. L'àrbitre s'acosta, com sempre, a advertir a uns i a altres de que si hi ha agarrós, que estan a vent-ne. S'està queixant moltíssim Camarà de Jair, que està agarrant-lo cada volta que es penja una pilotada dins de l'àrea. I en quant acabe d'explicar-li ho a Corpas i Alberto Jiménez, que està dialogant també amb l'àrbitre aragonès, es posarà en marxa la pilota a baló parat, un dels equips més efectius en esta especialitat el Castelló, que té un tècnic que van firmar a propòsit, no? per esta faceta. Anem a veure si Willy trau profit. La va col·locar Calatrava, baló obert al segon pal, ha deixat de passar Cubero, i el baló que se perd directament per la línia de fons. Era un bon enviament en cas de que Brignani haguera buscat el segon pal.
1: Sí, està queixant-se Brignani en les mans, molt passat, molt fort, massa tocat, i mira que el Castelló sempre té algú al segon pal, però massa tocada.
4: Pues van passant els minuts, són 22 ja del primer temps, així en el Sky Fai Castalia, en directe al punt a punt en Apunt Ràdio, Castelló 0 i Eibar 0. Afortunadament, només coneixem els dos golers que ha fet Las Palmas, que pràcticament el partit ja ha guanyat en Riazor i que s'assegura, si no reacciona l'Almeria, esa tercera posició per al playoff. Per tant, tal com estan les coses ara mateix, el Castelló jugaria davant les Palmes, però queda molta vesprada, segur.
2: Queda molt, efectivament. Són 22 minuts en este primer quart de partit, en esta primera quart part de partit. 6 remats, un entrepals que ha parat el porter, un al pal, 4 corners, 61% de possessió de pilota per al Castelló. Emili, paciència, eh?
1: Sí, sí, sí. Em diem si... Se marcava pronte, seria fantàstic, si no, tranquil·litat.
4: Mira, mira, Jakobsen! Jakobsen! Maguna goitia córner! Ho havia fet fenomenal el danès, eh? Que bé el retall cap a la dreta per a pegar-li en la cama bona seua i la resposta de Maguna Goita en la manopla esquerra que l'envia al cantó.
1: Extraordinària la parada, la jugada de Jakobsen, que diem que volia que entrara allà, i la parada de Magu, fantàstica, ha aguantat fins al final i després va molt tocada. I anava a l'esquadra, eh?
2: És un paradón.
4: Altre córner. Sí, sí, sí. Ho ha fet bé, Jakobsen. I, bueno, porter una parada impressionant, sí. Sí, sí. Bueno, pues nou córner per al Castell. A veure si ha valo parat arriba. Vinga, vol encantar-lo. La col·loca que l'atrapa. Buscava el primer pal. Rebutja amb els punys Maguna Goita. El rebuig espera Guere, Guere, Guere, Guere, Guere, Guere. La centrada de Guere. Valor des de l'àrea. L'agafa Brignani. Brignani ve taconet per a Camarà. Camarà ha tornat a bloquejar ahí. En este cas, Juan Bernat. I ara Peri a la contra. Peri a la contra perquè arranca Duarés, que és una bala. Hi ha quatre del Castelló que estan tancant esta transició de l'Eibar. Almenys ha molestat a Izipeng. Aplaudís Castàlia. Se'n va a terra i es falta comesa per part de Barre. Aduarés està el partit en una electricitat impressionant, perquè l'Eibar quan pot ixa en velocitat en Aduarés o en Juan Bernat per este costat. I el que dius, Luis, si fora pels expected goals estos famosos,
2: estaríem
4: en primera divisió
2: segur,
4: ja, eh?
2: Segur, segur. Anotem, mentretant, l'inici de la segona meitat en handbol, Gonzalo Blanés.
3: En este moment arranca la segona part, els últims 30 minuts de la temporada regular. Recordem, 15-12 està guanyant l'Orneo al Bada Huesca.
2: Tornem a Castàlia.
4: Pues en Castàlia ja falta per a l'Eibar, que està lluny, però que la van a col·locar directament a l'olla, com sol dir-se. Crec que va ser José Corpas, el dorsal número 17, en efecte, l'home que va a patejar. Només hi ha un home ahí com a tanca, que és Zipenga. I la resta a defensar el baló parat. La penja Corpas, baló que busca àrea. I si Tai Matis, poderós també per dalt. La repleguen les dos mans el belga, que té que deixar que els jugadors del seu equip es despleguen poquet a poquet. Baló que finalment juga per baix. Baló per a Guerre Navarrena, molt actiu, en la fase defensiva, com sempre. El futbolista de l'Ekeitio. Toca per a Diego Barri. Diego Barri temporitzant, tocant de nou per a Guerre. Ha replegat molt ràpid l'Eibar, eh? Són dos equips també que tornen molt ràpid el retorn. És que al final, quan estàs allà dalt, espera algo, després de 42 partits.
1: Exacte, i al final estàs fent les coses molt bé i els dos equips estan donant poquetes facilitats, però en Caixina el Castellà podia portar-ho a ser de sobre. I està molt atent al retorn d'Ipenga i Guerre per a poder parar aquests contres que l'Eibar està intentant per ahir, no?
4: Atacant de nou el Castelló, s'esbarat Marco Moreno, va lo que espera Jakobsen. Jakobsen, que està en ganes en el dia d'avui, a tocar per a Calatrava. Calatrava que retalla, vol pegar-li Calatrava. Calatrava que busca lloc, Calatrava que li pega, fora! S'ha perdut a l'esquerra de nou de Maguna Goitia, la intenció bona, però el baló no ha trobat espales de la porteria. Insistís i insistís, el Castelló al final arribarà. Al final té que arribar.
2: Arribarà. Segur que arriba el gol per al Castelló, que està jugant de Billy molt millor que l'Eibar, eh?
1: Molt millor, Luis. L'Eibar ha millorat, del principi de partit, però en Caixina està posant-li un ritme, una intensitat, unes ganes. Com te deia, si té un poquet més de paciència a l'hora de fer dos, tres tocs i generar la jugada bé, però està arribant a porteria de totes les maneres i el porter està sent ja el millor de l'Eibar, no? El millor de l'Eibar. Encara que així no te pots fiar, perquè l'Eibar té qualitat de dalt i té gent ràpida, però si ja se mereix el 1-0 fa rató.
2: Marcadors en segona divisió: Almeria 0, Valladolid 0, Deportivo 0, Las Palmas 2, Zaragoza 0, Málaga 0, Burgos 0, Andorra 0 i Racing de Santander 1, Cádiz 0. Castàlia.
4: En Castàlia, jugant en defensa al Castelló, Sierra tocant ahí per a Zipenga. Zipenga arrancant des de molt lluny. El futbolista de la República Democràtica del Congo, que s'acomiada. Recordem que van demanar al Mundial, acaba contracte i no ha renovat. Per tant, avui jugant el seu últim partit amb l'Albinegra. Esperem que ajudant a guanyar. Baló per a Pablo Santiago. Pablo Santiago tocant de cara per a Brignani. Brignani, que està plantat en el rogol central, al seu cap. Juga a la seva esquerra. Baló per a Sierra. Ingressa allà en camp contrari. Sierra li és ahí per a pressionar-lo a Duarés. Sierra que toca per a Barri. Barry ja en zona clarament de mitges puntes, obrint a la seva esquerra, balo per a Cipenga, Cipenga que vol accelerar, Cipenga que retalla, continua Cipenga dins de l'àrea, volia maniobrar la trena, ha recuperat Sergio Álvarez, volixiere l'Eibar, i ha recuperat afortunadament pel Santiago, bon balo per a Barry, Barry des de l'àrea, Barry, Barry, Barry, en el lateral la col·loca, la passada buscava Calatrava, però és que ahir hi ha tants jugadors de l'Eibar que és pràcticament impossible que li arribi.
1: Ara ha entrat Cala a ajudar a Camarà, però el que diem, si entra Cipenga, Jacobsen estava molt lluny, ja que entra el Metgen, i en este cas ha entrat Cala, però arriba molt tard, no?
4: Però vull dir, una volta arribes ahí en l'àrea, tens que fer el que ha fet Jacobsen adés, no? Retallis una miqueta i a veure.
1: Sí, buscar porteria, qualsevol rebot, qualsevol cosa, però des de luego quan hi ha centres laterals té que hi haure per lo menos dos, tres jugadors a rematar.
4: De camí nou ataca el Castelló.
2: Camí de la mitja hora d'est.

0: La primera meitat, empat a 0 entre el Castelló i l'Eibar. Actualitzem marcador en Ambol Gonzalo.
1: Ara és més 3 per a l'equip local. Estem en el minut 34 de joc, és a dir, el 4 de la segona. 17-14, guanya Orneo a Bada Huesca.
0: Tot preparat en el Palau perquè comença el partit.
2: Correcte, tot preparat i els quintets ja per part de Pedro Martínez, que ha triat a Branco Badio, a Cameron Taylor, a Jaime Pradilla, a Jan Montero i a Nil Sacco. Es queden fora del roster els habituals ja per absència i per lesió, és Josep Puerto, Xavi López Rosteric, també Nate Rivers i Isaac Nogués González. Per part del Barça, els triats per Xavi Pascual són Joel Parra, Toko Senghelia, Billy Hernán Gómez, Juani Marcos i Kevin Panther.
0: Quan tenim gol en segona divisió, retalla distàncies el Deportivo de la Coruña, Depor 1, Las Palmas 2, tornem a Castalia.
3: Pues en Castalia caminem cap a la mitja hora de partit, 29 van a ser del primer acte amb el 0-0 al marcador per un equip que clarament busca la porteria contrària i un Eibar al que li està costant afortunadament moltíssim. Ara Bolisir, en Javi Martón que cau a terra, demanava la falta, no hi ha res, li diu l'àrbitre que s'alça, baló per a Calatrava, Calatrava, tocant per Adam Jacobsen, el danès, apareguent en el dia d'avui com a 10, com a interior esquerrà de nou Jacobsen. Jacobsen busca la trena en Calatrava, el Castelló arriba ahí, però clar, acumula molts futbolistes de l'Eibar en àrea pròpia. Ara el canvi és per a Pablo Santiago, Pablo en la frontal, toca per a Barri, teua meua, meua teua, elaborem, elaborem. Quan arribes ahí, una de dos, a banda i centrem, o xutem a porteria.
4: Sí, cuidao.
3: Ara Camaral volia la pilota, tornen a treure els centrals i, bueno, afortunadament Martón no s'està enterant de la pel·lícula. Afortunadament, ells no tenen ni sida en el referent.
4: Sí, ells no volen mig del camp, estan defenent o atacant la contra. El Castelló li passa un problema que està tancant massa l'equip, falta amplitud en molts moments i quan estàs proper de l'àrea hauríem més a Cipenga, hauríem més a Pablo Santiago perquè hi haguen espais, com ara.
3: Ara ha aparegut Barri, mira, mira, mira, vol girar Camarà, Camarà dins de l'àrea, Camarà tenia a prop a Calatrava, ha quedat curt i se valor, demanen falta i diu l'àrbitre que hi ha pausa per a la hidratació, per a pegar un traque d'aigua fresca. Es para el partit així en Castalla, coincidint en la mitja hora de partit en un jugador de l'Eibar. Per cert, estès en la seva àrea, 30 minuts en directe en el Punta Punterà, Punt Ràdio, en el Skyfy, Castalia, Castelló 0, Eibar 0.
0: Quan marca el segon, qui va ser campió d'esta segona divisió, el Racing de Santander davant del Cádiz en el 29 de la primera, Racing 2, Cádiz 0. Ambol, com va el partit per a l'Eon?
1: De veres, Luis, que estan amagant cartes, eh? Guanya de 4, però la sensació és que estan al 50%, uns i altres, en especial en defensa, on estem veient que no hi ha actitud i sobretot que no hi ha precisió ni pressió. Tots pensant en la Copa, però ja que tancar la Lliga en victòria, de moment estem en el 36, és a dir, 6 de la segona, 18-14, es manté esa diferència quasi des de que ha començat el partit de 4 goles de l'Orneo Alacant davant el Bada Huesca.
0: Comença Palau Blaugrana, Salva Gomis.
2: Estem preparats ja per al vot inicial, ahí està Nil Sacco i també Billy Hernán Gómez. Avui els col·legiats seran Sergio Manuel, Emilio Pérez i Vicente Martínez i la pilota que anirà a l'aire. Per a conèixer qui serà el que ficarà la primera pilota en marxa serà el Barça. Ja els primers compassos en contra en este primer quart i el primer atac serà per al Barça, jugant per fora, ahí està l'acció, la penetració, trobant a Billy Hernán Gómez, defensat per Nil Sacco, vol xafar la pintura, però ell se n'ovent cap a fora per a Kevin Panther, llançament en suspensió, no entra i el rebot espera a València Bàsquet per a Jaime Pradilla.
5: Bona situació defensiva, de València Bàsquet, aguantant bé aquesta iniciativa de Kevin Panther. I en la direcció del Barça, Juani Marcos, que ha agafat ese comandament en la lesió de Satoransky.
2: La pilota per a València Bàsquet, per dins travant a Nil Sacco, que perd la pilota i el contragol per als del Barça. 0-0 el marcador, 9 minuts de 7 segons per arribar a la fi del primer quart. Ataca Toko Senghelia per dins, es gira perfectament per anotar la primera cistella. Espera el Barça, 2-0 el marcador.
0: 2-0 per al Barça en este inici de partit davant de València Bàsquet, obligat a guanyar per a tindre un camí en els play-offs descents, perquè en cas contrari seria molt complicat que València Bàsquet poguera ser campió de Lliga. El temps mort, vaja, la xerrada dels entrenadors amb els jugadors en Castalia, per a dir-los, tu què creus, Emili Sierte? Què els haurà dit Pablo als seus jugadors?
4: Ajustar alguna coseta, sí que es pots dir alguna cosa, com diria antes, jo crec que a vegades se tanca mal, massa l'equip i li falta amplitud en algun moment per a poder eixir per fora, però bueno, sempre hi ha coses que ajustar i anar molt cuidat segurament als defenses en les contres, no?
3: He vist que estava parlant Pablo Hernández un bon rato.

0: Deten en Barry, eh? No sé si ara, per exemple, Barry està molt a prop d'Aduarés. Imagina perquè estigui molt pendent, eh? De les transicions i sobretot d'Aduarés. Quan se'n va Juan Bernat per la banda esquerra, Juan Bernat dobla Corpas, Corpas lateral de l'àrea, per ell la pot col·locar dins de l'àrea, vingut a creuar-se ahí Brignani, se dice el córner. Treta des del cantó per a l'Eibar, que va ser la primera en el que portem de partit i que arriba en este minut 33 del primer acte. En el partit que et contem, així, en el punt a punt, en a punt ràdio, de moment, Castelló 0, Eibar 0. Va ser, crec que Juan Bernat el que va... Sí, Juan Bernat va ser l'home que va colpejar en la cama esquerra, per tant, a cama natural, ja s'incorporen ahir els tres centrals que té avui així a Castelló, l'Eibar, Jair, Arbilla, també Marco Moreno, per ell, per a la porta del Castelló, tot el Castelló defensant en àrea pròpia, moment delicat, la penja Juan Bernat, baló dins de l'àrea, rebutjat ahir Barri, baló que n'acaba d'eixir, tocava Marco Moreno, baló que ve soltet, ha prolongat Sergio Álvarez, Añuña, Alberto Jiménez, i torna a tocar de cap Juan Bernat. Han caigut ahir un home, que crec que la falta molt clara, de Mada, sí, i la dona l'àrbitre, protesta, però per a mi ha tombat a terra clarament ahir el futbolista de l'Eibar a Pablo Santiago. 34 minuts, partit per al Castelló. Està la cosa igualada, però no només així, pel que esteu veient, Luis, que costa molt fer gols, en esta última jornada. I sobretot així el que es faria mal és que marcar algun dels rivals directes. Tal i com estan les coses, tranquil·litat, no?
1: Sí, però bueno, hi ha que acelerar altra vegada. I ja que tornar a entrar al partit, els parons a vegades no són bons o no són bons. En aquest cas jo crec que no ha vingut molt bé parar el joc i tornar a començar, no? I accelerar el ritme de baló, accelerar el joc i buscar la porteria altra vegada.
0: Pues de nou tocant el Castelló, baló amunt de Alberto Jiménez per a Cipenga, molt força Cipenga, apareix Cubero, Cubero, ha complicat a Marco Moreno, encara aixina, entre Ija i la Junya en la pilota, baló que torna a guanyar Guere, Guere que està en la frontal, Guere li fa de cartero de nou a Cipenga per a Dani, el balonet, la centrada busca el segon, para la creueta! A la creueta, segon baló al pal del Castelló en el que portem de partit. Segon avís dels homes de Pablo Hernández a la creueta, en esa centrada xú de Cipenga. Quina fortuna ha tingut Banguna Goita i crec que han senyalat fora de xoc.
2: Quan marca Chupe per al Màlaga, marca el Màlaga en la Romareda, esta victòria estava cantada en el 34 de la primera, Saragossa 0, Màlaga 1, i fa el tercer el Racing. De nou Arana per al Racing de Santander, 3, Cádiz 0. Com ha començat València Bàsquet en el Palau, Salva?
3: En intercanvi de colps a 6 minuts, 15 segons per acabar el primer quart, Barça 6, València Bàsquet 8.
2: 6-8 al marcador, com ho veu, Rodilla?
4: No, bé, València Bàsquet està trobant prou de dinamisme, eh? També sobre la defensa del Barça, que un poc focalitza en aquesta línia exterior, ha penalitzat dos vegades Cameron Taylor, però també quan han anat un poc més en el pick and roll, al 2-1, han trobat bé la caiguda de Nil Sacco. I el Barça aprofitant moltes situacions de jugar este home, Sam Gaylab, tant de cara com d'esquenes, per a, de moment, dominar València Bàsquet, però sí, colpejant-se uns als altres.
2: 4 minuts transcorreguts, 6-10 al marcador, tornem a Castalia.
0: Pues en Castalia estem entrant ja a la frontera dels darrers 10 minuts d'esta primera part, de moment sense gols, el valor que el té Aduarés per a l'Eibar, en camp del Castelló tocant darrere després dels malabarismes, juga ahí per a Marco Moreno, al salcà, Marco Moreno la vol col·locar ahí buscant l'esquena de Brignan i reacciona bé l'italià, ha rebutjat de cap i el valor se'l quedava a Guere, però n'hi havia fora de joc. No entenc per a què alcen la bandera, si té l'avantatge l'equip que havia recuperat la pilota, és a dir, un altre partit, l'infractor.
2: No, perquè que alcen la bandera està bé, que alcen la bandera està bé, però que l'àrbitre no xiule, que continuï.
1: I n'hi ha vegades que no l'alcen quan la tenen calçar, que hasta que s'acabi la jugada i ara l'alce, i si la jugada continua, no, en fi.
0: La idea tindria que ser, efectivament, donar continuïtat al joc, no? Que és el que se busca una miqueta.
2: Que l'àrbitre assistent l'alça perquè hi havia fora de joc, d'acord, però l'àrbitre que no li fa a cas.
0: Clar, sí. Jair, tocant per a l'Eibar. L'Eibar encantat, en aquestes interrupcions, encantadíssim de la vida. Baló per a Mada. Mada de nou en Jair. Jair que juga darrere per a Maguna Oitia, que ja ha demostrat que és un tros de porter, Ha fet dos parades i damunt ja que tindré sort i també la té, Baló al pal de Pablo Santiago i a la creueta de Cipenga. És a dir, que el Castelló ja ha fet mèrits de sobre, almenys per a tindre un golet. Recupera Brignani. Brignani, Guere. Guere que la trava, tercer home per a Pablo Santiago. Busca trenar per este costat del Castelló, per la dreta. Guere que es prepara la centrada. Guere que profundiza. Guere que la col·loca arrere. Bona per a Pablo. Pablo que li pega. 3 de nou Jair. És un muro el brasiler. I ara contra, Contra en la contra. Perquè ve Aduarés. 2 per a 1, Aduarés. Aduarés més mal Brignani. Continua la pilota per Aduarés. Aduarés en la frontal. Redalla Aduarés. Ha vingut l'ajuda de Barri. I Barri per a Mates, que allunya el perill. Però n'hi ha que tindre molt de counter, que t'han pogut fer clarament un 2 per a 1 i afortunadament s'estan equivocant ells,
2: A 7 per al descans, empat a 0 al marcador. Què està passant en el Palau Blaugrana, Salvà?
3: Pues que de moment pega el primer tironet. València Bàsquet 6-15 al marcador, està tirant-se a l'esquena a nivell anotador a l'equip Jan Montero. El problema apareix en el

0: l'obra verdana.
1: Minut i marcador en Alacant, amb vol Lliga Sobal, Gonzalo Blanés.
2: Crec que guanyarem l'últim partit de Lliga perquè s'ha trencat ja 23-16. Ventatge clara de 7 gols per a l'Orneo Alacant.
1: A cavalles de la primera meitat en Castàlia.
3: Pues ha tingut de nou la rematada des de la frontal, ajustadíssima el pal esquerrà que la trava, jo la veia dins, però de nou se n'ha anat a l'esquerra de la porta que defensa amb alguna goia que ni seu greu, pega un glopet d'aigua, però està cridant clarament a la porta. Ha fet, ho estem dient, mereixements de sobre a Emili per anar guanyant, eh?
4: Espere que no els desespere, que no els baixi la mentalitat que estan tenint, perquè estan tenint de tots els colors i arribades, no té problema en el mig del camp de l'equip, i a més la mentalitat d'acabar-la a jugar, no? Jo crec que és una altra ocasió claríssima o molt bona, però espero que els jugadors no es baixin els braços perquè no tinguin ni aquest gol que arribarà, no?
1: Este partit, pues ara... Hollis, hauria d'estar ja 4-0, eh?
3: Bueno, no sé si 4-0, però mínim 0-2-0 hauria d'anar, eh? A banda dels dos pals ha tingut 2-3 rematades, la de Jakobsen, després un parell de Calatrava. Uf, és que has generat ocasions de sobre per anar per davant en el marcador, ja. Si és el letter de banc d'esta temporada, que si a lo millor falta qualitat, que a lo millor jugadors de més nivell, a lo millor ne tirarien més dins, que si tampoc acaben de tindre tota la fortuna alguns futbolistes, pues no ho sé, però mos costa molt. I ja diem, si fora per les situacions que s'han generat, el Castelló estaria en disposició d'estar ara en la situació de Deportivo a la Coruña. Per a mi el Racing ha sigut molt superior, ja que reconeixen la superioritat en guany de l'equip càntabre, però no és el cas del Depor, eh? Jo al Depor no l'he vist tan superior, però bueno, té gent dalt molt resolutiva que lamentablement no té el Castelló. Que ho intenta, baló per a càmera. Camarà tocant per a Brignani, Brignani de nou en Cipenga, se mola anar Cipenga de Sergio Álvarez, se perd la pilota per banda, baló per al
1: Castelló. Gol del Burgos, marca el Burgos, minut 40 de la primera meitat, Burgos 1, Andorra 0, ara sí, obligat a guanyar en este moment, el Castelló estaria fora dels play-offs.
3: Sí, sí, esta me la esperava jo. Molt mala notícia, el gol del Burgos en el 40 d'esta primera part, en este moment estem fora del play-off. Però queda partida, afortunadament. Cipenga, mira el Ponte per a Calatrava. El rebuig que li cau finalment a Pablo Santiago en l'altre costat. Pablo Santiago té justament davant tancant-lo a Juan Bernat. Busca la trena, baló per a Cala, que està molt participatiu. Toca per a Guere, Guere en Cipenga, Cipenga. Cipenga amagava la centrada. Mala sort ara de Cipenga. Volia retallar Juan Bernat. Està fent un partidón Juan Bernat, eh? Per a mi està sent dels millors de l'Eibar, juntament en Jair, que està opacant a Camarà. Mira que Camarà dona guerra, eh? No l'hem vist.
4: Bueno, té tres centrals para poder defendre Camarà i si no és una és l'altre. Juan està tampagant molt bé la banda. Bueno, per part del Castelló jo crec que el millor està sent intentant Cala i Cipenga, ho estan intentant de totes maneres, i a més Cipenga està baixant a defendre en les contres. Bueno, ja que tindrà tranquil·litat i que la gent en la grada s'oblida també del resultat del Burgos i que continua animant.
3: Bueno, jo l'aficionat no m'atrevisc a dir-li aquest tipus de coses perquè, bueno, jo els entenc perfectament, que veig que no pots i que marca el teu rival i que estàs fora, pues bueno, a sota dissa molt xelat, les coses són aixina. Però bueno, l'equip està fent el que pot, no se li pot demanar més, no estàs en un partit de no saps què fan, no. Castelló ha anat a guanyar i de moment pues, està tenint mala sort en la rematada final, o és molt bo el port de l'Ibar o les dues coses. Aló per Alberto Jiménez, recta final de partit en esta primera part, queden pues, poquet més de 3 minuts per arribar al temps reglamentari, però afegirà... Jo crec que 3-4 minuts segur, després de la pausa d'hidratació i l'àrbitre, quan hi ha hagut falta ara comença a Sierra per part d'Aduarés. Trau ràpid el Castelló, baló que agafa ahí en decisió Jakobsen. Jakobsen per a Cipenga. Cipenga tira la bicicleta, Cipenga que busca Calatrava en la frontal, tot xoca Calatrava, Calatrava obri per a Jakobsen, Jakobsen lateral de l'àrea, retalla el danès, se fa un embolique i acaba rebutjant cap amunt Cubero. Faltamos ahí alguna coseta i se fa fort l'Eibar en àrea pròpia. Reacciona Castalia. Torna a aplaudir ahí als homes de Pablo Hernández, que está en molta tensión también en la zona de banquetes. El balón espera para Brian Cipenga. Cipenga para Barry. Alza el cap el salmantí. Dubta. A veure què fem. Toca per a Cipenga de nou. Encara en Cubero. Cipenga, la centrada de Cipenga és bona al segon pal. Repuja Jair. Gol! Calatrava, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!

0: tercera se'n va cap a dins, replegant el rebús de Jair dins de l'àrea i en la cama esquerra fusella Maguna Goitia per a fer esclatar el Sky Fight Castalia, que ja celebra el gol del català. Màxim golejador albinegre, ha marcat Calatrava, 42 de la primera, Castelló 1, Eibar 0.
1: Se ho mereix

0: Bien, Emily.
1: Merescut i crec que li rebota un defensa, no, Luis?
0: Sí.
1: Li rebota un defensa i Maguna no li la desvia, però merescut. No sé què està reclamant Arbilla, però jo crec que és gol clar. No sé si hi ha alguna cosa rara, però merescut. Ho ha intentat, ho ha buscat i
0: estan avançats els dos davanters del Castelló, però sí. Jo crec que cap d'ells influeix en aquest llançament.
1: Està reclamant Arbilla, si n'hi ha alguna influència més del porter, jo crec que no té ningú davant, estan a un costat els dos.
0: Per a mi no.
1: Sí.
0: Per a mi el gol
1: és merescut en un moment molt important i anar tenint 1-0 a la caseta, molt bo.
0: El moment en què conclou el Giro d'Itàlia, Vingegaard guanya la corona en Roma, després de guanyar també 5 etapes. Minut i mig per al descans, José Luis Gual ja està guanyant el Castelló, que tornaria a estar en play-off d'ascens a primera.
2: Pues sí, per fi, ja ha obert el meló el Castelló en la navaixeta d'Àlex Calatrava, que estava fent mèrits per a ser golejador. Crec que és el gol que fa 14 en l'actual temporada del mig a punta català. Que bueno, veurem què passa en ell el mercat d'estiu, però que té a jugar el Castelló a pujar cap a la primera divisió. El balón llarg per a Guere. Li ha pegat ahí una espenta important Jair. Guere, que no es rendís, que no s'entrega el de l'Equeite, és molt valent. Ahí està Guere Navarrena. Volia jugar dins de l'àrea, pega la pilota en Jair. Això acaba d'encendre el públic en Castàlia. Ara sí, s'ha encès, ha fet clic de nou el camp,
1: Sí, després del gol del Burgos, jo no sé si la sensació era que el camp estava un poquet callat, però altra vegada s'ha tornat a encendre la flama que diem, no? Merescut el gol, merescut la primera part boníssima de l'equip. Anem a veure la segona, el que farà l'Eibar, però des de luego se li pot obrir per jugar a la contra molt més fàcil al Castelló esta segona part.
0: En els marcadors que tenim ara, l'Almeria quedaria fora del playoff, Quedaria Màlaga 73, Las Palmas 73 i triple empat a 72, Castelló-Burgos-Almeria. I en este triple empat l'Almeria quedaria fora.
2: Uah, seria un palo duríssim per als andalusos, que tenen segurament per noms la millor plantilla.
1: Van estar a punt de cessar esta setmana, Rubi, o sigui, imagina com estan de contents, no?
0: Dels favorits...
1: El rumor a principi de setmana que anaven a cessar-lo.
0: Dels favorits és l'únic que no està guanyant. L'Almeria és l'únic que no està guanyant. La resta, Las Palmas està guanyant, Màlaga està guanyant, Castelló està guanyant, Burgos està guanyant. L'Almeria, que juga a casa davant del Valladolid, és l'únic que manté l'empat a 0 al marcador. Quan s'afegeix en Castàlia?
2: 3 minuts. S'han complit ja 30 segons de la prolongació, per tant, algo més de 2 per arribar al temps de descans. La bona notícia és que el Castelló guanya en ese golàs que ha marcat a l'Escalatrava. I de nou cantant el públic albinegre que han vingut així al recinte castellonenc en este partit definitiu per a clavar-se des del playoff. Colpeja en Guillermo Agunagoitia. El baló que ja vola, busca el costat dret, ha tocat Cubero prolongant per a Duares. A Duares, que està d'esquenes a porteria contrària, perd el baló, però finalment el que rectifica és Marco Moreno, la pega amunt. El baló que ve per a la pentinada ahí de Corpas, no hi havia ningú en la proximitat. El baló arriba mansament als dominis de Matis. Ara hi ha que anar al descans de 2-0, tranquil·litzar-se, no?, i preparar el pla de la segona. N'hi ha que fer el segon, això sí.
1: Sí, jo crec que ja ens ha passat més vegades la segona part i mentalitat de fer el segon i anar en cuidado de les contres. Bueno, és el que té que pensar i el que imagina que pensarà l'equip.
2: Ara jugava de nou en Jerkel Castelló, el baló que torna a guanyar-lo en defensa Marco Moreno. Marco Moreno arriba tard a la pressió, Camarà, però Marco Moreno l'envia fora. Serà treta des de la banda per l'equip de Pablo Hernández, que també ell no va la sensació, també molt tranquil, però m'imagina que la provisió va per dins, perquè és un competidor nato el tècnic del Castelló. Baló de Barri per a Sienra. Sienra fent el slalom, perd el baló, encara que li dura molt poquet a Sergio Álvarez. Torna a ser la pilota per al Castelló, que està temporitzant en esta recta final del primer acte, perquè anem a entrar en l'últim minut de la primera part. 2-0, ha marcat Estome, que la té Calatrava tocant el rogle central per a Barri. Ara juga bé, connecta bé, manté bé la pilota en la posició el conjunt albinegre. Barri ara l'apreta moltíssim Mada. Barri, que gira en qualitat davant bé. Torna a retallar Barri. Bueno, faena de l'Iño, de Diego Barri davant de Mada. I ara la pilota retrucada per a Guere, complica un poquet a Pablo Santiago, però encara aixina se la queda, juga per a Calatrava. Ha vingut contundent Arbilla per enviar-la fora. Serà banda per al Castelló, baló per a Àlex Calatrava. És que estan, bueno, jugant a una velocitat, Calatrava, Pablo Santiago. És que no se pot posar ni un pero, no sé com acabarà això, però és que en quant a actitud i aquestes coses...
1: Bueno, sempre l'equip ha sigut un equip de molta mobilitat i que els equips contraris es condiciona molt aquesta mobilitat de jugadors i ocupant diferents moviments en atac, no? Crec que està sent superior en el mig del camp. L'Eibar no vol jugar al mig del camp, no vol el baló. A veure si la segona part se planteja llevar aquesta defensa de 5.
0: Gol de l'Almeria. Marca l'Almeria en el descompte.

0: la primera meitat. L'equip andalús que anota, Almeria 1, Valladolid 0. Així que estan tots guanyats, tot continuaria igual. El Burgos és que estaria fora.
1: Descans. S'acaba la primera part, Luis. S'acaba la primera part així en Castalia. Recordem el gol que ha marcat Àlex Calatrava en el 42 de la primera, que de moment manté dins del playoff als homes de Pablo Hernández. Objectiu en la segona part, tancar el partit, però el primer disc que era guanyar ja està ahí, i això que ha costat, eh?
0: Efectivament, així que 1-0 al marcador, el gol de Calatrava en el 42, que li dona avantatge al Club Esportiu Castelló. Recorden, en el descans, Almeria 1, Valladolid 0, Depor 1, Las Palmas 2, Saragossa 0, Màlaga 1, Castelló 1, Eibar 0, Burgos 1, Andorra 0 i Racing 3, Cádiz 0. Amb això, el tercer classificat seria l'Almeria, jugaria contra el Castelló. El quart seria el Màlaga, jugaria contra les Palmes. Burgos i Eibar quedarien fora del play-off. Mentretant, en bàsquet, en la Lliga CB, tenim pausa en el Palau. Per què, Salva?
2: Bueno, perquè s'acaba el primer quart i de moment la victòria espera València Bàsquet, més 14 al marcador, 14-28. Està estirant el marcador l'equip de Pedro Martínez i està apareguent en el seu jardí particular Jan Montero, que està tirant-se l'equip a les esquenes.
0: Per què està doblant en el marcador València al Barça, Rodia?
3: Perquè fa el que vol la parcel·la exterior de València Bàsquet, en eixa frescura, en eixes cametes, en eixe camp obert, per a penalitzar cada vegada la defensa del Barça, i perquè, com deia Salva, apareix un Montero estel·lar, eh? L'última seua des de la cantonada, puntejant-li el llançament. Han jugat dins, fora, per a engatillar-la, i València Bàsquet pegant el primer colpet en el partit en este primer quart.
0: 14-28, doblant en el marcador el València al Barça en el Palau Blaugrana, mentre en la Lliga Asobal continua la victòria de Orneo Eon a la Cal, Gonzalo Blanés.
4: Hem tingut més 8, ara més 5, per això ha demanat temps mort el tècnic local, però està controlat, eh? Quan vol, pot, perquè la diferència crec que és molt clara. Ara, a 8 minuts per a la fi del partit, guanya de 5 Orneo Alacant, 27-22 davant el Bada Huesca. Toque la teua pell, m'electrocuta
5: i castanyones a les 6. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
6: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
9: De tu a tu.

0: Punt a punt. Luis Surrutia.
1: De 7 i 20 de la vesprada, el punt a punt en A Punt Ràdio, vivint esta apassionant jornada. Finalment anulen el gol a l'Almeria. El gol que havia marcat en el descompte queda anul·lat. Almeria 0, Valladolid 0. Amb estos marcadors, el conjunt almeriense estaria fora del play-off i el rival del Castelló ara seria la Unió Deportiva Las Palmas, que és qui està guanyant el seu encontre per 1-2 en Riazor davant del Deportivo de la Coruña. En un diumenge on hem viscut l'empat entre Torrevieja i Benidorm per l'ascens a la Tercera Federació, on l'amic de Castelló s'ha quedat en el camí del ascens cap a Primera FEB, on el Llevant femení ha tancat la temporada tornant a perdre esta volta davant del Badalona per 0-1, i on tenim a les 7:30 el partit en el Camilo Caro, en un instant estem en la Nucía, i a les 8:30 el partit en la Ciutat Esportiva de Villarreal amb el filial del Villarreal.

0: jugant davant del Zamora. Abans, tres partits en marxa. En segona divisió, en el descans, Castelló 1, Eibar 0, el gol de Calatrava. Minut i marcador, Handbol Lliga Sobal en el Pitiu Rochel.
1: Va a guanyar Alacant, resten 6 minuts, 6 gols de ventatge. Orneo Alacant 30, Bada Huesca 24.
0: I fem parada en el Palau, on València Bàsquet està superant el Barça, Salva Gomis.
2: I continua en superioritat de Neu 30, continua la festa del problema i de moment el Barça no pot fer res davant l'equip d'Aranxa de Pedro Martínez.
3: Darrera preta València Bàsquet també, eh? Com condicionava l'elaboració del Barça en esta última situació.
2: Quina cara fa Xavi Pascual, eh?
3: Xavi Pascual és que està atropellat, està superat. Però és que València Bàsquet està molt implicat en el treball defensiu. Allà ofegava Montero a Juan Núñez, li furtava la pilota. Per tant, en la disciplina, en el treball darrere, València Bàsquet molt seriós i en atac apareguent Montero de manera estel·lar i ara tirant de pilleria per a trobar una falta en l'últim moment quan ja recollia el valor per a anar-se'n al lliure.
2: Traguem petroli ahí, Jan Montero, i anotant el primer llançament quan està preparat per entrar Álvaro Cárdenas. Ara el terreny de xoc, ahí està el segon llançament de Jan Montero, mà dreta, executa dins el dominicà de València Bàsquet. Avui també en protagonisme en el cas de l'equip d'Aronxa per a Sergio de la Rea, que ha rebut el premi al jugador jove de la Lliga, el millor jugador jove de la Lliga, i que està també al millor quintet jove de la Lliga,
0: que senten,
2: Sergio de la Rea.
0: Què senten per jove en la Lliga CB?
2: És sub-22,
3: és? Sí, sub-21, sub-22. Però és que de la Rea és jove d'edat i coco de veterano, eh? Sí. Perquè és que el que fa en la pista...
2: Portava 3 anys guanyant ese premi Jan Montero, a millor jugador jove, i este any és Sergio de la Rea el que...
0: Que guanyarà els 3 pròxims anys també, no?
2: També, segurament. També.
0: Si no se'n va a la NBA. Clar.
3: Però fixeu-vos també que al final Montero se l'estava emportant de jove i ara és el MVP de la Lliga pràcticament, no? Vull dir que València Bàsquet té un arsenal també ahí de jugadors que estan apareguent però que ja són diferencials.
0: És el millor jove en 22 i el millor de la Lliga en 23.
3: També, així és.
2: Perquè no ha deixat de ser jove ja el Montero, eh? Però bueno, ahí està els galardons per a un València Bàsquet que està fent una temporada històrica i que vol clavar-se com a segon classificat per a tindre aquest avantatge de la pista i també per a tractar d'evitar el coco per a tots, que és el Real Madrid. 7 minuts, 35 segons per arribar al temps de descans. De 9:32 al marcador, ataca el Barça, defensa València Bàsquet, ve les mans de Braxton Key, el llançament de 3 del Barça, que no entra, i el rebot espera Cameron Taylor.
0: És que recordem que una derrota d'avui de València Bàsquet suposa semifinals, quarts de final Baskonia, semifinals Madrid.
3: Sí, i per una victòria...
2: Si guanyes el Baskonia.
3: I si va per esta línia d'este color, també és un cop damunt la taula, eh? És una demostració de el que busca València Bàsquet, el que vol,
2: triple,
3: i ara...
2: Triple de Cameron Taylor.
3: Mare meva, ha defensat, eh? Apurant bé la possessió.
2: Molt puntejat ahí.
3: Arribant bé el Barça per a puntejar, però València Bàsquet estirant-te sol més 16.
2: De 9:35, 6 minuts.
0: I una victòria avui és... a més de tindre un dia més, perquè si avui perds és jugar ja dimarts, si no és...
2: Dimecres a les 7.
0: Dimecres i en casa, si no és dimarts i fora. Sí. És que tot és pitjor. I després, el guanyador del Murcia-Barça. O sigui, que, és que el camí és tan diametralment diferent que el partit d'avui és superimportant. Actualitzant-se el marcador en el Palau.
2: 6 minuts, 35 segons, Barça, DNU, València, Bàsquet, 35.
0: Perquè estem en les acaballes del partit de la Lliga a Sobal, Gonzalo.
1: Una Lliga que és un notable clar per a l'Orneo Alacant. Està guanyant de 7, va tancar la Lliga en victòria, en alegria del públic. Així estem ja pensant en la Copa. L'obligació de la Lliga acaba en victòria. Començarà la il·lusió per la Copa. Ara, Luis, estem a 3 minuts per a tancar la competició, que ha sigut, sobretot com a local, molt bona de l'Orneo Alacant. La ventalla és molt clara. 33-25, més 8 per al conjunt alacantí.
0: Perquè, per suposat, viurem en directe la narració d'eixe partit, d'eixos quarts de final de la Copa del Rei d'Handbol entre Orneo Alacant i Bada Huesca, proper divendres des de les 8:15 de la vesprada. Estarem ja en directe en el centre de tecnificació d'Alacant. Punta a punt, Top 1 Ràdio, què està passant en Castàlia en este temps de descans, José Luis Gual?
4: Pues que estan jugadors de tots equips de suplents. Me referís que jugant en la pilota, però no té pinta de que vas a fer cap canvi, ni Beñat San José, que és el tècnic de l'equip que està perdent en el Eibar, almenys per a encetar la segona part, i tampoc, lògicament, en el Castelló. I bueno, pues el públic tratant d'hidratar-se, perquè tot i que ha plogut, fa temperatura alta així en Castàlia, i n'hi ha que agafar força segurament per una segona part que va ser encara tensa i emocionant, segur.
0: Anul·lat, com hem dit, el gol del Almeria, estaria fora l'equip andalús.

0: tema, hi ha que fer el segon gol, hi ha que tornar la mentalitat de estar molt serios i a veure què fa l'Eibar, si s'obre, si lleva la defensa de 5, jo imagino que encara no, és pronte per a ells, però no li val, no li val ni l'empat, per això dic jo que a veure què fan els entrenadors, però de la segona part poden passar moltes coses, a veure si fem el segon primer.
1: A veure si és de veres, si el Castelló fa el segon. Camí de l'ascens des de la tercera fins la segona federació en el Camí Locano. Partida nada de la gran final entre la Nucía y Llevambé. Carlos Gallardo, muy buena vesprada.
2: Muy buena vesprada, jugadores que ya dicen al terreno echado de este mini Camí Locano en la ciudad esportiva, un mes de 1.500 personas van a ver esta semifinal. Son de tres eliminatorias los que tienen que pasar de la Nucía o de la Atleti Llevan para conseguir la ascens. Estem en la segunda de ellas. La alineación de la Nucía de Vicente Mires, la següent, Carles Fuixán, portería. En zona defensiva, Mauri Picho Atienza, Morgado Ballester y Ferran. En el mig del camp, Joaquín y Gorcha. Per les bandes, Juanca y Víctor Blanco. Dalt, el Argentí, el davanter, Mazochi. Per part del conjunt de la Atleti Llevan, Isa Masier Herrera en portería. En zona defensiva, An Hussein y Cruz, Salva Brull i Nacho. En el mig del camp, Calatrava i Dani Cervera. Per les bandes, Luismi i Mario Sese. Dalt, Ucedo i Brandon. A partir de res, estan ara mateix a saludar-se els dos equips. Arranca este partit, esta semifinal per l'ascens a segona federació. Este CFC La Nucía, Atlètic Llevant.
1: Quan conclou el partit en Alacant.
3: Correcte, Luis. Final, marcant distàncies per a la Copa. 7 gols de ventatge en un partit descafeinat, però tanquem la temporada regular molt bona de l'Orneo Alacant. Ha arribat a la Sobal per a quedar-se. 7 gols de ventatge. Final de la Lliga regular, 34-27. La victòria per al conjunt de Roy Sánchez.
1: Després tornem per a sentir els protagonistes. Gràcies, Gonzalo. Després d'esta magnífica victòria d'Orneo Eon Alacant, que el serveix al conjunt alacantí per a consolidar-se en la part tranquil·la de la classificació. 26 punts suma Orneo Eon Alacant. Abans d'anar-te, Gonzalo, anem a revisar el marcador, sí, el possible rival d'Agustinos.
3: Clar, perquè estem pendents, no?, del que sí, el resultat de Nava, i després també és clau. Si Nava perd, Nava és el rival. Seria dimecres i cap de setmana, per definir horari. L'anada en Alacant. Si Nava remunta davant Valladolid,
1: falten 4 minuts i està perdent per 2, 31-29 davant Valladolid.
3: Pues en principi seria Segovia el destí. Si Nava fa una remuntada espectacular en la recta final, el que no guanye el frigorífico del Morrazo Puente Genil, però en este moment Nava seria el rival d'Agustinos en ese playoff de ascens.
1: La nada dimecres en Alacant, no?
3: Sí, està previst, el que falta és que ja que arribar a un acord en l'equip, però sí, la nada seria en el pavelló d'Agustinos dimecres i la tornada, en principi, diumenge, per definir horari en la canxa del conjunt de la Lliga Sobal.
1: 34-32 el marcador, a falta de 2 minuts per a que concloga. En un instante confirmarem el rival d'Agustinos en ixa eliminatòria d'ascens cap a la Lliga Sobal. Gràcies, Gonzalo Blanes. Així que mentre comença la segona meitat en Castalia, ens quedem en el Palau Blaugrana en el recital en taronja de l'equip de Pedro Martínez.
4: Sí, perquè continua el segon quart, 4 minuts 45 segons per arribar al temps de descans. 21-37, ataca el Barça, guanya el València Bàsquet i està Toko Sengelia per a tractar de transformar la xafata, però el rebot l'agafa en ataque el Barça i anota novament el Barça, ho fa Joel Parra.
5: Aprofitant l'avantatge de centímetres i la posició d'Aler, trobant-lo bé ara el Barça, Joel Parra, per a baixar un poc la diferència. Ha dominat el València Bàsquet en totes les qüestions físiques, no?, de ritme, de trobar solucions, però ara tracta d'enganxar-se el Barça de la mà d'este, des de jugador Joel Parra, altra vegada.
4: Torna a notar Joel Parra.
5: Sí, en un corredor facilíssim, se cabreja Pedro Martínez en tota la raó i retalla la diferència.
4: Ahí retalla distàncies el Barça, 25-37, encara és avantatge per al València Bàsquet, però acaba d'aparèixer Joel Parra en 6 punts que li donen esperances a l'equip blaugrana a la seva casa. I els gestos ahí de desaprovació per part de Pedro Martínez, el cabreig, ha demanat temps mort, inclús el tècnic de València Bàsquet, per a rectificar aquestes defenses i per a tractar de reestructurar la manera de defendre de València Bàsquet davant un Barça que, evidentment, pues, té que aprofitar este moment de partit.
1: Va a començar la segona meitat en Castalia. El Castelló guanya 1-0. El Castelló jugaria amb este marcador el playoff d'ascens a primera, José Luis Gual.
6: Ja tenim els futbolistes damunt l'herba. Està tot preparat, tot a mani per a que arrenqui la segona part. Per cert, acaben de donar la xifra oficial d'assistents.

0: Crec que és el rècord de la temporada, 14.031 espectadors. Més de 14.000 espectadors que estan així presenciant esta victòria de moment 1-0 per part del Castelló davant de l'Eibar, que el col·loca dins del play-off. Veurem finalment com van els marcadors i en quina posició, però va arrencar la segona part sense canvis en l'Eibar, sense canvis en el Castelló, en directe en el punt a punt de la Punt Ràdio, val el gol de Àlex Calatrava. En quan dona el vistiplau, l'àrbitre rodarà el baló. La menejarà d'Isida Sergio Álvarez per a l'equip armer, que tindrà que menejar fitxa, tindrà que pegar un passet endavant. Si és que vol tindre alguna opció d'estar dins del play-off. I s'està demorant, bueno, és el que passa sempre, Luis, que sí, prepares com si fos un partit normal, però m'imagino que alguna
1: partida... Jo crec que han donat l'ordre de que comença 35 esta segona part.
0: Pues es queda un minutet.
1: No hi ha hagut cap encontre en un descompte massa llarg que en la primera part.
0: Bueno, aprofite, Emilio, que hi ha que fer per a fer el segon.
2: Ha eixit el sol i ha que continuar igual, buscant la porteria, pressionant com està pressionant l'equip. Desde luego está robado mol y continuar buscando la opción de tiros de fuera al área, centros laterales a la portería. Bueno, buscar el segundo gol en cap, ¿eh? En cap. Y saben que ya vas a bañar en el marcador y cuidado les contres.
0: Pues comienza la segunda parte, ya está en marcha el segundo acte así en el Skyfy Castalia. Toca Teleibar, balón banda izquierda para Juan Bernat. Juan Bernat que busca Arbilla, de momento veiem que no ha cambiado el dibuix para res del equipo armer. A lo que te ahí Mada toca para Arbilla. Que es coloca la pilota en el talonet para llevarse de damunt la presión de Calatrava. Está tocando en la banda izquierda el equipo de Beñá San José. Ha tocado B de nou Bernat, Perey, B, Corpas a la frontal, balón para Duarés, Perey, li pot pegar. A Duarés que li pega, el balón que se perta a la dreta de Matis, añagú córner, porque ha tocado en Brignani. Y comienza el Eibar buscant el remat a porteria.
1: Així que
0: ahí el córner.
1: Córner per a l'Eibar per a començar esta segona meitat. Anotem l'inici de partit en el Camino Calo de la Nucía, Gallardo.
3: Així és, acaba de començar fa dos minuts. La primera ocasió l'ha tingut l'Anuncia en un centre per banda dreta de Ferran, que ha rematat Gorcha. Continua el partit sense gols. Acaba d'arrencar este l'Anuncia 0, Atlètic Llevant 0.
1: Anem amb el córner per a l'Eibar.
0: Pues el córner que el va a colocar ahí Juan Bernat. Ha marcat jugada, busca el primer pala i rebutja Fipeng. El baló que se'l queda Corpas. Corpas s'orienta, se perfila cap a l'home que tanca, que és, en este cas, crec que era Amada. No, Sergio Álvarez per a Maguna Goitia i baló darrere. Tindran que encetar la pilota des de darrere en el colpeig en llarg de Maguna Goitia. De moment tenia raó Emilio Sierte, no ha canviat absolutament res en la idea de futbol del Eibar, tot i anar perdent 1-0. I tampoc sé si arribar al segon del Burgos acabaria condicionant l'Eibar i donant per perduda l'opció del playoff, o aquestes coses no...
2: Pot condicionar, però no estarà pendent d'això. Jo crec que té clar que faltant 20 minuts, 25 minuts, 20 minuts és quan començarà a arriesgar a tope. Jo crec que la pel·lícula la té clara i no, si no, a la mitja part ja hauria pogut fer algun canvi, no?
0: De nou maniobrava i Calatrava, volia tirar l'autopassada, era molt complicat. La idea era bona, però era molt difícil. I acaba rebutjant de nou la defensa del Eibar, estat Marcos Moreno. Toca la pilota de nou el Castelló per a recuperar una miqueta de fortuna. S'ha fet en el baló Cipenga que controla la pilota, toca per a Barri contemporitza. La posa ahí en el roble central per Alberto darrere. Per a Matis, sempre està Isesglai en la graderia, perquè en Matis mai se sap. Però de moment, Oteto controlat, el porter belga del Castelló, que està fent un bon partit. No ha tingut massa feina, les coses com són.
1: Tampoc li han donat la millor sessió, La sessió que li han donat tampoc és la millor.
0: Ui! Mira, per parlar, les coses de Matis. La mare de Déu. Me té que agarrar un soponcio a mi, Will Emilio, en este xic.
2: La mare de Déu de Lledó. Ha tardat massa en...
1: Al pal,
2: Sí, al pal i fora. Està així davant de vosaltres. Està pressionant un poquet l'Eibar en aquests tres, els tres centrals. Ha tardat massa Matis en buscar a Brignani i no ha sigut gol de miracle. No ha sigut gol de miracle perquè és claríssim pegar el pal i no sé com no ha entrat.
1: El rebús del porter li pega en el peu al davanter del Eibar i el baló se'n va al pal.
0: I ara li volia amagar ahí al punta de l'Eibar i la gent s'estava posant molt nerviosa,
1: Uf! Bueno, ja han tingut la de Matís. José Luis, ja està.
0: Sí,
1: ja l'han tinguda.
0: Sí. Ja han tinguda l'habitual, però... és que no hi ha manera, L'acaba de tirar al monte i ara hi ha groga. La primera del partit, crec que és per a Juan Bernat. Dorsal 24 de l'Eibar, la note. La primera per a els jugadors de l'Eibar. Per ixa falta... No puc veure qui és el jugador del Castelló que està a terra. Diria que és Càmara, no?
1: Sí, és Càmara, sí. És que Maramés necessita assistència, amb la qual cosa busquem l'últim minut de la primera part en el Palau Blaugrana.
4: És el que resta per arribar al temps de descans. 27-42, continua la victòria contundent per part de València Bàsquet. Ataca el Barça, ho fa la defensa ara en les mans ahí Sergio de la Rea, tractant d'evitar el llançament ara de Jan Vesely, que fa la finta. Novament el llançament espera el Barça, es queda curt el triple de William Clyburn, que és un dels que torna, Nacho, perquè avui tornen Clyburn i Satoranski després de ser absència per lesions, i el que es quedava fora per un esguins de turmell és Foll.
0: Sí, torna Clyburn i Satoranski, però són dos jugadors que són molt veterans i necessiten també ritme de competició per estar al seu millor nivell, no? Està ficant-los, evidentment, Xavi Pascual, però no troba rendiment, i d'ahí el careto de Xavi Pascual ofuscat, i un València Bàsquet que té ara també la possessió en aquests últims 39 segons que resten per a pegar un colpet més encara en el marcador. Mira la pilleria, la connexió, però...
4: Apareix Clyburn, Apareix Clyburn en defensa per a negar-li la cistella a València Bàsquet, per a negar-li la cistella a Jan Montero. I el tap és de pòster,
1: Un instant, perquè hi ha falta perillosa favorable al Castelló.
0: La penja va a Calatrava, balón al primer pal, ha tocado un defensor de Leibar, pero el balón torna a ser para Zipenga. Zipenga en el lateral del área, costa 3, segons ataca el equipo albinegre. Te da una corpa, se ha tocado arrere para Calatrava, Calatrava que la puede posar, el balón a baix, espera que se el quede ahí Maguna Goitia, tractaba de sorprendre, pero ahí es muy complicado. Ya un porter de identidad como es Maguna, el porter de Leibar, que ya chuca per baix, el balón para el conjunt Armer. Estem en el 5, ya de la represa, todo continúa igual, vale el gol de Àlex Calatrava para el Castelló, Leibar 0. Y en directo la sintonía del punta a punta, punt radio, contacto con siempre. La jornada que tanca esta temporada en la Liga Hypermotion, pero volem més. Volem el playoff, de moment está dins el Castelló. Pero queda partit, Perey, el balón para Martón. Ve Pablo Santiago,
1: Descansa el Palau Blaugrana.
4: 27-46 es la diferencia. Restaven 3 segones, Nacho, i hasta el final, apurant com el iogurt, hasta el final, 27-46 en l'esmaixada de Cameron Taylor.
0: Apurant, però anant per el rival, anant a aquesta defensa, no de 1 contra 1, de 2 contra 1, soltava Jaime Paredilla al seu jugador, se n'anava per Kevin Panther, que l'obligava a donar una passada lateral, la pèrdua, i després esclafava Cameron Taylor, diferencial, València Bàsquet, a lo que juguen els nostres. Este Barça no és capaç de suportar-ho i agrana en esta primera part a l'equip de Xavi Pascual.
4: Més d'Eneu, braç de Pedro Martínez.
1: Mentretant, en handbol es confirma que el Valladolid li ha guanyat a Nava 36-35, així que l'equip segovià serà el rival d'Agustino Salacán per estar la pròxima temporada en la Lliga Sobal. Mentretant, en Castalia, 6 de la segona meitat, el Castelló, José Luis Gual, oportunitat darrere d'oportunitat, cal tancar el partit.
0: Ya que tancarlo, sí. Y qué veu ha fet a l'Escalatrava, ni se való tens, que buscava el cor de l'àrea, venia Zipenga i per molt poquet no ha arribat el futbolista congolès per a tancar el partit, però ho està intentant i està fent molt bon partit a l'Escalatrava, Molt bé el futbolista català tirant-se l'equip a l'esquena, sobretot en aquestes zones que estan costaneres a l'àrea. Que defensa Maguna Goitia, el valor de nou per a l'equip de Pablo Hernández, que controla el partit, però hi ha que tractar de fer el segon per oblidar-se d'històries, i que l'Eibar no puga pensar que en qualsevol moment pot empatar. La pilota per Alberto Jiménez, Robles central, encara en camp propi. L'eix a pressionar ahí, Corpas, toca la seva dreta per a Calatrava, que baixa per ella. Arranca Calatrava pel carril del 8, a la cama canviada, toca per dins, baló per Aguere, tercer home, ve Barri. Barri, la xira, el baló per a Zipenga, Zipenga que vol penjar, no? Finalment, canvia d'orientació, es clava dins de l'àrea, la jugada individual, ahí trenca i desborda molt. Però, clar, si no centres, queda en res.
2: Sí, la feina molt bé la jugada. Cuidao.
0: Cuidao, perquè ha recuperat de nou Alberto Jiménez anticipant-se al punt a Javi Martón, el baló que el filtra Jacobsen, Calatrava. Ha tornat a posar la cama Sergio Álvarez. Que partit, avui, de l'Àlex Calatrava. Nou córner per al Castelló, que apreta. 7 per avui de la segona, 1-0. I serà el propi Àlex Calatrava, encara que s'acosta cap allà també Pablo Santiago. Veurem. La estratègia del Castelló, està dret, el tècnic de l'estratègia, Roddy Hedge, ahí al costat de la banqueta de Pablo Hernández, en directe el punt a punt. Torna a cantar Castalia, torna a animar a l'equip de Pablo Hernández, que té un peu dins del playoff d'ascens a primera divisió, falta l'altre. A veure si poden cantar el segon gol. Va ser finalment Pablo Santiago, queda la curta Calatrava, dos homes en vigilància per si toca en curt el Castelló per part de l'Eibar. La resta dins de l'àrea, defensant el baló parat, baló que busca el primer pal, ahí rebuig Arbilla, ve la pilota per a Zipenga, bota Zipenga, toca de cap, el baló que el volia fer bo Pablo Santiago, però torna a allunyar Marco Moreno, baló en zona de rebuig per al Castelló, que envia directament fora Guere Navarrena, pilota per als armers, 8 de la segona, Castelló 1, Eibar 0. I baló ahí per a Cubero, Sergio Cubero, el carriler dret. Passen els minuts i Benyà Sant José no toca res, diu estar content.
2: Sí, però veig un poc més d'intenció de pressionar més alt a l'Eibar,

0: sense matar-se molt, però sí que estic veient que és més gent a pressionar cap a dalt i intentar aixa defensa en l'eixida de 3 del Castelló volen robar, no? La idea un poquet és d'intentar pressionar més a dalt i eixir més a nivell ofensiu en el camp del Castelló, no?
1: Pues ara el que corre la banda esquerra és Juan Bernat, el millor de l'Eibar, almenys en esta vora hora de partit que portem així en l'Skyfly Castellà en esta darrera jornada de la Lliga. La centrada per Ibalo que busca l'àrea, Issa espera que l'embolse Matis, que damunt s'adorna, tira la panxeta a terra i en el punt de penal el porter belga després de l'esglai que ens ha pegat i ara jugant per baix. Sí, sí, jo no m'oblido, Luis.
2: No, ja veig. Estem en el 9 de la segona, 1-0 guanyant el Club Esportiu Castelló, que estaria dins del playoff. Qui és millor en l'inici de partit, la Nucía o el filial del Llevant, Carlos?
3: Pues ara, en els últims minuts, millor el Llevant. El Luismi, molt atrevit per banda esquerra, ho intentava, ficar el baló en l'àrea, el baló que pot arribar al punt de penal perquè el remate un company, però era Mario Sese, però diu l'àrbit que en fora de xoc, segons el seu línia, era així que jugada invalidada, portem 12 minuts de xoc sense gols, així en el Camilo Cano, la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
2: Que a prop del 2-0 el Castelló.
1: I una altra volta que la trava, atacant pel corredor central. Està elaborant molt bé el Castelló, eh? Obri sobretot per esta banda de Cipenga, fixa el lateral i a partir d'ahí se pot aprofitar dels moviments de ruptura dels mitges puntes. El que passa és que hi ha una diferència. Jo no és que li tingui mania a Jakobsen, però hi ha dos mitges puntes avui en el Castelló, que Calatrava ha rematat, el que no està escrit a fer el gol, i Jakobsen una.
0: Però ho ha fet bé ara, eh? Jo estic accelerat, en este ritme d'acceleramenta, quan estàs prop de l'àrea, m'agrada, Jakobsen ha accelerat i el passe a Cala, passa que li pega en la dreta i se li va a dalt, però la jugada és magnífica i esa velocitat de valor li interessa quan estàs prop de la porteria, cuidao.
1: Peri, ara ve la transició per part de l'Eibar, corrent de nou la galopada per la banda esquerra de Bernat. Bernat, que buscava anar-se'n de Pablo Santiago, que una altra cosa no, però treball li dona moltíssim al seu equip i que ha forçat la treta des del cantó per a l'Eibar. 56 de partit, 11 de la segona per tant, 1-0, en directe el punt a punt de Napunt Ràdio. Queda molta vesprada encara i de moment no escolta jo gols en els altres camps, en la qual cosa tot continua igual, el Castelló jugaria davant les Palmes. La pilota per a Juan Bernat, molta gent de nou dins de l'àrea, Perell està en els tres centres, Campuchachán incorpora, baló que vola, botava Cubero, no acerta a rebutjar, el baló que ve per a Corpa, gol!
2: No digues.
1: Gol de l'Eibar, acaba de marcar el Eibar, acaba de marcar Corpas. El remate en la frontal de l'àrea de Corpas, crec que pega en Jakobsen. Ara confirmaré a qui li ha pegat el Castelló, però ha enganyat per complet Matis. Empata l'Eibar, 11 de la segona, comença un altre partit en Castalia.
2: Té que fer molt per a marcar el Castelló i li fan gol en molt poc, Emili.
0: Quina desgràcia, perquè al final no s'ha de fer del tot, s'ha de fer del tot pel córner, el rechaz va al bord de l'àrea i al final hi ha molta gent en l'àrea menuda i Mati sempre acaba un costat i el baló acaba l'altre. Una llàstima perquè no ha fet res l'Eibar pràcticament i al final a remar i l'equip ha d'estar fort mentalment i que això podia passar i des de luego ara buscar el segon el molt de cap, no tornar-se loco tampoc encara.
2: En este gol estaria fora el Castelló sí. Dels playoffs.
1: Així no és.
2: I ara sí, marca l'Almeria en el 11 de la segona meitat, Almeria 1, Valladolid 0. El Castelló necessita guanyar, que no mire cap altre lloc, perquè el partit està així, jolis, està en Castalia, el Castelló deu de guanyar este partit si vol jugar les eliminatòries per l'ascens.
1: Sí, sí, estic totalment d'acord amb tu, el que passa que també hi ha que dir una cosa del gol de Corpas. Espera, que se n'ha anat de nou el jugador de l'Eibar. Ja l'ha afrontat el baló per Ares. Més mal que ha tingut que Isir Brignani. Hi ha un moment ahí de nervis per part de futbolistes albinegres que han encaixat el colp anímic com és normal, són persones. I s'ha fet mal, no? I ese gol per part de l'Eibar, que ara té la pilota en el mig del camp de Sergio Álvarez. El que volia dir és que està tot sol Corpas en la frontal de l'àrea en el rebuig. I no te pots deixar a Corpas, que tu has dit que és el millor de l'Eibar, sol en la frontal per a rematar.
0: Sí, cuidao.
1: Torna a vindre Juan Bernat. Torna a vindre Juan Bernat, jugador del Castelló Estès, l'àrbitre que no para el partit, per ell, més mal. Ens acaba de perdonar la vida Javi Martón. Ens acaba de perdonar la vida Javi Martón. Ahí sí que hi havia un bon trosset de playoff, eh? I ara la mala sort que ha tingut el Castelló s'ha convertit en bona sort perquè Javi Martón no ha convertit un gol que li havien donat en safata.
0: Sí,
2: però és que el Castelló no baixa.
0: Ha baixat, sí. Ja m'ha aparegut el començament de la segona part. El problema del lateral dret està fent molt mal la banda esquerra de Juan Bernat i les incorporacions de Corpas. En eixa banda esquerra, Pablo Santiago ja no està baixant tant a defendre, té que eixir un central a defendre banda esquerra i l'equip està un poquet descompensat, sobretot per faltar un

0: lateral dret, que és Melote de tot l'any, i ahir estem patint molt en eixa banda esquerra. Jo crec que se té que oblidar de buscar tant l'atac Pablo i estar ben ordenat i no donar aquestes facilitats, perquè l'equip ho està aprofitant, l'Eibar, eixa banda esquerra.
1: El gol aplega en un córner, una jugada palopada en la moda que existe ara en el futbol, de no col·locar a cap jugador en la frontal de l'àrea, però en este contraatac de l'Eibar, en la foto hi siguen només 7 jugadors del Castelló, eh? Hi havien 3 que no han baixat.
2: Sí, sí, totalment, sí. I l'Eibar s'ha fet l'ànimo i el Castelló ha encaixat el còlpice, com estem comentant, no? En el tema ànimi, però n'hi ha que refer-se, eh? Perquè queda temps més que de sobre per a fer un golet. Anem a arribar al quart d'hora de la segona part. S'ha xelat, com és normal, també el públic, no? En este gol que ha encaixat l'equip i tenint en compte la referència de Burgos, no? Que és el nostre rival directe que està guanyant el seu partit davant de l'Andorra en el plantillo. És la vesprada intensíssima de Transistor, seguint el punt a punt de Apunt Ràdio. En esta jornada que decidís a partir de les 9 de la nit, la darrera plaça del descens, però el que ens importa, els jocs de play-off, valor per a Calatrava. Calatrava lateral de l'àrea, juguen curtet per a Cipenga. Cipenga que amanís les entrades, s'agrada massa, volia filtrar el valor, torna a recuperar a Duares. Juga per a Maguna Goitia, apareix ahí el porter, ve a pressionar Cipenga i Maguna Goitia. Mira, ara contacta amb el Pita a Corpas, que ha perdut el valor. Torna a ser per al Castelló, Jacobsen. Jacobsen a terra, demanava falta, torna a corregir ahí Sergio Álvarez. L'Eibar ha pegat un passet endavant clarament. Emilio, estàs molt serio, eh? Me preocupes.
0: Sí, perquè veus que l'agressivitat a través de la banda esquerra, l'eixida de Juan Bernat i fer 2-1 contra Pablo. Cuidao.
2: Bé, Arbilla, acompanyant, com diu Emilio Girard, el nostre comentarista Juan Bernat, que està sent, repetís, que el millor de l'Eibar. Baló per a Corpas, Corpas Arbilla. Arbilla que volia acabar-la, però Alberto ha estat molt valent, eh? Ho ha vist clar, perquè Arbilla volia pegar-li des de la frontal de nou. Ara el baló ve per a Agus Sierra. Corrent per la banda esquerra, volia filtrar la pilota per a Jacobsen. Jacobsen es baralla ahí en Cubero, punteja el de l'Eibar, l'envia fora, aplaudeix el públic. Treta de banda lateral per al Castelló.
1: Mentre marca el Cádiz per a retallar distàncies en el marcador, gol d'Àlex per al Racing de Santander, 3, Cádiz 1, gol intrascendent. El que ens importa és el gol del Castelló. Estem en el 15, 1-1 al marcador. Inici de la segona meitat, alguna oportunitat per a la Nucía o Llevambe en el camino calo, Gallardo.
3: Pues ho ha intentat Blanco, eh? Des d'un xut llunyà que s'ha anat per damunt de la porteria. Abans ha tingut també un bon xut Gorcha i una gran intervenció a Sierra Herrera per a salvar del gol a l'Atleti Llevant. De moment el partit continua sense gols i en el minut 18 en contra, la Nucía 0, Atleti Llevant 0.
1: Continuem en el descans, Salva Gómez, en el Palau Blaugrana.
4: Sí, correcte, encara en temps de descans en el pavelló del Futbol Club Barcelona. De moment en el 27-46, veurem en quina intensitat deixen els de Pedro Martínez en esta segona meitat.
1: Està fet el partit o no, Rodia?
5: Home, la dinàmica d'esta primera part és d'estar fet, però jo entenc que el Barça té que fer algo, un poquet més d'agressivitat, començar el tercer quart un poquet d'apretar més les línies, les tecletes al València Bàsquet, però el dinamisme, la frescura i la contundència de ser sabedors que este partit era transcendental per a aquesta classificació i encara despleió, pues s'ha vist tan clavat en el contra que veig totes les opcions per a nosaltres. Eh?
1: Tornem a Castalia, on comencen les lipotímies dels jugadors de l'Eibar.
2: Sí, sembla que hi ha hagut una topada, o almenys això ha fet vore el porter Maguna Goitia. Des de la nostra posició, Luis, no podem mullar-nos.
1: No, però he vist la repetició, però, en fi, res, vol dir...
2: Espera, que ve Calatrava dins de l'àrea, Calatrava. La passava a l'àrea, valor per a Cipenga, enxufa-la. Cipenga que l'envia fora. En la cama esquerra li han donat un molt bon valor dins de l'àrea per a Cipenga, que no és capaç de resoldre. I aixina una, i altra, i altra, i altra, i altra. Quantes ocasions n'hi ha que fer per a fer un gol?
0: Moltes. Possiblement rematar de primera, no? I si remates de segona ja era molt difícil. Una robada de Pablo Santiago que és pràcticament a soles ell davant del central, no pogut rematar bé. És una llàstima perquè és claríssima altra vegada.
2: Pues va fer canvis Pablo, Ja veig ahí a jugadors del Castelló, crec que va entrar Lucas, no sé si l'altre serà suero, ara de seguida ho confirmarem, però va menejar la banqueta, no queda altra, evidentment. Hi ha que guanyar el partit conforme siga. De moment la pilota roda i per tant hi ha que estar pendents del valor. Valor que buscava Cipenga però que allunya Marco Moreno. El valor que el lluita Barri, ha tocat el Salmantí, estreta de banda per a l'Eibar. Torna a caure a terra a Cubero, pues jo tampoc ho entenc. Si està guanyant el Burgo ja poden fer tot el teatre que vulguin, però l'any que ve en segona. O sea que no sé si és que, si algú s'ha donat alguna perreta per a que el Castelló no guanyi.
0: No, jo crec que l'Eibar sap que el partit tenia que ser així a llarg. És la pel·lícula que ells ha muntat, que el partit durarà molt, que anaran en empat. I els nervis del Castelló, de la gent, i buscar al final el gol quan tingueren que arriscar. És un, és molt esperat el tipus.

0: de partit que està fent l'Eibar, no?
1: És Arbilla el que canvia l'orientació del joc. La col·loca ahir en el pi de Cubero. Bon control de Cubero. Ui, Cubero juga per a Aduarés des de l'àrea. Aduarés ha eixit a tancar-lo ahir. Brignani, la centrada ve molt passada al segon pal. Arribarà Juan Bernat. La descarrega per a Corpas. Que perite Corpas, eh? Ja havia enganxat la volea i més mal que estava Alberto Jiménez, que obris braços, però bueno, que tenen que fer la resta. És que ha jugat molt bé aquesta acció d'atac el Eibar.
2: No té res a veure esta segona part en la primera.
1: No, absolutament. El Eibar ha pegat un passet endavant i jo crec que també hi ha molta, no sé, nervis, ansietat, no està còmode l'equip i el gol li ha fet mal i tenen que tirar cap avant. La centrada de nou des del cantó, toca Alberto, el valor que ve lateral i donarà una segona opció a Juan Bernat, que és el pegador del valor parat. Demana fora de joc el públic, crec que sí que havia fora de joc i ara sí, la bandera alçada per part de l'assistent, moment que aprofita la banqueta del Castelló per a demanar el doble canvi. També hi haurà doble canvi en el Eibar. En el Castelló va entrar Lucas Alcázar i l'altre és Suero, no? Sí, i l'altre és Irra Suero. Veurem qui són els que se'n van per part del Castelló. I va haver també doble canvi per part de Beñat San José. Tot això en el minut 20. Pues se'n va Jacobsen i se'n va Sienra. Canvis que són els que toquen, Emilio.
3: Bueno, el de Suero sempre veig més tard, però crec que és un bon canvi, m'agrada. I Sienra ja estava molt cansat. Jo crec que detrás, tant un costat com l'altre, estaven ja baixant molt el nivell defensiu. I la banda dreta hi ha que ajustar-la també, però bueno, anem a veure si Suero enllaça molt ahir en Cala. Tenim un doble pivot que pot arribar a porteria i Suero arriba moltes vegades a porteria com a segon punta. L'any passat va fer molts gols. M'agrada perquè crec que Suero mos anirà donant moltes coses a nivell ofensiu.
2: Si a Mili li agraden els canvis del Castelló, és una bona notícia. Falten 25 minuts per a la fi. Esta és la situació. El Castelló o marca i guanya o no jugarà a play-offs perquè tots els seus rivals estan aconseguint la victòria en esta última jornada de la Lliga. Mentre en el Camino Cano continua l'empat entre la Nucía i Llevant, Carlos Gallardo.
4: Sí, ja ha vist la targeta groga Hussein, un dels centrals de l'Atlètic Llevant. I ara atenció perquè té una falta en banda dreta la Nucía per a penjar el baló a l'àrea. Allí es prepara Joaquín, allí es prepara per a llançar-la. Ja xiula l'àrbit, llança Joaquín per a Ferran en banda dreta. Veurem si la penja el lateral, Ferran que la llança, però arriba el baló a les mans d'Asier Herrera. L'Atlètic Llevant portem 23 minuts de xoc. CFC La Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
2: Comença la segona meitat en el Palau.
5: Arranca el tercer quart i la primera pilota la fica en marxa el Barça. Defensa en València Bàsquet, Branco Badio. I entre ell i és Omar Imur. Recuperen la pilota. I està Omar Imur redistribuint la pilota. Jan Monteiro en Cameron Taylor. La pilota per a Pradilla. Juga per fora València Bàsquet. Ahí està atacant València Bàsquet. Primers segons, li queden 10 de posició. I el llançament de Monteiro de 3. Triple. Triple de Jan Monteiro, que comença la segona meitat igual que ha acabat la primera.
2: 17 punts per al Granada.
4: Expulsió a la Nucía.
2: De qui?
4: De Husseini, el jugador que acaba de veure la targeta groga, ha soltat el colze, jo crec que de forma molt clara, ell ha pecat d'inexperiència. I segona targeta groga per a Husseini, en res, en dos minuts ha vist una i l'altra, i sinó que minut 24 l'Atleti Llevant es va quedar en un futbolista menys, expulsió de Husseini.
2: Així que es queda amb 10 el filial del Llevant, tot a favor de l'equip de Vicent Mir, de la Nucía, per a buscar l'avantatge prou de cara a l'encontre de tornada. Tornem a Castalia, 23 minuts per a que José Luis Gual ens cante el gol de la victòria del Castelló.
1: Tant de bo siga aixina, 22 de la segona part, 1-1 en el marcador. Empatat, recordeu, l'Eibar en el partit que té contra el punt a punt de la Punt Ràdio. Ara contes canvis de l'Eibar, però abans, arrencada de Cipenga. S'emborratxa de valor per la pilota. El valor acaba en peus d'Arbilla. Arbilla que la rifa, no aconseguís quedar-se la Duarés. Ahí està per a recuperar-la de nou Diego Barri. Diego Barri en Cipenga, Cipenga Lucas. Lucas Sueros, dos en recient ingressats en el terreny de xoc per a donar-li aire ofensiu a l'equip de Pablo Hernández en busca del segon gol. La pilota per Alberto Jiménez. Alberto que filtrava el control, se li queda llarg a Calatrava. N'hi ha falta com és a permada sobre Calatrava. I la falta està en un molt bon joc per a un bon pegador, eh?
3: Sí, no sé qui la tirarà, es fa un dretà possiblement, no sé, no està Ronaldo, a veure qui la tira, la pot tirar Barri, però jo crec que és per Cala, que ha agarrat el valor clarament per tirar-la.
2: Sí, Cala no la deixarà passar.
1: Pablo Santiago és un bon pegador, ell també és un dels homes importants en el valor parat, però jo entenc que va ser Calatrava, sí. Entenc que va ser Àlex Calatrava el que va pegar-li, és una bona situació.
2: No està malament tampoc, però a cap esquerra tampoc està malament aquesta falta, eh?
1: No. No, que la tiren 10, Luis, y yo...
2: Sí, sí, no. Y que no la...

0: pare.
1: Que siga.
0: Que la tire dins i que no la pare.
1: Exacte, sí. Exacte, jo no tinc preferència ninguna. Udes que van de blanc i negre, me val qualsevol. Anem a veure, va ser a l'Escalatrava. Col·loca tres homes de tanca i un xità darrere a terra. El porter Maguna Goitia. Així que això vol dir que la situació té molt de perill per a la porta de l'equip que dirigeix Benyà San José, que ha passat a defensa de 4. Ara ho comentarem, però ha llevat a Marco Montero i ha col·locat Arbilla de central. Avança l'Escalatrava, que va colpejar, moment important del partit. Camí del 25 de la segona. Empat a 1 en el marcador, en directe en el punt a punt. Va pegar-li el català de Barcelona a l'Escalatrava, dorsal 21 a l'esquena. Ell ha fet el 1-0 en el dia d'avui. És el seu dia, porta 14 dianes. A veure si l'àrbitre deixa que xute. Hi ha un jugador que és Aduarés, que no està guardant la distància. Ara s'aparta, però no serà amonestat, perquè l'àrbitre anava ja a desenfundar. Ara sí, ara sí. Ve Calatrava. Va pegar-li Calatrava, pegat en la tanca, baló que se'n va al cantó. Serà córner per al Castelló, 24 i mig de la segona. Baló parat per als albinegres. I serà Suero. Serà ara Suero, que acaba d'entrar al terreny de xoc, el que la va col·locar dins de l'àrea. Bueno, aquí no hi ha que oblidar que tenim a un home que medís 2 metres, un home i persona de 2 metres, com és Brignani, que ha fet 6 gols. És un dels màxims golejadors. Bola la pilota, primer pal! Ui, el que ha tret ara Cubero sota els pals, Havia rematat un home en el primer pal del Castelló, no puc veure qui era, però ha estat a punt de fer el gol.
2: Però la para del porter primer, la para, no?
0: No, no, la parada del porter és extraordinària,
1: Sí,
0: és la rematada amb el peu i el porter fa una parada extraordinària, És el central esquerrà... No, no, és... El dorsal 8, Qui remata?
1: Dorsal 8, Barri. Mm. El baló per a Pablo Santiago. El Castelló que continua a lo seu, intenta colocar el baló des de l'àrea. Bona pilota de Pablo. Pablo, Suero, Suero, Suero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Israel Suero. El segon del Castelló. Ara sí que explota Castalia. La combinació, la passada interior de Calatrava, Calasuero. Suero, que ha aparegut per sorpresa i en sutilesa en el peu esquerre la col·loca dins de la gàbia per a l'alegria del públic albinegre, per a posar de nou el Castelló dins del play-off. Són exactament 26 minuts de la segona part, el gol de Suerito, Castelló 2, Eibar 1.
0: Quina gran jugada per a estos moments de tanta tensió, Emili.
2: Fantàstica, i m'agradava el canvi, Lluís, i t'estava dient, perquè a més és un jugador que apareix en defenses tan parades, en defenses en 3 centrals o 4 centrals, és igual, ja no sé quants centrals tenen, apareixen des de qualsevol puesto, i els dos homes de més qualitat, en Cala com Suero, i ha fet un gol meravellós. Jo crec que se ho mereix l'equip, ara té que estar molt centrat, la gent animarà i a intentar fer el tercer, perquè pot passar qualsevol cosa d'estes, no?
0: Quin control orientat i quina rematada per davall de les cames després de rebre una assistència magnífica de qui és fins ara l'home del partit, que la trava. Gol més assistència per al 21 del Club Esportiu Castelló. Falten 18 minuts. Que comencen a treure defenses, igual, que el Castelló patís molt arrere.
1: Bueno, pues ara el baló que el recupera l'Eibar. Justament l'Eibar havia canviat de debuix, havia passat, com diem, abans del córner a defensa de 4. I ahí ha topetat el forat a l'Escalatrava, que està fent un partit espectacular en el dia d'avui. Ja no només per l'assistència pel gol, sinó per la presència en atac que ha tingut, que s'ha recordat el millor Calatrava, sobretot de la temporada passada, que és quan més va lluir en el Castelló.
2: I agarra la responsabilitat, tot el món està fent molt, molt bon treball i al final ell és l'home diferencial, no? Diferencial quan té el baló, quan està a prop de la porteria. Cuidado en la falta.
1: Bueno, pues no sé què passa exactament així en la zona de tribuna, però la gent està dreta, tenim que posar-nos també en peu per a poder veure la pilota, perquè va ser José Corpas el que la va penjar. Perey, baló lateral per a l'Eibar. Corpas que la penja, el baló que busca a Matis, que ha blocat esa pilota. Venia John Bautista, que ha entrat en joc de Javi Martón. I continuant ja ven el lío així en Castalia. No sé si en la televisió se pot veure alguna cosa, però...
0: No, no. La tele només ens mostra el terreny de joc. Fa el quart el Racing. En el 72, Racing 4, Cádiz 1. Continua la pallissa de València Bàsquet en Barcelona, Salva?
3: Continua, perquè és un 40-59 a favor de València Bàsquet, a 4 minuts i mig per acabar el tercer quart. I en un Montero que continua la seua, eh? Té 9 punts ja per al problema.
4: Fes el que vulguis, Montero, perquè és que les fa de tots els colors en ixe

0: tir de 3, ara Brizuela que contesta també per part del Barça, però el tir de 3 en el canvi defensiu de l'equip de Xavi Pascual, se la generava en un passe lateral, després també la pretén un poc més, se'n va cap a dins trobant el corredor, però tant, exhibició i apareix un altre,
1: Cárdenas,
0: Salva.
1: Que també vol estar en la festa del triple, Álvaro Cárdenas, quiere este, va per al més 3, 43-62 a 4 minuts 5 segons per acabar el tercer quart.
2: Més de neu per a València Bàsquet en el Palau Blaugrana. Conclou la final de la Copa d'Europa de handbol, el duel alemany se'l porta el Melsungen, ha guanyat 24-23 al Kiel en la final de la Copa d'Europa d'handbol. Punta, punta, punt ràdio. Actualitzem el marcador a Sense, segona federació, en el Camilo Cano, Carlos Gallardo.
3: Continua l'encontre sense gols. Recordem que ha sigut expulsat Husseini per Atlètic llevant la Nucía 0, Atlètic llevant 0.
2: Tot quedaria igual en la segona divisió perquè tots estan guanyant. El Racing de Santander està guanyant per 4 gols a 1. El Deportivo de la Coruña és que està perdent, però li té igual. El Almeria està guanyant 1 a 0. El Màlaga està guanyant 0 a 1. Les Palmas està guanyant 1 a 2. El Castelló està guanyant 2 a 1. Així que en este moment el Burgos estaria fora. Les eliminatòries serien Almeria-Castelló i Màlaga-Las Palmas. Jolis.
4: I així en Castalia, pausa per a la hidratació. A nosaltres també ens aniria bé una pausa per a la hidratació. I atenció, ni així en la tribuna, en este 2-1. I bueno, tindria que ser un partit que tindria que ser més plàcid si han vist les ocasions d'uns i d'altres, perquè és que l'Eibar pràcticament ha arribat tres voltes a la porteria del Castelló, ha tingut un pal i el gol de Corpas, no ho oblidem, i el Castelló, el bagatge ofensiu del Castelló ha sigut extraordinari en el dia d'avui. I bueno, ha fet dos gols i encara tenim que donar gràcies pel segon gol que ha fet Irrasuero. Per fi Pablo Hernández, per fi Pablo Hernández ha col·locat a Suero en Calatrava un ratet i està demostrant en 5 minuts Suero que per a jugar ahir és més futbolista que Jacobsen. Vulguen o no vulguen.
5: Però, ho hem dit tot l'any. Sí.
2: Igual té tres coses. No, dic que Jacobsen igual té tres coses que li falten a Suero. Sí. Que,
5: però
2: és
5: que va vindre com a delanter centre, clar. I al final han vist que no pot jugar ahir i l'estan col·locant doncs, el millor. Ja no, en banda per ser un segon punta, no? Però no ha acabat, no ha acabat. I des de luego han llegut molts partits que Suero, sent el golejador que va ser l'any passat de l'equip i de la categoria, haver tingut més minuts. Però clar que és difícil a vegades per un entrenador tindre a Cala i a Suero, dos mitges puntes que a la millor pareix que no vagin a defendre, però que igual treballen, igual bueno, generen moltes coses i al final jo crec que és molt just i si avui guanyem gràcies al gol de Suero, pues és un... Bueno, donar-se compte de que molts moments tenia que entrar antes i no els últims 5 o 10 minuts, no?
2: En gols esperats estem 1.96 a 0.67.
4: Així n'estem... I anem guanyant de miracle, com el que diu.
2: I pel pèl, i guanyem pel pèls. Així que sí. No està senzilla la cosa. Fa el segon el Màlaga en la Romareda, minut 77, Saragossa 0, Màlaga 2. El Màlaga va estar també en les eliminatòries pel títol de la Lliga. Actualitzem marcador en el Palau Blaugrana, Salva.
1: En un altre triple de València Bàsquet, en un altre triple del xiquet de Álvaro Cárdenas, 49-68 a 2 minuts 12 segons per acabar el tercer quart.
2: Castalia.
4: Pues encastar una falta que ha provocat Suero per evitar una transició per part de l'Eibar. Juga ja l'Eibar en zona defensiva, la pilota que la té. Ahí el conjunt Armer, l'home que ha entrat ahí de central juntament Arbilla. Bueno, Arbilla està també jugant de tot, en este partit. Ara el veiem ahí en la banda dreta.
5: Sí, pot jugar de tot. Ha entrat Àlex Garrido, que és un habitual en el mig del camp, el del Barça B, i John Bautista dalt, que és també el delanter que va canviant en Marton. Bueno, jo crec que l'equip té que estar... Me dona un poquet de por la banda dreta. Ell està Cala a vegades quan té que defendre. Està Pablo Santiago defendent a Juan Bernat i a Adu, que l'han canviat de costat. Ahí, tampoc tenim molt en la banqueta per ajustar, però és un dels costats que hauria que ajustar. Falten ja poques minuts.
4: Estan calfant ahí 3-4 futbolistes del Castelló, però de moment no pren ninguna decisió Pablo per a introduir més canvis. M'imagino que també aniran encaminats en la recta final per a arrapar segonatge al cronòmetre quan ara treballa en àrea contrària Camarà. Camarà que s'alça molt ràpid a terra, però acaba cometent falta molt clara a Sergio Álvarez. Pilota, per tant, per a el Eibar, i Camarà que aprofita per a jalear el públic per a que continuï animant en esta recta final de partit, perquè estem en el 33 d'esta segona meitat en directe el punta a punta en Apunt Ràdio.
2: I l'Eibar que hauria de baixar els braços, Sap que està guanyant el Burgos, que necessita dos gols, que ni en dos gols li aprofita. No, que baixa els braços, baixa. I di-li a l'Eibar que es tranquil·lice. Que no cal, que no cal. Que tranquil·lets, home.
4: Val, opera.

0: Jair. El cafete es San José, se colocará ahí la defensa con 10 de 4, pero Ascorata Corpas, y Corpas el veía, afortunadamente la ha cambiado allí, aquí Costat, y ahí está Paris Saint-Poquet, ¿no? Pero en la mitja punta está de Donald Molta més guerra, porque venía siempre a aprofitar las internades de Juan Bernat. Hi ha un altre jugador del Castelló que té rampes, això ho han de pres, ens ha costat moltes jornades, però estem deprenent ja, que anem guanyant 2-1 i tenim rampes, Emilio.
1: Sí, bueno, tampoc sabem fer moltes coses d'estes, però bueno, és normal, ja comencen tots els partits que veiem. En qualsevol categoria, la tensió de la que se juguen és... va entrar Raúl, no? Va entrar Raúl. Lo que se juguen els equipos, la calor que fa, la intensitat que hi ha en els partits, bueno,
2: i dos Pablo canvis Santiago Castellà. Ha tingut que fer 7-8 sprints cap arrere a tota velocitat, i de segur que ho nota. Últims 11 minuts, Castelló 2, Eibar 1. Amb este marcador, el Club Esportiu Castelló estaria en els play-offs d'ascens cap a la primera divisió. Somniem amb una cosa que mai no ha ocorregut, Rodilla. 5 equips de la Comunitat Valenciana en primera divisió. Mai no ha passat en la història.
3: Se diu pront, eh? Se diu pront. Seria, evidentment, algo històric. I en el camí s'està. En el camí s'està d'aconseguir-ho.
2: Mentre València Bàsquet, què? Més 21?
4: Continua. Ara la cistella de Brizuela per a anar-se'n als 9 punts i per a canviar el marcador ja al 53-72. Ataca Sergio de la Rea, que està fent un partidàs, Nacho, en el dia d'avui també.
3: Saps què passa? Que València Bàsquet rota i la esa segona unitat, suposadament.
4: No es nota.
3: No es nota, no. És que apreta i ofega.
4: Triple de Sergio de la Rea, un altre més.
3: Se suma Cárdenas, també en anotació. Se suma de la Rea, que ha fet dos cistellons, uno en triple
4: Cameron
3: en falta,
4: Taylor,
3: defensat per Vesely, i ara una altra situació. I, bueno, se manté
4: segons.
3: Comoditat.
4: 10 segons per acabar el tercer quart, ataca el Barça, falta de Cameron Taylor.
3: Ben feta.
4: Per arribar ja a la quarta falta d'equip, segona personal per a Cameron Taylor. 53-75, està guanyant València Bàsquet.
2: Més gols en segona divisió, el quint per al Racing, que guanya 5-1 del Cádiz, i gol important perquè marca el tercer Las Palmas. Deportivo de la Coruña 1, Las Palmas 3, en l'estadi de Riazor, en el 79 de partit, sentencia el partit l'equip canari, que també serà equip de playoff. 10 minuts finals en Castalia. El Castelló en este marcador està dins, que no empate l'Eibar perquè deixaria el Castelló fora del playoff, on entraria el Burgos.
0: Sí, i acaba de fer doble canvi de nou Pablo Hernández, ha entrat Duen en lloc de Pablo Santiago, que s'ha retirat, per cert, en problemes físics, eh? N'hi ha que pensar en ells si el Castelló es clava en el playoff, perquè Amairoto el té perdut per al present
2: playoff. Perquè el playoff quan comença? Entre setmana o se'n va al cap de setmana?
0: Dissabte, si el Castelló queda 6-7, dissabte juga així a l'Skyfire Castell a les 9 de la nit i després la tornada el dimarts a les 9 de la nit fora de casa al camp del millor classificat. El seu rival, vaja. I ara se'n va Cubero, se'n va també, crec que és Mada. Els canvis que introduís, se venia San José un poc a la desesperada.
2: Ja, i el públic, ara corregueu, no? Després sí. De tot el temps que heu perdut, ara se n'aneu corregant.
0: I ha entrat també Raúl Sánchez en lloc de Cipenga, que se n'ha anat ovacionat per part del públic de Castalia, que agraeix l'esforç d'incorporar-se demà a la selecció del seu país de cara al Mundial i haver jugat avui amb el Castelló este partit tan important. Ara el valor que el buscava Camarà, l'ha tornat a taponar ahir molt bé Jair, serà treta de porteria per a l'Eibar. Ara reorganitzem, no sé si, Emilio, estem en condicions ja de dir com situar a l'Eibar en esta recta final de partit a l'equip o què? El baló, mentretant, el juga Arbilla. Arbilla tocant ahí a la dreta. Baló per a que siga, en este cas, era l'Eix. Ha tocat per dins la pilota. Baló que ve per a Duarés. Té a prop a Corpas, ara jugant en banda dreta. Elabora l'Eibar. Apretava el Castelló, recupera Raúl Sánchez, se la queda Suero. Mira que baló per a Camarà, Camarà, Camarà. Camarà per a Raúl, des de l'àrea Raúl, Raúl per acabar, Raúl, Raúl. Maguna Goitia, que rebutja la pilota. Estaven esperant tots la passada arrere i se l'ha jugada en el rematat a porteria Raúl Sánchez.
1: Estava tapat, jo no sé si estava tapat Raúl, però ha volgut buscar el gol pel curt i Maguna ha estat fantàstica en el primer part esperant-la i no...
2: Xupló.
1: Jo crec que era més... Sí, no sé si té passe detrás Luis, però
2: entren
1: dos a rematar, eh?
2: Arbilla està molt darrere, té passada als dos, el que aplega del punt de penal, claro, i el que aplega el segon pal. Té passada als dos, sí. Està xupló.
0: Pues atre de nou des de la banda, balo que recupera l'Eibar, vol ir en contraataque l'Eibar, cau a terra, no hi ha falta de Duedi, el àrbitre, balo que finalment serà per Alberto Jiménez. Alberto Jiménez li la dona per darrere, Calatrava encara aixina, la deixa passar i se la queda l'autor d'un gol i una assistència en este 2-1 del Castelló, importantíssim, en un dia que pot ser històric, clavar-se de nou en este playoff. cap a la primera divisió. La primera volta, evidentment, que es clava el Castelló en este playoff. Abans, quan ha estat a prop de la primera divisió, no existia esta modalitat d'ascens. Quan ara se perd la pilota, baló llarg, corria Bautista, està molt atent Matis. Però on vas, Matis? On vas, Matis? Si la podia replegar en les mans. Tindries que veure Emilio i cert. Emilio, dir-ho tot, que s'enteren els ulls del punt a punt.
1: Jo no sóc porter, però la podia haver agafat en les mans. Sí, pobre. Igual a pensar que podia eixir de l'àrea, però és que era clara para poder agarrar les mans.
2: I no ha regalat el córner de Miracle. Estem en el 84, només 6 minuts per a que conclogui el partit. Actualitzem marcadors en futbol. Ascens cap a la tercera federació. Aprofita la Lucía la seva superioritat numèrica, Carlos.
5: Partit que se continua molt competit. Ha tingut Luis Miuncara a cara davant Fluissà. Quina gran intervenció de Fluissà. I després Ferran, un centre xut molt perillós que ha parat a Sierra Herrera. Així que els dos equips toquen a la porta del gol, però ningú l'obri. Estem en el minut 42 en contra de la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
2: I al Palau, Salva?
4: Arranca ja l'últim quart. Barça 53, València Bàsquet 75.
2: Està fet, no, Nacho?
3: Està fet. Estava a la mitja part ja en la sensació d'uns i altres que València Bàsquet superava clarament al Barça i continua d'esta manera.
2: Castalia.
0: Pues en Castalia trataba de colocar la pelota desde el área. Corpas en la centrada, pegate en la esquina de Raúl Sánchez. Raúl Sánchez desde la línea de fons intenta rebucharla. Ayutaba Suero, demanda falta Suero, la topeta Suero. Qué listo es Suero. Atletis a falta en el centro del camp. La pelota per al Castelló. Per a dormir una miqueta al partit perquè estem en els últims 5 minuts. Últims 5 minuts de partit en directe, el punt a punt. Castelló 2, Eibar 1, de moment el Castelló dins del playoff.
1: No se té que manejar ni un dels centrals ni un dels laterals del puesto. Raúl té que estar molt pendent perquè Corpas està posant centros i posarà centros i van entrar molta gent al remat. O sigui, hi ha que tapar aquesta banda dreta, aquests centres. I els de 4 de darrere, molt serios a l'hora de fer les vigilàncies.
0: Entra amb alguna Celaya, jugador format en la Reial Societat. Entra també Hugo García. Canvis ofensius un poc a la desesperada per part de Beñat San José. Quan ara col·loca la pilota directament fora Brignani. Serà per tant valor per a la Sociedad Deportiva Eibar, que se queda literalment sense temps. I estarà una temporada més, ja no només pel que està passant així, sinó pel que està passant a Burgos en la segona divisió, en la categoria d'argent del futbol espanyol. Valor en banda per al Castelló. Lucas Alcázar, que s'ho agafa en molta tranquil·litat. Li dona la pilota a Duarés. Ja dic, no té ninguna pressa el madrileny. El lateral esquerra del Castelló, que ha perdut la seva condició de titular en les darreres jornades. Rebutja i se baló de nou l'Eibar. El baló que el lluita a Maguna. Toca de cap Dué. El baló que el guanya de nou Suero. Suero que la traba Suero. Corria Suero. El que passa que Jair és un muro, eh? Quin central, eh? Quin central, Jair.
1: El ja porta molts anys en la categoria i és molt fort, molt gran i és, a més, ràpid, ex del Saragossa, és molt bon central, sí.
2: El VAR anul·la el tercer gol de Las Palmas, així que continua en Riazor el Depor 1, Las Palmas 2.
0: I així en Castalia, rectíssima final de partit, camí del 42 de la segona part, en directe el punt a punt, ataca de nou el Eibar Perell. La vol col·locar Corpas, treballa en defensa Camara, baló per a Duarés, el retalla, Duarés que la col·loca, baló passat al segon pal, dubtava Matis, la descarrega en el primer pal, i el que vota és Alberto, dubta Alberto, baló que ve rebutjat, la manopla de Matis a córner. Jo no sé què volia fer ahir Alberto, de veres. I Matis també que ha medit i ha decidit finalment no eixir a aquest baló que buscava el segon pal, però és que és el de sempre, estem farts de comentar-ho, Luis. Hi ha moltes evolucions de futbol, sistemes, dibuixos i el que ve, però te pengen balons a l'àrea i al final, qui no patís en balons a l'àrea?
2: No, el defensa del Castelló s'ha tirat forçant que li juraren la falta.
0: Pot ser, sí, sí. Bueno, pues córner. Córner que va a penjar de nou l'Eibar. Mira, puja el porter, eh?
2: Pues encara falten 3 minuts, eh?
0: Ha rebutjat el Castelló, balón que ve rebutjat. Ojo que poden acabar la jugada. De nou córner. Córner que ha cedit Brignani. Ara ells van en tot, eh? Ells van en tot a per la Igualada en este baló parat. I ara el córner que van a traure a l'esquerra de la porta de Matis. Va ser com no José Corpas, l'home que ha fet el gol del conjunt armer. Últims 2 minuts de partit. Hi ha molts nervis a 5 Castalia. Estem jugant-nos el playoff.
2: El VAR també anul·la el cinquè gol del Ràfic. Així que 4-1 Santander-Cádiz.
0: Ara la pentinada de Maguna. En molta intenció, però no ha topat a porteria. Molts nervis, hi ha molta tensió. Imagina tenir la banqueta al Castelló, que tu has estat moltes voltes, Emilio, com tenen que estar?
1: Tot el camp, les banquetes estan molt nerviosos. Van a veure centres en el que falta. Un dels mig centres té que posar-se dins a ajudar els centrals perquè van acumular molta gent. I o Dué o Barri, en aquests centres laterals, tenen que estar proper d'Alberto i de Brignani per ajudar perquè arribaran a posar 4 i 5 jugadors per rematar.
0: Va traure Roman Matis de porteria.
2: Minut i mig per al 90. 2-1 en este marcador el Castelló.

0: tres equips de playoff.
1: Ha colpejat ja el belga, baló que vola, busca ja territori de l'Eibar. Ve ahí tocada la pilota per a que rebutja Arbilla, el valor que el guanya. Inicia el control fantàstic a la trava, que la trava que se'n vol anar per fora. Ahí treballava, li furta la pilota, cuidao. Valor per a Hugo García, la col·locava a l'espai. Gira John Bautista, ho ha fet molt bé. Li ha furtat la cartera per darrere, que bo és. Guere Navarrena. I mira com hi Suero, la talonada de Suero. Li la dona de nou Dué. Suero arranca, vinga, volem el tercer. Suero, Suero, Suero, Suero, Suero, Dué, Dué, Dué. Dué a l'àrea. El valor que atre de nou. Crec que entre Juan Bernat i Magunagoitia han evitat el balón, una jugada fantàstica de transició del Castelló, eh?
2: Només falta rematar per s'anticipar molt bé Juan, entrant tancant des de l'altre costat. Quina jugada de Suero, molt bé. I al final una llàstima perquè era el tercer ja definitiu.
0: Gran acció defensiva ara de l'Eibar, eh?
1: Sí, sí, ells darrere tenen gent molt d'ofici, sobretot Jair està fent un partit impressionant. Bueno, i el porter igual, eh? Ara juga Maguna Celaya. Tocant ahí Hugo García, toquen pel costat esquerre, Juan Bernat, el Castelló que replega, toquen darrere, Aleix, per baix la col·loca en els peus d'Arbilla, el veterà capità de l'Eibar, encurté per Aduarés, ahí fixat per part de Raúl Sánchez, toca per a Corpas que acelera, Corpas en John Bautista, perill, John Bautista que li pega, ha estat ahí massa... Xupló, en este cas, afortunadament, en l'ou de l'Eibar, perquè en el primer moment sí que tenia l'opció de llançament a porteria. I continua el perill. De nou atacant l'Eibar. Quina manera, eh? Quin sofriment així en Castàlia, perquè apreta l'Eibar, la centrada que busca àrea. Havia anticipat Bautista, serà treta de porteria.
0: Ai, Déu, senyor. Donen 7 afegits en Castàlia.
1: 7 sí. Minuts.
0: Així que treta de porta, actualitzem marcadors. Tenim ja descans en el Camilo Locano.
3: No, estem en el minut 48 i han afegit 4. Estarem a un minut del descans.
0: Continua el 0-0 al marcador. Actualitzem també marcador en el Palau Blaugrana.
4: Temps mort ara en el Palau Blaugrana. Barça 62, València Bàsquet 81.
0: 6 i mig. Canvia en el Castelló.
1: Ahí està Castalla en peu per acomiadar a la gran figura en el partit d'avui, que era i és un jugador importantíssim. Àlex Calatrava se'n va. En tot Castàlia dret per acomiadar-lo. Entra Álvaro García. I bueno, Camarà se va col·locar en este costat esquerrà, a defensar, a jugar l'equip en la mesura del que siga possible. I l'últim canvi per a donar descans a Calatrava, que estava absolutament rebentat, eh?
2: Sí, tot el món ha corregut molt. És que no fa falta ja atacar només que en 2-3 jugadors. No fa falta més el resto, ordenats i ben col·locats. Ells ja estan arriesgant, estan perdent i saben que no tenen res que fer, però ja estan arriesgant en tot. Hi ha que pensar molt en el que estàs fent en el camp i estar molt ordenat, no?
1: A 3 de 9 en llarg, Matis, ara ja no ne trau ningú en curt, eh? El Castelló colpeja directament cap amunt, ha tocat Hugo García, per tant estreta des de la banda per a el Castelló. Crec que ha canviat de banda Raúl Sánchez, que estarà en aquell costat dret justament per davant de Guere Navarrena, que és multiusos, eh? Juga al mig centre, juga bé, juga al lateral dret, juga bé. Ahí està el futbolista basc, cedit per l'Atlètic Club, que juga ja per a que anticipar ahí Juan Bernat, encara que la pilota se'n va de nou per la línia de banda. Vol adormir el partit i és important dependre aquestes coses a la que probablement va a clavar-se en aquests partits de playoff, que seran segurament una altra història ben diferent. I de moment el que hi ha que fer és acabar de tancar això. Encara queden uns minutets per davant, s'han complit ja 2 dels 7 que ha afegit l'àrbitre, quan hi ha falta també favorable al Castelló. Crec que segur com és a Álvaro García, el davanter. Sí. I serà una bonica pilota lateral que hi hauria que penjar-la, no?
0: No. Ja no es fa així, ja no es penja res.
2: Curt al córner.
0: I al córner.
2: Jo al córner altra vegada. Sí. És que...
1: Pues está ya, está Suero al costado del balón, s'acosta Alberto Jiménez, si están estos dos, segurament algo així serà.
2: Alberto no fa res. Alberto no té que estar ahí. És que jo crec que ha anat a parlar en Suero, a veure què fan. Alberto té que estar col·locat perquè no hi ha una contra o com a molt a rematar, però jo crec que han anat a veure què fan. Igual ha anat a dir-li que s'aquen en curt.
1: Clar. Bueno, Suero també ho sap, el que té que fer. Vull dir que no... És també un jugador ja veterà i té la seva experiència, encara que la jerarquia d'Alberto és indiscutible en este equip. Mira, juguen a la curta al Castelló. Valor per a Raúl Sánchez. Raúl Sánchez que va a terra. Bueno, directament m'ha anat a terra. No hi ha res, eh? No hi ha res.
3: Descansa, Anuncia.
0: Final en Santander, Racing 4, Castelló 1, el Racing campió de segona divisió.
1: Mira que recupera, mala pilota, que llàstima, queda massa llarga. I ara hi ha falta d'Álvaro García.
0: Vinga, que falten 3.
1: La gent com està, sí.
0: Falten 3 perquè el Castelló sigui equip de playoff.
1: Falta molt poquet, falta l'últim sospir. Ho venim comptant durant tota la vesprada en el punt a punt.

0: Mont Ràdio. 2-1 esta mañana el Castelló, recorda. El gol de l'Escalatrava per a col·locar el 1-0. Havia igualat el partit de Corpas, col·locant de nou els dubtes en la graderia també en l'equip, però afortunadament l'assistència de Cala per al gol de Suero posa per davant el Castelló en este partit transcendental, perquè el Castelló depenia i depèn de si mateixa i sap que si guanya, sap que si acaben de passar estos 3 minuts que resten, estarà dins del playoff i coneixerà rival per al proper dissabte, encetar-lo així, en este mateix escenari, en el Skyfy Castalia, però queda partit encara. N'hi ha que tractar de matar-lo, buscava la centrada Corpas, valor que ve rebutjar per a Camarà, Camarà que li pegava cap amunt, pega de nou en el jugador de l'Eibar, la per Barri per ell, valor per a l'Eibar, l'Eibar que maniobra a buscar la falta, falta que dona l'àrbitre, a mi sí que m'ho pareixia, Emilio.
1: Sí, és falta. Una llàstima perquè el golpeig de Barri no ha sigut bo i podia haver l'equip eixit per ell de travegar, perquè van a posar tot l'Eibar al remat i anem a veure.
0: Pues sí, això n'hi ha que evitar que acabés en un drama, de veres, perquè s'incorpora de nou Maguna, el porter, han pujat els centrals, Jair sobretot, que és altíssim. El Castelló que tracta d'avançar la seva línia defensiva fora de la seva àrea. Tensió màxima, valor per a Corpas, Corpas que anticipa la pilota, Corpas que la penja. Algú tocava ahí en el primer pal, demanava falta a Guere, però acaba allunyant la pilota a Barri. Aplaudís Castalia, el valor que va cap a la porteria de l'Eibar. I ahí, lògicament, no està el porter. La deixa botar ahí. Ojo que la perd, valor que recupera Raúl. Vinga Raúl, tu. Ha pegat en el defensa Arbilla i se'n va cap a córner. No hi ha manera de fer el tercer, Emilio. Contamos-ho.
2: Podia xutar antes de sobra. Que llàstima, travegar, macho.
0: No hi ha manera, No hi ha manera. Últims 2 minuts. És la millor notícia, que falten només 2 minuts per a que això s'acabe.
3: Este ja era un gol fet, Era un gol fet per a Raúl Sánchez.
0: Han tingut 2 per a tancar-lo, perquè l'anterior dins de l'àrea de Duer era una acció que també, en la superioritat que tens, tens al més que acabar-la en un remat entre pals. Després, si te la para el porter, pues, escolta, és un molt bon porter Maguna. Va al córner. Vol perdre temps el Castelló. Ahí tota la gendreta
3: final al voltant de la Burgos. Teta des del cantó. Burgos 1, Andorra 0. Final en Riazor, de por 1, Las Palmas 2.
0: Pues así en Castalia estem a 1 minut i 10 segons per a dir que el Castelló és equip de playoff d'ascens. Trau des de darrere, pot ser la seva última possessió l'Eibar. Valor que ve per al pivot, apreta al Suero per a incomodar, per a ralentir. I sa progressió en baló dels homes de Beñat San José.
3: Final en la Romareda, Saragossa 0, Màlaga 2.
0: Bueno, pues ja pràcticament està tot dependent d'este escenari. Quan ara demanen fora de joc de Hugo García. Hugo García que retalla, la vol penjar dins de l'àrea, torna a retallar. El baló que ve per a Juan Bernat, pot ser l'última. Juan Bernat que està a punt de perdre, defensava Raúl. Juan Bernat que dubta molt en tirar ahí. La centrada dins de l'àrea. S'ha equivocat en la passada, Dué i Matis i Dué, tu per mi, jo per tu. Matis que no volia eixir, Dué que pensava que eixiria i al final ha tingut que concedir la treta de banda. Quins nervis n'hi ha en baix, Quins nervis n'hi ha en baix per part d'alguns futbolistes. N'hi ha que tranquil·litzar-se.
3: 15 segons.
0: El baló pot ser l'última, últims segons de partit. La centrada des de l'àrea. Se perd la pilota per la línia de fons, en caiguda de Lucas i també de Jair. Protesten els jugadors de l'Eibar, també Brignani. Alberto li diu que calle, que està percebida sanció.
3: Vinga, ja està.
0: Serà treta de porteria per a que això s'acabe. El Castelló va estar dins del playoff. Amics, amigues, família punt a punt, perquè va traure Matis. I quan traga Matis, l'àrbitre va assenyalar el camí dels vestidors. Tota Castalia dreta, 14.000 que estem ací i molts més que estan seguint-ho des de la distància per la tele, en la ràdio, van a celebrar-lo, van a passar un diumenge fantàstic, van a sentir-se orgullosos de ser albinegres, van a seguir somiant en este Castelló, que per què no vol cridar a la porta de la primera divisió. Colpeja Matis, això se va acabar. El árbitro que se ha mirado el rellotge. Toca Lucas Alcázar. Balón al pie de Camará. La pilota que se va por la línea de banda. ¡Final! ¡Final del partido! ¡Final del partido! El Castelló jugará el playoff. Se ho ha merescut. Ningú li ha regalat res. Ha costat, però s'ha aconseguit. El Castelló continua viu, continua somiant en primera divisió.
3: 72 punts per al Castelló, rival Almeria. Este serà el seu destí per a la setmana vinent per a jugar en Castalia i després la tornada serà en los Juegos del Mediterráneo. Almeria, Castelló, Málaga, Las Palmas, són les dos eliminatòries per l'ascens. Festa en Albinegre, en Castalia.
0: La festa cantant el pam pam orellut els aficionats, els jugadors que estan encara lògicament en l'herba, estan acomiadant-se dels jugadors de l'Eibar. L'alegria absoluta.

0: que mos feren fer gols i acabar els partits i guanyar els partits, però jo crec que he merescut que l'equip pugui lluitar per pujar a primera, perquè la segona volta ha sigut sensacional, i els últims partits igual, falta de cert, però que avui ha merescut de sobre haver guanyat el partit i no patir tant.
1: Pues este es el partit, esta es la alegría que vivim des de Castalia, el pam-pam orellut que sona mentre està a punt de començar el partit a Sensa, segona divisió, en la ciutat esportiva del Villarreal. Juguen Villarreal B, Zamora, Álvaro Molina, Juan Lumora. Molt bona vesprada, Villarreal!
2: A punt des del mini estadi Groguet, on està a punt de començar. Comença ja este partit d'anada entre el Villarreal i el Zamora. Primer minut, primer valor per al conjunt de David Albelda. Primers minuts al mini estadi, Villarreal B 0, Zamora 0.
1: Ens confirmes les alineacions dels dos equips?
2: Alineacions confirmades, òbviament, ja ha començat el partit. David Albelda, que està jugant amb Rubén Gómez en porteria, Butesca, Lautaro, Ibs Balú i Eneko en línia de 4. Per davant, Carlos Macià, Alassane Diata, dreta, Nizar, esquerra, José Lillo Gaitán, i en punta, Hugo López i Aiman Argui, que per part del conjunt del Zamora, Òscar Cano, que està jugant amb Fermín Sobrón en porteria, línia de 4 amb Diego Moreno, Luis Miluengo, Eric Ruiz i Dani Merchan. Per davant, el tribut amb Marquez Lozano, Mario García y Carlos Ramos, y en punta el trident Quique Márquez, Abdedamar, y en punta Mario Losada.
1: Veis por la entrada en el mini, ¿no?
2: Un ambientàs. Del Zamora podem dir que n'hi ha uns 300 persones, però per part del Villarreal també una entrada espectacular, sobretot esta part de tribuna pràcticament plena, i on està atacant el Villarreal. Darrere de la porteria del Zamora també un bon grapat d'aficionats. Ambientàs avui així al mini estadi Groguet.
1: Així que ja està en marxa este partit per l'ascens cap a la segona divisió entre el filial del Villarreal, l'equip de David Albelda, i el Zamora. Mentre s'ha plegat al descans, ascens cap a la segona federació en la Nucía. Lucía Carlos Gallardo.
3: Així és, en la primera part, amb ocasions molt clares per als dos conjunts, però els porters han sigut protagonistes, tant així darrere com Carles Fluixà, molt bones intervencions que han evitat els gols. Destacar aquesta expulsió, l'equador de la primera part de Husseini, que pràcticament en dos minuts de forma consecutiva ha vist dos targetes grogues, finalment aquesta expulsió. Així que l'Atlètic Llevant, que va afrontar aquesta segona part en un futbolista menys, observa ara mateixa Álvaro Salinas a un dels fitxatges d'hivern de la Nucía, realitzant calfament ja la indumentària de partit sobre la xespa. Qual serà de les substitucions? I destacar a Héctor Rodas, que està així veient el partit amb Paquito Fenollosa per part del Llevant, i a Tito Blanco, que este matí comptava amb el punt a punt, que és el nou director esportiu de l'Intercity, i que està veient a un dels seus fills, Víctor Blanco, que està jugant el partit. Estem en el test de descans en este 0-0 entre la Nucía i Atlètic Llevant.
1: Com està Castalia, José Luis Gual?
4: Bueno, pues pràcticament no puc sentir ni el punt a punt en els auriculars, perquè està absolutament embotxit. Els jugadors ara mateix davant de la porteria que dona el gol sud de Castalia. Està també el president del Castelló, estan tots els membres de l'estat, m'imagino que els xiquets, no?, dels futbolistes, i bueno, estan celebrant-ho ahí en els aficionats de la part baixa del gol sud de Castalia, i crec que Pablo Hernández està parlant també, donant alguna entrevista a ras de terreny de xoc. Què vols dir, Emilio?
0: No, que no s'ha menjat ningú, que l'estadi està ple, que no s'ha menjat, no se'n va ningú.
4: No, no, estan ahí celebrant-lo per tot l'alt, no se n'ha anat absolutament ningú. I ara Pablo Hernández, que també se'n va cap ahí, en el seu fill, l'agafa en el braç, està el president en el seu gos, i bueno, estan pegant la volta al Rogle, eh? Meló, que està lesionat i que està correjo si no tingueres res, eh? Ahí està el francès, acompanyat per Cipenga, Dué, els xiquets, que també van darrere d'ells, i bueno, pues la festa és total i absoluta. S'ha aconseguit, bueno, pues algo molt important com és jugar este playoff contra pronòstic. N'hi ha que recordar i posar en valor, per supost, això dels jugadors, són els que han guanyat els partits, els que han fet els gols, els que han treballat, però crec que té molt de mèrit Pablo Hernández, i n'hi ha que reconèixer el bon fer d'este tècnic, que bueno, va entrar una miqueta de puntetes, va estar moltes setmanes de manera provisional, però contra pronòstic, ho dic perquè n'hi havia altres equips que eren més favorits que el Castelló per estar on està a hores d'ara el Castelló. I és un equip que, a banda d'agradar, genera molt de potencial ofensiu, i que si tingués una miqueta més de pegada, potser no estaria ni en el playoff.
0: Sí, i parlant en valor de lo que ha fet Pablo, que va tardar molt el club en renovar-lo, i no sé què està esperant a no renovar-lo també, passe lo que passe, de pujar o no pujar, ja tenia que fer dos mesos que l'hagués tingut que renovar, i crec que també és injust, no, a aquestes altures, no està renovat i no pensar en que l'any que ve Pablo pot ser l'entrenador que continuen.
1: Emili

0: Si se puede, si se puede.
1: Te faré dos preguntes. Una, objetivo complet, o busquem deber pujar a la primera divisió?
2: Jo crec que ara l'objectiu ja és pujar. Jo crec que arribar així era un objectiu en les últimes setmanes, i crec que l'Almeria, Rubi en general, en els partits contra el Castelló té molts problemes per, excepte un partit dels 5 o 6 que ha jugat, molts problemes per a guanyar el Castelló. No té clar de quina manera jugar-li al Castelló. Crec que pot tindre moltes possibilitats, i l'Almeria, tal com està, que no està en la mateixa línia. Jo crec que no n'hi ha que renunciar a pelear per pujar a la primera divisió ara mateix.
1: Pues no cal renunciar a res. Enhorabona, Emili, per la part que te toca, i dissabte vinent estarem així de nou per a ixe encontre a nada de les semifinals play-off d'ascens a primera davant de l'Almeria. El circuit obert amb José Luis Gual per a continuar vivint l'alegria que es viu en tota la ciutat de Castelló, en tota la província de Castelló i en tota la comunitat valenciana quan va concloure el partit del Palau.
3: 20 segons és el que resta, per tant és la possessió de València Bàsquet. Ja no crec que se jugui molt més perquè és un més 22 a favor de València Bàsquet. 77-99, és una pallissa lo de València Bàsquet, per a que sí que volen més. Braston Gui, triple. Triple per acabar la festa i per a superar els 100 punts, que és el que li agrada a Luis Urrutia.
4: És que la norma de Pedro Martínez és que se juga fins al final, fins a l'última possessió.
3: I s'acaba.
4: Ho ha plasmat d'esta manera. Bueno, agranant, al Barça, este València Bàsquet.
1: Mocadors,
4: Sí, sí. És que, home, és que, Luis, és que
3: estem parlant de 25.
4: De dos equips que estan un poc en la lluita del mateix, fixa't al que juga un equip i al que juga l'altre, jo diria... No sé si pasotisme, però un ritme pausat, sense energia per part del Barça, i tot el contrari, un València Bàsquet superdinàmic, superagressiu, supercontundent per part de tots els jugadors, i que plasma un guionet del que vol demostrar en estos playoffs.
3: Moca dorada en el Palau Blaugrana, 10 punts per a Jan Montero, més 25 per a València Bàsquet, 77 Barça, 102 València Bàsquet, que ja sap qual és el seu camí per als playoffs. Així que, bueno, pues, la setmana que ve ho tinc quasi davant. València Bàsquet com a segon classificat el dimecres a les 7 de la vesprada, el primer partit dels quarts de final en casa. El divendres a les 7 de la vesprada, el segon partit fora de casa. Si es necessita, el tercer partit serà diumenge a les 6 en el Roig Arena.
1: Així que els playoffs decidits, València conclou segon la lliga regular. Els playoffs pel títol de lliga seran Real Madrid com a primer contra Tenerife, València Bàsquet com a segon davant de Bilbao, UCAM Múrcia tercer contra el Barcelona i el Baskonia Joventut, que és en principi, Nacho, la eliminatòria més igualada.
4: Sí, la eliminatòria més igualada, però fica en una tessitura complicada també al Barça, no? Que va enfrontar-se davant UCAM Múrcia i bueno, són emparellaments complicadíssims que el València Bàsquet, gràcies a aquesta victòria, fica les coses en el seu lloc. Jo crec que també era mereixedor d'aquest segon lloc.
1: Pues sí, així que evitem Baskonia.
4: És que evitem molt, és que se netegem d'alguna manera el conflicte de primeres, no? Perquè aquest quart de final, en cas d'haver perdut avui, eren complicadíssims, anaves per una altra línia, i així obris el camí de somiar en algo gran. Els dos millors equips d'esta lliga regular, per a mi han estat clarament Madrid i València Bàsquet, no? I somiaven tots, o somiem encara en aquesta possible finalíssima.
1: Per què no?
4: Per què no? Ara sí que crec que ho tens un poquet en la línia del que esperaves.
3: Cal recordar que esta temporada València Bàsquet ja sap el que és guanyar-li.
1: Si podem sentir Pedro Martínez, l'entrenador de València Bàsquet.
5: ¿Significa esto? Porque claro, me imagino que llegáis volando, se podría decir, a los playoffs así.
6: Yo creo que eso es alabar demasiado. Hemos ganado hoy porque hemos empezado el partido muy bien, hemos estado muy bien en nuestro ritmo y ya está. Yo creo que no habría que sacar nunca un partido del contexto que tiene un partido, que se puede ganar o perder. Hay que estar tranquilos. Ahora viene otra fase de la competición, que es diferente a la liga regular, y bueno, una cosa positiva de hoy es que no jugamos el martes, que jugamos un día más tarde, que bueno, pues con esta semana para nosotros era semana triple, y meterte en otra triple de playoff pues sin descanso, pues era peor para nosotros. Ya está, y con seguir trabajando duro, con humildad. Ahora nos toca Bilbao, que es un equipo que hace poco jugamos contra ellos y nos puso muchísimas dificultades. Para mí

0: Sí, mos divertís a tots.
1: És que és la vida.
0: És que és la vida, així és, i la sensació és de que este tio disfruta dins, fora i en tots els costats i mos trasllada a nosaltres. Estem davant d'un tio que és imparable, és que és imparable, és que avui ha fet una altra exhibició, eh? I avui, tan sols un poquet, encapçalar ahí com a jugador diferencial no és just, perquè han aparegut anys, és que de la Real ha estat estel·lar. El mateix Cárdenas, que està recint aterrat a València i sembla que que ja porta així...
2: Suma.
0: Ha sumat molt... en aquestes facetes seues també, d'agressivitat darrere, però en l'ofensiva també. Bueno, i Montero, que se tira l'equip a les esquenes i que diu... Hemos recobrado esa dinàmica de disfrutar que teníamos. Mm. Pues cuidado, que vagin en cuidado en la resta, perquè va en serio, eh? València Basket va en serio. Jo crec que avui és un altre colpe d'ixos de dir... Així estem nosaltres. I València Basket no se frena davant ningú. Avui era obligació pràcticament...
3: Gol del Villarreal!

0: l'estadi. Quina retallada! La jugada que li agrada a José Lillo i l'envia al pal llarg. Arriba el segon del Villarreal, que està fent un partidàs. 15 minuts al mini estadi. Villarreal B 2, fa José Lillo el segon. Zamora 0.
1: Però això què és, Juan Lumora?
2: Bueno, como decíamos, yo creo que el Villarreal ha entrado muy bien en el terreno de juego. Jugadores que bueno, jugando un toque, doblegan al Zamora. Yo creo que el Zamora no está encontrando la posición, no está presionando bien, no está llegando a jugadores del Villarreal. Y bueno, todo eso se une en la llegada a Gaitán, que llega, se mete en área y define a la perfección. Yo creo que si el Villarreal sigue así, yo creo que puede dejar sentenciada la eliminatoria en este partido, ¿eh?
3: No, te pinta de que va a cero. Bueno, anem a tancar amb la gran victòria de València Bàsquet, 77-102 davant del Barça. Així que, Nacho, fins dimecres, no?
4: Sí, dimecres que començaran els play-offs. I davant Bilbao, que és cert el que han dit també, que està molt ben entrenat i està jugant molt bé, però este València Bàsquet, que ja ho ha plasmat al llarg de tota la temporada, va per totes en els play-offs.
3: Per a mi, piloteria habitual d'abans de cada...
5: Batalla de flors.
4: No. Però n'hi ha que reconèixer. És que Bilbao fa dos mesos estava fora de play-off, eh? Sí. Perquè hi havia altres que estaven per davant. Unicaja s'ha quedat fora. Vull dir, ell ha pegat un tironet de xoc i de demostració en este gran final.
5: Té mèrit.
4: Evidentment, davant València Bàsquet és clar favorit, però que ve jugant bé a bàsquet, volia dir.
5: Té mèrit, però 2 de gener, Bilbao Bàsquet 72, València Bàsquet 117, de 7 de maig...
3: En una exhibició absoluta.
5: De 7 de maig, València Bàsquet 88 i Bilbao Bàsquet 83.
4: I si patirem més, eh? Mos costa, però...
5: Però guanyarem
4: va reaccionar l'equip. Sí.
3: Bueno, has dit a les 7 de la vesprada, el partit?
5: 7 de la vesprada.
3: 7 de la vesprada. Bueno, pues ahí estarem, en el Roig Arena, per este partit que obri els play-offs. Gràcies a Salva Gómez i a Nacho Rodilla.
4: Vinga,
3: que
4: adeu.
3: Ens han acompanyat en esta retransmissió. 12 minuts per arribar a les 9 de la nit. Abans de fer una parada, actualitzem els marcadors dels partits que tenim en joc. En l'ascens cap a la segona divisió, en la Ciutat Deportiva José Manuel Llanez, Alba de la Molina...
0: Minut 17 de partit, Villarreal B 2, Zamora 0.
3: En l'ascens cap a la segona federació, en la Nucía, Carlos Gallardo.
6: Minut 52, continua el partit sense gols, la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
7: Porque la teua pell me electrocuta y castañones al ser.
8: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
9: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén. 103.7. De tu

0: Pelota valenciana, ens informa Matías Oliver que Salva Palau és el segon finalista del individual d'escala i corda, superat en el trinquet de Vilamarxant, 60-50 a Marc, i jugarà davant de Giner la semifinal d'este individual d'escala i corda, trofeu president de la Generalitat Valenciana. 11 minuts per arribar a les 9 de la nit. Anem a pegar una ullada pel que està passant pel futbol en viu abans de tornar a Castalia. Primer, tenim córrer en la ciutat esportiva del Villarreal.
1: Lyon ha estat a punt d'arribar el tercer. Aymar Argui, que se li ha quedat darrere la pilota, però era el tercer. Quins minuts, quins 20 minuts del conjunt del Vela, que estan jugant d'una manera espectacular. Traurà ara, treta de cantonada, és Hugo López. Des de la part esquerra, Hugo López que senyala, alça el braç, ara el baixa. La posa Hugo López en cama dreta, va al punt de penal, a la Sanediata remata. Les mans del porter Fermín Sobrón. Molta superioritat en este començament de partit dels jugadors de David Albelda i amb una la Sanediata espectacular al centre del camp. Quina seguretat està donant el jugador i quin equipàs té este David Albelda.
0: Són 20 minuts de la primera meitat, 20 minuts Juan Lumora de domini absolut dels grocs, eh?
2: No, absolutamente. Yo creo que en ningún momento el Zamora está en el partido. Bueno, ya sabíamos, yo había visto a este Zamora ya durante toda la temporada. Es un equipo con experiencia, un equipo que su fuerte, pues bueno, no es el juego asociativo, es el juego directo, llegar por banda, remate. Y bueno, y en este caso el Villarreal no le está dejando nada al partido, está controlando perfectamente el partido, jugando incluso primer toque, saliendo de la presión con solvencia, y sobre todo la chispa en esas disputas la está ganando el Villarreal, y sobre todo en llegadas claras por desajustes defensivos, ya sea por una u otra banda del Zamora.
0: Així que repasset en estos primers 20 minuts del filial del Villarreal al Zamora, al que li guanya per 2-0. Mentretant, en l'ascens cap a la tercera divisió, el Llevant B s'ha quedat amb 10 ben pronte, però la Nucía no ho aprofita, Carlos Gallardo.
3: No, aquesta segona part, la veritat és que està passant ben poc. Sí que la primera part ha sigut elèctrica, han tingut els dos moltes ocasions. En aquesta segona, de moment, poqueta cosa, encara que ho intenta la Nucía. Era Álvaro Salinas que ha eixit a la segona part, ficar el baló en l'àrea xicoteta, però ha rebutjat bé Cruz per part de l'Atlètic Llevant, i va ser treta de banda molt prop al cantó per part de la Nucía. És Ferran qui ja busca i troba a Juancar. Juancar una altra volta per a Ferran en aquesta banda dreta. A veure si fica el baló Ferran. El fica, però fica el cos Mario Sese per a evitar i se sent Aixina, que torna a repetir-se l'acció, va tornar a ser baló en banda per a Ferran Zarzoso, per a un dels futbolistes més perillosos en esa banda dreta del conjunt de Vicente Mir, que ja retrasa en zona defensiva per a un dels seus companys, per a Dani Fernández. Intenta ficar baló en l'àrea, la rebutja l'Eti Llevant. Ja que dir que la Nucía ha fet aquestes dues substitucions i ha passat de la defensa de 5 a defensa de 4 per a esta segona part. Treta Álvaro Salinas un poc més ofensiu per a intentar obtindre un millor resultat. I ha que recordar que en este playoff val i és important el millor classificat, que ha sigut l'Atleti Llevant. Així sí, en el partit de tornada del pròxim cada setmana es produirà un empat global a eliminatòria, després d'una pròrroga passaria l'Atlètic Llevant i valdria l'empat global de l'eliminatòria, ja que no hi ha penals en esta fase eliminatòria. La juga el conjunt de la Nucía. En defensa és Joaquín, el dorsal número 10, que se ho repensa, busca els seus companys, demana que algú es puga presentar per a passar-li el baló. Ja troba Juancar per banda dreta, este per a Gorcha. Gorcha fica el baló a l'àrea, al segon pal, el baló que es passeja per l'àrea però no troba rematador. Intenta arribar Mauri, però finalment és esfèric, es perd per la línia de fons. Estem en el minut 58 de partit, continua l'encontre sense gols. Este Cefe la Nucía 0, Atlètic Llevant 0.
0: Pablo Hernández, tècnic del Club Esportiu Castelló, un dels protagonistes de la jornada.
4: ¿Qué sientes ahora mismo?
5: Bueno, mucha felicidad. Los protagonistas son los jugadores. La verdad es que muy contento por conseguir jugar un playoff de ascenso a primera división. Nada más tienes que ver cómo está el campo. La verdad es que se lo merece esta afición después de muchos años sufriendo mucho, vagando muchos años por tercera división y sufriendo. Y poder vivir esto más allá de lo que luego pase, ¿no?, en los playoffs, que ya sabemos que es complicado, pero el mero hecho de poder jugarnos el poder ascender en un playoff es la hostia aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más hay que ver el campo cómo está.
6: ¿Cuánto ha habido que luchar y que sufrir ahí en el área técnica durante el partido? ¿Habéis tenido muchas ocasiones? ¿Os poníais por delante? ¿Os empataban? ¿Os poníais otra vez por delante? Me imagino que habría algún pinganillo viendo lo que pasaba en otros estadios.
5: Bueno, si estoy sincero, no, en ningún momento he preguntado, no quería saber nada. Lo único que me preocupaba era ganar nuestro partido. Y sí, ha sido sufrido. Yo creo que hemos merecido la victoria. Hemos sido superiores de principio a fin. Pero es verdad que cuando no consigues materializar tus ocasiones y el resultado es tan corto, pues el otro equipo siempre está en el partido. Pero bueno, hemos conseguido rehacernos del empate, hacer el segundo. Y luego hemos tenido alguna acción para hacer el tercero, pero lo importante era no encajar.
6: La última, Pablo, ¿te imaginabas esto a principio de temporada cuando te dijeron tienes que coger al primer equipo?
5: Era difícil de imaginar, la verdad. Lo soñaba, porque bueno, yo hace muchos años estaba ahí como uno más, ¿no?, en la grada. Ahora me ha tocado vivirlo como entrenador, que para mí es un orgullo, ya lo dije. Ser entrenador del Club Deportivo Castellón, lo que significa para mí. Y poder ayudar, ¿no?, con mi granito de arena a conseguir esto, pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Y ahora pues a disfrutar el playoff y ya luchar a pelear por lo máximo. No nos hemos metido y vamos a estar por estar. Si estamos es porque nos lo hemos merecido y porque vamos a luchar por todo.
6: Enhorabuena, Pablo, y a luchar, como tú dices, ese playoff.
5: Muchas gracias.
6: Están las palabras del entrenador del Club Deportivo Castellón, Pablo Hernández, auténtico protagonista. Su victoria,
0: pues este es Pablo Hernández, el entrenador del Club Esportivo Castellón, com dic, un dels protagonistes, sense dubte, d'esta jornada. Punt a punt, Top 1 Ràdio, 5 minuts i estem en les 9 de la nit. Tornem al futbol en viu, pendents dels protagonistes des de Castalia, Villarreal B, Zamora, Álvaro Molina.
1: Rematada ara de Mario Losada, el davanter del Zamora, que se n'han a perdal, però continua jugant molt bé el Villarreal, molts dubtes del conjunt d'Òscar Cano en cada eixida de baló i pressionant molt intens el conjunt d'Albeldas. Ara serà dreta de porteria per al conjunt groguet, l'àrbit que el para, diu que els que pressionen que no poden entrar a l'àrea i traurà Ibs Balú amb Rubén Gómez. Però de moment, ho comentàvem, molta solvència d'este Villarreal, Juanlu, que si arriba el tercer és que tindrien molts dubtes del conjunt del Zamora.
2: Sí, bueno, parece que se está estirando un poquitín el Zamora, un poco más hacia arriba, pero bueno, el Villarreal creo que está haciendo un partido completo. No cabe duda que este ritmo yo creo que no lo pueden mantener durante los 90 minutos, pero está claro que en cuanto a intensidad, ritmo, velocidad, el filial del Villarreal se está imponiendo en todo al Zamora.
1: La pilota que ara la baixa, la vol tindre el Zamora, és Carlos Ramos, el capità d'este conjunt de Zamora, que juga amb el seu lateral, Dani Merchan, torna a jugar amb Carlos Ramos, que juga darrere. El Villarreal defendent amb ese 4-4-2. La pilota per a Luis Miluengo, que obri per a Diego Moreno. Diego Moreno, que alça el cap, que vol una passada en llarga per a Mario Losada. Arriba prou bé Isbalú, que se va per darrere Mario Losada, que la lluita se li va per en línia de banda. Confiava massa Isbalú amb la seva capacitat, però amb este davanter Mario Losada no pots fiar-te. 27 minuts, el mini estadi traurà de banda el Villarreal, que de moment guanya 2-0 al Zamora. Trau ja de banda, és Enec Ortiz, la guanya ara en camp contrari, altra vegada volen iniciar ara el conjunt de Zamora, la pilota que va llarga per a Mario García taconada, la pilota que la toca ara Carlos Macià, i la pilota serà per al Zamora en línia de banda, en el camp del Villarreal. David diu que pare perquè no sé si algú ara s'ha xocat contra la valla que n'hi ha, en eixa part del camp este mini-estadi que està damunt la gent. Era Mario García el que estava, el jugador del Zamora que estava en terra, i traurà de banda ara sí. Serà Diego Moreno el lateral. Està mirant ara el col·legiat. A veure si trau, perquè té pinta que la posarà a l'àrea, com si fos una treta de cantonada. És Diego Moreno, el número 14 a la samarreta. Diego Moreno, que la fica dins l'àrea i la queda per a Mario García. La té que traure a la sana diata. La trau el Villarreal, la pilota que va al camp del Zamora. Juanlu.
2: Sí, bueno, ahora la verdad que el Zamora se está estirando, como hemos dicho, un pelín más. Está aprovechando también pues bueno, que sus jugadores parece ser que no habían entrado, y ahora pues poco a poco cada uno, pues Adde está por banda bien, Quique Márquez está entrando más en juego, bueno, Carlos también está entrando bastante en juego. Y lo que es cierto que el filial del Villarreal está haciendo un buen partido en cuanto a control y en cuanto a dominio de juego, pero bueno, es lo que tienen los playoffs, que cualquier jugada el Zamora consigue un gol, te pone, pues bueno, ese recorta diferencias que te empiezas a poner nervioso, pero yo creo que ahora el partido está en una fase de que, bueno, ahora el Zamora está llegando un pelín más y bueno, lo que tiene que conseguir el Villarreal en este caso, yo creo que es ir arriba, el seguir presionando, el seguir con esa intensidad que es complicado mantener por cómo han salido, por la velocidad. Pero bueno, ya te digo, es la diferencia entre gente joven y bueno, y gente pues con más experiencia, más veterana, que quiere parar un poco el partido.
0: Ahí sí que está en prop de la mitja hora d'esta primera meitat. Continua el 2-0 del filial del Villarreal davant del Zamora. Últims 20 minuts, mentre tant, el Camino Cano i el filial del Llevant que resistís, Carlos Gallardo.
3: Sí, la veritat és que no està patint. Sí que el baló ara és pràcticament absoluta per a la Nucía, que té el baló i toca el baló d'un jugador a un altre, però defensant molt bé l'Atlètic Llevant, molt bé intensament ahir, protegint la seva porteria. No ha patit cap ocasió clara en els últims minuts. Ara ho intenta Salinas, ficar el baló a l'àrea, a intentar ahir connectar en un dels jugadors, però defensa cru per part de l'Atlètic Llevant. I com dic, l'Atlètic Llevant a la contra buscant les seues opcions, tampoc està protagonitzant cap ocasió clara de gol, però sí que està defensant, passen els minuts i este resultat és favorable a un Atlètic Llevant que, com comentàvem, li val l'empat en la eliminatòria a la fi de l'eliminatòria, i la Nucía que està obligat a guanyar perquè té aquesta superioritat numèrica. I ara observa a Vicente Mir, que està parlant a un dels jugadors que està realitzant els exercicis de calfament, inclús a dos que ja s'aproximen a la seva banqueta, i sinó que es preveuen canvis en la Nucía quan ara hi ha falta per a l'Atlètic Llevant en el costat esquerre de l'atac. Ahí està Brandon alçat i ajudant a Mario Cessé, a l'equart de Poleta, un dels millors jugadors de la temporada de la tercera i de l'Atlètic Llevant, per a que s'alce, i l'esfèric va ser per a Luismi, per al jugador de banda dreta que ja té el baló i que ha sigut un dels millors de la primera part, constantment buscant la porteria rival i que va penjar el baló sobre la porteria que defensa Carles Fluixal, porter de Xeraco. Ahí va preparant-se ja Luismi per part de l'Atlètic Llevant quan estem en l'Equador, ja ha superat minut 66 d'encontre. En este 0-0 de moment, ahí Luismi llança i fica i penja el l'àrea i rebutja Mazzocchi, el davanter argentí, en zona defensiva, i el línia alçat el banderí, hi ha hagut ahí fora de xoc, aixina que va ser baló per a Carles Fluixà, per al porter de la Nucía. De moment no se va produir el canvi perquè no serveix el delegat preparant-se, aixina que ja continua el baló en xoc, que és Carles Fluixà per a Ferran Zarzoso, este per al seu central, per a Ballester, el de Sàtiva, que connecta en Joaquín en el mig del camp, retrasa a banda dreta per a Ferran, que bé està defensant, que bé està ocupant totes les posicions a l'Atlètic Llevant per evitar les ocasions de la Nucía, que ho intenta en un xut nyunyà de Juan Carlos, al segon pal, el remat que pot arribar de Dani Fernández, i ha aturat el primer, ha bloquejat un defensa de l'Atlètic Llevant, el rebuig l'ha rematat Mazzocchi, l'argentí que ha llançat molt a prop de la porteria de Asier Herrera, i així s'ha escoltat l'ull, perquè ha tingut una ocasió claríssima la Nucía per a fer el gol, però ese llançament en el rebús de l'argentí Mazzocchi que s'ha anat fora. Així que continua l'encontre sense gols en el minut 67. I es prepara Asier Herrera, el porter que ha fet molt bones parades també la primera part per a evitar algun que altre gol de la Nucía, especialment un gran xut de Ferran Zarzoso, i que ja treu de la porteria i mira, ha tret i s'ha quedat tombat a terra. S'ha fet mal el porter de l'Atlètic Llevant, encara que l'encontre continua en xoc. La banqueta de l'Atlètic Llevant s'alça i demana a l'àrbitre que atura l'encontre, i ara es dona contra l'àrbitre, que va a preocupar-se per la situació de Asier Herrera, que ha sigut treure de porteria i en el moment que ha xutat s'ha quedat tombat a terra.
0: Acaba de començar ara, en segona divisió, partit clau pel descens entre Leganés i Mirandés. Qualsevol dels dos que perga se n'anirà cap a la primera federació. També comença l'intrascendent partit del Córdoba davant del conjunt del Huesca. Atenció, Villarreal.
1: L'acaba de tindre Mario Lozada, el davanter del Zamora. S'ha enganyat a la emissida de baló. El Villarreal era un mama claríssim. Ha volgut regatejar, però Rubén Gómez, que ha estat espectacular en eixa frontal de l'àrea, li ha rebutjat la pilota i s'ha guanyat l'ovació. Així el Minestadi era claríssima, Juanlu.
2: Sí, bueno, han aprovechado unas dudas en salida de balón, una mala recepción del Villarreal y bueno, en dos toques pues se ha plantado.

0: La verdad que está siendo, bueno, una temporada yo creo que bastante completa. Está salvando bastante a su equipo, está dando puntos y bueno, en este partido pues ya ha tenido dos intervenciones, yo creo que bueno, de gol. Esta es muy peligrosa también, es un balón que te bota adelante ante mucho tráfico, muchos jugadores y bueno, la rechaza como puede, una jugada de reflejos. Y nada, pero es lo que estábamos diciendo, que al final, bueno, ahora el Villarreal lo está pasando un pelín peor porque el Zamora, bueno, ya ahora sí ha entrado en el partido, está pues controlando yo creo que la posesión y bueno, y está llegando con más peligro que como empezó el partido.
1: Ahí sí que incorporen ya sí. Dos jugadors quan resten 5 minuts per arribar al descans. Villarreal B2, Zamora 0.
2: Joc parat en la ciutat esportiva del Villarreal. Guanya l'equip d'Albelda per 2-0. Busquem la fi de l'encontre en la Nucía, Carlos Gallardo.
3: Queden uns 15 minuts, estem en el minut 75 i ara ho intentava una altra volta per banda dreta entre Ferran i Gorxa ficava el valor a l'àrea però rebutjava molt bé la defensa de l'Atlètic, levantar a Mauri des de l'esquerra, fica el valor, fica el cap júnior per a rebutjar l'esfera i queda per a Salinas que hi salva l'àrea, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca la Nucía, la agafada Salinas desde el segon bal i la ficada en l'àrea xicoteta per a que l'espentara. I ahí Gorxa anota un gol més, el killer de la Nucía esta temporada. Minut 76, la Nucía 1, marca Gorxa, Atlètic llevant 0.
2: Es el gol que anota la Nucía en les acaballes del partit. A la fi té premi l'esforç, el treball per part de l'equip alacantí per a col·locar-se per davant en el marcador, Carlos Gallardo.
3: Sí, sí, la veritat és que tenia molt el valor, ocasions clares no tenies, estava defensant molt bé l'Atlètic llevant, però sí que estava constantment intentant des de banda esquerra, des de banda dreta, central, buscant algun llançament des de fora de l'àrea. Es defensava molt bé l'Atlètic llevant, però ha arribat ixe gol de Gorxa, el de Daimús, porta 12 gols, està firmant la seva millor temporada golejadora, el referent de la Nucía, que li fica per davant en el marcador, quan estem en el minut 76, ja pràcticament 77 de contragol, molt important per a l'eliminatòria, encara que queda moltíssim. Anem a veure què passa en estos últims 13 minuts de xoc, ara amb este 1-0 en el marcador.
2: 13 per a la fi de l'encontre, 1-0 el gol de la Nucía davant del Llevant B en l'anada d'esta finalíssima per l'ascens des de la tercera fins la segona federació. Últims 3 minuts de la primera meitat en la ciutat esportiva del Villarreal, l'equip d'Albelda està guanyant 2-0 al Velomolina.
1: I la pilota que era del Zamora que la torna a penjar a l'àrea, la rebutja Isbalú, vol arribar Dani Merchant, l'àrbit que no pita res, li continua la pilota per al conjunt del Zamora, és ara Carlos Ramos que mitjançant el seu capità ara té molt més valor i està ja establert en la àrea quasi diríem de Rubén Gómez i la pilota que ara és per dins, és Able per aquí que marque, marque d'ara altra vegada ben col·locat Isbalú. La pilota que espera Luis Miluengo, que juga amb el seu central Eric Ruiz, que juga altra vegada per al capità Carlos Ramos i en camp del Villarreal, Carlos Ramos que avança, que juga amb Dani Merchant en banda esquerra, torna a jugar arrere per a Carlos Ramos, ara el Villarreal defensant, sap que queda poquet per arribar al descans, canvia de banda, la pilota que se'n va per línia de fons i ara Juan Luz són minuts en els que hi ha que aguantar, resten dos per arribar al descans i és un 2-0 molt bo.
0: Sí, no cabe duda, cuando en principio los jugadores importantes del Zamora como Quique, como Ate, como Losada, como Carlos están entrando en juego, pues se nota, es un equipo con experiencia y sobre todo pues bueno, como no puedes mantener ese ritmo vertiginoso que el Villarreal ha salido de inicio y bueno, y ahora lo que yo decía, hasta final de la primera parte lo que tiene que conseguir el Villarreal es no encajar ningún gol. Pero bueno, no cabe duda que el Zamora está siendo, pues bueno, ese equipo que bueno, con esas características, con esas disputas, con esa agresividad. Y lo que pasa es que, claro, ante esa salida del Villarreal y técnicamente que son jugadores muy bien dotados, están consiguiendo llegar con poniendo en problemas al equipo contrario, sobre todo la velocidad de Gaitán está siendo pues definiendo mucho el juego del equipo. A partir de ahí, pues bueno, ahora tenemos otra falta peligrosa. A base de faltas, pues estás metiendo al Villarreal en su propia área. Bueno, ahora vamos a ver, queda medio minuto más, yo creo que la prolongación, que bueno, con un problema que ha habido, yo creo que será de 1 o 2 minutos. Y veremos, sobre todo ahora, es un trabajo de aguantar los arreones, en este caso del Zamora, y no conseguir tener esa portería cero, que es tan importante.
1: Falta perillosa que traurà Carlos Ramos i altra targeta groga la per a la Sanediata. Un dels dos del pivot del Villarreal. Ahí va Carlos Ramos, que la posa, la remata i altra vegada les mans de Rubén Gómez. Altra vegada i se centra el xut quan són 4 d'afegit. I que complicats són aquestes pilotes de defendre. La pilota per a la Sanediata, que vol girar. A veure si pot tindre una última arribada al conjunt del Belda. Ara ve per banda dreta, és Nizar, que vol encarar a Merchan. És Nizar que li dobla a Budesca. Budesca que la posa, torna a posar la Budesca. La deixa darrere, la rebutja ara la defensa del Zamora. La pilota que se n'anirà per banda quan tenim 4 minuts de temps afegit. Arribem ja quasi al minut 46 i una altra vegada Carlos Ramos, a mi esos balons que són perillosíssims i que són molt complicats de defendre per al porter, que Rubén avui està molt segur baix pals.
0: Sí, bueno, es que parece fácil, pero es que no lo es. O sea, vienen, son golpeos fuertes que botan delante, que no, en este caso no ha concedido ni rechace. Y bueno, la verdad que al final, pues bueno, la confianza de este portero, el que, bueno, las primeras intervenciones se ha tenido con acierto. Y bueno, y eso ayuda para estar como está. O sea, yo creo que ahora el Zamora está haciendo valer esa vitola de equipo con experiencia, equipo, pues bueno, favorito para este enfrentamiento. Pero ya te digo, o sea, al final esto es fútbol. Los playoffs, tienes 20 minutos malos y te pueden llevar fuera. Y bueno, el Zamora lo ha tenido. En los primeros 15-20 minutos no ha estado en el partido y se ha llevado 2 goles. Entonces, vamos a ver cómo acaba esto.
1: I altra pilota parada reclamava tot l'equip del Zamora. Eixa segona groga per a la Sanediata, que li ha pegat al braç i va a vore-la, eh? Se'n va al bar el col·legiat Gerard Brull per veure si eixa mà pot ser doble targeta groga i seria la targeta roja per a la Sanediata en una jugada que no s'acaba de veure bé, molt complicada, però vamos, se n'han anat tots els jugadors a l'àrbit a dir-li que això era la segona groga, la Sanediata.
4: Però jo crec que no es poden revisar les grogues, eh? Però és roja directa.
1: Perquè roja directa, des d'ací, no han vist que hagi fet res, sinó que li ha colpejat en la mà, pareixia.
4: I la sensació de que les grogues no es revisa, no són revisables pel VAR.
1: Tota la banqueta ara del Zamora, que està mirant a la televisió de l'àrbit, a veure Gerard el que decidís.
4: Estava dins de l'àrea o no?
1: No. Estava a 20 metres fora de l'àrea,
4: sí.
1: I si no és per la segona groga, no sé què pot veure. Continua mirant també el seu assistent. Ja el dic, quan ha xiulat
4: No és roja, Juan Lumay de la vida, ixa acció, eh?
1: Vore Babar, diu que no hi ha res. Claro. No hi ha res, no hi ha tarjeta.
4: És que no pots revisar, una segona.
0: No, lo que pasa es que no, quizá a lo mejor pedían una roja directa, porque así en el momento que tú revisas roja directa, pues a lo mejor no quedan roja, quedan amarilla. Entonces la amarilla si la ya, claro, ahí entra un poco esa experiencia, ese pues bueno, querer llevarlo hacia tu terreno. Pero ya te digo, o sea, otra falta ahora de las que, bueno, van directas a puerta y veremos, porque ya te digo, el Zamora tiene a Carlos, que es un verdadero especialista, y vamos a ver cómo, ya te digo, cómo termina, porque creo que estará a punto de terminar.
4: Les trampes del VAR,
1: pilota parada, es quan més perill està creant el Zamora, quan arribem ja al minut 48, ahí va Carlos Ramos, cama dreta, punt de penal, el remat, se'n va per dalt. Arribem al minut 93, a punt ja de xiular l'àrbitre que està mirant el rellotge. No hi ha hagut roja, continua guanyant el Villarreal B, 2-0 al Zamora.
2: En segona divisió, dos partits en marxa, minut 18 del partit clau per descens, Leganés 0, Mirandés 0.

0: dissabte vinent en Castalia i dimarts de la següent setmana en els Juegos del Mediterrani, no?
1: Correcte, sí. Este dissabte a les 9 de la nit en el Skyfy Castalia, es mateixa, davant de la Unió Deportiva Almeria, el conjunt de Rubi, i després la tornada seria el dimarts a les 9 de la nit, ese partit de tornada en el que recordem. Esperem no arribar a ese moment, però després d'una pròrroga, en cas d'empat, l'empat beneficiaria al millor classificat, que és l'Almeria, no se llançaria en penals.
0: Que és l'Almeria, així que...
1: Que estaven... Sí, el i els jugadors que estaven advertits al Castelló estan disponibles.
0: Sí, és l'altra notícia de cara a aquest partit. I el Castelló el que té que fer és continuar amb la llegenda del sisè, de que a primera pugen el primer, el segon i el sisè, després de jugar els play-offs.
1: On hi ha que firmar, Luis?
0: Una abraçada, José Luis, cuida't.
1: Igualment.
0: Gràcies, i l'enhorabona per a tota l'afició del Club Esportiu Castelló. 72 punts, una barbaritat dels que ha sumat el conjunt albinegre en esta temporada. Mentre sentíem els protagonistes en Castalia, confirmem el descans al Álvaro Molina en la ciutat esportiva.
2: Temps de descans en un bon inici del conjunt groguet. Li ha fet anar-se'n amb un gran marcador gràcies als gols d'Aiman Arguic i José Lillo. El Zamora, que ha anat de menys a més, però de moment sense efectivitat. Jugadors que estan en vestidors. Villarreal B2, Zamora 0.
0: Carlos Gallardo.
3: Estem en el minut 96 i 17 segons, s'havien afegit 6 minuts, però com el porter de l'Aleti Llevant havia quedat estès durant 2 minuts, finalment han sigut 98. Atenció a l'Aleti Llevant, que munta una contra i busca plantar-se a banda el porter rival, un jugador de l'Aleti Llevant. Atenció, perquè pot ser, han tombat un jugador de l'Aleti Llevant quan es plantava només davant del porter, i l'àrbitre treu la targeta groga. Reclamen la roja a alguns jugadors de l'Aleti Llevant. És cert que tenia a pocs, a un metre al costat, a un jugador de la Nucía, i José Ballester, que va veure la targeta groga, però s'alça tota la banqueta de l'Atlètic Llevant reclamant roja en aquesta acció, perquè és ahí interpretació de l'àrbitre en considerar si ese jugador que entrava en l'àrea era a res d'entrar en l'àrea, es quedava només davant del portero, tenia un altre jugador de l'Atlètic Llevant que podia agafar-lo. Però estem en el 97, és a dir, a un minut de que xiule l'àrbit d'aquests 98 minuts que ha afegit, i va tindre una falta al seu favor l'Atlètic Llevant per a marcar el gol de l'empat. Ha agafat l'esferit Moreno per a llançar, aixina que Álvaro Moreno, el jugador que ha citat en la segona part, que va tindre l'opció de realitzar este, que pot ser l'últim llançament d'este partit d'anada a l'eliminatòria de semifinals per l'ascens a la segona federació. Es prepara Moreno per a llançar una barrera de 5 jugadors de la Nucía. Està situat ahí Carles Fluissà des de la porteria de la Nucía. I protestes per part de la banqueta de l'Atlètic Llevant. Suposo que estaran demanant l'àrbitre que no estiga tan a prop la barrera. Així és, l'àrbitre que va a intentar enviar un poc més cap arrere esa barrera formada per 5 jugadors de la Nucía. Continuen les protestes per part de la banqueta d'Álvaro del Moral. I ara mateix pues, han ficat els jugadors un i altres equips a xerrar. L'àrbitre que intenta ficar pau. I ara pareix que torna a agafar l'esfèric per a cap allí. Sí, Moreno es prepara ja per a llançar. Torna a col·locar. A colocar-se ese balón sobre la chespa. Ara pareix que ja la barrera està, li agrada a l'àrbitre, com vol l'àrbitre. Així que es prepara ja per a llançar. Estem en el 98 i 20 segons. Ja s'han superat els 8 que finalment ha afegit l'àrbitre. Pot ser l'última acció de l'encontre. Així la ciutat esportiva, Camilo Cano. Va llançar Moreno, busca el gol de l'empat, l'Atlètic Llevant. Es prepara Moreno, llança i toca la barrera. El esfèric que rebutja, li va caure un jugador de l'Atlètic Llevant, és Aitor Quillanza, que intenta penjar el baló, i finalment es fan l'esfèric la Nucía, que monta la contra, és Álvaro Salinas, que intenta avançar, i ha fet falta, diu l'àrbit, que el baló, que el xoc continua. Ferraz Arzoso per banda dreta intenta buscar l'atac, l'acció ofensiva per part de la Nucía, però aquest esfèric se li ha escapat per la línia de banda. L'àrbitre que de moment no xiula al final del partit i que ha mostrat targeta groga on els jugadors de l'Atlètic Llevant per aquesta falta, que intentava evitar la contra de la Nucía i que ha tombat Álvaro Salinas. Ara diu l'àrbitre al jugador de l'Atlètic Llevant que continue, que realitza esa treta de banda, que ja la realitza, fica el cap. Carlos Martínez per part de la Nucía, va ser una altra volta, baló en banda per a l'Atlètic Llevant, que en els últims minuts del 85 al 91, 92, ha patit una barbaritat l'Atlètic Llevant. Ha tingut tres ocasions claríssimes el conjunt de Vicente Mir per a fer el 2-0. No ho ha aconseguit i després, realment, en el temps afegit ja no ha passat pràcticament res. I ara final del partit, així en el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens. finalitza l'encontre. Nice 1-0 en el marcador i atenció...

0: hay un poco de baralla en algunos miembros de los banquetes. Condella finaliza este partido con el gol de Gorcha. La segunda parte en este 1-0 favorable a la Nucía. La Nucía 1, Atlético Levant 0.
1: ¿Es una buena victoria para la Nucía o ve usar el filial de Levante en opciones de remontar en la tornada?
0: Veig al final en opcions, perquè fins que no havia marcat aquest gol la Nucía sí que és el que tenia molt el valor, però no estava patint la Nucía. Així que veig un partit molt igualat de tornada. Recordem que l'1-0 després de pròrroga li valdria l'Atlètic Levant per millor classificació. Així que màxima emoció per al partit de tornada el pròxim cap de setmana en aquest partit de la ciutat esportiva de Bunyol entre l'Atlètic Levant i el club de futbol la Nucía.
1: Després tornem per a sentir la veu dels protagonistes. Gràcies, Carlos Gallardo, des de la Nucía, perquè està a punt de començar la segona meitat en el mini de la ciutat esportiva del Villarreal. L'equip d'Albelda que guanya 2-0 el Zamora. Veus algun canvi, Álvaro Molina?
2: Sense canvis, a punt ja de posar la pilota en marxa el conjunt del Zamora. Mateixos 22 protagonistes al terreny de joc. Començarà atacant el conjunt del Zamora, el d'Òscar Cano. Xiula ja Gerard Brull. Comença la segona part del miniestadi amb este Villarreal B2, Zamora 0.
1: El partit, Juanlu, el resultat és extraordinari per al Villarreal. Mantindre un 2-0 seria fantàstic de cara a la tornada del Zamora.
3: Sí, bueno, la verdad... Pero hay que pensar en los 45 minutos que quedan todavía, porque creo que ahora el Zamora va a poner toda la carne en el asador. Yo creo que el fondo de armario que tiene el Zamora también, con jugadores que ahora mismo están calentando, yo creo que los cambios le pueden venir bien. Y ahora veremos a ver una jugada ahora... Ha sido peligrosa por parte del Zamora, llevamos prácticamente menos de un minuto y ya pues, bueno, ha tenido la primera ocasión. Al final, el equipo con experiencia poco a poco van pasando los minutos y creo que se está aposentando en el terreno de juego, pero no cabe duda que esos 20 minutos malos que ha tenido le puede costar la eliminatoria con este 2-0.
1: Parlem d'handbol, ens informa Gonzalo Blanes que com que el Nava ha quedat 14 en la Lliga i és equip classificat per a la Copa del Rei d'Alacant que comença el proper divendres, la eliminatòria per estar en la Lliga a Sobal la propera temporada entre Agustinos Alacant i Nava s'ajorna i probablement fins el 10 de juny no començarà a disputar-se aquesta eliminatòria. Recorden, partida anada en Alacant, la tornada jugarà en Segovia. Tenim descans, partits amistosos. Alemanya li guanya 1-0 a Finlàndia mentre que acaba de començar el partit entre els Estats Units i Senegal. Brasil començarà en 2 hores el seu encontre. Així que amb quasi tot finalitzat en esta jornada de dissabte, el nostre focus d'atenció està allà en Villarreal, on l'equip d'Albelda vol buscar una victòria contundent de cara al partit de tornada, Álvaro Molina.
2: La pilota que ara espera el Zamora, que ha tingut ja una ocasió claríssima, una rematada de cap, que se n'ha anat per molt poquet, i aquestes entrades laterals i frontals li estan creant moltíssim perill al Villarreal, que està dubtant. La pilota que és del conjunt d'Òscar Cano serà entreta de banda, serà Dani Merchant qui la posa en joc. El Villarreal, que ara ha eixit un poc més darrere, també mirant el marcador, que va guanyant 2-0, i ha jugat Dani Merchant per a Mario García. Jugador que l'any passat, per cert, va estar en l'Hèrcules. Va jugar una temporada en el conjunt d'Alacant. Serà Luis Miluengo, que juga per a Diego Moreno. L'altre lateral, que ara el baló se li embafarà, traurà de banda el conjunt d'Albelda. I ara sí que París. Juan Luque, el Villarreal, ha donat aquest passet darrere perquè este 2-0 és que és un resultat molt bo. I també el Zamora ha de proposar alguna cosa més.
3: Sí, está claro. Yo creo que el Zamora le ha penalizado mucho esos 20 minutos que no ha estado en el terreno de juego, no ha entrado bien en el partido y ahora pues está viendo un Zamora pues con lo que es, un equipo con experiencia, un equipo que está ahí, que bueno, sus jugadores sí están más acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Y lo importante para el Villarreal es no encajar, que en un playoff es primordial, y sobre todo con el factor campo a favor de, en este caso, el Zamora. Entonces, a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Yo creo que los cambios pueden dar, yo creo que frescura al Villarreal, y yo creo que también le pueden venir bien al Zamora. Yo creo que a cualquiera de los dos equipos los cambios les van a venir bien. A partir de ahora, pues...

0: el Villarreal está siendo ordenado, Zamora está llevando el peso del partido y a partir de ahí, pues balón en transiciones que pueda aprovechar un poco el Villarreal para mostrar esa velocidad y sobre todo, pues bueno, ahora otra llegada del Zamora. Yo creo que bueno, ahora va a ser más partido de cara para Zamora, pero claro, si no consigues gol, pues al final es bueno, es estéril, es ese dominio estéril. Pero yo creo que algún gol va a llegar más, no sé si por parte del Zamora, que ahora está más cerca del 2-1 que del 3-0.
1: Un poqué de pausa li ha de posar ara el Villarreal, que traurà de falta des del seu camp. Està Dani Budesca, que ara li vol donar un poquet de velocitat, que la juga en llarg. No se'n pot anar, la pilota que arribarà per a Fermín Sobrón. I en una marxeta més que ha sigut el conjunt d'Òscar Cano, com és normal, 2-0 va guanyant el Villarreal. Ve així al mini estadi, primers 5 minuts. Ara la pilota que va per al conjunt local, el filial groguet, serà Yves Balú el que té la pilota per a Diatar. Diatar ara que s'enganya per la pilota, recupera en camp contrari el Zamora. La pilota que serà per a Dani Merchan, el lateral esquerre. Dani Merchan que vol superar línies, continua Dani Merchan, la centra, la pilota rebotada per a José Lillo Gaitán. Serà treta de banda per al Zamora. Altra vegada Dani Merchan jugant amb Abde. Abde juga darrere per a Eric Ruiz, un dels jugadors que està amonestats. Juga per a Luis Miluengo, que té que retrasar la pilota per a Fermín Sobrón. Primers 5 minuts al mini estadi. De moment pressionant bé el Zamora. I a missa marxeta més. De moment Villarreal ve 2, Zamora 0. Continua Eric Ruiz, central. Juga per a Mario García, que torna a jugar amb el seu porter, Fermín Sobrón, que està mirant a veure si fa la pilota en llarga. Torna a jugar per Eric Ruiz. Ara ben establert del Villarreal en eixes dos línies de 4. Troba per dins altra vegada Mario García, que canvia el joc per a Diego Moreno. Diego Moreno que alça el cap, que juga amb el seu extrem per a Quique Márquez. Pareix un poc llarga, però arriba Quique Márquez, tanca a dreta, vol arribar a línia de fons. Se'n torna a anar. Ara sí que recupera bé Eneko per a José Lillo. José Lillo ahí la té que aguantar. La juga per a Yves Balú. I ara sí que poden i sirve per a Nizar. I ara és quan pot córrer el Villarreal. És Nizar que juga per a Dani Budesca, que ja corre la banda. Dani Budesca, que ara frena, que torna a jugar per dins per a Nizar. Nizar pot colpejar. La torna a canviar ara per José Lillo Gaitán. José Lillo Gaitán que se'n va altra vegada per dins. José Lillo li pega José Lillo. De rebuig a la defensa, la Sane Viatà, fora! Importantíssima acabar aquestes jugades com siga. Arribada ara de la Sane Viatà i que important és finalitzar.
0: Sí, és lo más importante. Yo creo que las jugadas que ahora consigue el Villarreal enlazar, lo importante es finalizar, colocarse, porque bueno, ahora el plan de partido pues bueno, es bastante, bastante evidente, un 4-4-2 bien colocado, con un bloque medio, guardando pues bueno, ese orden y sobre todo el que jueguen en este caso el Zamora delante tuyo y sobre todo pues tapando todos los huecos que sobre todo el Zamora durante la liga ha aprovechado, sobre todo llegando por banda para conseguir esos centros peligrosos con el remate, en este caso de Losada.
1: Pilotada llarga y la xiula es quedaba, no es quedaba Suárez, pero sí que se n'anava a línia de fons el jugador Nizar del Villarreal. La xiulada l'assistente i tot així la tribuna que s'alça dient-li que no era falta. Traurà el Zamora des del seu camp. Primers 8 minuts de la segona part. Villarreal ve 2, Zamora 0. Pilota per a Eric Ruiz, que torna a jugar amb el seu porter Fermín Sobrón. Jugarà per a Márquez Lozano, el pivot d'este equip, la Bruixola. Juga per a Luis Miluengo, que ara sí que vol pujar, que vol guanyar línia. Juga ara bé per a Quique Márquez en banda dreta. Quique Márquez juga per dins. Ara sí que este és Quique Márquez, que sí que la canvia tota perfecta per a Dani Merchan. Per la part esquerra, Dani Merchan, que la posa al punt de penal. La té que rebutjar Lautaro. Eixos balons laterals són els que més perill estan creant a la defensa grogueta, però de moment molt bé tant. Lautaro ara s'enganya, s'equivoca. El jugador del Zamora serà treta de porta que traurà Rubén Gómez.
2: Mentre s'aplega el descans, partit amistós preparatori per al Mundial en el Finlàndia, en l'Alemanya 1, Finlàndia 0, i acaba de començar amb gol de Dest, l'exjugador del Barça, el Estats Units 1, Senegal 0. A les 11:30 començarà el Brasil-Panamà.

0: pilota, que és del Villarreal, que ja ha efectuat ese primer canvi. Serà per a Dani Budesca, lateral, que ja recorre la banda, que està mirant opcions, que la pot al segon pal, rebutja prou bé la pilota, que serà per al lateral Dani Merchan, que l'ha de tirar fora. Bona pressió ara del Villarreal, que pareix que ja s'ha llevat aquests primers minuts, que ha sigut molt bé el Zamora, com era d'esperar.
1: Pau Cabanes va trencar-se el lligament creuat en agost de l'any passat.
0: Sí, sí. És a dir, que per a ell comença la temporada quan s'està acabant. Un jugador que és fonamental per a David Albelda i segurament per a este playoff. Ara Isbalú, que se'n va d'un altre, ara ja la perd, era ja massa, però torna a recuperar la pilota en Ecortiz, que juga per a José Lillo Gaitán, que li posa calma al partit a la Sene Diatá, que juga amb Isaac a mà esquerra per a Carlos Macià, Carlos Macià que la xafa, que juga amb Dani Budesca, Nizar que ja es maneja per davant, Dani Budesca que se'n va prou bé, Dani Budesca que continua, la toca per a Nizar, no li arriba bé, bona acció defensiva però la torna a recuperar és Nizar, Nizar dins de l'àrea vol girar, Nizar la pon al segon pal, la rebutja la defensa, el baló que cau, és Pau Cabanes, la deixa per a José Lillo, fora! El Villarreal, que malgrat este 2-0 continua apretant, i el Zamora, que ara pareix que ha baixat aquesta marxeta, aquests 5 primers minuts, i el Villarreal, que ara està molt bé.
2: Sí, bueno, evidentemente ahora pues bueno, se han tornado un poco el juego, pero no cabe duda que bueno, que el Zamora es un equipo con peligro. Yo estoy echando de menos que está calentando a Carbonell, un delantero yo creo que muy en forma, muy muy hábil, con llegada, rápido por parte del Zamora, y bueno, a ver cuando bueno, su entrenador, en este caso Cano, se decide hacer los cambios para dar un poco de frescura al equipo, y sobre todo el Villarreal, pues con su juego, con el estar otra vez, el retomar esa chispa que ha tenido de inicio, pues poco a poco pues vaya también generando más o teniendo esa posesión. Que, como decía Cruyff, si tenemos nosotros la pelota no nos hacen peligro. Entonces, al final, para un equipo así de gente joven que primero se ha tenido que adaptar a la categoría. Una vez adaptada a la categoría, ha ido a más. Una vez que ha ido a más, está jugando todo un playoff de ascenso. O sea que son muchos acontecimientos en un...
0: Uf. L'ha tingut ara Pau Cabanes, i ara sí que alça l'àrbit perquè sí que pareixia fora de joc, però pilotada llarga que Pau Cabanes la toca un poquet en aquesta punteta de la cama dreta, se n'ha anat fora i també era fora de joc.
1: Tenim descans, sí, en els dos partits en segona divisió, Córdoba 0, Huesca 0 i Leganés 0, Mirandés 0, Juanlu.
2: Sí, como decía, es una lástima la lesión de este jugador, porque creo que hubiese dado al Villarreal muchas cosas. Pero bueno, mira, cuando te viene una lesión nunca te viene en buen momento, y bueno, a ver, pues bueno, de aquí en adelante lo que puede dar de sí, y si puede ayudar en este playoff el Cabanes en este caso.
1: Mentre en partit amistós, Alemanya fa el segon, anota Wirtz per a l'Alemanya 2, Finlàndia 0, en el dia en el que París ha celebrat la victòria en la Lliga de Campions del Paris Saint-Germain. Només 11 dies per a que comença el Mundial. Espanya ha treballat avui en les Rozas. Dijous jugarà el primer amistós davant d'Iraq en la Corunya. El dia 9 a les 4 de la matinada ja en Mèxic jugarà davant del Perú abans d'enfrontar-se a Cap Verd, Aràbia Saudí i Uruguai en la fase de grups d'esta Copa del Món de Futbol. En segona divisió, ja saben, està tot decidit. Els play-offs que es jugaran després dels marcadors de la jornada d'avui: Castelló, Almeria en Castalia dissabte, Las Palmas, Màlaga en l'Insular diumenge, dimarts i dimecres seran els partits de tornada. Ahí estem, en la ciutat esportiva del Villarreal, perquè l'equip d'Albelda vol el tercer.
0: I altre remat de Pau Cabanes, que té el gol entre sella i sella, ha rebut, s'ha girat i ha llançat, se n'ha anat per dalt, però és que és el que estem comentant, és que és importantíssim finalitzar aquestes jugades i que tinga que ser Fermín Sobrón el que la posa en joc, que ara serà pilotada llarga i haurà que guanyar aquesta segona jugada. Guanyant, estan molt bé ara en aquests minuts el conjunt del Belda. La pilota per a Nizar, Nizar que aguanta i s'ha embestida per darrere, la juga per a la Sene Diatá i hi ha un jugador del Zamora ara en terra, col·legiat, que ha de parar el partit. És Mario Losada, que es torna a queixar d'una colzada a la cara. Garbi li diu que no hi ha hagut res, Mario Losada que diu que sí, però la pilota que serà per al Villarreal i que li ve molt bé parar un poquet el partit. I és estrany també veure a tanta gent del Zamora Calfant quan ja portem 64 minuts, 2-0 perdent i cap canvi. És un poc estrany que Òscar Cano encara no hagi amenitzat la banqueta, Juanlu.
2: Sí, yo creo que es lo que te he dicho del principio. Yo creo, estoy echando de menos esos cambios que den frescura al equipo, sobre todo para mí es un jugador que yo he seguido bastante de su época en Orense, Carbonell, que es un delantero centro con gol, con llegada rápido. Pero bueno, vamos a ver, porque ahora con la salida de Cabanes yo creo que le ha dado frescura también en ataque al Villarreal y creo que ha tenido ya dos ocasiones, una fuera de juego y otra que ha finalizado fuera, que bueno, que ahora le está haciendo estirarse un poco más al Villarreal.
1: En este ascens desde la primera federació fins la segona, cap equip fora de casa ha guanyat. El Real Madrid B li va guanyar ahir al Sabadell 2-0, la Ponferradina i l'Atleti madrileño van a empatar 0-0 i avui han empatat 1-1 l'Europa i el filial del Celta de Vigo, i ara el Villarreal B li està guanyant 2-0 el Zamora. Així que el factor camp dona la sensació, Juanlu, que està sent definitiu en este ascens a segona.
0: Un moment que ara està així, Dani Budesca per a Nizar que vol clavar-se per a dins, Pau Cabanes per a Nizar, la pilotada que se'n va per molt poquet, se'n va fora, eixa paret que era boníssima, traurà de porteria, Juanlu.
2: Sí, bueno, empezando con el primer enfrentamiento que hubo con Real Madrid-Castilla, bueno, hizo valer el factor campo, el 2-0. El Villarreal está haciendo valer ese factor campo también con el mismo tanteador. Y bueno, ya te digo, pero al final, pues con esto de que bueno, los equipos, el que quede más arriba evita penaltis y bueno, en caso de empate, pues consigue victoria. Yo creo que se puede ver un poco más, bueno, cuando los partidos ya van, que necesitas marcar, ya un poco más alegre, más priorizando el ataque, dejando un poco de lado la defensa, porque si no, pues bueno, es complicado pasar a eliminatoria.
1: No se ensayaría por los cuatro filiales en las dos finales, ¿no?
2: Bueno, claro, evidentemente, mira, el Atlético Madrid B tiene un buen equipo, lo ha demostrado durante toda la temporada. El Villarreal tiene un equipo que ha ido de menos a más, se ha acoplado a la categoría perfectamente, son jugadores buenos técnicamente y bueno, y está demostrando que puede estar ahí. Y bueno, no cabe duda que el tema de filiales, al final, a lo largo de toda una liga, yo creo que en categoría superior creo que te penaliza porque son gente muy joven y bueno, y los equipos son con mucha experiencia y ya en segunda división ya estamos hablando de fútbol profesional. En primera red estamos en fútbol semiprofesional y segunda división ya son jugadores, pues bueno, con experiencia que pues bueno, todos estos filiales están sufriendo.
1: En el partit amistós acaba de fer el segon els Estats Units, ha marcat Pulisic per als Estats Units 2, Senegal 0. Les altres promocions d'ascens, les que ens pillen més a prop, la Nucía, ascens a segona federació, ha guanyat per 1-0 el Llevant B, mentre que en l'ascens a tercera federació han empatat a 1 Torrevieja i Benidorm. Els dos encontres de tornada en la ciutat esportiva del Llevant i en Benidorm es jugaran el proper cap de setmana i per suposat ahí estaran els micròfons de Punt Ràdio per a viure estos partits. Tornem a l'encontre perquè poques coses, no?, estan passant ara en este Villarreal B2 Zamora 0, Álvaro.
0: El que passa ara és que Òscar Cano maneja la banqueta, entra Sancho, se'n va Abde, un jugador de la part extrema dreta, jugador ofensiu, primer canvi d'Òscar Cano, que per cert és un entrenador conegut en la comunitat valenciana, va entrar al Deportivo Alcoyano una temporada, també va estar en el Castelló un parell de temporades. És a dir, que és un vell conegut per així per la comunitat valenciana. La pilota que és del Zamora, pilota per al seu lateral, és Diego Moreno, que la juga en banda, per al que acaba d'entrar és Sancho. El Sancho que la posa al punt de penal, la rebutja el Villarreal, a la Lelicau, per a Quique Márquez dintre l'àrea, Quique Márquez la vol clavar dins i rebutja la pilota, es queda morta. Vore si remata el Zamora, arriba a línia de fons, la posen, torna a rebutjar el Villarreal, que està defensant bé, i ara sí, pilotada llarga, defensant bé ara estes embestides del Zamora. Pilota i ara que arriba també als dominis de Rubén Gómez, i ara que sí que tranquil·litat, però sí que sobretot resten 22 minuts, esperem aquesta part ofensiva del Zamora, que segurament tinga uns últims minuts, sobretot d'atacar molt, perquè al final un 2-0 és que és un resultat complicat alçar davant d'este Villarreal B, que està clar que està jugant en un bloc baix i que una recuperació té jugadors rapidíssims i és molt complicat en este 2-0. És molt bon resultat per al Villarreal. Pressiona molt bé el Zamora i quina retallada de Rubén Gómez, s'angelada del porter, que està fent un partit espectacular, és Carlos Macià. I en una d'estes pot arribar el tercer. Quina bona pilotada per a José Lillo Gaitán. José Lillo Gaitán, que la vol dissenar darrere. José Lillo! La para! L'acaba de tindre José Lillo per a posar la puntilla al partit. Carlos Macià, quina passada espectacular. I pense, Juanlu, que l'ha tingut per al Rizarri la Pau Cabanes.
2: Sí, ha sido, yo creo que una mala toma de decisiones. Creo que ha sido una jugada llevada por la zona izquierda y por derecha estaba entrando solo prácticamente. Ha querido acabarla el solo y al final yo creo que lo ha desaprovechado. Yo creo que ha sido una mala toma de decisión.
0: Y per això estaven dient que este resultat és que és molt bo per al Villarreal, perquè Zamora ho haurà de posar tot i en una transició d'estes ofensives el Villarreal li crea molt perill. Falta acertar per a fer aquest tercer golet. La pilota que és del Zamora, la part defensiva per a Dani Merchan. Dani Merchan, que torna a jugar per a Rick Ruiz. Ara sí que pressionant tant del Villarreal, no deixant que isquem amb facilitat. El conjunt visitant és Fermín Sobrón. També una pilota a José Lillo Gaitán, que l'ha tirat al centre, no l'ha tirat com aquest segon gol que ha fet. Que ahí sí que ha estat fregant el pal i ha sigut un golaç. La pilota per Eric Ruiz, el central.
1: Ja en els últims 20 minuts de partit. 2-0 al marcador. Està guanyant el Villarreal B. El tercer gol d'Alemanya en l'amistós que està jugant davant de Finlàndia. Doblet per a Undav, per a Deniz Undav, que en el 57 fa el Alemanya 3, Finlàndia 0. S'ha jugat avui la última jornada en la primera divisió femenina de futbol. Estos han sigut els marcadors. Eibar 2, Logroño 1, Real Madrid 2, Granada 0, Real Societat 2, Atlètic de Madrid 0, Costa Adeje, Tenerife 2, Deportivo de la Coruña 0, Atlètic 4, Alhama 1, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona 1 i Madrid Club de Futbol Femení 0, Barcelona 4. Barça campió, 87 punts, només una victòria en 30 jornades, només una derrota, vol dir, en 30 jornades. Li acompanyen la Champions el Real Madrid, jugarà la prèvia a la Real Societat, perden la categoria Alhama i Llevant Unió Esportiva, mentre que el València Club de Futbol ocuparà una d'estes places junta l'Alavés de Vitoria, els dos equips que han aconseguit l'ascens des de la primera federació. Les 10 de la nit i 2 minuts, això és el Punt a Punt, això és a Punt Ràdio. A les 11 resumim tota la jornada en els últims 90 minuts des de Punt a Punt, però abans tenim encara 57 minuts per a continuar somniant amb l'ascens a segona divisió del filial del Villarreal.
0: La pilota que és de Mario García, segon pal, el remat ara del Zamora, torna a rebutjar el Villarreal en defensa, que ara sí que està defensant bé. A veure si Pau Cabanes arriba. Se li arriba a Luengo, se li acaba el camp, serà treta de banda per al filial groguet, que ja està preparant, diria, no sé si doble o triple canvi, Menejant la banqueta també al Belda en estos últims minuts. Minut 72, traurà de banda Dani Budesca, que es pren el seu temps en lateral. Es queixa el Zamora de que està perdent molt de temps. Continua sense traure, ara sí per a Cau Cabanes, no s'entenen bé. La pilota que va per a Eric. Eric, que juga per dins per a Carlos Ramos. Juga bé per a Mario García, que obre banda per a Diego Moreno. Té que jugar darrere per a Luis Miluengo. Canvia tot el joc per a Dani Merchan. Dani Merchant, que està mirant alguna opció, torna a jugar arrere, ara ben col·locat el Villarreal, sense deixar que no llasquen passades pel mig. Ahí està la clau, sobretot, que no puga sentir-se còmode el conjunt d'Òscar Cano. És Eric Ruiz, altra vegada amb el cap dalt, sense veure ninguna opció, haurà de canviar tot el joc per a Diego Moreno. L'altre lateral, de moment sense arribar a l'àrea del Villarreal. Defensant bé, la pilota que se n'anirà fora, però no, José Lillo diu que no, i trau una treta de banda. Ve José Lillo en eixa recuperació, i ara sí que pareix que vagin a efectuar-se els tres canvis. El primer se'n va a la Sanediata, que tenia Groga. Són triple canvi. I se'n va el

0: en el lateral, también, también se mete más Budesca por el centro, entra de quinto. Pues bueno, yo creo que ya es cuestión de ir guardando un poco la ropa, porque bueno, es un resultado de 2-0 contra un equipo así. Pues bueno, es una buena renta, pero no cabe duda que ellos en su campo son muy fuertes y en su terreno.
1: En Ambola conclús la temporada en la Lliga Asobal amb els següents marcadors: Villa d'Aranda 35, Ademar 33, Atlètic de Valladolid 36, Nava 35, victòria del Barça 28-41 en Logroño, victòria de Bidasoa Irún en Cuenca 30-36. Borrazo le ha guanyat 32-30 a Puente Genil, Granollers 38-29 a Ciudad Real, Orneo Eón Alacant ha guanyat 34-27 a Badahuesca i Torrelavega 39-31 a Guadalajara. Així que el Barça és campió de la Lliga, 60 punts, 30 partits i 30 victòries per a l'equip del Barcelona. Orneo Eón conclou en la novena plaça la Lliga amb 26 unitats, mentre que queda tercer per la cua el Nava, que serà el rival encara per data per confirmar davant d'Agustinos Alacant per buscar un tercer equip en la Lliga Asobal la propera temporada, perquè al Eón Alacant li acompanyarà el Fertiberia Puerto Sagunt la propera campanya. En categoria femenina es posa punt i final a la temporada en el play-down, derrota intrascendent per als dos equips de la Comunitat Valenciana. El Morvedre va caure davant del Lanzarote 28-22 i l'Elda Prestigio va perdre davant de Caja Rural Aula Valladolid 30-25. El conjunt de Valladolid és qui perd en la categoria i se'n va cap a la segona divisió. També avui s'ha jugat en handbol la final de la Copa d'Europa en el duel alemany. Victòria per al Melsungen 23-24 davant del Kiel, amb la qual cosa aconsegueix la Champions el conjunt del Melsungen. Punt a punt, Ràdio 9, 10 de la nit i 12 minuts. Tornem a la ciutat esportiva. José Manuel Llaneza, allí el Villarreal B guanya 2-0 el Zamora, anada del primer playoff, del playoff semifinal per la sense segona.
2: I a punt de trobar porteria Carbonell per a retallar distàncies, se n'ha anat fora, ha tocat a un defensor i serà treta de cantonada per al Zamora. Traurà el capità Carlos Ramos en cama dreta. 2, 4, 6, 7 jugadors del Zamora dins l'àrea, només dos per fora i estan els dos en la frontal. És a dir, no queda ningú al mig del camp. És Carlos, la posa, primer pal, es queda la pilota morta, serà altra vegada, no, falta. Ha xiulat falta en atac, serà valor per al Villarreal, que ara sí, deixarà un poquet passar el temps, perquè Juanlu, este 2-0 faltant ara mateix 8 minuts, és un resultat perfecte.
0: Sí, bueno, yo creo que si hablas con ellos antes del partido lo hubiese firmado todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues ahora es cuando, en estos 10 últimos minutos, es cuando yo creo que el Zamora va a poner toda la carne al asador, teniendo en cuenta de que todavía queda un partido, quedan 90 minutos más y, bueno, tampoco puedes ir muy al ataque descuidando tu defensa para recibir un gol en contra, y entonces sería contraproducente para ellos, pero yo creo que el Zamora, yo creo que va a llegar y va a poner ese, o va a dar ese pasito hacia adelante más para llegar más.
1: En segona divisió hi ha gol, marca el Córdoba, gol de Guardiola, minut 8 de la segona meitat per al Córdoba, 1-0. Ahir ens quedem dins dels últims 10 minuts de partit. Álvaro Molina guanyant el Villarreal B.
2: Mañana el Villarreal y el que la manejará es el Zamora en la segunda defensa. Casi todo el rato están así jugando en defensa porque no troben opciones en ataque. Es balón horizontal, pilota que arribará para Diego Moreno, que ahora sí que fa la pilotada y larga. La va a pentinar Mario Losada, ahora le arriba para Quique Márquez, que están fuera de joc. Será pilota, pero para el Villarreal, però sense trobar joc ofensiu de moment. Òscar Cano, que ha fet només dos canvis en el minut 83.
1: En segona divisió pilota també hi ha gol important. Ara sí, marca el Mirandés en Butarque en el minut 7 de la segona meitat. Leganés 0, Mirandés 1. Amb este gol el Leganés baixaria a Primera Federació.
2: Pilota per al porter. És Fermín Sobrón, que trau per al seu central Luis Mil Luengo. Jugant per a Diego Moreno. Torna a jugar arrere. També lent, molt lent tota la circulació ara de el Zamora. Altra vegada de central a central, Luis Miluengo. Altra vegada per a Eric Ruiz. Bona pressió del Villarreal en ese 4-4-2. Pilotada llarga. A veure si la guanya, ara té que guanyar Lautaro. La guanya bé la segona jugada Carlos Macià. I ara a córrer. Ara a córrer és Pau Cabanes, que la volia per a José Lillo Gaitán filtrar. Ara no l'ha trobat, però està ahí el partit. Recuperar la pilota i a córrer. Ara jugant en Nizar i Pau Cabanes en punta. Pilota que espera Fermín Sobrón. A punt d'arribar ja al 85. Els últims minuts ja de partit d'esta semifinal. Partit d'anada per arribar a esa segona divisió. Pilotada llarga del Villarreal. Està d'esquenes. Se'n va prou bé ara Dani Merchant de bona fe, que ha anat a esa pressió. És Dani Merchant que la posa a la frontal. Isbalú perfecte, contundent ahí dalt. Torna a recuperar el Villarreal, que té que fer esa pilotada llarga i ara intentar guanyar la Pau Cabanes. La guanyarà José Lillo, que ara sí que vol córrer. És Pau Cabanes. Pau Cabanes, que la passa Pau Cabanes. Pau Cabanes continua la pilota. Pau Cabanes ara es fa un embolic i la pilota serà per al conjunt del Zamora. I serà falta i targeta groga Pau Cabanes, Juan Luc, que pareix que ha eixit un poc nerviós, que feia molt de temps que no jugava i que vol demostrar.
1: Un instant, perquè el VAR torna a anul·lar el gol del Mirandés. Així que segon gol del Mirandés en Butarque, que anul·la el VAR. Recordem que així no hi ha ni pròrroga ni res, i que si el Mirandés empata, baixa. Així que té que anar en tot Juan Lu a per la victòria a l'equip de Miranda d'Ebro.
0: Sí, bueno, evidentemente es querer o estar a vivir o morir. Sí, no hay otra. Así que nada, bueno, ahora retomando el partido, igual otra mala toma de decisión. Los jugadores Villarreal, yo creo que cuando llega con, siempre está llegando con 2-3, yo creo que deberían asociarse más en lugar de finalizar las jugadas individuales. Y de ahí, pues bueno, esa mala toma de decisión, porque si hubiesen tenido, bueno, un acierto mínimo, hubiesen conseguido un gol más en esas transiciones que son tan peligrosas, porque, bueno, ahora no cabe duda que el Zamora se está volcando y está dejando un poco más esos espacios en defensa que puedes aprovechar en esas contras rápidas.
2: Prepara ara un doble canvi, estan contant a veure qui és, perquè és d'ací, és que no ho vegem. És Álvaro Romero ja tomant el central. Farà un doble canvi Òscar Cano quan resten 3 minuts i mig per arribar al minut 90, i ara és quan s'efectuarà aquest doble canvi. A veure si és Burón el número 14, és Burón, ens estan dient. Se'n va el lateral esquerre, Dani Merchant. Està entrant correcte. Merchant i Diego Moreno, el lateral, i entren a Tumán en el dorsal 15, Loren Burón. Ara sí, un poc els canvis ofensius. Ja no li queda molt a Òscar Cano.
1: Pues estos son els canvis del Zamora. Falta de 3 minuts per a que concloga el partit, en un dia en el que s'ha posat punt final a la lliga regular en la ACB, tot i que divendres es jugava l'última jornada. Tot estava pendent del Barça-València de la vesprada de Wii, on l'equip de Pedro Martínez ha guanyat 77-102, amb la qual cosa queden aclarits els play-offs després dels descensos de Gran Canària i de Granada cap a la segona categoria del bàsquet espanyol, on està pendent de jugar-se la final a 4, on el clar favorit és Estudiantes per al seu retorn a la Lliga ACB. Estos seran els enfrontaments dels play-offs pel títol de la Lliga de Bàsquet Espanyola. València Bàsquet davant de Bilbao, primer partit dimecres. Múrcia, Barcelona, Real Madrid, Tenerife i Baskonia, Joventut. València, que va per el costat més feble del quadre. Si guanya València, Bilbao s'enfrontaria al guanyador del Baskonia Joventut, i s'enfrontarien entre si els guanyadors del Múrcia-Barcelona davant del Real Madrid-Tenerife. En bàsquet també, avui el Amics de Castelló s'ha quedat en la lluita per l'ascens a la primera federació. Ha perdut a casa davant del Albacete 66-68, el dia en el que també hem conegut quins seran els equips que disputen les finals de la NBA. Seran els New York Knicks i San Antonio Spurs, el primer dels encontres dijous a les 2:30 en San Antonio. 2:30 de la matinada, clar que sí. Ahí estem, últim minut, el Villarreal B continua.

0: Mas Santos té 2-0 al Balomolina.
1: Jugant amb molta tranquil·litat en el conjunt del Vela, pareix que el Zamora dona per bo este 2-0 i com no el dona per boníssim ara el Villarreal, que vol buscar el tercer, perquè no és José Lillo Gaitán, que juga amb Enec Ortiz. Enec Ortiz torna a jugar darrere per a Cheik. Cheik que juga per a Bonafé, jugant per dins, Bonafé que llança fora. Se'n va per dalt, però altra vegada acaben finalitzant jugada i no deixant que el Zamora puga córrer. Traurà Fermín sobre en el porter, que també s'ho pren amb calma. Arribem ja quasi al minut 90 i com diem, Juan Luc, pareix que el Zamora també dona per bo este 2-0.
2: Sí, bueno, ahora... yo creo que van a poner la carne en el asador o con el juego directo. No les va a quedar otra y coger una segunda jugada y tener suerte y llegar a tener una buena ocasión. A partir de ahí, lo mejor que puede hacer, ya te digo, a estas alturas ya el Villarreal es defender así como lo está haciendo, jugar inteligentemente como lo está haciendo y no recibir gol que en estas eliminatorias es tan importante.
1: A punt ja de conèixer eix afegit, seran 3 minuts, arribarem al minut 93. Ara sí que està atacant per banda dreta, és el Zamora, defensant ara prou bé José Lillo Gaitán, que vol guanyar eixa pilota. És en banda dreta, la vol posar Carbonell, en la línia de fons, la posa el primer pal, la rebutja bé el Villarreal en defensa i la guanya José Lillo Gaitán, que vol eixir, que encara pareix que li queda alguna força, la posa el baló llarg, se'n va fora, serà treta de banda per al conjunt d'Òscar Cano. Seran 3 minuts, com diem, de temps afegit. I a mig minut complit, la pilota per al Zamora en defensa, que vol tindre una última per a intentar retallar distàncies i anar-se'n amb un resultat no tan negatiu al seu camp. La pilota per al porter Fermín Sobrón farà aquesta pilotada llarga, importa guanyar aquesta segona jugada. La pilota que encara està volant la guanya Cheik perfectament, és Carlos Macià que la torna a guanyar i la pilota espera Nizar. Perfecte en aquestes segones jugades el Villarreal B. La pilota per a Dani Budesca, que vol guanyar la banda amb Nizar. Moltíssima mobilitat del jugador, que ha jugat també un partidàs. És Nizar, que vol jugar darrere, juga per a Lautaro, aplaudiments de tot l'equip. I serà la jugada que buscaven, posar-li tranquil·litat ja a l'encontre, perquè està quedant ja poquet. Arribem ja al minut 91, és José Lillo, que vol encarar, sí que no se'n pot anar. I ara és quan pot decidir el Zamora, la pilota que és al mig del camp. La juga és Mario Losada, jugant ara per al seu central, per a Eric Ruiz. Jugant per a Atumant que obri per a Loren Burón. Els dos jugadors que han entrat des de la banqueta. Loren Burón, que se'n vol anar de bona fe, se'n va. I falta de bona fe, que li ha espentat per darrere. Loren Burón, que trau una falta que serà perillosa, que la traurà el capità Carlos Ramos a l'àrea i que pot ser ja una de les últimes.
0: En partit amistós, retalla distàncies el Senegal, marca Pate Cis en el 44 per als Estats Units. 2, Senegal 1.
1: Traurà el capità Carlos Ramos. Quan arribem ja al minut 92, resta ja un minut perquè conclaga el partit. Carlos Ramos, que la posarà a l'àrea. Tots els jugadors, excepte el porter, en camp contrari. Només un està defensant una possible transició del Villarreal. És Carlos Ramos, pot ser ja de les últimes. Carlos Ramos, cama dreta, la posa al punt de penal, la pentina, la pilota que es perd per línia de fons. I el partit que sí que pareix que ja arribarà a la seva fi amb este 2-0. Minut 92, 30 segons. La posarà Rubén Gómez amb tota la calma ja del món. I ja els dos equips que pareix que donen per fet este 2-0 i el Villarreal que continuarà fent del mini-estadi un fortí. Des del 7 de desembre davant del Teruel no perd el conjunt del Vela a casa. Són ja 11 partits consecutius i a més este serà el 12. I l'àrbitre ara sí, final al mini-estadi. Victòria importantíssima en este primer partit. Partit d'anada de les semifinals del play-off a segona divisió. Els gols que han sigut en la primera part de José Lillo Gaitán i d'Aiman Arguic. Final al mini-estadi. El primer partit es queda a casa. Villarreal B, 2, Zamora, 0.
0: En 20 minuts ha resolt este primer envite i qui sap, Juan Luis Mora, si també l'eliminatòria.
2: Sí, en estos play-offs, estas eliminatorias, 5 minutos te pueden sacar de la eliminatoria. Imagínate esos 20 minutos, yo creo que le pueden costar al Zamora el trabajo de una temporada, la planificación de una temporada para salir de este playoff. Por contra, yo creo que le queda un partido muy, muy duro en Zamora al Villarreal. Y bueno, al final, esto es fútbol, ahora, pues bueno, se ha impuesto el equipo joven a la experiencia, pero vamos a ver el partido de vuelta porque va a ser muy complicado.
0: Diumenge, 6:30 de la vesprada, el partido de Torrada en Zamora. Molt bé, Juanlu, un abrazo muy fuerte.
2: Muy bien, igualmente.
0: Cuidado mucho. Gracias a Juan Luis Mora, el técnico del el nostre comentarista que ens acompanya. En un instant tornarem ja des de la zona de vestidors, Álvaro Molina, després d'esta brillant victòria del Villarreal B, que posa la directa cap a la final de l'ascens, cap a la segona divisió del futbol espanyol, que no m'extranyaria, que la jugaren els quatre filials, el Castilla, el Atlético Madrileño, el filial del Celta i el filial del Villarreal. No m'extranyaria que siguin estos els quatre equips que jugaren per les dos places d'ascens cap a la segona divisió del futbol espanyol. En segona divisió, minut 66, en el Córdoba 1, Huesca 0. L'equip d'Ultra no pot errar més oportunitats, és impossible errar més, mentre que en el drama de Butarque ataca sense parar el Mirandés, que o marca o baixa, està en el 64, està en contra Leganés 0, Mirandés 0.
3: Som la veu de tots. Som Apple.
4: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena. 100.9. De tu a tu.
0: En tenis continua la jornada en Roland Garros. Rafa Jodal ha remuntat dos sets davant de Pablo Carreño i està en quarts de final. Després demà jugaran davant de Zverev, que ha superat en tres mànegues a Jesper De Jong. En este moment en pista estan jugant Mensik i Rublev. Mensik ha guanyat els dos primers sets, el tercer per a Rublev, que també està 5-1 amunt. Així que tot apunta que tindrem 15 també en este Mensik-Rublev. Mentretant, Casper Ruud ha perdut davant de Joao Fonseca al primer set i té ara pilota de set també a favor el jugador brasiler Joao Fonseca, qui va ser bogi després d'ahir de una de les grans estrelles del tenis mundial, com és el cas del serbi Novak Djokovic. En xiques sí que ja han conclòs tots els partits, amb victòries de Kyustuk davant de Iga Swiatek, la victòria de Cirstea, també de Svitolina i de Mirra Andreeva. Anem a sentir els protagonistes de tot el que ha corregut en la jornada d'avui entre bambalines. Toni Galindo ha parlat amb Pablo Sánchez, el president del Llevant, després de la derrota de l'equip femení i de confirmar-se el seu descens a segona divisió.
7: Pues está Pablo Sánchez, el presidente del Levante Unión Esportiva. Bueno, pues Pablo, s'ha baixat el Levante femení a la segona divisió, a la primera federació femenina. Quin projecte hi ha per a la pròxima temporada? El retorn que siga pronte, no? Quin projecte? El club va apostar per reforçar aquest equip i que torne pronte on té que estar històricament aquest equip?
8: Por supuesto que sí. El Levante femení no puede estar en primera ref. Hay que aprender de los errores de este año y... también son cosas que pueden suceder en el fútbol. Aquí no hay, esto no es una ciencia exacta. Hemos tenido pues errores, desaciertos, llamémosle como queramos, pero la temporada ha sido aciaga, no ha salido nada bien. ningún día, y bueno, pues al final hemos bajado por méritos propios, pero con seguridad que el año que viene vamos a hacer un equipo para estar arriba otra vez y para volver a la primera división, que es donde tenemos que estar.
7: Importante también que el primer equipo se ha quedado en primera, eso significa que no se tiene que destinar.

0: buena temporada, estoy muy contento y nada, eso.
1: Es valoraciones de Xavi Barreto, jugador del Orneo Alacant, que acaba de contracte esta temporada y no continuará la Inquebé, pero que encara té que gaudir, obviamente, de esa copa que viurem al punt a punt a partir del divendres al Pedro Ferrandiz, al Centre de Tecnificació de Alacant.
2: Este cap de setmana s'ha tancat una temporada històrica per a el Hoquei Herba València, perquè s'ha confirmat el doble ascens a la divisió d'honor, tant femenina com masculina, després de la victòria del triomf del València Hockey en la final a 4 que s'ha disputat en el Club de Campovilla de Madrid. Divendres va superar el Hola Seta per 4-1 i avui en la final ha guanyat el Sant Cugat, perdó, el Vallès Esportiu per 3-1. D'esta manera, el València Club de Hockey serà nou equip de divisió d'honor en categoria femenina i acompanyarà el Carpesa, que amb la seva victòria 2-1 davant del Vallès Deportivo també va aconseguir l'ascens cap a la divisió d'honor masculina. Mai en la història el Hoquei València havia tingut representant en divisió d'honor tant en categoria masculina com en categoria femenina, i la temporada passada els gaudirem així en el punt a punt de Punt Ràdio. Hi ha pausa per a la hidratació, partits en joc en segona divisió, en la derrota del Huesca 1-0 davant del Córdoba, últim quart d'hora de partit, en el drama de Butarque, el Leganés guanya 1-0, el Mirandés necessita 2 gols l'equip de Miranda de Ebro per a no baixar a la primera federació. Més protagonistes d'esta apassionant jornada que hem viscut en este punt a punt: Carlos Gallardo des de la Nucía ens acosta la veu del golejador de l'encontre d'avui.
3: Estem en Gorcha amb el gran protagonista d'esta victòria de la Nucía, 1-0 davant l'Atleti Llevant, i ja ha fet el gol. Com recordes aquesta acció del gol, Gorcha?
4: Pues un balón que ha controlado Salinas desde el área y estaba preparada en la caña, porque sé que están buscándome, mis compañeros saben que estoy en gol, y res, me ha llevado a la defensa que me pude y en la izquierda le tira para dins.
3: Esta temporada estás en modo killer, ya son 12 gols que portes, es la mayor cifra de la teua trayectoria esportiva, supongo que muy contento, y ¿cómo estás, no? ¿Estás de dolç?
4: Sí, pues en confianza, todo lo que tengo intento tirarlo porque sé que pasan cosas, y ya te digo, yo estoy en un momento que ya ni me lo creo, pero bueno, espero que encara quedi alguno per marcar.
3: Era molt important, no?, anar-se en un bon marcador, en un marcador positiu de victòria, i més quan s'ha quedat en un futbolista més.
4: Correcte, hem d'aprofitar l'oportunitat. El míster ha fet 2 canvis al descans per intentar ser més ofensius, i així bé, perquè hem anat en un bon marcador, i la setmana que ve, pues bé, a veure si aconseguim la victòria.
3: Això és un play-off, ho ha demostrat de ti, llevant des d'un gran equip. Us tocarà patir i lluitar molt, no?, en la partida de tornada.
4: Sí, allí tindrem que correr molt perquè estos són molt bons i tenen qualitat, per això estan ahí. I res, intentar fer el nostre joc i atraure el passe de ronda.
3: Tu que eres de família de pilota valenciana, ton pare un reconegut pilotari de la pilota valenciana, això de moment és un avantatge, però queda encara guanyar la partida.
4: Correcte, la partida és molt llarga i n'hi ha que aguantar fins al final, sempre.
3: Moltes gràcies a Gorcha, un dels protagonistes, al gran protagonista, amb ese gol de la victòria de la Nucía davant de l'Atleti Llevant.
2: El Sweet Caroline, que s'ha convertit en un himne en cada camp, cada volta que un equip aconsegueix la victòria. També ha parlat amb Vicent Mir, l'exjugador del València, l'exentrenador de l'Elx, ara tècnic de la Nucía, que tindrà que remuntar o que defensar el seu 1-0 en la ciutat esportiva del Llevant la propera temporada. Carlos Gallardo amb Vicent Mir.
3: Estem a l'entrenador de la Nucía. Després d'esta victòria 1-0 en el partit d'anada d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a segona federació, Vicente Mir, anàlisi, sensacions, com valores esta victòria 1-0?
5: Bueno, la verdad que ha sido un partido bastante reñido. Ellos, es verdad que el partido ha empezado muy, muy igualado, los dos equipos, creo que estábamos muy igualados, estábamos muy metidos en el partido, tal vez nosotros con alguna más ocasión que ellos. Y la expulsión, pues bueno, la expulsión de ellos nos ha venido un poquito, nos ha venido mejor, aunque es verdad que hasta la segunda parte no se ha notado esa expulsión. Ya la segunda parte sí que es cierto que hemos sido dominadores, creo que el equipo ha llegado bien por banda, creo que hemos creado mucha superioridad. Aparte de eso, creo que hemos hecho ocasiones para hacer más de un gol. Pero bueno, al final no ha podido ser. Yo creo que el 2-0 hubiese sido mucho más justo, y ellos pues han defendido como han podido. Al final un 1-0 para ellos, pues bueno, no es un resultado malo y podía haber sido peor. Y para nosotros pues no llega a ser del todo bueno conforme se había puesto el partido.
3: Los cambios, supongo, aprovechando esa superioridad, buscando a alguien más ofensivo también, y también quitando a los jugadores con tarjeta, ¿no? Esos cambios en la segunda parte, buscando sacar ese beneficio de cara al partido de vuelta.
5: Sí, los cambios han sido un poquito tener

0: plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
3: De tu a tu.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
5: T'ho contarem tot.
6: Però tot, tot, fil per randa.
5: Te'n vens?
4: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
7: Cada decisió econòmica ens toca. I cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor. Amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Con les carxofes.
8: Sí. A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
16: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.

Punta Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Sal.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punta Punta en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, perdó, amb Manolo Palomar al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, perdó, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al Punta Punta en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 Minuts Ràdio, en estos dos casos tot en xifra, en número. I si voleu enviar a Instagram, 90 Minuts Ràdio. I si 90 en paraula, en lletra, sense xifres ni números. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem, i que és: què has pensat en veure a Peter Lim al costat del Khelaifi en la final de la Champions Home Finals que no xafa València? I això és la pregunta que vos fem. Què has pensat quan t'has vist en aquesta foto a Nasser al Khelaifi al costat de Peter Lim en un event de pàdel en Budapest, en la final de Champions, quan fa anys que no ve a València? Somrient, com si no haguera trencat un plat en la vida. Així va reaparèixer Peter Lim en una foto junta a Nasser Al-Khelaifi en un acte de pàdel en la prèvia de la Lliga de Campions a Budapest. Al-Khelaifi estava allí com a propietari d'un dels finalistes, el PSG. I el amado líder Peter Lim estava allí com a orgullós patrocinador de propiciar les tropelies que han dut a dos exfutbolistes de l'equip del que és propietari, Mosquera i Canguilí, a jugar una final de Champions, deixant en la caixa del València una xifra ridícula: 0 euros el surcoreà i 15 més incentius l'espanyol. Ves tu ara a buscar un migcampista suplent del campió d'Europa i a un lateral titular del subcampió i a veure per quins preus els traus. Amb un pantaloner del València i subjectat al costat del Khelaifi un cartell amb un escut del PSG i, sobretot, somrient. Molt somrient. M'imaginé la conversa entre el Khelaifi i Peter Lim. Com te va? El Khelaifi diu: de luxe, a punt de guanyar la meua segon Champions consecutiva. Això sí, he tingut que invertir diners en el contracte de l'entrenador i en donar-li alguns futbolistes que m'ha demanat. I tu, Peter, a tu com te va? Diu: mira, Nasser, si te ho conto no t'ho creus. Senta't que te vas a caure de cul. Jo duc 7 anys destrossant l'equip que quasi me regalaren. Tinc allà un amigatge escocès que ha anat a jubilar-se controlant-me el pati. He posat el meu fill de president perquè passe ni de malgastar temps amb ixos morts de fam. Cada any els venem la moto de que ara sí anem en sèrio. Canviem 4 cares, posem 4 titelles noves, la gent traga, no protesta i damunt m'omplin l'estadi cada 15 dies. I, a més, tinc altaveus que li donen eixida a les meues troles i es paguen cacaus i tramussos. I el que la fer dirà: collo, Peter, tu sí que eres un fenomen. Fa molt de temps que sabeu que jo no me menege ni un mil·límetre del que pense de l'amo dels esbirros de l'amo. I fa molt de temps que sabeu que dic que Meriton és la fàbrica de mentides més gran del planeta, en mans de mediocres però efectius soldats que executen amb disciplina espartana les ordres del seu líder. La entrega absoluta a una causa il·legítima te converteix en bon esbirro, però no en bon professional. Depèn molt de la moral de cadascun i de si els escrúpols te deixen dormir o no. Durant anys, els fidels soldats amorals de Peter, especialistes en la mentida continuada, comptaven en petit comitè, mai en públic per a que no se'ls poguera tirar en cara de manera massiva, que no era criticable l'absència de Peter des de fa anys, que no és que estiguera poc implicat, però que des de la pandèmia quasi no eixia de casa
i que en el seu estat de salut els metges que el tractaven li havien aconsellat no fer llargs desplaçaments en avió. I por el monte corren las sardinas tralara. Jo reconec que són uns fenòmens, eh? Es riuen de tot i de tots i damunt tenen escuders que els deferen a capa i espasa i que amplifiquen els missatges de Mentiron Holdings per quatre miquetes. El mateix que no contaven públicament lo de l'estat de salut de Peter estan fent ara amb els plans de la temporada que ve, on diuen en privat, allà en públic, que esta va de debò, que l'objectiu és Europa, com digueren l'any passat, que la idea és no traspassar a Javi Guerra, igual que l'estiu passat anaven a renovar a Mosquera i no escoltaven ofertes, i que, com sempre, en guany se va fitxar millor i se va fer un equip molt millor. Qui vulga que els crega, jo no. Ahí està Peter i la seua delicada salut en Budapest de Fiestuki de Rix amb el Kelaifi en la final de la Champions. El preu de la nostra línia editorial, la del 90, no creure per sistema ni mitja paraula de l'exèrcit de titelles de Peter, fa temps que el paguem. Per a desgràcia d'ells, este programa cada dia té més oients i com els hi vas dir cara a cara en l'estiu de 2023, el problema reputacional no el té el 90 minuts, el teniu vosaltres. Així que nosaltres som més de prendre els cafès i les cerveses amb bons amics. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença el punt a punt dels últims 90 minuts.

0: 11 i 10, saluda ja un home que és especialista en pàdel, Salva Folgado.
1: Què tal?
2: Bona nit. En pàdel?
0: En el pàdel nuestro, que estàs en los cielos.
2: Bueno, sí, en pàdel, lo que tú vulguis.
0: Has vist a Peter?
2: No tinc ni idea del pàdel, però sóc especialista.
0: Has vist la reaparició de Peter, lo flamenco que ha reaparegut?
2: Està bé, i això home està bé, Manolo, està fet una xosa.
0: Això home?
2: Això home està perfecte.
0: Això home té una salut.
2: Bueno, de ferro.
0: De ferro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo no dubtava mai de la seva salut.
0: Però si deien que després de la pandèmia que li havien aconsellat...
2: Se diuen moltes coses, Manolo, sobre Peter Lim.
0: I... Ahí está, el tío.
2: I sempre són, habitualment són trola,
0: Més alguna poma,
2: Està molt bé. Està per a jugar.
0: Més
2: a... pàdel o a lo que vulga.
0: Més alguna poma, el tío.
2: Sí, està molt bé.
0: Quin fenomen. Bueno, pues, ¿veréis ahí la final de la Champions?
2: Sí, per supost. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, el lateral dret del subcampió i un dels migcampistes del campió, suplent, eren el València. I entre els dos, no arriba a 15 milions de traspàs.
2: Bueno, pues esa es la manera de fer negoci que té Meriton.
0: Ahí está. Peter
2: es el negoci. És el negoci de Meriton, Manolo.
0: El canvi en la banqueta de Luis Enrique i Mosquera jugant en titular. Mosquera que anava a menjar pipes a Londres,
2: I en guany no van a vendre a ningú. Ja veurem.
0: 11 i 12. Ai, senyor. 11 i 12, Folgado.
2: Fotos ja venen premundial, Manolo, perquè estic veient el Estatxun i Senegal, 3-2, i vaig a veure si podem trobar... Si algun oient sap si fan en algun canal que es puga veure el partit de Brasil...
0: Era un canal legal.
2: Bueno, efectivament, així no tenim res il·legal. A partir de les 11 i mitja, que ens avisa i posa la tele automàticament. Juga a Estats Units, de seguida. Contra Panamà?
0: Brasil-Panamà.
2: Brasil-Panamà.
0: I això és Estats Units
2: 3,
0: Senegal 2.
2: 2.
0: La notícia és que, de moment, Donald Trump no ha deportat cap futbolista del Senegal.
2: De moment, al Senegal, sempre que li cau bé.
0: Dit això, com deies tu, les fotos venen...
2: Premundial. Javi Guerra s'estrena amb Espanya. La selecció espanyola ha dut a terme avui el seu primer entrenament de preparació per al Mundial, on ha rebut l'afecte de l'afició que ha abarrotat la ciutat del futbol de les Rozas per a recolzar als jugadors, entre ells el migcampista del València, que forma part del grup de reforç de 9 jugadors que no pot participar en el campionat, però sí en l'amistós contra Irak a Riazor de dijous que ve. Parla de la Fuente.
3: Disfrutar també d'este ambiente, fíjate que dia de hoy, la grada repleta, gente por todos los lados. Pues nos hace sentirnos muy contentos, felices, cargando las pilas. Son tres días más que tenemos aquí en España y después del partido de Coruña ya marchamos a Estados Unidos. Estamos verdaderamente orgullosos del país en el que vivimos. Era toda la gente que está volcada con nosotros, muchas camisetas rojas, mucha gente joven, menos joven. Es desde luego, ahora es un motivo y un momento de una gran satisfacción y felicidad.
2: Villarreal pega el primer colp. El filial groguet de David Albelda ha guanyat 2-0 el Zamora en el partit d'anada de la semi del playoff d'ascens a segona divisió amb gols d'Aiman i José Gaitán abans del descans. La tornada es disputarà el pròxim diumenge a les 6 i mitja. Escoltem un dels golejadors, Gaitán, amb el company Álvaro Molina.
4: Sí, era una victòria molt important per irnos con esta ventaja allí y afrontar el partido con gana e ilusión porque nos lo merecemos.
5: Qué importante ha sido, sobre todo esos primeros 20 minutos, salir con esa ilusión, esa garra, sin pensar que era un playoff ahí de vuelta y sobre todo pensando que era un partido que jugabais aquí con vuestra gente y saliendo a ganar.
4: Sí, sabiendo el partido que estamos jugando, pero sin presión, como venimos casi toda la liga jugando, normal y con nuestro modo de juego, a por ellos.
5: Quizá queda esa duda que qué lástima no haber metido esa puntilla, ese 3-0 que casi habría sido definitivo en esa segunda parte.
4: Sí, nos ha faltado eso un poco, pero bueno, no hay que reprocharle nada al equipo, lo hemos hecho muy bien y hay que seguir así para la vuelta y a lo mismo y ganar.
2: D'altra banda, el jugador groguet Manu Trigueros, amb una llarga i exitosa trajectòria al Villarreal, va destacar que sent una mescla d'alegria i pena després de disputar dissabte davant l'Sporting de Gijón el seu últim partit com a professional amb el Granada. Tornarem, és la reflexió del president del Llevant, Pablo Sánchez, després de l'última jornada del primer equip femení granota en la màxima categoria. La pròxima temporada jugarà en primera federació i el pensament del president del club és el de rectificar errades i tornar d'ací un any.
6: El Levante femenino no puede estar en primera ref, hay que aprender de los errores de este año y también son cosas que pueden suceder en el fútbol. Aquí no hay, esto no es una ciencia exacta. Hemos tenido pues errores, desaciertos, llamémosle como queramos, pero la temporada ha sido aciaga, no ha salido nada bien ningún día y bueno, pues al final hemos bajado por méritos propios, pero con seguridad que el año que viene vamos a hacer un equipo para estar arriba otra vez y para volver a la primera división, que es donde tenemos que estar.
2: L'Elche executa l'opció de compra d'1 milió d'euros de Gonzalo Villar i s'assegura la continuïtat del futbolista fins a l'any 2029. El club il·licità ha abonat al voltant de 10 milió d'euros al Dinamo de Zagreb per a quedar-se en propietat el migcampista murcià que ha tornat esta temporada al Martínez Valero. L'escoltem.
1: Desde el primer día me habéis hecho sentir el cariño y la exigencia de este club en cada partido. Esto no era un proyecto para unos meses. Queremos seguir creciendo juntos en primera. Hay historias que no se pueden dejar a medias. Continuamos.
2: El Castelló derrota l'Eibar i és de play-off. L'equip orellut jugarà la promoció d'ascens a primera divisió, categoria que va abandonar per última vegada en 1991. I ho farà com a 6è classificat de la Lliga Hypermotion i deixant fora d'eixes eliminatòries el Burgos. Així ho ha narrat José Luis Gual en el punt a punt.
7: Això se va acabar. El árbitro que se ha mirado el rellotge. Toca Lucas Alcázar. Balón al pie de Camará. La pilota que se va por la línea de banda. ¡Final! ¡Final del partido! El Castelló jugará el playoff. Se ho ha merescut. Ningú li ha regalat res. Ha costat, però s'ha aconseguit. El Castelló continua viu, continua somiant en primera divisió.
2: Ara l'equip albinegre s'enfrontarà a l'Almeria, mentre que les Palmas i Màlaga jugaran l'altre encreuament i els vencedors de tots dos enfrontaments se lluitaran per l'última plaça d'ascens després de tindre ja joc en primera, recordem, el Racing de Santander i el Deport. Parla Pablo Hernández.
8: Bueno, mucha felicidad. Los protagonistas son los jugadores. La verdad es que muy contento por conseguir jugar un playoff de ascenso a primera división. Nada más tienes que ver cómo está el campo. La verdad es que se lo merece esta afición después de muchos años sufriendo mucho, vagando muchos años por tercera división y sufriendo. Y poder vivir esto más allá de lo que luego pase, ¿no?, en los playoffs, que ya sabemos que es complicado. Pero el mero hecho de poder jugarnos, el poder ascender en un playoff es la hostia aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más hay que ver el campo como está.
2: El València femení torna a la Lliga F. La tornada de la final per l'ascens de dissabte entre el València i el Villarreal va acabar amb empat a un gol, però amb l'empat a 0 de l'anada l'ascens va decidir-se per la millor classificació del València en la Lliga regular, on va acabar en la tercera posició. D'esta manera, el València ascendís a la màxima categoria del futbol espanyol, on serà l'únic representant del futbol valencià després del descens del Llevant. Parla el tècnic, Miquel Crespo.
9: Yo creo que si tenía que ser de alguna manera, tenía que ser épico, ¿no? Y esto creo que es un poco el reflejo, ¿no?, de no rendirnos nunca, de seguir apretando hasta el final, y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero que el partido se había puesto muy complicado. Pero esto es el Valencia, nunca, no se deja de creer nunca, y hemos estado ahí hasta el final.
2: Prova superada, València Bàsquet atropella el Barça en el Palau per 77-102. Acaba segon la Lliga regular i tanca una setmana exigent de 3 partits en ple de victòries la setmana posterior a la Final Four, malgrat el cansament i les absències. Un esforç que té a més el premi doble de guanyar el factor pista almenys fins a semis i tindre un dia més de descans abans de jugar dimecres el primer partit del playoff en el Roig Arena contra el Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau. Escoltem Pedro Martínez.
10: Me cuesta expresar el respeto que tengo por el Bilbao Basket, por cómo juegan a baloncesto, por todos los automatismos que tienen. Están haciendo una temporada impresionante, ¿no? Entonces, de verdad que entiendo que somos los favoritos porque hemos quedado segundos, pero no doy para nada la victoria por hecha, porque creo que juegan muy bien y es que veo muy factible que nos puedan eliminar, sinceramente, ¿no? Entonces, vamos a intentar llegar con las orejas de punta y muy bien preparados mentalmente.
2: Y Sergio de la Rea, mejor jugador joven de la Liga Endesa 2025-2026. El jugador de València Bàsquet va ser el jugador más recolzat en las 3 categorías de votación, imposándose tanto en la elección popular como en la realizada por entrenadores y mitjans de comunicación para hacerse con el premio azul marino al mejor joven de la Liga Endesa. La seva excelente temporada le va a permitir convertirse en el sucesor de Jan Montero y afegir un nuevo reconocimiento individual al seu currículum. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones d'Europa de gimnàsia rítmica. L'equip capitanejat per a la cantina, Alejandra Quereda, també ha aconseguit l'or en la final de 5 pilotes i en la de 3 cèrcols i 2 parells de masses. El conjunt espanyol ha confirmat la seva condició de número 1 del panorama continental i després de firmar en 2025 el ple en els europeus de Tallinn, ha tornat a penjar-se enguany tots els sorts possibles en el campionat d'Europa que ha conclòs este diumenge a la ciutat búlgara de Varna. Ana Puertes, campiona de l'individual de raspall femení. La jugadora de Beniparrell ha conquistat l'individual 2026 després de superar la vigent campiona, Victoria Díez, en la seva sexta final pel títol. Ana ha trencat amb l'hegemonia de Victoria en la final al guanyar per 10-25. Fins ara, Victoria havia guanyat 8 vegades el campionat del mà a mà. Escoltem la campiona, Ana Puertes.
0: Les 11 de la nit i 21 minuts, vos recorde, X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos estem fent en el nostre programa. ¿Qué has pensado en veure la reaparición de Peter Lim sonriente al costado de Al-Khelaifi en la final de la Champions cuando años se chafar Valencia? 11 y 22, pausa para la publi, en torno de la mateixa, entre Manasol y a moltes coses més, así, en Apunt Radio y en el punt a punt de las del sus últims 90 minuts.
11: Som Apunt. Gracias por acompañarnos.
12: ¿Y dices que siempre sucede?
13: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
14: Solo se me ocurre. ¡Wow!
12: Increíble. ¿Pasa siempre?
13: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
14: ¡Wow!
13: Descúbrelo en tu concesionario.
15: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
16: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
17: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
18: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
18: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
17: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
19: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
20: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocilcat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Les 11 de la nit i 24 minuts. Ja sabeu que el futbol en primera va finalitzar des de la setmana passada i que en aquests primers minuts, sobretot el diumenge, a part del diumenge vinent, ja no estarem nosaltres, salva jo a partir d'ara, entre l'horari d'estiu, estarem de dilluns a divendres amb vosaltres. Continuarem estat, cap problema. I el 90 minuts, que no va a reduir la seva durada en estiu. Anem a continuar sent de 90 minuts. 11:25, deia, estem pendents d'altres situacions competitives que ens van marcant el mapa de l'actualitat en el cap de setmana. Junts d'ells era l'última jornada de l'ACB, es queixava una miqueta, i crec que amb molta raó, Pedro Martínez, de la poca sensibilitat de l'ACB en quant a, bueno, la càrrega de partits a la qual tenia

0: n'hi ha que fer front València Bàsquet, i la realitat és que, sense tornar a dir faltar-li raó, la manera d'acabar la lliga de l'equip de Pero Martínez ha sigut brillant, tant la victòria de divendres com la d'avui. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit. A veure si tinc ahir per allà Nacho Rodilla. Hola, Nacho Rodilla, bona nit. Pues no, no tinc a Nacho Rodilla. A veure si el podem recuperar. Deia que la manera de finalitzar el campionat regular ha estat extraordinària. Segon classificat i, a més, 25 punts de diferència. El València Bàsquet avui ha apallissat el Barça en el Palau Blaugrana, cosa que tampoc corre tots els dies. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit, ara sí.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Deia que, tot i les queixes, no sense part de raó de Pedro Martínez, la realitat és que l'equip ha acabat segon en la lliga regular, només per darrere del Real Madrid, i els dos últims partits, el de divendres i el d'avui, bueno, han estat a un nivell, sobretot el d'avui, passejar-se en el Palau i fer-li 25 punts de diferència al Barça, no passa tots els dies.
1: No, no passa tots els dies, i la veritat és que...
0: Estem mal acostumats molt.
1: Sí, estem mal acostumats. Després jo crec que és com si tinguera este València Bàsquet aquest sentiment dels equips grans, no? Que saben quan és el dia d'aparèixer, no? I tornar a aparèixer d'esta manera en el Palau Blaugrana. Bueno, una exhibició més, una forma també de refer-se l'equip a aquesta derrota en la Final Four de l'Eurolliga en aquestes victòries, no? En aquests tres partits que no estaven, i ara, bueno, mai se sap, en quant a encara sus play-offs, mai se sap, jo què sé, si t'enfrontes a un o l'altre, si va ser molt més fàcil, no? Però és evident que este camí que ha traçat València Bàsquet, o que va traçar València Bàsquet en play-off, és un camí que li ha obrit la porta de poder tornar a estar en una lluita d'algo gran.
0: Jo hi hagué un moment, Nacho, que vas tenir una miqueta la por de que l'equip, després de l'experiència en Europa, que no passa res, vull dir, per palmar en una Final Four, primer, per palmar en una Final Four hi hagué jugar-la. I segon, que no passa res que palmar, no? Però com fins ahir tot havia sigut una putxó constant, la temporada havia sigut, a més és que cada partit en Europa te convidava a ser més optimista, que s'acabara de sobte aquesta il·lusió, tenia una miqueta de por a que l'equip, en un moment donat, baixara el pistó en el que quedava de temporada. I certament sembla que aquesta por me l'estan llevant a poc a poc.
1: Sí. Igual tots hem tingut aquest pensament, no? En este moment de la temporada. Però crec que el guió que marca este equip, que el que plasma cadascú dels jugadors espera... Per a confiar en ells, en el sentit de que cada vegada que estiguin a la pista ho van a donar tot i que no se poden fer especulacions al voltant d'aquest equip. Bueno, ves d'aquesta Final Four, no? Sempre pots descuidar-te una micoteta, sempre pots afluixar, però jo crec que l'equip ha tornat a agafar el camí este de no deixar passar ni un partit, de no deixar passar ni un enfrontament per a tornar a plasmar aquesta millor versió de València Bàsquet. I bé, i en aquesta línia, i en aquest camí està, no? El València Bàsquet de tractar d'abastar i de tindre una altra vegada el pensament este d'anar per totes.
2: Nacho, el rival és el Surre Viló de Ponsarnau. Ha parlat sobre ell molt bé Pedro Martínez en roda de premsa.
1: Sí, és que, a veure, pot també pareixer que potser estàs parlant perquè és Jaume Ponsarnau o perquè és algo, un tòpic, no?, parlar bé de rival, però estem, crec que el 80 un equip que farà dos mesos i mig no estava en este nivellàs, no?, esta continuïtat que està ara, igual cansat en este tram final de temporada, agafant-se la competició, deixant fora equips que estaven per davant d'ell, no?, en la classificació, i això li dona mèrit al que ha aconseguit Jaume en Bilbao, i que, evidentment, tots els rivals respecten al màxim a aquest equip. Bueno, anem a veure com va. No fa massa va passar per aquí per el Rosaleda i li va costar molt, a València Basket traure aquest enfrontament davant de l'equip de Pont-Sarnau. Bueno, que està ben entrenat, és un equip que està fent un bon bàsquet,

0: bàsquet i també contra Tuli del 90 minuts, com deia, estem mal acostumats. Vull dir, 25 punts de diferència al Barça en el Palau passejante, això no passa tots els anys. I, a més, quan vens d'una massada mentalment complicada, com és el que va passar fa 3 setmanes en la final de la Final Four. Però este València Bàsquet, anem a veure fins on arriba en la Lliga.
1: Xavi Pascual, que és el tècnic del Barça, evita en roda de premsa, hemos hecho el ridículo. Tal qual. És clar, tenia claríssim el tècnic del Barça.
0: Clar, pues, ixa la història del passó que els han pegat en el Palau. Avui era un dia que podia també ser molt feliç o desembocar en una nit d'eixes tràgiques. Afortunadament, el Castelló ha complit, ha guanyat 2-1 l'Eibar, entra en el playoff d'ascens a primera divisió. José Luis, què tal?
2: Hola, molt bona nit, Manolo.
0: L'home que ens ha contat del partit per al Punt a Punt, de Punt Ràdio. José, i a la fi, jo no sé quina valoració, no te vaig a dir final perquè encara queda el playoff, si a lo millor quan Pablo Hernández arriba a la banqueta del Castelló te dic que se va a jugar el playoff hagués signat probablement amb la teua sang, si quan estava segon i fins i tot pogués ser primer l'equip de Pablo Hernández te dic que anaves a jugar playoff igual t'haguera semblat a poc, i a hores d'ara, a les 11:32 del 31 de maig, no sé com te sap aquesta classificació per al playoff.
2: Pues sap molt dolceta, perquè, com dius, no? El Castelló, esta és la seva segona temporada en segona divisió, després de la passada campanya, any d'ascens, bueno, d'aguantar-te en la categoria, se va aconseguir la salvació a falta només de 2 jornades, que bueno, va ser una permanència més que correcta, no? Per a ser nou en la categoria. I enguany l'objectiu era salvar-te pues, una miqueta més de solvència, sense cap agòbio i sense patir, no? I sobretot, com dies, no? Des de que Pablo Hernández va agarrar l'equip en la jornada número 7, després de les 6 primeres en les que l'equip del Castelló, en Johan Plata a la banqueta, va sumar només 2 punts, estava en jocs de descens, pues 70 punts ha sumat este Castelló de Pablo Hernández, això li ha permès acabar com a 6è i clavar-se en el playoff per a jugar davant de l'equip que més pressionat va estar en aquesta eliminatòria, la Unió Deportiva Almeria, plantilla completament oposada a la del Castelló, feta només per a pujar de manera directa, i li estan caient molts palos a Rubi. Va ser una eliminatòria dura, evidentment, però el Castelló ara mateix, Manolo, està per damunt de les seves possibilitats. Home, quan te claves ahí, els aficionats, si li preguntes a qualsevol aficionat del Castelló esta nit, et dirà que volen guanyar a l'Almeria i que volen pujar a primera divisió. Però crec que ara el tema mental sí que pot jugar en ell el Castelló, que ha patit una miqueta d'ansietat les últimes setmanes, després de fins i tot haver sigut líder. S'ha exposat tot això de damunt en el dia d'avui, en un partit molt complet, i el que falta, Manolo, a este Castelló, per haver pujat, qui sap si de manera directa, és disparar, però en bales de veritat. Així xuten moltes voltes, costa molt fer un gol, i és a base d'insistir. Però bueno, Hotel Castelló, i en esta segona temporada crec que és un broche fantàstic per al que ha fet l'equip de Pablo Hernández.
0: Sí, jo crec que per a l'equip i per a Pablo Hernández, que jo recorde al principi, quan parlàvem al principi de temporada, José Luis, que deien, va ser definitivament el tècnic, no, bueno, està amb la L de pràctiques, està passant, diguem-ne, l'examen, a veure si el supera. Bueno, jo crec que l'ha superat i amb nota,
2: Totalment, sí. De fet, a mi me crida prou l'atenció, no? S'ha comentat, no?, que bueno, que ell no tindria problemes per a continuar, en el president del Castelló i demés, però, bueno, està com en un segon plànol i crec que la tasca de Pablo Hernández és molt important. Està fent molt bé les coses, bueno, sempre ocupant i donant-li protagonisme als futbolistes, però crec que s'ha merescut clarament, pues això, tindré ja un nou contracte, segurament una millora i en més capacitat per a poder parlar, no?, del que necessita l'equip. Veurem si això passa. De moment està ahí focalitzat, no?, en el que té que ser esta disputa del playoff, però estic completament d'acord. Si el Castelló no lliga a Pablo Hernández, pot ser que tinga per allà alguna oferta, perquè els números estan ahí, i el que ha fet Pablo Hernández en el Castelló no és gens fàcil en una plantilla que està molt per davall d'altres que s'han quedat fora del playoff.
0: Bueno, pues José Luis, diumenge comença el playoff. Crec que és diumenge.
2: Dissabte.
0: Dissabte ja, està clar?
2: Dissabte, Manolo.
0: Hora?
2: Sí, dissabte a les 9 de la nit, l'anada en Castalia a les 9 de la nit, la tornada serà en el Power Horse Stadium d'Almeria el dimarts a partir de les 9 de la nit també.
0: Bueno, el Power Horse, que és el cap de l'Almeria de tota la vida, vull dir, tampoc li peguem.
2: Sí, senyor. Sí, però si se gasten diners en la propaganda, n'hi haurà que dir, no?
0: Sí, això sí. Però crec que la cadència és respectant que siga dissabte o diumenge,

0: o dimarts o dimecres, crec que és diumenge, dimecres i diumenge a diumenge, no? Les dues eliminatòries.
1: El que passa és que canvien els dies, és a dir, la nostra, pues, al ser el sisè, comencem dissabte, l'altra eliminatòria és diumenge,
0: sí.
1: I per tant és dissabte, dimarts, diumenge, dimecres.
0: Va,
1: no?
0: Perfecte.
1: Seria en esta primera eliminatòria.
0: Però me refereix que sí. per a l'última, entre anada i tornada de l'última, ni una setmana de termini, no hi ha intersemanal.
1: Correcte.
0: Val.
1: Sí, se juga diumenge i dissabte. El dia 20 acaba... O sea, si va tot bé, Manolo, el dia 20 estarem en primera divisió.
0: Si està tot bé, el dia 20 estarem celebrant l'ascens del Castelló i del quint equip de la comunitat en primera divisió, que és el que volem
1: desitjar. Manolo, si això passa, teniu tots els catxarros pagats així en Castelló, que vulgueu, eh?
0: Pues ja haurà ganar. José Luis, gràcies.
1: Adéu, bona nit.
0: 11:37, i no molt lluny d'ahir, però en Villarreal, David Albert està jugant amb el seu equip per ascendir a segona divisió. Des de la primera federació ha guanyat el primer partit i està amb el company Salva de...
2: David Albelda està amb el company Álvaro Molina, que ens ha acompanyat i ha fet el partit en el punt a punt. El Villarreal ve li ha guanyat 2-0 al Zamora.
3: David, en directe per a punt a punt. Que important ha sigut, sobretot en aquesta segona part, finalitzar les jugades, per a que el Zamora no poguera pillar-vos l'esquena.
4: Sí, al final estic pensant ràpid perquè no hem tingut encara temps per revisar res, però totes les accions que en principi ha tingut el Zamora han sigut per errors nostres en eixida de baló, i al tindre tant de jugador ofensiu, els dos puntes, els dos extrems, pues te pillaven en espai, i ells ahir sabem que és un equip que també corre bé. Bueno, per moments ho hem corregit, però és veritat que anem a tindre buen counter de cara al partit de tornada.
5: David, viendo la cantidad de gente que han traído también, cómo se hacen fuertes en su estadio, me imagino que ahora el cambio será de guión por completo para la vuelta.
4: Bueno, evidentemente por su parte será un cambio de guión grande, por la nuestra, a falta de hacer alguna valoración más, soy de los que piensa que cuando algo va bien no toca cambiar, y aquí en Villarreal tenemos una filosofía de no mirar el resultado, de intentar ser valientes, seguiremos con la presión alta y seguiremos con la misma línea de trabajo. Esa es la idea, un pelín así a bote pronto para el partido de vuelta.
6: Diga que tens un equip, diguis que és elèctric, que té qualitat, però a mi el que me sorprèn, quan vas vindre així vas dir, tenim que ser més competitius, ho heu estat molt seriós, o sigui, ells al final ha tocat creuar, penjar balons, però heu estat molt sòlids, molt tranquils, de l'equip molt, o sigui, molt dins de la competició, quan és gent molt jove.
4: Sí. Bueno, és veritat que tenim una mitja edat de 20 anys, però jo crec que això ha sigut un dels secrets per als quals hem sigut capaços d'agarrar la promoció. Que tinguem qualitat tècnica, qualitat física, és evident, però crec que a nivell tàctic l'equip ha progressat una barbaritat. En el partit d'avui crec que portem, no sé si 18 o 19 partits en porteria, 0, però un equip tan jove és tremendament difícil, i jo crec que és gràcies al treball, gràcies a les ganes que cada dia posen els jugadors en progressar, en estar a prop del futbol professional. La veritat que està sent una temporada bonica, una temporada apassionant per a tots, veient l'evolució de tots, veient jugadors que han pogut participar en el primer equip, en Champions, en Lliga, i la veritat que en principi és la temporada, diguem, somiar, no? per a un filial com el nostre, que sempre toco recordar que el primer objectiu és traure jugadors per al primer equip, no?
0: Gràcies, company. 11:40, parle ja amb Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
7: Què tal, Manolo? Salva, com esteu? Bona nit.
0: Perquè ja fa unes setmanes parlades d'un oferiment d'un porter i esta setmana has tirat una miqueta més de la manta per a parlar de Orlando, no sé com se llegeix el cognom exactament, si Gil, Gil...
7: Jo dic Gil, sí. Gil. Sí, sí, sí. Pues però igual...
0: Mentenamos diguen altra cosa, Gil.
7: Gil,
0: no? Gil. A ell i final.
7: Jo, com se llegeix, seguim paraguaià, no? Jo correcte. Crec que serà Gil.
0: Exactament.
7: Si després és Gil, pues... Ho direm.
0: Bueno, porter que, com has esperat este cap de setmana, està damunt de la taula del València Club del Futbol, és un oferiment, no?
7: Sí, correcte, és un oferiment al València, perquè és un porter que bueno, pues vol pegar el bote a Europa. Está en San Lorenzo de Almagro, en la Argentina, y es un porter que va a jugar el Mundial en Paraguay. Es el a priori porter que, bueno, pues en el extraves decís como a porter titular de la selección del Paraguay. Y vol pegar el bot. Acaba contracte d'hacia temporada i mitja, anem a dir, perquè ja saps que allí acaben en desembre, sí. Acaben en desembre del 27, i bueno, pues, fa unes setmanes en Argentina demanaven 3-4 milions d'euros, i lo que li han explicat al València és que volen trobar la fórmula per a que arribi d'una manera més econòmica, o bé en una sessió en opció de compra, o bé en una compra per el 50%, bueno, trobar les fórmules. A mi no m'han dit qual és la fórmula, sol és el que em diuen és que al València el volen convèncer com a que, bueno, pues poden o tenen la capacitat de trobar aquesta fórmula per a portar-ho d'una manera més econòmica, perquè el València té clar que no se vol gastar molts diners, no és notícia, però en concret a la porteria on va renovar a Stolle Dimitrescu.
0: No es volen gastar molts diners, però van prometent Europa. En fi, bueno, coses que passen en esta ciutat. Salva, gràcies.
7: A vosaltres, bona nit.
0: 11:42, parlant de... Mira, vaig a lligar lo pròxim, que és el Mundial, i els porters, però en este cas el de Llevant. Per què? Perquè acaba de fer oficial la Federació de Austràlia la seua llista per a la Copa del Món, i no sols està inclòs, sinó que és un dels jugadors que figura en el cartell anunciador, Matt Ryan, el porter del Levante Unió Esportiva, que un Mundial més defensarà la meta del conjunt australià. Dit això, 11:42, com deia, avançava, cada volta estem més a prop del Mundial.

0: 6:43, comencem el repàs per el bany de masses que s'ha pegat avui Espanya Salva en el seu primer entrenament a la Ciudad Deportiva de las Rozas.
1: Era el primer entrenament de la selecció espanyola. Recordem que Espanya debutarà en el Mundial el 15 de juny davant Cabo Verde. I en ese primer entrenament, bueno, pues ha rebut l'afecte de tota l'afició. M'he escoltat abans ja en la secció de fotos les paroles del seleccionador Luis de la Fuente. Tres futbolistes de la convocatòria que estan en ple procés de recuperació de diferents lesions musculars. Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz han eixit a l'herba al costat dels seus companys, però solament ha realitzat el calfament inicial. Després, bueno, pues han tingut treball específic de gimnàs. Ha arribat Pedro Porro a les Rozas i a partir d'ahí a Luis de la Fuente només li falten de la seva convocatòria de 26 els que van disputar la final de la Lliga de Campions, David Raya, Zubimendi i Mikel Merino amb l'Arsenal, que han estat de celebració avui del títol de Lliga, i Fabián Ruiz amb el Paris Saint-Germain. Van jugar ahir dissabte amb victòria, recordem, als penals per al Paris Saint-Germain. Està previst que Mikel Merino es posi a les ordres de Luis de la Fuente el 2 de juny, mentre que la resta de jugadors que han disputat la final de la Champions ho faran un dia després. A més, Jeremy Pino, que va guanyar la Lliga, la Conference League dimecres davant del Rayo Vallecano, arribarà a les Rozas el dilluns 1 de juny.
0: O sigui, a les 6-7 minuts, que ja és dilluns 1 de juny. L'Uruguai i Bielsa ja han anunciat la llista, Salva, amb Araujo, Jiménez i Valverde, i lògicament sense Luis Suárez.
1: No, que ha sigut el Neymar, per dir-ho d'alguna manera, de Brasil. Solament hi haurà quatre jugadors de la Lliga en la llista de convocats del Uruguai: Araujo, José María Jiménez, Fede Valverde i Fede Viñas, el futbolista que no va continuar la pròxima temporada. Uh-huh. En el Real Oviedo no estan Santiago Mourinho, sorprenent, del Villarreal, Nicolás Fonseca del Oviedo, o Mauro Arambarri i Martín Satriano, els dos del Getafe. En la llista no està Luis Suárez per primera vegada des que la Celeste va retornar a Sud-àfrica 2010 a les Copes del Món. Sí que estarà el veteraníssim porter Fernando Muslera. 39 tacos, eh?
0: 39 palos, Liga Buena, sí. Mulera, i ahí estarà l'home.
1: Espanya... Crec que la podaven el Nene fa uns anys.
0: O ja, ixe ja no val, eh?
1: No.
0: És com la cantant esta de flamenco, és com la niña Pastori, que ella la senyora Pastori, vull dir, ja, lo de la niña ja no. Espai amb Cabo Verde, Folgado...
1: Mira, estic veient el partit de Brasil contra, sí, Panamà, estan en la primera part, ha marcat molt punt de Brasil, acaba d'empatar Panamà.
0: Bueno, pues Brasil 1, Panamà 1. Espai amb Cabo Verde, Folgado, que és rival d'Espanya i que avui ha passat per damunt a Sèrbia, 3-0.
1: A veure, Sèrbia no està guanyant-li a ningú, Manolo, està fora del Mundial i últimament amistós que juga, pues amistós en la que cau golejada, però sí, Cabo Verde, que és rival d'Espanya, li ha guanyat 3-0 els taurons blaus, com s'apoden els membres d'esta selecció. Bueno, pues ha guanyat per 3-0 a Sèrbia, gols de Kevin

0: Pina, minut 11, Duarte, 59, i Benchimol, minut 63, partit amistós disputat en l'estadi do Restelo de Lisboa, a Portugal.
1: Altre rival d'Espanya, Aràbia Saudí, va perdre 1-2 amb Equador.
0: Sí, en la segona jornada del grup H, Espanya que s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí, que va caure en amistós davant l'Equador 2-1, en amistós que es va disputar en terres americanes en el debut de Georgios Donis com a seleccionador.
1: I també tenim problemes per a la selecció escocesa. Gilmore s'ha lesionat i es perd el Mundial, tenim ja substitut.
0: Sí, se va lesionar ahir en l'amistós que va jugar davant Curaçao amb victòria 4-1.
1: Que si no ara... tu. T'estan jugant sí, Escòcia i Curaçao.
0: Sí, no recorde mal, també vaig advertir a Santi Marín que està per així, però efectivament. Bueno, va vencer Escòcia 4-1. I Billy Gilmore, migcampista del Nàpols, va patir una lesió de genoll durant aquest partit amistós contra Curaçao. Se perd el Mundial. I Tyler Fletcher, fill de Darren Fletcher, que és actual comentarista de TNT Sports i jugador del United, el reemplaçarà.
1: En Algèria també tenim llista, on, entre altres, està Lucas Zidane.
0: Sí, Lucas Zidane és inclòs en la llista d'Algèria, que està encapçalada, evidentment, per Marez. Los zorros del desierto, les raboses del desert, dirigits pel veterà tècnic.
1: És el meu nou equip, no?
0: És el meu nou equip, Manolo, dirigits pel veterà tècnic bosnià, Vladimir Petkovic, disputarà este mes de juny el seu cinquè mundial de la seva història. Ojo, tenen molt de talent i l'objectiu és superar els vuitens de final, que és la seva marca rècord en 2014 en el torneig mundialista. Està Riyad Mahrez, està Ait Nouri, futbolista del City, Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, i bueno, com acabem de comentar, està Luka Zidane, i també està Issa Mandi, ex de Betis o Villarreal.
1: I per últim, Krejci i l'Eslàvia de Praga, que són la base de la llista de la República Txeca.
0: Bueno, avui Miroslav Kubek ha anunciat a la llista de 26 convocats per al Mundial, liderats pel central Ladislav Krejci, és jugador del Girona, ara en el Wolverhampton. Hi ha majoria de jugadors de l'Eslàvia de Praga, que aporta 10 futbolistes.
1: Les 11 de la nit i 48 minuts, continuen empatant en el partit.
0: Sí, està el país volcat, a més té amistós, Manolo, però de moment contra Panamà, 1-1 al marcador, 10-7 de la primera part.
1: 11:48, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. ¿Pasa siempre?
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les 11 de la nit i 51 minuts comença el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi, així en els últims 90 minuts del punt a punt, amb la pregunta que vos estem fent. Com cada nit sempre hi ha una pregunta, ja sabeu, arraba 90 minuts de 90 en xifra o en número, també en xifra o en número el perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i el d'Instagram, 90 minuts ràdio, però este últim sense xifres, sense números, tot en paraula, en lletra. Si voleu enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa, sobre la pregunta que estem fent, que és què heu pensat en veure la foto de Peter Lim tan flamenco, com vos deien que no podia viatjar perquè l'home estava delicat de salut i tal. Bueno, vos ahí estava amb el seu col·legueta al Kelaifi, ben somrient, en la final de la Champions, en un event de pádel que ja hagués de la final de la Champions en Budapest. 11 i 50... Lo que no sé si... Veient lo de Sabadell que és, no sé si ni si aniria al partit, perquè fotos en el partit no n'hi ha. O sigui, que és possible ganar a juntar-se, lo que deia ell, estem en una taula i estem en tots igual, i possiblement que és lo que li mola, però igual al partit n'hi ha. 11:52, ara preparant de tot això, ja tenim així els nostres tècnics de guàrdia del 90 minuts, Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Santi, que avui ve absolutament en homenatge a el campió de la Champions, a Luis Enrique, ves amb la samarreta de la selecció espanyola. Saps la dels Estats Units 94?
1: 94, la blanca, la de...
0: La blanca, la que va xorrear de sang per la colzada de Tassotti.
1: La mateixa, la mateixa. En el 21 de Luis Enrique.
0: En el 21 de Luis Enrique, que bueno, jo crec que la final d'ahir torna a coronar-lo com un dels tècnics top del futbol mundial, mal que li pese a, bueno, tota la gent que li va fer la vida impossible quan va estar en la selecció espanyola.
1: Sí, ara molts s'arrepenteixen i titulen, he llegit en premsa titulars de quin seleccionador varem tirar. Ho pensen ara, no abans. I, però el mateix Luis Enrique ho va dir ahir al final, que clar, en el seu moment se li va criticar per fallar una tanda de penals contra Marroc, i ahir guanya una Champions en una tanda de penals. Per tant, tampoc és tan determinant el que se puguen o no assajar els penals. Però sí que és de veres que ahir va ser un partit diferent al de la Champions aconseguida l'any passat. Ahir vam veure un gol que encaixava pronte i com un Arsenal massa defensiu, penso jo. Va estar molt, molt tancat darrere, donant-li la pilota a l'Arsenal, tancant-li al PSG, tancant-li els espais, però al final són jugadors de tanta qualitat i una jugada amb Mosquera comet el penal, sí, sí, és el que acaba de trencar el partit, i a partir d'ahir sí que tinc alguna ocasió, però també va seguir defendent bé l'Arsenal.
0: Soy també Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Si tu ara mateix anares a buscar un centrecampista suplent però de la plantilla del campió d'Europa i a un lateral titular de la plantilla del subcampió d'Europa, ¿per quants diners podries comprar-los?
2: Por muchísimo.
0: Ho dic perquè ahir hi havia un lateral en l'equip subcampió d'Europa i un centrecampista o mitjapunta o centrecampista de banda en la banqueta del PSG que el València entre els dos va a traure 15 milions d'euros.
2: Sí, y bueno, y hemos visto, porque lo de Mosquera se viene fraguando no de ahora, ¿eh? Es verdad que, bueno, por su juventud, por la experiencia, por la categoría y la solvencia de los dos centrales del Arsenal, siempre ha sido un futbolista en el que ha participado cuando uno de los dos no estaba, pero de hace un par de meses hacia aquí, por necesidades también, Arteta lo fue incluyendo en ese lateral y hasta el punto de ser ayer titular en el partido más importante seguramente de Arteta, de la carrera de muchos futbolistas y para el club, porque era la primera vez que podía haber sido campeón de Europa. Es un futbolista tan versátil, Manolo, que si lo pone ahí Arteta, teniendo la capacidad que tiene Kvaratskhelia, que tienen los futbolistas de banda, que tienen esos jugadores de uno contra uno, desbordantes, rápidos, enérgicos, si coloca ya Mosquera y apuesta por reconducir a ese central tirado a un costado, porque es capaz

0: que tenim en la redacció de Vileda, que veiem per aquestes coses, començarem a posar els jocs de la plantilla, puesto per puesto, tal, no sé què, interrogants. Ens deixem, com a mínim, 5 reforços.
1: Como muy mínimo.
0: Como a mínimo. No sé si més o menys, perquè si no recordem malament, si hi ha un porter, un lateral dret,
2: sí. Dos mitcentres.
0: Dos mitcentres, un jugador de banda.
2: O dos.
0: Sí. I no recordo si al final posarem un central o no, per el tema de com està Copete.
2: No, centrals no posarem.
0: Mira,
2: central no posarem perquè la meua pedrada és que se va quedar senc hasta el mercat
0: del de
2: l'hivern. Home, Copete va, no torna a octubre, novembre. No te la vas a jugar en dia que vi, que ja no saps com està, i a partir d'ahí tens Tàrrega, tens de Haas, i te vas a quedar a 100, mira, que és que ho tinc claríssim.
0: Ara que acabem de nomenar Copete, per a que la gent... Perquè, clar, l'últim que sabem de Copete és per el tuit que ell fica, etcètera, per a que la gent tingui clar, fa millor cara Blim que Copete.
2: La meva pedrada, no sé què penseu, és que se van a quedar a 100 hasta el Mercadel. Excepte que de repent arriba un club i diga, mira, que m'ha mola com ho ha fet en el Colònia, i te'l compre. Però el Colònia no ha volgut gastar-se 2 milions d'euros en ell, que a mi me sorprèn, i està ben content amb el seu rendiment. Però se la jugaríeu en dia que ve, que no saps com està, i en Copete, que hasta novembre no, o desembre no va a tornar, i solament ens ha deixat ja a Tàrrega?
3: No, des de luego que no.
2: I vale, la meva pregunta és, firmaríeu un central o aprofitant que tens a Senc per estalviar-te el que des?
3: Jo crec que estàs obligat a firmar un central.
2: I després, quan torne Copete, què fas?
3: Bueno, pues a veure de què...
2: I dia que ve, 5 centrals?
3: Però què nivell vuelve Copete?
2: Home, jo crec que torna a Pepe, però no ho sé.
4: I en quin nivell està dia que ve?
3: Jo crec que estàs obligat a firmar un central.
2: Però te pots juntar en 5 centrals,
3: Bueno,
2: després.
3: Pues... No, tenim a Pepe Lu.
2: Bueno, y a una bala puedes jugar Pepe como a central. Cuidado, esa es una otra, ¿eh? Sí, esa es una otra.
3: De todas maneras, igual que de atrás derechos. Tienes que firmar uno, pero...
2: Uno.
3: Te tienen que...
2: Pero al inquieto es que firmar una.
3: Yo firmaría dos.
2: Claro,
3: es
2: sí.
3: Por eso te decía que 5 como muy mínimo.
2: Sí.
0: O sea, claro, el problema es que también lo matéis que ya que había Fulquier. Bueno, coloques a...
2: No, ya la pregunta es... 5 sense vendre, no. No vamos a vender, no hace falta. Sí,
4: això és el que anava a dir jo.
2: Vas a firmar 5?
0: I vas a fer un equip per anar a Europa?
2: Tois de Bades? Bueno, crec.
0: Igual transfer window.
2: Igual me sorprenen.
0: O el milagro de Petinto.
2: Igual me sorprenen.
3: Yo tengo muchas dudas. Incluso es que duplicaría futbolistas en posiciones. Por eso te decía que me salen más de 5. Pero la realidad es que 5 me parecen... No sé si va a ser capaz de firmar 5. Y lo que sí que tengo la duda es la capacidad de los... posibles refuerzos que vayan a traer. Eso es lo de siempre.
2: La següent milonga será, hasta que no salgan, no entran.
0: Claro.
2: Esa será la següent, si tardan en fichar, que es un clàssic.
4: Y giran el 31 de agosto, el día que tanca el mercat, y ya no.
0: Y lo de, han encara un Steve Yark.
3: El problema es que si salen este tipo de futbolistas el último día de mercado, como dice Santi, llegará otro rápido...
0: Un Lucas Beltrán de la vida.
3: Y no ha hecho pretemporada, no está para competir, lo veremos
0: será
3: en diciembre,
0: no,
3: como
0: millón,
3: ha pasado
0: no
3: con el lateral argentino.
2: No, y te van a decir, que está en marcha el Mundial, y a ver si ahí detectem algún talent que nos pueda venir bien. Y ahí ya tienen coartada hasta que acabe el Mundial.
4: ¿Y algún técnico del Valencia que viaje para ver
0: partidos
4: del Mundial?
0: Sí, el scouting para España.
2: Bueno, tienen un en Sudamérica y se acostará ahí al Mundial, digo yo.
0: ¿Zamora?
2: Claro.
4: ¿O van a hacer desde casa en la tele?
2: A veure, podem fer perfectament des de televisió, però jo crec que tenint el de sud-americano, entenc que el València aniria al Mundial.
0: Entens?
2: Jo entenc que sí.
0: A què?
2: La reflexió és, a què anem si no anem a firmar a cap futbolista del Mundial? Doncs pues estar representat allí i buscar, bueno, no sé, igual hi ha algun futbolista de Cabo Verde que és interessant.
3: O
2: de Curaçao.
3: Juni Carazat no és, no... El representante brasileño no creo que sea, ¿no? El que trae a Madrid los fichajes, no creo que...
2: El Curaçao tenia un mitja punta, no? Un futbolista de banda esquerra que jugava en el Sheffield.
3: Les Antilles holandeses.
2: Jugava en el Sheffield Wednesday. Un futbolista interessant. Ara, també va tenir una tralla, entenc. Curaçao, eh?
4: Coneguent al València, si va a veure jugadors al Mundial, anirà perfil d'aixos equips.
2: Clar. Curaçao, Cabo Verde.
3: El problema, Manolo, és que ja tenies que tenir perfiles mirados, hablados y prácticamente atados, porque tú, antes de que acabe la temporada, sabes perfectamente qué posiciones tienes que reforzar y qué posiciones no tienes que reforzar.
0: Si fa el divendres farà...
3: Si te pones ahora a buscar, es tarde ya.
0: El divendres farà 3 mesos que el València digue que en 2 mesos tindria un scout español. Ahora no va a venir el scout español. i ara resulta que qui va comandar les operacions és Lisandro Issey, que és un senyor que, estant tu en jocs de descens, els dos perfils que va proposar per a reforçar l'equip este hivern eren un jugador de la Lliga Egipcia de 28 anys i un central del Famalicão de Portugal. Vull dir, si això són els perfils, a mi lo d'Europa me costa creure-ho. Me costa.
3: ¿Eh? Bueno, te dirán que has estado cerca este año.
0: Sí, te dirán que has estado a prop. 12 y 21. Anem a veure què opina la Nacha, mica.
5: I opino de què? Opino de què? Opino de què? Opino de què? Opino de què?
0: 12 y 21. I ja sabeu, estem fent a voltant de la foto de Peter Flamenquet, com veia soles, que heu sentit que us han passat per el cos quan heu vist esta foto. Després de que duen 6 anys...
2: Pots deixar de manejar la cava? És que se maneja hasta la taula.
0: Molt bé.
2: Durant tot el programa.
0: Molt bé.
2: O sea, tranquil·lissa't.
0: 12 i 22.
2: No sé, nerviós. Com deia, és el teu aniversari, Tranquil·lissa't un poquet. No has portat res, així ha vingut Pepe, Santi, sí, estic sí, jo, no, tota no. La vida. No has portat res.
0: No porta res.
2: Porta-ho demà.
0: Perquè és el que te mereixes.
2: Porta pastisset, porta alguna cosa.
0: 12 i 22.
2: 25 anys, no? Complixes? 25?
0: 56. Ai, jo la edat no la negué mai.
2: Ai, mare.
0: 12 i 22. Com dèiem, després de que fa 6 anys que mos digueren que l'home estava deliqués a ir flamenquet en el pàdel, què heu sentit quan heu vist la foto de Peter Lim? Santi B diu, escopena. Arcadio Pérez Sanz, lo único que me produce es infraser es indiferencia, pero que algún li pose un tobogán es home que fa cara de estar pasando mal, como la canso de eso. Andeu Guarani diu, en l'Instagram de Premier Padel, la fissura s'ha expressat clarament sobre Peter. Sebas FG diu que la milonga que contaban Solís y Cía en petit comité donde excusaban su ausencia en Valencia por un delicado estado de salud que le impedía hacer viajes tan largos, se demuestra una mentira más de esa gentuza para sorpresa de nadie. Óscar Abadón diu, és un tipus que no sap ni coneix què és la vergonya, un cert despectiu que no em representa, té molta cara però no és culpable, des de Soler a Salvo Aurelio, que són els que li regalaren un grandíssim club com era el València i l'han convertit en una titella. Santi diu que és com si en una reunió de ricos aparece uno con el Rolls Royce i l'altre con un Dacia Sandero. Però sí, Rob diu, no sap lo que és respectar a la València ni a la seua gent, mentre el seu club és una llàgrima. Gràcies a la seua gestió, ell se'n va de col·legueo a veure la final de Champions. És lamentable. Rafa Vidal, m'ha passat pel cap al Borel si és que estava preguntant-li al del PSG a Borel si tenia algun col·legueta que li comprava al València, però per desgràcia no m'ho crec ni jo. Tavo de Benimodo diu, un poc de tot, vergonya aliena, ràbia, mal de panxa, etc. Guillermo Céspedes, pues que està en les últimes, para nada. Nos entierra a todos. Caball y Picaor, para sacar a este indeseable de nuestras vidas tenemos que apuntar a los foreros de aquí. Solís, Catalá, Corberán, Ron. Y cuando hemos podido hacerlo no hemos hecho nada. Silbar en el minuto 19 y ya. Así que, señores, tenemos lo que nos merecemos porque no hemos luchado ni hemos hecho nada para echarlos. Mandalorero BCF, sinceramente, al ver al emperador Palpalim en esta foto me provoca indiferencia. Y aunque el tipejo me sigue produciendo repulsión, supongo que 7 años de desgaste provocan esto. Indiferencia por agotamiento y resignación. Pero así, Usironague diu, y esa foto dice en el culo al aire, los mentirosos de Meriton en Valencia. ¿Seguirán diciendo que nos podía echar per salud? Les mentiras tienen les pates molt curtes. Aguilar diu, he pensado que todo esto que está pasando en el Valencia se me está haciendo muy largo. Y además, al ver la foto me he preguntado, ¿va a tardar mucho lo del meteorito que destruirá la Tierra o la explosión del Sol que arrasará con todo el sistema solar? MM diu, he pensado, a ver si se le pega algo del Kelafi, y también he pensado la poca vergüenza que tiene. Això per a, com dèiem abans, per a el nostre canal de X o Twitter, en el de Instagram, a veure per així, res, en el de TikTok sí que teníem alguna resposta, que tenim per així, i que diu, per exemple, a veure per així, Rafeta, que diu que lo que sentís al vuelo es angoixa. 12 y 25. De les...
2: Estava preparada, Manolo.
0: Estava preparada.
2: Ho has dit tu abans. Vamos a reventar la sorpresa que tenia ahí preparada de Manolo, Palomar. Passes un bon dia. Ara que ja s'està acabant. Que ja s'està acabant. No, que acabem...
0: Mira, demà tinc tertúlia en Lucina.
2: Sí?
0: Sí.
2: Bueno, que te felicito al cine, pues.

0: Ara ho diré.
1: I de nit tocarà aguantar-t'ho l'altra volta. O sigui, que mira,
0: vos hi portes algo.
1: Mira el dia que tinc. De les posicions que hem donat en un principi, afegireu alguna més?
0: Pepe ja di que firmaria dos anys futbolistes.
2: No, estic cerca d'ese número, però...
3: Jo un davanter tampoc estaria mal.
2: Sí. I por fuera, además, yo por fuera... Con la baja...
1: Si tenéis a Dan Juma, que va a ser la gran aposta.
2: Con la baja...
0: Diego López.
2: Exacto, con la baja inesperada de Diego, ahí se convierte en un problema para un largo tiempo.
0: Sí,
2: ¿eh?
0: sí.
2: Y tienes que firmar un par de futbolistas y ver qué haces, porque Dan Juma es verdad que es un futbolista por fuera, pero también leí hace muy poco que lo quieren sacar.
1: En este caso, fuera del campo.
0: Tal cual.
2: Lo quieren sacar. Entonces, sí. Si lo quieren sacar es porque tienes que firmar a alguien ahí también.
1: Santi.
3: Sí, precisament un davanter, un jugador de fora, sabem de la marxa Ramazzani, Dan Juma ni està ni se li espera, i després la baixa Diego López, amb Rioja soles no pots quedar en eixa posició. Ahí per fora fa falta algú, ahí és on té que formar part o intervindre l'entrenador i dir si vol de perfil de més de vindre per dins, de més de que desborde per fora... circumstàncies que n'hi ha que anar mirant, i després he dit el davanter perquè al final Sadik sabem lo que és. Hugo Duro sempre està ahí i té fas gols.
1: Però és un futbolista de ratxes. A mi jo soc molt d'Hugo Duro, però reconec que és un futbolista de ratxes.
3: I les temporades són llargues, i per a un equip que vulgui aspirar un poquetet més, i també ficats, si és, dona alguna vegada el cas de que vas a tindre que jugar amb dos davanters, Corberán Suárez ho ha fet una volta, me pareix.
1: Enguany, jo recordo un dia que jugaran els dos junts.
3: El dia de l'Atlètic que anaves preguent i ells que Sadik i Hugo Duro, me pareix que més ja no ho
1: ha tornat a fer. I llevar els estreps.
3: Efectivament, sí, ja no tenies a ningú que centrar. Buscar uno que pugui ser compatible amb estos dos, i un segon davanter, un davanter per aquesta posició.
1: Pues ara falta saber si, amb lo poc que ha gastat el Valencia, si a Pepe lo més difícil va ser fichar o desfer-te dels que no, perquè vull dir, a veure on col·loques tu, Diagabí, Fulquier, Dan Juma, a veure on els col·loques,
2: Eso por supuesto, eso por supuestísimo, pero cuando te toque traer, qué futbolista, con qué capacidad y si es futbolista para competir ya, si no, si es una joven promesa, si tiene nivel de lo que esperamos nosotros para el Valencia,
1: Europa,
2: si no...
1: Europa, el año que ve Europa, Pepe.
2: Pues si es así, estoy tranquilo.
1: El año que ve, todos somos europeos.
2: Estoy tranquilo.
1: 12 y 29, haremos que solo así. Santi, gracias.
3: Gracias, buena nit.
1: Pepe, gracias.
2: Adeu, buena nit. Adeu.
1: Señores, señores, su dixem así, de seguida vos dixem fent banda, la remissió. 5 i mitja la remissió d'este programa. Si estàs escoltant-vos en la remissió, bon dia. Més esports en esta sintonia de Males 2 amb Daniel Mosilla i Esports al Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dilluns, a les 11. Acaba el Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En Apunt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, a Punt Ràdio.
1: Molt bon dia en este diumenge tan bonic. Tornem a estar ací a Fem Banda, programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès des d'ací, des d'A Punt Ràdio, la ràdio pública. Comencem un nou programa amb moltes ganes de posar un toc de música a les vostres

les vides. Sabeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busca reconèixer i

escoltant el concert d'avui dins la secció Arxius Sonor. Superxulo este concert. Després continuarem en el rebost de la banda i parlarem d'un duo molt especial anomenat Duo d'Arpa i Soprano, que ens contaran moltes cosetes. Tot seguit, seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9, rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicente Ortiz Gimeno, dins la secció Avui amb qui parlem. I serà ell mateix el que es dirà el suggeriment de la setmana. Així que comencem fent banda, escoltant un concert, com he dit abans, molt xulo.

Anem a donar pas al concert d'avui i anem a escoltar 6 obres interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. En la primera part del concert anem a escoltar 4 cançons interpretades per el duo de soprano i arpa, format per la soprano Quitèria Muñoz i l'arpista Úrsula Segarra. La primera peça que van a interpretar és la cançó Cuco, de Benjamin Britten. Benjamin Britten va ser un dels compositors britànics més importants del segle XX i va escriure moltes obres pensades per a xiquets i cors escolars. Una de les seues cançons més conegudes és Cuco, que forma part del recull Friday Afternoon, Opus 7. Aquesta obra va ser composta entre els anys 1933 i 1935 per alumnes d'una escola on treballava el seu germà. Britten volia crear música que fos senzilla de cantar, però que al mateix temps siguera artística i expressiva. La lletra de la cançó està basada en un poema de Jane Taylor i parla del cucut, un ocell molt relacionat amb la primavera, el temps que estem. El text descriu com el cucut canta durant els mesos d'abril, maig i juny i després desapareix quan arriba l'estiu. La cançó transmet una sensació de natura, tranquil·litat i pas del temps. Musicalment, Britten imita el cant del cucut amb notes repetides i intervals que recorden el so real de l'ocell. Crec que és una cançó molt acertada per començar el concert d'avui. I a més, estem a maig, mes de l'any on podem escoltar cantar el cucu. Escoltem ja la cançó Cuco per el duo soprano i arpa.

Esta cançó que acabem d'escoltar està molt valorada dins del repertori coral infantil perquè combina simplicitat i qualitat musical. Encara avui es canta a escoles i cors d'arreu del món i és un bon exemple de la capacitat de Benjamin Britten per crear música expressiva i educativa al mateix temps. I seguim escoltant

tant el duo soprano i arpa, i van interpretar la cançó francesa Je te veux. Je te veux és un famós vals francès compost pel músic francès Eric Satie, amb lletra de Henri Pacori. El títol significa Et vull. Esta obra va ser escrita probablement cap a l'any 1897 i publicada al 1902. És coneguda com un vals chanté, és a dir, un vals cantat. La cançó va ser creada per la cantant Paulette Darty, amb qui Satie treballava com a pianista a cabarets de París. La primera interpretació es va fer l'any 1903 al Teatre de l'Escala de París. La música té un estil elegant, romàntic i sentimental, molt característic de la música de saló francesa de principis del segle XX. Musicalment, Je te veux és un vals lent en compàs de 6/8 i destaca per la seva melodia dolça i expressiva. La peça transmet sentiments d'amor, desig i nostàlgia. Tot i ser una obra aparentment senzilla, mostra la gran sensibilitat musical d'Eric Satie i la seva capacitat de crear atmosferes delicades i emotives. Escoltem ja la cançó Je te veux del compositor Eric Satie, però interpretada pel duo soprano i arpa.

La veritat que aquestes hores del matí s'agraeix escoltar esta peça, Je te veux. Amb el pas dels anys, la cançó Je te veux s'ha convertit en una de les obres més populars de Satie. Ha estat interpretada per molts cantants i pianistes d'arreu del món i encara avui és molt apreciada tant en concert de música clàssica com en adaptacions modernes. I seguim escoltant este duo soprano i arpa i van interpretar una altra peça d'un altre compositor francès, com ell, Cézanne. I anem a escoltar la dansa macabra, que va ser composta l'any 1874 i és un poema simfònic per orquestra. L'obra està inspirada en una antiga llegenda francesa i en un poema de Henri Casalis que parla de la dansa de la mort. La música descriu una escena fantàstica i misteriosa. A mitjanit, la mort apareix en un cementeri i toca el violí perquè els esquelets isquen de les tombes i ballen fins a l'alba. Quan canta el gall, anunciant el matí, els esquelets tornen a les seues tombes i tot queda en silenci. Una altra característica important d'esta peça és l'ús del tritó, conegut antigament com el diable música, que dona una sensació inquietant i misteriosa. La peça combina moments elegants de vals amb passatges intensos i dramàtics, creant una atmosfera molt visual i teatral. Doncs anem a escoltar la versió de la dansa macabra feta per el duo soprano i arpa.

tot i que la seua, en la seua estrena d'esta peça de la dansa macabra, el públic es va quedar sorprès i un poc escandalitzat, amb el temps s'ha convertit en una de les obres més famoses del mestre Camille Saint-Saëns. Actualment és molt popular en concerts, pel·lícules i programes de televisió, especialment en contextos relacionats amb el misteri o en Halloween. I seguim escoltant este duo i anem a escoltar l'última cançó interpretada per el duo soprano i arpa, que van a interpretar la cançó preciosa que du per títol Jo m'enamorí d'un aire. Jo m'enamorí d'un aire és una cançó tradicional sefardita, escrita en llengua ladina, la llengua que parlaven els jueus sefardites, descendents dels expulsats de la península ibèrica al segle XV. Esta cançó ha estat interpretada per molts artistes al llarg del temps. La lletra parla d'un amor idealitzat i un poquet enganyós. El protagonista explica que es va enamorar d'un aire, és a dir, d'una aparença o d'una il·lusió. La història explica que l'amor va néixer durant la nit i que la llum de la lluna el va confondre. Després reflexiona que, si hagués vist aquella persona a plena llum del dia, potser no se n'hauria enamorat. Això dona a la cançó un to poètic i melancòlic. Musicalment, la peça és molt suau i delicada. Té una melodia tranquil·la i repetitiva que crea una atmosfera íntima i emocional. Les interpretacions solen combinar veu i instruments acústics, especialment l'arpa, fet que reforça el caràcter antic i tradicional de la música sefardita. Anem a escoltar ja, per el duo soprano i arpa, la cançó Jo m'enamorí d'un aire, la la la la la la.

està si vinguem-me al cap una dita que diu per la nit tots els gats són pardos, perquè la cançó diu que es va enamorar per la nit, no per el dia. És una frase que m'ha vingut al cap. Esta cançó, per exemple, és un exemple important del patrimoni musical sefardita, perquè conserva la llengua i les tradicions dels jueus espanyols expulsats fa segles. Acabem d'escoltar la cançó Jo m'enamorí d'un aire. I continuem el concert d'avui, però ara canviem d'agrupació, de gènere i de to, d'estil. I anem a escoltar una obra per a banda del compositor Vicent Ortiz Gimeno, que du per nou, agafeu-se, Glup Dup Drip. Glup Dup Drip és una obra que forma part del seu treball discogràfic que porta el nom d'Inici en Vivo, publicat el 2025. L'obra Glup Dup Drip destaca pel seu títol original i imaginatiu, inspirat en un indret fantàstic que apareix en la novel·la Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Musicalment, la peça combina moments descriptius, efectes sonors i una gran riquesa orquestral, creant una atmosfera misteriosa i aventurera. La música transmet sensacions de fantasia i moviment, en contrast entre passatges intensos i d'altres més delicats. Com en moltes obres de Vicent Ortiz,

Per Gimeno es pot apreciar la influència del cinema i de la música sinfònica moderna. Anem a escoltar ja l'obra Gloop Dub Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno.

triats per crear una experiència molt visual i narrativa. Això fa que la peça siga molt atractiva tant per als músics com per al públic. Acabem d'escoltar l'obra Gloop Doop Drip del compositor Vicent Ortiz Gimeno. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra del mateix compositor. Anem a escoltar la seva primera sinfonia, Urban Light. La primera sinfonia, Urban Light, és una obra sinfònica i esta peça és una de les seues composicions més importants dins del repertori per a banda sinfònica i mostra clarament la influència de la música cinematogràfica en el seu estil. El títol Urban Light significa llum urbana i suggereix una inspiració relacionada amb la vida moderna, les ciutats i el moviment constant de l'entorn urbà. La música crea una atmosfera molt visual i descriptiva, com si expliqués una història sense paraules. Esta característica és habitual en les obres de Vicent Ortiz Gimeno, ja que el compositor també treballa en bandes sonores per al cinema i la televisió. Musicalment, la sinfonia combina moments molt intensos i espectaculars amb passatges més tranquils i emocionals. El compositor utilitza una gran varietat de timbres i efectes instrumentals per donar color i profunditat a l'obra. També hi apareix melodies amples, harmonies modernes i contrast de dinàmica que mantenen l'atenció de l'oient durant tota la peça. Jo crec que ja és hora d'escoltar Urban Light, interpretada per la banda sinfònica Ateneu Musical de l'Escola Cantorum de la Vall d'Uixó, dirigida pel director Rafa Grau.

La sinfonia número 1 del mestre del compositor Vicent Ortiz, Urban Line, que acabem d'escoltar, és un clar exemple de la seva capacitat per unir la tradició sinfònica amb un llenguatge modern i emocional. I fins així, el concert d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com jo. I ara farem una xicoteta

0: ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4. Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
2: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
4: En A.Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A.Punt Ràdio.
5: Molt bon dia i moltes gràcies per estar ahí cada diumenge. Tornem a estar ací a Fem Banda. Donem la benvinguda a la gent que s'incorpora ara. Fem Banda és un programa produït per la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana i retransmès per ací per A.Punt Ràdio, la pública. Vos dic una anotació, una puntualització. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? També busquem reconèixer i visibilitzar el paper fonamental de les dones en la construcció de societats més justes i pacífiques. Al llarg de la història, dones de diferents països i moviments socials han impulsat iniciatives de diàleg, mediació i defensa dels drets humans, demostrant que la pau es construeix des de la cooperació i la solidaritat. Doncs, festa aquesta puntualització, seguim així en Fem Banda. I com sabeu, acabem d'escoltar el concert del diumenge. Jo vos el recomano. Quan acabi el programa, punxeu Fem Banda, que és un concert que vos encantarà. A partir d'ara, continuem en el rebost de la banda i anem a parlar d'un duo molt especial anomenat Duo de Soprano i Arpa, que està celebrant el seu desè aniversari, amb l'estrena d'un nou espectacle, que ara es contaran, perquè jo tinc ací a una ja de les seues membres, a Úrsula la tinc ací. Tot seguit, seguirem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9, rebrem la visita del compositor de la Vall d'Uxó, Vicent Ortiz Gimeno, dins la secció Ui, amb qui parlem. I serà ell mateix el que ens dirà el suggeriment de la setmana. Així que, Sofia, dona-li veu, puja la veu, que seguim fent...

El duet valencià de soprano i arpa commemora més d'una dècada de trajectòria amb l'estrena a Barcelona, que ja l'han feta, del seu nou espectacle, d'Arpa Cadabra. De soprano i arpa és un duet format per Quitèria Muñoz i Úrsula Segarra, que aposta per una manera diferent d'entendre i apropar la música clàssica al públic a través de la combinació de veu i arpa. El duet crea experiències musicals delicades i originals que transiten entre la música clàssica, la tradició popular i la creació contemporània. Des de la seva creació l'any 2015, han actuat en auditoris, festivals i espais culturals d'arreu del territori, així com en entorns alternatius i projectes de proximitat, amb l'objectiu de portar la música a públics diversos i a espais no convencionals. La seva trajectòria destaca també pel treball pedagògic i familiar, amb espectacles i tallers dirigits

0: a la primera infància, així com per la creació de propostes escèniques que integren música, moviment i tradició des d'una mirada actual i femenina. I tinc així al meu costat, ja vos ho he dit abans, a Úrsula Segarra. Bon dia, Úrsula.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de que estigués així.
1: Gràcies.
0: Però també tinguem a Kitty, la tenim, a l'altra part del fil telefònic. Kitty, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així i donar-vos l'enhorabona, perquè sé que vau estrenar a Barcelona el divendres el nou espectacle Arpa Cadabra. Tot fantàstic, veritat que sí?
1: Sí, va ser un èxit.
0: Un èxit total. I també ahir vau actuar en el Palau. I avui torneu a les 11:30, pot ser?
1: Sí.
0: A la sala Rodrigo, és?
1: No, és en la sala Lucrecia Bori.
0: Ah, en la sala. A les 11:30 altra vegada.
1: Sí.
0: No pareu, Kitty, no pareu.
2: No, la verdad que está siendo unos meses de mucha actividad, ¿no? Cuando viene el buen tiempo,
0: sí, sí, sí,
2: pues
0: sí,
2: empiezan
0: sí.
2: Los conciertos, sobre todo ahora en esta etapa para niños, para público infantil y familia.
0: Doncs anem a rebre-vos con cal, perquè compliu 10 anys i hi ha que cantar l'aniversari feliç.

0: Vau estrenar el nou espectacle, Arpa Cadabra, i què representa aquest nou espectacle dins del camí de soprano i arpa? Com resumeix aquesta evolució que heu fet durant tots aquests anys? Que són més de 10, perquè hi ha que comptar que està la pandèmia, i la pandèmia sempre és un parèntesi. Però com, Úrsula?
1: Va ser un projecte molt, molt curiós, com realment tot el que ens passa a Kitty i a mi, que són una sèrie de casualitats que són meravelloses. I el Festival Calidoscopi de Barcelona,
0: sí,
1: ens va contactar per demanar-nos un projecte específic d'òpera familiar. Mm-hmm. Clar, en ixe repte ficarem en marxa les rotatives i Kitty i jo començarem a pensar, junt amb Sònia, què podíem fer per a que fora divulgatiu, per a fer-ho de la forma que treballem nosaltres, que ens ensenyen totes les vessants de l'òpera, des de la figura de l'apuntadora, des de la figura del vestuari, de totes les persones,
0: no?,
1: que formen part, mm-hmm, d'un muntatge d'òpera. I en això, evidentment, en un recorregut per tota la història de l'òpera en les seues àries i en, sí, la seua instrumentació, ho ficarem tot en la coctelera, començarem a veure com podíem fer-ho i han fet, diguem, una volta per el temps junt en una explicació de l'escenografia. O sigui, que crec que ens ha quedat un projecte molt compacte, molt visual per a públic familiar. Clar, és,
0: sí,
1: que era,
0: sí,
1: molt,
0: sí, sí, sí,
1: l'encàrrec era molt, molt complicat per això, perquè tenien que explicar-ho tot. I, per tant, a la figura de la veu i de l'arpa.
0: Clar.
1: O sigui, que ha sigut curiós.
0: I Kitty, ha canviat molt aquest espectacle dels inicis quan vau començar?
2: Sí, sí. Bueno, es que hemos cambiado nosotras también, hemos evolucionado. La ilusión es la misma, lo bien que nos llevamos, cómo entendemos las dos este trabajo, cómo tenemos este interés por transmitir el mundo de la música clásica, popular, tradicional, a los demás, en este caso a los niños, que es algo que nos apasiona.
0: Sí.
2: Y bueno, con el paso del tiempo es verdad pues que hemos ido aprendiendo mucho qué es lo que les interesa a los niños, dónde pueden ellos encontrar el interés para captar su atención, qué les hace reír, porque eso es algo que en escena no tiene precio, ¿no?
0: Sí.
2: Cuando tú estás haciendo una actuación y de repente hay una carcajada de un niño, es que ya solo por eso ya vale la pena. Entonces, digamos que hemos aprendido un poco a afinar, a perfilar estas,
0: sí,
2: cosas, ¿no? Y creo que nos ha quedado un espectáculo que... Yo se lo decía ayer a Úrsula, digo, es que a mí de niña me hubiera encantado ver algo parecido.
0: Y a mí también. Porque yo siempre di que el... Ese sonriure de un chiqueto o de una chiqueta, la gent, no? La gent que són xiquets i xiquetes i te ho agraeixen, com ells no ho agraeix ningú.
1: Sí, és un públic absolutament transparent.
0: Sí.
1: Per lo bueno i per lo malo.
0: Sí, sí, sí. Però... Si té que dir-te algo mal, també te
1: sí,
0: ho diu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, directament. I de fet, això, el rol que agafen cadascuna en l'espectacle està molt definit, perquè,
0: sí,
1: clar, al fi i al cap tenim peques des de 2 anys, 3 anys, fins als iaios que els acompanyen, que tenen 80, 90. Per tant, els peques, si te tenen que dir que no ho fas bé o que deixa estar a quiteria, a mi m'ho diuen.
0: Sí,
1: deixa-la,
0: sí,
1: en paz.
0: Sí.
1: I jo dic, però espera. O sigui, que és un públic supertransparent. Supertransparent.
0: Sí, sí, sí. He de dir als oients que a les 11:30 este espectacle d'Arpa Cadabra el podem veure... És a les 11:30 o he equivocat?
1: Sí, però al Palau de la Música estem fent música per a nadons, és bebesson.
0: És un altre espectacle,
1: sí.
0: És que en tenem molts. Ja clava jo la pata.
1: No.
0: És que en tenem molts. Però bueno, pots dir este d'Arpa Cadabra on serà el primer lloc a la Comunitat Valenciana que el farem?
1: No tenim data.
0: No tenim data,
1: sigut...
0: Pues, escolteu als ajuntaments i a tots que és un espectacle únic, que ho dic jo, que jo la primera vegada que vos vaig veure em vaig quedar ahí sorpresa.
1: Pues ara al Palau estem fent Bebesol, per a bebès de 0 a 18 mesos.
0: Bebesol. És que ara anirem parlant de tots els espectacles que tenen. Però voleu sentir-les tocar i cantar? Doncs anem a escoltar. No vull que s'adormiu, perquè és una nana, però no s'adormiu, sinó desperteu-se.

0: Jo ja tinc els pèls de punta d'escoltar a Kitty cantar acompanyada a l'arpa per Úrsula. Des de quan ens coneguem?
1: Ens coneguem des de... no sé, Kitty. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos?
0: ¿Tú has pensado alguna vez, Kitty?
2: Pues, sí, sí, yo creo que 2014-2015.
0: Sí. ¿Pero vau coincidir en el conservatorio o en algún lloc?
1: No, con el EREM a un proyecto muy chulo a Cau d'Orella, un Cordedones.
0: Sí, a Cau d'Orella, sí.
1: Y
0: sí, sí.
1: Había un programa que colaboraba yo con ellos en ARPA.
0: Sí.
1: Y tal cual Kitty iba a hacer un asalto al...
2: Porque yo cantaba en el coro con sí. ellas y a Úrsula y de repente todo sí. encajó.
1: Sí, sí,
2: fue
1: sí.
2: algo y hace poco me salió que Úrsula te lo tengo que enseñar. Hace poco me salió el email.
1: ¡Ostras!
2: Primero que le escribí a Úrsula, que apenas la conocía, proponiéndole un posible proyecto que se me había ocurrido, que creo que tal vez podría funcionar. I hasta hoy.
1: Sí.
0: I ja ho crec que va funcionar.
1: Sí, sí, sí. Va ser
0: tan... És a dir, amor a primera vista.
1: Sí.
0: Ahí es produeix una màgia, sí, una química, sí, que dius, això pot funcionar.
1: Clar, perquè és molt important. Vull dir, tenir una mateixa línia de feina, no estar d'acord sempre. És
0: sí,
1: que és,
0: sí, sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: decidir que sí, decidir que no,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí.
1: I això ha passat sempre.
0: Sí, sí. Estàs tu... Au parlar de Sònia. Qui és Sònia?
1: Buah, Sònia és la tercera. Són tres.
0: És que jo no l'ha nombrada i això no m'agrada. M'agrada nombrar. Qui és la tercera?
1: Sònia Gil és la tercera membre del grup, sí, perquè realment som tres. Cares visibles són dos, però Sònia és, sí, és tot. És ajuda creativa, és logística, és amiga, és tot.
0: Sí, sí, sí, sí. I de les tres, aleshores, quan tingueu que muntar un espectacle... Qui és la més creativa de totes? A qui li s'ocorrixen aquestes coses de dir, anem per així? Per exemple, el que acabeu ara d'estrenar, no? Com comença a coure tot això?
1: En aquests casos que hem tingut nosaltres, quasi tot és una bomba en forma d'encàrrec o d'idea loca.
0: Sí.
1: Pues podríeu, i se podríeu, de repente se valiant, sí, i ja està, i tens un espectacle.
0: I tots aquests arranjaments que adapteu?
1: Aquesta part és meua. Vull, sí, dir, la part de com portar-ho tot a l'ARPA.
0: Sí.
1: I Kitty em diu quines tonalitats necessita,
0: clar,
1: i tot el tema. I a partir d'ahí la part d'arranjament, perquè, clar, per desgràcia, descartem molt. Però les parts que triem perquè estem d'acord les dos i perquè funciona, són autèntiques joies que estan...
0: Jo crec que sí, i anirem escoltant durant l'entrevista. Anirem escoltant. Jo vos tinc que fer una pregunta. El nom. Era un dia que no volíeu dir quin nom anem a ficar. No anem a calfar-nos el cap. Soprano i arpa. De soprano i arpa.
2: A ver, bueno, pues... Es que se da la circunstancia de que tenemos unos nombres peculiares, Úrsula y Kitty. Nos pasamos la vida justificando por qué nos llamamos así.
0: ¿Ah,
2: las
0: sí?
2: dos llevamos los nombres, las dos llevamos los nombres de nuestras mamás.
0: Sí.
2: Encima las dos fallecieron y los llevamos con mucho, mucho orgullo.
0: Sí,
2: pero
0: claro,
2: es verdad que el tema del nombre es algo que nos ha acompañado toda la vida. Porque es verdad que Úrsula es más común, pero no hay apenas Úrsulas. Y Kitteria, bueno, ya ni te cuento. Entonces, el nombre del grupo vino un poco como... La gente siempre decía, hemos visto un concierto de una soprano y un arpa. Hemos visto, sí, había una soprano y una... Siempre de la coletilla esa. Y nos parecía hasta un poco gracioso no decir, sí, pues nada, pues mira, un concierto de soprano y arpa. Y tampoco fue provisional. Al principio no iba a ser fijo, era una cosa así, pero con los nombres con tanta personalidad que tenemos, mira, dijimos, pues el nombre del grupo que sea al menos sencillo.
0: Senzill, pero que queda, ¿eh? No espergueu que no, que sí que queda, de
1: claro,
0: soprano y arpa. I ja sabem quan nombrem de soprano i arpa. A veure, una pregunta. El vostre projecte va començar i teniu un objectiu, portar la música a tots els espais.
1: Sí.
0: Quin és el lloc més complicat on heu portat? Perquè jo sé que agafeu l'arpa com si fos una guitarra, que no és. Agafeu l'arpa I quin és el lloc on més raro ho he anat a tocar o a gravar?
2: Que vamos a estar de acuerdo.
1: Sí, no, yo creo que también. Bueno, ya, yo tengo dos candidatas. El primero va a ser un after.
0: Sí.
1: Anarem a tocar un after i, clar, jo dic, jo que faig així? O sea, que va a ser espectacular perquè després és un públic que jamás haguerem pogut accedir a d'ell com a músic de clàssic.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser electropura.
2: I tenemos unas fotos con una il·luminación de aquel día espectacular.
0: Sí, sí.
1: I això va ser que, clar, després el format que això ho conta sempre Kitty, que el format cançó és antiquíssim. I, sí, clar, el fet de traslladar aquesta música a un lloc com és un after,
0: sí,
1: està ben al·lucinant. I, clar, te dient, però que guapo lo que feis. I, clar, nosaltres diem, sí, clar. O sea, vull dir, la sensibilitat és algo que està, per sort, en el...
0: Menys mal, clar, que està.
1: I l'altre va ser un porteo de 2 quilòmetres, Kitty, per a les coves del Forcall. No, no, tipo Xerpa. En el Arpa, perquè hi havia un festival, bueno, superxulo, a les coves del Forcall, que es gastava l'entorn natural per a fer música allí. Tenia una acústica meravellosa, però, clar...
2: Des del pueblo, como si de una procesión se tratara, fuimos con el Arpa así en horizontal, entre 2, 3, 4 persones...
1: I després,
2: subiendo por la montaña.
0: Si fuera que esta que era fent una processó.
1: Tal qual. I de fet era molt xulo, però clar, el públic del festival també va a peu. Fa senderisme, sí, i arriba al concert a peu. Sí. I clar, després, quan ja has fet 2.000 metres, has de pujar un muret, que és l'escenari. Sí. En fi. I clar, era molt graciós canviar-nos a mig del monte.
0: Sí, així també vau vindre, farà 3 o 4 anys, perquè el temps passa ràpid, i també vau portar l'arpa, sí, i vam entrar l'arpa per l'ascensor, que cabia molt justeta, perquè vau tocar en directe.
1: Sí.
0: És a dir, vau cantar i vau tocar en directe. Seguim escoltant de soprano i arpa en esta cançó de Britten, Benjamin Britten.

0: Cucu. Per anar a despertar-se. Cucu. Canvia la manera de connectar en el públic segons en el lloc que esteu?
1: Sí. Sempre. Sempre, sempre. Quan arribem ja sabem... Primer hi ha un... Bueno, depèn també de l'espectacle que fem. Però sempre hi ha un moment de toma de contacte del públic. Perquè, clar, tenen uns clichés o una manera de pensar que és diferent al que després nosaltres fem, perquè realment som nosaltres a l'escenari. O sigui, Quiteria és Quiteria i Úrsula és Úrsula.
0: Sí.
1: I quan toquem és molt curiós veure com ja van personalitzant, es van relaxant i estan en absoluta confiança en nosaltres. O sigui, que es passa per tots els...
0: Jo la primera vegada que vos vaig veure, i que no en l'has, crec que era... clar, es poseu tant en el paper que jo em pensava que tu estaves enfadada de veritat.
1: No.
0: Perquè...
1: Mi cara és
0: així. I va ser genial, voleu-vos. Sí. La veritat és que sí, és que sí. Esta cançó que acaben d'escoltar, el Cuco, de Britten, pertany a algunes dels espectacles que teniu?
1: Sí. El Cuco de Britten el fem a Pequesol i a Bebesol.
0: I a Bebesol. És a dir, esta pot ser que la canteu ara després?
1: Sí.
0: I aneu a... Jo els tinc tots apuntats, però teniu molts espectacles fets. Quiteria, tu te'n recordes de tots els que teniu? Infantils, per exemple, en teniu? I després Pirgin...
2: Bueno,
0: dime.
2: Sí. No, tenemos... así un poco como por orden de edad. Tenemos Bebesol, Pequesol. Después vamos a Pirgin, que es un espectáculo basado en la obra de Grieg, que va con bailarina... y audiovisuales, es un montaje más grande, y después de Pergim, pues ya pasamos, tenemos este nuevo de Arpa Cadabra, tenemos, Úrsula, ayúdame.
1: El Arpa
2: tenemos
1: Furtiva.
0: Sí, el Arpa Furtiva. Dus Melodie, Melodie, francés.
1: Sí.
0: Exacto. Ah, uno que vull saber què és, Anemocoria.
1: Anemocoria és un projecte molt interessant també, una altra bomba que es va llançar. En Anemocoria es van convidar a Quiteria i a mi a fer una gira per Praga, que fuimos a Praga
2: i a
1: Polo, exacte. I anàvem a conèixer a supervivents de l'Holocausto. En música sefardí, que era la que clar, teníem el projecte i va ser un projecte fet de cançó sefardí. I era espectacular veure com es sabien les cançons. Les cantaven en nosaltres.
0: En companyia de vosaltres cantàvem?
1: Sí, això que t'hi té un poc contar.
2: Son canciones tradicionales que han pasado de generación en generación. Nosotras hicimos un trabajo, la verdad, muy duro de recopilación, de musicológico, por así decirlo. Sí. Cogimos las más representativas y la sorpresa fue que esas canciones, cuando llegamos a estos lugares, la gente las sabía por sus familias, por sus abuelos. Y fue muy, muy emocionante. Entonces, Anemocoria recoge eso, recoge canciones populares tradicionales sefardíes, pues estamos hablando del siglo XV.
0: Com esta que escoltem ara, que per a mi és una meravella. I la canta és divina, eh?

0: Jo me enamorí d'un aire. Esta està en aquest espectacle?
1: Sí.
0: Perquè és una cançó sefardita.
1: Sí. I a més tenim la col·laboració d'Onofre, sí. Que és el percussionista, sí, sí, que sí, també sí, forma sí, part sí. De...

0: este projecte.
1: Sempre compteu amb la mateixa gent.
2: Con un
1: nombre. Dime, dime. Otro con el nombre.
0: Exacte.
1: Es busqueu a posta.
0: No, venen. Tenim una enfermedad que ens atrau.
1: És bo el que acabo de dir. A veure, però... Qui més? Soleu, sempre vos acompanyen els mateixos músics, la mateixa gent?
0: No.
1: Perquè a vegades també teniu ballarins, ballarines...
0: Clar.
1: Segons l'espectacle.
0: Clar, depèn de... Per exemple, per al PIR,
1: sí,
0: Paula era meravellosa. A més, ja és equip. O sea, Paula forma part de les nostres vides. D'ací ens feia pensar en que era interessant la figura de la percussió, perquè
1: sí,
0: també en el treball que farem musicològic... treballava moltíssim en percussió.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I Onofres, que també forma part de l'equip i ha viscut mil aventures. I este espectacle també el tenim en format quartet en Matt Baker.
1: Que
0: en el, entonces tenim diguem, les mateixes cançons pures a veu i arpa en la percu i en Matt.
1: En què teniu més d'espectacles? Teniu la Galana i el Faraig? És a dir, teniu pràcticament un espectacle per any.
0: Sí.
1: Pràcticament, és a dir, no us ha contat, ara aniré contant, però crec que en teniu
0: sí,
1: almenys 10, que 10 o 11 en teniu, que ja és. I de tots aquests espectacles, n'hi ha algun element en comú que sempre teniu perquè vulgueu remarcar això? La representació, per exemple, escènica, el mensatge que voleu transmetre?
2: Yo creo que lo común es que siempre somos nosotras mismas.
1: Sí.
2: Y que queremos realmente creemos en la transmisión de esta música que muchas veces la gente la desconoce. Nos apasiona la idea de poder mostrarla a los demás, quitarle un poco este halo que siempre acompaña a la música clásica, de inalcanzable, de elitista, ¿no? De explicar a la gente pues un poco que son canciones de ayer y de siempre.
1: Y de siempre.
2: Y esta idea un poco de cercanía. Yo creo que todos los espectáculos tienen eso en común.
1: Yo creo que ho aconseguiu molt bé, perquè la gent, clar, quan arribeu, per exemple, a un lloc, una arpa i una soprano, igual pensen, a veurem, no?
2: Sí.
1: I quan es poseu en marxa, l'efecte sorpresa el teniu tant que enamoreu, com diu la cançó que acabem d'escoltar. És així.
0: Sí, perquè a més a nivell divulgatiu és superimportant. Vull dir, volem sempre que estiguen els auditoris plens de públic, que tot el món aspirem a això, evidentment, a que continuï la cultura, però clar, nosaltres dos ho fem d'una altra manera, que és iixint al carrer i que la gent la descobrisca per a que després els peques, per exemple, les famílies, tinguin un hàbit o tinguin una manera de fer, de sentir música en directe.
1: I Úrsula, una cosa que fas tu, que un instrument com l'arpa, que és complicat de transportar...
0: Pues és que la vida és així.
1: El fas tan senzill, ixe transport, és a dir, que te quedes sorpresa perquè dius, és que l'ha portat així, a este lloc, o dalt d'una serra,
0: sí,
1: no? I un instrument complicat del transport.
0: Clar, és que per a mi és natural.
1: I
0: ahí està la grandesa d'este mal.
1: I que la és gent... fàcil.
0: Sí.
1: Ixa proximitat, no?
0: Clar, perquè quan la porte jo ho veig supernatural. O sigui, quan, de fet, Quiti i jo alguna volta quedem a algun concert i ens prenem alguna cosa en alguna terrassa i jo no tinc... Evidentment, no la vaig a deixar en un cotxe.
1: No.
0: I la fico al costat. I clar, per a mi és supernatural. I Quiti ja també crec que ja ho té assimilat. Però clar, la gent mos mira...
2: No la he visto quejarse en la vida. O sea, para ella es como un elemento, una extremidad más de su cuerpo.
1: Sí.
2: Y es divertido porque a veces alguien nos manda un mensajito y dice, oye, os he visto por la Gran Vía de Valencia, he visto a vosotras dos y al arpa.
1: Y al arpa,
2: sí, arpa como una más del grupo.
1: Sí, sí,
2: ¿sabes?
1: Sí, sí.
2: Es divertido.
1: Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, cuando llegué una banda, un arpa a la banda... Tu saps el problema? Cuidao en el transport, perquè...
0: Ja, és que efectivament...
1: És molt problemàtic. Però tu la fas tant com si fos una guitarra, que te la poses baix del... Que ho he dit abans, baix del braç, i la portes cap ací, cap allà. Tan propera al públic, que és, això és el que s'ha de fer, és aproximar un instrument que, diguem, més elitista, no?, al públic.
0: Clar. I és una manera també de fer divulgació i de que coneguen instrument. Tot el món l'ha vist, tot el món sap que és una arpa.